0: El més que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
2: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4, així que encetem la coartada perfecta. Som el Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
3: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
4: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
5: Què hi vols dir?
6: I no sé res de tu.
7: Ho descobriràs.
8: Els bons llibres us han d'incomodar.
9: A tu què et sembla, això?
10: No ho sé, no sé què pensar.
11: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
1: Sota sospita, amb Laura González.
2: Amb l'Esther Bages a la realització tècnica. El Sota Sospita, aquesta coartada d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes que comença ara. T'avancem als continguts. Avui coneixem la biografia d'un personatge insòlit, republicà primer, exiliat, després espia dels nord-americans, fins i tot. Més tard afí al règim, quan el va interessar, i milionari durant el franquisme, fins i tot. És la figura del Ricard Sicre que de veritat et sorprendrà. Per suposat, comptarem amb el recorregut setmanal glamurós i maridat amb vi de la nostra somillera Meritxell Falguera. Repassarem l'escena musical catalana recent, parlarem del Dia Mundial del Futbol Femení, de com protegir-nos dels melanomes, explorarem els barbarismes més habituals en la nostra llengua i reflexionem. Per començar, ja saps que ens agrada amb la frase del dia. Que diu així: els vells camins es multipliquen allà on creieu que s'acaba la carretera. És una frase de J.B. Foix. Té una mica de trampa, en el bon sentit. Et diu que al final és una il·lusió, d'alguna manera, no? Allò que interpretem com un límit, la carretera que s'acaba, potser només és el punt on deixem de saber llegir el mapa. Foix, que jugava sovint amb el somni i la realitat, sembla suggerir que la bellesa no és el trajecte previst, sinó en el moment en què aquest trajecte falla, quan ja no hi ha senyals o asfalt o direcció clara, és quan s'obren els vells camins. Però aquests camins no són evidents ni còmodes, requereixen una mirada diferent, gairebé una actitud creativa davant la incertesa. Ens han ensenyat a viure com si tot fos una cursa, no?, amb un punt d'arribada molt clar. Estudiar una carrera, aconseguir una feina, estabilitzar-se, trobar el teu lloc, diguéssim, no? Cada etapa sembla tenir com una meta definida i el relat que ens repetim és simple: quan hi arribis, estaràs bé. El problema és que la vida real no funciona així. Però nosaltres insistim a llegir d'aquesta manera, amb aquest esquema. Ens aferrem als objectius com si fossin la garantia del sentit. I quan durant molt de temps això és veritat que s'ha sostingut, estudiar per aprovar, treballar per progressar, esforçar-te per avançar, és veritat que arriba un moment que ningú ens explica què passa quan l'objectiu s'acaba. Tanques una etapa que durant anys havia donat estructura als teus dies, de cop apareix un silenci estrany, com si el mapa que seguies s'hagués plegat sense donar-te'n un de nou, no? Com si s'acabés la carretera. Molts caiem en una idea gairebé automàtica. I ara què? Com si només existís moviment mentre hi ha una fita clara al davant, quan hi ha un objectiu i després s'acaba el camí. Doncs no, el que diu J.B. Foix és que el camí continua igual. No diu que tot serà fàcil, però també diu una cosa més subtil i més exigent, que al final que percebem sovint només és el final d'una manera de mirar. A més, hi ha una lectura més vital, no?, d'aquesta frase. Tendim a veure els finals com a pèrdues. J.B. Foix els converteix en un punt de proliferació i d'inflexió. No és que el camí no continuï. Al revés. Al contrari. Se'n multiplica. Sorgeixen molts altres, potser més interessants, potser invisibles en principi, si ens quedem encallats en la idea de final. I aquí hi ha una exigència implícita. T'ho has de creure. La frase diu allà on creieu que s'acaba la carretera. És a dir, el límit és en part mental. Si només veus un mur, no hi ha camí. Si assumeixes que pot haver-n'hi, comences a buscar-lo, o si no, a inventar-lo. no és una frase optimista naïf, eh? És potser més aviat incòmoda, no? Sacseja perquè et deixa sense excusa. El problema no és que s'hagi acabat la carretera, sinó que no t'atrevies a sortir-ne d'ella. El que ens passa sovint no és que no hi hagi camí per tant, sinó que no el reconeixem si no té forma d'objectiu, i això fa por perquè desapareix la sensació de guia, de saber cap a on anem. I en aquest buit molta gent sent una mena de vertigen, el després com a amenaça, com si fos una zona en blanc, no? Un abisme. Però Foix suggereix, sense romantitzar-ho, que és que aquest blanc no és absència, és obertura, és el moment en què la vida deixa de ser lineal i es torna ramificada, i per tant, interessant. Potser el que més ens aterra no és acabar les coses, sinó descobrir que no eren l'únic lloc possible per continuar. Vinga, va, prou de filosofia. Continuem al Sota Sospita. I sempre ens agrada repassar les commemoracions, que sàpigues que el 23 de maig és el Dia Internacional per l'Erradicació de la Fístula Obstètrica. Bé, l'ONU vol conscienciar de la població sobre aquesta greu lesió que es calcula que pateixen més de 2 milions de dones que viuen a l'Àfrica subsahariana, a l'Àsia, països àrabs, Amèrica Llatina, també al Carib. Una de les lesions, d'altra banda, més greus que pot generar-se en una part amb complicacions. Actualment l'ONU té en marxa un pla per erradicar-la. Diuen que com a màxim el 2030, veurem. Parlant de salut, important, és el Dia Mundial contra el Melanoma. La finalitat, sensibilitzar, conscienciar la població sobre aquest càncer de pell, representa un 4% dels tumors malignes de la pell, té cada vegada més incidència i ja saps que hi ha una sèrie de qüestions bàsiques de recomanació per prevenir-lo. Protecció solar activa, utilitza crema solar d'ampli espectre, a partir de 30 cap amunt, reaplica-la, màxim cada 2 hores, després de suar, després de nedar. Evita les hores centrals d'exposició al sol, fins a les 4 de la tarda, especialment des de les 12, perquè són els rajos més intensos. Fotoprotecció física, també, si pots fer servir doncs, alguna mena de barret, ulleres de sol, evidentment, també, alguna cosa de roba, sempre serà bé per evitar doncs, aquesta ingerència del sol en la teva pell. Evita, sobretot, aquestes cabines de bronzejar-se, dolentíssim. Mai aquestes làmpades solars a les cabines. Ho sento, eh? Vull dir, és dolent pel melanoma. Ja està. Vull dir, fa gràcia perquè vols tenir aquest aspecte moreno tot l'any, tu mateixa. I sobretot protegiu els nens, que són els que més estona estan sota el sol. Vull dir, els tenim ara mateix sota el sol de dilluns a divendres en el pati de les escoles, eh que sí? I són els que més juguen a l'aire lliure i també han d'anar ben protegits, sobretot també els nadons, que tenen la pell més delicada. I si pot ser, doncs revisa't la pell periòdicament. Busca a veure si trobes alguna cosa, alguna marca que hagi crescut. Ves al metge. En fi, que el melanoma s'ha convertit en un dels problemes de la salut de la pell més habituals. Va, una altra qüestió. Celebrem el Dia Internacional del Futbol Femení. Es vol homenatjar aquelles dones i nenes que han anat trencant les barreres d'un esport que ha estat considerat abans, sobretot d'homes. En molts casos encara hi ha qui ho pensa, eh? Ha canviat molt la història. Amb aquest Dia Internacional del Futbol Femení es vol visibilitzar la importància de fomentar la igualtat de gènere, tot i que en els darrers anys el futbol femení ha guanyat atenció i cada vegada més gent en consumeix, li dona suport. Encara queda molt per fer. Aquesta temporada la diferència entre els salaris mínims a la Lliga continua sent molt gran. Les jugadores de primera divisió cobren anualment com a mínim, bueno, uns 23.500 euros dels bons equips professionals, mentre que els jugadors ja saps que tenen garantit com a mínim uns 200.000 euros. Això vol dir un 730% més. Igual és massa, no? Les dones continuen estant infrarepresentades també a les banquetes. Segons la UEFA, a tot el món, les entrenadores només representen un 22% del total. Però és veritat que anem guanyant camí, que les nenes ja tenen referents de professionals, que volen ser Alexia, Aitana i moltes altres, que hi ha molts equips de futbol mixta, de futbol femení, que hi ha moltes àrbitres cada vegada més, que hi ha, no sé, periodistes que retransmeten els partits de futbol, dones, vull dir que la cosa, per sort, evoluciona favorablement. Vinga, va, anem a les novetats musicals.

Escolta, Marina Freixas, això és Ballo per oblidar-te, un single en el que l'artista fa servir la música com a expiació, no? I el ball com a teràpia per l'oblit.

Les biografies de la Marina Freixas, una artista que opta, diu, per romantitzar la seva vida a través de la seva música i aportar la seva sensibilitat a emocions universals, a més de...

0: Amazona pertany al disc Sucre de Le Coq, compta en aquesta cançó amb la veu de Roger Mas i ofereix aquesta combinació de textures vocals, no?, que embolcalla i dona sentit al tema.
1: Pressa, aixeco el pols, vaig desbocar.
0: De fet, aquest treball, Sucre, i la veritat, aquesta peça també trenca, no?, una mica amb el que Le Coq havia mostrat en el seu primer llarga durada. Aquí hi ha aires de funky neo-soul, sintetitzadors que guanyen protagonisme, bases rítmiques amb les que juga en les diferents melodies, un paisatge sonor ric, nodrit, a més d'aquesta n'hi ha d'altres col·laboracions.

Un univers sonor particular, el de l'Ecoc, que enllacem amb Yung Rajola. I una de les cançons del seu nou àlbum, El món no està fet pels romàntics. Escoltem Somia Truita.

dels senzills d'aquest nou treball, com la resta, el que ens ofereix és una exploració de totes les formes d'amor, des de perspectives diverses i contemporànies, lluny, això sí, dels seus clichés habituals. Combina bases pop amb ritmes llatins, pinzellades de bachata i una tornada amb ecos de ranxera.

I ens parla d'aquesta sensació, no?, d'aquest enamorament, d'aquest impuls vital que et fa, doncs, flipar amb aquella persona que has conegut. I escoltarem, per tancar les novetats, m'agrada I Like It, Jadot.

Sempre tan petardes i tan divertides, fades, segueixen marcant, sens dubte, tendència a l'escena musical en català. Aquesta cançó m'agrada, I Like It, J'adore. Té tot allò que les defineix, no? L'escoltem una mica més.

És com un TikTok estimulant i eclèctic, no? Podríem dir. A més, aquesta cançó amb aquests elements, diguéssim, de disco... bé, jo crec que és tot un hit d'estiu, no?, per divertir-se. I, a més, que per primera vegada s'atreveixen a no fer servir autotune. Com no continuar definint la proposta musical de Fades, aquestes lletres satíriques, aquestes ganes, no?, de fer servir la música com a element

Això es complementa amb una coreografia molt inspirada en les aparicions de les Ronettes a la televisió durant els anys 60 i 70. Són com un cop d'aire fresc, fades, a l'escena catalana actual, des de les Illes, amb aquesta... aquest segell, podríem dir, no?, de visibilització del col·lectiu LGTB i bé, de l'art com a expressió també de la identitat.

0: Mediador de fades, tanquem el nostre rastreig d'avui al Sota Sospita per l'escena en català. Continuem i ara ens posem en moda també servei públic pel Consell Lingüístic. Bé, avui al Consell Lingüístic, barbarismes, paraules que hem adaptat del castellà, que són molt comunes, que les fem servir sovint, però que no són correctes. Ens sonen naturals de vegades, però són barbarismes o calcs del castellà. Com, per exemple, és molt habitual dir això de arribo amb retras. Està fatal. El retras, que també està malament dit, el tens al cap. Estimada, arribo amb retard, si us plau. El tren ha patit un retard. Prou ja de dir retras, que sona fatal, que ens fa mal a les oïdes. Així com arrepentir-se. De debò? És penedir-se. A veure, em penedeixo d'haver dit retras, per exemple. Però no m'arrepenteixo perquè està fatal dit. O és que els demés sí que ho diuen. No, els demés no, els altres, la resta. Els altres que diguin el que vulguin, com deia ma mare. Si els altres es llencen per la finestra, tu també o què? En fi, és que no hem d'apretar, que tampoc es diu, eh? És prima, és estrenya. Ja sigui un botó, una corda, una peça de roba, per suposat, per descomptat es diu. Es diu per descomptat. No traeixis la llengua d'aquesta manera, que hi ha gent que encara diu traicionar, per favor. Després, per fer referència a un fet extraordinari o important de la vida d'una persona, d'una col·lectivitat, aconteixement i event no són acceptables, tampoc. No, s'ha de dir esdeveniment, si us plau. Home, empenyar-se, tampoc. Entestar-se, obstinar-se. O bé, o si ho dius en un altre sentit, aferrar-se, endeutar-se. Tampoc es diu mai de la vida, fill al cap. Tu quin idioma parles, estimada? Al cap i a la fi, al capdavall... És que no sé. Jo crec que hauríem de fer activisme en aquest sentit i anar corregint a la gent. Hauríem de dir ull de poll i no durícia. Hauríem de dir lluentor i no brillo. Hauríem de dir bitlla i no bolo. Hauríem de dir codonyat, sempre, que és nostre, i no membrillo. Tu sí que ho ets, de membrillo. Per favor. En fi, menys comunes, perquè estan ja més sabudes per tothom, és allò de prestatgeria. Encara hi ha gent que diu estanteria, però... O un gos guia, no es diu gos guia, es diu gos pigall. Els gers. Voleu fer el favor de deixar de dir frambueses? Que es diuen gers? Els navius, també. Voleu fer el favor de dir a les fruites en català com s'ha de dir? I fins i tot les petxines, eh? Ara ens hem sortit del món de les fruites, però no, són cloïsses, estimada. Un xupetón és un xuclet, una fiambrera és una carmanyola... Un petós és un maldestre. Ah, i la cadera, en català, és el maluc. I per últim, ara que comença a fer calor, per fer-te aire, res de benicú. Fa servir un ventall o un vano. Són sinònims, en el sentit literal, això sí. Si fa servir el mot en el sentit figurat, és a dir, per parlar de diferents possibilitats, llavors només encaixa ventall, d'acord? Ventall de possibilitat. I per fer-te aire, ventall o vano. Vinga, va, ja t'he dit prous. Fins aquí el Consell de Català d'avui.
1: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
2: Sota sospita. Amb Laura González.

0: Doncs avui, de la mà del Jordi Corominas, com cada setmana, anem a conèixer una història apassionant. Realment. A través d'aquesta biografia. De fet, coneixerem també una part de la història del nostre país, com anem fent en les darreres setmanes. Déu-n'hi-do el personatge, no, Jordi?
1: Déu-n'hi-do. S'ha de dir que duem i que la gent no li estranyi, eh? Ens ha donat, perquè som així de lliures però organitzats, per fer una sèrie de biografies anòmales, anem a dir-ho així.
0: Sí.
1: Vam anar amb editors, ens hem mogut per al món de la cultura, però avui ens toca una espia que, d'altra banda, la majoria de vosaltres us sonarà un que es deia Pujol, no Jordi, sinó Garbo, que fins i tot em sembla que té una plaça a la capital d'Espanya, en Curiositats de la Vida, però resulta que la Laura un dia estava llegint una novel·la.
0: Correcte.
1: I explica'ns què va passar.
0: Doncs bé, és una novel·la, a més, de la que aprens moltíssim, d'Òscar Beltrán de Otálora. Es diu Déjame en las sombras i, bé, és la història d'un lladre amb un passat marcat per la Guerra Civil, per la clandestinitat, i, bé, és una història que va per França, que va per Espanya, en aquesta Espanya franquista, a més, i d'entre els personatges, hi ha molts temes, aquí, perquè parla d'aquesta guerra que mai acaba, vull dir que no és només la Guerra Civil, diguéssim, no? Després anem a Argèlia, també, en aquesta novel·la, parla de l'exili, no? Del desarrelament, del diner negre, fins i tot, de les conseqüències de sobreviure amb identitat oculta. Bé, molts temes i molts entorns i paisatges i contextos diferents. I un dels personatges és Ricardo Sicre, que és amic d'aquest protagonista, aquest lladre reconvertit, que es diu Juan Lecuona, i d'alguna manera l'ajuda en els moments més desesperats, també. I llavors, clar, li vaig preguntar a l'autor sobre aquest personatge, perquè em va cridar molt l'atenció, i efectivament estava inspirat o estava intentant retratar la vida d'un personatge real, una figura real, que és aquest Ricard Sicre, que es va després fer el seu nom, el va com anglosaxonitzar, diguéssim, no? Perquè tenia vincles internacionals, però havia estat un militant d'Esquerra Republicana durant la Guerra Civil, que es va convertir en espia dels serveis secrets nord-americans en fugir cap als Estats Units, i després a la postguerra va arribar a ser com una mena de magnat
1: total
0: a Espanya. I a més va tenir unes amistats molt interessants, com anirem descobrint, des de Grace Kelly Rainiero a Hemingway,
1: a Gardner.
0: I clar, vaig pensar, és que aquest personatge té una biografia.
1: Té una gran biografia.
0: Una biografia per la pal sota sospita. Sí.
1: Hem anat escarbant, a més, i hem trobat més dades que el fan, a veure, molt, molt fascinant, perquè és això, no té una vida, sinó moltes.
0: Sí.
1: I de fet, clar, ho deies tu, comença, neix l'any 1919 a Montgat, el seu pare és metge, sí, em sembla de Cervera, dedueixo que té certa formació, li toca a la Xina, anem a dir, de ser jove i viure la Guerra Civil, per tant va al front, allà, doncs, és un idealista. Jo llegint determinats textos, parlen que, clar, la seva vida també es pot resumir en que es torna d'idealista a pragmàtic.
0: Perquè, correcte,
1: clar,
0: acaba, podríem dir que sí.
1: Comença sent un revolucionari i acaba sent un dels primers milionaris que té xalet a la Moraleja de Madrid. Clar, que és una cosa molt bèstia. A més, a l'Espanya de Franco, sent ell republicà, sent un defensor de la democràcia, perquè si no, ja veurem, si no, no s'entendria la vida que agafa, però el cert és que és això, que ell, resumint molt el que és la joventut, doncs participa a la Guerra Civil... Després...
0: De manera activa, sí.
1: Sí, llavors, molt clar, activa.
0: Llavors, en perdre, diguéssim, aquí, es veu obligat a exiliar-se.
1: Però li toca
0: a França,
1: l'altra... A veure, l'altra, si malestrugans, anem a dir-ho així, de molts catalans i republicans, que acaba un camp de presoners, però aquí hi hagi diversos articles, el que he trobat que és molt graciós, és que es veu que en aquest camp de presoners, un company seu s'acaba, i a veure, no anava a dir perdoneu l'expressió, però és que no hi ha res a perdonar, la història és així, s'acaba lligant a una infermera britànica. I aquest factor, el fet de lligar-se a l'infermera, és clau. Per què? Perquè Ricard i el seu amic poden anar a Anglaterra I aquí vés a saber tu com. Això no m'ha acabat de quedar clar. Hi ha documentals, si us poseu a putinejar trobareu informació variada sobre el personatge, però coneix un escriptor que més o menys abans tothom sabia qui era, que és Robert Graves.
0: Robert Graves, home, meravella.
1: Ídol màxim.
0: Per mi sí, la veritat.
1: Per mi sí, a veure, també molta gent pensarà en Jo Claudi, per exemple.
0: Ah, exacte.
1: Pensarà en Jo Claudi, la gran sèrie, no? Que, a veure si ara féssim...
0: Bueno, la gran novel·la i després...
1: Gran novel·la i sèrie, sí.
0: Claudio, el dios i su esposa Messalina.
1: Exacte.
0: Però és veritat que jo vaig conèixer la història de Jo Claudio
1: no?
0: per la sèrie i llavors després em vaig llegir les novel·les.
1: És que a mi la sèrie
0: em
1: va impactar
0: una delícia.
1: Molt. Sí, però són una passada, sí, perquè a més et trobes el manuscrit a un baúl, bé, totes aquestes històries, no?
0: Sí.
1: Bé, el coneix, llavors el Graves li diu, ei, tu el que has de fer és anar-te'n als Estats Units d'Amèrica.
0: Uh-huh.
1: Ell se'n va als Estats Units d'Amèrica i aquí podíem trobar... Estem en plena Segona Guerra Mundial, no? Any 40, més o menys any 40... I què passa? Doncs bé, Espanya, ja ho sabeu, ha guanyat Franco la guerra, no cal dir-ho, hi ha dubtes sobre si entrar a la Segona Guerra Mundial. El Ricard arriba a Nova York, va indocumentat, només li han donat una sèrie de contactes, diguem, d'esquerres, aquesta és la idea, i aleshores, no sé si arriba a passar el control, però sé que arriba nedant a Nova York, per escapar...
0: D'aquest control, no?
1: Del control
0: d'Ellis Island. És que és veritat que hi ha moltes ombres i molts misteris en la seva biografia. Clar, primer perquè va ser espia,
1: clar.
0: I llavors doncs, intentaves no anar deixant empremta, no?, d'allò que feies.
1: Clar.
0: Però, a més, perquè dels seus primers anys és tal qual tu ho has dit. Se sap que era de Bellver de Cerdanya, d'un poblet de 2.000 habitants,
1: més, sí.
0: Que era fill de metge, que va ser actiu, diguéssim, durant la guerra, que es va exiliar, que va en un camp de refugiats i que se'n va a Amèrica, al principi, i que va ser amic de Robert Graves.
1: Aquest
0: periple és el resum dels primers anys de la seva vida,
1: sí.
0: I també sabem quina va ser la seva primera missió,
1: sí.
0: No? Perquè un cop ell és allà...
1: A veure, el que li diuen és, mira, tenim dues opcions.
0: Sí.
1: O bé et deportem,
0: sí.
1: O bé t'enroles...
0: O bé ens ajudes.
1: O t'enroles al que és el preludi de la CIA, que era la Office of Strategic Service, la OSS, i aleshores ell diu que sí, a veure, jo suposo que ja veien que, com es diu, no?, apuntava maneres. I aleshores la seva missió és introduir-se a l'ambaixada d'Espanya,
0: sí.
1: I, en essència...
0: A Washington,
1: i rebentar la caixa forta... per aconseguir els codis i veure quina és la intenció de Franco amb la Segona Guerra Mundial.
0: Això mateix, vull dir...
1: Si entra la guerra o no.
0: Clar, o sigui, una mena de missió diplomàtica amagada,
1: sí,
0: com aquell qui diu.
1: No gaire diplomàtica, no?
0: No, però bueno, però...
1: No, el cas
0: no,
1: és...
0: No, és veritat, rebentar la caixa forta on hi havia les claus aquestes del telègraf per comunicar-se amb Madrid, i llavors havia d'esbrinar una mica les intencions d'Espanya, tal i com dius a la Segona Guerra Mundial.
1: És de pel·lícula, realment.
0: Sí.
1: És de pel·lícula.
0: I llavors ell, quina... Què és el que fa servir per aconseguir-ho?
1: Doncs a veure, seduir
0: la secretària.
1: Seduir la secretària a l'ambaixada. Aquí sembla que la gent era molt fàcil, no? Entre lligar-se a l'enfermera, seduir la secretària, no sé.
0: Ja sí. Van dues, eh?
1: Anaven una mica...
0: Sí.
1: Anaven a de huello.
0: Bé, però va aconseguir el que li havien demanat, l'encàrrec que li havien fet, perquè a més li havien dit, mira, hi ha molt de risc, però... els americans, això, si no ho aconsegueixes, sí. Doncs no ens interessaràs per res, vull dir, no mourem un dit per salvar-te i la cosa acabarà com acabi.
1: Te'n vas a Espanya i potser t'afusellen, etcètera,
0: el etcètera. El que sigui, però clar, va passar bé la cosa.
1: Va passar la prova i a partir d'aquí és espia, però li encarreguen missions superiors perquè, a veure, és cert que Franco reuneix amb Hitler en Daia, després manté una postura de no beligerància, però clar, els americans i els anglesos en un primer moment no tenen gaire clar què farà la dictadura. Aleshores diuen, ei, hem de preparar diversos plans. De fet, Sicre participarà un d'ells, que és l'operació Torxa, Operation Torch, que porta a envair el Magreb per assegurar el Mediterrani, no? A més, Espanya, a veure, també tenia... Era molt important estratègicament per l'estret de Gibraltar i altres punts, però bé, primer els anglosaxons, els aliats, envaeixen, em sembla que és l'Argèlia i el Marroc francès, que eren col·laboracionistes perquè els nazis tenien França, i Sicre participa. Però després li diuen, ei, ara t'encarregarem, i ara us ho explicarem bé, perquè és una operació bastant desconeguda, un pla alternatiu. Nosaltres, com que no sabem què farà Franco... planifiquem envair Espanya. tal qual.
0: Ah.
1: Podem envair Espanya.
0: Molt bé.
1: Tant de bo ho haguessin fet. S'ha de dir, no?
0: No sé jo. Sí,
1: no,
0: sí,
1: a veure
0: sí.
1: Com hagués acabat.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: no,
0: sí,
1: diuen,
0: sí.
1: Diuen els historiadors que en cas que els aliats haguessin envaït Espanya, amb tota probabilitat el que hagués passat és una monarquia parlamentària com la que tenim.
0: Ja.
1: Perquè era
0: però s'hagués instaurat abans, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, 30 anys abans. Era la forma més moderada, no? Clar, uh-huh. Una dictadura comunista, òbviament no, democràcia republicana tampoc. Llavors li diuen Operació Black Bone i després, dins d'aquesta, Operació Banana. Uh-huh. Ara hi anirem i, mentrestant, atenció, molt adequat per avui, totes les cançons sempre ho són, Golfrap, Olala. Oh,

0: Doncs ara estava, mentre escoltàvem Olala, mirant algun dels articles que m'havies passat. Mm-hmm. És molt curiós com expliquen la història, no? Perquè és això de Ricard Sicre, que hi ha com molts blancs, però aquest moment d'arribar als Estats Units i d'abans d'arribar a Ellis Island, que és allà on acollien a tots els immigrants. Exacte. I decidien qui passava i qui no en funció dels papers, ell es llença a l'aigua per evitar aquest control, i llavors s'ha de passar 2 dies amagat fins que se li assequin les robes.
1: És tan peliculero tot.
0: és bastant de pel·lícula, eh?
1: De fet, fa poc vaig veure una pel·li que passava el mateix, però no hi havia tanta heroïcitat. Era sobre el cantant francès Charles Aznavour.
0: Sí.
1: I és bastant divertit el tema d'Ellis Island. Clar, aquesta és la Segona Guerra Mundial, que anirien més durillos, no? Però l'Aznavour arriba allà, tan alegre, estic a Nova York, i què li passa? Doncs que no t'he visat. Ja. Llavors li diuen, bueno, doncs et portem, guapo, no? En aquest cas, clar, el Sicre directament diu, jo me'n foto
0: nedar. Clar, però després, com els seus contactes, a més, vull dir, també estaven com localitzats, diguéssim, de seguida, a més, el van identificar com a milicià republicà, i amb això que el van detenir, el van posar a prova, amb aquesta prova que hem explicat, que va solventar amb èxit.
1: I després torna a Europa, com dèiem, i s'enrola, o més aviat l'enrolen, en aquesta idea de... en aquest pla hipotètic que s'havia de preparar per envair Espanya en cas que Franco s'unís finalment. A veure, ja s'havia unit, però no participava, excepte, com sabeu, amb la divisió azul a la Segona Guerra Mundial. Mm-hmm. Ells creien que Franco, que de fet va ser, com us explicàvem, no beligerant fins, em sembla, a mitjans de l'any 43, perquè hi ha la diferència entre no beligerant i neutral, no? No mm-hmm. beligerant és que tu recolzes o tens intenció de recolzar un dels fronts, i en aquest cas era l'eix italogermànic japonès. Però bé, el cas és que els anglosaxons estaven de la màniga a aquest pla, Blackbone, que consistia en intentar envair Espanya. Llavors, el Blackbone es dividia en... a veure, es dividia en 7 parts que cadascuna d'elles tenia nom de fruita. Una d'elles era la banana.
0: Uh-huh.
1: I aquesta corresponia a intentar entrar a Espanya per Màlaga. I per fer aquest pla, atenció, que això és fort, va... els Estats Units tingueren el recolzament, i aquí sí que estava bastant content, perquè encara compartia afinitats ideològiques amb el Partit Comunista Espanyol.
0: Uh-huh.
1: Clar, és estrany, no? O sigui, els yanquis amb els comunistes...
0: Bé, és que això canviaria de seguida, eh?
1: Totalment.
0: Perquè, vull dir, tot i que els propis comunistes espanyols, que estaven molt ben considerats a Europa, perquè van lluitar per la llibertat, diguéssim, no? I contra el feixisme durant la Segona Guerra Mundial, un cop es demonitzessin també per aquesta associació, per exemple, amb els comunismes de l'est.
1: Sí.
0: Després d'aquesta associació d'idees i aquesta creuada que va començar a existir més endavant als Estats Units en contra del comunisme, va fer que Espanya, que en un principi semblava que li donarien suport, doncs, per evitar que el franquisme s'instal·lés d'una manera definitiva, doncs finalment van dir, no, és que tampoc els comunistes, l'alternativa al franquisme són els comunistes, no
1: els
0: convé, i els van deixar de banda, diguéssim. Llavors va haver aquest viatge d'una consideració cap a l'altra en els primers 40, en els anys 40.
1: En un principi li interessava, perquè estem en Segona Guerra Mundial i la Unió Soviètica també es troba lluitant contra els nazis, però clar, a veure, el tema, l'estaves dient tu molt bé, és els americans diuen, ei, que Franco és una cosa, els comunistes són l'antípoda, i nosaltres el que volem és un terme mig, que és una democràcia.
0: Clar, però com al final, perquè de fet amb el pare del rei emèrit, doncs hi tenia ell que tenia relació amb les monarquies europees i tal qual, doncs era el que estava movent els fils per poder-se, però això al final va fer fallida també. I després hi ha un altre tema, i és aquests soldats espanyols a través de les forces aliades,
1: també.
0: Que van a parar a Àfrica.
1: Sí, perquè a veure, aquí a més jo suposo que deuen...
0: I que hi va el Ricard Sicre, també.
1: Jo suposo que deuen sortir a la novel·la que mencionaves.
0: Sí, correcte.
1: No?
0: Sí.
1: Molts d'aquests treballadors...
0: Déjame las sombras.
1: Exacte, quan arriba l'any 39 i al final de la guerra, molts fugen amb un vaixell des del port de la Cana, i allà el que es coneix com la desbandà, perquè arriben els feixistes barra nacionals barra franquistes i persegueixen els darrers republicans, que aconsegueixen fugir. Llavors molts d'ells van a Argèlia i en un principi se senten a França, però us ho comentàvem fa un moment, l'any 1940 Hitler envaeix França, llavors les colònies de les Gàldies, dir-ho així, passen a ser col·laboracionistes.
0: Uh-huh.
1: I això què comporta? Doncs que aquests espanyols republicans, que ja estaven tan panxos, comencen a treballar en feines molt, molt dures. Construir ferrocarril, treballar en terres, i de cop i volta sí que sap que

0: ronden per allà, que ronden Argèlia, que poden ser bons, bueno, i els fa servir.
1: Clar, i no només això, sinó que l'exèrcit, o sigui, els americans, a través d'aquest precedent de la CIA, aquest sistema de servei secret, en el que amb ell l'han captat de manera obligatòria, no? L'envien també cap a entre aquests soldats espanyols desplegats al nord d'Àfrica, i clar, ell ja té aquesta doble personalitat, vull dir, sí. Per una banda té aquest passat de militant d'esquerra i de republicà, i per altra ja s'ha convertit en un espia dels Estats Units, que això fa que ell pels anglosaxons es digui Richard Sickler, sí, no, Richard, Sickler. No Ricard Sickra, no? I llavors Sickler, té aquest doble joc. De fet, a més, és aquesta servei d'intel·ligència, a més, que ha fundat el Franklin Roosevelt, el president dels Estats Units. Què li passa? Que estava bastant... podríem dir que tenia un descontentament més que evident, perquè el que havia passat a Pearl Harbor no li havia agradat gens.
0: No gaire.
1: Llavors és com que és com una facció B del que són els serveis d'intel·ligència, sí, i d'espionatge, no? Llavors és com un doble joc, diguéssim.
0: No, i ell a part té molt clar el que ha de fer. Ha, a veure, aquí hi ha molts jocs, no? Hi ha la part de la OSS, que després, com dèiem, serà la CIA, que aquí està cercant d'infiltrar-se per perpetrar aquesta invasió a Espanya. Sí, hi ha una connivència amb el PC, com dèiem.
1: Aquesta invasió a Espanya té a veure amb aquest desplegament dels soldats a Argèlia i al nord d'Àfrica. No, és a dir, ens posicionem aquí, tenim aquí els nostres espies i tal qual, i la nostra força, i en funció de com es desenvolupi la cosa, doncs envaïm o no envaïm.
0: Però hi ha un problema de fons, que és que, clar, el nostre protagonista va reclutant, va movent fitxa, també sap que està assumint molts riscos, no tant per ell, sinó pels homes que recluta. Per què? Doncs perquè, a veure, la qüestió quina és, que al final es troben molts d'ells en territori, primer estan a l'Àfrica, després passen a territori espanyol, i al final el franquisme, pel que sigui, doncs va captant, no?, determinats moviments, va detenint aquestes persones, i aquí es produeix un gir. Tota aquesta operació que estem explicant, al final, per determinats motius, molt diversos ells, no es produeix, però és que tant els Estats Units com el Partit Comunista, amb aquestes persones, doncs directament què passa? Que se'n desentenen, i molts d'ells seran executats pel franquisme, per no dir el 100%
1: dels
0: detinguts.
1: Bueno, als Estats Units, clar, bé, canvia, sí, la moneda, llavors passen de tenir-los una mica com a col·laboracionistes a, sí, tenir-los com a enemics i de col·laborar amb el règim. I és aquí quan Sickra diu, escolta'm una cosa, jo sóc un supervivent,
0: sí, sí,
1: a mi no m'enredeu, i comença, d'alguna manera, a desvincular-se ell també de tot el seu passat per una qüestió d'interès propi de sobreviure i tal qual, i comença a fer negocis pel seu compte, podríem dir.
0: Acumulat diners. A veure, per tancar amb aquest punt de la guerra, s'ha de dir que ell sí que treballarà una miqueta més, que al final capturarà xarxes d'espies al sud de França, però sí, un parell de xarxes d'espies a l'any 44, per tancar, dic directament. Però què més anava a dir jo? Clar, a veure, és el que estaves dient tu i és el que dèiem al principi. Jo he sigut revolucionari, he fet la meva feina a la guerra... No hi ha problema. He entès que tant els americans com els anglesos s'estan desentenent de tota,
1: sí,
0: aquesta xarxa.
1: I jo estic col·laborant obligatòriament amb els americans,
0: clar,
1: al mateix temps.
0: Jo estic agafat una mica aquí, no?
1: Sí.
0: Però vaig a treure-li profit.
1: Sí.
0: Vaig a treure-li profit, i aleshores ell comença a consultar, veu una possibilitat, parla amb el que seria la policia política del franquisme, o més aviat de manera indirecta amb la policia política del franquisme, i veu que no té perill. Que no té perill de tornar a Espanya. I aleshores diu, ei... Jo ara aquí vull provar sort. Primer torna a Barcelona, veu que Barcelona no és el millor lloc a finals dels anys 40 per fer negocis, i aleshores, que aquí ho tractarem en aquesta darrera i apassionant part que encara ens toca, doncs es trasllada a Madrid, i aquí arribarà a una espècie d'esplendor que el farà un dels més grans milionaris i socialites del franquisme.
1: I ara us expliquem per què.
0: Amb Kip Nelson, Beyond My Side.

0: Avui amb el Jordi Corominas, recorrent la vida de Ricard Sicre, aquest català que va convertir-se en espia, que havia nascut a Bellver de Cerdanya, que havia militat a Esquerra, que havia lluitat en el front que va perdre la Guerra Civil, i a partir d'aquí va començar el seu periple d'exili, com ens explicava abans el Jordi. És molt curiós el moment també en el que coneix el Robert Graves, que no ho hem explicat, però ell estava treballant en una barberia d'aquestes, no?, a Londres, i ell doncs estava escombrant els pèls que hi havia pel terra, i no sé si estava tararejant o dient algun català. Llavors el Robert Graves li va cridar molt l'atenció que parlés català. Com? I llavors es van fer amics, i a partir d'aquí, no?, aquesta relació, ell és el que li dona els contactes als Estats Units, etcètera, etcètera. Bé, estem a la postguerra amb Ricard Sicre, que té aquests contactes que per una banda amb els Estats Units, per altra es comença a relacionar també amb el règim, i justament amb aquests contactes amb els Estats Units aconsegueix, que això és el que el farà ric, aconsegueix l'exclusivitat en la introducció de dos productes nord-americans a Espanya que tots coneixeu, podríem dir.
1: A veure, coses que a l'època no eren ni molt menys freqüents, més aviat insòlites. Pepsi-Cola.
0: La Pepsi. I el whisky JB.
1: I una altra que, déu-n'hi-do, que si aquesta temporada ens dona temps, jo crec que gairebé li dedicarem un especial, que és el Grecite.
0: Grecite, ostres.
1: El Grecite, ja sabeu, aquell terra de les piscines,
0: sí,
1: per exemple.
0: Sí.
1: Dic que li dedicarem un especial perquè, clar, a veure, de cop i volta ens ha donat per fer una sèrie de biografies, però ens trobàvem a mitjans dels anys 60 i ara m'ha vingut al cap. D'on surt el Grecite? Aquí a la ciutat de Barcelona tenim edificis que tenen la façana de Grecite,
0: sí,
1: que és l'horror a la terra.
0: Però sí que podríem fer, és veritat, no? Un dia anant parlant com s'introdueixen tots aquests productes.
1: És que és una barbaritat. D'arreu
0: del món, no?
1: Sí.
0: Durant el franquisme, o sigui que Espanya venia d'un sistema absolutament, anava a dir feudal, que no ho és, però completament apartat apartat del que era la modernitat, no? I com durant els 50 comença a arribar una sèrie de tecnologies, productes de l'exterior, que són com el principi de l'obertura,
1: no?
0: I la gent flipa.
1: A la sisena flota,
0: ja ho vam parlar, això.
1: El nylon. Les mitges de nylon, el xiclet...
0: Sí, el jazz, recordeu, també, no?
1: I després, bé, a les farmàcies, que això ho vam veure amb el crim dels existencialistes, les amfetes.
0: Sí, també.
1: Exacte.
0: Clar,
1: bé.
0: Hi ha
1: una varietat americana, però el nostre protagonista és fonamental.
0: Però sí, el Sicre el que porta és el JB i la Pepsi.
1: I el Grecite. Després s'ha de dir que, clar, es fa ric...
0: I amb això es fa milionari, evidentment.
1: Es fa ric perquè també te fica... A veure, avui en dia ja no ho sé, però va haver-hi una època fa com 20 anys que quedava molt bé, era una cosa molt cunyada, no? Però jo, tu a què et dediques? No, jo import-export.
0: Sí.
1: Ell ho feia.
0: Sí.
1: Ell era de debò un importador-exportador.
0: Home, Richard Sickler pels americans.
1: I Ricard Sicre.
0: Ricardo Sicre pels espanyols.
1: I Ricard Sicre a la seva ment, no?
0: I Ricard Sicre en el seu passat,
1: i
0: això mateix.
1: I què anava a dir jo? A veure, també es dedicava al tema de les divises, a l'arròs amb Japó. Llavors va fer molts diners molt ràpidament.
0: Molts. I és aquí quan tu explicaves que s'havia comprat una casa a la Moraleja.
1: Que no... A veure, quin és el tema?
0: És un dels primers residents de la Moraleja.
1: I això...
0: També hi havia una resident il·lustre, que era Wagner.
1: Clar, però aquí ja sí, que ho vam veure en aquella sèrie tan brutal que del Paco León, que no me'n recordo com era. Era en blanc i negre i estava... A veure, era fantàstic. Estava l'Anna Castillo, bueno, en fin. Què anava a dir jo? Ell té aquesta casa i aleshores no hi ha gaire atractius en aquell Madrid. Després sí, hem vist fotos i les podeu trobar de Ricard Sicre als Toros amb la Wagner. Però clar, on anem? Vale, podien anar a Xicote, podien anar a aquests llocs, però després si volien fer grans festes, el seu xalet era el lloc.
0: Mm-hmm,
1: I aquí,
0: casa seva.
1: Sí.
0: I llavors venia el Hemingway.
1: Clar, i anaven tots, i a veure, hi havia una...
0: Venia l'Orson Welles.
1: Clar, era una cosa molt guai.
0: Sí.
1: Era la gent
0: set
1: de l'època.
0: Evidentment.
1: I a més li donava un gran prestigi.
0: En Dalí,
1: que no se'n perdia una. I a més, i la gala, com no, Samaranch, Joan de Borbó més tard, òbviament.
0: A més, també es va comprar una casa a Mallorca,
1: llavors,
0: que allò era més xic, i llavors també anaven tots cap allà.
1: També li agradava el Grape, s'ha de dir. I la fama de Sicre va durar, perquè veient els noms de tota aquesta jet set i personalitats importants, sí, hi ha Rainiero de Mo, Mònaco, però també algunes fonts mencionen, sense anar més lluny, a Narcís Serra o Rafael Alberti.
0: Bé, és que Narcís Serra, o sigui, van ser amics en la darrera època, en els darrers anys de Sicre. Sí que és veritat que van tenir una amistat, es diu, diguéssim.
1: Sí, sí.
0: I, bueno,
1: a veure, el
0: quan
1: Serra...
0: era ministre de Defensa socialista, eh?
1: El Serra, si cerquéssim el seu arbre genealògic, per dir d'alguna manera, veuríem que té relacions econòmiques molt poderoses,
0: sí.
1: No només a l'època de la democràcia, sinó abans, és a dir, que no arriba del no-re, no?
0: Ja.
1: Sicre, en canvi, sí.
0: Camilo José Cela també era amic del Sicre.
1: A veure, tots els noms que quan nosaltres estàvem entrant, si és que alguna vegada l'hem tingut amb ús de raó, començàvem a conèixer.
0: Sí, clar, però fixa't que hi havia, o sigui, el percentatge, per exemple, de personatges allò il·lustres des del punt de vista de la literatura, no
1: sí,
0: només,
1: sí, sí, sí.
0: O sigui, socialités no eren només actors o actrius,
1: no.
0: Vull dir que hi havia gent de tota mena.
1: A veure, ella es veu que tenia grans habilitats socials, es pot comprovar, les havia desenvolupat primer com a agent secret i després va dir, ei, escolta, jo ja he fet la meva feina i en aquest pas de revolucionària pragmàtica a Madrid va trobar un lloc, jo crec que la moraleja també li permetien romandre, com qui diu, més tranquil i allunyat de focus i de vinculacions polítiques fortes.
0: Sí, mentre anéssim comprant Pepsi.
1: Ella més feia un servei, estava protegit perquè a l'Espanya de Franco, ja ho hem parlat moltes vegades, sense els dòlars nord-americans probablement el règim hagués tingut unes dificultats molt més grans per sobreviure, amb la qual podem dir que ell tenia unes cobertures brutals, el seu passat ja no li importava a ningú. És a dir, el fet que fos d'Esquerra Republicana durant els anys 30 al règim és que li importava tres pepinos perquè li donava uns beneficis enormes.
0: Sí, ja està.
1: I així es va mantenir. S'ha de dir que es va casar, per cert, al final de la Segona Guerra Mundial amb una aviadora britànica amb la que va tenir quatre fills,
0: sí.
1: Que encara es dediquen a explicar la història del pare.
0: Correcte. Després ell... A veure, ja, per anar completant, no?
1: Sí.
0: Perquè és veritat que del seu passat d'espia hem explicat poca cosa, bueno, sí. Aquest vincle, diguéssim, amb els Estats Units i després aquest col·laboracionisme amb el règim, no? Aquesta doble careta al principi per veure què passava amb el règim de Franco quan estava als Estats Units i després, a partir d'aquí, amb aquesta, no?, immersió entre els soldats espanyols al nord d'Àfrica i després ja es va convertint en empresari, a poc a poc, i va utilitzant tots aquests contactes que ha fet durant la seva època d'espia, que ha satisfet els americans, i mira, s'instal·la i es converteix en aquesta celebrity, en aquesta socialité. Hi ha més gent.
1: Hi ha més gent aquí.
0: Evidentment, mira, Rafael Alberti. Estic veient aquí Juan de Borbón.
1: Toma ya.
0: És a dir, que l'hem citat, no? El sí, pare de l'emèrito, sí. Que és el que havia de ser el rei, si els americans donaven suport a acabar amb la dictadura de Franco.
1: Correcte.
0: Que és el que havia de passar en principi, però al final no va acabar passant. A Paul Newman, Charlton Heston i hasta Lola Flores, estic llegint aquí, anava a ballar quan organitzaven tablaos a la casa del Ricardo.
1: Aquesta és la idea, perquè organitzaven tablaos flamencos, que era lo más de lo más,
0: sí.
1: I ell sabia com fer feliços els seus convidats, anem a dir-ho així, perquè... Cada celebració era una festa, però al mateix temps, per ell, imagino, era una oportunitat de negoci.
0: Clar, bueno, i el que va passar és que també, a mesura que anaven passant els anys, com ell s'havia quedat molt ben instal·lat com a epicentre d'aquest món social de rics, doncs, i els diners, com aquell qui diu, li venien sols, perquè amb aquestes dues patents d'importació, doncs, ja em diràs tu, a poc es va anar desvinculant de la part política, perquè la seva part política era fer festes i reunir
1: sí.
0: aquesta gent, anar als toros, fer festes a casa i alguna coseta més. Després es traslladaria de la Moraleja a Palma de Mallorca, que estava com molt més tranquil encara, i allà acabaria instal·lat els seus darrers anys amb els seus gossos, que en tenia 10, crec.
1: Sí, sí, sí.
0: No?
1: Sí.
0: Amb els seus fills, amb la seva família.
1: Cases ajardinades,
0: i el que explica
1: clar.
0: La seva família és que ell, efectivament, va anar perdent els seus ideals, entenent que havia de ser pràctic per sobreviure i per viure bé. I dintre de tota aquesta vida social que portava, considerava que tenia pocs amics de veritat.
1: Va.
0: Que la gran majoria eren com una mena d'aparador a què a tots els interessava.
1: Perquè hi va jugar a ser una mica titellaire de persones.
0: Sí.
1: Fos reclutant, fos negociant, i aquesta va ser la seva vida, els ideals de la joventut. Aquí li donaria raó gairebé per acabar el Josep Pla, no? Que deia que a mesura que et vas fent gran, doncs et vas tornant més conservador. No, no ens passa a tots, però en el que a veure també si toques poder, jo crec que pot ser més normal que et passi, no? Com va ser el cas del Ricard Sicre. La setmana vinent tancarem una mica aquest pòquer de biografies particulars, perquè us van prometre que abans que acabi la temporada hem de matar Franco. Franco, i aleshores, doncs, no sé, se'ns va... A veure, van passar les setmanes, no?
0: Qui sí, dia, qui... Emetem la setmana vinent, doncs?
1: No, no, encara no, encara no. No, però més no, la setmana vinent parlarem d'un senyor que, a més, a mi em fa molta il·lusió presentar perquè va néixer al meu barri, al Guinardó, i es va dedicar a ser dibuixant famós a França. Mm-hmm. Però, clar, aquí no el coneix ningú, llavors, a França, i, de fet, quan parli dels dibuixos que va fer, tots direu, ah, sí, d'acord, però és que venia d'aquí, no? I venia de barri, i és meravellosa la seva història. No, però Franco sí, el matem abans d'acabar la temporada.
0: Veure, sí, jo crec que sí. És necessari. I ja està.
1: Ens ve de gust, ens ve de gust.
0: Sí.
1: Matar algú radiofònicament és lícit.
0: Exacte.
1: Això sí, va dir, no ho feu a la vida real, no us estem donant idees, no penseu malament.
0: Zero violència.
1: Exacte, zero violència. Ens n'anem amb un temazo, diguem, clàssic modern dels Dandy Warhols, Bohemian Like You, com el Ricard Sicre.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins la setmana.
1: Ciao, a vosaltres.
0: I arribem a la una, serà el moment del butlletí. Tornem amb més Sota Sospita en uns minuts. Fins ara.

0: Ràdio 4.
1: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
2: Perquè el calcules en euros. En dòlars és molt menys.
3: Sóc aquí per complir els teus somnis.
4: Sota sospita.
5: Això és surrealista.
4: Amb Laura González.

Doncs vinga, va, ja tornem a ser aquí. Després del butlletí, el Sota Sospita, és el moment, com cada dissabte a aquesta hora i fins a dos quarts de dues, de gaudir de la vida i de la nostra sumiller, la Meritxell Falgueras.

0: Ràdio 4.
1: ¡Que lo que estamos a rular! ¡Y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal, com esteu? Bon cap de setmana, un dia més, un dissabte més, arribem aquí a la sintonia de Ràdio 4. Com sempre, fins a les 3 en punt avui, demà, al Més que Esport, amb l'Helena Ramos, al control de so. I en aquest dissabte de maig us convidem a ballar sense parar. Ja sabeu que aquest programa fomenta la pràctica de l'esport i l'activitat física com a filosofia de vida, com a eina de salut i de lleure, d'integració, d'inclusió i solidaritat. L'activitat física, en definitiva, per a tothom, per millorar la condició de vida de les persones en tots els aspectes i circumstàncies de la vida. Doncs bé, dins de l'esport i l'activitat física hi ha diferents activitats i una d'elles és el Zumba, la modalitat que practica, ensenya i en la que competeix el nostre convidat d'avui. Ell és equatorià de naixement i català d'adopció. Ha estat l'únic seleccionat de l'estat espanyol per un prestigiós campionat internacional del que us parlarem i es diu Dami Espinosa.
2: Damián Espinosa, conegut com Dami, va néixer a l'Equador el 7 de febrer de 1993 i va arribar a Catalunya, concretament a Granollers, quan només tenia 8 anys i després es va traslladar a Castellterçol, on viu actualment. És instructor i coreògraf de Zumba i també de Circ Mobility. Tot i que volia ser veterinari, des de petit li agradava la dansa i el hip-hop i va decidir estudiar educació física i convertir-se en professor de disciplines com l'aeròbic, step, hip-hop i, des de fa uns anys, Zumba. Ara, Dami Espinosa ha estat seleccionat entre un centenar d'aspirants de tot el món i serà l'únic representant de l'estat

0: concret per practicar-les. La zumba permet tonificar, elevar les pulsacions i cremar calories, a més d'ajudar a enviar més aire als pulmons.
1: Més que esports. Amb Marc Lluc.
2: Doncs avui és un plaer que ens acompanyi aquí als estudis de Ràdio 4 abans de viatge d'aquí uns dies cap a Itàlia, el Dami Espinosa. Com estàs, Dami?
3: Bona tarda, Marga. Bona Moltíssimes tarda. Gràcies, abans de tot, d'haver-me convidat. És tot un plaer poder compartir amb tots vosaltres. I res aquí, que conegueu una mica de mi i bueno, d'aquesta modalitat que tantes portes m'ha obert i tantes oportunitats i tantes vides ha canviat actualment.
2: Doncs imagina't el que pot fer una activitat física en aquest cas, no? Perquè aquí parlem d'esport, però això és més que esport i la zumba també ho és. Al final necessita una preparació física important també, no?
3: Jo crec que tot a la vida necessita una constància i més que una constància també el sentir. I quan tu fas les coses amb cor, amb passió i sobretot dones tot
2: tot el que tens.
3: Les coses surten i ja no és que surtin, sinó que arribes.
2: Clar, i que les gaudeixes.
3: Correctes.
2: Això és el que et passa a tu, que li poses passió al que fas. I en aquest cas el zumba, no?
3: De
2: el
3: vegades
2: zumba
3: massa.
2: O la zumba? Com ho hem de dir?
3: Amb article seria la zumba.
2: La zumba.
3: La zumba.
2: La zumba, no? Per dir-ho correctament,
3: exacte,
2: no? Escolta, però ara ja preparant maletes, no? Perquè te'n vas d'aquí uns dies.
3: Ara mateix, si et dic, soc sincer, no, de maleta res, més que res perquè estic preparant el que és en si, diguem, a l'espectacle, ben bé dit.
2: Perquè és un espectacle, no una competició. O també?
3: És les dues coses. La barreja dels dues, correcte. I, bueno, és, diguem, seria l'Eurovisió del Zumba.
2: Ah, molt bé. Té una I, per tant, ja té una part competitiva, perquè hi ha algú que
3: correcte,
2: guanya, no?
3: Correcte, hi ha algú que guanya. I, bueno, només ser triat d'una norantena de persones ja és un... ja és un, ja,
2: clar,
3: un honor,
2: ja,
3: no?
2: Ja és guanyar d'alguna forma,
3: exacte,
2: no?
3: Exacte, perquè es presenta moltíssima gent.
2: Són només 10 que...
3: Dels 10 que anem cap allà, representat de nivell global, doncs és un... doncs
2: com,
3: és un honor.
2: I com va ser que et van triar tu? Doncs... T'havies presentat altres vegades?
3: No, és la primera vegada.
2: O sigui, tu, arriba i moldre, que diem aquí en català.
3: Exacte, sí.
2: Va molt bé.
3: De fet, aquest any és la desena vegada que es fa aquest... Net Racing Presenter, aquest concurs,
2: Net
3: no?
2: Net Racing... Es diu?
3: Next Rising Presenter, sí.
2: Això.
3: De Zumba, i la veritat que no m'havia presentat perquè en si, diguem que... Tens altres coses, no? Altres prioritats, però aquest any vaig dir, per què no?
2: El no ja el tens.
3: Exacte. Sempre sóc de dir, anem a buscar el sí.
2: Clar que sí.
3: El
2: I,
3: no,
2: i bé que fas.
3: Saps? El no sempre el tenim de diverses coses, doncs si et diuen sí, això que t'emportes,
2: clar
3: no?
2: Clar que sí.
3: I llavors em vaig presentar, vaig fer, i un dia estava, de la manera més tonta, estava passejant el gos, i de sobte veig un mail.
2: T'arriba un missatge.
3: I dic, no pot ser.
2: No t'ho creies.
3: No m'ho creia, dic, aviam, és veritat. Vaig frenar el gos de cop, el gos em mirava com què passa aquí, saps? I,
2: continua
3: i
2: caminant.
3: Aviam, un moment, què és això? I la veritat vaig obrir i, bueno, com lo normal, no? Una emoció molt gran.
2: Una gran alegria,
3: molt gran,
2: una emoció
3: molt
2: gran. Que la vas convertir ràpidament en algú o no? A part d'amb el gos, que va ser el primer que es va assabentar, no?
3: La veritat em vaig esperar una mica, sí. Bueno, clar, amb la meva família, tot això, sí, però la veritat que em vaig esperar perquè no... Perquè això va per fases, no? Diguem. I, bueno, vaig passar les fases que tocaven i dic, jo sóc una persona de callar les coses bastant.
2: O sigui, esperar que estigui,
3: tot
2: el
3: cuit.
2: Saqui, diem aquí el sac i ben lligat.
3: Correcte.
2: Tu que ja ets català d'adopció.
3: Exacte,
2: deia, no?
3: Sí. Correcte, i no m'agrada dir les coses ja perquè de vegades ja els que ens escolten estaran d'acord, depèn de qui, però la gran majoria hi ha coses que no s'han de dir, sinó que s'han de callar.
2: Ja.
3: I quan ja les tens ben lligades és quan dones la sorpresa,
2: clar,
3: no? I la gent diu, quan ha passat això? Què és això? Quan ha estat això?
2: Tu tenies molt callat.
3: Tu tenies
2: no?
3: molt callat, exacte.
2: I al final sí, que ara queden pocs dies perquè te'n vagis cap a Itàlia.
3: Correcte. A Rimini.
2: Has estat a Rimini?
3: He estat només un cop, però he anat a nivell d'alumne o d'aprenent, perquè en aquesta carrera, com en tots, t'has d'anar reciclant, més que res per donar qualitat, com et deia. Jo sóc una de les persones que la meva feina m'agrada molt donar la qualitat. Vale?
2: I ets perfeccionista.
3: Massa.
2: Ja m'ho ha semblat.
3: Massa. I de vegades...

0: això de ser perfeccionista tampoc és bo.
1: No, però... de vegades pot ser un problema.
0: Correcte. Però, bueno, també té els seus fruits, vale? I llavors a mi m'agrada donar qualitat a la gent. I llavors, com a la medicina, en altres àmbits, doncs en el món de l'esport t'ha d'anar reciclant i sempre donant el millor de tu, ja no només com a persona, sinó a nivell de coneixements, de tècnica, això també s'agraeix molt.
1: Clar, t'has de reciclar sempre.
0: Sempre,
1: t'has d'anar, doncs, actualitzant d'alguna forma. I això et fa viatjar? A vegades?
0: A vegades no, bastant.
1: Bastant.
0: Bastant, la veritat. L'estar en aquesta empresa, perquè Zumba, la gent
1: clar,
0: té...
1: Zumba és el nom d'una empresa, diguéssim.
0: Té el concepte... Zumba va néixer com un concepte de ball innovador, un ball fitness innovador.
1: Sí, ball fitness,
0: vale? Si tu li treus la Z, vale? Perquè en si el nom era Rumba. Tu li treus la Z i queda Zumba.
1: Zumba.
0: La R, perdó, i queda Zumba.
1: Sí.
0: Vale? I és així. Llavors la gent diu, és un ball... No és un ball.
1: No és un ball.
0: És una... ara mateix és un dels moviments més forts del fitness del món.
1: Del
0: vale?
1: món sencer.
0: Està competint amb Les Mills, amb marques com Reebok, Adidas, que també tenen els seus programes. Vale? I llavors, tothom...
1: Clar, però perdona que t'interrompeixi, la gent sap que Adidas o Reebok és una marca de roba esportiva,
0: correcte,
1: o de sabates esportives, però Zumba, com tu dius, la gent pensa que és una modalitat dintre del ball o dintre del fitness.
0: No
1: seria exactament
0: això. No ben bé,
1: això.
0: No, perquè dintre del nostre programa també tenim programes com el Strong Nation, que ve a ser un body combat.
1: Teniu altres disciplines.
0: Tenim altres disciplines,
1: altres
0: com el Sarcom Mobility, que m'heu mencionat
1: sí,
0: abans.
1: Que és sí, clar, que no sé ben bé què és.
0: És una barreja d'estiraments de ioga, d'estiraments, hipopressius i demés. Tenim Aquazumba, que ve a ser
1: a
0: l'aigua. Tenim el Zumba Toning, que és amb peses. Tenim diverses modalitats que estan dintre de...
1: Dintre del mateix.
0: Del mateix, exacte.
1: Del mateix, molt bé. No, perquè la gent tingui clar, no? Perquè a vegades anem al gimnàs, hi ha classes d'aquestes doncs que tu pots anar una o altra, no? I a vegades no saps ben bé on vas.
0: Exacte,
1: doncs,
0: correcte.
1: Que sabeu que és el Zumba. Escolta, ara continuem parlant, però abans has dit que això del campionat aquest que vas és com una Eurovisió, no?
0: És com una Eurovisió, perquè Eurovisió, la gent que tingui, perquè per exemple jo dic Zumba, Neck Rising Present, la gent es queda...
1: No sap què és. Què
0: vale,
1: és,
0: què és això.
1: Què és això.
0: I normalment perquè em puguin entendre és com una Eurovisió del Zumba.
1: Doncs parlant d'Eurovisió, escolta això.

0: És a dir, Melody, Eurovisió de l'any passat, perquè aquest any aquest any, doncs ja sabeu com està el tema.
1: Correcte.
0: I per tant no hi ha hagut participació de Ràdio Televisió Espanyola en aquest cas, però sí l'any passat. I per què ens has demanat aquesta cançó de Melody?
1: Aquesta cançó té un símbol molt... Bueno, un pes, diguem, més que una simbologia. Sí, aquesta cançó, a mi la, ja no només l'artista, sinó la, el que diu la cançó, no?
0: És la diva.
1: Diu que tothom es pot empoderar, que ara, per exemple, que està sonant de fons, diu que...
0: A veure, que l'escoltem una miqueta més. Una miqueta més. Sí, deies?
1: Us deia que la cançó aquesta diu que qualsevol, una madre que madruga, un artista sin cartel, i que qualsevol d'aquestes persones que no li donem importància diàriament és una diva, vale?
0: Són... O sigui que al final tothom pot ser.
1: Exacte, que... O sigui, no li donem importància a una mare que ens dona, que ens ajuda, jo què sé, al matí a vestir-nos, a fer coses, a la professora que ens ensenya, a la de supermercat que ens atén i tal. No li donem importància, però...
0: Però la té.
1: Però la té. I que són el que diu la cançó, no? Que no li donem importància, però aquestes persones també són unes divas. I aquesta cançó, sobretot, és la que em vaig presentar en aquest concurs, amb aquesta cançó.
0: I
1: justament,
0: cançó?
1: Bueno, a la Melody no li va donar massa sort perquè va quedar 24,
0: sí,
1: però...
0: No, va quedar bé, no. La veritat és que no.
1: Però a mi m'ha portat molta sort, i la veritat que, o sigui, res més sentir-la és posar-se-me...
0: Se't posa la carn de gallina.
1: Directament, exacte, exacte.
0: Escolta, perquè, clar, la Zumba té música.
1: Exacte.
0: I llavors el que faràs a Rimini, l'espectacle que tu proposes, com és?
1: Aviam, Zumba té... O sigui, perquè ho entengueu una mica, té la, a cada mes, vale, ens envia a nosaltres els instructors, música feta per ells mateixos. Vale?
0: Ah, molt bé. Per la mateixa empresa.
1: Per la mateixa empresa, vale, que us editen, contacten algun artista, i a més... que són la que fem la majoria dels instructors, vale? Però després també diguem que hi estem aquí a gent que és més creativa o i tal, que pot utilitzar una cançó com aquesta que hem posat de Melody, Ana Mena, o les que sentim de Bad Bunny, les que són més comercials, que la gent, o sigui, escolta una de Zumba i diu, vale, li ve el, diguem, l'energia, el subidón, però una que pugui sentir a la ràdio que anem cantant, vale? Qualsevol l'escena classe i l'escena ràdio, i a la ràdio després, i clar, a mi moltes vegades em diu, aquesta la sento a la ràdio, vaig al cotxe i vaig conduint i vaig recordar-me dels passos. De vegades m'han pitat perquè estava amb el semàfor i no m'he donat compte de que ja estava verd, i jo estava fent la coreografia i el cotxe i tal.
0: Vosaltres no ho veieu, però el Dami va fent amb els braços, com ho faria el cotxe a la persona aquesta de la que parlava, perquè tu ets instructor, vol dir que ets professor.
1: Correcte.
0: I coreògraf també.
1: Correcte.
0: Perquè al final has de muntar unes coreografies en base a la música que sigui, no?
1: Exacte.
0: I les teves classes crec que les dones a Sant Cugat?
1: Bueno, les faig a diversos llocs. Sí que és cert que vaig començar... Jo sempre dic que tinc la sort d'haver conegut de lo més baix ara lo més alt, no? I diguem que tot aquest procés, tot aquest recorregut m'ha portat a valorar tot el que és aquest... El poder treballar des de les persones més humils a treballar amb persones de caràcter que tenen, de caràcter important, no?
0: Amb un pes, no?
1: I també et dic, Marga, amb tota la sinceritat del món, que és ben cert aquest dit que diuen en castellà, aquesta no és oro dita, todo lo que...
0: Reluce. No és oro todo lo que...
1: Exacte.
0: Reluce. Ho has pogut comprovar.
1: En primera persona.
0: És a dir, que tu has treballat amb persones d'un nivell adquisitiu, diguéssim,
1: exacte,
0: baix, del poble...
1: Subvencionats, per exemple, per la mateixa ajuntament i tal, amb gent que paga perfectament 250 euros o, que t'estic dient de lo més baix, a 600 i pico d'euros en un centre esportiu.
0: Per un mes o per una classe?
1: Mensual. Estem parlant mensual.
0: Mare meva, ja m'estava...
1: Mensual.
0: Déu-n'hi-do. I tu has estat professor tant del més baix com del...
1: Correcte, en tota la meva carrera, perquè ja porto 12 anys en el Zumba i en el món del fitness 20 anys, doncs clar, vius coses i dius, ostres... I la meva mare sempre, o sigui, ens ha fet tant a mi, a mi germana, ens ha fet viure en la humilitat, en lo de no creure'ns lo que...
0: Clar.
1: Les coses, perquè arribem, no?
0: Clar, sinó, i no creure't superior a ningú.
1: Exacte, sinó tindre els peus a la terra i donar les gràcies sempre per tot el que aconseguim i per la gent que confia en nosaltres i que ens dona aquestes oportunitats, no? I diguem que un altre dit en castellà que sempre ens diu la meva mare és que mai s'ha d'oblidar la vaca cuando fue ternero, no? Diguem així, perquè de vegades se'ns
0: oblida... Sí, d'on vens,
1: correcte.
0: No oblidar d'on vens.
1: No,
0: aquesta dita no la coneixia? No sé si és més de l'Equador, que
1: és... Possiblement, sí, és una cosa així.
0: Que és on vau néixer vosaltres,
1: no? Exacte. I, bueno, jo crec que mostrar-me tant com sóc i ja t'ho dic, haver tingut aquesta evolució fins ara i tindre la meva essència, ser agraït i tindre sobretot, perquè en aquest món, en el món del cant, en el món del ball, en el món de l'escena...
0: El tema és artístic.
1: Molt, artístic, correcte, és molt fàcil volar.
0: És fàcil.
1: I sobretot, endiossar-te és una... és brutal, vale? Yeah. Però sí que és cert que... tant d'avui a demà pots estar en una alçada i fotre't l'hòstia de la teva vida.
0: I quan més alt, potser,
1: correcte,
0: més dura ser la caïda.
1: Exacte.
0: És una altra dita en castellà.
1: Exacte.
0: Que passa, no?
1: Correcte.
0: Però bé, ara no pensem en caiguda, sinó que te'n vas a Rimini a donar el millor,
1: millor
0: del que
1: exacte.
0: Tu tinguis. Amb quina música? Amb aquesta?
1: Amb Essa Diva, correcte.
0: O sigui, amb la cançó de Melody.
1: Amb la cançó de Melody.
0: I quan dura la teva intervenció?
1: Doncs 3 minutets, més o menys, sí.
0: Que suposo que hi ha un temps establert, no?
1: Clar, per cadascú.
0: Per
1: clar.
0: Cadascú. Són 10 participants.
1: Sí.
0: I hi ha un jurat, m'imagino. Com va?
1: O sigui, hi ha un jurat que són el creador del programa i després altres que són de la mateixa empresa.
0: I que... Què s'emporta el guanyador, a part de la glòria de guanyar?
1: A part de... Bueno, és que et canvia la vida perquè tornes internacional. A la convenció de Zumba, que la fem a Orlando, tens la teva pròpia masterclass, o sigui, l'empresa mateixa et potencia per canviar-te la vida. És els que ens dediquem al món del fitness, sobretot a la Zumba, és un canvi molt, molt bèstia el que pots tindre a partir de guanyar això.
0: I tu com ho veus? Tens... possibilitats.
1: No vull pensar-hi. No vull pensar-hi.
0: Que surti el que surti.
1: Que surti,
0: no?
1: El que surti. Sobretot perquè no vull volar i vull gaudir del moment, saps? Sigui el que sigui, és un molt... O sigui, molt usual el que diem, no? Això també ho diu la Melody, la Chanel, que ha anat a Eurovisió o tal, diu, no vull pensar en el resultat.
0: Perquè vull gaudir del moment,
1: correcte,
0: no?
1: Perquè si penso en el resultat encara és pitjor. Vull gaudir del que m'està passant, aprendre del màxim d'aquesta experiència i treure-li al partit tot el que pugui.
0: Doncs mira, l'has nomenat ara mateix.

0: Aquesta sí que va quedar bé a Eurovisió.
1: Aquesta va quedar molt bé, molt bé.
2: Mica més i guanya.
1: Exacte, la tercera i déu-n'hi-do. I...
0: Com ho vas viure? Perquè tu la coneixes, tu has treballat amb ella.
1: Vas tindre, o sigui... Ara el que tinc, bueno, la sort o diguem el privilegi és que estem una mica sobresortint els que estem a la, o diguem a la mateixa generació. Mm-hmm. Lola Índigo, Aitana, Chanel,
0: Lola
1: correcte,
0: Indigo.
1: Correcte. Mm-hmm. I diguem a la Chanel, la vaig conèixer estudiant a Hortos, formació de persones en fitness i de més. Mm-hmm. I, bueno, la veritat que tinc una anècdota amb ella, correcte, que és que per motius de, bueno, meus personals no vaig poder formar part del seu cos de ball, que m'ho va demanar per anar.
0: O sigui, que haguessis anat a Eurovisió amb el seu cos de ball. Sí.
1: És una cosa que m'hagués agradat, hòstia, és una cosa que m'arrepenteixo sempre, però bueno, la vida sempre té més coses per tu i mai se sap per on. Correcte, correcte. I ara, bueno, a on ha arribat ella i de més, o com va quedar a Eurovisió, i he tret aquesta cançó perquè, de fet, l'anomenat Chanelazo, que és la part de ball que fa ella, que
0: sí,
1: és...
0: Que balla...
1: Que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. Mira que ara sortirà a la part aquesta.
0: Mira. L'Helena ens ho ha posat, eh? Ara només falta que balli. Ara, diu ara. A veure, balla una mica, des de la cadira.
1: Necessito una mica d'espai. Doncs és ben cert que l'anomenat Chanelazo em va portar a fer... O sigui, a les meves classes, als events que em donaven. I, a més, era... O sigui, aquesta cançó, quan va sortir, la vaig fer en events. Igualment, quan em convidava a masterclasses, a tot, no?
0: O sigui, l'utilitzaves.
1: Moltíssim. Però vaig dir, ostres, fes el Chanelazo encara que la gent no et segueixi, no? El vaig començar a fer i la gent es quedava...
0: No et seguien al ball, era impossible.
1: Exacte, però es quedava amb una boca de dir de veritat a fer el que acaba de fer, i em va potenciar a que vaig poder-li treure partit de l'anomenat Chanelazo, no? I em va portar a que em coneguessin molt més, o sigui que estic veient que les cançons eurovisives m'estan donant molta empenta i molta sort, o sigui, perquè són una meravella, saps?
0: Imagina't, i ara a Rimini. Però escolta, abans ens queda el temps passa volant aquí, al Més que Esport de Ràdio 4, i aquí a aquest programa doncs parlem dels beneficis de l'esport, no només a nivell físic, sinó a nivell mental, molt important. I aleshores, doncs, per la gent que no ho conegui bé, tu que ets professor de Zumba... Què té de bo la Zumba? Doncs això, a nivell tant de salut com de ment.
1: Aviam, Marc, ara mateix acabes de donar un tema que a mi m'ha tocat bastant, no? Mm-hmm. Que és el tema de la salut mental.
0: Ah, sí? T'ha tocat la salut mental?
1: Sobretot aquests últims mesos m'ha tocat que he hagut de parar per salut mental, ¿vale? Sí. Sobretot perquè, si te'n recordes, que hem fet aquesta petita menció a l'inici, que m'has dit lo de ser perfeccionista.
0: Sí, t'ho he vist a la cara.
1: Correcte. Doncs llavors em va comportar que la perfecció em va fer esclatar.
0: Ja, clar, perquè volies sempre arribar a un límit que ja no pots donar més.
1: I si ja estic aquí, encara més, fins que el cap em va dir, nen, deixa'm descansar una mica, que no podia més. Uh-huh. I quan arribes un moment que a la salut mental no li dones importància, ja pots tindre la força física, l'ímpetu, l'energia que senyors espectadors... Si no tens salut mental, us ho dic de tot cor, no teniu res.
0: Ja.
1: Valoreu-la molt, perquè no té res.
0: Ho has superat,
1: Dami? Sí, soc sincer, continuo amb tractaments, amb grans professionals que m'estan ajudant, perquè això no és per avui per demà.
0: No, això té necessito un temps.
1: Correcte.
0: Un procés.
1: Però diguem que s'acaba sortint d'això. Amb molta empenta, molta ajuda, evidentment. I
0: clar,
1: sobretot
0: s'ha de demanar ajuda. Clar.
1: Correcte.
0: Clar, perquè si no la demanes, no, potser la gent no ho sap.
1: I sobretot voler sortir tu d'això, perquè hi ha molta gent que, bueno, cadascú tracta això com de la millor manera que pot, però sí que és cert que si tu vols sortir d'això, li poses empenta i no vols viure d'això, vale? Perquè sí que és cert que, i dono les gràcies a la meva psicòloga, si m'escoltes, vale? Això va per tu, que quan ja estàs més a baix només et queda sortir.
0: Clar, pujar, no? Exacte. Aquesta és la part positiva, que ja no pots baixar,
1: ja no pots baixar més.
0: I per tant, és sortir-se'n, i en aquest cas tu ho estàs aconseguint.
1: I llavors, amb el que m'acabes de dir respecte...
0: A la zumba.
1: A la zumba. Sí que és cert que la zumba és un programa, ja no només la zumba, no? Sinó, diguem, tots els programes de, que portin música, que portin tot el que sigui per treure... A nivell mental, nosaltres ens diuen, sobretot els psicòlegs, que som la seva competència.
0: Ja, però clar.
1: Exacte.
0: No, perquè desconnectes, no?, amb tot això. Desconnectes. I l'esport està absolutament recomanat. L'esport, l'activitat física.
1: La física, correcte.
0: Absolutament recomanat, com si fos un medicament.
1: Exacte, exacte. Si sense anar més lluny, per exemple, quan a mi m'ha donat tot això, a mi m'han dit, fes esport, i jo pensant,
0: però si no,
1: però
0: paro,
1: és que no paro, si no surto d'aquí, saps? O sigui,
0: dóna'm una altra cosa.
1: Què has de fer més? Si me'n rebento, si és que no puc fer més. Yeah. I sí que és cert que a nivell de la zumba, és una festa, Marga, és una festa.
0: Sí, que la gent
1: és una festa
0: està
1: música.
0: Divertida, està,
1: o sigui,
0: optimista.
1: Jo sempre dic, la gent que ve a les meves classes, i jo no sé en altres companys, però jo estic al Zumba, parlo per l'empresa, vale, a la que represento, és els valors del Zumba, no és que nosaltres com instructors som aquí, diguem,
0: l'estrella,
1: som aquí els que haguem de brillar, de ser els que més, no? És la gent que ve a donar-nos el seu temps, la seva confiança.
0: Que ve gent de totes les edats.
1: De totes les edats, correcte.
0: De tots els nivells, vull dir que no tens per què ser
1: una gran ballarina. I jo sempre és el que dic, que em ve gent que diu, és que jo sóc una patata, jo sóc una mica així, és que tu vas cap a la dreta, jo vaig cap a l'esquerra, jo, o sigui, no sé coordinar, sóc molt poc coordinat, no sé què, i jo els hi dic, mira...
0: O molt poc flexible, que,
1: també,
0: que dic jo sempre.
1: També, i jo dic, mira, aquí, no, això no és una classe de ball, jo no t'estic preparant per anar a una competició, ni per anar a una cosa de, ni de salsa, ni de bachata, ni res. Això és una festa, és el moment que durant tu 45 minuts, una hora, vale? És el teu moment de desconnectar,
0: clar, de
1: deixar-te emportar. Exacte, és el teu moment, no pensis en el que hi ha fora, vale? Si t'equivoques, no passa res, si la del costat et dona un cop de puny, dos li tornes. Si t'insulta, em dius a mi, dami no sé què, i la trauré fora, cap problema, aquí ho solucionem tot. Però l'important és que vinguis a cantar, a cridar, i sobretot a sortir amb un somriure. Si tu surts d'això,
0: ja,
1: aquesta
0: content,
1: és la meva,
0: no?,
1: feina.
0: Aquí també haurem de sortir molt aviat amb un somriure,
1: quina
0: de mi,
1: llàstima,
0: perquè saps, passa el temps corrents. Ja veieu que parla un perfecte català. Vas néixer a Ecuador, però vas venir de petit.
1: Correcte.
0: O sigui que et consideres també català, imagino.
1: Bueno, la veritat que sí, i d'aquí vull enviar una salutació molt gran a tota Castellterçol, que jo vaig sortir, jo vinc d'un poble molt petit,
0: sí?
1: De Castellterçol, i
0: sí, ho sé.
1: La veritat que és on...
0: Que t'han acollit perfectament.
1: Perfecte,
0: no?
1: I és on vaig començar jo a fer-ho tot, els meus primers penitos, que es diu, i a partir d'aquí...
0: O sigui, el primer ho vas fer amb la gent d'allà del poble, que és un poble
1: correcte,
0: petit, no?
1: Que em van donar, diguem, les facilitats, i a partir d'aquí, doncs, diguem...
0: D'aquí a Rimini.
1: A evolucionar.
0: D'aquí
1: a Rimini.
0: Escolta, m'hauràs d'explicar com va tot a Rimini, però abans et posem música final. As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day, Feel This Moment. És aquesta cançó amb Pitbull i també amb Cristina Aguilera. Per què aquesta?
1: He tret aquesta cançó perquè justament, mira, he vist que avui tot va rodat.
0: Sí?
1: Aquesta cançó va ser la meva primera de fer en el món de Zumba.
0: Ah, sí?
1: Vaig començar
0: la primera coreografia,
1: amb aquesta cançó.
0: Que bonic, no?
1: I em porta, després de 12 anys... Ja, sé que he portat la Melody i la Chanel, però aquesta cançó, diguem que em recorda, doncs, un nen, o millor dit, un jove que...
0: Un adolescent,
1: volia,
0: pràcticament,
1: un adolescent,
0: no?
1: Exacte, que volia sortir, complir els seus somnis i lluitant contra viento y marea, que es diu, no? I aquesta cançó, sempre que me la poso, dic, ostres...
0: Ho he aconseguit,
1: no,
0: ho estic aconseguint.
1: Més que res, no volis, gaudeix del moment i, sobretot, continua en el camí que és el correcte que estàs fent, que és ja no fent el que t'agrada, que també, sinó canviant vides, que és el més important.
0: Doncs imagina't quin missatge més profund que ens ha deixat. Dami, que vagi molt bé per Rimini, ja ens ho explicaràs, d'acord?
1: Moltíssimes gràcies, això espero que sí, que sigui positiu.
0: Molt bé, segur que ho serà, passi el que passi.
1: Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. I quedeu-vos amb aquesta filosofia, amb aquest missatge que ens deixa el Dami. Fins demà, que vagi

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
6: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
5: Amb Xavi Freixas.
6: Hola, Picó!
7: Estan caient ruixats molt fort.
6: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
7: Sí, però estem a Catalunya
6: bon
7: i estem en la tardor.
6: Bon dia.
7: Bon dia per algú.
8: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
9: Puc dir una cosa?
6: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Callol, director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
10: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
6: Doncs moltes gràcies.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
6: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
5: Ràdio 4.
11: Alicia, per què has portat Joana E. de Maria Antònia Oliver?
12: Doncs perquè és un llibre que em va impactar bastant, potser també en el moment que el vaig llegir, que era bastant joveneta.
11: Sí.
12: Per l'impacte de les relacions de les persones, comença també amb el tema homosexualitat, tema de guerra, amors trencats per la guerra.
11: Sí.
12: I, bueno, t'afecta molt les vivències molt profundes i una mica també situacions, diríem, quasi extravagants de que passen, no?
11: Ja.
12: Entre relacions, però entre persones.
11: Tu eres molt jove.
12: Jo era molt jove.
11: Llavors t'estava explicant coses que havien
12: sí.
11: de passar encara? O t'havien passat moltes coses?
12: No, era potser una miqueta... veus una mica de vivència de la història,
11: sí.
12: Dels temps de la Guerra Civil i tot això, i de temes, per exemple, d'homosexualitat, que no tenies en mente
11: sí.
12: i desconeixies, i com les relacions entre persones de diferents generacions. Bueno, era una mica
11: peculiar. Et va descobrir
12: peculiar.
11: Tot un món.
12: Sí.
11: Avui la nostra irrepetible és l'enginyera Alicia Casals.

0: amb Carles Mesa.
1: Pionera en el camp de la robòtica mèdica i la bioenginyeria, camps en què has contribuït a integrar la tecnologia i la medicina, creant sistemes robòtics orientats a la millora de la nostra qualitat de vida. Un referent internacional en la investigació i la innovació tecnològica en robòtica. I, per tant, t'has passat la vida estudiant, Alicia, perquè sí. El teu és un àmbit molt canviant, canvia constantment.
2: De vegades és un dels laments que tenim els tecnòlegs, no? Penses, dic, mira, un historiador cada vegada sap més i va acumulant coneixement. I tu, a la mínima que et despistes, ja estàs obsoleta, no?
1: Clar, clar, que t'has passat de seguida.
2: És un gran repte, no?
1: Sí. Un àmbit, el de la robòtica, que forma part de les nostres vides més del que pensem, Alicia, no? Perquè potser tenim una imatge distorsionada de la robòtica, no? Potser perquè normalment ho relacionem amb humanoides, però els robots formen part de la nostra vida.
2: Exacte, sí. Ara menys directament en molts casos, però...
1: Per què?
2: Perquè no ho tens a mà i no jugues, no? Però, clar, en tots els processos dels projectes, dels objectes que tu utilitzes i tal, doncs molts hauran passat per mans d'un robot, no? I no directament. Ja cada vegada més, bueno, ja sí que hi ha molta gent que el tindrà el seu robotet a casa seva, no? Però vull dir que en el seu... Bueno, com deies, no? És tan ampli que pots tenir des d'una joguina, robot, fins a, com deies, un humanoid, que és ja una altra història, no?
1: Has ocupat diferents càrrecs de rellevància a organitzacions internacionals, Alicia, però també has creat dues empreses, amb tot el que això implica, clar, científica, però d'alguna manera també has estat empresària, haver de lidiar també amb pressupostos, no?
2: Sí, sí.
1: Que no tenen res de creatiu.
2: Bueno, sempre hi ha, al final, el pressupost que el fa un altre, però t'emboliques amb reunions i amb coses que dius, uf, això i em fa mandra, no és el meu.
1: Ja.
2: Però, bueno, és un pas, si vols veure la teva ciència ja, o tot el treball de la teva vida portat a un altre lloc, no? Portat realment a la pràctica.
1: Molta burocràcia, no?
2: És burocràcia, i, sí. És buscar diners per poder tirar endavant.
1: Sí.
2: Bueno, i és, sí, moltes vegades parlar en termes que per tu no són els que t'agraden, no?
1: Clar, però això és el més complicat de la ciència, no?
2: Sí.
1: El finançament
2: és ara, no? Cada vegada és més difícil,
1: clar,
2: eh? Vull dir que estem passat èpoques més bones de creixement de les universitats, etc. Però ara estic jubilada i en aquest sentit...
1: Sí.
2: En aquest sentit ja vinc una miqueta més tranquil·la.
1: Tu mires amb distància, no? Clar.
2: Però, clar, has passat i veus que cada vegada, bueno, jo potser hi ha més gent o menys diners, i les convocatòries per obtenir projectes són molt competitives. De vegades és desanimador, perquè dius, si tens una probabilitat d'un 5% que te'l donin, has de fer tota aquesta feinada, no? Un projecte estant...
1: Que perds molta energia, també, no?
2: Sí.
1: Hem d'explicar moltes coses. Alicia, tens una trajectòria impressionant. Però per començar, retrocedim en el temps. Alicia Casals Gelpí. Vas néixer a Barcelona el 27 de gener de 1955. Situa'ns en aquells anys, anys 50, 60... Com va ser la teva infantesa, Alicia?
2: La meva infantesa va ser, bueno, dels col·legis d'aquella època, col·legi de nenes.
1: De nenes, sí.
2: Quatre germanes, per tant, a casa,
1: nenes. Déu-n'hi-do,
2: això,
1: eh?
2: Completament un entorn molt feminitzat, no?
1: Sí,
2: tenia un germà, però
1: sí.
2: Ja va néixer quan tenia uns anys, i per tant...
1: Quin ordre ocupaves tu? Primera, segona, tercera? La tercera.
2: La tercera.
1: I què tal?
2: Bé. Bé.
1: Sí?
2: Sí. Veus una mica les característiques de la primera més sèria, la segona més boja, la tercera torna a ser una mica més sèria.
1: I després arriba la petita.
2: I després la mimada.
1: Clar. Un col·le. Només de nenes.
2: Només de nenes.
1: Quins records tens d'aquest col·legi?
2: El primer, maco, bueno, tens records molt vagos, ja

0: molt temps d'això.
1: Ja, ja.
0: Recordo el pati, jugant a Pichi. Recordo algun llibre.
1: Ens hi fem als anys 50-60, Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, sí.
1: Temps molt complicats, sí, també.
0: Sí. Anava a un col·legi que parlava en català clandestinament.
1: Ja.
0: I després ja, bueno, passa a un col·legi de monges, ja per fer el batxillerat, i ara una altra història.
1: I amb els pares, quina relació tenies?
0: Bueno, una relació bona, molt bona, bé, però amb molta llibertat.
1: Amb molta llibertat.
0: De vegades penses que potser massa,
1: perquè, sí,
0: perquè potser podies tenir una mica més d'acompanyament, però, diguem, comparativament amb
1: les teves amigues,
0: sí.
1: Més llibertat.
0: Era molta llibertat.
1: El pare farmacèutic.
0: El pare farmacèutic.
1: La mare mestressa de casa.
0: Farmacèutic sense farmàcia, eh?
1: Sense farmàcia.
0: Sí, deia que s'hauria arruïnat perquè era quasi de minimitzar les medicines.
1: Ah, ja. Ja.
0: Feia en un laboratori farmacèutic, fent llet amb melles.
1: La mare, com dic, mestressa de casa, tot i que crec que a la mare li agradava molt l'enginyeria.
0: La mare té... Sí, sí, sí. Era filla d'enginyer i si
1: avi
0: hagués sigut home, hagués sigut enginyer.
1: Clar, clar, clar.
0: I anava amb l'avi, amb el seu pare, a visitar fàbriques i coses,
1: sí,
0: molt interessada, però la mentalitat de l'època era ja no tocava.
1: Clar, clar.
0: I jo vaig estar d'un pèl, també,
1: encara
0: arrossegant-me
1: aquesta... I tu recordes el teu avi, enginyer?
0: Sí, el meu avi es va morir quan jo era bastant... Bueno, era una nena, de potser 11 anys, una cosa així. Un senyor molt seriós.
1: Sí, i suposo que no et va ensenyar res, no, d'enginyeria?
0: No, que va, que va. Que va, que va.
1: Ni et feia, no sé, desmuntar un cotxe, per exemple, un cotxe de joguina.
0: Era molt tan enginyer que quasi tenia molt oblidada la família, no?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí.
1: A tu no t'ha passat això, no?
0: No, que va. Que va, que va.
1: Es pot fer tot al final.
0: M'ho passo molt bé amb els nens.
1: Ja, ja.
0: Sóc al revés.
1: I tu de gran volies ser professora?
0: M'agradava ser professora, sí. Bueno, ho pensava quan estava al col·legi i anàvem amb la fila del pati a la classe.
1: Però això és perquè devies tenir bones professores, bones senyoretes, no?, que es deia abans.
0: Sí, la senyoreta. La senyoreta. Sí, més que professora, pensava en ser senyoreta.
1: Senyoreta, clar, sí, sí, sí.
0: I de col·legi, no imaginar-me a la universitat ni pensaments, no? Però era el que vivia, no? Que agafes com a referent el que vius.
1: Clar. I com eren aquelles senyoretes?
0: Bueno, hi havia de tot, hi havia de tot. L'autoritària, que m'agradava, perquè feia por.
1: Ah, t'agradava l'autoritària?
0: Sí, bueno, més que autoritària, tenia autoritat. Seria autoritat. I després hi havia altres, doncs, que, clar, doncs, més serava la classe, doncs, perquè no m'entenien, no? I l'autoritària... Sí, l'autoritària en el sentit de tenir autoritat sèria, però bé, no autoritària en el sentit negatiu, sinó, doncs, de... Bueno, al col·legi primer, doncs, eren tres germanes i era molt particular, no? I ara més aviat parvulari, però...
1: I què et va portar a estudiar enginyeria industrial? Perquè crec que vas decidir-ho quan feies el COU.
0: Sí, o l'últim moment,
1: molt tard.
0: Molt tard.
1: I perquè vas tenir una conversa, diguem que improvisada, amb un dels teus tiets, que era enginyer, també.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Com va ser allò?
0: No, jo, de fet, la primera vocació va ser... O sigui, quan vaig pensar, m'haig de decidir ja.
1: Sí.
0: Era enginyer industrial, però clar, com era dona, ho vaig descartar.
1: Clar,
0: i per
1: no
0: tant,
1: ser.
0: Vaig
1: no
0: estar
1: toca.
0: Donant voltes i voltes, sí que de tant en tant sortia una miqueta, i potser va ser una conversa de dir, m'agrada la física, m'agrada l'enginyeria, i tot això. Ah, doncs si t'agrada l'enginyeria, fes enginyer industrial, no? Aleshores és com dient, bueno, potser no cal que em posi aquest mur, no?
1: O sigui, tu meditaves molt, no?
0: Sí,
1: tenies molts
0: sí.
1: dubtes...
0: Però quasi tenia...
1: I el teu
0: tenia...
1: tiet ho va donar com una cosa natural.
0: Natural.
1: T'agrada,
0: sí.
1: Fes-ho.
0: Sí, sí,
1: ja
0: sí.
1: Està, encara que siguis dona.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. Sí, sí.
1: I què van dir a casa?
0: A casa molt bé.
1: Sí?
0: Satisfacció.
1: També?
0: Sí, sí, sí.
1: Per
0: sí.
1: Aquesta llibertat que deies, no?
0: Sí, i bueno, també era un orgull, com dient... En aquella època, ser enginyer...
1: Ja.
0: Vull dir, també per les dones, és casar-te amb un enginyer era tenir la vida solucionada, perquè era una categoria, eh? Ara, enginyer és molta gent, però abans de ser enginyer, llavors, clar, era una cosa molt sèria.
1: Uh-huh.
0: Jo recordo una de les... Primer, jo que vol ser orgullós, anar al metro a primer amb el llibre de càlculo infinitesimal, però que es vegi,
1: que es vegi bé el títol.
0: Que és càlculo infinitesimal. Perquè, bueno, m'impactava de dir això,
1: sí, sí.
0: És cosa sèria, no?
1: Sí, sí. Crec que quasi tots els teus companys de classe eren homes.
0: Sí.
1: Quantes sí. dones éreu?
0: Doncs mira, el primer de, hi havia les aules grans i les petites, no? Les grans, bueno, les grans que eren 200, però el curs ja, eren uns 1.000 de noies.
1: 1.000?
0: De noies érem unes 8.
1: Déu-n'hi-do.
0: Llavors, les classes, les de 200, doncs, potser érem 2, segur, una vegada 3, però algunes, a les classes més petites de pràctiques, que eren uns 50 o així, doncs,
1: eres
0: normal
1: única.
0: Era que anava sola.
1: Clar, clar. Uh-huh. I comences la carrera el 1972, uh-huh. en un moment, crec, en què el sector estava en creixement.
0: Sí.
1: No?
0: Sí. El veig tan diferent amb ara... Sí, sí, sí.
1: Clar, ara sabem molt més, no?
0: Sí.
1: Però en aquell moment estava, sí, en creixement, però estava començant, per dir-ho així, no?
0: Bueno, sí, quan jo explico, a nivell tecnològic, quan explico el meu currículum, per dir d'alguna manera, sí. dius, segons qui t'escolti, diu, aquesta ve de la prehistòria, no? Parles dels teus primers programes o de començar a treballar els càlculs a la universitat amb la regla de càlcul, perquè ordinadors no existien. A mitja carrera apareix el primer ordinador que té la Universitat Politècnica, que fas els programes, que és fer una ratlleta amb una fitxa, i després el test de profundades, clar, parles d'això i dius...
1: Clar.
0: Després ha sigut un continu de com enfoques la recerca al començament, amb equips molt cars i grans, i després, com arribes, pues, a tenir el teu portàtil, l'ordinador al despatx, després el portàtil, després compres de tots els components doncs, molt més barats i pots fer molta més cosa, no?
1: I referents femenins ja n'hi en parlem.
0: No.
1: Cap, cap ni un.
0: Sí, no. Tampoc se'n plantejava, eh?
1: Ja.
0: Vull dir, que clar, ara d'això se'n parla, però no... Vull dir, l'únic és, no toca perquè ets dona i aquesta carrera no és de dones, però no hi penses,
1: clar,
0: no? Ara és un tema que és viu
1: i
0: penses i dius, realment és bo perquè no hagués tingut aquests dubtes si hagués sigut normal o si se'n parlés ara, no?
1: Clar, clar. I fent la carrera vas poder entrar com a becària en un laboratori.
0: Sí.
1: Sota la direcció de Josep Amat.
0: Sí.
1: Com va ser allò? Com ho vas viure? Què hi feies?
0: Bueno, doncs vaig començar amb un full de pràctiques de circuits electrònics i fes aquest muntatge i prova i com funciona i anar fent una mica així de provat amb altres becaris que hi han allà.
1: Però era habitual, no?, entrar a un laboratori mentre feies la carrera?
0: No, sí, no molt. Però
1: no molt.
0: Sí, no molt, però sí. De fet, allà n'hi havia uns quants.
1: Uh-huh.
0: Però vaig pensar... Bueno, m'ho veia jo molt difícil després d'acabar i trobar feina.
1: Sí.
0: I dius, si acabes la carrera i no has fet res, ningú et voldrà, no?
1: Ja.
0: Aleshores dius, vés
1: una
0: endavant, encara que sigui
1: abans.
0: Sense cobrar, i comença a agafar pràctica i ja pots dir alguna cosa, no?, amb el currículum que tens una mica de feina, no?
1: Clar.
0: Que ja saps d'alguna cosa. I això em va portar ja a quedar-me a la universitat, perquè llavors es va obrir la facultat d'informàtica, que va començar llavors, per tant, estic dintre dels primers...
1: Sí. Tu la inauguraves, aquesta facultat.
0: Sí.
1: Si et sembla, perquè és una figura primordial a la teva carrera, escoltem el professor Josep Amat quan va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona el 2022.
2: La robòtica submarina és un camp que vam agafar no perquè haguéssim tingut una idea genial un dia dormint, sinó perquè ens ho vam proposar, i és un tema que després, quan hi vam començar a entrar, el primer que has de fer és documentar-te, i vam trobar que és un tema que té llarga història, una història que comença quan la humanitat no coneixia res del fons del mar, i aquest fons del mar doncs estava ple de llegendes i es deia que els vaixells doncs tenien monstres que sortien del fons del mar i que produïen grans desgràcies a la navegació, i a vegades no només desgràcies a la navegació, sinó que venien atractives sirenes que desviaven els rumbos dels vaixells. Doncs tot això era degut a la ignorància que hi havia del que hi havia en el fons del mar.
1: I crec que amb ell has après contínuament.
0: Sí.
1: Des dels inicis, quan la robòtica era una completa desconeguda fins avui mateix. No?
0: I de fet, ja dius, has dit abans, no?, que siguem pioners en robòtica.
1: Sí.
0: Per la seva visió de que això seria alguna cosa important.
1: Clar.
0: Perquè aquí no se'n parlava.
1: I els dos heu aconseguit ser uns referents
0: en robòtica.
1: Sí,
0: ens hem anat reforçant mútuament.
1: El professor Amat és qui després et dirigiria la tesi,
0: la
1: tesi doctoral.
0: Uh-huh.
1: El títol de la tesi, complicat, i m'has d'explicar una miqueta. Descripció de contorns d'imatges bidimensionals mitjançant successions de curvatures d'aplicació al reconeixement d'objectes en robòtica.
0: Bueno, ara fa riure. Ara fa riure. Quan la veus, era amb un objecte, amb una càmera, agafar, veure un objecte i anar a extreure el contorn de l'objecte i anar seguint els punts. I segons la forma, la curvatura, això et definia els paràmetres amb els que havies de caracteritzar quin objecte era. No?
1: Ahà. I entre els membres del tribunal de tesi, Gabriel Ferreter, que va ser el primer rector de la UPC.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: És maco parlar perquè dius, mira, el Josep Amat ha sigut com el meu pare, el Gabriel Ferreter ha sigut com el meu avi, no? De professionalment, de tirar endavant, i també un personatge molt, molt impressionant.
1: Important, sí. La qüestió, i continua amb la teva trajectòria, et vas llicenciar el 1977 i el 83 et vas doctorar en informàtica.
0: Uh-huh.
1: I tot plegat en un temps en què això de la tecnologia, Alicia, era quasi de ciència-ficció. La tecnologia i els ordinadors, la informàtica.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, aquesta tecnologia, realment. Bueno, aquesta evolució tan ràpida que hem tingut aquests anys et fa que tot és canviant, no? I de vegades ens sorprèn a nosaltres mateixos,
1: ah, sí?
0: No? Que de vegades comentàvem que dius, això que expliques a classe que és impossible, després resulta que sí que és possible, no? Perquè ha aparegut una altra manera de construir aquest xip, de construir aquest xip i de fer i de tal, o de, bueno, vull dir que es van descobrint coses i de vegades, doncs, mira, veus que tot l'avanç de la robòtica i la intel·ligència artificial és gràcies a totes altres tecnologies que ajuden a que prosperi, no?
1: Mm-hmm.
0: De vegades dius, el mèrit moltes coses no és pròpiament de la robòtica, sinó doncs perquè han sortit aquests sensors, perquè hi ha perquè evoluciona això, que has pogut construir això,
1: interdisciplinar,
0: que has pogut miniaturitzar aquests components, perquè si no, no t'hi caben, i vull dir que hi ha coses que dius, cada cosa té els seus, cada component, no? Té les seves característiques, no? La mida, el pes, a part de dir, fa això, però realment està mesurant en els rangs de mesura que a tu t'interessen, t'hi cap per incorporar-lo al robot, etcètera, etcètera.
1: Mm-hmm. L'any següent de llicenciar-te, el 78, ja vas començar a treballar com a professora a la UPC, a la nova Facultat d'Informàtica, mm-hmm. com deies, feies l'assignatura de circuits electrònics.
0: Mm-hmm.
1: Què recordes de les primeres vegades com a professora, Alicia?
0: Bueno, va ser una mica fort, perquè, clar...
1: Perquè estaves fent una miqueta el que volia aquella Alicia petita, no?
0: Sí, però clar, classes. Amb uns nens més grans dels que jo em pensava, no? Fins i tot més grans que jo, perquè es va donar el fet que per començar la universitat, la Facultat d'Informàtica, es va començar només el segon cicle, és a dir, a partir de quart i cinquè, diguem, no el primer, segon i tercer. Per tant,
1: venien alumnes ja més grans.
0: Venien alumnes que tenien nocions d'informàtica perquè treballaven a l'empresa o eren enginyers que s'hi volien introduir, però ja tenien algun bagatge, perquè no entraven a primer amb les bases, no? Amb la qual cosa,
1: els
0: alumnes eren més grans que jo, en general, no? I clar, i entre això, novata, bueno, té lo seu, no?
1: Però devia ser apassionant, també, no?
0: Sí, no, molt maco.

0: Som a Ràdio 4 a Irrepetibles conversant amb una de les nostres grans científiques, l'enginyera industrial i catedràtica de robòtica a la Universitat Politècnica de Catalunya, Alicia Casals. El cant de la senyera, amb l'Orfeó Català, t'emociona molt.
1: Emociona molt.
0: Per què?
1: Per la sonoritat. Bueno, és la sonoritat i una mica el que et representa com a catalana, no?
0: Ja.
1: Però, clar, els cors, aquestes veus diferents, uns i els altres... Recordo un dia que vam anar al Palau de la Música, que estava assajant, no? Perquè normalment el sents que el cantem nosaltres malament o que el canten altres, no? Però,
0: sí.
1: Estan al Palau de la Música. També l'has viscut molt en l'època més del procés més fort, que, esclar, és com un símbol, un cridar a la llibertat, un tot.
0: Perquè tu ets absolutament catalanista,
1: sí,
0: Alicia.
1: Sí, i tant.
0: Per què?
1: Bueno, perquè és la meva llengua, perquè sí. És el meu país... I perquè me l'estimo,
0: sí.
1: I a més s'ha de defensar perquè ens l'ataquen, no?
0: Ja. I t'has implicat políticament, també.
1: M'he implicat, sí. Sí, sí. Ho veus com una necessitat. I això és el que he après també dintre de la carrera, i abans en parlaves de la infància,
0: sí.
1: En què veia... Bueno, vivies la família, vivies un entorn i hi havia els que manaven, no? A la universitat, pues, seguia igual. Jo era un estudiant, després vaig ser professora i hi havia els rectors i rectorat i tot l'equip de govern. I, bueno, ja decidiran, no? I llavors, amb el temps, amb companys, vas descobrint que tu també tens alguna cosa a dir, no?
0: I que tu també pots decidir.
1: Fer.
0: Sí.
1: I, clar, quan veus coses que no t'agraden, i el fet, bueno, també dintre de la universitat, en el procés, et vas trobant, doncs, que ara et toca fer això, ara et toca tenir aquest càrrec, que no el busques, però, bueno, surt que en un moment donat toca. Doncs, bueno, vaig anar involucrant primer una miqueta a la universitat i després, doncs, quan vas veient i com més entres, més te n'adones de lo malament que funcionen tantes coses, no? I de les injustícies. I llavors ens dius, bueno, pots quedar-te sense fer res, que és una manera còmoda,
0: sí.
1: O pots actuar. I, bueno, doncs a mi la cosa em diu, no et pots estar queixant i no fer res. Aleshores, bueno, doncs tinc... Sempre em tatxen de molt optimista, però dic, si no ho proves no ho aconsegueixes.
0: Ja. Però la política funciona bé?
1: No, jo soc política, però dintre, sí,
0: ja,
1: fora una mica
0: ja. Però dic, es poden aconseguir coses amb la política?
1: Sí, clar, però sí. Fent una política com cal.
0: Ja.
1: Fent una política com cal.
0: Que potser no és la que es fa, no?
1: Exactament, no hi ha com cal, no, les lleis de com es fan els partits i tot el que hi ha, doncs ja, això ja no funciona.
0: Avanço. I clar, amb el pas del temps, el focus de la teva recerca es va anar ampliant, Alicia, i el 1987 va rebre el premi a l'invent més social de la revista Món Electrònic per un sistema pioner d'automatització i control adaptat per a persones amb discapacitat motores greus, que funcionava amb la mirada. No sé si m'ho pots explicar, això.
1: Doncs, bueno, és algo que ara també és de riure, perquè ho fa tothom.
0: Clar, però en aquell moment no.
1: Però era movent els ulls o movent la cara, que poguessis, una càmera t'està veient i els teus moviments dels ulls, ara hi ha el famós eye tracking, no? Seguiment dels ulls, és una tècnica i fins i tot mèdica, no? De veure el comportament de les persones. Però llavors hi ha una mica amb alguna persona invident o que vam començar una miqueta a fer dispositius per discapacitats, doncs vam entrar una miqueta en el món també aquest més d'ajut a persones, i en aquest cas això era una persona que no pot moure les mans o no pot controlar el ratolí, doncs, però sí que pot moure la cara o pot moure els ulls, doncs que controli el cursor a la pantalla i, per tant, pugui treballar amb l'ordinador manant a través d'un menú i a través de...
0: Això en aquell moment una fita importantíssima, no?
1: En aquell moment una fita importantíssima.
0: Clar,
1: que després ens va copiar per enviar missils.
0: Ja.
1: Temes de la tecnologia.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara
0: la tecnologia
1: dual.
0: Sí, que podem aplicar d'una manera positiva o negativa, no?
1: Exactament.
0: Com tot, com tot. I vas aconseguir les teves primeres fites importants, per exemple, el primer robot assistencial el 1992, que va rebre el Premi Internacional de Tecnologia de Barcelona, i el primer robot que assisteix en cirurgia operant a quiròfan, el 1995. Per tant, des de fa molts anys encaminada a la robòtica intel·ligent amb aplicacions mèdiques.
1: Sí.
0: Això deu ser molt satisfactori,
1: sí.
0: Alicia.
1: Sí.
0: No?
1: I una de les sí, és satisfactori primer treballar en aquest camp,
0: sí.
1: I després a nivell personal també, clar, comences amb enginyeria, vam començar amb robòtica, però clar, robòtica a l'inici era a la fàbrica, fabriquem, produïm, mentalitat productiva,
0: sí.
1: No?
0: I després, de fàbriques de cotxes, no?
1: Exacte, fàbriques, sí. De cotxes, el que sigui, fer sistemes de control de qualitat, tot el que vulguis. I després, clar, entres en altres mons, que et relaciones amb metges, amb neuròlegs, i vas veient altres, i, bueno, el camp d'aplicació és tan infinit i tant d'allò, que t'obre nous mons, no?
0: Clar.
1: I ara, clar, últimament, doncs, el tema de salut i tecnologies mèdiques, doncs, està en el centre de la meva vida, no? També.
0: Clar, clar. Mm-hmm. I tu has après d'altres disciplines, no?
1: Clar.
0: Quasi sense voler-ho.
1: Sí, sí, sí. Tu prens amb la mesura que necessites per poder interaccionar, no?
0: Clar.
1: Les primeres converses amb els metges eren... La primera vegada que vaig sentir colicestectomia, però no ho sabia dir, ja em va costar. Però després, bueno, ja entres en coses, clar, no ho saps ben bé, però bueno, veus una mica els mecanismes, les tècniques, i és,
0: sí,
1: molt interessant.
0: Sí.
1: I també vius aquest altre món, no?
0: Què és el Vitrac?
1: Vitrac.
0: Què és?
1: Un robot.
0: Un robot.
1: Un robot.
0: Que és conegut com el Da Vinci català, veritat?
1: Sí, exacte.
0: Sí, li diuen.
1: Exacte.
0: Què és?
1: Doncs un robot com el Da Vinci català.
0: Sí, a veure. És
1: una columna amb quatre braços,
0: sí,
1: que aguanten els instruments que s'utilitzen en cirurgia laparoscòpica.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, els braços substitueixen els braços del cirurgià, però sí que tens el cirurgià darrere d'una cònsola que està teleoperant, que està manant els moviments. El que vols és que els moviments del cirurgià, que fa amb dues mans, puguin ser realitzats amb quatre mans a l'altra banda, d'una manera ergonòmicament millor, amb més precisió, amb moltes millores que pot introduir la informàtica, la computació entre mig, no?
0: Uh-huh.
1: El tractament d'imatges, etc. I llavors, doncs, es tracta de millorar la qualitat de la cirurgia, uh-huh, i poder fer intervencions que abans no es podien fer, perquè, doncs, perquè eren massa complicades o difícils o impossibles de manegar.
0: Uh-huh. Un robot que té ambició internacional, Alicia.
1: Sí, sí.
0: Evidentment.
1: Evidentment. Sí, té ambició internacional i, bueno, estem molt esperançats perquè, bueno, és diferent dels altres que existeixen.
0: Que és des de la teva empresa, eh?
1: Sí, sí.
0: Per això ho dic.
1: Sí, sí.
0: I hem de dir també que va ser directora del programa de robòtica de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, uh-huh, entre els anys 2009 i 2015.
1: Sí.
0: Com recordes aquells 6 anys?
1: Bueno, també entrar en un altre món, perquè,
0: sí,
1: aquí era un torn més... més bio, perquè, doncs, jo era una mica la de màquina gran, perquè els altres, doncs, eren tots amb nanotecnologies, amb bio, aspectes, parlant de proteïnes i parlant de nano, inclús de nanorobòtica, no?
0: Sí.
1: Clar, un món també nou en aquest sentit, no? I llavors és una mica veure, doncs, també com la robòtica pot incidir en aquests àmbits.
0: Durant aquell temps, per exemple, vau desenvolupar un sistema robòtic de baix cost d'ajuda a la rehabilitació de la marxa per a nens amb trastorns greus.
1: Uh-huh.
0: Escoltem, si et sembla, la doctora Julita Medina, experta en medicina física i rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, any 2014.
2: El projecte consisteix en dissenyar i validar un aparell per assistir en la reproducció de la marxa en nens amb patologia motora greu, principalment lesions cerebrals o lesions medulars, que d'una altra manera no podien reproduir aquest patró de marxa. I fent-ho d'una manera que sigui assequible per les famílies perquè l'aparell tingui un baix cost.
0: I una altra vegada, satisfacció per veure que podeu fer millor la vida dels altres.
1: Mm-hmm. Sí. En aquest sentit, bé, el problema és com arribes al final al mercat, i és on es queda moltes vegades la recerca, que queda ja, que aquesta s'ha quedat encallada per no haver-hi o una empresa darrere o ja no ànims nostres de
0: posar-se. Això passa moltes vegades?
1: Sí, sí, majoritàriament.
0: I això deu ser frustrant.
1: Sí, i és una mica un dels problemes de tot el sistema de recerca, no? Que es comencen coses, com que no hi ha un finançament continu, sinó que vas treballant per projectes. Clar, doncs, treballes un projecte, avances molt, generes coneixement, que sí. Això és una part i per sí. Tant no aprofiten els altres també,
0: sí.
1: Però clar, de vegades tens, doncs, ja s'ha quedat, no? I ara tenim un equip molt maco ja al laboratori, i, però està ja, està ja esperant en doncs, algun moment una oportunitat, no?
0: Ja.
1: I per tant, és animador, satisfacció, però de vegades també és frustrant, no? Com veus que els potencials usuaris estan tan il·lusionats, no? I tant veus aquella perspectiva i
0: que no bueno, els hi arriba.
1: D'aquí no arriba.
0: Clar.
1: Perquè, clar, és també és complicat perquè és una tecnologia molt cara per un col·lectiu limitat. Per tant, en el moment
0: clar,
1: que l'empresa no té beneficis o no li veu una sortida econòmicament així, si no hi ha una implicació institucional que es diu això és una cosa social o guanyarem per aquí i ens estalviarem amb ajuts a la dependència, etc. Si no hi ha aquesta política més global d'ajuda,

0: La intel·ligència la generem amb les dades, i si ens hem de fiar de les que ja hi ha i no progressen, doncs no tirarà més endavant.
1: I les dades les fiquem nosaltres, no?
0: Clar, i a nivell hi haurà un moment en què la intervenció es podrà fer automàticament.
1: Clar.
0: Però, clar, si vols anar avançant en poder-ne fer més, sempre darrere el coneixement i la creativitat nostra, no? La intel·ligència artificial no és creativa, i per tant, si nosaltres no hi posem la nostra, no? I només es va alimentant del que ja hi ha, doncs no avançarem, no?
1: Com observa l'Alícia Casals la intel·ligència artificial?
0: Bueno, com
1: que sembla el tema més de moda dels darrers anys.
0: Perquè
1: no?
0: Ha sigut un gran impacte que ens ha impactat a tots, eh?
1: Clar,
0: també,
1: però estem
0: no?
1: preparats?
0: Bueno, aquest món està preparat per no sé què.
1: Ja.
0: Ja, vull dir que si fóssim tot persones civilitzades, honrades i tot això, jo crec que no hi hauria problema, no? Sí, a més, amb l'educació suficient per saber-la utilitzar i utilitzar-la correctament.
1: Clar.
0: Perquè ara, a part d'utilitzar-la amb fins que no són desitjables, a part de vegades doncs per ignorància o per creença massa de que ja la intel·ligència artificial te soluciona, et dona solucions errònies, no? Com ja has anat constatant.
1: Sí, sí.
0: Ara, és una ajuda potencial, com tots els avanços tecnològics, és una ajuda potencial impressionant, que en el camp, bueno,
1: en el camp
0: mèdic,
1: de la medicina, per exemple, és meravellós.
0: Sí, és meravellós si no és algú que es diagnostica a si mateix, o que no hi ha una supervisió mèdica adequada, o professionals mateixos que se'n refiïn massa, no?
1: Clar.
0: Vull dir que cal saber-la
1: utilitzar. S'ha d'acotar i s'ha de legislar sobre la intel·ligència artificial, no?
0: Com amb totes les tecnologies. Però és complicat també, perquè com que no se sap molt bé com funcionen per dintre, doncs ara, per exemple, nosaltres estem treballant en posar intel·ligència artificial al robot, però amb el que costa certificar, hi ha un producte que es toca, que es veu, que d'allò, clar, el que no saps que està fent la màquina... No, mentre no hi hagi una mica seguretat de que el resultat que et doni sigui bo i que ho puguem demostrar, doncs no es pot certificar, i per tant podem fer al laboratori grans demostracions molt xules de que el robot opera sol, però d'aquí a passar a operar una persona...
1: I després les implicacions ètiques, no?
0: Exactament.
1: Clar, que això encara complica més la cosa.
0: Sí, també. Sí.

0: Orleans.
1: Per què t'agrada aquesta de Bob Dylan?
2: Doncs altre cop diria la melodia i el missatge, no? Aquesta o melancolia o tristesa d'una persona desgraciada, no? Que amb una vida difícil, que s'ha embolicat per una cosa o altra amb les drogues i bueno, tens el problema. Què significa, no? Que ja també és un altre vessant d'aquest món que vivim. Mm.
1: El teu coneixement l'has posat a l'abast dels altres, Alícia, ja jubilada, però des del 91 catedràtica d'Arquitectura i Tecnologia de Computadores del Departament de Sistemes Automàtica i Informàtica de la Facultat d'Informàtica de la UPC a Barcelona. Abans recordaves com van ser les teves primeres classes i ara et pregunto què t'ha donat la docència.
2: Bueno, aprendre. Abans dèiem d'estudiar. I hi ha moltes vegades que dius... Hi ha coses que no aprens fins que les has d'explicar.
1: Ja. Yeah.
2: Perquè et penses que ho entens i a la que el vols explicar veus que alguna cosa falla. Tant. I com dèiem abans, no? M'ha fet passar tota la vida estudiant, no? Quan acabes la carrera que dius ara ja està, ja he estudiat, sí. Doncs no, segueixes.

0: segueixes estudiant tota la vida. I després, doncs, un contacte sempre amb gent jove, no? Bueno, vaig començar amb gent més gran que jo, però al final ja dic que aquest és més petit que els meus fills. I bueno, això també dona vida i és maco, no? I explicar, de vegades, quan vas a tabalar de temps, doncs és una càrrega, eh? Parlem de la càrrega docent, però quan pots explicar bé és fantàstic, m'agrada molt.
1: Dèiem al principi que la tecnologia ha canviat les nostres vides i la gran pregunta que ens fem tots sempre és si la tecnologia està creant i crearà més feina o farà el contrari, la destruirà.
0: Les dues coses, no? Les dues coses, creem més feina. Bueno, amb tota la història de la humanitat, la tecnologia ha fet que haguem de treballar menys. Podem anar més o menys estressats, però abans la vida era treballar tots els dies o, bueno, segons quines feines, tots els dies de la setmana. Abans treballàvem i anàvem al col·le fins i tot dissabte al matí i de vegades dissabte a la tarda. Ha permès que puguem tenir més vida personal, que no sigui sempre treballar, no? I per tant, en aquest sentit, ens fa avançar i és bo, no?, de poder viure-ho.
1: Ja.
0: L'altra cosa és...
1: El que passa és que molts sectors desapareixeran.
0: Sí, per tant una de les coses...
1: O es convertiran en una altra cosa.
0: Una de les coses que necessitem ara és que la gent estigui molt preparada per anar-se adaptant a tots els canvis. I això necessita coneixement. I això, per tant, és tan important ara també que l'educació, que està tan en crisi també,
1: sí,
0: aquí,
1: sí,
0: doncs l'educació vagi bé, perquè hem d'estar... la gent que estudia ara... no saps el que es trobarà d'aquí un temps, no? Bueno, ja parlo jo de la meva vida, com ha canviat des de que vaig començar a treballar ara, que han anat canviant moltíssimes coses, però és que ara encara va més de pressa, no? I per tant, s'ha de saber tenir coneixement i capacitat d'adaptar-se, no? Perquè el que coneixes ara potser no és el que necessitaràs després, però sí que és una base perquè puguis anar aprenent el que cal en cada moment.
1: I tu dius, a més, que quan soluciones un problema en sorgeix un altre.
0: Exacte.
1: Encara més complicat.
0: Exacte, sí, perquè ara, bueno, en cirurgia, en medicina en general, no? Dius, bueno, quan els robots ho sàpiguen fer, ja no necessitarem els metges. Bueno, però no saben fer, però ara t'estan dient aquesta malaltia és incurable. Això no es pot operar. Bueno, doncs moltes que ara, gràcies a la robòtica o gràcies als avenços tecnològics, la imatge, es poden operar, fa uns anys no es podien operar. Per tant, surt problema nou, i amb tot surt problema nou, no? Igual, amb l'astronomia, l'univers, amb
1: sí,
0: més
1: sí,
0: coneixes,
1: amb tot.
0: Més te n'adones que no coneixes, que no saps.
1: Tant, com deia al principi, ets presidenta de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, des d'on es promou la recerca, l'estudi i la divulgació mèdica. La ciència té el pes que mereix dins la nostra societat, Alicia?
0: No.
1: No.
0: Jo crec que no. Sempre em queixo de que inclús doncs, els mitjans de comunicació no estan més polaritzats amb la cosa més mediàtica, no? Un exemple és quan donen uns premis, no sé si és Montoriol o el que sigui, que donen en moltes especialitats diferents. El que surt per la tele, el que surt per la ràdio, el que surt a la premsa, és el mediàtic de tu, no?
1: Ja.
0: Que si és l'artista, que si és d'allò. I un científic que ha fet una gran cosa no apareix. Amb la qual cosa, vull dir, a part de dir no reconèixer les persones, el que estàs transmetent a la societat és que
1: no té
0: la
1: valor.
0: Ciència no existeix, no té valor, no? No? I no ajuda doncs, a crear equacions, a crear interès per determinades matèries. No?
1: Caldria una aposta pública més clara per la ciència, no? I a llarg termini.
0: Evidentment, a llarg termini, sí, perquè ha de començar des de l'inici. No? Si a l'escola només has vist teatre i temes i futbol i esports...
1: que doncs, també està molt bé.
0: Doncs, sí, però clar... Tu pots triar i entre tot, i tot és molt apreciable, però si tries això perquè no saps que l'altre existeix, aquí és on rau el problema, no?
1: Clar. I clar, la cultura, l'entorn social, és clau per crear vocacions també.
0: Exacte.
1: No? I una altra de les coses que han canviat al llarg del temps, aquestes dècades que tu has viscut també, és la presència de les dones a l'àmbit científic. No sé si hem millorat en finançament, però sí hem millorat que hi hagi més dones a les carreres STEM.
0: Sí. Això és... Ara, per exemple, quan vaig començar, he dit que enginyeria era menys de l'1 per 1000. I ara doncs hi ha un 20-30%, bueno, ja està. Costa de que creixi més, sí. Hi ha informàtica encara més, ja. Que informàtica n'hi ha menys, el percentatge
1: està més masculinitzat.
0: Sí, passa això. I una cosa les carreres i l'altra cosa és l'evolució professional també. És una altra història, també, del tema que encara es va fent més gran aquesta diferència.
1: Clar, arribar a llocs de responsabilitat costa més, no?
0: Mm-hmm.
1: Sí. Al principi, com dèiem, la robòtica eren cotxes, eren màquines industrials, i això ha anat evolucionant molt en el temps. La robòtica ha sortit de les fàbriques i ha arribat a la nostra vida quotidiana. Això és una peça del Nodo, just l'any en què vas néixer, any 1955.
2: En Puerto Chico, Santander, se efectúan pruebas definitivas de un submarino de bolsillo ideado por el bufo Agustín Bermúdez y construido en Bilbao por don Genaro Legarra. Puede quedar fondeado entre dos aguas o a la altura que quiera el piloto y ser dedicado especialmente a la exploración del fondo del mar. Está construido con planchas de acero y su coste aproximado es de 250.000 pesetas. Su dotación se compone de dos hombres que en estas satisfactorias experiencias han sido el inventor y su hijo Agustín.
1: Què et sembla, Alicia?
0: Sí, sí. No, de vegades, quan veus la tecnologia d'ara
1: sí.
0: i veus coses que s'havien construït en una època, dius, uau, quin mèrit, no?
1: I tant.
0: Perquè ara sí. tenim instruments, eines de tot tipus, i veus això, i els menhirs, i dius, com et podies anar imaginant i descobrint i fent.
1: Ara quasi no hi ha límits,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. És...
1: Tot el que doni la imaginació,
0: exacte.
1: Moltes vegades.
0: Sí, sí, i el que puguis veure, no? Sentir, mesurar...
1: Sí, sí. I la sensació també és que ara tot és molt més ràpid.
0: Aquest és...
1: La tecnologia avança molt més ràpid que abans,
0: aquest
1: no?
0: Aquest és un problema, sí, sí.
1: És un problema per què?
0: Doncs perquè costa més adaptar-s'hi, com deies abans, la regulació també costa... O sigui, sempre ha anat, clar, per la robòtica, deien, el robot ha d'estar en una gàbia perquè és una cosa que es belluga automàtica i pot ser perillós.
1: Yeah.
0: I els robots estaven amb reixes a dins de la fàbrica. Clar, nosaltres hem començat a treballar amb robòtica mèdica. Si ens posem rigorosos amb el que és la pròpia la regulació, no podem fer res, perquè
1: clar,
0: per exemple, el robot t'ha de tocar.
1: Sí, sí, sí,
0: o
1: sí.
0: està molt a prop o t'ha de tocar, no? I per tant les normatives s'han anat evolucionant, però clar, han anat sempre darrere de la realitat, però si això avança més, encara més,
1: clar.
0: Encara més desfasament, i és el que passa amb la intel·ligència artificial, que ens ha agafat una mica així de sorpresa aquest salt que ha fet aquest darrer any. I clar, ara sí, tothom corrent, però mentrestant van passant coses, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I no només amb la regulació, sinó amb la gent capaç d'adaptar-s'hi per el que dèiem abans, de feina n'hi haurà, però serà diferent. I si es reparteix bé, doncs vol dir que podrem treballar menys hores, i per tant viure més feliç i compaginar més la vida familiar amb la vida laboral. L'altre problema que hi ha és que, clar, la tecnologia també és poder, perquè permet, doncs, produir més i guanyar més diners, tu, i llavors, clar, si no es reparteixen equitativament, torna a haver-hi una bretxa, o es pot eixamplar la bretxa, no?
1: Clar. Escoltem un fragment de la pel·lícula L'home bicentenari, any 1999.
3: Hola, Andrew.
4: Hola, senyor. Desea oír las tres leyes de la robótica, dicen que es una presentación muy entretenida.
3: De acuerdo, sí.
4: ¿Puede retirarse para maximizar la presentación?
3: Bien.

0: primera ley de la robótica. Un robot no puede hacer daño a un ser humano, ni provocar por pasividad que un ser humano sufra daño alguno. Segunda ley. Un robot debe obedecer todas las órdenes humanas, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe protegerse a sí mismo siempre que al hacerlo no contravenga las dos primeras leyes.
1: Nunca más vuelvas a hacerlo.
2: Claro que no, señor. Es de difusión única.
3: ¿Qué te sembla? No sé si lo has visto la película.
4: No, no l'he vist. Però ara m'ha vingut, dic, mira, no faràs mal a un ser humà. I m'han vingut els drons. M'han vingut els drons.
3: És veritat, sí. Fins a quin punt els robots s'assemblen a la ciència-ficció?
4: Doncs... bueno, que el rebat que em dèiem és tan ampli, però...
3: els humanoides, si poden, dic, eh?
4: Si van apropant cada vegada més.
3: Ja.
4: I, de fet, ja hi ha hagut reptes una mica de crear aquesta ambigüitat de si sóc jo o és el meu robot, saps?
3: Ja. Sí, sí.
4: Per tant, i si li anem posant intel·ligència, doncs, perquè és una mica el que falta ara, no? Que tingui un comportament, perquè a nivell físic el pots fer assemblant-se, no?
3: Sí,
4: hi ha inclús
3: els
4: androids, no? Que ja tenen fins i tot la cara amb silicones que tenen una aparença
3: sí, sí, que
4: molt humana.
3: Pell de veritat, sí.
4: Aquest cas s'ha hagut algunes que ja... si t'hi fixes bé, es nota diferència.
3: Fa una mica
4: però,
3: de por, eh? Fa una
4: però
3: mica
4: d'entrada
3: de
4: pots sortir enganyat, no? I si li anem aplicant intel·ligència artificial, que el comportament sigui més semblant al comportament humà, doncs...
3: Clar.
4: Sí, sí. Que és el que trobo que no té sentit, perquè no necessitem un robot que ens emoli a nosaltres si no és per ajudar-nos, no? Sempre dic que el robot és una eina. Aleshores...
3: bueno, perquè volem més humans,
4: perquè
3: no?
4: Perquè volem més humans, no?
3: Alicia, tu t'has sentit o et sents suficientment reconeguda per la feina que has fet al llarg de tots aquests anys?
4: Jo em sento, sí, suficientment sí? reconeguda. L'altra cosa és que veig altres que potser no tocaria.
3: Ja.
4: I per tant, comparativament, potser
3: sí, que
4: una mica com el que dèiem
3: coses,
4: abans,
3: no?
4: Ja. Es dona més pes a algunes coses que a altres, però jo estic satisfeta, tampoc tinc aspiracions de ser ja. La més important del món.
3: Escoltem una de les coses que vas dir quan rebies la medalla de la xarxa Vives d'Universitats, ara fa 4 anys, a la Universitat Autònoma de Barcelona.
5: Estic molt contenta de rebre aquest premi i compartir-lo amb la Maria del Mar Bonet. Jo no tinc la seva veu, però haig de dir... que cada dilluns a la tarda, a les 8 de la nit, ens trobem i cantem un grup al poble, com passa en molts barris i en moltes ciutats, per reivindicar les llibertats i el final de la repressió. Cantem, desafinem molt, però hi posem convicció. En tot cas, espero que la meva veu, no molt bona, hagi arribat i, com dèiem abans, entre la meva i la de molts altres, aquesta projecció del coneixement ajudi a fer el món una mica millor. Moltes gràcies.
3: Això m'ho has d'explicar bé.
4: No, home, de vegades petites coses fan canviar. I mira, no renuncio a que la nostra lluita quotidiana faci canviar el món, perquè hi ha moltes coses que es propaguen, no? Hi ha molta gent que lluita o que no lluita però està amb un sentiment i de vegades una petita llavor fa que això augmenti, l'altre també i entre tots poden haver canvis.
3: Aquesta...
4: hi ha alguna teoria de que hi ha més persones bones que dolentes al món, no? I jo m'ho crec.
3: Sí,
4: el que passa que
3: fan
4: menys soroll perquè no el fan o perquè no tenen possibilitats, no? I per tant és qüestió de revolucionar el món, perquè canvi.
3: Sí. Està sonant de fons Què volen aquesta gent, Maria del Mar Bonet, una cançó que et posa la pell de gallina, crec, i que, malauradament, no pot estar més d'actualitat.
4: Evidentment, sí. I quan la sents que la canta ella, és... Sí.
3: Clar.
4: Hi ha moments que dius, uau.
3: I jo deia que m'ho havies d'explicar bé, però no em referia a això de canviar el món o no. Em referia a que tu cantes.
4: Ah, no, que... Bueno...
3: Bueno.
4: Ens fem unes trobades als grups de l'ANC per reivindicatiu. No
3: podem
4: és que, no
3: retirar
4: és que
3: la Maria del Mar Bonet i cantes tu o no?
4: No, cantem un grup, o sigui, ens trobem un grup de gent des del 2017 cada dia per reivindicar les llibertats i la independència
3: I
4: de Catalunya
3: canteu.
4: i sempre cantem un parell de cançons, desafinant, evidentment, perquè algunes ni les sabem.
3: Ja.
4: I cantem dues cançons i acabem amb Els Segadors.
3: Meravella.
4: Sí.
3: Continues anant amb bicicleta i caminant per la muntanya?
4: Vull bicicleta, ja fa molt temps que no.
3: I això?
4: Caminant, sí. Bicicleta vaig... Bueno, fèiem bicicleta per la muntanya una mica, però no era la gran cosa. Ja, sobretot amb els nens i tot. Ja. I, bueno, he anat canviant i...
3: Ja. Ho dic perquè, a més de la tecnologia, t'agrada el contacte amb la natura.
4: Això sí, eh? Això sí. Anar, i excursions. A caminar ho faig molt, sí.
3: Alícia Casals, pionera de la robòtica al nostre país, Premi Ciutat de Barcelona el 1996, Premi Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya 1988, Medalla d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats, com dèiem, i d'altres guardons. Mil gràcies per acompanyar-nos. Avui ha estat un plaer escoltar-te. I marxem amb Coti Coti de Detallets, perquè crec que la vas escoltar per primera vegada anant en furgoneta per Austràlia amb els teus nets.
4: Sí.
3: Això també m'ho expliques.
4: I m'encanta, perquè creava un ambient allà dintre d'apoteosi i mira, em va entrar molt bé, no?
3: Viatges molt amb els nens?
4: No, però vam fer el meu fill, que va anar tota la família, vam fer una estada a Austràlia, doncs vam aprofitar l'estiu per anar de vacances a Austràlia i llavors vam fer un recorregut de 10 dies amb ells. Uh-huh. I va ser molt maco.
3: Moltes gràcies, Alícia.
4: Moltes
3: gràcies. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera. No.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Què tal, família? Gorga, ja ho tens controlat, això? Sí, una mica, sí, una mica. Ho tens bastant controlat. O sigui, els inicis del programa el tens controlat, sí, eh? Que sí, doncs farem una cosa. Uri, vine aquí. Vine aquí. No, és que l'Uri ens marxa demà passat, per tant, fem una experiència immersiva, que l'Uri pugui viure l'experiència des de dins, almenys durant una estoneta. Pots quedar sol, no, Gorka? Sí? Clar, l'Uri és el nostre tècnic que se'n va a Ràdio Televisió Espanyola, però el que seria... se'n va a Televisió Espanyola, sense la ràdio, perquè ell és tècnic de televisió i ha estat fent de tècnic de ràdio durant tota aquesta temporada, que ho ha fet... No bé, no. O sigui, el següent. Bon dia, bona sort, Uri.
2: Bon dia, bona sort.
0: Com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Sí. Vivim una miqueta d'experiència des de dins o no?
2: Bueno, vinga, va.
0: Gust, no?
2: Vinga, una mica sí.
0: Sí, va. Pots anar fotent cullerada, eh? O sigui, si alguna cosa no t'agrada, ho pots dir. Ja veus que aquest programa ens agrada parlar de les nostres coses.
2: No, ja ho he vist, ja.
0: T'explico una de les coses que m'ha passat aquest matí.
2: Vinga, va, sisplau. Mira,
0: estava a l'ascensor, dic, els pantalons m'estan caient. Dic, per què? Dic, igual no m'he apretat bé el cinturó i resulta que no em puc apretar el cinturó si no m'he posat el cinturó, m'entens? O sigui, que no em passa mai, no m'ha passat a la vida.
3: Mira, avui és el primer dia, Badó, sempre ha d'haver-hi un primer dia.
0: Però mai a la vida m'ha passat...
4: Els caps, Badó, els caps. Sabeu què m'ha passat avui? Buscant les portades del dia, sí. Buscava la portada de La Vanguardia del 37 de maig.
3: Ah,
4: i convençuda. I jo dient, una altra vegada, aquesta gent no puja
0: La Vanguardia, el dia 37 de maig.
4: Del dia 37, aquestes coses ens passen.
0: Molt bé, doncs, que mentre estàs tu en el teu univers de Xinó, avui et recordo que és dimecres 27 de maig del 2026, que arrenca el programa 180, números rodons del Bon Dia, Bona Sort. Avui el sol sortirà a un quart de set del matí. El sol sortirà d'aquí 13 minuts.
4: D'aquí 13.
0: I ja avui ens deixarà a un quart i dos minuts de 10 de la nit. Avui falten 48 dies per les vacances d'estiu. Ens hem de preparar per un temps estable i assolellat arreu. Predomini del sol amb alguns núvols prims al litoral durant el matí. A l'interior i al Pirineu... No... A veure, escolta, per a sol, anticiclònic, no passa res. M'entens o no? Alguns núvols allà per tocar el bona viu. Hi ha algun tema que t'interessa especialment, Uri, o no?
2: De moment, tot bé.
4: A mi m'interessa el tema de la Joana. No li hem preguntat fa dies que no li preguntem per la seva relació. Jo estic patint, van començar a viure bé fa uns mesos. Això va bé, viento en popa, toda vela.
2: Ah, viento en popa, toda vela.
4: Sí, ostres, en dos dies tenim una boda.
0: Sabem uns boda o no?
2: No, de moment no.
4: Encara no.
2: Moment, no.
4: No et precipitis.
3: Però de moment, diu de moment, eh? No ho descarten.
0: I fills, vols fills tu o no?
2: Sí, m'agradaria un.
0: Un.
4: Només un? No li pots fer això, home. Tu tens germans?
2: Sí.
4: Home, però...
0: Jo... Quants germans tens?
2: Dos.
0: Dos.
3: I què et faria il·lusió, nen o nena?
2: Hòstia, més indiferent, eh? Sí, realment, sí.
0: Sí, sí.
4: Se'm fa raro preguntar-li al nostre Uri per fill si sembla ell. Podria ser el meu fill.
0: No, no, no. I podria ser el meu net.
2: Tinc 30, tampoc.
4: Ja, però fas cara de menys.
0: Tens 30, sí, fas cara de nen. I el David també fa cara de nen, eh?
4: Sí, també.
0: Podrien ser germans, eh?
4: El Gorka fa cara de nen gran.
2: Bueno, hola.
0: El Gorka fa... Sí, fa cara de
4: nen. Amb aquest cos que té, és cultural.
0: De germà gran. Va, anem a... Per cert, Montse, bon dia, bona sort.
3: Bon dia i bona sort.
0: Avui tenim
3: les millors cançons del Mundial, però no ho dic jo, ho diu un rànquing, un estudi que s'ha fet amb unes variables i han dit les millors cançons dels Mundials de futbol de tots els temps, doncs el rànquing de les 5 primeres.
0: Us he explicat alguna vegada una anècdota? Aquesta l'explico ràpida, eh? El Mundial de l'any 78, em sembla que va ser d'Argentina, jugaven amb una pilota, una Tango, era la Tango Adidas, que era la pilota oficial d'aquell Mundial. Doncs una de les pilotes que va jugar un dels partits del Mundial la tenia jo a casa meva.
4: Anda,
0: sí,
4: què dius?
0: Sí, sí, sí.
4: Ostres.
0: El meu pare la va portar d'Argentina i li van regalar...
3: Però encara la tens?
0: No sé on està aquesta pilota, home, però algun lloc ha d'estar. Igual l'Uri sí que has de tornar a entrar, perquè el Gorka...
2: Que aquesta sintonia té algú malament. No
3: ens
2: fa el loop bé.
3: Pues xerrem massa i s'acaba directament.
4: No marxis sense arreglar-la, eh? Gràcies, David.
0: Ah, s'ha bloquejat el
2: Dalet. Sí, el Dalet, sí.
0: Bé, ara està així de bon dia, bona sort.
4: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Què et portes avui, Ares?
4: Avui, mira, avui per fer-te una avançadeta del que et porto, m'agradaria preguntar-li a l'Uri si algun cop has estat en algun lloc, en alguna feina, en algun moment important o no important a la teva vida i t'estàs cagant a sobre. És que sabia, necessitava l'Uri per jo avançar-te, sí? T'ha passat?
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Com se passa de malament, oi?
2: Es passa fatal.
4: Es passa fatal, horrorós, pues sí, te sí, porto sí. Actualitat. És que mane l'actualitat. Hi ha un tenista, el Ronald Garros, que literalment va haver de parar el partit perquè s'està cagant a sobre.
0: Però va dir, o paro o...
4: O paro o me cago encima, va dir. Llavors avui et porto gent famosa, coneguda, amb calés, que s'ha cagat a sobre moltes
3: escolta,
4: vegades.
3: Aquesta, aquesta llegenda urbana que els ciclistes porten bolquer, els ciclistes
4: boníssim,
3: de rutes llargues,
4: boníssim.
3: Saps? Per s'ha de fer les necessitats a sobre
0: per, bici,
3: perquè no poden parar. T'ho imagina't el Giro d'Itàlia allà al
0: Montse,
3: costat de la carretera.
0: Quan se surt en bici, de casa, pixat i...
3: Home, però els professionals que han d'estar moltes hores, jo he sentit això, però volia comentar-vos-ho per si és una llegenda urbana o molt inventat.
2: Jo conec un comentarista que ha hagut de pixar en directe, en una, ampolla, o en un de buida.
4: Què estàs dient? D'aquesta casa?
2: No diré res.
4: Bueno, Uri, no sé si és així.
0: Vale, jo vaig fer-ho una vegada, eh?
2: És que,
0: sí? Sí, sí, amb una ràdio que vaig començar a treballar, i amb una ràdio municipal, i em van dir, has d'anar a la policia a buscar les claus de la ràdio. Vaig a buscar... No, no, en sèrio. Vaig obrir jo la ràdio, tenia les instruccions del que havia de fer, de desconnectar l'emissió que havia en cadena, que era de... Connectaven amb Catalunya Informació, i després tenia que fer jo l'emissió i era presentar música. Vaig connectar, desconnectar, vaig... en un moment vaig voler anar al lavabo, i el lavabo estava tancat.
4: Ostres!
0: El lavabo estava tancat i vaig estar com una hora aguantant-me fins que buscant per allà vaig trobar una ampolla. I vaig fer d'això. Mira, després, la, nota que, la mateixa nota que em van deixar, a la part de darrere vaig deixar una altra nota. I vaig dir, sabeu comptar?
4: Pues no compteu amb mi.
0: No compteu més amb mi. Vinga, això fa molts anys, era molt jove. Va, com sempre, el Jaume Berneta, el control tècnic, el Gorka... Sempre tinc el cap Domingo, no és Domingo.
3: Delgado, Delgado.
0: És Delgado, és Delgado. El Gorka Delgado i l'Oriol Ortiz com a col·laborador. A la producció, el David Alcalde. Tens el guió, tu, o no?
2: Sí, clar.
4: Vinga, ve seguint el guió, Uri, eh?
0: Aquí on te posa Cinto Dades, Badó, què diu? Un estudi... A veure, m'ho pots llegir o no?
2: Espera, m'he perdut.
4: Aquí, aquí, a dalt,
0: aquí, aquí.
2: Ah, hòstia, que no l'havia vist.
0: A veure...
2: Un estudi revela que quedar-se mig adormit durant un segon pot multiplicar la creativitat. He de dir... Això ho hem practicat amb el Gorka.
0: Sí.
2: Perquè pugui anar practicant. Llavors em posava jo aquí, precisament.
4: Ah, en sèrio?
2: La setmana passada ho hem estat fent.
0: En sèrio?
3: Per això s'esteu tan còmode, eh? Sí,
4: sí. O sigui, això que estàs fent ara ja ho hem practicat. Que monos, que monos. Quin equipàs que sou.
0: Home, doncs fes tu.
4: Que som, que som.
0: Fes tu, però em puc posar malalt? Em puc posar malalt?
2: No, no, no.
0: A veure, un grup de científics ha descobert que entrar durant uns instants més llegir, que al moment que faci així seguiràs tu llegint, eh? Un grup de científics ha descobert que entrar durant uns instants en la primera fase del son, aquell estat entre estar despert i adormit, pot potenciar notablement la creativitat i la capacitat de resoldre problemes. Aquest moment conegut com a fase hipnogòtica, hipnagògica...
3: És que la paraula, déu-n'hi-do, eh?
0: Aquest moment conegut amb una frase una mica, rara, és quan el cervell continua actiu però comença a relaxar-se i genera connexions mentals diferents.
2: Els científics creuen que... No, no, continua tu, que no.
0: Va, última part.
2: Vinga, va. Els científics creuen que, aquest estat ajuda el cervell a pensar d'una manera menys rígida i més intuïtiva. Continuo?
0: Sí, tant, facilita... No, feia així que el Gorka que li pugi el volum. Continua.
2: Facilitant noves idees i associacions creatives. El descobriment podria ajudar a entendre molt millor com funciona la creativitat humana i com, com el descans influeix en el rendiment mental.
0: Doncs ja està. Aquest seria l'estudi.
4: Pues saps què? Em vaig a fer una becaïneta de 2 minutets aquí en directe. Aviam si me ve la creativitat que no tinc aquest matí.
0: Aviam, que bona falta et fa. Vinga, va, a les 6:09 del matí. Avui és dimecres, dia 27 de maig, i prepareu-vos perquè el calendari d'avui és una combinació espectacular. Avui és el Dia Mundial de la Nútria.
3: Ai!
0: Heu vist les nútries... Heu vist les nútries bebès? Són boníssimes. Avui celebrem aquest animal que és bàsicament la prova que la naturalesa també sap crear coses boníssimes. Les llúdrigues dormen agafades de la mà.
5: Oh, vaig veure un vídeo.
4: M'encanta.
0: Sí. Perquè el corrent no se les emporti mentre estan flotant.
5: Es va fer un vídeo viral fa un temps, boníssima.
4: Busca-me'l, Montse. Necessito dos nutris abraçades.
0: O sigui que estem intensos avui, eh? O sigui que hi ha gent que no troba ni un maig estable a Tinder i les llúdrigues ja tenen relació sana i comunicació emocional. Avui també és el dia del celíac a Espanya. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Avui també es dona visibilitat a les persones celíaques i la importància d'una alimentació sense gluten segura i controlada.
4: Si et sona algo de la setmana passada, que jo dic això ja ho he dit, de vegades passa, dic aquest dia ja l'hem celebrat, o almenys jo ja l'he celebrat. El bon dia i bona sort. És que la setmana passada va ser el dia del gluten. Que no és el mateix que el dia del celíac.
0: Tal com deia, perquè encara hi ha gent que continua preguntant per un dia no passa res, però com si la celíaca fos una mania i no una malaltia autoimmune. També avui es celebra el Leit Adha, conegut com la festa del sacrifici. Aquesta és una festivitat de les més importants del calendari musulmà vinculada als valors de la fe, la solidaritat i l'ajuda a les persones més vulnerables. I atenció, perquè avui al Perú celebren el Dia de les Llengües Originàries. Una jornada... Hòstia, us puc explicar una anècdota ràpida?
4: De Perú?
0: No, que vaig trobar uns peruans que estaven tocant la flauta al mig de plaça Catalunya i els mateixos, passant amb...
4: Ah, és veritat, que te'ls vas tornar a coincidir.
0: A Varsovia.
4: És veritat.
0: Amb una plaça...
5: Els mateixos.
0: A Varsovia anaven disfressats com d'indis. Que cantava una mica, que eren peruans, vull dir, anaven aturejats d'indis i tocaven les flautes aquestes de... Però els mateixos.
5: Que estaven fent la gira mundial.
0: Sí, sí, no era una franquícia, eren ells, eh? Bé, avui és una jornada per protegir i reivindicar les llengües indígenes i la riquesa cultural dels pobles originals. I també és importantíssim perquè cada llengua que desapareix és una manera única d'entendre el món que també desapareix. Per tant, avui dies per celebrar moltes i coses variades. D'aquí a dos minuts arribem a un quart de set del matí, si pots quedar més bé, i si no, doncs...
2: Prefereixo tornar al meu lloc.
0: Al teu lloc,
4: eh? Vinga, Uri, gràcies.
0: Divendres et tornarem a fer entrar per ja acomiadar-te com Déu mana. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: Uri, una d'aquelles persones que vull dir que tant a la vida et cau aquí un company, que et cau un Uri...
5: trobarem a faltar,
0: Hòstia, una persona que rema a favor, que mai ha tingut un no per resposta...
5: I tant.
0: S'ha remengat, que s'hi ha posat i que ha pencat com un animal. El Gorka apunta maneres, també, eh?
5: També.
0: Vinga, va, 27 de maig...
4: Amb els esmorzars que se fot el Gorka, no ho heu vist, eh?
0: No,
4: arròs i tot, és que em fa una enveja quan el veig esmorzars...
0: 27 de maig del 2000... Després ens posarem amb el tema culinari, que ahir ens vam posar de croissants com si no hi hagués demà.
4: Calla, mare de Déu.
0: 27 de maig del 2026, el dia que ens sabem, sabem que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, declarà finalment el 17 i 18 de juny davant l'Audiència Nacional.
5: Sí, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident Zapatero i ha ajornat la seva declaració, prevista pel 2 de juny, el 17 i el 18 d'aquest mateix mes. Ho ha fet després que l'advocat de l'expresident hagi presentat un escrit al magistrat argumentant que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. El jutge investiga Zapatero per presumptes delictes d'urgència organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals en el marc del rescat de la companyia aèria Plus Ultra.
0: Mentrestant, Jonathan Andic s'aparta temporalment de la vicepresidència de Mango.
5: Jonathan Andic ha comunicat que deixa temporalment la vicepresidència de Mango per poder concentrar tots els seus esforços en la seva defensa judicial. L'empresari diu que el context actual li impedeix mantenir el nivell de dedicació que exigeix el càrrec de la companyia. En una comunicació adreçada a la junta directiva, Andic subratlla que, tot i l'apartament del càrrec, mantindrà responsabilitat implicats en projectes familiars, empresarials i socials amb l'objectiu de preservar l'estabilitat a aquests àmbits.
0: I el jutge Peinado veu risc d'eludir la justícia i obliga Begoña Gómez a assistir a una vista preliminar sota amenaça.
5: El jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés perquè es personin el 9 de juny a les 11 del matí als jutjats per a l'audiència preliminar prèvia al judici amb jurat popular, al qual el magistrat ha decidit portar-los pels delictes de corrupció en els negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda.
0: I Educació i Sindicats acosten posicions amb la proposta d'un nou complement salarial per tots els docents.
5: Es planteja un complement lineal d'uns 35 euros mensuals bruts per a tot el professorat a partir del 2026 que ens consolidaria en els anys següents i que podria augmentar el 2029. A més, Educació s'ha obert a compensar el deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. Avui a la tarda les parts continuaran negociant mentre es manté la vaga a tot Catalunya.
0: I acabem. Un operatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines acaba amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
5: Els Mossos d'Esquadra van fer ahir 27 entrades i escorcolls a la demarcació de Girona en un operatiu contra el cultiu i el tràfic de marihuana. L'operació va acabar amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades. A més, els agents van trobar armes de foc curtes i també llargues que ara estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica dels Mossos.
0: Per cert, una operació que no van estar de res, eh? 600 agents dels Mossos d'Esquadra van formar part d'aquest operatiu. Va, arribem a un quart i un minut de 7 del matí. Anem al temps que tindrem per les properes hores. Noelia García, bon dia i bona sort.
6: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres pugen especialment a zones de Lleida i a l'interior de Tarragona. A aquestes zones tenim els primers avisos de la temporada per altes temperatures que podran arribar o superar els 36 graus. Avui s'esperen màximes de 27 graus a Tarragona, 29 a Barcelona, 34 graus a Girona i 36 a Lleida. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar, amb un ambient pràcticament d'estiu. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat el litoral de Girona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Noelia, i molt bon dia. És 27 de maig, avui tenim aniversaris amb moltíssima trajectòria, cinema clàssic, música d'aquí de tota la vida, futbol internacional i actors britànics amb molta elegància. Avui hi ha nivell del bo. Comencem amb un aniversari de 75 anys per...
4: 75 anys, efectivament, fa Ana Belén. 200.

0: pasar el tiempo.
1: No, no, me ha entrado chuquillo la canción, ¿eh?
2: Madre de Dios, pero es inevitable. O sea, yo recuerdo la primera vegada, fa anys i panys, vaig estar a Madrid, sonaba en el meu cap La Puerta del Alcalá, cuando yo tenía La Puerta del Alcalá davant.
3: Davant, ¿eh?
2: Que estas cosas pasan. Una canción que ha marcado la historia.
1: Pues sonaba porque la estabas escuchando.
2: No, no, no, porque en el meu cap...
3: Interior.
2: La cançó, la cançó ve d'aquí.
1: Te l'estava repetint, eh?
2: Exacte, justament. Què m'estàs mirant? Tinc algo raro. Veig que em mires el braç.
1: Tens un tatuatge aquí, tu?
2: Sí, home, fa anys.
1: No l'havia vist mai.
2: Només porto dos tatuatges i aquest és un d'ells, va, doncs.
1: Ah, jo també.
2: Te fixes ara? Mare de Déu. Ah, mira, sembla.
3: Porteu el mateix lloc, eh?
1: I el segon te'l portes?
2: El segon aquí a la costella esquerra.
1: Ah, mira, jo... No, jo aquí.
2: El cas, 75 anys fa anar Belén Agulla, una de les grans dames de la música i del cinema espanyol. Ella porta més de 50 anys de carrera entre pel·lis, teatre, música. Evidentment, continua sent una figura absolutament respectada. A més, al costat de Víctor Manuel, forma una de les parelles més icòniques de la cultura espanyola. Ella és elegant, compromesa i té una veu que forma part de moltíssimes generacions.
1: Avui en fa 27...
2: Lily Rose Depp. La que sona és ella, eh? Ella és la filla de Johnny Depp i Vanessa Paradis, que pràcticament va néixer dins de la cultura pop, però més enllà del seu cognom, ella s'està intentant construir la seva carrera pròpia com a actriu, model, cantant. L'hem vist en projectes com The Idol, que és una sèrie que s'ha comentat i ha estat superpolèmica, que la va situar encara més al centre mediàtic. Ella té aquesta barreja entre sofisticació francesa i estrella moderna de Hollywood. És una tia, home, que m'agrada molt.
1: Només que sembli una miqueta la mare, ja ho tenim guanyat, eh?
2: I perquè el pare, i el pare.
1: Jo soc molt de Vanessa Paradis.
2: Sí?
1: Molt, molt, molt, molt, molt.
3: Va estar molts anys amb el Johnny Depp, no? Van ser parella...
2: Sí, sí,
3: van ser
2: sí, sí, sí, sí, la filla, és la filla.
1: Ah, perdó. És la mare, és la mare del fill.
3: Correcte. Van tenir fills, està també.
1: No, és que estem dient la filla de Johnny Depp i Vanessa Paradis.
3: No havia sentit la part de Johnny Depp, perdó.
1: Va estar molt de tema. Sí, va estar molt de tema.
3: Van tenir una filla i tot.
1: Sí, es va que van tenir una filla i tot, que es veu que canta i avui és el seu aniversari.
2: I es diu Lily Rose Depp.
1: I per si vols més informació, avui fa 27 anys.
3: Déu-n'hi-do, que gran ja, la filla, mare ja, meva, sí, com sí, passa el temps.
1: Molt bé, Montse, avui fa 32 anys...
2: Joao Cancelo!
1: Escola, Montse diu, va fer 32 anys un dia, no?
2: Ell és un dels laterals més talentosos i ofensius del futbol europeu dels últims anys. Joao Cancelo ha passat per equips com el Manchester City, el Bayern o el Barça. També té una qualitat tècnica espectacular i aquesta capacitat de convertir-se gairebé en migcampista quan ataque. Un jugador molt guai, molt modern.
1: Per cert, Vanessa Paradis cantava.
3: Sí, el Be My Baby, molt famosa aquella cançó que es deia Be My Baby.
1: I tenia, és que tenia un punt com una personalitat com molt, molt guapa. Tenia...
3: Sí, no? Tenia...
1: Sí, era una dona com amb molta...
3: Magnètica, no?
1: Sí, total, total.
3: Va ser model, també.
1: Sí.
3: Mm.
1: I era d'aquelles... tenia...
3: Sí, no tenia les dents perfectes, tenia... Exacte.
1: D'aquell forat allà, sí. Allà que li cap una moneda de 2 euros, saps?
3: Sí, no, però li donava personalitat, no?
2: Em sembla supersexy, això.
1: No, és que o sigui, va convertir el defecte en virtut.
3: Totalment, totalment. Un exemple d'això, totalment.
1: Va, més, avui fa 56 anys...
2: Josep Fiennes. Aquest és l'actor que va enamorar mig món protagonitzant Shakespeare in Love, fent precisament de William Shakespeare, no sé si ho recordeu. Després ha fet moltes més coses i és cert que també és el germà del Ralph. Té un germà que es diu Ralph, que també és molt conegut. A mi això em recorda quan ubico a la gent dient el parentesc que té amb altra gent, amb algun familiar que sembla ser que és més famós, me recorda molt mon pare tota la vida. El paràvem pel carrer. Què tal, com està la teva filla? En un moment en què jo estava fent tele en primera divisió, tots els dies a la tele, i mon pare sempre responia, que és una cosa que em fa molt orgull, quina de les tres.
1: Ah,
2: m'encanta, és molt teixidor, això, de dir, ostres, tu em preguntes per la que està... La que està a la primera plana, però tinc dos més i de veritat que si em comparo amb els meus germans, que no em comparo, és un orgull absolut, tenen un talent, o sigui, que vamos, jo soc un zero a l'esquerra al costat de l'Alba i la Ingrid.
1: Que bo, que
2: llavors m'agrada molt quan un pare diu quina de les tres.
1: Bona diferència amb un pare que només parlava de mi. I som cinc. No, estava molt orgullós dels altres, però era com el meu cònsul.
3: Sí. El teu manager.
1: Home, sempre estaven... Tu els havies vist, els meus pares?
3: Sempre
1: estaven a tot arreu, a totes les coses que fèiem del Fricat del Matiner, sempre estaven allà. A veure, avui em fa 51...
2: André 3000! dels artistes més brillants i originals de la història del hip-hop, eh? Ell és el membre del duo de Outkast amb Big Boi i va revolucionar el rap barrejant pues, aquesta barreja, no?, entre funk, soul, psicodèlia i una estètica completament diferent a la resta. Aquesta cançó, ella ja forma part de la cultura pop mundial i el més curiós és que després d'uns anys que està com desaparegut musicalment, ha tornat amb un disc, ojo, al tanto, instrumental de flauta.
1: Va.
2: La gent pot fer aquestes coses, demostra que continua fent exactament el que li dóna la gana.
1: No, sí, estic d'acord. No, però el problema que... No, la d'abans. Esteu...
2: Volia donar-li veu, a l'Ella.
1: Que hi ha. Bé, és igual, anem a aquesta. Avui fa 68 anys...
2: Neil Finn. És un dels grans compositors del pop-rock melòdic dels 80 i els 90. Ell és l'ànima de Crowdhouse. És una banda responsable de cançons absolutament mítiques com aquesta que sona, Don't Dream It's Over. Té aquesta capacitat de fer melodies emotives i elegants que han envellit increïblement bé.
1: I avui també recordem una autèntica llegenda del cinema.
2: Exacte, parlem de Christopher Lee. Hauria complert avui aquest senyor 104 anys. Eh? Va morir l'any 2015 després d'una de les carreres més impressionants de la història del cine. Va ser Dràcula, va ser Saruman, el Senyor dels Anells, el Comte d'Oku a Star Wars. Tenia una presència absolutament hipnòtica i, a més, la seva vida real semblava una pel·lícula. Va treballar per la intel·ligència britànica durant la Segona Guerra Mundial i parlava molts idiomes. Bueno, un personatge gegantí dins i fora de la pantalla. Escolta, el recordem avui, el bon dia i bona sort.
1: Doncs recordats queden els que em fan, els que em van fer i els que... que faran. Així que felicitats a tots ells. Proper aniversari del Bon Dia Bona Sort, tu el 25 d'agost.
3: Jo el 25 d'agost, encara falta.
1: 25 d'agost.
3: 3 mesos falten encara.
1: On estarem el 25 d'agost?
2: Ai, sí.
3: A vacances.
1: Això segur. D'aquí a res, segons, arribarem a 4:25 de 7 del matí. I atenció a aquest moviment viral a Roland Garros. Jo me recordo que el petit deien Roland Garros. Roland Garros, que
2: garra.
1: Sonava...
2: Sí, hi havia
1: molts presentadors que deien a nova competició a Roland Garros. Un actor de Hollywood sorprèn la grada atrapant una pilota amb reflexos de gladiador.
3: Doncs sí, va passar, com deies, durant un partit de Roland Garros. Una pilota va sortir disparada cap a la grada.
1: És plural, eh? És Roland Garros.
3: És Roland Garros, em sembla, no? Crec que sí, ho hem de mirar.
1: Roland Garros.
3: Gorka, gràcies.
1: Porta S.
3: Però es pronuncia Garros.
1: En sèrio?
3: Sí.
2: Vaja.
3: Jo diria que sí.
1: Roland Garros.
3: Jo diria que sí.
1: Pot ser. Mirem-ho.
3: Va. Doncs en aquest partit va sortir una pilota disparada cap a la graderia a una velocitat d'aquelles estratosfèriques i que va fer que la bola, que bé, impactés, molts haguessin de reaccionar per evitar l'impacte, perquè pot fer bastant mal, eh? Enmig d'aquest instant inesperat, un espectador va demostrar uns reflexos sorprenents i va atrapar la pilota amb total calma, evitant que acabés entre el públic i que algun cap doncs fes de paret d'un frontó directament, eh? Finalment, però...
1: Roland Garros.
3: Ens porta la contrària.
2: Com ho has buscat?
1: En francès, Roland Garros se pronuncia aproximadamente como Roland Garros. A diferencia de la mayoría de las palabras francesas donde la S final no suena, en este apellido sí se pronuncia la S del final de Garros.
3: Doncs escolta... I en català, diu el Gorka.
1: En català.
3: Roland Garros, perfecte. Doncs es va descobrir que l'home que havia protagonitzat aquesta reacció de reflexes tan ràpida i tan precisa...
2: Qui era?
3: Era ni més ni menys que l'actor Russell Crowe.
2: Què dius?
3: Sí, el gladiador, eh? Conegut per la seva icònica interpretació a Gladiator, entre d'altres. I això, doncs, encara va donar més visibilitat a la imatge. Russell Crowe estirant la mà...
1: En Màximus ha agafat
3: la bola velocitat.
1: A mig partit.
3: Increïble.
1: Per cert, Charles Leclerc, que és un gran pilot de Fórmula 1, rep un iot de luxe personalitzat de 20 milions amb referències al seu número a la Fórmula 1. A veure, aquesta història no és tant per dir que un pilot de Fórmula 1 té un iot.
2: Perquè això no és notícia.
3: No és novetat.
1: És l'espectacularitat d'aquest iat.
2: Sí, el pilot de Fórmula 1, Charles Leclerc, ha estrenat un iot de luxe personalitzat, valorat ni més ni menys que en uns 20 milions de dòlars. Es tracta d'un model Riva 102 Corsario Super, un vaixell d'uns 31 metres, fabricat per la prestigiosa drassana italiana Riva, coneguda per les seves embarcacions d'alta gamma. El iot, batejat com Sedici, que significa 16 en italià, fa referència al número que Leclerc utilitza habitualment a la Fórmula 1. L'embarcació sorprèn pel seu disseny elegant d'estil italià, interiors personalitzats i un enfocament que combina luxe i prestacions esportives.
3: Home, amb 20 milions de dòlars ja pot combinar coses.
1: Ja pot combinar el coixí amb els llençols, eh? I atenció, perquè Billie Jean, de Michael Jackson, torna al número 1 global a Spotify dècades després del seu llançament.
3: Sí, la cançó Billie Jean de Michael Jackson ha recuperat el primer lloc del rànquing global de Spotify, convertint-se de nou en un èxit mundial dècades després de la seva publicació. El tema, inclòs a l'àlbum Thriller, el més venut de la història de la música, continua demostrant el seu enorme impacte en la cultura musical. Segons les dades de reproduccions, la cançó ha arribat a milions d'escoltes diàries arreu del món i acumula una forta pujada que l'ha situat durant diversos dies consecutius l'any 2026 al capdamunt del rànquing global. Aquest fenomen posa en valor la vigència del seu llegat i la capacitat de la música de Jackson per seguir connectant amb noves generacions. També entenem que el biòpic deu tenir molt a veure. I bé, aquest retorn al número 1 reforça la idea que els grans clàssics competeixen amb els llançaments actuals, i això passa molt últimament, eh? Gràcies a pel·lícules, gràcies a tendències virals a les xarxes, s'estan recuperant cançons als anys 70, 80...
1: I gràcies a remasteritzacions, gràcies a noves versions.
3: A noves versions, a remixos... Sí, sí. I passa, jo crec que més que mai. No sé.
2: Bé, és una bona notícia.
1: Ara, en aquest cas, també gràcies a la recent estrena del film de Michael, que, evidentment, com deies tu, aquest biòpic ha posat novament en el focus la música i la figura de Michael Jackson. I atenció, perquè Bad Bunny visita la Sagrada Família, ho heu vist vosaltres, això?
2: És boníssim, boníssim,
1: amb Salvador Illa, la seva arribada a Barcelona per iniciar la gira europea.

0: Que ràpid que m'he vengut, eh?
1: Ostres!
0: Que ràpid que m'he vengut, eh?
1: El cas és que el Benito, el cantant portorriqueny Bad Bunny, ha visitat la Sagrada Família durant la seva estada a Barcelona, coincidint amb l'inici de la part europea de la seva gira mundial. Devi tirar més fotos. La visita ha tingut també la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la trobada. Illa li va agrair a l'artista haver escollit la capital catalana per arrencar el seu tour europeu, que ha començat amb els dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc. L'acte va combinar turisme cultural i promoció de la ciutat en un context d'alta expectació mediàtica

0: amb la música de Bad Bunny, ens acostem a l'actualitat esportiva que avui arrenca amb un nom propi. I és que després de 14 temporades... Preparem sintonia Barça, que ara te la demano. Després de 14 temporades, el Futbol Club Femení, Alexia Putellas, ha decidit marxar, tot i continuar sent una de les jugadores més determinants de l'equip. La seva renovació el 2024 ja incluïa la possibilitat de replantejar el futur més endavant, especialment després dels dubtes generats per la lesió. L'estiu passat va rebre una gran oferta del Paris Saint-Germain femení, però va preferir quedar-se per acabar la temporada al Futbol Club Barcelona.
1: Sí, durant aquest curs la capitana ha recuperat el seu millor nivell i ha estat clau tant dins com fora del camp. Tot i això, també ha sentit que el club entra en una nova etapa i que era el moment adequat per tancar el seu cicle. Alguns moments viscuts al Camp Nou, especialment els homenatges i les emocions durant els grans partits, li van fer replantejar-se la decisió fins al final. Finalment va comunicar al club la seva sortida només quan la tenia completament clara per evitar distraccions en plena lluita per la Champions.
0: Ai, doncs mira, què vols que digui? Sap greu aquesta marxa.
1: Sí. Sí, sap greu, sap greu.
0: Sap greu, sap greu. També, en el moment de la carrera que et trobes, no sé ara si diré una barbaritat o no, però al final fer caixa també...
1: Bueno, cadascú mira pels seus interessos, està claríssim.
0: No, evidentment.
1: No, una cosa no, som, que sigui culer, no vol... Clar.
0: No som... Sí, pot ser molt culer, però si venen les altres i posen un taló sobre la taula i...
2: I el sentiment culer no li traurà ningú mai, ara.
0: No, superculer.
1: No,
2: superculer, però ara ens agrada Paris Saint-Germain,
0: tu. Sí, ara passi per caixa i ja està. Gràcies pels seus serveis.
2: Pues clar que sí. Totes les decisions que prenem a la vida, inclosa la de l'Alexia Putellas, tindrà detractors i gent que valorarà, gent
0: clar.
2: Que no. Escolta,
0: però és
2: la seva decisió.
0: És inevitable pensar que sap greu que marxi l'Alexia Putellas. A tot això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha explicat que Lamine Yamal podria estar disponible per al debut d'Espanya al Mundial 2026, tot i que la seva participació es decidirà segons la seva evolució física. El tècnic ha remarcat que la relació amb el Barça i la resta de clubs és molt bona per fer el seguiment dels jugadors lesionats o en recuperació.
1: De la Fuente ha destacat el talent i la maduresa de Lamine Yamal, però ha demanat no posar-li pressió excessiva, assegurant que el seu desenvolupament ha de ser progressiu. També ha defensat altres convocats com Miquel Merino o Nico Williams i ha lamentat la baixa de Fermín.

0: Robert Lewandowski. Els principals candidats són Julián Álvarez i João Pedro, entre altres opcions, i el club encara no ha decidit el seu objectiu prioritari. Només ha fet contactes preliminars per conèixer la predisposició dels jugadors. L'operació dependrà de les sortides i del pressupost disponible, amb preus que podrien arribar als 100 milions d'euros.
1: I dos apunts del Real Madrid. Acabem. Enrique Riquelme promet dos fitxatges estrella i un nou entrenador per al Real Madrid. Home, nou entrenador segur, perquè ha marxat Arbeloa i no tenen entrenador, vull dir que nou haurà de ser, eh?
0: Riquelme ha assegurat que ja té tancats dos jugadors internacionals, un entrenador i un director esportiu pel Real Madrid si guanya les eleccions. També ha avançat que un dels fitxatges jugarà al Mundial amb Espanya i ha descartat qualsevol vinculació política amb Pedro Sánchez.
1: I d'altra banda, l'altra candidatura, Florentino Pérez, anuncia la seva candidatura i li tanquen el compte a X poc després.
0: Florentino Pérez ha oficialitzat la seva candidatura a les eleccions del Madrid amb un vídeo on defensa la seva gestió i destaca els èxits esportius, els fitxatges i la renovació del Bernabéu. Poc després de publicar-ho, però, el nou compte creat a X va ser bloquejat. Això va provocar moltes reaccions iròniques a les xarxes socials.
1: Per cert, no sé si heu vist el vídeo, però si aquestes... Si no serà per mitjans, però... Uf! Justeja bastant, eh?
2: Sí?
1: Justeja, pel meu entendre, justeja. O sigui, que el podríem haver fet molt més èpic, la música així com tararejada i cantada. No sé, li falta... Benito Florentino Pérez. Uh-huh. I els mitjans que té, em sembla que podia aspirar a una cosa molt més emotiva, eh?
0: Sembla que el compte ha estat bloquejat per tema de drets d'imatge. Llavors, clar, no controlar aquest tema, vull dir, també...
1: Doncs mira, el problema s'engrandeix. Va, 2:05 de 7 del matí, li fem un forat a la música, va. Montse, què hi posem?
0: Home, una combinació de dos grans cracs, d'una banda Taio Cruz, que el vam descobrir fa uns quants anyets ja, uns 10 o 15 anyets, i Kylie Minogue, una històrica de la música pop dance, que es van reunir per fer aquest gran èxit ballable que es diu Higher i que recuperem.

0: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
2: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
3: D'aquí a 6 minuts. Arribem a 3 quarts de 7 del matí. Anem a conèixer què ens porta la premsa escrita, Montse.
4: La Vanguardia avui titula Sánchez resisteix i rebutja Claudi Cap al setge judicial. El periòdico destaca els 6 indicis del sumari que apunten a la imputació de Zapatero. El Mundo, la Moncloa, assumeix un calvari per ZP. Tenim 5 trets a la panxa. El País destaca la SEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat. El diari Ara avui titula Sindicats de mestres i govern acosten posicions. La Razón, les agendes de Julito, la Z, Huawei i antics ministres socialistes. I el diari ABC avui destaca Bolaños va cessar la jutgessa de Suïssa després de la petició d'ajuda per Plus Ultra.
3: Els principals diaris de la premsa esportiva catalana fan referència a l'adeu d'Alexia Putellas.
4: I també l'acomiaden. L'Esport diu fins aviat i Mundo Deportivo, goodbye Alexia. Estàs escoltant? Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: Hi ha moments a la vida on els diners i la fama i el prestigi no serveixen absolutament de res quan el cos té altres plans. És a dir, tu pots tenir molts plans a la vida, però hi ha plans que...
1: No decideixes tu.
0: No els decideixes, vull dir, no estan a la teva capacitat de decidir. Perquè aquesta setmana, Roland Garros... ens ha regalat un dels moments més surrealistes dels últims anys. Estaves dient que Roland Garros, la S no sona, i ara em fas dubtar, perquè jo ho he buscat...
2: Però ho has buscat, no?
0: No, i deia que sí que sona, però jo crec que... No ho sé, però el que tu has dit també em sona bastant, de que...
2: Bueno, si ho has buscat és que...
0: No, però que també em sona també Roland Garros, sense...
2: Perquè molta gent ho ha dit, també. Roland Garros jo crec que s'ha popularitzat, però no sé si és del tot correcte. Potser jo ho he dit perquè ho he sentit moltes vegades.
0: Igual, en francès la S no es pronuncia, però en aquest...
2: En aquest cas potser sí, perquè és un cognom.
1: Ja veu què passa, que venim a parlar de merda. Roland Garros, parlem d'aquest noi. És igual com se digui.
2: Estarem així tot el programa.
1: Exacte, és que...
0: Perdona, Roland Garros no és una persona, és el torneig.
1: Home, ja ho sé, vull dir-te que anem a passar, posar
0: estem
1: el focus
0: d'Artur
1: Gea. A lo important, exacte. És que no, és el tenista Artur Gea, tenista francès, estava jugant, vale, contra Karen Khachanov, i enmig d'un joc etern, aquestes coses que té el tenis, que dius, això no s'acaba mai, doncs de sobte se'l veu anar desesperat cap al jutge de cadira i se'l sent dir... Tinc diarrea, necessito anar al lavabo, no puc aguantar més, em cagaré a sobre! No, ja pots riure, ja no m'agradaria ser ell. Bueno, he estat ell en algun moment de la meva vida, no jugant a tennis precisament, però podria haver passat, no és un meme el que acabo de dir, això és literal, hi ha el vídeo, hi ha testimonis, hi ha tot. El pobre noi és que estava blanc, està desesperat.
2: Pobre, mare
1: meva. Estem parlant del Ronald Garros. El cas és que, clar, no pots desaparèixer així com així, tots els ulls posats en el partit. Clar, va acabar el punt, ell va sortir corrents cap al lavabo i després va tornar a jugar. Jo només pensava en la fortalesa mental d'aquest home, que és increïble, perquè jo amb mal de panxa, jo ja no puc ni respondre whatsapps. I això, nois, i aquí ve la teca, m'ha fet recordar altres famosos, altres persones que també han viscut moments, diguéssim, delicats.
0: N'hi ha uns quants, que han viscut episodis semblants.
1: Hi ha un que és mític, que segur que recordeu, és el cas de Sergio Ramos. Any 2018, partit del Real Madrid contra l'Eibar, i de cop el Ramos desapareix uns minuts del camp i després Zidane, en la roda de premsa, va deixar una de les frases més històriques del futbol espanyol, que va dir: Sergio Ramos se ha cagado un poco. A mi m'encanta, perquè ho va dir amb una serena espectacular, com el que diu fa referència a una lesió muscular més, Allò de, bueno, s'estava cagando un poco, però clar, tu imagina't Sergio Ramos, capità del Real Madrid, Bernabéu ple, i haver de sortir corrents perquè no t'aguantes més. És que el cos, nois, no entén de lideratge.
0: Més gent que ha patit moments incòmodes.
1: Incòmodes, sí. Jennifer Lawrence també va explicar una anècdota molt bèstia dels Oscars. Ella portava un vestit d'aquests enorme, superincòmode, la veritat. Només de veure'l ja tinc incòmode. I li van entrar unes ganes terribles, en aquest cas, de fer pipí. Però terribles, clar, entre el vestit, la catifa vermella, els fotògrafs, la gent ajudant-la a caminar. Gairebé no arriba al lavabo, ella mateixa. Ho ha explicat en diverses ocasions rient, però és molt fort pensar que una guanyadora de l'Oscar també ha tingut aquell moment universal que hem viscut tots de: si no entro ara mateix, passa una desgràcia. Aquí passa una desgràcia, em pixo a sobre. Pot passar.
2: I'm in love with the shape of you. We push and
0: pull like a magnet do. Encara hi ha més gent, més víctimes.
1: Encara tenim més gent. Està sonant Shape of You de Ed Sheeran i en realitat és ell. És ell el protagonista de la següent història, perquè ell va confessar en una entrevista que una vegada es va cagar literalment durant un concert, nois. Ell mateix ha explicat que havia menjat alguna cosa que li havia sentat fatal i que enmig de l'actuació va notar que allò no es podia controlar. Clar, jo crec que això és el màxim nivell de professionalitat. Seguim cantant mentre el teu intestí està dimitint en directe. Tu imagina't. Seguim, no hi ha un altre, perquè Fergi també té un dels moments més mítics de la història del pop. Això va córrer l'any 2006. 5, concert amb Black Eyed Peas. Ella havia d'entrar ràpid a actuar, no va tenir temps d'anar al lavabo abans de sortir. Aquestes coses passen, a mi m'ha passat algun cop. Intentem fer un pipi abans d'entrar al directe, el bon dia i bona sort, i ja dies que no pots i estàs un rato que estàs patint. Doncs bé, jo no m'he pixat mai a l'estudi de Radio 4, però ella es va pixar a l'escenari, literalment. De fet, les fotos van circular durant anys per internet, però escolta, ella va continuar el concert igualment. Jo crec que aquí hi ha dos tipus de persones. Les que marxen a casa plorant i després està ella.
0: Bueno, s'ha d'aprendre a normalitzar també aquests moments d'indisposició.
1: Exacte.
0: També tinc una cosa, i ho hem explicat moltes vegades aquí al programa. Quan fas un programa de ràdio, de tele, t'immunitzes.
2: Sí, i tant.
0: T'immunitzes. Al moment en què s'encén el pilot, t'immunitzes.
2: Et passa tot.
0: Estàs tan concentrat, tan posat en el tema, que a vegades, però això fins i tot, ja no només amb les necessitats bàsiques, sinó també en trobar-te malament. Estàs amb una febrada de por, s'obre el pilot i t'immunitzes.
2: I com desapareix. I fins i tot també temes que tu li dones voltes al cap a coses i en aquell moment se te'n va completament. Però quan s'apaga el pilot vermell et ve tot.
0: Ve
2: un bajón. Que...
1: Durant el pilot vermell que diem, al final el resum és que the show must go on. Parlem ara de Hugh Jackman.
0: Hugh Jackman.
1: Sí. Jo ho estava llegint i ja ho estava dient malament. Ell va explicar en un programa de televisió que durant una funció al teatre gairebé es pixa a sobre perquè no podia abandonar l'escenari. Clar, tu imagina't, al teatre no pots dir allò de paro 5 minuts i ara torno. Has de continuar, has de seguir actuant mentre el teu cervell només pensa en una tassa de vàter. Ell explicava que ho estava passant fatal per dins mentre per fora seguia fent veure que tot anava perfecte, eh? O sigui, actor de 10 total.
0: Ara deixa'm ser una miqueta entrant al teu terreny de ple. Una cosa és que tinguis necessitat i altra cosa és que vagi acompanyat de mal de panxa.
1: Uau.
0: Saps aquell que...
1: Sí, és pitjor, eh?
0: No, que fa punxades.
1: Que fa punxades i que sents el...
0: Que, sí,
1: el...
0: No, que està allà.
1: Allò és com... Que... Allò és... I ja està, bàsicament és que el resum és aquest, que pot ser una estrella mundial, una actriu d'Òscar, un futbolista milionari, una diva del poc, que quan el cos diu fins aquí no hi ha res que et salvi.
0: Fins aquí hem arribat, doncs fins aquí hem arribat.
2: Per cert, desempatem amb el tema Roland Garros. Desempatem, sí. Tu dius Roland Garros. I jo deia Roland Garró,
0: sí.
2: No? Doncs ni per tu ni per mi, perquè és Roland Garros.
1: Què dius ara? En sèrio?
2: Al final, el problema no està la S final, sinó la doble R, que és una. És Roland, segons això, és Roland Garros.
0: Roland?
2: Sí, mira, li dono el play, val? Perquè l'escoltem.
0: I acabat amb S?
2: Acabat amb S. Aquestes, aquí sí que tenies raó, mira. A veure si sona. Un moment.
0: Pugem el volum a saco.
2: Ui, no s'ha sentit, oi? És que tenim la música de fons.
0: Bé, doncs,
2: però sí, és Roland Garros. Mira, Garros.
0: Ho agafem, ho passem i ho escoltem.
2: Vinga, va.
0: Gràcies, Montse. Gràcies, Ares.
1: A tu sempre, Badó.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Va, anem a dades que us deixaran atònits. Escolteu amb atenció perquè un llamp pot arribar a viatjar a més de 200.000 quilòmetres per hora. És a dir, allò que dius...
4: Wow.
0: Ves en compte que hi ha un llamp, digue, l'esquivo... A veure...
1: Ja t'ha trencat per dos.
0: No, exacte, per quatre. Sí, o sigui, o corres 200.000 quilòmetres per hora... No, perdona, 200.001 quilòmetres per hora...
1: O estàs perdut.
0: O no t'escapes, eh? I pot assolir una temperatura de fins a 30.000 graus centígrads.
2: Mare
0: més que calentes que la superfície del Sol. Dos, la gran barrera de corall d'Austràlia fa més de 2.300 quilòmetres de llargada. És tan gran que es pot veure des de l'espai. I tres, la sang d'un ésser humà recorre tot el cos aproximadament en 60 segons.
1: 60 segons?
0: És a dir, tu ara aquí passa la sang perquè torni aquí una altra vegada... 60 segons.
2: Ostres.
0: I fa tot el circuit, eh? Passant per artèries, venes i capilars en un circuit constant.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Vinga, a veure... Parlant d'artèries, a veure com tenim les principals artèries de comunicació del país amb connexió amb el Reial Automòbil Club de Catalunya. A veure què ens explica el Ferran Arandi, que el Ferran Arandi ens va fer festa.
1: Ah!
0: Sí, el Ferran! Ja veuràs com anota la veu de tona una persona fresca i... Sí, sí, sí.
1: Detona.
2: Denota. Sí,
0: denota. Roland Garros.
1: Jo estic per detonar-me. Bum! No, no. Bum!
0: No, denota, denota una veu fresca.
1: Diferent, diferent, allò...
0: Allò de cap de setmana de 3 dies.
1: Que sembla que s'ha notat.
2: Relaxada.
1: Que s'ha notat.
0: RAC, bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem el dimecres. De moment, sense incidències destacables a la xarxa viària catalana. A hores d'ara, si parlem, però, de que es formen a poc a poc les retencions habituals, sobretot cap a la capital catalana. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat, destacant la C-58 des de Sant Quirze, també la B-20 a Santa Coloma de Gravenet, i els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat també ja circulen més intensitat. Cap al Vallès tenim afectacions a la C-17 i a la C-59, de moment a Parets i Caldes de Montbui, amb la lentitud habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. Com dèiem, també tenim retencions en aquest sector per la C-58 de manera intermitent, ja des de Sant Quirze, passant per Ripollet fins a arribar en direcció a Barcelona al nus de la Trinitat. El Llobregat també és una entrada en la que ara mateix tenim retencions amb circulació també amb més intensitat cada vegada més, ja des del Papiol i Pallejà, per la A2 i la B23 en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: D'aquí 8 minuts arribem en punt a les 7 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort. Ja és dimecres, 27 de maig. En Montse, hi ha una cosa que a mi em mola molt.
2: Què passa, què passa?
0: De veritat, o sigui, hi ha un dia de la setmana que és el dia que, amb una frase... No, no, no.
1: Ho està explicant amb una il·lusió, no sé el que diràs.
0: No,
1: però només veure la cara dic que això és bo, això és,
0: és
1: bo.
0: Que és que és veritat, i a més, ho dic i em reafirmo sempre quan ho dic. Quan estem a redacció... Els dilluns, que és un dia bastant dramàtic... A veure, a nosaltres ens mola molt aquesta feina. Ens encanta fer el programa. Ens encanta fer el programa a aquesta hora, perquè crec que és una hora...
2: Ens ho passem
0: bé. És una hora que jo crec que és de les hores més guapes de la ràdio. A veure, a la ràdio totes les hores són guapes, però aquesta en particular... Bé, porto 23 anys fent aquest horari, vull dir que alguna cosa m'ha d'agradar. Però, clar, és dur, és dur, és dur. Tots sabem que és dur. Et mires, us ho dic de veritat, i la gent que ha treballat amb horaris així com... una mica complicats, que ajuda poc a conciliar la vida de la gent normal. Si allò, va, anem a prendre alguna cosa. Ves tu a prendre alguna cosa, ja m'ho explicaràs. Ja m'ho explicaràs com t'ha anat. Però, clar, ens agafem el cap de setmana amb molta més il·lusió.
1: Molta.
0: T'agafes el cap de setmana?
1: Molta.
0: A mi, però és que a mi m'encanta aquest horari precisament perquè en el meu imaginari, quan penso en el cap de setmana, hòstia, em puja... De veritat,
1: sí,
0: se'm disparen les endorfines. Sí, estic supercontent.
2: Però el més fort és que almenys jo, nois, valoro molt més el cap de setmana, sobretot perquè m'imagino dormint una mica més.
1: Sí,
2: no per res més.
1: També, també, clar.
2: Va, també per l'altre, però que el tema de dormir és molt prioritari. No?
0: Va, però a mi, de veritat, em dona un plaer que és com una mica massoca. Bé,
1: també cas... us dic una cosa. Jo he decidit, això és una decisió meva, feu el que vulgueu, que entre setmana també buscaré, ara amb el bon temps, els meus momentets, potser un dia anar a dinar. Sí, el que em passa és que jo arribo a casa, em faig el dinar a 2:15 i ja vull dormir la migdiada. I fa uns dies he dit, ara he decidit que no, potser la setmana que ve. Si vaig a dinar, demà vaig a dinar amb la Imma Sus, pues no passo per
0: molt
1: casa.
0: Bé. Tu vas fent, que ja portarem els flors, no pateixis.
1: No, home, no, no m'assustis.
0: A veure, no, deia això perquè dic que ja és dimecres, que és el dia que jo a redacció dic... I li dic sempre a la Montse, demà és dijous.
2: Sí, és veritat. Però
0: és que això només ho dic 2 dies a la setmana.
2: Sí.
0: Ho dic el dilluns, que dic, Montse, demà és dimarts.
2: Exacte.
0: I la cara de la Montse és un poema. Però quan arriba dimecres i dic, Montse, demà és dijous, és allò de, hosti, és que demà és
1: ja
0: dijous.
1: Ja està, ja està.
0: És que demà és dijous. És encara que avui segueixi sent dimecres.
2: És millor demà és divendres, però bé, també està bé. Demà és dijous, ja és com que ja va coll avall.
0: Vinga, va, el Mundial de Futbol 2026 no ha començat i ja està donant molt a parlar. Si ahir dèiem que per primera vegada a la història cap jugador del Madrid jugarà amb la selecció espanyola, avui ens centrem en la música del Mundial, Montse.
2: Doncs sí, com sabeu, la cançó del Mundial d'aquest any és aquesta de Shakira i l'artista nigerià Burna Boy.
0: No, No, no, eh? Gorka, estàs amb mi o no?
1: No,
0: és que no acaba de... li falta.
2: Ahir ho dèiem, eh?
0: Està guai, t'agrada, tu? Sí.
1: A mi també.
2: Cada vegada més, eh?
0: Li falta guaca-guaca aquí, eh? Aquí li falta una dosi de...
1: Però mira el que ha dit el Gorka. El Gorka és més minimal, ha dit. És veritat. És que ens esperem una cosa, doncs això, molt com el guaca-guaca, i aquest té un altre tempo, un altre rotllo.
0: Jo crec que falta aquí...
1: Xitxa, xitxa.
0: Estem parlant d'un mundial, estem parlant de que totes les nacions es reuneixen per jugar a futbol.
1: Ostres.
0: I a veure què passa.
2: Però és un tema de tendències, i ara ho veurem, eh? Ara ho veurem, perquè la cançó aquesta ret homenatge a llegendes del futbol, a la seva lletra parla de Pelé, parla de Maradona, de Messi, d'Iniesta, de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, perdó, i de Mbappé, entre molts altres, eh? Però ara dèiem que des del nostre punt de vista no té aquest punx, no? Aquesta energia que tenen altres, com el Waka Waka. I és cert, eh? Està molt bé tenir percepcions, però és que hi ha dades, estudis que confirmen o desmenteixen les nostres impressions. Eh? Per primera vegada a la història s'han analitzat les cançons del Mundial més exitoses de tots els temps.
1: Wow.
2: L'estudi l'ha fet el portal especialitzat Live Football Tickets i ha avaluat les següents coses: les xifres de reproduccions, el ritme i la ballabilitat, per establir un rànquing objectiu, re de percepcions, objectiu, entre tots els temes oficials del Mundial. Quatre variables: visualitzacions a YouTube, reproduccions a Spotify, les BPM, que són les pulsacions per minut...
0: Que aquí té la partida perduda?
2: Sí, en aquest cas, sí.
0: Home, total.
2: I la puntuació d'atenció, ballabilitat.
1: M'encanta, Montse, m'encanta.
0: Aquí també té la partida perduda.
1: I quant has portat? El rànquing de quant?
2: He portat el rànquing de les 5 primeres.
1: M'encanta. Dale.
2: Així ha quedat la classificació. En cinquè lloc, la cançó del Mundial de França del 98.
0: A veure, agradarà més o menys, però bailar, bailar... Home, això, estem d'acord o no?
2: Estem d'acord.
0: Aquí el ritme li guanya la partida.
1: Bona.
2: La FIFA, des dels anys 60, va establir que cada Mundial tingués la seva cançó, però el cert és que no va ser fins a aquesta ocasió, fins a l'any 98, que la cançó va tenir una repercussió mediàtica forta. Amb Ricky Martin, la seva Cup of Life, la Copa de la Vida, que va arribar número 1 a diferents països.
1: Boníssima.
2: El número 4, una força més recent, la del Mundial de Qatar del 2022.

0: Bueno, cosina germana d'aquest any, eh?
1: Una us agrada mica més l'altra,
2: la
1: de Ricky Martin,
2: que estigui en el número 4, sí, totes aquestes dades que has dit.
1: A mi m'han sorprès la 2 i la 3, eh? Ja veureu. Aquesta es diu Haya Haya, el títol és àrab i significa una cosa com Somi Somi, eh? El cantant és Trinidad Cardona i el productor, això sí, és el responsable del so de Lady Gaga. És el Red One, que és conegut per ser l'artífex dels èxits de Lady Gaga. En tercer lloc, Nicky Jam amb la cançó del Mundial de Rússia 2018.

0: Mira, et dic una cosa. Al Mundial de Rússia, el 2018, jo estava fent un programa de telefutbol i connectava cada dia amb Rússia. I aquesta cançó ni la recordo.
1: Jo no la recordo. Imagina,
0: és que ni la recordo.
2: Perquè no va passar les ràdios, no va saltar del Mundial a la societat, diguem-ne. Sí, va ser la cançó oficial del Mundial, però no va tenir un èxit fora del que és l'esdeveniment del Mundial, escolta'm, com Ricky Martin o com el Waka Waka o com altres.
0: Però clar, però aquí sí estem comptant les reproduccions sí. de YouTube, Spotify...
2: La ballabilitat.
1: O sigui, que ho van petar.
2: Ho van petar relativament. Si pensem en no només reproduccions, sinó només èxit, sinó també les BPM, la ballabilitat... Clar, clar. Aquestes variables que l'estudi doncs, ha contemplat.
0: També et dic una cosa, igual no va patar aquí.
2: També és això.
0: També estem parlant de territoris molt amplis.
2: Exacte.
0: I que les reproduccions poden ser molt massives.
2: Correcte, sí, ja va ser número 1 a alguns països, però no a tots. És una cançó en què participava, a més, Will Smith i la cantant era Istrefi. El videoclip surt Ronaldinho, evidentment sí que tenia la projecció del Mundial, però no va ser un èxit aquí. Som-hi amb el número 2.

0: Aquesta sí que te la compro, eh?
1: Sí, home, aquesta va ser, mira, la número 2 al Mundial de Brasil 2014, amb Pitbull, també Jennifer López i la cantant brasilera Claudia Lete, amb aquesta cançó que es diu We Are One i que la va escriure Sia en el seu moment. Sí que teniu raó en això que dèieu, que no hi ha tantes cançons al Mundial que han estat èxits aquí. Recordem, potser 3-4, eh?
0: Aquesta està, aquesta està molt bé. Potser no es va popularitzar tant a Espanya, perquè a Espanya se'ls van pelar primera ronda. Vull dir que igual no va quedar tant en el...
1: Mira, aquesta és una altra. Un altre factor sí, que també influeix molt en la nostra percepció. Els brasilers es van queixar una mica, inicialment deien que no tenia gaire esperit brasiler, i la van canviar afegint alguns elements com més de samba, el videoclip també molta...
0: Les batucades de fons.
1: Les batucades, exacte. No, i al final va ser també, també força reconeguda.
0: Està bé, està bé, està bé, està bé. Home, prepara el d'aquest any pel final, sisplau, que farem la comparació.
1: La comparativa Pitbull, Jennifer López, sí, no podia anar malament. I per última, el número 1, com era d'esperar,
2: a veure si ho encertem.
1: No és cap sorpresa, no és, la cançó no del Mundial de Futbol més exitosa, segons aquest estudi, és per...
2: Porque esto es África.
0: No hi ha color.
1: Mundial de Sud-àfrica del 2010, l'any en què es van conèixer Shakira i Piqué. Tots dos apareixen al videoclip. Piqué, però també Messi, Dani Alves, Rafael Márquez Álvarez, Kameni. És la cançó número 1 a més països de tot el Mundial. A més, no només va ser una cançó, va ser un autèntic fenomen. I Shakira, que aquest any repeteix, és l'únic artista en fer dues vegades una cançó pel Mundial de Futbol.
0: Gràcies, Montse. A veure, pugem la d'aquest any. Què dius tu?
1: Jo crec que cada vegada m'agrada més.
2: A mi també m'ha passat això, Montse. Sí. Us ho juro, m'està passant això el primer dia, dic, oh, no, i ara cada cop m'agrada més.
1: Ens estem acostumant.
0: Míriam, bon dia i bona sort.
3: Bon dia, bona sort, què tal?
0: Com estàs?
3: Millor, millor, ja em trobo més recuperada. Per qui no ho sàpiga, em vaig sometre a una operació fa 15 dies i m'ha costat una miqueta el postoperatori, però tornem amb moltes ganes.
0: Estàs bé?
3: Sí, estic enfeixada i ben tiesa, estaré aquí com si estigués castigada.
0: Doncs que tot sigui això, reina, que tot sigui això. Benvinguda i contents de veure't. Imma,
2: què tal?
0: Bon dia.
2: Com estem?
0: Com estàs tu, turista?
2: Jo m'he aixecat a les 2 del matí, o sigui, estic histèrica.
1: Tens jet lag.
2: Un jet lag de l'hòstia.
0: Ah, sí?
2: Clar, jo no hi ha manera que vingui aquest programa normal. O vinc dormida, o vinc zombi, o no sé.
0: Escolta'm, què et sembla la cançó del Mundial? Tu que has estat amb la gent de la FIFA durant aquests dies.
2: Ni va ni bé. Estic amb l'Uda. Repetir Shakira crec que ha sigut un error. Ja. Perquè era massa top el Waka Waka.
0: Sí, senyora.
2: Hòstia, agafeu una altra persona, no? Clar. Ara que no hi ha gent.
4: Clar, això és veritat, també. Aquesta reflexió és així. Sí, no podies superar el Waka Waka, la Shakira.
0: A bailar.
2: A mi, sincerament, no m'acaba d'enganxar, però sí que és veritat que quan se la ficaran a la sopa, ja, i ens acabarà estar agradant.
0: Però que li falta ritme, per molt que ens enganxi, li falta ritme.
2: Li falta èpica.
0: És, totalment, li falta èpica.
1: Li falta èpica,
0: totalment. Vinga, va, a les 7 i 3 del matí. Anem a la pregunta del dia. Quan pot medir la llengua d'una girafa?
5: Wow.
0: Fins a quan pot arribar? 25 o 50 centímetres, Montse?
1: 25 ja em sembla moltíssim. 50.
0: 50.
2: Ui, has dit un diferent. Ara què dic jo?
0: Digues el que et doni la gana.
2: 50.
0: I tu?
4: I jo, el que digui la Imma, sempre, 50.
0: Doncs de seguida diem la resposta.
6: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: 7 i 4 del matí, 27 de maig del 2026, el dia que ens sabem, sabent que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, declararà finalment els dies 17 i 18 de juny davant de l'Audiència Nacional.
1: Sí, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la seva petició d'ajornar la seva declaració prevista pel 2 de juny, el 17 i el 18 d'aquest mateix mes. S'ho ha fet després que l'advocat de l'expresident hagi presentat un escrit al magistrat argumentant que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. El jutge investiga Zapatero per presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blaqueig de capitals en el marc del rescat de la companyia Plus Ultra.
0: Mentrestant, Jonathan Andic s'aparta temporalment de la vicepresidència de Mango.
1: Jonathan Andic ha comunicat que deixa temporalment la vicepresidència de Mango per poder concentrar tots els seus esforços en la seva defensa judicial. L'empresari diu que el context actual li impedeix mantenir el nivell de dedicació que exigeix el càrrec de la companyia. En una comunicació adreçada a la junta directiva, Andic subratlla que, tot i l'apartament del càrrec, mantindrà responsabilitats en projectes familiars familiars, empresarials i socials amb l'objectiu de preservar l'estabilitat d'aquests àmbits.
0: I el jutge Peinado veu risc d'eludir la justícia i obliga Begoña Gómez a assistir a una vista preliminar.
1: El jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés perquè es personin el 9 de juny a les 11 del matí els jutjats per a l'audiència preliminar prèvia al judici amb jurat popular. S'investiguen per corrupció en els negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. Si no acudeixen personalment als jutjats, el jutge adverteix que seran portats per la policia per evitar risc d'eludir la justícia.
0: I Educació i Sindicats acosten posicions amb la proposta d'un nou complement salarial per tots els docents.
1: Es planteja un complement lineal d'uns 35 euros mensuals bruts per a tot el professorat a partir del 2026 que ens consolidaria en els anys següents i que es podria augmentar el 2029. A més, Educació s'ha obert a compensar el deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. Avui a la tarda les parts continuaran negociant mentre es manté la jornada de paga a tot Catalunya.
0: I un operatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines acaba amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
1: Els Mossos d'Esquadra van fer ahir 27 entrades i escorcolls a la demarcació de Girona en un operatiu contra el cultiu i el tràfic de marihuana en què van participar 600 agents. L'operació va acabar amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades. A més, els agents van trobar armes de foc curtes i llargues que ara estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica dels Mossos.
0: Anem pel temps! Gràcies, Montse. Ens acostem fins a Emet amb Noelia García. A veure quin temps ens espera en aquest despertar del 27 de maig. Noelia, bon dia.
5: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres pugen especialment a zones de Lleida i a l'interior de Tarragona. A aquestes zones tenim els primers avisos de la temporada per altes temperatures que podran arribar o superar els 36 graus. Avui s'esperen màximes de 27 graus a Tarragona, 29 a Barcelona, 34 graus a Girona i 36 a Lleida. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar amb un ambient pràcticament d'estiu. Bufa vent fluix de component sud augmentant a moderat al litoral de Girona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i molt bon dia. Clar, ara estava parlant amb la Míriam Saint-Germain, que clar, desapareix aquests dies perquè tenia una intervenció i resulta que esclata tot el tema...
2: Pobre, li ha passat com a la Campos quan es va morir aquella, saps? La Carmina Ordóñez, que estava la Carolina Ferrer. Jo... La Campos en casa dient, ara què? Ara què?
7: Us ho juro, jo va ser el primer dia que volia començar un altre cop a fer vida normal, però els metges em va dir, bueno, calma, pren-t'ho amb tranquil·litat, acabes de sortir d'una operació molt invasiva i tal, i detenen a Jonathan, i va ser com, bueno, potser la calma que m'han recomanat els metges potser no encaixa amb aquest tema.
0: Però tu vas agafant calma, però sí, no?
7: Bueno, va ser un dia d'aquests històrics pel periodisme de successos.
0: Després en parlem. Per cert, anem a la resposta a la pregunta del dia. Quan pot medir la llengua d'una girafa? 25 o 50 centímetres?
1: 25.
2: 50.
0: Doncs 50, una llengua de 50 centímetres?
4: Mare de Déu.
2: Tots hem pensat el mateix, Bueno, totes.
0: Doncs una girafa pot tenir una llengua de fins a 50 centímetres de llargada. Li serveix per arribar fàcilment a les fulles dels arbres i fins i tot per netejar-se...
2: Les seves coses.
0: No, home, són coses seves. Què es pot netejar? Ara és que
2: el nas. Home, aquell coll, doncs el cul.
0: Les orelles.
1: Ah, sí?
0: Posa la llengua dins de les orelles i es neteja. Saps allò que tu poses el dit petit, ara?
2: No ho vull saber. T'agrada tu que toquin les orelles?
4: Doncs... Sí, però m'agrada més que em toquin altres coses.
0: Va.
6: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador. Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Falta només 5 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Comencem. Hem començat fa 10 minuts aquesta nova hora del Bon Dia Bona Sort. Comencem la segona part del contingut del Bon Dia Bona Sort. En el dia que ens devem i hem de ser feliços per... Perdona, anem a l'altra part. Esteu tristos per la marxa de l'Alexia Putellas o no?
2: un tema important amb aquest tal de l'Aleix. Allò que heu dit abans, allò que heu dit abans de... Oh, els diners, però us creieu que cobra el mateix que un tio, l'Alexia Putellas?
4: No, evidentment no.
2: Us creieu
4: no,
2: que cobra el mateix que un jugador de futbol?
4: No.
2: O sigui, si aquesta tia se'n va al Paris Saint-Germain és perquè vol créixer. I perquè, bueno, vol fer altres coses.
0: Bueno,
2: no per diners, ja t'ho dic ara.
0: Home, i tant, per diners.
2: Però si no els hi paguen, si els hi paguen una merda, les jugadores del Barça.
4: Una merda, no.
0: No,
4: els hi paguen el mateix que ells, evidentment.
2: És una merda.
0: Però no, però que ha demanat que marxa per diners, no per créixer. Si per si ha arribat amb el Barça, no pot créixer més, si ha tocat sostre amb el Barça.
2: Bueno, totalment, és la millor jugadora del món. Que
0: no, però és que aquest any han jugat quatre competicions, han guanyat les quatre competicions.
2: Sí, sí.
0: Per tant, vull dir, no és un creixement esportiu, jo crec que és un creixement... a veure, és un creixement econòmic i és un repte de que aquí ja ho ha fet tot.
2: Sí, sí, que sembla estupendo a mi, eh?
1: Un canvi d'aires, no, també?
0: Un canvi d'aires.
2: A mi em sembla perfecte, però no, vull dir que no.
0: I, evidentment, si el Barça hi arriba amb un bon contracte i amb més quartos, a l'alçada de...
2: El Barça, ho sento, però no cuida el futbol femení. Perdoneu-vos-ho digui, eh? Ja en parlarem un altre dia. Sí.
1: S'ha obert un meló.
0: És un debat. És un...
2: I el cuida molt comparat amb altres clubs. El Madrid és un escàndol.
1: No, oi tant. Sí.
0: El cuida molt i jo...
2: Comparat amb altres clubs el cuida.
1: Total.
2: Però... El podria cuidar
0: més. Consta que la persona que està al capdavant del Barça femení, que és el Xavi Puig, fa una feina excepcional pel Barça femení.
2: El podria cuidar més.
0: Molt bé. És un debat.
2: Sí, sí, és un tema.
0: Es podria cuidar més el futbol femení.
2: Sí,
0: més encara, perquè a vegades es demanen moltes coses i diuen, home, bueno, i contrapartida a l'espectacle, o sigui, ja la tenim, i es demostra omplint el Camp Nou, Spotify Camp Nou, a tope amb el futbol femení. La qual
2: bueno,
0: cosa...
2: estan el Johan Cruyff, les noies. O sigui, al Camp Nou hi van tres cops l'any,
0: Però quan hi van, omplen.
2: Home, clar.
0: Quan
2: hi van... Llavors, per què no hi van sempre?
0: Perquè potser... No ho sé.
4: És un debat.
2: Hi ha cosetes aquí.
0: Però vull dir que
2: demasiado senyoro allí, ja t'ho dic ara.
0: Però es demostra que s'omple. Però s'han omplert en els partits importants. També et dic una cosa, de la mateixa manera que et dic això, s'hauria de veure amb els partits regulars, a veure... si s'omplia o no s'omplia.
2: Pues estic dient, les vegades que ho fan, pues, evidentment anem totes. Jo vaig quan ho fan al Camp Nou. Per donar suport i perquè han d'omplir.
0: Doncs s'hauria de veure si en un partit regular és rentable o no rentable, perquè al final no deixa de ser també un negoci.
2: Bueno, estem amb el de sempre, eh? Si tu vols que sigui rentable, serà rentable. Si vols que sigui rentable, fes els partits a la mateixa hora que fan els partits dels senyors.
0: Això també.
2: Per exemple.
0: Això també. Eh? Això també. D'aquí dos minuts arribem a un quart de vuit del matí. Dèiem, avui hem de ser feliços per
2: la gent que viu amb intensitat. Oi, sí! Molt bé. A favor! Visca la intensitat! Estic amb tu! Perquè no sé en quin moment em van fer creure que ser intensa és com un insult. Com si sentir fos un problema, com si emocionar-te massa, estimar massa, implicar-te massa, viure les coses amb tot el cos, tots els poros de la teva pell fos exagerat. Jo crec que no, escolta, crec que hi ha alguna cosa molt valenta en la gent que som intensa, en la gent que no sap viure a mitges, que riem fort, que ens emocionem, que ens il·lusionem, que ens enfadem, que plorem, que estimem sense calcular constantment. Sí, evidentment, també patim més. Això és així, ens afecten més les coses, de vegades ens trenquem molt més fort, però almenys vivim de veritat, escolta, perquè hi ha gent que passa per la vida intentant no sentir massa per no fer-se mal. I hi ha una altra gent que prefereix arriscar-se abans que viure en mode avió. I sí, potser la gent intensa de vegades som massa per alguns, massa emocionals, massa passionals, massa transparents, però també som els que convertim qualsevol tonteria en un record enorme, els que ens emocionem amb una cançó, amb una conversa, amb una posta de sol o amb un missatge inesperat. I sincerament, jo em quedo amb això, prefereixo viure una vida on me passin coses per dins, encara que de vegades faci mal, perquè al final els intensos tenim més opcions de convertir-nos en los malos de la pel·lícula, però en els dramàtics o en els que senten massa, però almenys no passem per la vida de puntetes i crec que això avui en dia és un superpoder.
0: Jo tinc dues persones intenses a la meva vida.
4: A veure.
0: Una és la meva germana, que és intensa, és una cosa.
4: La Gemma, no?
0: Oh, és que és una cosa,
4: la
0: Gemma,
4: sí. Porta intensitat, sí,
0: escolta,
4: escrita a la cara.
0: Veu aquest got i diu aquest got en aquell... Te'n recordes aquell dia aquell got que era un got cop semblant aquest? I l'estàs mirant i ja està plorant. I aquest got... aquest got això, és una cosa. I després l'altra és l'Ares Teixidor, que són,
4: és així. Sí,
0: és d'una intensitat que a mi m'agrada, perquè jo també sóc un intens...
2: Ets una mica intenset, tu, també, eh?
0: Sí, sí, sí. No, sóc un intens, no confés.
2: No, clar, és que sempre que sigui una cosa de dones, això de la intensitat.
0: No.
2: A mi quan algú em diu, ets una intensa, dic, no, sóc apassionada.
4: Totalment.
2: I et dic una cosa, els intensos són els que canvien el món, eh?
7: Home, vista no, la intensitat.
2: No les lerdos que no fan res, les setes que dic jo. Una seta no te canvia el mundo, eh?
8: En aquest programa anem bé d'intensitat.
7: Home, recordo quan era petita que sempre deien al col·le un defecte i una virtut, i jo la virtut sempre deia la intensitat, sisplau, claro. O sigui, no hi ha ningú en aquesta classe que visqui les coses com les vivim els intensos.
0: No, aquí som,
7: visca la intensitat.
0: Aquí som bastant intensos, eh? Bastant intensos. Vull dir, cada vegada que sortim d'aquí han de fotre un ritual espiritual per desintensitar aquest estudi.
2: Desintensitar.
0: Sí, sí, desintensitar l'estudi.
4: Nou concepte del bon dia i bona sort.
0: Un quart i un minut de 8 del matí. Tal dia com avui, un 27 de maig, però ens anem al 1937...
1: que s'inaugurava el pont Golden Gate a San Francisco.
9: Sus más de 2 metros de altura y su aparente ligereza han convertido a esta sinfonía de acero en una de las maravillas de la ingeniería del siglo XX, por la que han transitado más de 2.000 millones de vehículos.
0: I tal dia com heu passat al pont del...
2: Jo l'he passat caminant i amb un terratrèmol, i no és broma.
4: Què?
2: T'ho juro. El vaig fer caminant i de sobte vaig dir, com es mou aquest...
4: Què
2: ha passat? I em va agafar un caga i dic, bueno, que tants camions, tants cotxes i tal. I quan vam arribar estava la gent cridant, earthquake, earthquake. Què? I allà vaig aprendre que earthquake vol dir terratrèmol. I vaig dir, hòstia!
7: Un translator.
2: Allà és molt normal que hi hagi terratrèmols, també és veritat.
0: No, sí, sí, sí.
2: És molt normal. Però em vaig parlar una mica...
0: Després ja arribes a Sausalito, eh? Has estat
2: no? No ho sé si
0: a l'altre costat. Que vas fer marxa enrere i vas tornar cap a l'altre costat.
2: No, no recordo això. Vaig ser que vaig creuar el pont i després vaig tornar, clar.
0: Sí, sí, però és curiós perquè hi ha una zona on...
2: Recordo, ja n'ha fa molts anys, eh?
0: A l'estiu fins i tot fa fred en aquest...
2: Sempre.
0: A San Francisco. Sempre. Però quan passes i arribes a Sausalito, és com allò de que...
2: Canvia el clima.
0: Toca, sí, hi ha com un microclima i s'està...
2: Hi havia una frase de no sé qui, Mark Twain,
0: sí?
2: Que va dir, el invierno más frío que he pasado en mi vida fue un verano en San Francisco.
0: Sí, m'ho crec.
2: Pel temps que fa San Francisco.
0: M'ho crec, m'ho crec. I tal dia com avui, però del 2009...
1: A Roma, el Barça guanyava la seva tercera Champions davant del Manchester United a l'Estadi Olímpic de Roma i així culminava una temporada històrica en aconseguir el triplet, també la Lliga de Campions de la UEFA, la Copa del Rei i la Lliga.
10: Un récord histórico que nunca había conseguido ningún otro equipo en España. En año y medio nadie ha logrado remontar un marcador al hasta anoche campeón de Europa, el Manchester United. El gol de Eto'o a los 10 minutos de partido desconcertó a los ingleses y el 2-0 de Messi demostró por qué ha llegado el Barça hasta aquí.
0: Deixeu-me que us faci un resum ràpid. Tal dia com avui a l'Olímpic de Roma, jo vaig acabar agafat a un màstil plorant.
7: Ah!
0: Veient aquesta final.
7: Bueno, la cara no sé, que feies ara era de nostàlgia, eh?
0: I tal dia com avui, jo tenia que fer el programa l'endemà a les 6 del matí i gràcies a Ferran Soriano, que havia estat directiu del Barça perquè en aquell moment era executiu i president d'Espanair, em va treure de Roma amb un avió esperant-me en l'aeroport de Roma, un avió VIP, jo amb tota la seva família, que ens vam equivocar tots i vam acabar al mig de Roma amb una estació de metro que no podíem sortir de la ciutat eterna perquè no hi havia manera de trobar autobusos llançadora cap a l'aeroport. I gràcies a ell vaig poder arribar a l'hora a fer el programa.
1: Et diré més. Recordo aquest dia perquè estava previnguda per posar-m'hi si no arribaves.
3: Ah, que bo.
1: La nostra, una companya nostra que teníem em va enviar un missatge a les 5 de la matinada dient que arribaves.
0: No, no, sí, clar, és que vaig sortir de Roma a les 3, quarts de 4. I tal dia com avui, però del 2019...
1: El rei Joan Carles anunciava 5 anys després de la seva abdicació la seva retirada de les activitats institucionals a partir del 2 de juny.
11: És el último acto oficial del rei Juan Carlos hace 10 días en el monasterio del Escorial. Esta tarde ha comunicado por carta a su hijo, a Felipe VI, su voluntad de dejar de participar en actos institucionales y completar su retirada de la vida pública.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Hola, Montse.
1: Hola.
0: Anem a la cançó.
1: Va, anem-hi amb els Maroon 5 des de Califòrnia, precisament. Arriben amb One More Night.
12: ¿Cómo estás, amigo?
0: A ver, un...

0: tots els marroquins roben.
1: Ens treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràsit.
8: Marimacho.
5: Existir solo.
6: Terroristes.
9: Menjar plata.
10: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
12: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
13: Amb Xavi Freixas.
12: Hola, Picó!
14: Estan caient ruixats molt forts.
12: Gonzalo Bernardos, una vegada més, eh?
14: Sí, però estem a Catalunya
12: bon dia.
14: I estem en la tardor.
12: Bon dia.
14: Bon dia per algú.
15: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
16: Puc dir una cosa?
12: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
17: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
12: Doncs moltes gràcies.
13: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
12: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
13: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
18: D'aquí 5 minuts arribem a 8:15 del matí. Molt fan de la gent que s'incorpora nova en el Bon Dia, Bona Sort. Aquella gent que t'escriu, hòstia, no us havia escoltat mai, us estic escoltant, m'encanta.
19: Bona.
18: Molt fan. I a més, fan de gent que ho fa des de diferents punts de Catalunya.
19: Quina
18: il·lu. Ara he rebut un missatge d'una nova incorporació a la família del Bon Dia, Bona Sort. Una persona que ens escolta des de Vacarisses. Heu estat mai a Vacarisses?
19: No, la veritat que no.
18: Em podeu dir coses de Vacarisses?
19: Vacarisses està a prop de Terrassa,
18: oi? Vacarisses està a prop de Terrassa.
19: Està a prop de Terrassa.
20: Sí. A la R4 l'anuncien. Vacarisses, Castellbell i el Vilar.
18: Doncs home, què passa? Que hi ha trànsit sempre a Vacarisses?
20: Bueno, perquè, diu, a la R4 no para a totes les estacions i anuncien a les estacions que no para. I Vacarisses és una que, malauradament, de tant en tant no hi para, la R4.
18: Doncs, escolteu-me, molt fan de Vacarisses en general i molt fan de la persona que ens escolta en particular, eh?
20: Molt bé, clar que sí.
18: Doncs ja està. Va, dit això, anem a la premsa escrita, comencem amb les portades, amb La Vanguardia.
21: Que avui titula Sánchez resisteix i rebutja Claudi cap al setge judicial. El periòdico avui destaca els 6 indicis del sumari que apunten a la imputació de Zapatero. El Mundo diu la Moncloa assumeix un calvari per ZP. Tenim 5 trets a la panxa. El País llegim, la CEPI anticipa les empreses que rebrien el rescat. El diari Ara avui titula Sindicats de mestres i govern acosten posicions. La Razón avui diu les agendes de Julito, Plazeta, Huawei i antics ministres socialistes. L'ABC avui diu Bolaños va a la jutgessa de Suïssa després de la petició d'ajuda pel Plus Ultra.
18: I anem a la premsa esportiva.
21: Avui fa referència al comiat d'Alexia Putellas, també l'acomiadant des del diari Esport, que diuen fins aviat, i a El Mundo Deportivo, goodbye Alexia.
13: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
18: Ja són les sirenes, eh? O sigui, hi haurà un dia que això no serà un efecte.
19: M'agrada molt,
20: serà real.
18: Que això passarà de veritat. A veure, estem a 8:45 del matí. Hem acabat ja amb American Connection. És l'única vegada a la història d'aquest programa que ha passat i que no tornarà a passar que perquè una persona desapareix dos dies li muntem aquí una sintonia.
19: Perdona,
18: una
19: em queda meravellós.
18: El USA Connection.
19: I em queden coses encara per dir, eh?
18: Doncs, escolta, entra, perquè avui anem fatal de temps.
19: El tema és que us he portat un regalet.
18: Sí?
19: Perquè jo crec que us fa falta una mascota en aquest programa. Teniu mascota?
18: No.
19: Ai. Us he portat un regalet de la Trump Superstore, que és...
18: Sèrio? A veure...
20: És increïble, és increïble.
18: Ens ha portat el mini-Trump.
20: No m'ho
18: puc creure.
19: De la Trump Superstore. Perquè sigui està amunt un Trump, sí o no?
18: És brutal. Perdoneu, perquè l'audiència sàpiga ben bé què és això. És un... Mira, feu una cosa.
19: És un mini-Trump.
18: Acosta la càmera aquella allà.
19: Som-hi.
18: Si aneu a l'estreaming de Ràdio 4, del programa... posa't davant. Sí, ensenya el corre. Ui, no, ara no.
19: Ara no.
18: Espera't aquí, en el moment que es punxi la càmera, podrem ensenyar el...
19: No sabem si ens estem veient avui amb streaming, eh?
18: El mini-Trump. Sí, home, clar que ens estem veient amb streaming.
19: Feia dos dies que no ens veiem.
18: No, però...
19: Pues sí. A mi em va anar molt bé quan estava a Dallas, eh? Perquè us posava, us veia i deia... Ai,
20: us veies amb cara de dormits.
19: És molt xulo.
18: A la que surti... Ara, poso, a veure.
19: Que és mono,
18: ell. Ui, queda borrós. Queda enrere. Més enrere. Bé, has de posar al costat meu, en Jaume, perquè
19: és boníssim, Imma, moltes gràcies. Ja tenim mascotes, ja tenim mascotes.
18: Entrem en matèria, Imma.
19: Entrem en matèria, bueno, ja ho sabeu, acabo d'arribar de Dallas, estic amb jet lag, coses que em fan ràbia, doncs coses que em fan ràbia dels Estats Units, diguem-ho així ja d'una vegada. Per exemple, el concepte de downtown. Aquí vivim, no, en sèrio, tenim una ciutat que no ens la mereixem, eh? Bueno, un país, directament. Catalunya, Espanya, Europa... Lo dels Estats Units no es pot aguantar, jo no podria viure allà. Us ho dic en sèrio. Si aquest
21: per què? Per què?
19: Doncs perquè ningú viu al centre de les ciutats.
21: No hi ha centre.
19: No hi ha
21: tothom
19: centre.
21: Està per allà,
19: tothom està en cases horroroses allà, perquè
20: cases
19: clar, lo de Modern Family és un exemple, diguéssim, una excepció, de Los Angeles, a Hollywood. Però la gent viu a Ikeas, us ho dic en sèrio. Al downtown no hi ha ningú. Jo anava sola pel centre de Dallas, que dic que em mataran. Només van els bojos i els borratxos caminant. La gent va amb cotxe tot el dia.
18: Jo també et dic una cosa, els bojos, els borratxos em veien a tu i sortien corrents, eh?
19: Potser sí. No ho sé, però vaig anar caminant des de l'hotel de Dallas fins on vam matar el Kennedy,
18: sí?
19: Que era un quilòmetre aproximadament,
18: sí?
19: És que no vaia veure ni una persona. Que diuen, oh, això què és?
21: Tothom en cotxe, eh?
19: De veritat, després vaig estar a Little Rock, que és un poble de... bueno, una ciutat important d'Arkansas.
18: Sí.
19: Vaig anar a un mexicà que em van dir, no, li dic a la senyora de l'hotel, on puc anar a sopar? Estàs en el downtown, estàs en el downtown, aquí tienes de todo. Dic, pues si no hi ha nadie, queda downtown,
21: tancat.
19: Surto i em trobo un mexicà, això sí, molt bo, perquè allà a Texas todo es México, nos lo robaron, allà estan amb el rotllo. És com Catalunya, una mica, és independentista, tope, Texas. Té la seva bandera, la seva cosa, no es consideren americans, després els mexicans diuen que allò és México, que nos lo robaron, és una cosa raríssima. I em trobo allà sentada, a Arkansas, en una cadira... Han vist uns totxos que dius, en sèrio? Això és el downtown? No sé què és aquesta merda. O sigui, no, en sèrio, no m'agrada als Estats Units, ¿vale? La natura és molt maca, tenen una d'aigua i una de petroli i una de campos verdes maravillosos. O sigui, tenen un país que no es mereixen, aquella gent. Eh? I allò que diu a la Tercera Guerra Mundial implosionaran des de dintre, perquè són lerdos. ¿Vale? Els americans són lerdos.
20: No,
19: i després el tema de les armes, que l'altre dia ens vam quedar mitges. Hòstia, és molt heavy, eh? És molt heavy. Passes d'un estat on et trobes cartells a les portes d'armes no permitides, weapons no permitides, i dius, vale, em sento una mica segura.
21: Clar, no hi haurà un boig amb una arma pel carrer,
19: no? També et dic que no et catxejaixaven ni res. I llavors penso, tu poses el cartell aquí, tothom va com li dóna la gana. Però és que passes a Texas...
18: No, apel·len a la bona voluntat de la
19: clar,
18: gent.
19: Sí. Però és que passes a Texas i passem d'aquest cartell, amb un metre de diferència, a un altre cartell que diu weapons welcome. O sigui,
21: welcome.
19: No, o sigui, aquesta foto és la tinc.
21: Ostres.
19: Armes bienvenides.
21: Wow.
19: Llavors dius, en sèrio? O aquí no llamamos a la policia. Saps?
21: Fa por, eh?
19: Que fa por, no? Fa molta por.
21: Fa por.
19: Llavors, entre... Després la inseguretat, el que et vaig dir, no? Que jo estava en un hotel on hi havia tota la gent de la FIFA, davant de l'hotel hi havia un edifici immens on estaven corrent tots els de la FIFA, i un dia vaig estar parlant amb unes noies i em van dir que el primer dia que van arribar els hi van fer, bueno, la típica xerrada de situació, a ver, estos d'Ales, estos d'aquí, estos d'allà...
21: Com de seguretat,
19: i els hi van dir, si un senyor us incomoda... o us diu alguna cosa que no us agrada, sento molt, noies, però aquí això no és Barcelona, ni Catalunya, ni Espanya.
18: Us foteu.
19: Us foteu, perquè aquí la gent està xalada i tothom porta una arma a la butxaca.
21: Mare meva.
19: I aquí una bronca és, et trec la pistola.
21: Igual
19: que,
21: por,
19: no, igual que enmig de la carretera. Va haver un dia que ens vam trobar amb un tormentón i un atasco, una por, perquè a més giren, amb els semàfors vermells pot girar. És una cosa molt loca, que dius, per favor, li fa molta por. I el meu company es va atabalar i va pitar.
18: Ui.
19: I els dos alhora vam fer, hòstia, no hauríem d'haver pitat.
21: A veure si empadarem algú.
19: Però després, per altra banda, són extremadament amables a un nivell que dius, esteu bojos!
21: Quina bipolaritat, no?
19: No, total, més que bipolaritat, és una hipocresia màxima. L'últim dia vaig agafar un Uber, jo estava ginyada perquè dic, ara he d'agafar un Uber jo sola, i vaig veure Uber Woman. Dic, ai, que guai, un Uber de dones, puta
21: sí.
19: Mare, quina seguretat. Em va arribar una dona, nena, em vaig cagar viva. Per favor, yo quiero un señor que me abra la puerta. Quiero un señor machista. Una tia de 2 metres amb unes rastes, amb unes xancletes, que vaig pensar, així no es pot conduir amb aquestes xancles.
21: Això no està permès, home.
19: Treia les mans del volant i es anava posant crema, que jo pensava, i llavors jo vaig dir, bueno, ja que són tan falsos i tan escrosament amables, trenca el gel amb una frase amable i li va dir, oh, you are an excellent driver. I la ella, oh, yes, darling, thank you. Llavors ja està, la millor amiga de la vida. No em matarà, nen.
18: Més coses que t'han passat.
19: Més coses, doncs pues el tema del menjar. Que tu dius, ai, anem a menjar aquí a un restaurant que sembla que fan coses com per emportar i tal, o el que sigui, un restaurant normal. I tu vas amb el cotxe, aparques, baixes, i de repente et dones compte que la gent no aparca ni baixa.
20: Com?
19: Que tothom compra el menjar ja des del cotxe.
20: Ostres, i s'ho emporta.

0: com que tenen el teu número, t'ho prometo. Sí. Llavors jo
1: això
0: vaig dir...
1: Això va passar a Nova York.
0: Jo vaig dir, doncs pues pagarem el mòbil. Ui, els hi fa una ràbia. Dic, no, con el mòbil. Pues vine, perquè llavors, clar, tu no venen amb el datàfon. I si li poses en el datàfon, llavors et diuen, vine, et porten un quartutxo, ja t'intimiden d'una manera que dius, la pròxima vegada t'haurà la tarja.
1: Sí.
0: I pagues, però no veus el datàfon el que pagues.
1: Oi.
2: Quina ràbia.
1: I no pregunten si vols còpia ni res.
0: No, res. És com una cosa misteriosa.
3: Però tot això a Texas, només.
0: No, tot això a tots els Estats Units. Això és una cosa genèrica dels Estats Units, de les propines, és un escàndol.
2: I va pitjor amb els anys, perquè jo quan
0: vaig
2: estar...
0: I jo al principi em feia la boja, i el meu amic em va dir que no et pots fer la boja aquí, tia. Diu que no, que es cabregen molt i que si no t'ho compraran igual. Si no et penses tu que, ai, s'obliden. No. I clar, un cafè amb llet, que és el més car que hi ha allà, perquè està l'altre, el més car és l'esmorzar. Això et serà normal, això? És el més car esmorzar que dinar? Un cafè amb llet et costa 10 dòlars?
3: A veure, escullem un altre... Seguirem parlant d'això perquè veig que el temari és llarg, eh?
0: L'Amèrica interior està feta per conduir, consumir i no caminar, bàsicament, això.
2: Sí, som uns gordos.
0: No? I després vaig anar a Dallas, vaig anar als ranxos de Sadford.
3: Això...
0: De Dallas. Us en recordeu, de Dallas?
3: Sí, sí, sí. Sawford.
0: Mira, us he portat una cosa, també, de Sawford.
2: Però està, ja explica.
0: Targetetes de Sawford.
2: Ai, m'encanta.
3: Però què és això? Què és? Què és això?
0: Targetetes que hi ha allà, perquè tu hem vist missatges del JR, i no sé què, i m'he dit, què, el JR? Jo això m'ho porto. Ho vaig robar del museu d'allà.
3: Molt bé.
0: Estava allà, i la gent deixava notetes, i les penjava allà, i bueno. Una locura, ja està un cinema per veure Dallas, amb palomites.
2: Ostres,
0: tu entres, te sentes, i dius, ara m'estaria aquí tot el dia, Dallas.
3: Brutal.
0: Sí, increïble.
2: Boníssim.
0: I jo repassant Dallas per veure les coses iguals, perquè és que és clavada, és que és la casa, eh? O sigui, rodaven entre allà i per els exteriors, la piscina, els toldos, aquells grocs, tota la cosa de Dallas.
3: I tant, que me'n recordo.
0: El Succession dels 80. Doncs pues la famosa frase de Sue Ellen, ets un pendó, que jo la vaig estar buscant.
2: Sí, boníssim.
0: No la va dir mai JR. De fet, aquella frase es va dir en el capítol més vist de la història de la vida. O sigui, el capítol més vist a la televisió, a la història del món, va ser un capítol de Dallas que es deia Qui va disparar JR? I en aquell capítol, el joc, que era el pare del JR, li deia a la Sue Ellen...
4: El teu marit s'està morint i tu, mentre estan fent el pendó, vés a saber per on.
5: Jo no feia el pendó.
4: Tots on eres?
5: Sue Ellen estava malalta.
4: Malalta? Vols dir trompa? No és així, Sue Ellen?
5: Sí.
3: Diu que sí.
0: I és veritat, està tot el dia bevent, a les fotos dels ranxos veu, tot el dia bevent.
3: Ima,
0: oh, quina meravella.
3: És per tornar-la a veure, aquesta sèrie, eh?
0: És boníssima,
3: És per tornar-la a veure.
0: No, boníssima.
3: Ima, gràcies. Sota
0: la setmana que ve tornaré amb coses que em fan ràbia d'aquí, Catalunya.
3: Vinga, va.
0: Ja hi tornarem.
3: Gràcies, guapa. 2:07 d'avui del matí.
6: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
3: Avui és 27 de maig del 2026. El dia que ens llevem, sabem que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, declararà finalment els dies 17 i 18 de juny davant l'Audiència Nacional.
7: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero i ha ajornat la seva declaració prevista pel 2 de juny del 17 i el 18 d'aquest mateix mes. Ho ha fet després que l'advocat de l'expresident hagi presentat un escrit al magistrat argumentant que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari.
3: Avui, de seguida, parlarem de l'última hora de Jonathan Antic. Mentrestant, sabem que s'aparta temporalment de la vicepresidència de Mango.
7: Sí, ha dit que així podrà concentrar tots els esforços en la seva defensa judicial. L'empresari diu també que el context actual li impedeix mantenir el nivell de dedicació que exigeix el càrrec a la companyia. En una comunicació adreçada a la Junta Directiva, Antic subratlla que, tot i l'apartament del càrrec, mantindrà responsabilitats en projectes familiars, empresarials i socials amb l'objectiu de preservar l'estabilitat d'aquests àmbits.
3: Mentrestant, el jutge Peinado veu risc d'eludir la justícia i obliga Begoña Gómez a assistir a una vista preliminar.
7: El jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la seva assessora Cristina Álvarez i també l'empresari Juan Carlos Barrabés perquè es personin el 9 de juny a les 11 del matí els jutjats per l'audiència preliminar prèvia al judici amb jurat popular. S'investiguen per corrupció en els negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. Si no acudeixen personalment els jutjats, el jutge adverteix que seran portats per la policia per evitar risc d'eludir la justícia.
3: I Educació i Sindicats acosten posicions amb la proposta d'un nou complement salarial per tots els docents.
7: Es planteja un complement lineal d'uns 35 euros mensuals bruts per a tot el professorat a partir del 2026, que es consolidaria en els anys següents i que podria augmentar el 2029. A més, Educació s'ha obert a compensar el deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. Avui a la tarda les parts continuaran negociant mentre es manté la jornada de vaga a tot Catalunya.
3: I un operatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines acaba amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantelades.

0: tallades. En parlarem d'això o no?
1: En parlarem una miqueta, sí.
0: 200 agents, 200, que sí?
2: 600.
1: 600.
0: Ah, 600, perdona, 600 agents dels Mossos d'Esquadra.
1: Molt fort.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, que van fer ahir 27 entrades i escorcolls a la demarcació de Girona en un operatiu contra el cultiu i el tràfic de marihuana, en què, com dèiem, van participar 600 agents. L'operació va acabar amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades. A més, els agents van trobar armes de foc curtes i llargues que ara estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica dels Mossos.
0: Va, completem la informació amb el Temps Trànsit i de seguida la Sant Germain. El temps amb Noelia García. Ens anem cap a Emet. Noelia, bon dia i bona sort.
3: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres pugen especialment a zones de Lleida i a l'interior de Tarragona. A aquestes zones tenim els primers avisos de la temporada per altes temperatures que podran arribar o superar els 36 graus. Avui s'esperen màximes de 27 graus a Tarragona, 29 a Barcelona, 34 graus a Girona i 36 a Lleida. Serà un dia de sol, predominant el cel poc en nuvolat o clar, amb un ambient pràcticament d'estiu. Bufament fluix de component sud, augmentant a moderat al litoral de Girona. És una informació d'Emet.
0: Gràcies, perdoneu que mentre estava fent la crònica d'Emet, la Noelia García, la Imma Sus m'estava explicant que els seus amics no saben que està aquí.
4: No, és horrible, ho he pensat ara, dic, per favor.
0: Els enganya.
4: Clar, jo a Instagram vaig dir, la gent es pensa que estic a Graceland, ¿vale? I em diu, no, que viaje te estás pegando. Dic, sí, i todavía queden vídeos, falta Kansas, falta tal. Llavors jo no li dic a ningú que torna.
0: I vas tirant vídeos.
4: I clar, ara de sobte he pensat, hòstia, espero que, clar, em sentiran, perquè ara penjaré aquest vídeo, ara ja està, ja està.
0: I per què ho fas, això?
4: Ho faig sempre, perquè m'agrada. Quan torno de viatge, m'agrada ser tranquil·leta, no sembla que m'emprenyi la gent. I passa allà el meu jet lag tranquil·leta. I després els lladres que sàpiguen que jo mai estic on dic que estic.
2: I això és que està bé. Molt bé, sí, està molt bé, això.
0: Aquesta
2: molt
0: és bona.
4: Clar.
0: Que sí, que tots els lladres de Catalunya estan pendents a veure
4: no,
0: què fas.
4: No, però a vegades la gent explica massa on es tanca de moment.
0: Sí, sí.
4: Jo faig vídeos de coses que em fan gràcia, però no sempre, vamos, mai són el dia. Perquè les
0: també
4: edito...
0: Una cosa, jo prefereixo que si m'han de venir a robar, que no estigui a casa, m'entens o no?
4: Bueno, què vols que et digui?
0: Què?
4: És una experiència també bonica de veure.
0: Bueno, va, anem cap al Rei d'Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
5: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres, de moment sense incidències per manifestacions, ni accidents ni avaries. A hores d'ara parlem de poc a poc aquestes retencions habituals que van agafant més intensitat, sobretot cap als voltants i accessos de la capital catalana. Destaquem el vessant Besòs, ja tenim molta congestió en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, la C33, la B20, Santa Coloma de Gramenet, o la C31 per Badalona. Per retruc es fan retencions als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió que arriba per la C16 pels túnels de Vallvidrera, o també destaquem la C17 i C59 a Parets i Caldes de Montbui, amb un quilòmetre de lentitud en sentit sud. Cues també per la AP7 de fins a 6 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mogota i Barberà en sentit sud, i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. Al Llobregat també circulació amb intensitat ja des del Papiol i Pallejà, amb tot el seu tram en direcció a Barcelona de manera intermitent, per la A2 i la B23, també en sentit nord, i a 3 quilòmetres de cues de les vies costaneres des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia.
6: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Anem per feina d'aquí 2 minuts. Ens plantem a 7:45 del matí, última hora de Jonathan Andic i el cas de la mort de seu pare.
1: Com bé sabeu, ha deixat la vicepresidència de Mango. Jo vaig poder parlar fa 2 dies tan sols amb el seu entorn, i el seu entorn està disposat a anar a per totes i qüestionar la cadena de custòdia amb la que els Mossos d'Esquadra van fer tot el procediment per agafar els indicis que apunten a la culpabilitat o presumpta culpabilitat de Jonathan Andic. Això què vol dir? Què vol dir qüestionar la cadena de custòdia? Doncs vol dir que posaran en dubte la manera en com els Mossos d'Esquadra van agafar aquests indicis, van fer aquesta investigació, i si, donat el moment, el jutge, la jutgessa, l'autoritat judicial donés aquest vistiplau i qüestionés la cadena de custòdia, podria fer caure bona part dels indicis criminals que apunten a Jonathan Andic. No els faria caure tots, perquè hi ha alguns que s'han investigat a posteriori a la mort del seu pare, però sí que faria caure aquells que es van prendre en el lloc dels fets. El recordo molt ràpidament. La petjada que diuen que va provocar o va simular Jonathan Andic. Doncs aquest seria un dels indicis que cauria. Per què? Doncs perquè segons l'entorn del fill del fundador de Mango, els Mossos d'Esquadra, quan van arribar al lloc dels fets, pensant que es tractava d'un accident, no van tancar un perímetre,
2: ostres,
1: per poder inspeccionar la zona. També ens diu el seu entorn que no es va entrevistar, no es va prendre declaració en els dos excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de la caiguda del seu pare. I aquests petits errors, que sembla que no puguin tenir cap transcendència, són els que està agafant a l'entorn, està fent una llista de totes aquestes presumptes irregularitats o presumptes errors de procediment per estudiar punt per punt tots aquests indicis. Per tant,
0: perdona un moment. Sí. La família de Jonathan Dick tanca files entorn al Jonathan. Això per un costat. I per un altre costat, tu veus... I hi ha una altra cosa, vull dir que la societat ja ha dictat sentència.
1: Correcte.
4: La va dictar aquí... abans que la dictessin ells, també s'ho dic, eh?
0: Sí, sí, sí.
4: El dia que ens van dir que ha caigut aquest senyor per un barranc,
1: sincerament,
4: tothom va pensar el pitjor.
1: La defensa ho té molt complicat, perquè com passa amb tots els casos on hi ha un jurat popular, normalment s'arriba amb una sentència mediàtica i social prèvia. Per tant, ja poden anar custodiant la cadena de custòdia, que canvia el relat, que ara ho deies tu, Imma, molt bé, ja s'havia produït, fins i tot abans de la detenció de Jonathan Andic, doncs costarà molt. Però les novetats que us puc portar del seu entorn és que van a per totes, que precisament Jonathan abandona la vicepresidència doncs, per estudiar bé tots aquests punts, i em consta que aquesta setmana tindrem novetats sobre els moviments de la defensa.
0: Tu creus que hi ha possibilitats de que això tingui un gir de timó?
1: Jo crec que potser cau en part dels indicis, si certament aquesta cadena de custòdia no es va produir doncs, de la manera regular, però dubto molt que caigui tota la causa com perquè no arribi a judici.
2: I el tema del mòbil, del viatge...
1: Correcte,
2: i el
1: correcte.
2: Tema
1: hi ha tot el que s'ha
2: fet,
1: tot el que s'ha descobert a posteriori.
4: Perdona que m'hi fiqui, que jo no en sé d'aquest tema, però clar, hi ha molts indicis, però no hi ha proves concloents, no?
1: Ja, és tot indiciari.
4: Clar.
1: És tot indiciari, és a dir, no hi ha cap persona que pugui assenyalar directament.
4: Jo tinc la intuïció de que se saldrà de...
1: Terrocita,
0: se'n sortirà.
4: Perquè tenen molts diners, tenen advocats molt bons, és la història de sempre. La gent poderosa sempre s'acaba sortint per la seva.
1: Em consta també que la jutgessa està molt ferma i molt determinant en arribar al final també, però clar, ella en el sentit contrari, intentant buscar tots els indicis
4: per assenyalar-lo. Encara que nosaltres pensem, perquè som molt pel·liculeros tots i pensem tot això, també hi ha la possibilitat de que hagi sigut realment un accident.
1: Bueno, és
4: aquesta possibilitat també hi és.
1: És el que la instrucció...
0: Hauria de ser-hi.
1: Clar, és el que la instrucció pretén esclarir.
4: Clar.
1: I, de fet, ahir el seu entorn ho deia, ja s'ha trencat la presumpció d'innocència, que això és molt important. A dia d'avui, Jonathan Andic segueix sent innocent.
0: Clar. Va, m'ho has de dir amb
1: superresumit.
0: Una presumpta estafa amorosa de 29.000 euros a una dona catalana.
1: Doncs conec personalment a la víctima. És una dona que porta 6 anys lluitant perquè es faci justícia. És una estafa de l'amor, una persona que es va fer passar per la seva parella en l'entorn del Covid. Per tant, un escenari perfecte doncs, per poder manipular una dona que es trobava en una situació d'extrema vulnerabilitat i doncs, va simular una cadena de desgràcies aquest individu, aquest presumpte estafador, que van portar a que aquesta dona, una dona catalana d'aquí de Barcelona, doncs acabés pagant-li 29.000 euros a la que pensava que era la seva parella i que es trobava en situacions doncs, de precarietat econòmica en aquell moment. Ella, finalment, després d'uns 8 mesos vivint en una mentida, se n'adona de que ha sigut estafada i porta des de principis del 2021, quan ella se n'adona, intentant fer justícia i ja estem a la recta final d'aquest procediment i si tot va bé, el presumpte estafador, que és un home que viu a Màlaga, doncs s'haurà en el banquet dels acusats de l'Audiència de Barcelona per respondre en aquesta estafa de l'amor, que malauradament són unes estafes que cada cop van a més, eh? O sigui, són unes estafes que cada cop van a més i que cada cop les tècniques de manipulació acaben portant a més víctimes a trobar-se en aquesta situació.
0: Molt bé, això és com aquella que es pensava que era la nòvia del Brad Pitt, eh?
4: que la gent, sí, també. Sí. A mi fa molta pena, eh?
2: No, no,
4: fa molta pena
2: molt
4: perquè hi ha gent que s'ho creu tot. Que dius,
1: busquen a persones molt... En aquest cas, ells sí que es van veure presencialment i fins i tot van
4: intimar. No, que ho saben fer molt bé, evidentment. Sí, sí, ho saben fer molt bé, però dius 29.000 euros. Però d'on era aquesta dona? Perquè dius aquí, a Catalunya, no deixem 100 euros? Sí, vamos. 29.000 euros, tu.
0: Va, escolta'm, ho deixem aquí. Avui no farem el top de l'any perquè no hi ha hagut temps
2: per demà.
0: Per res més. Demà ja ho farem.
4: Demà ja tenim el programa fet.
0: Gràcies. Sí, tot. Demà no cal dir que vinguem.
1: Veus?
0: Gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ares.
4: Fins demà. Imma. Jo sabia que no em deia ja.
0: Diem els vostres noms. Míriam. I Montserrat.
1: Demà. I Montserrat.
0: Demà a les 6 hi tornem. Gràcies. Adeu. Bon dia, bona sort. Adéu, família. Adéu.

al Cafè d'Idees d'aquest dimecres 27 de maig. És dia d'una nova vaga general a l'educació catalana després que la reunió d'ahir entre el Departament d'Educació i els sindicats acabés sense acord. El govern, però, deixa de referir-se al pacte amb Comissions i UGT com l'únic possible i posa sobre la taula un nou complement salarial que podria servir per desbloquejar la situació els pròxims dies. Avui en parlarem amb la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó. I a Roma, d'aquí pocs minuts, el papa Lleó XIV rebrà el Vaticà a Pedro Sánchez. Tot i la distància, el president no tindrà un respir mediàtic davant l'asfíxia política que pels socialistes està suposant el cas Zapatero. I els culers, per cert, hauran de pair un anunci que no per esperat deixa de ser trist. Alexia Putellas, la jugadora que ha canviat per sempre la història del futbol femení i del club, marxa del Barça. Comencem.

0: Sempre ha dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Era un adeu anunciat. Alexia Putellas es deixa el Barça després de 14 anys i 30 títols. Ens tornarem a veure, ha dit a les xarxes. Us ho explicarem després a la part esportiva de l'informatiu, perquè el panorama polític i judicial continua marcat per la imputació de Zapatero. El jutge ajorna la seva declaració dues setmanes. Lorena Amo, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Gemma. L'expresident declararà a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny. S'accepta així la petició feta pel seu advocat per tenir més temps per estudiar les 4.000 pàgines del sumari preparar la defensa. Tot això quan anem descobrint més detalls d'aquest sumari. L'últim, les agendes de Julio Martínez, l'empresari amic de Zapatero.
3: Les anotacions de Julio Martínez transcendeixen, diu la UDEF, de l'àmbit d'un empresari. No hi ha cap menció a Zapatero, però sí a qüestions de les quals l'expresident n'és expert. Entre les pàgines, propostes i escenaris de futur per Venezuela. Hi ha mencions a Maduro, a una possible reforma constitucional, a l'amnistia, a eleccions i també sobre presos polítics. Si llegeix que vingui EG, inicials que corresponen, segons la policia, al líder opositor Edmundo González. I es fa al·lusió fins i tot a una possible intervenció de dos agents del CNI. En les agendes de l'empresari Julio Martínez hi apareixen també mencions a possibles negocis. Una menció a un projecte de níquel i a la tecnològica Huawei, referència que els investigadors vinculen a una licitació del govern per 400.000 euros.
4: Presidente, ¿mantiene su apoyo absoluto al presidente Zapatero tras conocer el sumario?
5: Mañana tenemos rueda de prensa, ¿no? Pues eso, hablaré mañana.
1: Després d'aquesta resposta del president del govern, avui els focus estan posats a la roda de premsa que farà a Roma, on continua de viatge oficial. I és que avui Pedro Sánchez es reunirà amb el papa. És el primer cop que compareix davant els periodistes després del cas Zapatero i de la citació judicial a la seva dona que està prevista pel dia 9 de juny.
2: Fonts pròximes al president expliquen que Sánchez reiterarà la seva confiança en Zapatero. Tampoc li sorprèn, diuen les mateixes fonts, que l'altre front judicial, que no és la primera vegada que el jutge Peinado actua contra la seva dona mentre ell està de viatge. Pendent de les declaracions que pugui fer avui a Roma, els socis de coalició defensen la necessitat de continuar governant. Ho fa Verónica Barbero de Sumar, també allunya la possibilitat de finiquitar la legislatura a la ministra portaveu Alma Saiz, que justifica els moviments que fan els socis d'investidura como el PNB o Junts.
6: ¿Para que venga el gobierno de los amigos de Montoro?
7: Y es normal, con total normalidad, que a un año de unas elecciones municipales y autonómicas, bueno, pues haya diferentes espacios políticos que intentan, indudablemente, bueno, pues marcar o establecer diferentes estrategias.
1: A les pressions perquè s'acabi la legislatura s'hi ha afegit l'expresident José María Aznar, que ha volgut dir-ne també la seva en aquesta tempesta política. Ha recuperat la frase que va fer servir quan Sánchez negociava la seva investidura amb Junts i Esquerra.
8: Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
9: El president del PP creu que el cas Plus Ultra ha de ser el punt final de la legislatura.
10: Lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
9: Feijó trasllada la responsabilitat d'una moció de censura als socis de Sánchez. Mònica Sales de Junts i Gabriel Rufián d'Esquerra se'n desmarquen, però pressionen el govern. Fins i tot des de les files socialistes, Emiliano García Page demana una sortida.
11: O qüestió de confiança o eleccions.
12: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula.
13: Nos echamos a Rajoy por montar un entramado de financiación irregular de su partido, pediríamos elecciones y pasar lo mismo con el PSOE.
9: El PNB no vol anar de la man Vox amb una moció de censura.
1: També ha parlat de Zapatero Salvador Illa. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat dona suport a Zapatero, demana respectar la presumpció d'innocència i sosté que la legislatura ha de resistir.
14: Que esto tiene que ver también con sus posiciones políticas, me parece fuera de toda duda, y esto no va en ningún detrimento de mi respeto hacia la justicia, que es máximo, insisto. No voy a juzgar ni emitir ninguna opinión antes de conocer sus explicaciones. Me parece que es, vamos, al menos en mi caso, creo que es lo que hay que hacer. Y voy a hacer esto. Y va a dar sus explicaciones. Y, en fin, y entre tanto, insisto, sigo confiando en el presidente Zapatero. Claro que sí.
1: El jutge Peinado ha citat Begoña Gómez el 9 de juny. És una citació que adverteix el jutge no pot esquivar o serà conduïda al jutjat per la força pública.
2: És el dia, Gemma, que el magistrat decidirà si adopta mesures cautelars contra la dona del president, la seva assessora i l'empresari Juan Carlos Barrabés. El jutge creu que els delictes que l'imputa poden comportar penes altes i vol evitar el risc que intenti eludir la justícia. La situació arriba just l'endemà de l'informe de Luco que assegura que no hi ha ingressos sospitosos en els comptes de Gómez. El socialista Patxi López qüestiona la decisió del magistrat. La popular Esther Muñoz insisteix que l'informe policial assenyala possibles irregularitats, igual que Pepa Millán de Vox.
15: Yo no sé, ni el Partido Popular sabe, si todo esto de lo que se está hablando constituye un delito. Lo que sí sabemos es que desde el punto de vista ético es profundamente reprochable. La UCO acredita que Begoña Gómez se aprovechó de su condición de mujer del gobierno para llevar a cabo todos estos negocios.
16: A la vista está, pues, todos los beneficios que supuestamente habrían obtenido el hermano del presidente y la mujer del presidente del gobierno.
17: Si es que todas las actuaciones del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez aparecerán, pues no en una antología del disparate, pero debieran.
2: El Congrés sanciona en ferm a l'agitador d'ultradreta Vito Quiles i li retira la credencial de premsa durant 3 mesos. La mesa de la cambra també encarrila l'expulsió ferma per 3 mesos de Bertran Endongo, l'altre pseudoperiodista, però li dona uns dies més per presentar al·legacions. L'òrgan considera provat que Quiles va cometre 2 infraccions greus del reglament del Congrés el desembre passat per gravar sense permís i publicar unes imatges de Zapatero en una zona de la cambra on està prohibit fer-ho.
1: Els docents tornen a fer vaga avui a tot Catalunya per reclamar millores laborals, tot i l'acostament de posicions que va haver-hi a la reunió d'ahir entre sindicats i el Departament d'Educació. Avui, a més, també s'hi sumen els mestres de la concertada.
2: Després, Gemma, de setmanes de negociacions enrocades, els sindicats celebren que el govern s'obri a negociar la qüestió salarial. A la reunió de la tarda, el Departament ha proposat la creació d'un nou complement salarial d'uns 40 euros mensuals i compensar els sexennis retallats des de 2012. Tot i això, consideren que la millora que hi ha sobre la taula continua sent insuficient. Avui a les 10 del matí el professorat es manifestarà a Pla de Palau, a Barcelona, i a les 3 de la tarda es tornaran a reunir amb l'executiu. Sobre la proposta de govern en podrem parlar al Cafè d'Idees amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, a 9:15.
1: Això serà 9:15. Ara en volem parlar amb els sindicats, volem saber detalls de com va anar la reunió d'ahir al vespre, per això saludem la portaveu del sindicat USTEC, és la Iolanda Segura. Senyora Segura, molt bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
1: Com va anar la reunió? Van dir que per fi, vostè va dir, parlàveu el mateix idioma. Per què? Què va passar?
18: Doncs bé, per fi ja es comença a sonar la mateixa música, que és doncs, poder començar doncs, a parlar la proposta que nosaltres els hi vam traslladar de forma unitària doncs, al Departament d'Educació, tant en termes salarials com en termes d'inclusiva. Ahir el tema va ser centrat en els salaris, comença a sonar la mateixa música, però és absolutament insuficient la proposta que ens van fer arribar. Hi ha un element que sí que és atractiu i és interessant, i que portem reclamant des de fa molts anys, és el retorn del deute de l'estadi. Que digue-li retorn, digue-li compensació, tant és, sí que aquest element és un element imprescindible per nosaltres, perquè bueno, ja situa un compromís de calendarització del retorn d'aquest deute, la totalitat del deute. O sigui que les persones doncs, seran compensades per totes les pèrdues ocasionades degut a aquesta retallada. Això, aquest element és molt important, però per altra banda després doncs, el que seria referent doncs, a aquest augment salarial, a aquesta recuperació no? també de les pèrdues salarials que hem patit doncs, en les darreres dècades, doncs aquí encara la proposta, aquesta proposta d'uns 40 euros que s'aplicarien doncs en aquest any, no? Doncs encara és suficient i no s'acosta a una xifra total que realment doncs, situï aquesta recuperació. Així que es tracta de que avui hem d'exercir la pressió màxima i aconseguir doncs, millorar aquesta oferta.
1: Exercir la pressió màxima, per això han decidit mantenir la vaga d'avui amb l'esforç econòmic que això comporta també pels mestres, pels professors. No creu que poden acabar tensant massa la corda? Quin estat d'ànim nota entre els companys?
18: No, al contrari. Hagués estat pitjor si l'haguéssim desconvocat sense tenir una bona oferta sobre la taula. Això vamos, és impensable. Al contrari, a les treballadores i els treballadors, els docents que estan convocats avui a la vaga, disculpeu, doncs estan absolutament disposats a fer el sacrifici si realment aconseguim arribar a bon port. Efectivament, si no aconseguim arribar a bon port, si al final la proposta final, tant en matèria salarial com en matèria inclusiva, que aquest element és també fonamental, volem ampliar la part de les dotacions que ara mateix estan sobre la taula. Necessitem arribar molt més lluny per realment que hi hagi un impacte important en els centres per poder tenir l'alumnat en millors condicions. I això, doncs, si la proposta que acabi resultant, doncs el col·lectiu no la veu i ens vota que no, doncs evidentment que continuarem la mobilització, fins i tot l'escalarem més enllà del que estem tirant ara endavant. Ara, si al final aconseguim, no? El departament al final doncs ens ofereix una proposta prou atractiva per seduir el col·lectiu, que el col·lectiu en una consulta voti que sí, doncs està clar que això suposarà el fi de tota mobilització possible i ja doncs, restablirem la pau mínimament en el nostre... l'educació d'aquest país.
2: Senyora Segura, ara deia, si no s'arriba a aquesta pau, escalaran més el conflicte amb una vaga indefinida ara el que queda de curs o per començar a setembre?
18: Això a valorar, perquè també el col·lectiu ens dirà de quina manera ho hem d'encarrilar. Si ens diuen que no acabem el curs, no acabem el curs. El curs pot no acabar de moltes maneres. Pot ser amb aquesta vaga indefinida o pot ser amb altres mobilitzacions i la vaga indefinida que sigui el curs que ve. Això també se sotmetrà a consulta perquè també el col·lectiu ens ha de dir que està disposat a sostenir. Això està clar.
1: Molt bé, doncs Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, moltes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Molt bon dia.
18: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: I també sobre educació, avui us expliquem que comença la preinscripció pels cicles d'FP de grau mitjà i superior amb un increment de 5.000 places noves per apuntar-s'hi i a temps fins al dia 1 de juny. Aquest curs, Educació estrena 6 nous itineraris, entre ells una formació professional de serveis funeraris.
19: Podrien ser els primers alumnes del grau mitjà en serveis funeraris que començarà el curs vinent. S'impartirà per primer cop a dos instituts catalans, a Terrassa i a Reus.
20: M'agradaria molt, ja que és el treball dels meus somnis.
21: Des de petit, bueno, m'ha interessat molt.
19: Hi ha 60 places, però els alumnes interessats són el doble. El cicle els formarà per poder treballar dins d'un tanatori o un cementiri.
22: Com atenem a les famílies, com fem l'acompanyament, com fem la preparació dels difunts, les nostres instal·lacions...
19: El sector funerari dona feina a més de 1.800 persones a tota Catalunya, treballadors que cada cop han d'estar més formats.
23: De canvis culturals, de canvis religiosos, la gent necessita estar més acompanyada, la gent necessita tindre serveis més personalitzats.
19: L'any passat es van fer més de 64.000 serveis. Per cadascun, de mitjana hi participen 11 treballadors.
1: Les novetats del cas Mango afecten també a l'empresa de moda. Jonathan Antic deixa temporalment la vicepresidència. Ho ha anunciat en una carta en la que parla també de l'acusació per la mort del seu pare.
2: El fill d'Isaac Antic diu que plega per centrar-se en la defensa de la seva innocència. La carta parla de dolor, impotència i frustració. Lamenta la greu i injusta acusació, diu, de culpabilitat per la mort del seu pare. A més, afirma que s'ha construït un relat públic amb una visió parcial i tergiversada. La renúncia ha rebut el suport del president de la companyia i també de la família.
1: El Consell de Ministres ha aprovat la reforma de la jubilació flexible. És una fórmula que permet cobrar una part de la pensió i una altra de sou. Amb la modificació, els pensionistes podran treballar parcialment com a autònoms.
2: Fins ara, els jubilats que volien continuar treballant ho podien fer com a assalariats. Ara serà possible també que ho facin com a autònoms. Això sí, un màxim del 80% d'una jornada laboral. Entre les condicions per acollir-s'hi, no podran haver estat donats d'alta en els 3 últims anys abans de jubilar-se, o podran sol·licitar en qualsevol moment, i els que s'hi acollin continuaran tenint consideració de pensionista, però cobraran fins a un 25% més d'extra de pensió.
1: Aquesta mesura forma part del desplegament de la reforma de pensions acordada amb els agents socials i busca incentivar una transició més gradual cap a la jubilació. En parlem amb Elisabet Bach, que és presidenta de Pimec Autònoms. Senyora Bach, molt bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Aquesta era una reivindicació històrica del seu col·lectiu. La principal novetat, dèiem, és que els jubilats podran tornar a treballar com a autònoms mantenint part de la pensió. Què implica això?
0: Bé, és important que el Ministeri continuï avançant amb aquesta flexibilització de tal manera que les persones ens puguem jubilar més tard, i aquest és un punt important. El tema està en que aquesta mesura és una mesura molt particular que afecta a un perfil molt concret de persones, perquè, com bé dèieu a la notícia, és per aquelles persones que en els últims 3 anys han estat en el règim general i decideixen incorporar-se al mercat laboral com a autònoms. Per tant, vol dir que és un perfil molt concret perquè suposa una mentalitat d'assalariat autònom, on no oblidem que l'autònom és aquesta figura híbrida que aporta un risc, assumeix un risc econòmic, i fins que aquesta activitat a vegades no dona resultats, vol dir que és possible que aquesta persona estigui apostant els seus estalvis per tirar endavant aquesta activitat. Aleshores, és un perfil molt concret que no afecta de forma general ni als autònoms ni a les persones que abans eren assalariades i que ara s'han jubilat. Per tant, entenem que és una reforma molt, molt parcial i que hauríem d'avançar encara més en aquesta línia.
1: Hi ha una dada que voldria que comentéssim, que és que el decret estableix que els autònoms no podran haver estat donats d'alta en els 3 anys previs a la jubilació. Com ho valora i si creu que és una limitació excessiva?
0: Per això deia que és una mesura que no afecta el col·lectiu autònom com a tal, sinó a les persones que treballaven per compte d'altri, que es van jubilar i que ara volen engegar una activitat nova. Per tant, és un perfil molt específic de persones que, arribats a aquesta edat, puguin tenir inquietuds per iniciar una activitat. Però no és un tema molt general. Per què? Per aquesta limitació que dèiem. El que nosaltres reclamem és que, en termes d'autònoms, del propi col·lectiu autònom, s'avanci amb el que és la jubilació parcial, perquè ara tenim un tema que és la jubilació... la jubilació activa, vale? Hem d'avançar amb la jubilació parcial i, a més, també hem de possibilitar que l'autònom que s'ha jubilat de forma anticipada doncs pugui reincorporar-se al mercat laboral si al cap d'uns anys s'ho repensa.
2: Senyora Bach, li volia preguntar, el so del pensionista que ara s'estigui plantejant posar-se a treballar d'aquesta forma voluntària, continua sent el mateix? I serà un extra el que treballa a partir d'ara o minva?
0: Amb el que nosaltres hem entès, però encara estem acabant d'estudiar el decret perquè fa molt poc que s'ha aprovat, és que es cobrarà un 25% de la pensió. Per tant, és difícil que algú vulgui, amb un 25% de la pensió, avançar en una activitat i, en conseqüència, assumir aquest risc, us deia, d'invertir en una activitat, viure del que et surti, perquè, evidentment, aquest 25% de pensió doncs no donaria per tantes coses. Per això estem parlant de que és un perfil molt específic, tant pel seu origen com per la compensació econòmica que té.
1: Ah, molt bé. Doncs Elisabet Bach, presidenta de Pimec Autònoms, gràcies per aclarir-nos aquests dubtes que teníem. Bon dia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Com segur que hauran notat, la calor d'aquests dies és intensa, prematura i extensa perquè afecta gran part de l'oest d'Europa, on alguns països estan assolint rècords per la calor al mes de maig.
2: I aquí a Catalunya la calorada avui ha portat la quarta nit tropical consecutiva a punts de la costa. Entre demà i divendres arriba el pic de calor i es podrien batre rècords d'altes temperatures per un mes de maig. Es podrien arribar fins als 40 graus a punts de Ponent i a la Vall de l'Ebre.
1: El govern del Líban xifra en 31 els morts, 40 els ferits, pels últims atacs d'Israel al sud del país, tot i que teòricament la treva continua en vigor.
2: El primer ministre hebreu, Benjamin Netanyahu, ja va advertir que planeja noves incursions més enllà de la línia groga, al límit del territori libanès que el seu exèrcit ha ocupat per la força. Diu que és la resposta davant els atacs de Hezbollah al nord d'Israel. En paral·lel, l'acord entre l'Iran i els Estats Units continua sent sense tancar-se. Teheran assegura que Washington ha actuat amb mala fe amb els atacs de les darreres hores, però asseguren que es mantenen a la taula de negociació. Per la seva banda, Donald Trump ha convocat avui una reunió del seu gabinet. En paral·lel, el magnat ha rebut el despatx oval a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident brasiler d'extrema dreta, que amb el suport del líder republicà sota el braç pretén enfrontar-se a l'actual president Lula da Silva. Mentre tot això passa, a la Casa Blanca continuen construint un estadi de lluita lliure amb capacitat per 5.000 persones, amb el que Donald Trump vol celebrar els seus 80 anys el 14 de juny.
1: I el Parlament escocès ha aprovat una iniciativa per sol·licitar al govern britànic que els transfereixi els poders per un segon referèndum d'independència.
2: La proposta ha tirat endavant amb 72 vots a favor i 55 en contra gràcies a l'aliança entre el Partit Nacional Escocès i els Verds, que formen una majoria favorable a la independència de les eleccions autonòmiques del passat 7 de maig. Fins ara, Keir Starmer ha dit que no s'imagina una altra consulta mentre ell sigui primer ministre britànic. Per tant, la iniciativa té pocs números d'anar més enllà d'una declaració d'intencions.
1: Alexia Putellas marxa del Barça, s'acomiadarà a les 11 en un acte institucional al Camp Nou abans del partit d'aquesta tarda contra la Real Societat que jugarà el Johan Cruyff i que, recordem, Lorena, és l'últim de la temporada a casa.
2: Sí, Gemma, Alexia, com dius, marxa després de 14 temporades al primer equip del Barça, on ha guanyat 38 títols, incloses 10 lligues, 4 Champions i 2 pilotes d'or. Putellas va fer pública la seva decisió amb un emotiu vídeo a les xarxes socials, amb música de Rosalía. Putellas fa seves les paraules de Pep Guardiola i diu que s'ha buidat, que serà culer per sempre i que la seva amb el club blaugrana ha estat una història perfecta.
3: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
4: Per això no vull que sigui un moment trist.
3: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: I a l'Espanyol, Monchi s'ha estrenat al capdavant de la direcció esportiva anunciant la continuïtat de Manolo González a la banqueta del conjunt blanc i blau.
2: Després d'aconseguir la permanència, el seu contracte quedava automàticament renovat. Però en la seva presentació com a nou director general del club, Monchi ha ratificat la decisió. L'andalús, que no ha parlat ni de jugadors ni de pressupostos, diu que el seu objectiu és fer créixer el club i ha assegurat que Manolo és la persona adequada per aconseguir-ho. Avui tots dos mantindran la primera trobada per posar les bases de l'Espanyol del futur.
5: Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
1: I Marc Márquez, que avui viatja a Mugello amb la intenció de participar en el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP 20 dies després de l'accident que va patir a Le Mans.
2: Abans, però, haurà de passar una última prova mèdica, demà al mateix circuit. I a la Lliga CB, el Joventut va vèncer l'Unicaja a mig partit pendent de la jornada 29. Els verd i negres, que partien amb un avantatge de 20 punts, van acabar guanyant per 95-74. Per cert, que la penya s'ha assegurat també jugar a la Supercopa del proper mes de setembre perquè l'Olímpic en serà la seu.
1: I la cantant catalana Rosalía arrasa la tercera edició dels Premis de l'Acadèmia de la Música que s'han celebrat aquesta nit a Madrid.
2: Tot i que l'artista no va poder assistir a la gala, va rebre 8 premis, entre ells els de millor artista, millor àlbum per Lux i millor cançó per La Perla. Un altre dels grans protagonistes va ser el cantautor Joan Manel Serrat, que va recollir el Premi d'Honor en reconeixement a la seva trajectòria. Amb un total de 43 categories, es va completar aquesta nova edició dels Premis Musicals impulsats per l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
1: I pel que fa al temps, Sergi Lores, bon dia. Cal que recordem que encara som a la primavera, eh? Però avui tornarem a repetir la calor d'estiu dels últims dies.
6: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, sembla que faci molt, però no fa ni 10 dies que us parlàvem de nevades al Pirineu, de glaçades i d'un ambient de jaqueta al migdia. En definitiva, un temps de primavera i la calor ens ha arribat de forma sobtada i pràcticament no ens hem pogut ni acostumar. Calor de dia, però també de nit i matinada. Un dia més parlem d'aquest ambient suau cap a l'interior i cap al Pirineu. La temperatura mínima s'ha quedat per damunt dels 10 a 15 graus i quarta nit consecutiva tropical cap a alguns sectors de la costa, com és el cas de Barcelona, també cap al Cap de Creus, on la mínima no ha baixat dels 20 a 22 graus. Tot plegat com a conseqüència d'aquest matalàs d'aire molt càlid que s'extén per bona part de l'oest d'Europa, aquí a Catalunya amb temperatures pròximes als 13 a 14 graus, 11.500 metres d'alçada, una massa d'aire molt càlid que es va regenerant com a conseqüència de l'estabilitat associada a aquesta potent dorsal anticiclònica que afecta molts països d'Europa i també aquí a la península Ibèrica. Un temps estable, doncs, que ens deixarà un dimecres al matí marcat pel sol, com a molt amb alguns núvols prims que avançaran pel cel, però ben poques complicacions. La tarda continuarà radiant, assolellada, alguns núvols prims allunyant-se per les comarques del sud i com a molt cap al Pirineu. Creixeran algunes nuvolades també cap al Prepirineu que podrien deixar alguna goteta cap a l'entorn de l'Alt Urgell, però vaja, ben poca cosa, tot plegat. Les temperatures que us hauríem d'explicar avui serien al voltant dels 20 graus cap al Pirineu, en tot els 22, 24, 25 graus a la resta de Catalunya i com a molt assolint-se els 26 o 28 graus cap a Ponent o cap a la Vall de l'Ebre. Aquestes serien les temperatures que us hauríem de portar. Però bé, aquestes són les temperatures que us portem i les que no toquen per aquesta època de l'any. Més de 27 a 29 graus cap a la costa, part damunt dels 32 a 34 graus cap al prelitoral Catalunya Central i cap a les valls pirinenques i assolint-se els 35 o 36 o puntualment 37 graus, ja avui cap a la Conca de Tremp, cap a Ponent i també cap a la Vall de l'Ebre. De fet, són registres que pugen respecte ahir a moltes comarques i, de fet, són temperatures un dia més entre 4 i fins a 12 graus superiors a les habituals per l'època, Gemma, per tant, més típiques de l'estiu que no pas del mes de maig.
1: Sergi, tot fa pensar que encara passarem més calor els pròxims dies.
6: Doncs sí, Gemma, tot apunta que la temperatura continuarà pujant entre demà dijous i divendres. Assolirem el pic d'aquesta calorada atípica. Els termòmetres s'enfilaran per damunt dels 30 graus a la costa, dels 35 a 36 graus al prelitoral, a la Catalunya Central i també cap a les valls pirinenques i compta fins als 38 a 39 graus cap a Ponent i també cap a la Vall de l'Ebre, on divendres podrien arribar els primers 40 graus de l'any. I això és excepcional, perquè arribar als 40 graus era poc habitual dècades enrere, però en els últims 10 anys hi hem arribat cada estiu. Ara bé, de mitjana, el primer dia de l'any amb 40 graus o més arriba entre el juny o el juliol, tot i que a vegades també ho ha fet a l'agost o al setembre. Doncs bé, enguany i per primera vegada els primers 40 graus podrien caure durant el mes de maig. De cara al cap de setmana podrien perdre alguns graus, però continuarà fent calor, calor molt intensa arreu de Catalunya. Tot plegat amb temperatures que demà seran entre 5 i 13 graus superiors a les habituals per l'època. De cara al cap de setmana continuarà amb anomalies positives, però ja menys de 10 graus superiors a les habituals per l'època. Tot plegat com a conseqüència d'aquesta massa d'aire molt càlid que continuarà portant-nos valors pròxims als 20 graus, 11.500 metres d'alçada. I això té conseqüències en la temperatura en superfície, però també en la temperatura de l'aigua del mar, que es va reescalfant dia rere dia i que ja supera els 21-24 graus al mar Mediterrani. De fet, també va escalfant totes les costes d'Europa, on ja trobem temperatures entre 2 i 4 graus superiors a les habituals per l'època en l'aigua del mar. Doncs bé, aquest efecte d'anomalies clarament positives en la temperatura de l'aigua del mar amplifica la massa càlida que ens afecta i alhora també incrementa les mínimes al litoral i també cap al prelitoral, on durant aquests pròxims dies quedaran per damunt dels 20 graus. Fins i tot també cap a alguns sectors de l'interior parlarem de nits tropicals, tot plegat amb aquesta dorsal anticiclònica que tenim al damunt i que de cara al cap de setmana tendirà el nucli a allunyar-se cap a l'Atlàntic i això afavorirà major convectivitat en zones de muntanya del Pirineu i del Prepirineu, que de cara a divendres, però sobretot de cara al cap de setmana, durant les tardes, ens podria portar tronades, tempestes i ruixats intensos. És l'única esperança, Gemma, perquè en aquests indrets, de cara al cap de setmana, fruit d'aquests ruixats hi refrescarà una miqueta. Per la resta hi continuarem passant molta calor.
1: Ens agafem aquest bri d'esperança. Sergi Lores, moltes gràcies. Les 8 i 21 minuts. Patrícia Massés, bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui l'Alexia Putellas la trobem com a portada tant al periòdico com al diari Ara. La davantera del Barça ha anunciat que deixa el club.
7: Sí, després de 14 temporades i 38 títols, al periòdico la veiem amb el puny en alt, aquesta capitana del Barça que ha anunciat ara el seu comiat, i titulen "El Barça perd la seva reina". El diari Ara han optat per agafar un frame del vídeo que va publicar ahir a les seves xarxes socials, on la veiem visiblement molt emocionada, anunciant precisament això, que marxava. I reprodueixen una de les frases que va dir de "he estat i sempre seré una culer". Els diaris esportius editats aquí també parlen del comiat de l'Alexia Putellas. Esport titula "fins aviat" i destaquen que és la jugadora més guardonada de la història del Barça i que deixa el club després de 507 partits disputats i 233 gols. A Mundo Deportivo la veiem amb la Copa de la Champions a les mans fa només uns dies i titulen "Goodbye Alexia". Mm-hmm.
2: Hi ha molts periodistes que han analitzat tant la seva figura com què ha significat pel club. Mm-hmm. Ens vols destacar el Ramon Besa, què ha escrit?
7: Sí, diu que la reina ha pres una decisió que és tan dolorosa com sàvia i és pròpia d'una futbolista que sap llegir el joc i també portar el timing tant del futbol com de la vida. Ramon Besa explica al País que ella ha sigut una pionera, també ha sigut referent per la seva manera de jugar, però també per la seva manera de gestionar, fins al punt de convertir-se en una ídol de petites i grans, fins i tot en aquells tornejos en els que no ha tingut tanta importància, o bé per les lesions, o bé perquè hi havia altres protagonistes, com per exemple Rubiales. També diu que l'agraïment s'ha d'imposar a qualsevol retret, ja que ara ja es comença a especular si marxa per diners o no, però ell diu que no, que hem d'estar tots molt agraïts a tot el que ha fet Alexia Putellas, tant pel Barça com pel futbol femení.
1: Futbol a banda, l'actualitat continua marcada per la investigació del cas Plus Ultra, que és portada al País i a l'ABC.
7: Sí, per exemple, al País veiem el jutge José Luis Calama sortint ahir de l'Audiència Nacional i expliquen que posposa la declaració de Zapatero. Aquest diari titula "La CEPI anticipava les empreses que anaven a rebre el rescat" i també diu que el magistrat veu com indici de tràfic d'influències que Plus Ultra celebrés la seva ajuda per avançat a l'ABC. En canvi, se centren en el ministre de Justícia, el veiem somrient, tancant una porta, i titulen "Bolaños va cessar a la jutgessa de Suïssa després de la petició d'ajuda de Plus Ultra".
2: El Mundo també parla del cas Zapatero, però en aquest cas es fixa en Pedro Sánchez.
7: Sí, citant unes declaracions fetes suposadament des de dins de la Moncloa, diuen que la Moncloa assumeix un calvari per Zapatero, que tenen 5 tirs a la panxa i que assumeixen que no hi ha proves clares, però sí evidències, i que és desesperant. El Mundo també parla a la portada sobre Cuba. Veiem a diversos habitants omplint ampolles d'aigua i la fotografia és de l'Havana d'aquest dilluns. Titulen "Tedi revolucionari i pobresa a Cuba a l'espera de Donald Trump".
1: A 8 i 24 seguim llegint la premsa i trobem a l'avantguàrdia la onada de calor. No aquí només, sinó tota Europa.
7: Sí, parlen del Regne Unit i de França i a la portada veiem a molts vianants vestits amb vestits, pantalons curts, mànigues curtes, davant del Palau de Westminster, i expliquen que Europa es resigna a la calor extrema. Sobre França, diuen que la calor d'aquests dies ha causat 8 morts, i sobre el Regne Unit diuen que va batre dilluns el seu rècord de temperatura màxima d'un mes de maig.
2: Continuem amb La Vanguardia, Patrícia, que destaquen el que va aprovar ahir el Consell de Ministres sobre la governança de la IA.
7: Sí, titulen "La nova llei de la intel·ligència artificial preveu multes multimilionàries per a usos prohibits, unes sancions que oscilarien entre els 6.000 euros per als casos més lleus i els 35 milions per als més greus, com ara comercialitzar un sistema d'intel·ligència artificial que estigui prohibit. També sancionaran pràctiques com la pornografia infantil i la creació de deepfakes, és a dir, imatges manipulades digitalment amb ús de la intel·ligència artificial". Ara el document s'ha de remetre a les Corts perquè s'iniciï la tramitació parlamentària i una vegada tramitada donarà lloc a una llei orgànica.
1: A veure, Patrícia, aquest titular l'haig de llegir a poc a poc per entendre'l bé. La NASA ha encarregat a Jeff Bezos fer el primer pas per la seva base lunar.
7: Sí. Entre setembre i novembre d'aquest mateix any, la NASA preveu enviar a la Lluna una nau no tripulada per posar a començar els fonaments de la futura base lunar. Aquestes missions no tripulades els seguiran dues missions similars que estarien programades per abans de que acabi aquest any, el 2026. Ho explica avui, per exemple, el diari Ara. La nau que han escollit per la primera missió és el mòdul d'aterratge Blue Origin Mark I Endurance, que està dissenyat precisament per Jeff Bezos. I segons va explicar Jared Isaacman, que és l'administrador l'administrador de la NASA, l'objectiu de la missió seria demostrar capacitats crítiques que redueixin el risc per a les missions de sistemes d'aterratges humans.
2: Doncs precisament un astrònom, el Rafael Luque, és el Premi Princesa de Girona de Recerca.
7: Sí, ho podem llegir avui a La Vanguardia. Rafael Luque també és expert en exoplanetes i li donen el premi pels seus treballs d'investigació sobre nous planetes amb nivells d'aigua fora del sistema solar i també per la seva tasca de divulgació de l'astronomia. I és que la seva feina ha contribuït, per exemple, al descobriment de més de 220 mons fora del sistema solar.
1: I al grup Los Planetas li donen un premi per ser un referent de la música indie.
7: Sí, els hi donen avui els Reis a Toledo, a ells i altres personalitats, com Eduard Fernández, Carmen Machi o Camela, i els hi donen la medalla d'or al mèrit en les belles arts. Aquest grup, Los Planetas, va néixer a Granada l'any 1993 i ràpidament es van convertir en tot un referent. S'han caracteritzat pel so de les seves guitarres distorsionades i pels seus ritmes flamencs.
2: I escolta, ja hem acabat, Bani, ara falsa la Hollywood.
1: Això em deia la Patrícia aquest matí.
2: Ho han anunciat aquesta matinada.
1: Sí, sí, això em deia.
2: Bueno, un salt. Minisalt.
7: Minisalt.
1: O sigui, participarà d'una pel·lícula.
7: Sí, ho ha anunciat Disney Pixar aquesta matinada. Bad Bunny serà un dels protagonistes, una de les persones que donarà veu a un personatge de Toy Story 5 i serà una pizza amb ulleres de sol. Aquesta pel·lícula s'estrenarà d'aquí a molt poc temps, el 19 de juny, i ho farà, Bad Bunny posarà veu tant a la versió en anglès com a la versió en espanyol. La trama de la pel·lícula és molt interessant perquè agafen a tots els personatges que hem vist a les quatre pel·lícules anteriors, a Buzz Lightyear, a Woody i companyia, però s'han d'enfrontar a un nou i perillós enemic, que és la tecnologia.
1: Ah, molt bé. I anirà... És una pizza amb ulleres de sol, deies.
7: Sí, sí.
1: Vale, acabem amb els esports. Abans hem parlat d'Alexia Putellas, però els diaris editats a Madrid parlen de la final de la Conference League, perquè n'hi ha el Rayo Vallecano, no?
7: El Rayo Vallecano, aquest vespre contra el Crystal Palace, l'has titula Vamos Rayito, i veiem alguns dels 11.000 aficionats que s'han traslladat a Leipzig per animar el seu equip. Marca titula Del barri a la glòria, i veiem a una copa de la Conference League enorme, d'una mida molt gran, juntament a l'estadi de Vallecas.
1: És que és molt gros, això del Rayo, eh? Sí. Demà sabrem si ha aconseguit guanyar
2: bo,
1: o no.
2: Tant de bo. I La Vanguardia explica que hi ha hagut una reunió entre Laporta i Xavi Pascual, que el vol convèncer perquè es quedi.
7: El vol convèncer, però expliquen que en principi Xavi Pascual...
2: No ho ha aconseguit.
7: No ho ha aconseguit, no hauria canviat d'idea. Diuen que la reunió ha sigut cordial i que entre els dos hi ha molt bona relació, però segons La Vanguardia, la destinació de Xavi Pascual seria Dubai. També explica el diari que des del club asseguren que els pròxims dies donaran explicacions sobre tot el que està passant, que no ho sabem tot encara.
1: A punt final, perquè ja sabem més detalls de les eleccions al Real Madrid.
7: Sí, els comicis se celebraran el diumenge 7 de juny i no ho faran al Santiago Bernabéu, allà van ser els últims, fa 20 anys, sinó que seran al pavelló de bàsquet de la Ciutat Esportiva. I per què? Doncs perquè aquell mateix dia és quan s'espera també que el Papa Lleó XIV estigui a Madrid, té algun acte al Santiago Bernabéu, per tant els comicis no es podran celebrar allà i seran al pavelló de Valldebebas.
1: El Papa Lleó XIV està fent canviar molts actes, eh? Veig la presència del Papa com revoluciona, ja en parlarem. Gràcies, Patrícia. Anem a l'entrevista política del dia, molt interessant avui. S'asseu amb nosaltres la consellera d'Educació i Formació Professional. Avui ha vingut al Cafè d'Idees, Esther Niubó.
8: Per fi... Sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
10: Hi ha hagut elements d'acostament importants. La nova proposta que ha fet el Departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu.
11: Ens han fet una proposta retributiva lineal i universal de 35 euros bruts al mes, que és clarament insuficient. Però, si més no, el complement s'ha posat damunt de la taula i això permet que puguem començar a negociar-lo.
8: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el Departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
10: Nosaltres hem d'estudiar, en aquest cas, aquest nou complement. El que hem situat és que tots els increments que nosaltres vam plantejar a la reunió de divendres en relació als complements singulars que afectaven a tutories, cotutories, a les direccions, també un complement pels docents que estan en centres de màxima complexitat, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros.
8: Si cal, ens n'anirem a una vaga indefinida.
12: Pública i de qualitat!
1: En punt, 9:15, consellera Niubó, bon dia.
9: Molt bon
1: benvinguda.
9: Dia.
1: Les escoles de Catalunya afronten avui una nova jornada de vaga després de la reunió que van tenir ahir la tarda, que va acabar sense acord. Vostè es veu capaç de resoldre aquest conflicte?
9: Em veig capaç, em veig amb força, i jo penso que estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances, i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
1: Sap que hi ha molta gent molt enfadada, enfadada amb vostè, també enfadada amb el departament, amb el govern, no només els mestres, sinó famílies, que no entenen què està passant, quin missatge els hi vol donar.
9: És veritat, hi ha hagut un clima, hem viscut tots un clima de tensió. Aquí és veritat que probablement moltes de les qüestions que estan avui sobre la taula, que s'estan reivindicant al carrer, doncs no són noves. Aquí venim d'una dècada, com a mínim, de molts anys de fatiga acumulada, de dèficits, d'infrafinançament en matèria educativa. Hi ha hagut molts canvis també curriculars en els últims anys i, a més, un creixement important de la complexitat. I, per tant, doncs, des del punt de vista dels docents, hi ha hagut una falta de reconeixement. Jo crec que aquí és important pensar que no hi ha millora educativa possible si no tenim també una comunitat educativa i concretament uns professionals de l'educació que se sentin reconeguts, que se sentin escoltats, que se sentin valorats. I és veritat que moltes d'aquestes qüestions que estan avui sobre la taula, com deia, no són noves, les hem d'escoltar i aquest govern s'ha mogut. Jo crec que hem fet passos endavant molt important. En vam fer el mes de març, no? Vam pactar un acord important, un acord que sempre dic que no tenia precedents perquè no en tenia, no? Amb dues organitzacions sindicals que treballava en una banda, no? I anava el tema de la millora de les condicions laborals, i les millores de les condicions laborals no és només salari, però sí que hi havia aquest increment del 30% de la part del complement salarial que, si em permet, des del govern autonòmic podem fer, després de 25 anys que havia estat congelat, i una altra part, que gairebé és més important, que tenia a veure amb millorar les condicions estructurals del sistema, per tant, tenir menys alumnes a l'aula, que això al final doncs reverteix en una millora de la qualitat educativa, i també incrementar els professionals de suport. És a dir, tots volem i tots considerem que ha d'haver-hi un sistema educatiu que ha de ser inclusiu, però necessitem reforçar-lo de més professionals, perquè al final doncs, són els docents, els tutors de cada aula que han d'afrontar doncs, una complexitat i una diversitat creixent. Ens semblava doncs, que aquests dos elements, tant la part de millora retributiva com la part més estructural, acabava revertint no només una millora de les condicions dels docents, també una millora de la qualitat de l'atenció educativa, i a més hi sumàvem doncs, aquesta reducció de la burocràcia. També s'ha parlat molt de que cada cop els docents estan més temps segurament doncs, fent protocols, omplint aplicatius que no doncs, dedicant-se a la part de reforçament del projecte pedagògic. Per tant, aquest govern s'ha mogut molt, ha escoltat i, evidentment, encara tenim aquest marge d'acostament de posicions.
1: Clar, però vostè, ara anirem desgranant tots aquests punts que ha tocat, que són tots molt interessants, però vostè parla d'aquest acord que van tancar amb Comissions i UGT. El segueix defensant? Vostè no creu que va ser un error tancar un acord prescindint del sindicat majoritari? Entre els mestres?
9: No, el defenso i molt. És a dir, pensi que en aquest acord hi ha la solució. És a dir, aquest acord, primer que era un acord obert, era un acord marc molt important, hem dit moltes vegades, no? Un acord per valor de 2.000 milions d'euros representa el 25% del pressupost d'educació. Em dirà, era suficient, volem sumar altres sindicats per descomptat? És a dir, el que estem fent ara en aquests moments és precisament treballar per sumar en aquest acord, per sumar en aquest acord i per ampliar a la mesura que sigui possible aquest

0: educatiu doncs acabi garantint aquesta qualitat d'aquests ensenyaments. Però tot això doncs genera una situació doncs de pressió, de tensions acumulades, de dèficits i fatiga que venen d'anys que aquest govern doncs com deia, no només ha escoltat, ho coneix i comparteix la necessitat d'avançar en aquest sentit.
1: Parlem de l'última proposta del govern. Vostès han ofert un nou complement de 35,50 euros al mes i reconèixer i compensar el deute pendent.
0: Clar, aquí hi havia una prèvia, que és aquest increment del 30% del complement específic. Això voldrà dir que al final, en l'acord, dèiem 4 anys, és a dir, al final de l'acord, els docents havien de cobrar 3.000 euros més a l'any respecte al que cobraven fins a dia d'avui. Això, diguem, és el que està previst en l'acord, que és veritat que ara hem dit que passi de 4 anys que passi a 3. És a dir, per tant, això no passaria d'aquí 4 anys, sinó que passaria d'aquí 3 anys.
1: D'aquí 3 anys els mestres cobrarien 3.000 euros més.
0: Anuals. Respecte al que cobraven fins a dia d'avui. El que vam avançar ahir és de la possibilitat de treballar en un altre complement lineal. És a dir, per què? Què havíem proposat nosaltres la setmana passada? Si ho recorden, el govern, doncs el Departament d'Educació, havia posat sobre la taula la importància de reforçar aquests complements singulars. Complements singulars vol dir que aquells docents que fan tasques de tutoria, de cotutoria, que treballen en centres de màxima complexitat, poder reconèixer aquesta funció pedagògica doncs afegida, perquè ens semblava que, bueno, que el sistema educatiu també requereix incentius que a vegades doncs podem reconèixer aquesta carrera docent, que és molt important. Les organitzacions sindicals tenen una aproximació diferent, i una mica el que ens demana manera, no fem complements, no? Que afecten només a uns docents, busquem un complement lineal i, per tant, que afecti tothom. I el pas que es va fer ahir, és a dir, bueno, anem a estudiar la possibilitat de treballar, és a dir, de convertir aquests complements singulars que volíem posar sobre la taula per incentivar aquesta carrera docent, d'acord, no? Si volem els que buscar doncs, a generar aquest consens majoritari, doncs convertim-ho en un altre complement lineal.
1: Amb aquests números que m'està donant, això equipararia la pujada del sou dels mestres amb la que van tenir els Mossos d'Esquadra?
0: Això encara no hi som. És a dir, avui hem de continuar, avui a la tarda doncs reprenem aquesta mesa sectorial i nosaltres el que voldríem és acabar d'avançar, doncs, no? Acabar de concretar, aterrar exactament això que vol dir i de quina manera doncs podem assolir-ho.
1: Mm-hmm. Els mestres denuncien també que en els últims anys han perdut més d'un 20% de poder adquisitiu. Per vostè s'ha de garantir que recuperi aquest poder adquisitiu perdut?
0: Jo crec que és molt important parlar de les condicions dels docents, de les condicions laborals. Quan parlem amb mestres, evidentment, el tema salarial sempre està sobre la taula i això ens passaria a qualsevol. Però jo crec que més important que això és aquesta millora de les condicions a les aules, no? A l'hora de poder fer la seva feina. I per això, davant del repte de la inclusió, no? De poder atendre adequadament l'alumnat que té necessitats educatives específiques diferents, és important donar aquestes eines, no? I una eina molt important doncs, té a veure doncs, amb les ràtios, no? amb el nombre d'alumnes que estan en una aula, però l'altra té a veure amb altres professionals de suport, no necessàriament docents, que han d'estar al costat acompanyant. I estic parlant d'educadors socials, estic parlant d'integradors, especialistes d'educació especial, que fan una feina imprescindible.
1: Però no m'ha contestat la pregunta que li havia fet. Li havia parlat de la pèrdua de poder adquisitiu dels mestres al 20%.
0: Però clar, pensi que...
1: Sí, creu que s'ha de garantir que recuperi aquest poder adquisitiu.
0: Bé, l'objectiu és no poder millorar aquesta situació, diguem, que tenen a nivell també retributiu, però és que pensi que, com deia abans, és a dir, aquest increment del 30% del complement específic ja era un pas, un salt de gegant. Després de 25 anys d'aquest complement estigués congelat, totalment congelat des de feia 25 anys. Per tant, jo crec que la voluntat d'aquest govern de millorar aquestes condicions i de recuperar en aquests termes doncs, aquest poder adquisitiu, hi és i l'hem demostrat.
1: Les ràtios, me'n parla vostè, és un tema importantíssim, és una altra de les reivindicacions. Parlen de 20 alumnes a primària, 25 a l'ESO, però clar, són demandes molt pròximes a la llei que impulsa el govern espanyol.
0: Sí, no? Però clar, aquest avantprojecte de llei, a dia d'avui és un avantprojecte, no?, que evidentment ha de passar tota la tramitació parlamentària, de fet ho situa en un calendari més enllà. És a dir, primer que és cert que encara no s'ha aprovat, veurem també, vull veure com es posicionen els diferents grups en el Congrés dels Diputats, però en tot cas el calendari encara anava molt més enllà. Nosaltres d'alguna manera avancem, no?, aquest calendari i diem, escolta, en uns anys, no?, en pocs anys, tindríem aquestes ràtios, hem d'anar decreixent.
1: En quants anys?
0: Que, bueno, aquí estava establert en 4-5 anys. Aquí és veritat que en primària, i sobretot infantil i primària, ja estem a ràtios per sota. O sigui, de fet, majoritàriament els centres, com a molt, comencen amb ràtios a 20 i en molts casos tenim ràtios entre 15 i 20, i fins i tot en alguns casos menys, no? Hi ha un únic grup, evidentment, encara que siguin 12, hem de proveir, només faltaria aquest grup. El problema, no, en aquest context és més important a secundària, però aquí també cal veure doncs, si, com reduïm aquest alumnat per docent, és a dir, no és és només que en una aula puguis tenir aules amb grups més petits, sinó que puguis també proporcionar docents que permetin fer grups més flexibles. No? I per tant, aquí, a l'hora d'evitar aquesta sobreràtio, es tracta també d'incorporar altres dotacions de professionals educatius als instituts.

0: institut.
1: L'escola inclusiva. Vostè diria que l'escola inclusiva funciona al nostre país?
0: L'escola inclusiva hem de fer que funcionin al nostre
1: però
0: país.
1: Però funciona?
0: Bé, pot funcionar millor. Pot funcionar millor i perquè funcioni millor, precisament moltes de les mesures que estan a l'acord i que s'estan treballant, doncs han d'anar en aquesta direcció de reforçar aquests professionals de suport en els centres educatius. I com deia, no ho farem sol des del Departament d'Educació. Aquí hem d'implicar doncs, drets socials, hem d'implicar salut i hem d'implicar també, hem de tenir una visió comunitària. Aquí també el món local té un paper a fer. És a dir, jo crec que aquí segurament en els propers anys ens caldrà o seria important tenir un acord de país pel desplegament d'un sistema educatiu inclusiu. Pensi que tenim un decret, que és un bon decret, de fa uns anys, que bàsicament agafa l'etapa obligatòria, però és que aquí tenim també una etapa doncs, en 0-3, tenim una etapa postobligatòria, ja s'han fet molts passos endavant, és a dir, nosaltres mateixos el proper curs doncs, a nivell de, per exemple, en l'àmbit de la formació professional ja incorporarem molts reforços per atendre aquesta diversitat que tenim en aquest àmbit. Però això no s'ha acabat de desplegar com caldria, no? I per tant aquí cal avançar i cal avançar amb consens, perquè estem parlant d'un model de país.
1: Ahir van aprovar la incorporació de 1.800 professionals de cara al curs vinent, que són suficients?
0: Miri, mai...
1: Que els sindicats demanen molt més, no?
0: En educació mai és suficient, però aquí precisament doncs, donem resposta per una banda doncs, a l'increment d'oferta pública en matèria de formació professional. L'any passat vam fer un creixement molt important de més de 7.500 places. El tornarem a fer de cara al proper curs amb 5.000 places més, però a part hi ha molts elements, no? Creixement d'oferta postobligatòria, de batxillerats i sobretot, i la part més important és aquesta que té a veure doncs, amb educadors, amb especialistes d'educació especial, amb logopedes, no? Amb altres perfils professionals que cada cop són més demanats i necessaris doncs, per poder fer aquest bon acompanyament, no només a l'alumnat, també diguem als docents que, bueno, que tenen aquesta tasca de gestió de les aules.
1: Fixi's que aquests dies que hem parlat amb molts sindicats aquí al programa i alguns directament, com per exemple professors de secundària, diuen que hi ha famílies que porten les seves criatures amb necessitats especials a l'escola enganyades perquè el model acaba perjudicant els seus fills, també tots els alumnes. Creu que és així?
0: Miri, no.
1: Creu que s'ha de replantejar en alguns casos la inclusió?
0: No, jo crec que el que s'ha de fer amb la inclusió l'hem de poder desplegar adequadament, no? Per fer-la amb les mans necessàries i amb els contextos necessaris. Què vull dir amb això? Aquest govern no s'ha plantejat en cap cas tancar cap centre d'educació especial. Al contrari, el proper curs probablement serà el curs que hi haurà més places d'educació especial que hi hagi hagut, perquè necessitem. Tenim un alumnat que té unes necessitats severes i hem de poder treballar doncs, amb aquesta mirada doncs, altament especialitzada d'aquests centres d'educació especial, que a més fan tasca d'assessorament a centres ordinaris. No? I per tant, això va per una banda. Per l'altra banda, doncs, aquest govern ha incrementat i molt els recursos pel desplegament del sistema educatiu inclusiu, com deia abans, no només a l'etapa diguem obligatòria, que és la que legalment tindríem prevista, també la postobligatòria. Hem doblat la CIE i la CIE per les persones que no formin part del món educatiu són, diguem, aules de suport intensiu a alumnat que té aquestes necessitats. I, per tant, la voluntat política. I jo em pregunto quina alternativa tenim a això. És a dir, quan algú té dubtes sobre el sistema educatiu si ha de ser més o menys inclusiu, de què parlem? Que tinguem un sistema educatiu segregador? És a dir, aquí ningú està, diguem, estem aplicant el que hem d'aplicar. És a dir, tenim alumnat amb necessitats educatives diferents, alguns requereixen uns suports específics, altres ho poden fer, diguem, amb un nivell doncs, d'ensenyaments universals i altres requereixen, com deia, doncs, aquesta atenció més especialitzada.
1: Clar, però hi ha d'haver l'atenció especialitzada s'ha de poder donar. I a hores d'ara no es dona.
0: Bé, es dona perquè tenim centres d'educació especial, tenim CIEs, tenim CIE Plus, que també són unitats encara més intensives en centres ordinaris, i a més ho tenim no només a l'escola pública, també per primer cop hem de fer la mirada del Servei d'Educació de Catalunya, per tant, pública i concertada. Mm-hmm. S'han d'anar fent passos, perquè és veritat que veníem doncs, segurament d'una situació doncs, no prou desplegada i reforçada econòmicament.
1: Consellera, un altre aspecte que preocupa els mestres, però també famílies, alumnes, és el nivell que assoleixen els nostres estudiants.
0: Bé, això és un tema que aquest govern i aquest departament doncs, des del primer dia hem situat gairebé com la prioritat, una prioritat molt important. Venim d'uns anys, recordaran doncs, l'últim PISA i altres proves de competències que ens van situar una mica davant del mirall i dèiem, escolta, no? S'estan fent coses molt importants, s'han fet moltes transformacions i moltes innovacions educatives, però el que no podem perdre pel camí mai és aquests aprenentatges. No hem de garantir aquests aprenentatges, hem de reforçar aquests aprenentatges i fruit doncs, d'aquest convenciment vam posar diguem, a treballar diguem, el departament en aquesta direcció. Aquí doncs, va haver-hi un pla important en reforçament de matemàtiques i llengua, perquè ens sembla que són les matèries troncals que han d'acabar estructurant la resta d'ensenyaments. Hi ha hagut el que en diem concrecions curriculars, és a dir, tenim un currículum certament ampli i a vegades doncs, molt extens, potser poc concret, i una mica els docents demanaven concreció, saber a cada nivell de cada etapa què s'havia d'assolir. Això per un costat. hem posat la inspecció educativa a treballar en aquesta direcció. Hem de tornar a acompanyar les direccions i els equips directius a millorar els seus projectes educatius. Per tant, la mirada, l'orientació i l'objectiu és aquest. Es veuen en educació resultats d'un dia per l'altre? Som conscients que no. És a dir, igualment que quan hi ha retallades tampoc es noten al moment, però acaben passant factura, a les millores passa una mica el mateix. Probablement no veurem els resultats en el molt curt termini, però s'han de veure.
1: Va ser un error prioritzar l'ensenyament per competències?
0: Miri, no sé si és un error.
1: S'ha de tornar a prioritzar els continguts.
0: Però és que no és contradictori. És a dir, al final, tenir continguts ens permet doncs, tenir unes competències sobre un tema. A vegades jo crec que hi ha hagut una mica de confusió. No? Sembla que si aprenem per competències que no haguem d'aprendre res. No, no. És que si tenim uns bons aprenentatges consolidats, serem molt competents en molts àmbits. No? Jo crec que és tornar a posar el focus en els aprenentatges, perquè el sistema educatiu no pot perdre mai de vista aquest objectiu, que és el principal.
1: Consellera, vostè recorda com es va assabentar que dues Mosses d'Esquadra s'havien infiltrat a una assemblea de mestres?
0: Sí, pels mitjans de comunicació.
1: Pels mitjans? I què va pensar?
0: Doncs vaig pensar que no era veritat. Però, en fi, doncs jo crec que aquí doncs, ja es van donar les explicacions que s'havien de donar. I la consellera Parlon no només va demanar disculpes, sinó que jo crec que va fer el més important, va ser enfocar una solució.
1: Però vostè se'n va assabentar pels mitjans, va pensar que no era veritat, i immediatament suposo que va trucar a la consellera Parlon per demanar-li explicacions.
0: Bueno, vam parlar una mica què havia passat i bueno, jo crec que ella ràpidament doncs, va veure doncs, aquesta necessitat d'abordar la solució. És a dir, més enllà del fet en concret, jo crec que l'important és que s'han posat no, a treballar sobre la taula doncs, perquè aquests protocols que existien anteriorment doncs, es puguin revisar per evitar situacions com aquesta.
1: Per tant, vostè pot garantir que això no tornarà a passar?
0: Jo crec que, més que jo, ho va dir clarament doncs, la consellera Parlon.
1: O sigui, la Divisió d'Informació dels Mossos no tornarà a intentar obtenir informació en espais com assemblees de mestres.
0: No, els Mossos d'Esquadra no? Els organismes competents doncs, estan treballant en aquesta revisió dels protocols per evitar situacions com aquestes.
1: Li volia preguntar quants centres dels que van començar el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts han continuat endavant després de tota la polèmica que hi ha hagut?
0: Doncs aproximadament la meitat. És veritat que haver-hi uns centres que, efectivament, per no donar de la polèmica que es va generar al seu primer moment, era una manera, doncs, bueno, van tenir tensió, no? En molts casos va haver-hi una tensió en els claustres, que es derivava doncs, segurament doncs, d'aquest soroll mediàtic i molts van decidir, doncs, per un tema de no generar més conflicte doncs, en aquest claustre, doncs, retirar-se d'aquest projecte. Nosaltres ho vam dir.
1: Em diu la meitat, o sigui, eren 14...
0: Jo diria que estàvem en 7, efectivament serien la meitat.
1: Jo tenia dades, però vostè tenia dades més correctes. Les meves deien que és que 13 dels 14 centres han rebutjat formar-ne a part. Això no és veritat.
0: No és així.
1: No, la meitat, 7 dels 14?
0: No, i aquí...
1: Diria que ha estat un fracàs, doncs, la mesura? Si 7 centres s'han retirat?
0: Perquè al final aquesta mesura va néixer de l'escolta de demandes que ens feien els serveis territorials d'educació, que ens feien direccions de centres educatius, que vam treballar de la mà d'interior perquè el que volíem precisament és com ajudar aquests centres doncs, que al final tenien l'impacte d'uns problemes doncs, i uns conflictes que s'acabaven produint fora del centre però que els acabaven impactant en el propi centre. Centres que, evidentment, tenen dotacions doncs, de professionals docents, d'educadors, d'integradors socials, però que, no obstant això, pensaven que requerien doncs, un suport més. I estem parlant d'un doncs, agent de Mosso d'Esquadra que té una especialització en prevenció, en mediació de conflictes, i ens semblava que podia ser interessant posar-ho a disposició d'aquest centre, sempre amb el lideratge pedagògic. No pot ser d'una altra manera.
1: Però veient la reacció en contra que hi ha hagut... No... Segueix pensant que és una bona idea, més enllà de la falta d'oportunitat. Jo
0: la falta d'oportunitat li puc acceptar, que efectivament doncs, segurament ha estat així. Però més enllà d'això, un projecte que s'ofereix en els centres educatius que pensen que els pot ser útil per resoldre la seva situació, més que per resoldre-les, perquè els Mossos acaben intervenint sempre en els centres educatius quan hi ha conflicte, però per intervenir per evitar l'esclat d'aquests conflictes. No? I per tant, anticipar-se i anar a un sistema molt més preventiu. Vol dir això que substitueixen la tasca d'un educador, d'una integració, d'un docent? Per descomptat que no. És que no es tracta de ni que facin docència, només faltaria, ni que substitueixin tasques doncs, que fan altres figures socioeducatives. Ara, podia ser un element, no? un professional addicional important a l'hora de potser coordinar, tenir també una mirada del que passa institut cap enfora, no? I per tant aquesta visió més comunitària. Era només un instrument a posar a disposició. Ho vam explicar, era una prova de concepte reduïda que hauríem de poder valorar al final, no? d'aquesta prova. És veritat que aquí, com que la informació va anar com va anar, ens agrada explicar molts d'aquests projectes pilots quan han finalitzat la seva, no? Quan les hem pogut valorar, i va anar d'aquesta manera. Però, en tot cas, ni s'ha d'imposar a ningú i hauria de poder ser una eina, si en valorem positivament, que es posi a disposició d'aquells centres que ho requereixin.
1: Consellera, acabem com hem començat parlant de la vaga. De moment la situació està encallada, avui tenen reunió. Si el curs acaba amb protestes, acaba sense acord, li preocupa que el pròxim curs de nou tornem a començar amb vagues de mestres?
0: Miri,
1: o ho descarta completament?
0: No, i el que hem de fer és estem ocupats, estem molt centrats en resoldre aquest conflicte. Com li deia, soc optimista, penso que veurem, no, si són dies, si són setmanes, m'agradaria que fossin dies més que setmanes, puguem posar fi a aquesta situació. Jo voldria que els sindicats que fins a dia d'avui doncs, han estat manifestant les seves reivindicacions entenguin i s'assumin doncs, a l'acord i, evidentment, fem gran i fem créixer aquest acord. Hem de sumar aquest acord, perquè el que hem de fer, l'important que hem de fer és donar estabilitat i enfortir el sistema educatiu dels propers anys. És a dir, hem convingut, on aquesta entrevista també ha sortit diverses vegades, doncs d'on venim? Venim d'uns anys complicats, venim d'uns anys en què l'educació no s'ha posat entre les prioritats de l'acció de govern, no ho ha estat. Aquest govern jo crec que ha demostrat que volem posar l'educació en el centre, de fet l'hem posat, i escolti, estem disposats, jo crec que voluntat política n'hi ha.
1: Però en canvi aquest govern ha hagut de veure com s'està produint una de les vagues més contundents que hi ha hagut de mestres i professors. Aquesta vegada els hi estan fent a vostès.
0: És veritat, i per això doncs, fruit una mica també d'aquesta escolta. És a dir, quan el govern doncs, va prendre la primera decisió important, que va ser aquest acord molt important amb dues organitzacions sindicals, doncs ja venia d'aquella escolta i de la comprensió de que aquella situació que s'havia viscut s'havia de recompensar. És a dir, aquest esforç, aquest reconeixement, aquest prestigi de l'educació comença amb el reconeixement i prestigi dels docents. No pot ser d'una altra manera.
1: Consellera, és molt difícil gestionar una vaga així tan complicada tenint dos fills com té vostè en edat escolar?
0: Bueno, ho intentem fer de la millor manera.
1: Ells també estan en vaga a les seves escoles? Aquí van a una escola pública?
0: Van a una escola pública.
1: I per tant també pateix la vaga vostè?
0: Sí, ho és, i tant. Bueno, com tantes famílies,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: És la normalitat.
1: Els seus fills li pregunten per les demandes?
0: En parlem doncs molt a casa.
1: Ah, sí? Quina edat tenen les criatures?
0: Doncs en tenen 12 i 9.
1: 12 i 9, clar. I en parlen a casa?
0: Home, i tant, en parlem molt. Senten moltes converses a casa. Negociacions que es fan a casa, també. Bueno, que es parlen per telèfon, no?
1: I ells les escolten? Sí. I prenen partit, clar.
0: Bueno, ells coneixen de primera mà el que hem fet, no?, per avançar en aquesta direcció i, per tant, ells se senten, han d'entendre, no?, que aquestes reivindicacions són legítimes i que, a més, doncs, és que són compartides en molts casos, però també posen en valor allò que hem fet.
1: Diu, converses que es fan a casa, consellera, la imagino 24 hores al dia, gairebé pendent de tot aquest assumpte. És ara mateix un tema molt complicat.
0: A casa no, és veritat que normalment a casa en veuen poc, però com ara és veritat que venim d'uns dies, un cap de setmana, doncs que han sentit bastantes converses telefòniques.
1: I tot plegat a vostè li va coincidir amb el diagnòstic del càncer de tim. Com es troba ara mateix? Està recuperada
0: bé,
1: del tot?
0: Em trobo bé, hem d'anar fent, bueno, són controls que s'han de fer, però em trobo bé, em trobo animada, em trobo amb força, realment no puc dir que em trobi malament. I amb molta confiança, perquè tenim un equip de metges i tenim un sistema mèdic espectacular. I això jo crec que sempre es diu i sempre es posa en valor, però quan ho vius en primera persona, amb intervencions, no?, i cirurgies majors, i estàs dies, no?, hospitalitzat, jo crec que és quan més ets testimoni d'aquesta doncs, qualitat i aquesta excel·lència del sistema sanitari a Catalunya.
1: Ho ha passat molt malament?
0: No.
1: No. És forta?
0: Soc forta.
1: O ha descobert que era més forta del que s'imagina?
0: No, jo crec que soc forta, jo crec que soc forta. Ja veurem.
1: Consellera, li vull fer una pregunta política per acabar. Aquests dies estem veient que la imputació de Zapatero està ocupant pràcticament totes les converses i li puc confirmar que la UCO en aquests moments està registrant la seu de Ferraz a Madrid. Té confiança en la innocència de Zapatero?
0: Tinc confiança en la innocència del president Zapatero, tinc confiança també en l'estat de dret i jo crec que hem de respectar aquest principi doncs, de presumpció d'innocència. Encara no hem escoltat, jo almenys no he escoltat el president Zapatero doncs, que s'hagi pronunciat. Jo crec que cal escoltar, cal esperar aquest moment i en tot cas després doncs, fer altres valoracions.
1: Clar, la gravetat és que si està la UCO inspeccionant la seu de Ferraz, això podria portar a una possible, presumpte, un presumpte finançament irregular del Partit Socialista.
0: Jo crec que aquí a vegades...
1: És això el que estan investigant ara.
0: Sí, però jo crec que aquí tendim, vivim temps, no?, que mediàticament també avancem molt. No? Hi ha també les famoses penes de telenotícies. Hem vist molts casos, aparentment molt greus, que han acabat en res. Jo crec que aquí, insisteixo, no?, creient molt en l'estat de dret i defensant, no?, la innocència del, o la presumpció d'innocència del senyor Zapatero, jo crec que hem d'esperar, tot té els seus terminis i la justícia farà la seva feina.
1: És un dels pitjors moments que vostè recorda al Partit Socialista, com va dir ahir García Page. Va dir, el Partit Socialista està passant un dels seus moments més complicats.
0: Jo crec que, malgrat la situació de dificultat, no n'hem de ser aliens, no? L'àmbit judicial i de diferents àmbits, tenim un govern espanyol fort, que convé molt a Catalunya. Jo crec que el president Pedro Sánchez estava fent una feina excel·lent de reducció de desigualtats, d'impuls del país, i tenim unes dades molt importants. És un moment políticament complex, però, com deia abans, a Catalunya ens convé per molts anys aquest govern.
1: Pedro Sánchez avui està amb el papa de Roma i el papa l'altre dia va fer aquesta encíclica on va alertar dels perills de la intel·ligència artificial. No n'hem parlat i és un tema també, un repte molt important, saber com s'ha d'integrar l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles i com ho han de fer els alumnes. No sé si li preocupa l'ús que ara mateix estan fent els alumnes de la IA.
0: És important. Això l'any passat, quan vam fer un grup que vam parlar de digitalització responsable, no?, vam fer aquella prohibició dels mòbils a les aules, no només de primària, també de secundària, la intel·ligència artificial va darrere. Per tant, és una eina que anem d'aprofitar les potencialitats, perquè és veritat que a nivell, doncs, fins i tot formatiu, a nivell del professorat, pot ser una eina molt interessant i l'alumnat, doncs, també l'està fent servir. Ara, a partir d'aquí, hem de veure com posem la tecnologia al servei dels aprenentatges, al servei del progrés i de l'ètica, diguem, i no el contrari. I això jo crec que, bueno, ha estat interessant escoltar el papa, doncs, parlant de tot això.
1: Es plantegen alguna prohibició?
0: No, en aquests moments no, però hem de treballar per entendre, és a dir, per entendre que això és una eina que ja es fa servir i per veure de quina manera, com deia, revertim, no?, posem al servei dels aprenentatges que hem de reforçar.
1: Doncs, consellera Esther Niubó, li agraeixo molt que hagi vingut avui al Cafè d'Idees. Estan sent uns dies complicats i avui tornen a tenir reunió. A quina hora?
0: A les 3.
1: Molt bé. Doncs que vagi bé la reunió. Ens convé
0: gràcies
1: a tots que hi hagi èxit. Gràcies, consellera. Bon
0: moltes
1: dia.
0: Gràcies, bon dia.
2: Presidente, ¿mantiene su apoyo absoluto al presidente Zapatero tras conocer el sumario?
3: Vale, ya tenemos rueda de prensa, ¿no? Pues eso, hablaré mañana.
4: Y es normal, con total normalidad, que a un año de unas elecciones municipales y autonómicas, bueno, pues haya diferentes espacios políticos que intentan, indudablemente, bueno, pues marcar o establecer diferentes estrategias.
5: Lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos.
6: O cuestión de confianza o eleccions.
7: Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula.
8: Nos echamos a Rajoy por montar un entramado de financiación irregular de su partido, pediríamos elecciones y pasar lo mismo con el PSOE.
9: Yo no sé, ni el Partido Popular sabe, si todo esto de lo que se está hablando constituye un delito. Lo que sí sabemos es que desde el punto de vista ético es profundamente reprochable.
10: A la vista está, pues, todos los beneficios que supuestamente habrían obtenido el hermano del presidente y la mujer del presidente del gobierno.
11: Es que todas las actuaciones del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez aparecerán, pues no en una antología del disparate, pero debieran.
1: Doncs un minut per arribar a les 9 del matí. Aquí estem al Cafè d'Idees, a la 2Cat, a Ràdio 4, i estem amb la companya del País, la Milagros Pérez Oliva. Bon dia, Milagros.
12: Bon dia.
1: I també el professor de Comunicació Política de l'Abat Oliva, Joan López Alegre. Bon dia.
13: Què tal? Bon dia.
1: I amb la notícia damunt la taula que acabem de conèixer, i és que la UCO ha entrat a Ferraz, ho estàvem comentant amb la consellera, hi ha tot un operatiu en marxa contra una presumpta trama de finançament il·legal del Partit Socialista. Milagros, setmana passada ens va enganxar la imputació de Zapatero en directe aquí al programa, i avui de la mateixa manera...
12: Notícies sobre les que no tenim cap informació i que, per tant, ara, a mi se m'acut només una idea. La primera idea que m'ha vingut al cap és por tierra, mar y aire. Mm-hmm. Por tierra, mar y aire. Ara veurem que hi ha.
1: Això és la primera idea que et
12: la ve. Primera idea.
1: Joan.
14: Suposo que és que hi ha corrupció per terra, mar i aire, que seria la idea que realment...
1: La Milagros no sé si es referia ben bé això.
14: Perquè el que estem veient, en realitat, per lo que he pogut llegir de la informació que ens heu facilitat del Confidencial, que és la primera que he llegit, lo que està succeint és la conseqüència lògica. Se sabia fins ara que el Partit Socialista hi havia pagaments que es feien amb efectiu, quan el propi govern, que és del Partit Socialista, ha estat en els darrers anys restringint l'ús d'efectiu a les empreses. Hi ha hagut dos secretaris d'organització que estan empresonats, un d'ells, el darrer, Santos Cerdán, per el presumpt cobro de comissions. Aquestes comissions, com ja hem vist amb altres casos de corrupció, en el passat a Convergència, el PP, etc., sempre acaben tenint dues vies. Una, l'enriquiment personal d'algunes persones, però dos, també el finançament del partit. I, per tant, que la presència d'efectiu i alemanyo, no sabria dir-ho en català, disculpeu, d'obres, acabi amb una investigació sobre quins són els recursos del partit, que, per cert, diu la investigació de la UCO, que va servir per fer un sobrefinançament del Partit Socialista a les eleccions. Per tant, segons la UCO, el PSOE va utilitzar aquests diners per jugar amb avantatge en relació als seus adversaris electorals, fos de la dreta o fos de l'esquerra. Tot això és presumptament, però això és el que ara s'està investigant.
1: Tot és presumptament, evidentment, és d'una gravetat enorme, Milagros, perquè sí, quan els socis se'ls hi pregunta fins quan donaran suport a aquest govern, sempre diuen que la línia vermella és el finançament irregular del partit. Clar. I això és el que ara, avui, aquest matí, la UCO està investigant amb aquest operatiu en marxa contra la trama de presumpta trama de finançament.
12: És que aquí no saps mai què és abans. Si per la banda política hi ha una determinada indicació o una determinada obstacle, per la banda judicial se passa per sobre. Jo, la veritat és que la situació que vivim en aquest país és en la que és molt difícil poder aclarir exactament què està passant. Jo no m'atreveixo a dir-ho. És a dir, ja el mateix cas de Zapatero, que porta una setmana omplint amb 4, 5, 6, 7, 8 notícies cada dia, quan rasques una miqueta algunes d'aquestes notícies escandaloses, resulta que tampoc ho són tant. És a dir, es va dir, per exemple, que Zapatero havia cancel·lat una hipoteca de cop de 500.000 euros i era perquè havia vengut un pis, cosa que molts espanyols fan molt sovint.
1: Milagros, avui hi ha sessió de control al govern. Diríem que no hi ha el titular, que és Pedro Sánchez, crec que tampoc hi serà Félix Bolaños, però sí que hi ha Núñez Feijóo a passadissos del Congrés, que ha parlat d'aquest operatiu en marxa de la UCO. Ho ha dit amb aquestes paraules.
13: ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión. No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
1: Anem a Madrid amb el Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Carlos III. Orriols, bon dia.
15: Bon dia, què tal?
1: Lluís, bé, de nou aquí estem amb un Feijóo dient el que ja li hem sentit dir pràcticament els últims 3 anys, que està demanant eleccions, però ara realment amb molta insistència. Diu que la legislatura és agònica. Amb això nou que acabem de conèixer, Lluís, estem al final de la legislatura, tu creus?
15: Jo crec que estem a la final de la legislatura des de fa 2 anys. Per tant, en fi, és difícil pensar quan acabarà una legislatura que ja ha acabat. Estem en una legislatura que jo ja fa temps que ho estic dient. Quan un Parlament, quan un govern no gaudeix de majoria parlamentària, com ho estem veient amb l'aprovació de pressupostos, amb declaracions de per activa i per passiva d'alguns socis fonamentals de la majoria d'investidura, quan tenim escàndols de corrupció que afecten no al passat, sinó al govern de torn, normalment, si ho dic perquè estem sempre parlant de noms i cognoms, però si ho posem de forma escèptica, diem, hi ha un govern a Europa que té aquestes condicions, què farà el primer ministre? La resposta que probabilística que respondríem tots és avançarà eleccions. I per què avançarà eleccions? Per una qüestió ètica? No, per una qüestió estratègica, d'aversió al risc, de saber que davant d'una legislatura agònica el temps et va en contra. El més probable és que et vagi en contra i que, per tant, és millor vendre avui que vendre d'aquí uns mesos, d'aquí uns anys, perquè ho vendràs pitjor. Per tant, aquest càlcul estratègic, que no moral, perquè no és una qüestió moral, aquest càlcul estratègic que fan els partits polítics d'avançar eleccions és el que, no, el que desconcerta, el que jo porto des de fa un any i pico, veient que hi ha un desajustament entre el que et diria la racionalitat i el que està passant en aquest país, no? I això segueix aquí. Quan acabarà? Pues és que, escolta'm, és que qui pot fer tombar aquest govern? Fer tombar, obligar que Pedro Sánchez convoqui eleccions, ho pot fer el Parlament i ho pot fer el propi partit. El Parlament, veiem que no pot, que ho ha intentat i no ho pot fer-ho més que d'una manera proactiva amb una moció de censura, que això és molt difícil o diria pràcticament impossible. I el partit, que normalment molts governants cauen per la pressió de dintre del partit, la veiem almenys des d'una perspectiva, diguéssim, de jo no tinc fonts internes, però de mitjans de comunicació no la veiem tampoc activa. Ahir, en una entrevista a Salvador Illa, la resposta va ser absolutament la contrària a la que podries esperar d'un baró territorial que és més semblant a la de Page, de preocupació extrema, no? Illa deia el contrari, s'ha de seguir, no hi haurà càstig amb els alcaldes. És a dir, una interpretació que jo diria delirant del diagnòstic del que està passant en el govern del Partit Socialista.
1: Deixem que recordem aquestes declaracions a les que fa referència. Una és de Page, com dius, i l'altra en sentit ben contrari de Salvador Illa. Deien això ahir.
6: O moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Que los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista.
16: Que esto tiene que ver también con sus posiciones políticas, me parece fuera de toda duda, y esto no va en ningún detrimento de mi respeto hacia la justicia, que es máximo, insisto. Y no voy a juzgar ni emitir ninguna opinión antes de conocer sus explicaciones. Me parece que es, vamos, al menos en mi caso, creo que es lo que hay que hacer. Y voy a hacer esto. Y va a dar sus explicaciones. Y, en fin, y entre tanto, insisto, sigo confiando en el presidente Zapatero. Claro que sí.
1: La notícia del matí, per això, és que, com us informàvem, agents de la Guàrdia Civil han llançat a primera hora d'aquest dimecres tota una operació a la seu central del partit a Madrid i altres immobles vinculats a la formació amb una trama de presumpte finançament irregular del PSOE. D'això n'ha parlat José Zaragoza, socialista, també a passadissos del Congrés.
17: Esther Muñoz ya anunció ayer que estaban esperando estas cosas, es decir, parece ser que el Partido Popular siempre anuncia previamente las decisiones judiciales, pero bueno, hemos de esperar, hemos de ver qué es lo que ocurre, pero sobre todo siempre respeto a las decisiones de la justicia porque es lo que se hace en un Estado de Derecho.
1: La del finançament irregular, Lluís, seria la línia vermella, com comentàvem ara amb la Mila i el Joan, no? El que molts socis diuen, això ja no ho acceptaríem, i això és el que ara està buscant la UCO.
15: Sí, sens dubte el finançament il·legal farien bé els socis de govern de considerar-ho ja com una qüestió d'urgència, no? Què podria fer el finançament, indicis de finançament il·legal, és que es trenqués el govern de coalició, és a dir, que hi ha els socis de govern que només fa falta veure els processos electorals, estan patint un enorme desgast per ser socis d'aquest govern, acaben dient hem de deixar aquest govern, que Esquerra Republicana també l'abandoni. El finançament il·legal ja no és un atemptat contra l'erario públic, és atemptar contra principis fonamentals de la nostra democràcia, com és eleccions lliures i competitives. És a dir, la finançació legal el que fa és dopar a una de les parts, no? Per tant, no hi ha eleccions en igualtat de condicions, i això és un element que ja va més enllà, diguéssim, d'una ofensa a l'erari públic, no? A la hacienda pública. És algo que afecta de forma més estructural als fonaments del funcionament de la democràcia.
1: Enrique Santiago, diputat de Sumar, líder d'Izquierda Unida, també n'ha parlat d'aquesta notícia del matí, ara mateix als passadissos del Congrés.
18: Creo que deben explicar si están coordinando algún tipo de actuación que acabe en los tribunales españoles y creo que deben explicar si están aprovechando esta situación en torno al señor Zapatero para provocar o para blanquear lo que son actividades lícitas para sortear sanciones unilaterales e ilegales en el derecho internacional
1: que ver...
18: puestos por los Estados Unidos.
1: Tiene que ver esto... això és que deia Enrique Santiago. Va, Milagros, demano l'opinió aquí a la taula.
12: Bueno, jo aquests dies s'havia sorprès bastant que Núñez Feijóo hagués baixat la intensitat de la instrumentalització del cas Zapatero, perquè deien, bueno, és el moment àlgid, és el moment en què podria presentar una moció de censura, no ha fet cap pas per presentar una moció de censura i estava allà com pacient. Ens deien des del PP que, bueno, que no corria pressa, que el que volien era deixar tranquil·lament que les coses passessin perquè pensaven que tenien les eleccions guanyades. A lo millor això seria coherent, aquesta tranquil·litat, amb la idea de que encara estava esperant el trumfo gros que sortís sobre la taula. I aquest podria ser aquesta situació. És veritat que molta gent té la impressió de que el PP té informació judicial abans de que passin les coses, perquè la imputació de Zapatero també la van anticipar, i ara, en aquest cas, també ha passat això. Aquí jo crec que el país ara mateix està dividit entre dos relats. Hi ha una ofensiva per tierra, mar i aire contra el govern per part d'una oposició que sempre ha considerat il·legítim aquest govern i que, com va dir Aznar, i ahir va reiterar, el que pueda hacer que haga, el que esté en la judicatura que actúe, el que esté... allà on sigui, i un altre relat que és que estem davant del govern més inepte, més corrupte i més desastrós de la història d'Espanya. Entre aquests dos relats, doncs, hem de navegar amb molt poca informació del que passa realment, perquè mira què passa. Jo crec que dels dos relats pot haver-hi parts de veritat, dels dos, entens? I jo no paro de recordar que a Brasil va haver-hi uns casos judicials extraordinàriament escandalosos que van acabar amb dos presidents, amb la Dilma Rousseff i amb el Lula da Silva, i que després es va demostrar que eren cops d'estat judicials.
1: Ahir el president José María Aznar, com recorda la Milagros, es va sumar a totes aquestes crítiques del PP i va tornar a rescatar aquella frase mítica d'ell de el que pueda hacer que haga.
19: Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
1: Joan, què et semblen aquestes declaracions? Al PP li copen en aquestes declaracions, perquè pot donar la sensació de que el cas Zapatero té un origen polític, no? Amb un Aznar dient el que puede hacer que haga.
20: Jo crec que hi ha una gran diferència entre Zapatero i Aznar, o per exemple, Felipe González, que Zapatero és reconegut per al PSOE com un referent ideològic i de gestió. Jo no ho entenc, perquè és un personatge que va sortir per la porta del darrere de la presidència del govern d'Espanya després de literalment arruïnar un país, que és per lo que va tenir que adelantar les eleccions i va tenir que intervindre la Unió Europea. Però bé, tothom té els referents que vulgui tenir, participa activament a mítings, és una persona d'una proximitat a Pedro Sánchez que ningú posa en dubte i que ells el llueixen, i en canvi Aznar i González són persones pràcticament repudiades pel seu partit, no han participat a cap de les quatre campanyes que han hagut fins ara. Per tant, la seva opinió, no dic que sigui de ciutadans particulars, però òbviament no és la de Zapatero. Jo, del que diu la Mili, del que està passant avui, només vull fer dos comentaris, ja que ella ha posat l'exemple de Brasil sobre la taula. Ostres, des del meu punt de vista, i perdoneu que ho digui així, és molt bèstia que ens haguem acabat normalitzant el discurs dels separatistes durant el judici del procés, de que aquest és un país de lawfare, on tenen una espècie de forces ocultes ultradretanes i totes megafatxes que es dediquen 24 hores al dia a conspirar. Disculpa, però si no hi haguessin hagut meuca, si no hi haguessin hagut comissions per les mascarilles, si no hi haguessin hagut comissions pels ponts, si no hagués aparegut el que ha aparegut a la caixa forta de Zapatero, si no hi haguessin empreses a Dubai, si no hi haguessin hagut diners en efectiu a la seu del PSOE, la UCO, que per cert depèn de la Guàrdia Civil, i la Guàrdia Civil és un organisme sota el control de Marlaska, que és un ministre del PSOE, vale? Tot això no es podria estar investigant. I només un últim recordatori. Fins ara, jo crec que això és la diferència d'avui, Sánchez sempre podia dir m'he equivocat escollint la gent que m'acompanyava i la meva mà dreta no em va sortir bé i era un senyor... Literalment ell va dir no el coneixo amb lo personal. I pot dir això de Cerdán, pot arribar a dir això del seu germà, però ara, el que està passant aquest matí, vull recordar una cosa. Sánchez és el secretari general del PSOE. Traduït a una empresa, per qualsevol persona que tingui una petita pime que ens estigui veient en aquests moments, ell és el director general del PSOE. Ell és el CEO. Per tant, ell és el màxim responsable. És el responsable dels comptes, és el responsable de l'organització, és el principal responsable del PSOE. I, per tant, ara no té escapatòria amb el que s'estigui en aquests moments investigant.
1: I, a més, Lluís, no ho hem dit encara. Fixa't que jo pensava que començaria aquesta hora de les 9 comentant que Pedro Sánchez està sent rebut ara mateix pel Papa de Roma, una visita que quedarà completament eclipsada per aquesta notícia. Però bé, una visita important que té com a objectiu parlar del viatge del Papa a Espanya, que es produirà entre el 6 i el 12 de juny. Però serà molt interessant sentir a Pedro Sánchez, Lluís. És la primera vegada que parlarà en roda de premsa d'aquest tema de Zapatero i també del que ha passat amb la seva dona. Perquè recordem que el jutge Peinado ha citat l'esposa Begoña Gómez el 9 de juny a una audiència on podria decretar mesures cautelars i ahir va advertir amb una amenaça de la força pública si no hi assisteix. T'he ficat molts elements, Lluís, però començo pel que et deia al principi. La visita amb el Papa realment avui quedarà completament eclipsada, no?
15: Sí, qualsevol acció de govern quedarà eclipsada, sens dubte. De totes formes, jo et diria, m'interessa el que digui el president Sánchez? Sí, m'interessa. Sí. Però fixa't que jo ara estic particularment interessat en què diuen, i em van semblar les entrevistes d'ahir, els líders regionals, no? El que és el partit. Deia ara el Joan, Pedro Sánchez és el CEO del Partit Socialista, no? Com a CEO del Partit Socialista hauria de vetllar pels interessos del Partit Socialista, perquè hi ha un problema d'interessos, que no només vetlla pels seus propis interessos, sinó pels interessos del partit, sinó pels seus propis interessos. Això ho sabem des de la teoria empresarial, que és els CEOs no només miren per l'empresa, sinó miren per ells mateixos, no? Hi ha com un dilema aquí que tenen les estructures empresarials. Això també passa en els partits polítics. No és la primera vegada en què un líder pensi més en el seu moment que en la marca, en la reputació de la marca. La qüestió és que la marca, les empreses, pues tenen resorts per poder imposar-se, no? Per poder fer fora aquella persona que creuen que ja no és útil per l'empresa o per al partit polític. I crec que és aquest l'element central a veure fins a quin punt hi ha una rebel·lió interna. Perquè ho he recordat diverses vegades en aquest programa. Molts polítics no cauen a les urnes. Cauen per rebel·lions internes al partit. Els partits polítics anticipen el desgast i el cost electoral, s'avancen i corregeixen. I
1: aquest, Pablo Casado,
15: i això, que
1: Joan,
15: no estem veient...
1: Pablo Casado, no?
15: No, Pablo, mira, el mateix Rodríguez Zapatero va estar dient tota la legislatura que ell culminaria una legislatura, que la culminaria, i no la va culminar. I no la va culminar no perquè ell no volgués, no la va culminar per la pressió interna del partit polític. Si és que tenim moltíssims exemples. Les dades en la ciència política han quedat velles en aquest àmbit, però els estudis que es van fer fa una dècada i mitja mostraven que en democràcies parlamentàries la meitat dels líders queien per les pressions internes dels partits, no per les urnes.
1: I ara veus una rebel·lió interna.
15: No és una qüestió anècdota.
1: Lluís, veus una rebel·lió interna, perquè tu m'has posat els dos exemples d'ahir de presidents autonòmics ben diferents, no? García Page no ens sorprèn. Fa temps que té aquesta actitud crítica cap a Pedro Sánchez. El que potser sí que sorprèn és que sortís Salvador Illa donant un pas endavant, no? Donant suport en públic i dient que ell confia en Zapatero. Tu veus el caldo de cultivo per una rebel·lió interna al PSOE?
15: Jo et diria, caldo de cultivo n'hi ha, perquè els alcaldes i els líders regionals han de veure en extrema preocupació l'efecte de contagi que això generarà, perquè ho generarà, això ja t'ho puc dir, t'avanço, generarà un efecte de contagi, perquè tenim evidències, si ens anem a l'època de Rodríguez Zapatero, que era un govern enormement desgastat, els governs del Partit Socialista en aquell moment, en el 2011, van caure de mitja els governs del Partit Socialista 8 punts, 8 punts, que és molt quantiós. Mm-hmm. Si miràvem els del Partit Popular, no va haver-hi cap desgast, van caure a zero, és a dir, no va haver-hi cap desgast. I saps quan van caure els líders del Partit Socialista que estaven a l'oposició? 8 punts.
1: 8 punts.
15: Què vol dir això? Que estiguessis al govern o estiguessis a l'oposició, el Partit Socialista acabava desgastat. No era una qüestió de si estaves en el govern autonòmic, era una qüestió de contagi. I això ho veiem. L'Illa ahir va dir que això no era veritat, que la gent sabria discriminar. No és veritat. I ell ho sap. Per tant, és possible que ell, de cara a la galeria, hagi de dir això? No ho sé. Però, en tot cas, el caldo de cultiu intern, perquè jo m'imagino tots els alcaldes que hi ha, i a Catalunya n'hi ha molts, de gran preocupació i trucant la porta de l'Illa per dir algú hem de fer. Això, sens dubte, ha de ser així.
1: Joan, què deies?
20: No, ja que tu fas aquesta referència històrica, aquesta comparació amb el final de l'època de Zapatero i la d'ara, com el final del Pedro Sánchez, hi ha una diferència que agreuja, des del meu punt de vista, la situació del PSOE actual, que és que en aquells moments el PSOE tenia encara una base de poder territorial molt important. A dia d'avui, a nivell de comunitats, té Astúries, que Barbón, cada vegada que pot, ja es va desmarcant també de Pedro Sánchez, té Castella-La Mancha, que no sé exactament si la podríem computar com una comunitat socialista.
12: Jo crec que és més del PP que és socialista.
20: Jo crec que és com independent, per dir-ho d'alguna manera. Té Astúries i té Navarra, però hi ha una dada que no sé si recordem. Quan es diu que els alcaldes pateixen perquè pagaran ells la minuta de lo que està passant en el PSOE, és que de les 50 capitals de província espanyoles, en aquests moments el PSOE només en té 11. Per tant, per molt que baixi els 8 punts que apunta el Lluís, és que té molt poc a perdre, perquè ja li queda, en comparació amb el moment que ell estava dibuixant, molt poc poder territorial.
1: Jo volia posar sobre la taula un altre element, Lluís. Estem parlant de la rebel·lió interna al PSOE, però parlem dels socis, també. Abans ho hem comentat, però és que veieu que ahir Gabriel Rufián va parlar del PNB, va dir allò de la clau sempre la té el PNB, s'expressava així.
0: Sempre s'ha dit que les legislatures duren el que diga el PNV.
21: Gracias.
1: Milagros. ¿Tú crees que eso es así? Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que quiera el PNV. El PNV ha demanat eleccions, ho ha fet Torres Esteban.
12: Sí,
1: Junts ahir va tancar la porta a donar suport a una moció de censura.
12: Clar, és que aquí jo crec que els socis de govern estan a disgust amb aquesta situació perquè veuen que el govern té un desgast molt important i que ells apareixen com a avaladors d'un projecte que està ja, diríem, molt desgastat. Però el problema que tenen és que si donen... O sigui, l'única forma que tenen d'explicitar que no estan d'acord amb aquesta situació és fent algun pas. I aquest pas només podria ser recolzar una moció de censura per part del PP i Vox. I clar,
1: i no volen estar al costat de Vox.
12: Ningú vol estar al costat de Vox. Al costat de Vox, i molts desconfien molt del PP, particularment el PNV. Desconfia molt del PP.
1: Per tant, Lluís, acaba tu la frase, què passarà amb aquesta... Això que deia el Rufián, que li agrada molt fer frases així, de dir, una legislatura dura lo que quiera que dure el PNV. Això és veritat, tu creus?
15: És una frase. És una frase. Què vol dir aquesta frase? Mira, el que t'està dient aquesta frase, si ens la prenem seriosament i no com a titular, és dura les legislatures duren el que els partits bisagra acaben decidint que dura una legislatura. Quan no hi ha majories absolutes, els socis de per la majoria parlamentària són els que es dicten els temps de la legislatura. Aquí hi ha qualsevol democràcia parlamentària, però no el PNV. Jo et diria també Junts, et diria també Esquerra. Són tots necessaris, no? Per tant, aquesta frase, que és una frase impecable, no pel PNV, sinó pel partit bisagra, en aquesta legislatura no funciona, perquè ja hem vist que alguns partits fonamentals per majoria parlamentària han retirat el suport a Pedro Sánchez. I Pedro Sánchez no s'ha sentit interpel·lat i ha continuat la legislatura. I escolta'm, quan un partit deixa caure un govern en la seva majoria parlamentària i el govern no se sent interpel·lat, pot fer una moció de censura, passa que Espanya és constructiva, però pot fer una altra cosa, que és que pues deixar que governi i que s'abraci. Ell sabrà. Jo ja li, és a dir, també pot dir que és el que va dir Junts. I tu sabràs. Jo t'estic dient que aquesta legislatura està morta. No hi haurà pressupostos, no tindràs lleis. Tu sabràs. Vols continuar? No, és contraproduent, però contraproduent per tu, sobretot. Perquè jo et dic una cosa, falta un any. El PNV pot esperar un any. Esquerra Republicana pot esperar un any. Poden esperar, no és tant, un any no és tant. La pregunta és, pot esperar un any el Partit Socialista? pot esperar el Partit Socialista.
1: Tu creus que pot esperar? Perquè t'anava a preguntar quin seria el moment més adequat perquè Pedro Sánchez convoqués aquestes eleccions. Tu, com a expert en ciència política, quin seria el moment més adequat? Ara?
15: Mira, perquè
1: a vegades et sento dir que allò que minut que passa, minut que es desgasta més aquest govern.
15: Sí. Mira, la seqüència que hauria haver, des d'una perspectiva teòrica escèptica, sense veure els és... Quan Pedro Sánchez no aconseguia armar una majoria en el segon any perquè no aconseguia pressupostos, el que havia de fer Pedro Sánchez allà és un ordre, dir, anacciono una qüestió de confiança a l'aprovació de pressupostos. Potser fent això, que era audaç, però fent això, hagués aconseguit els pressupostos. I si no els hagués aconseguit, se n'hagués convocat eleccions. D'això t'estic parlant de ja fa quasi 2 anys. El segon moment on tenia que haver-se convocat eleccions és el novembre de l'any passat. Després dels escàndols de corrupció, estava clar, abans de que comencés el nou cicle electoral, estava clar que el temps no anava a favor del Partit Socialista. I el que et contestaré ara, perquè tot això és política ja a toro pasado, però a partir d'ara és quan hauria de convocar eleccions, doncs hauria de convocar eleccions els últims mesos de l'any, abans que tinguéssim un canvi de cicle, si és que hi ha el canvi de cicle, que és el més probable, uns mesos abans de que hi hagi el nou calendari electoral, les eleccions locals i autonòmiques, perquè el partit, en comptes d'anar a la defensiva en unes eleccions autonòmiques i locals que desgasta i molt, podria començar a anar a l'ofensiva. Estarien en uns mesos on es constitueixen governs de coalició PP-Vox, on hi hauria ja soroll. No seran governs fàcils. No ens esperen legislatures, si guanya PP i Vox, legislatures còmodes i senzilles. Seran convulses, també. Per tant, pots tenir un Partit Socialista a l'ofensiva. Però tot això seria anàlisis escèptic sense veure les idiosincràsies d'un PSOE que està enfeblit i no és capaç d'imposar els interessos del partit i un líder del Partit Socialista que és absolutament immune al desgast que el seu govern imposa a la seva organització.
1: Lluís Orriols, ho hem de deixar aquí. Professor, moltes gràcies. Sempre molt interessant escoltar-te. Gràcies, bon dia.
15: Un plaer, com sempre.
1: Adéu, Lluís, bon dia. Doncs precisament d'aquí un moment seguirem parlant d'aquesta possibilitat de que governi Espanya Partit Popular i Vox. I a més ho farem amb una persona que coneix perfectament l'extrema dreta, porta anys estudiant-la, és el Miquel Ramos, que d'aquí un moment parlem amb ell, però deixeu-me que la Lorena Amo ens expliqui què està passant mentre nosaltres parlàvem. Lorena, hola de nou.
2: Doncs com heu explicat, Gemma, Luco ha entrat a la seu del Partit Socialista al carrer Ferrat de Madrid. La Guàrdia Civil ha llançat a primera hora d'aquest dimecres un dispositiu contra una presumpta xarxa de finançament il·legal del PSOE. Segons fonts de la investigació, la UCO també té l'ordre d'inspeccionar altres immobles repartits pel territori espanyol aquest dimecres. El dispositiu acordat per l'Audiència Nacional i la Fiscalia Anticorrupció busca documents, arxius i d'altres materials que es puguin relacionar amb una caixa B del partit. Apunten que membres de la CUP la socialista haurien ocultat diners d'origen il·legal amb els que Pedro Sánchez hauria concorregut a diversos processos electorals amb un pressupost més elevat del que s'hauria declarat oficialment. Tota l'atenció, doncs, posada ara en la roda de premsa que Pedro Sánchez té previst fer a les 11 des de la Santa Seu a Roma, després de la seva audiència amb el papa Lleó XIV. Seran, doncs, les primeres paraules després d'aquest registre de la UCO al seu partit i també la primera vegada que respongui a les preguntes dels periodistes després que esclatés el cas Zapatero. De moment encara no han transcendit les imatges del president amb el papa. I en absència, doncs, de Pedro Sánchez, la polèmica s'ha traslladat al Congrés dels Diputats, on el PP ha carregat contra els socis de govern per continuar donant suport a l'executiu en ple escorcoll de l'UCO a la seu de Ferraz. Ho ha dit la portaveu del partit, Esther Muñoz, mentre que el vicepresident Carlos Cuerpo ha defensat la tolerància zero del seu govern davant la corrupció.
21: Y a todos los socios y partidos y grupos parlamentarios que sustentan a este gobierno, ¿no se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción? ¿Son capaces de tragar con toda esta corrupción con tal de que no haya una alternativa democrática en este país y que el Partido Popular gobierne España?
22: Un principio básico en la gestión de lo público es que tiene que hacerse con la máxima responsabilidad. Conlleva también, por supuesto, un elemento de tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal.
2: Canviem radicalment de qüestió. Esther Niubó es mostra optimista en que aviat s'arribi a un acord amb els sindicats i, per tant, acabin vagues com les d'avui a les escoles catalanes. Així ho ha dit a la nostra entrevista aquí al Cafè d'Idees, la consellera d'Educació i Formació Professional, on ha explicat algun dels acords assolits ahir, com l'estudi d'un complement que puguin rebre tots els docents.
3: Estem ocupats, estem molt centrats en resoldre aquest conflicte. Com li deia, soc optimista, penso que veurem, no, si són dies, si són setmanes, m'agradaria que fossin dies més que setmanes, puguem posar fi a aquesta situació. Jo voldria que els sindicats que fins a dia d'avui han estat manifestant les seves reivindicacions entenguin i s'assumin a l'acord. Dèiem 4 anys, és a dir, al final de l'acord els docents havien de cobrar 3.000 euros més a l'any respecte al que cobraven fins a dia d'avui. Això, diguem, és el que està previst en l'acord, que és veritat que ara hem dit que passi de 4 anys, que passi de 3. I el pas que es va fer ahir, és a dir, bueno, anem a estudiar la possibilitat de treballar, és a dir, de convertir aquests complements singulars que volíem posar sobre la taula per incentivar aquesta carrera docent, d'acord, no? Si volem els que buscar a generar aquest consens majoritari, convertim-ho en un altre complement lineal.
2: Doncs Gemma, com veus, estem pendents de moltes qüestions. D'una banda, Pedro Sánchez i aquesta trobada amb el Papa i la posterior roda de premsa en la que esperem doni explicacions d'aquest registre a Ferraz per part de la UCO per una presumpta xarxa de finançament il·legal dins del partit. I ara el Congrés també en ple debat sobre aquesta qüestió en què el PP s'ha centrat amb els socis d'investidura perquè deixin caure la legislatura i estem escoltant Junts, per exemple, el Josep Maria Cruzet, el diputat. Després t'expliquem tot el que estan dient.
1: A les 10 tornem a actualitzar la informació. Gràcies, Lorena. Doncs deia el Miquel Ramos, analista i investigador, coneix bé l'extrema dreta, he dit. Miquel, bon dia, benvingut al Cafè d'Idees. Estem més a prop d'eleccions que mai, ho veus a prop?
4: Sí, jo crec que...
1: Ho veus a prop per tant que Vox governi en aquest país?
4: Sí, sobretot perquè a Espanya no hi ha hagut mai un cordó sanitari com si hi ha hagut altres països, no?, de la dreta voler traçar una línia vermella amb l'extrema dreta. Aquí, des del minut 1, hi ha hagut una sintonia i una assumpció, diguem, de totes les propostes que feia l'extrema dreta per part de la dreta per governar. I, per tant, és molt possible que, si l'aritmètica electoral dona... finalment el PP abraça Vox per...
1: Però quan dius sintonia parles del Partit Popular.
4: Sí,
1: evidentment,
4: tant,
1: hi ha molts grups, ho dèiem fa un moment, no?, que no volen, per exemple, provocar una moció de censura perquè no volen estar al costat de Vox.
4: Sí, però el major èxit de l'extrema dreta ja no és diguem que en algun moment hi hagi pactes per governar, sinó que també la dreta assumeix gran part de l'argumentari de l'extrema dreta, i ho veiem també a Catalunya i ho veiem a altres territoris de l'Estat on efectivament l'extrema dreta ha sabut imposar determinats marcs, determinades propostes que altres partits han fet d'ells també, no? I per tant, jo crec que això el que facilita és un camí per a aquest pacte de naturalitzar una sintonia entre la dreta i l'extrema dreta, que altres països ha costat molts anys d'arribar a aquest mur entre dreta i extrema dreta, però que malauradament avui dia ja a Alemanya, a França i altres països sembla que ja hi ha una via directa, no?, d'enteniment, i és possible que a Espanya també.
1: I avui veiem, Miquel, una cosa que pot resultar contradictòria, que és la visita de Pedro Sánchez amb el Papa de Roma. És un socialista exhibint una molt bona sintonia amb un Papa que critica l'extrema dreta amb duresa, que critica la política d'immigració, de no deixar entrar els immigrants, que critica la guerra...
4: És que és una postura cristiana i amb l'humanisme cristià, no?, que assumeix, no?, que totes les persones mereixen els mateixos drets, no? Jo pense que no està renyit, no?, diguem, una postura progressista amb allò que diu aquest Papa i l'anterior, també, no? Sí que és curiós, no?, que qui s'arroga moltes vegades, no?, la representació del cristianisme és precisament l'extrema dreta, que va en contra dels propis valors del cristianisme, no? Per tant, a mi no em sembla incoherent que el representant de l'Estat espanyol es reunisca amb el representant, no?, de la fe catòlica al món i que troben punts en comú, perquè efectivament sí que hi ha
1: punts en comú. Sí, tu dius que l'extrema dreta és experta en camuflatge. A què et refereixes? Què vols dir?
4: Bé, durant molts anys ha jugat al camuflatge, és a dir, a mascarar d'alguna manera algunes de les seves propostes, no? Diem excloents, autoritàries, racistes, amb altres tipus de impactes emocionals, no?, perquè la gent vagi assumint tot. El que passa és que estem en un moment polític, a mi em sap greu, no?, però em sembla que ja des de fa uns anys fins ara ha perdut la vergonya, no?, i per tant veiem que l'extrema dreta ja s'exhibeix sense pudor, no?, i ja directament fa una, diguem, apologia, no?, de la crueltat xenofobia i del racisme i de moltes de les idees que abans defensava de manera vellada, no? Ara ja directament, no? I ho podem veure amb Donald Trump, ho podem veure amb els líders, per exemple, israelians, exhibint una soga defensant la pena de mort. És a dir, que hem traspassat ja una línia que s'està...
1: O dient directament que una persona és islamòfoba.
4: Sí, efectivament.
1: Representants de l'extrema dreta del nostre país,
4: sí, sí,
1: diuen, no,
4: amb orgull,
1: diuen, jo sóc islamòfob.
4: Jo no m'imagino algú dient, jo sóc judeòfob, no? O jo odio els jueus, no? Com algú sí que s'atreveix a dir amb els musulmans, no? Però, en canvi, sí que s'ha normalitzat aquest odi, no? I sí que s'ha normalitzat que està bé discriminar o menysprear algú per la seva fe, per la seva manera de ser, per la seva manera d'estimar. I aquesta és una batalla també emocional de l'extrema dreta de treure aquesta vergonya, no? De definir-se com a racista o islamòfob en aquest cas, no? I això jo penso que és una derrota per a tota la humanitat, no? Que estos odis siguin una medalla, no?
1: Sí, sí. Mila, va, sí. Que segur que volem...

0: PP perquè és més còmode, no?, estar a fora i no tacar-se les mans. I com a valencià, doncs, amb el tema de la Dana, quan se'n van sortir just una mica abans, no?, de que passés tot, doncs no s'ha esquitxat, no?, com es podria haver esquitxat sent part del govern. Jo pense que el repte de l'extrema dreta a l'hora de governar serà que haurà d'assumir tot allò que el partit majoritari, en aquest cas el Partit Popular, posa sobre la taula, però va a condicionar molt, sobretot en temes, a mi em fa la impressió, i veient els governs autonòmics, en temes d'exclusió per qüestions nacionals o per qüestions de fe, no?, amb la islamofòbia i amb allò que anomenen l'exclusió nacional, no?, que ells diuen prioritat nacional, però que no és més que una exclusió, no? I per tant jo penso que el PP està demostrant que està disposat a tragar amb tot, no? I això és el preocupant, no?, que les línies vermelles en aquest país, doncs, no hi ha hagut mai, no?, i sembla que ara tenen molt clar els dos partits, no?, que hauran d'arribar a una entesa.
1: Però també havien proposat il·legalitzar partits independentistes, nacionalistes. Bé, això tu creus que tira...
0: Ho posarà sobre la taula, però per una qüestió propagandística, per una qüestió...
2: Però també van parlar d'eliminar les comunitats autònomes.
1: Sí.
2: Això segurament...
0: Sí, però tot això és part de la parafernàlia retòrica, no?, de l'extrema dreta habitual, però un cop governen, i això ho estem veient, per exemple, amb Giorgia Meloni, no?, que un cop arriba a governar, no?, doncs de tot el que deia, doncs el 30%, no? I per tant, doncs caldrà esperar a veure.
2: A mi em crida l'atenció això que deies de l'odi, no? L'odi com a medalla, no? La indústria de l'odi. Ha de ser una indústria molt potent perquè la compri tanta gent.
0: I és una indústria perquè genera molts diners, és a dir, perquè hi ha persones que treuen benefici econòmic de tota aquesta apologia de l'odi, i gràcies també a una sèrie de plataformes, sobretot les xarxes socials, però també a alguns mitjans de comunicació, que saben que el mal es viralitza molt més fàcil que altres coses, no? I per tant, tots aquests odis, no?, són molt emocionals, no?, i generen molt de tràfic i molta tensió, i per tant això genera diners, no?, parlant en termes empresarials. No? I per tant,
2: sí
0: que és cert que hi ha una clientela disposada a comprar tot aquest odi, perquè la resposta que li dona l'extrema dreta als seus problemes és odia el que tens al costat, no mira cap amunt, no? Que és amagar els problemes estructurals amb un odi, no?, cap als teus semblants, no? I per tant aquesta competència pels recursos, aquesta revifament de les brases dels estereotips i dels prejudicis que tenim històricament a dintre, doncs el que provoca és una explosió de racisme que tots sabem on arriba, no? Veure l'any passat a Torre Pacheco, no? Per exemple, això és el que produeix els discursos d'odi, no?
2: Joan.
3: Jo no sé si està en una pregunta, però escoltant-te, em ve al cap una reflexió que em faig jo constantment, no? Perquè des de l'any 23, que a Sánchez li va sortir bé la idea de, escolti, si no em vota a mi, vindrà Vox al govern, i aquesta idea li va funcionar i va aconseguir formar govern, però a mi em crida sempre molt l'atenció tot aquest accent que hem posat amb l'extrema dreta, i en canvi no hem ficat l'accent en que, en el fons, Sánchez governa amb l'extrema esquerra, i ni siquiera ens atrevim a dir-li. O sigui, qualifiquem a Vox com a partit d'extrema dreta, però en canvi no diem si Junts, que canviant la bandera té moltes polítiques que són exactament iguals que Vox, no li diem d'extrema dreta, a Bildu, que és un partit que, ja que tu has fet el terme odi, clarament aplicat a l'odi, assassinant a persones. Això
0: Bildu
3: és una forma...
0: no ha assassinat a ningú.
3: Bueno, Bildu era la banda política d'un grup armat terrorista com era ETA, i per tant, aplicat a l'odi, el justifica, i ni tan sols ens atrevim a dir que és extrema, que és extrema esquerra. O sigui, crec realment que davant dels problemes que han portat a l'ascens de Vox, que és com s'han degradat els barris, com han empitjorat la vida de les persones, com molt votant d'esquerres ha acabat abandonant a l'esquerra, no només a Espanya, a molts llocs d'Europa, i se n'han anat a partits de dreta radical, el que fem és, en vez d'analitzar el problema, criminalitzar en les formacions polítiques que apareixen, i el que en canvi encara ens sembla més inquietant, que és els seus milions de votants, perquè, clar, dir que tota aquesta gent és d'extrema dreta és dir, doncs, escolti'm, una part importantíssima de la població d'Almeria, on Vox ha guanyat el PSOE, doncs són d'extrema dreta. A totes les capitals de província espanyoles, on a dia d'avui governa Vox, durant aquests 3 anys que es porta de mandat, tampoc hi visqui hi hagin persecucions a l'Ocucus Clan. O sigui, per què ens hem centrat en criminalitzar amb uns i, en canvi, hem blanquejat els altres? I jo crec que aquí hi ha un element que, com a mínim, a mi em dona per reflexionar.
0: Bé, jo el que crec és que aquesta equidistància, no?, de parlar d'extrema esquerra quan parles d'extrema dreta, i m'agradaria saber quines mesures de l'extrema esquerra criminalitzen un determinat col·lectiu que ha estat estructuralment castigat, o quines mesures d'extrema esquerra no van en contra dels drets humans. M'agradaria saber-ho, que estan avui dia a la política, perquè si pots posar algun exemple t'ho agrairé, però...
2: Que posi un exemple, Miquel.

0: Sí, per exemple, la persecució del dret de la propietat, per exemple, la persecució de l'empresa, això són mesures, clarament, per exemple, les mesures que s'implanten utilitzant una lògica nacionalista d'exclusió de depèn de quina mena de col·lectius per sobre dels altres, són clarament mesures d'extrema esquerra. I, per cert, el Parlament Europeu els va equiparar. Va equiparar el feixisme i el comunisme i va dir que els dos eren mals del segle XX i els va posar en igualtat de condicions.
1: Però estem comparant... partits socialdemòcrates, perquè no oblidem que Bildu, igual que Esquerra Republicana, igual que Podemos o Sumar, són partits socialdemòcrates.
0: Aleshores,
1: no són
0: Vox és un
1: partit comunistes que estan instaurant un règim autoritari comunista. És a dir, les hipèrboles jo crec que no ajuden tampoc, no? A fer una bona radiografia. De tota manera, comparar el que és una recepta per a solucionar els problemes que té qualsevol ciutadà d'accés a la vivenda, de precarietat laboral o molts altres, no?, que travessen del propi sistema capitalista, no? Comparar això amb donar una solució a això a base de receptes racistes, excloents, que tornen a posar en qüestió que les dones hagin de lluitar pels seus drets, no? Comparar això amb mesures contra l'acumulament de la riquesa per part dels fons voltor o dels grans propietaris, pense que és una comparació una mica banal, no? I pense que en aquest sentit parlar en termes d'anar contra la propietat privada o anar contra... quan evidentment en Espanya no estem vivint una societat comunista. Aquí no hi ha lleis, per exemple, que castiguen els fons voltor, que no s'ha tornat els diners que es va invertir a la banca durant la crisi econòmica, per exemple. És a dir, aquí no veig jo que hi hagi ni tan sols socialisme, no? És un lliure mercat absolut, no? I per tant, parlar com si aquí hi hagués un règim comunista em sembla absolutament desbaratat, no?
2: Miquel, en aquesta polarització de la política et volia preguntar pel paper dels mitjans de comunicació. No m'agrada usar allò de pseudoperiodistes, que fem servir a vegades quan parlem de Vito Quiles, per exemple, que ha estat expulsat del Congrés. Quin paper juguen aquests pseudomitjans, aquests, diem-ne, pseudoperiodistes?
1: Bé, avui dia hi ha una sèrie d'artefactes, sobretot a través de l'arribada d'internet, a partir de l'arribada d'internet, que són molt útils per crear relats alternatius, diguem, a la comunicació tradicional, com són els mitjans de comunicació convencionals, no? I aquí hi ha una via absoluta de primer de negoci, perquè tot això és un negoci, però també de la batalla cultural i política que porta endavant l'extrema dreta creant relats alternatius. És a dir, cada cop la gent llegeix menys els mitjans de comunicació i creu que s'informa més a través de les xarxes socials, no? I les xarxes socials, mentre estan en mans de qui estan, no? I personatges com Elon Musk, com Mark Zuckerberg, que estaven a primera fila quan Trump va guanyar les eleccions aplaudint-lo, no? Doncs, evidentment, tots els algoritmes i tot el que envolta les xarxes està molt viciat i està molt escorat.
2: I l'extrema dreta allà guanya, és a dir, guanya el relat a les xarxes socials.
1: Sense dubte, perquè no té línies vermelles, perquè no té cap tipus de problema en fer servir la mentira, la desinformació, no? I on els periodistes tractem de donar una reflexió o una informació amb dades i amb raonament, l'extrema dreta juga contínuament amb l'emoció, no? I per tant són titulars molt espectaculars, molt sensacionalistes, i no hi ha sanció tampoc per la mentida, no? I per la difusió de l'odi, no? I per tant aquí hi ha una carretera que és absolutament no sense límit de velocitat, no? I els altres anem respectant les normes, no? I evidentment ens passen directament, no?
2: I és possible sortir d'aquest sistema de bombolles en el qual la gent només rep el missatge que millor s'adapta a les seves conviccions?
1: És el viatge de confirmació. Funciona així, no? És a dir, si tu tens ja un prejudici, no? I és igual que te contra una mentida i te diguen que 50 marroquís han fet no sé què, si, encara que siga mentida, si tu ja tens aquest prejudici racista, doncs ja li donaràs credibilitat perquè tu vols creure, no? Perquè ja penses que això passa, no? I per tant, cal una tasca molt pedagògica, no? Per part dels mitjans de comunicació en primer lloc i els periodistes també, assumir que nosaltres moltes vegades amplifiquem molts dels marcs i moltes de les trampes que l'extrema dreta posa constantment per a ser notícies, i aquesta és l'habilitat de l'extrema dreta, saber imposar els temes, saber imposar els marcs. Ho hem vist amb el tema del burca, ho hem vist amb un munt de temes, no?, on l'extrema dreta s'ha hagut d'estar allà i que tot el debat i tot el focus mediàtic gira al voltant d'ells, no?, tot i que no aporten després cap solució honesta als problemes, no?, que efectivament tot el món està, està pensant.
2: Milagros i Joan, si voleu fer una última reflexió pel Miquel. Milagros?
3: Sí, justament la darrera encíclica del Papa fa molt d'èmfasis en aquest poder incontrolat que ara són els que posseeixen i controlen aquestes xarxes socials, que no tenen cap regla deontològica. La gran diferència entre els mitjans tradicionals, que també s'equivoquen, però la gran diferència és que els mitjans tradicionals es fan responsables del que publiquen, mentre que en aquestes xarxes la mentida és el que impera, no? Però això no es podrà canviar fàcilment.
1: Si no hi ha voluntat, òbviament no es podrà canviar. El problema és que aquí, per exemple, i ho hem vist amb algunes mesures anunciades per aquest govern, no?, de censurar el contingut a les xarxes als menors d'edat, doncs tampoc soluciona res. Els menors són hàbils i sabran buscar una porta d'entrada lateral, no?, per arribar a les xarxes socials. Aquí el problema és Elon Musk. Aquí el problema són les grans tecnològiques, que ningú les sanciona, ningú les posa allà contra la paret perquè assumisquen una sèrie de regles democràtiques, no?, que sembla que estan exents, i la responsabilitat no ha de caure en l'usuari, ha de caure en qui té el poder de comunicar.
3: És correcte el terme tecnofeixisme?
1: Absolutament. Només cal veure quin és el pla, per exemple, de Palantir, no?, d'una de les empreses que, per cert, té contractes amb el govern espanyol actual, no?, a Defensa, no?, i altres tecnològiques que obertament han dit que no creuen en la democràcia, no?, que són una mena de projecte autoritari i jeràrquic on només han de governar els millors, i els millors, òbviament, són els que ells decideixen que són els millors, no? I estem en aquesta fase. Com deia abans, ha perdut la vergonya a l'extrema dreta, no?, ja obertament és capaç de dir-te que no creu en la democràcia, no?
3: I que la democràcia és un obstacle.
1: Mm-hmm. És un obstacle, efectivament.
2: Joan, vols afegir una cosa més? Últim minut?
0: Ha estat molt curiós en els darrers temps, perquè efectivament el govern s'ha queixat molt de les xarxes socials i tal, però després, en canvi, Pedro Sánchez s'ha llançat. Ell ha utilitzat les xarxes socials, o sigui, ha passat d'intentar-les combatre a participar d'elles per intentar fer lo mateix que feien altres. Jo també penso a vegades que poder els mitjans de comunicació convencionals hem tingut una part de culpa.
1: Sí.
0: Perquè, clar, quan diem que és veritat, que és mentida, també què li interessa a la gent? Per ficar un exemple clar, doncs si en el nostre país el cultiu de marihuana té un tractament jurídico-penal més lax que altres països, i això fomenta la delinqüència, no dir això obertament és el que fa que altra gent ho expliqui a través de lo que vosaltres en dieu pseudomitjans. I això ens porta a una darrera reflexió. Només Vitoquiles és un pseudomitjà, o també hi ha altres mitjans que senzillament per ser correus de transmissió, per subvenció, per interès, per afinitat ideològica o per tota la vegada d'un govern determinat també es converteixen en un pseudomitjà?
1: Efectivament, tota informació que estiga subordinada als interessos d'un partit polític, no?, doncs, òbviament, o d'un govern determinat, no hauria de tindre aquesta pàtina informativa, no?, que és, d'alguna manera tracta de vestir-se, no? Però, efectivament, jo penso que el periodisme va molt més enllà, no?, de l'ús que puguen fer determinats grups, i no parlo només de partits polítics, puc parlar també de projectes inclús empresarials, no?, que fan servir la informació, no?, com una mena de màrqueting en benefici propi, no? Jo penso que la informació està per sobre tot això, i per això defense també la tasca de la pluralitat mediàtica, i penso que en aquest país hi ha molts bons periodistes a tot arreu, a tots els mitjans de comunicació i de tots els colors polítics, no? El que passa és que estem molt contaminats i és un descrèdit per a la professió també que hi hagi elements i personatges, no?, que facin servir aquesta professió, no?, per altres interessos.
2: Miquel Ramos, gràcies de veritat per haver estat aquest matí aquí amb nosaltres al Cafè d'Idees.
1: Gràcies.
2: 10 minuts per les 10 del matí. Deixeu-me anar a l'exterior perquè hi ha convocada a les 10 manifestació dels mestres en aquesta nova jornada de vaga d'avui. El Bernat Herrandiz es troba. Bernat, bon dia, on ets?
4: Bon dia, Gemma. Doncs ara som aquí al Pla de Palau, al centre de Barcelona, on d'aquí uns minuts començarà aquesta manifestació dels docents en vaga a la ciutat de Barcelona. Hi haurà altres manifestacions a diferents punts del territori en aquesta segona jornada dels docents a Catalunya. Com veieu, aquí ja comença a arribar gent al Pla de Palau. Unes protestes que arriben hores després d'aquesta mesa sectorial d'ahir a la tarda, una reunió que va permetre als sindicats començar a parlar de cert optimisme sobre la possibilitat d'arribar a un acord. Diuen que el departament ja parla el mateix idioma que ells, sobretot per la proposta inicial que, recordem, els sindicats consideren que és insuficient, però que és un primer pas. Suposa la pujada de 40 euros més al mes als professors i recuperar el deute de les retallades del 2012. El Departament d'Educació parla que encara hi ha marge per acostar posicions i avui hi haurà una altra reunió a les 3 de la tarda al Departament d'Educació.
2: Molt bé, gràcies, Bernat. 10 minuts perquè siguin les 10 del matí. Estem amb la Milagros Pérez d'Oliva, també amb el Joan López Alegre, i estàvem comentant al llarg de tot el programa el que és la notícia del dia, i és que la UCO ha entrat a Ferraz, té tot un operatiu en marxa contra una trama de presumpte finançament il·legal del PSOE. Aquest matí hem sentit manifestacions, declaracions de polítics als passadissos del Congrés. Una d'elles, la primera que vull recuperar, és la de Núñez Feijóo, el líder de l'oposició, que aquest matí a passadissos del Congrés deia això.
5: ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero usted, estamos en una situación agónica. Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión. No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
2: Eso es lo que deia Núñez Feijóo. I també José Zaragoza, diputat del PSC, n'ha parlat.
6: Esther Muñoz ya anunció ayer que estaban esperando estas cosas. Es decir, parece ser que el Partido Popular siempre anuncia previamente las decisiones judiciales. Pero bueno, hemos de esperar, hemos de ver qué es lo que ocurre, pero sobre todo siempre respeto a las decisiones de la justicia porque es lo que se hace en un Estado de Derecho.
2: Això és el que passava aquest matí als passadissos del Congrés. Ha començat la sessió de control i a dins ja, en plena sessió de control, Esther Muñoz, la portaveu del Partit Popular al Congrés, també es manifestava en aquests termes.
7: Y a todos los socios y partidos y grupos parlamentarios que sustentan a este gobierno, ¿no se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción? ¿Son capaces de tragar con toda esta corrupción? Con tal de que no haya una alternativa democrática en este país y que el Partido Popular gobierne España.
8: Un principio básico en la gestión de lo público es que tiene que hacerse con la máxima responsabilidad. Conlleva también, por supuesto, un elemento de tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal.
2: El ministre Carlos Cuerpo estàvem escoltant, que avui està, diríem, substituint la presència de Pedro Sánchez, que es troba a Roma. Estem veient imatges en directe de la seu de Ferraz, on hi ha aquest registre, i ara sí, la pilota ja la passo al Joan i a la Mila, perquè acabem aquesta hora. Mila, màxima expectació aquesta hora a la seu del Partit Socialista.
3: Sí, es van coneixent alguns detalls més. Sembla que l'escorcoll està motivat per la investigació en el que hi ha implicada la Leire Díez, uh-huh. I també estaria relacionat amb les investigacions que s'han fet a Santos Cerdán, etc. No té a veure amb el sumari de Zapatero, ni és una investigació autònoma, diríem, que seria conseqüència d'aquestes investigacions prèvies, però no sabem res més.
2: Joan.
0: Bueno, Pedro Sánchez ahir, quan va arribar a Roma, li van preguntar per el cas Zapatero i per tot el que estava succeint i va dir que avui faria una roda de premsa. Que
2: no, de fet la farà, està convocada ara.
0: Està convocada a l'ambaixada, a l'ambaixada
2: la roda de premsa,
0: Roma,
2: sí.
0: I per tant, a no ser que la suspengui, jo crec que ell amb això no hi comptava i per tant se li complicarà més la compareixença.
2: Creus que la pot suspendre?
0: No ho sé. Hem vist presidents del govern fugint, altres parlant a través d'un plasma, aquí, o sigui, tampoc aquí estaríem davant de cap novetat.
3: Mm-hmm. No, però fixa't que la intervenció de Feijóo ha parlat de quantes bosses de diner, quantes joies. Ha fet referència a les joies. Se suposa que fa referència a les joies que s'han trobat al despatx de Zapatero. Parla d'això com si fos un delicte quan no està acreditat, en absolut. Sí. Ni ningú ha dit, ni tan sols el jutge, que les ha posat en unes fotos de mala qualitat, que això sí, que tinguin una procedència il·legal i legítima. I tu també has fet referència a aquestes joies. Jo crec que hem de parlar amb més propietat en el sentit de que, a veure, el que no està demostrat, no està demostrat. Ja hi ha prou demostrat. Parlem de lo que està demostrat.
0: Parlem.
3: Ja n'hi ha prou. Però aquesta manera de fer hipèrbole constantment, donar a entendre coses que no estan demostrades, a mi em sembla que això el que crea és encara més confusió. I, naturalment, això és així perquè tothom sap que el país està molt polaritzat i que, com deia el company...
2: El Miquel Ramos.
3: Miquel Ramos. La gent ja predomina més en la política la emotivitat, la emoció, que la racionalitat, i llavors aquí el que diuen els meus sempre té més presumpció de veracitat que el que diuen els altres. I això funciona en els dos casos.
0: Jo crec que hi ha una cosa, bueno, d'entrada el cas Leire, recordem que és el cas per al qual una pseudoperiodista, ja que és un terme que hem fet abans, es dedicava a intentar buscar proves per destruir la reputació de fiscals, jutges i policies que estaven investigant el PSOE. Dit això, jo crec que més enllà de la investigació judicial, per ficar un exemple històric o una sèrie històrica, la imatge de Luis Roldán amb calçotets i amb un flotador que crec que era un escarabat o el que fos, és una mica la imatge del final del felipisme. Les llistes de Bárcenas amb els noms dels alts càrrecs del PP i els diners que rebien és una mica la foto també del final de l'era Rajoy i de la Gürtel. I si m'ho permeteu, la imatge de les joies, valguin el que valguin, és una mica... És una mica... Però jo t'estic intentant... fixa't, a més, de partits d'un color i de l'altre. O sigui, hi ha imatges que per el seu impacte a la societat, més enllà del que diu un jutge, són imatges que simbolitzen una era. I escolta'm...
2: I quin valor li dones a la imatge de la UCO registrant la seu de Ferraz amb Milagros...
3: Això és un altre cosa.
2: És un altre punt.
0: Clar que tothom... Cosa, escolta'm, clar que tothom...
2: I a més us afegeixo una informació. També s'està registrant la casa de Gaspar Ferrías. Recordeu que era el vicepresident de la Junta d'Andalusia. A Sevilla, i s'està registrant la seva casa.
0: Clar que tothom té presumpció d'innocència. Faltaria més, però escolta'm... ni a les oficines dels expresidents de la Generalitat, ni dels expresidents del govern, ni d'altres governs autònoms, segurament a ningú se li passa pel cap tenint allà una col·lecció de joies més igual al valor que tinguin. O sigui, el que intento jo és, més enllà de lo judicial, fer una imatge del que representa el final d'una era, posant exemples i resumit en una imatge. Al final és comunicació. I això té un impacte sobre la societat que és evident. Intentar-ho justificar com la família Pujol dient això era una deixa, és que és molt difícil que ningú s'ho cregui.
3: Ja, però llavors quin valor li dones a la fotografia de Feijó amb el narcotraficant?
0: És un argument, està molt bé, però que jo sàpiga, no hi ha hagut cap investigació judicial
3: a
0: la que Núñez Feijó fa 15 anys enrere hagués participat a cap negoci de narcotràfic.
2: Val, amb aquest operatiu en marxa que hi ha a la seu de Ferraz, i ja acabem amb això, Milagro, Joan, us pregunto com de tocada queda la legislatura, Joan, perquè el paper ara complicat realment el tenen també els socis de govern, que hauran de veure fins quan aguanten, on està el seu llindar. Com de tocada queda la legislatura, Joan?
0: Jo estic d'acord amb el Lluís i crec que l'únic amb el que Sánchez no menteix mai és amb que ell vol fer aguantar la legislatura fins al final de la legislatura. I és més, seguint el principi en el seu moment del president Montilla aquí a Catalunya, ell va prendre possessió i es va publicar en el BOE la seva presa de possessió com a primer ministre el mes de novembre. Per tant, quan el Lluís deia falta un any, jo dic no, i un any i mig també, perquè és discutible que s'hagin de fer eleccions al juliol. I amb la seva idea d'estirar el xiclet tot el que pugui, ens en podem anar perfectament a la tarda de l'any que ve.
2: Uh-huh. Milagros, jo crec... com de tocada queda la legislatura? És veritat que estem a tocada a l'estiu?
3: Sí.
2: I l'estiu és un parèntesi que borra moltes coses.
3: Sí, jo crec que si la política espanyola fos una política normal, naturalment quedaria tocada i naturalment s'hauria de convocar eleccions, no ara, sinó ja bastant abans del que s'ha fet. Ara, no estem en una situació normal. Jo tinc cada vegada més la convicció de que vivim en una excepcionalitat política en la que, bueno, aquí pot passar de tot en qualsevol moment.
2: Ho deixem aquí. Milagros Pérez Oliva, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Joan López Alegre.
0: Que vagi molt bé.
2: Gràcies també. I nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que ara a Ràdio 4 es queden amb el Xavi Freixas i continuarem després amb més Cafè d'Idees. De moment aquí es bifurquen els nostres camins. Per tant, anem nosaltres cap a la informació.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Comencem amb una última hora que serà la notícia del dia. Agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, han entrat a primera hora d'aquest matí a la seu nacional del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid. L'objectiu seria requerir informació per una presumpta trama de finançament irregular del partit vinculada amb els pagaments de l'exmilitant socialista Leire Díez, segons ha pogut confirmar Radio Televisió Espanyola. Tot i que l'operació acordada per l'Audiència Nacional amb l'impuls de la Fiscalia Anticorrupció ha començat amb requeriments a Ferraz, podria derivar en escorcolls. A més, la UCO té ordre d'inspeccionar immobles per tota la península que pertanyen als càrrecs del PSOE presumptament involucrats amb la trama. L'entrada de la UCO a Ferraz és ja el fil conductor a aquesta hora al Congrés, on se celebra la sessió de control al govern amb l'absència del president Pedro Sánchez de viatge al Vaticà. Just abans d'entrar-hi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, deia això.
2: El ambiente irrespirable de la política española necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó, convoque usted elecciones de forma inmediata.
0: I des del govern contesten al Partit Popular amb mesures econòmiques. Vicepresidenta Yolanda Díaz.
3: Mi límite es contra ustedes, los que votan en contra de la reforma laboral, los que votan en contra de 12 millones de trabajadores y trabajadoras a los que le han impedido reducir la jornada laboral.
0: Doncs els socis eleven el to davant les sospites de corrupció que encerclen el partit i l'executiu. El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, recorda i adverteix.
4: Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
0: Y desde Podem, Ione Belarra parlava de decepció.
5: Imagínese cómo se siente una persona progresista, cómo de decepcionada, cómo de triste, cuando ve que hasta Zapatero ha podido meter la mano en la caja. Cuando ve que la UCO entra en Ferraz, en la enorme decepción que han provocado ustedes.
0: I el ministre d'Indústria ha estat a les mañanes de Ràdio Nacional, Jordi Hereu, ha demanat serenitat i tranquil·litat davant aquesta entrada de la UCO a Ferraz i ha mostrat confiança en els responsables del partit i també en el sistema de finançament dels socialistes.
6: Sí, evidentemente, sí, sí. Oiga, es que si no, no estaríamos en política y por tanto parto de esta convicción.
0: Pel que fa a la imputació de Zapatero, Hereu ha dit que espera que s'aclareixi aviat i ha fet una crida a la presumpció d'innocència. Doncs, com dèiem, el president de govern, Pedro Sánchez, que no és avui al Congrés perquè s'ha reunit aquest matí amb el papa Lleó XIV al Vaticà. És la primera trobada presencial entre tots dos amb la vista posada al viatge que el pontífex començarà d'aquí 10 dies al nostre país i que el portarà per Madrid, Barcelona i les Canàries. A les 11, Sánchez oferirà una roda de premsa. Veurem què diu sobre aquest registre que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil està fent a Ferraz i també de la investigació de l'Audiència Nacional que apunta l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a presumpte líder d'una trama de tràfic d'influències. A aquesta hora comencen les manifestacions a tot Catalunya, la segona jornada de vaga unitària al territori, on estan cridats els docents de totes les escoles i instituts de Catalunya. En el marc del cicle de mobilitzacions per reclamar millores laborals, les protestes estan convocades a les quatre capitals de província, a més de Granollers i Torredembarra. A Girona hi ha la nostra companya, Gemma Esteve.
7: Tinc 35 alumnes, vinen diversitat.
8: La marxa a Girona ja ha començat. Està previst que arribin a les 10 al pavelló de Salt, on es faran els parlaments dels sindicats i de la coordinadora d'assemblees de les Terres Gironines. David Iglesias, un dels seus portaveus, assegura que els ànims són molt bons després de la reunió d'ahir i que afronten la jornada amb ganes de mantenir la mobilització activa.
9: És una petita llum, això de la reunió d'ahir, perquè ens adonem que, bueno, que com a mínim s'han assegut a parlar, que ja és molt. Han començat un desenrocament, però d'aquí al final queda molt.
8: Un cop acabin els parlaments, els manifestants tenen preparades diverses accions que, segons expliquen, dependran de la força de la convocatòria. D'entrada, hi ha una sortida pels entorns de Salt i també alguna acció sorpresa que, de moment, l'organització prefereix no concretar.
0: Els docents mantenen el pols al carrer mentre sindicats educatius i Departament d'Educació constaten que han acostat posicions després de la reunió d'ahir, a la qual el govern va proposar un nou complement universal per tots els docents d'uns 40 euros mensuals bruts per aquest any. A Ràdio 4, Esther Niubó, consellera d'Educació, constata que hi ha hagut acostaments.
10: Penso que aquestes converses, no?, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
0: Els sindicats celebren que el departament s'obri a parlar de salaris, però consideren que les xifres són insuficients. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
11: Ahir el tema va ser centrat en els salaris. Comença a, ja dic, a sonar la mateixa música, però és absolutament insuficient la proposta que ens van fer arribar.
0: I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
1: Ràdio 4.
12: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
13: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
12: I ho acabem de sentir, l'UCO, entre la seu del PSOE, al carrer Ferraz, per ordre del jutge Pedrat, pel cas Leire Díez. Salvador Cot, editor del Grup Món, Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva, Anna Sáez, directora del Segre. Com esteu? Bon dia a tothom, eh?
14: Bon dia.
12: Fem una cosa, començarem sentint el socialista José Zaragoza en declaracions als passadissos del Congrés.
15: Esther Muñoz ya anunció ayer que estaban esperando estas cosas, es decir, parece ser que el Partido Popular siempre anuncia previamente las decisiones judiciales, pero bueno, hemos de esperar, hemos de ver qué es lo que ocurre, pero sobre todo siempre respeto a las decisiones de la justicia porque es lo que se hace en un Estado de Derecho.
12: Entre les files socialistes, preocupació, García Page es mostra alarmat pel que està passant ara mateix al partit.
15: Esther Muñoz ya anunció ayer que estaban esperando estas cosas, es decir, parece ser que el Partido Popular siempre anuncia previamente las decisiones judiciales, pero bueno, hemos de esperar, hemos de ver qué es lo que ocurre, pero sobre todo siempre respeto a las decisiones de la justicia porque es lo que se hace en un Estado de Derecho.
12: Bé, ara de seguida posarem ordre a tots aquests talls de veu. Ens agradaria sentir també, però, les paraules, el que acaba de dir Alberto Núñez Feijóo. Sí, el tenim, endavant.
16: Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma immediata.
12: Joan López Alegre, déu-n'hi-do com està el pati, eh? Veurem què diu Pedro Sánchez, que avui no és a la sessió de control perquè el tenim reunit amb el papa al Vaticà, a Roma, i a partir de les 11, d'aquí a menys d'una hora, oferirà una roda de premsa que seguirem en directe, lògicament, des d'aquest programa.
17: Pepe Zaragoza, que sempre és un home ingeniós i que se li ha d'agrair que no refugeix habitualment als mitjans de comunicació, olvida una cosa, la UCO depèn de la Guàrdia Civil, la Guàrdia Civil depèn del Ministeri de l'Interior i el Ministeri de l'Interior depèn de Grande Marlaska. Per tant, qui té més influència, en tot cas, per intentar controlar la UCO seria el seu propi partit i no pas l'oposició.
12: Veurem què diu, eh? Pedro Sánchez, a partir de les 11, tant del registre a la seu de Ferraz aquest matí, la notícia d'última hora, com de la investigació a Zapatero, Salvador Cot.
18: Jo, si fos una persona independentista i responsable...
17: Que no ho ets.
18: Potser diria que es fotin. Que es fotin, perquè el monstre... Ells estaven cavalcant el monstre i ara el monstre els mossega amb ells. Bé. No sé. Però com que no ho soc, diré, bueno, esperarem els resultats. No, he dit responsable, eh?
12: Anna Sáez, des de Lleida, què dius?
14: Vaja, ahir jo crec que l'expresident Aznar va recordar una... es va autocitar i va recordar allò del que puede hacer que haga i sembla, doncs, que el que pot fer, el que podia fer, ha fet. I suposo, doncs, que alguna cosa sortirà, si els investiguen a tots, alguna cosa sortirà, això està clar.
12: Bé, i a tot això, una de les millors futbolistes de la història se'n va després de 14 temporades al primer equip del Barça, Alexia Putellas. També estarem molt pendents de les seves paraules, també a partir de les 11. Una mica passarà tot d'aquí a una hora.
18: S'acaba tot a les
12: 11. Aquest dimecres, exacte, compareixerà per explicar els motius que l'han portat a deixar el Barça després de 4 Champions, 2 pilotes d'or i més de 230 gols, Cot.
18: Té molt de mèrit el Barça femení, té el Barça en general, però el Barça femení té molt de mèrit. I a hores d'ara veiem tots, en qualsevol carrer, en qualsevol descampat, que tiren una pilota i la xuten les nenes, també.
12: Ana Sáez.
14: Sí, mira, jo ja sabeu que en temes de futbol no hi entro gaire, però, deixeu-me presumir de nebot. Tinc un nebot a l'equip tècnic del primer equip del Barça femení i, per tant, doncs, carai, és un carai, tema carai, que sí, escolta, que he seguit de prop i tot, i em consta, pobre Pol ara dirà, però què diu la tieta boja, però em consta que l'Alexia, a banda d'una gran jugadora, que això doncs evidentment ho sap tothom, doncs és una líder dins i fora del vestuari, una gran persona, que es veu que cada vegada que s'incorpora algú nou a l'equip, no em refereixo a una futbolista, sinó doncs qualsevol empleat del club, doncs ella és la que va a saludar, diu hola, soc l'Alexia, soc la capitana, què necessites, et presento la resta de gent. Es veu que és una líder indiscutible i una grandíssima persona.
12: Sentim Alexia Putelles.
19: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
20: Per això no vull que sigui un moment trist.
19: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
12: Alexia Putelles, que es va començar formant a l'Espanyol.
21: Cinc temporades a l'Espanyol, sí, senyor. Recordo perfectament.
12: Alguna cosa a dir o fins aquí
21: ella,
12: no sentissis?
21: Ella no tant, però res, segur que els culers ens estan com sempre...
12: Va néixer
21: sempre,
12: culer i morirà culer, eh?
21: Segur que els culers, com sempre, ens estaran molt agraïts de la nostra aportació a l'esport i a la història de Catalunya.
14: És que abans el futbol femení era molt de l'Espanyol, no? Recordo que quan Ronaldo primer, per entendre'ns, no, Cristiano, crec que era ell, no?, que la seva parella era futbolista i doncs també aquí no hi havia equip, llavors ella estava al Barça, però crec que ella doncs va haver d'anar per altres equips perquè no, el Barça no tenia encara doncs un bon equip femení.
21: Tens raó. Els grans equips històrics que van començar la Lliga de Futbol Femení al nostre país són el Rayo Vallecano, que avui per cert juga una final europea, el masculí, el Llevant de València i l'Espanyol.
18: Sí, sí, això és cert.
12: Bé, escolteu, i fa una calor que no es pot aguantar, Cot.
18: Fa molta calor.
12: Avui una mica més de calor, eh? Anna, igual arribeu a 35 graus, a la capital del Segrià.
14: No sé, ja he vist que dijous encara pugen més. Demà. I llavors ja he dimitit, diguéssim. O sigui, quan
21: però
14: ja
21: això per la fruita no és bo, no?, per la collida de fruita?
12: Ni dolent, vam parlar amb Pere Roquer. Sí que és veritat que ha arribat de manera massa sobtada, deia, aquesta calor, i pot avançar el procés de maduració d'alguna fruita.
14: Sobretot,
12: o pot sobtar el cereal, no, Anna?
14: Sí, i a més ara, pel que fa a la fruita, que és el que conec més, diguem, el tema és que doncs ara s'està solapant una mica amb tota la de Múrcia i així, que normalment doncs hi ha aquest espai entre collites i això fa doncs que tothom tingui la seva quota de mercat. Sembla que com que Europa està fent molta calor en general, doncs això permet que hi hagi més demanda i tothom tingui sortida, però realment doncs de sempre el temps està boig i al mes de maig doncs estem collint com si fos juny.
12: Sí, en rècords de calor en un mes de maig al Regne Unit, també a França, que coneixes bé, Cot,
18: sí, home, sí,
12: aquests dies, déu-n'hi-do. El cap de setmana farà moltíssima calor a Catalunya, amb algunes tempestes de tarda al Pirineu, que diumenge a la tarda podrien arribar a altres comarques. Dimarts de la setmana que ve veurem què passa, eh? Segons alguns models meteorològics, no tots, i encara falten dies, però el dia 2 de juny, el proper dimarts, podria ploure a més comarques amb fortes tempestes, alguna pedregada, i les temperatures podrien caure en picat transitori, bueno, lògicament, perquè començarem el mes de juny i aquesta refrescada molts dies no, segurament no durarà, perquè a finals de la setmana que ve podria fer una calor infernal a Catalunya, si nois, és el que
14: no
12: ens ha tocat.
14: No ens ho diguis, Xavi.
12: Sí, perquè així ens comencem a preparar psicològicament. Mira, avui vindrà un crac de la psicologia, l'Antoni Bolinches, Anna Córdoba, sí, i ens ho arreglarà absolutament tot, eh?
22: Parlarem de teràpia de parella.
12: Sí, i d'aquests traumes que arrosseguem, que moltes vegades diu que no en som ni conscients, però que fan que estiguem una mica o bastant amargats, segons com.
18: I la calor,
12: com
18: la calor
12: passa pàgina. Tampoc
18: més.
12: Deu ajudar.
22: La calor al Xavi el té destrossat.
12: Sí, nois.
18: I la batalla que hi ha a tots els llocs de treball per l'aire condicionat.
12: I tant. I un que sí, l'altre que no tant.
22: I
12: sí.
22: A les escoles no hi ha aire, eh?
12: No, però fan vaca avui les escoles.
18: Sí, sí.
12: En parlarem.
22: Però els nens i nenes allà estan, en molts casos.
12: En parlarem, lògicament, de seguida parlem amb la UGT, amb la CGT, a veure què ens expliquen. Justament amb un dels que ahir van assistir a aquesta trobada, sembla que es comencen a acostar posicions. Alguna no sé aquest oferiment ja, no? d'uns 40 euros bruts mensuals, però clar, però els sindicats diuen que és insuficient. Ara en parlarem.
21: Rinde, quan es posin d'acord i haurà acabat el curs i el mal ja estarà fet.
12: Calla, que Yolanda Segura no descarta una vaga indefinida, segons com doncs ha dit aquest matí el Cafè, ara la sentirem.
18: Al País Valencià hi ha una vaga.
12: Sí, i dies que fa, al País Valencià.
21: Però sembla que la Comunitat Valenciana estan també a punt d'arribar a un acord.
12: I vaga de biblioteques, més val tard que no pas mai, no pet alegre, però vaja.
21: Sí, sí, però bueno, això ha sigut un virus que hem posat aquí i com que ja se sap que el procés...
12: Ha sigut un virus que hem posat aquí.
21: Calla, calla. Com que ja se sap que el procés l'hem exportat a la resta del país, doncs així estem.
12: Bé, aquest matí comença la Farga de l'Hospitalet, la 27a edició de Fira Gran, el Saló de la Gent Gran de Catalunya. Diu que és el més important d'Europa, Anna.
22: Sí, sí, sí, l'any passat hi van passar més de 25.000 persones i enguany hem decidit enviar-hi el Jordi Vila. Aviam què hi troba. Ell de moment diu que va buscar-hi una parella de ball.
12: Ah, està molt bé, això. Ja. Justament avui parlarem de gent gran activa, us presentarem aquest projecte Més 55, es diu. Es tracta d'una iniciativa que acaba d'aterrar a Barcelona i que busca donar oportunitats laborals a persones majors de 55 anys. Com funciona això?
22: Sí, bàsicament és un espai web on les persones de més de 55 anys s'ofereixen per fer feines puntuals, així el que busquen és que es mantinguin útils, perquè a partir de certa edat trobar feina és complicat i se'n poden treure doncs, un sobresou.
12: Bé, heu vist això que els jubilats podran tornar a treballar com a autònoms i cobrar la pensió? López Alegre, no estàs al cas d'aquest tema?
21: Sí, ho he llegit i ho trobo molt interessant.
12: És molt interessant, això, eh? No se'n parla gaire, però...
21: Hi ha vegades que el govern es veu en una situació fotuda, com és que cada vegada té més despesa amb les pensions, i que, per tant, ha d'intentar crear mesures que li redueixin el cost de la nòmina mensual i que, com a conseqüència, acaba tenint una cosa bona, que és que gent gran que està en una situació de salut mental i tal perfecta pugui combinar cobrar la pensió amb seguir treballant. Jo crec que aquí guanya tothom. Per un cop a la vida hi guanya tothom. Hi guanya l'administració i guanya la gent que manté una activitat i es manté activa.
12: El Consell de Ministres en reforma la jubilació flexible, incorporant els treballadors per compte propi i amb més incentius per adoptar-la, Cot.
18: Sí, sí, no, jo estic totalment d'acord amb el Joan. O sigui, hi ha molta gent que pot fer una aportació a la societat, hi ha un estalvi del diner públic i, a més, hi ha una aportació, hi haurà una aportació en valor, amb impostos i tot això. Vull dir que és una mesura encertadíssima, si és voluntària, que ho és.
12: A veure, per donar algun detall més, un autònom podrà cobrar fins al 25% de la pensió mentre realitza una feina compatible. Sí?
21: Sí.
12: Tu que t'ho has mirat bé, això?
21: Sí, sí, sí.
12: És així, Anna Sáez?
22: Sí, sí.
21: Depèn de les hores que treballis, el que cobres o no cobres de pensió.
12: Ah,
14: però, sí, a més, vas millorant la pensió pel que he pogut llegir, no? Si tu pots, diguéssim, aquesta part que estàs treballant de més, a més, doncs, continues cotitzant mínimament. Jo estic d'acord perquè molta gent, molts companys que han tingut la sort de jubilar-se, doncs et deien bueno, que el començament és una mica fotut, no? I que l'ideal seria fer com una transició d'estar un temps doncs, que estàs unes hores i així. I crec que pot ser un tema molt, molt útil o fins i tot per gent doncs, que sempre, doncs, posem per cas no? el nostre gremi, doncs havia volgut escriure però no havia tingut temps, ara pot fer-ho bé, tot legalment i bé, et dones d'alta d'autònom i fas aquests treballs sabent que tens una pensió i que per tant doncs, estàs tranquil, no? Que si no et trobes bé o el que sigui, doncs ho deixes i ja està.
12: Bé, aquest matí també parlarem amb la Marta Tips, que és agrada tant a la gent, tothom pel carrer, tothom en parla de la Marta Fuster. A Marta Tips, els trucs, això ara, tothom ha provat això de la nou. Tens un moble ratllat, per exemple. Home, clar, que no hi hagi un forat d'un dit, però sí. Si és una ratlla d'aquestes, de les més habituals, una simple ratlla, doncs agafes mitja nou, la fregues allà, com si freguessis un all a la torrada, diguéssim, i es veu que desapareix, tu, que queda impecable.
22: Sí, és que ens dona consells que són molt útils, perquè realment tots els necessitem. Al final són coses del dia a dia, domèstiques, i ens va molt bé. I avui el que volem demanar-li és que ens parli sobre com evitar la contaminació creuada, la contaminació creuada per les persones celíaques. Per què? Perquè avui és el Dia Nacional del Celíac i volem aprofitar aquest tema doncs, perquè ens expliqui com ens ho podem fer, per exemple, a casa, si hi ha una persona que és celíaca, què podem fer per evitar que el seu menjar es contamini de, no ho sé, per exemple, n'hi ha prou amb en retirar el tros de pa del plat o no. Doncs això és el que comentarem avui amb la Marta Tips i moltes altres coses que ja sabem que ella sempre ens explica.
12: Espera't que el Cot té la solució a la calorada d'aquest cap de setmana. Sí. Binàriament Barcelona. Sí. Explica'ns-ho més i millor, això, Cot, bueno, què és això? Doncs, vi, música, els... teca... No falta de res allà. Sobrarà sí, una mica sí. de temperatura, però...
18: Bueno, però hi ha arbres i hi ha...
12: Això espero,
18: sí,
12: eh?
18: Sí, sí.
12: No, perquè no, jo vindré, ja t'ho dic ara.
18: És a Montjuïc, però ja esteu convidats. Els premis binaris són els premis, diguéssim, canònics dels vins catalans. Doncs els cellers, alguns dels cellers guanyadors dels premis binari, doncs venen a Barcelona, venen al poble espanyol, i a més això es combina doncs, amb gastronomia, sota la responsabilitat del xef Fran López, que és una estrella Michelin, no? I a més amb música en directe, i a Montjuïc, allà amb els arbres, es veu tot Barcelona, és espectacular.
12: Has de baixar, Ana Saez.
2: A veure.
12: Aquí no puja tant la temperatura com a Lleida, però tenim per contra més humitat, bueno, que no, sí. no, que no sepas algun... que és pitjor.
3: I Anna, segur que hi ha algun coster del Segre que està premiat.
2: Seguríssim, perquè cada any tenim força... Algun sempre es cola la llista de premiats si hi ha bons cellers, sí, sí.
18: Bé, i el Segre és molt sensible, això. O sigui, és veritat, eh? Cada vegada feu el titular dels vostres i això està molt bé, està molt bé.
12: D'aquí una estona, música en directe, avui amb el gran Albert Nieto. Sí.

0: I com cada dia regalarem un dinar o sopar per dues persones. Ara l'Anna parlava del Dia Nacional del Celíac, que justament avui us presentem una proposta, us oferim una proposta sense gluten, eh? És a dir, atenció,
1: exacte,
0: perquè...
1: Exacte, perquè podien a tothom.
0: Exacte.
1: Que si
0: sí, senyora.
1: No, les persones que són intolerants al gluten no poden...
0: Sí, senyora.
1: ...optar mai aquest premi del So del Dia.
0: I els que sou... Sí, encara que no patiu aquesta intolerància, també s'hi pot anar a menjar, que s'hi menja molt
1: sí,
0: i molt bé
1: tant,
0: en aquest restaurant.
1: I tant,
0: eh?
1: Evidentment.
0: Lògicament. Doncs heu d'endevinar, heu d'encertar el So del Dia. Avui quin és? A veure quin soroll hem preparat per aquest dimecres. És això.
1: Vols una pista així
0: no,
1: per començar
0: potser...
1: o què?
0: O sí o no?
2: És la meva rentadora.
0: És la teva rentadora?
2: Sí, cap al final, cap al final. Sí, sí, sí.
0: És una rentadora això, Anna Córdoba?
1: No.
0: Doncs au, ja podeu anar trucant, oients, al 900-454-455, 900-454-455. És un quart i mig d'onze ara mateix.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
2: Em sembla que diu...
0: Doncs començarem sentint justament a García Page, a veure què diu i com ho diu, això.
4: O moción de confianza, o cuestión de confianza, o elecciones. Mm. Que los socialistas tenemos que poner el interés de España... por encima del interés del Partido Socialista.
0: Salvador Cot.
2: Bueno, això és un càrrec que sempre està ocupat, que és el baró traïdor del PSOE, no? Que sempre, sí que és, sempre va variant, eh? O sigui, havia sigut amb el Bono en èpoques, o aquell d'Extremadura, l'Ibarra, o... i ara el càrrec aquest el té el Page. Bueno, està bé, no ho sé. És com el Rufián és el militant més disciplinat del PSOE, doncs el Page és el més disciplinat del PP.
0: Anna Sáez.
5: Sí, jo ho veig igual. Vull dir, jo el que, de veritat que em costa d'entendre doncs, que aquest senyor conservi el carnet del PSOE, però per totes dues bandes. Eh? És a dir, si ell se sent tan malament al PSOE, doncs que se'n vagi. I si el PSOE té una persona que amb càrrec... diguéssim, un militant seu amb càrrec doncs, que està tot el dia amb el parlant del PSOE i dels socialistes, doncs potser seria el moment de dir fins aquí m'ha arribat, no?
0: Joan...
6: Home, és que la llista i els motius de persones que comencen a discrepar dintre del PSOE no és curta. Crec recordar l'alcalde de Lleó, García Page, el president de la Comunitat Autònoma d'Astúries, també en els darrers temps, cada vegada que té oportunitat es desmarca. O sigui, els únics u fixes que li queden a la Quiniela Sánchez, i per motius obvis, són Salvador Illa i la presidenta de la Comunitat Autònoma Foral de Navarra. Però tots els altres s'estan posant de perfil, perquè, a més, Sánchez els fa anar d'escuts humans. O sigui, estem disposats a cremar a tots els teus càrrecs locals, que només li queden 11 capitals de província sobre 50, cosa que vull recordar, de les que 3 estan a Catalunya, a canvi d'ell quedar-se a la Moncloa, i no sembla que això generi una gran alegria entre els propis quadres locals del Partit Socialista.
0: Ah. Mira, falten 5 minuts, ara en continuarem parlant, però falten 5 minuts per 11:15. I em diu encara o mai. Hem de donar pas i hem de saludar aquesta hora Álvaro de Ildefonso, secretari de comunicació de la CGT Ensenyament a Barcelona. Álvaro, com estàs? Bon dia. No, tenim encara al final, no?
1: No, tenim una connexió amb el company d'informatius, Toni
0: Conde. Doncs vinga,
1: Conde.
0: Anem amb el company d'informatius, Toni Conde. Explica'ns on ets, quan són, què fan i què diuen ara mateix.
7: Doncs bon dia, sí, estem aquí ara al Pla de Palau a Barcelona, força gent, hi ha moltes samarretes grogues de docents en vaga i d'aquí a poc començarà una manifestació, és la segona jornada de vaga educativa a tot Catalunya, hi ha protestes per tot el territori i es produeixen a l'endemà d'una reunió de sindicats i departament que va acabar sense acord, però per primer cop els sindicats van celebrar que el departament els va fer una proposta en base a les seves demandes. Tot i que admeten que la proposta del departament és insuficient, veuen punts per negociar com el reconeixement i pagament dels estadis i l'establiment d'un complement lineal per tots els docents. Educació i sindicats s'han citat avui a les 3, però una nova negociació aquest cop en plena jornada de vaga.
0: Doncs moltes gràcies, Toni. Moltíssimes gràcies. Estarem pendents a concentracions a les quatre capitals catalanes i a veure què passa amb la reunió que comença avui a partir de les 3 de la tarda. Ara parlarem justament amb el sindicat, a veure què ens explica. Si podem ser una mica més optimistes o no, Cot.
2: Tot indica que estan molt lluny, encara.
0: Però potser una mica més a prop.
2: Potser sí.
0: O no pinta tan impossible com fa uns dies. No,
2: depèn de la capacitat que tingui el govern català de sortir de l'acord que va firmar fa temps amb Comissions i UGT.
0: A veure què passa. Joan López Alegre.
6: Jo no crec que això sigui un problema, perquè Comissions UGT sempre s'han mostrat molt complaents amb el govern.
0: Home, van tancar aquest acord,
6: sí,
0: però mira, de moment s'haurien aconseguit...
6: Comissions UGT són com la Chivita i l'Illa amb el Sánchez. Són un ho fixa a qualsevol proposta que faci qualsevol govern socialista.
0: Ana Sáez, t'hem sentit riure, eh?
5: Jo... A veure, jo també crec que per les dues bandes, o sigui, d'una banda el govern veu que això s'ha d'acabar i que alguna cosa ha de posar sobre la taula, però de l'altra banda també els docents cada vegada mobilitzen a menys gent. Ara se sentia doncs, molta gent amb aquesta connexió, però doncs, no sé, de la primera vaga, que realment va ser molt multitudinària, a les últimes ha anat decaient moltíssim la participació. Hi ha un cansament també per part de la comunitat docent. No oblidem que cada dia de vaga també es descompten molts diners i encara doncs, que moralment diguem donin suport, doncs cada vegada hi ha menys gent que fa vaga.
0: Bé, per cert, ara veig 7 ferits per una reacció química en un centre educatiu de Targa.
5: Sí, va ser un error, un accident. Es va barrejar lleixiu amb un altre producte, no estava a classe de química, amb un altre producte de neteja i va haver un petit núvol tòxic que va acabar amb 2 hospitalitzats i 7 persones ferides, 6 alumnes i una professora.
0: Bé, déu-n'hi-do també un ensurt per cloure, i en parlàvem a la Catalunya Central, a Manresa, a la capital del Bages, amb 2 dies, no? 2 ensurts, però vaja, ha quedat amb això, amb un ensurt,
5: sí,
0: per sort. Anna,
5: sí? Pregreu, sí.
0: Molt bé. Doncs ara, de seguida que em digueu, parlem, sí? Tenim ja Álvaro de Ildefonso, secretari de comunicació de CGT Ensenyament Barcelona. Com estàs, Álvaro? Bon dia.
8: Hola, bon dia, molt bé.
0: Què tal? On ets ara mateix? Ets al carrer, a prop de la concentració o no?
8: Doncs no, jo com a secretari de comunicació ara mateix estic en modo centralita a 3 pantalles. Sí.
0: Molt bé, perfecte. Escolta, Educació us proposa aquest complement de sou de gairebé 40 euros bruts cada mes, que aproparia posicions, ja ho dic en condicional, perquè ja m'ho diràs tu si sí o si no, que apropa potser posicions amb els sindicats. Esteu una miqueta més a prop amb aquesta última proposta del departament?
8: El que estem és començant a negociar per fi, perquè fins ara la veritat és que no hi havia hagut gaire negociació, més enllà de la proposta que ens van passar, que es va transformar en aquest acord que no va ser històric, sinó que minoritari, i simplement dos sindicats, Comissions Obreres i UGT, el van signar d'esquenes a la plantilla. Aquesta és l'única proposta que realment hem tingut ahir, quan comencem amb números, amb dades i realment amb una mica de concreció a parlar de les nostres condicions.
0: Tu vas anar a la reunió d'ahir, sí?
8: I tant.
0: Va ser llarga, llarga.
8: Bueno, n'hi ha hagut d'altres pitjors, però bueno, va durar una mica de temps, sí.
0: Ah, una mica de temps, quantes hores són?
8: Pues al final jo crec que vam estar com a mínim un parell d'hores o així, amb diferents recessos. Tingues en compte que ahir al final sí que era una reunió que es presentava amb números concrets i van haver pues, d'una mica estudiar-los i veure realment que aquí sí que hi havia un intent de començar a calendaritzar i com a mínim de començar a negociar sobre números posats.
0: Va,
8: abans no havia passat això.
0: El departament us ofereix una pujada de sou, un complement per tot el professorat de gairebé 40 euros bruts mensuals. Això a banda de la pujada ja pactada amb aquest acord que alguns deien històric i de país, el que feia referència ara, amb Comissions i amb la UGT. Al final i en total, amb aquesta pujada de gairebé 40 euros bruts mensuals, estaríem parlant d'una pujada en total d'uns 300 euros més cada mes en 3 anys. És a dir, serien 100 euros més dels que Educació, Comissions i la UGT van acordar al seu dia. Vosaltres dieu que amb això no n'hi ha prou.
8: És evident, o sigui, nosaltres portem, ja és que no només és una qüestió de, del nostre poder adquisitiu que porta congelat durant moltíssims anys, sinó que necessitem moltes millores i molts recursos cap a l'educació pública. Qualsevol docent o treballador de l'educació, treballadora que està en un centre, ho pot veure. És qüestió de ratos, és qüestió de desburocratització.
0: Ara en parlarem, però, és a dir, parlant de la pujada de sou, vosaltres diu que els sindicats voleu que sigui com a mínim de 60 euros al mes. N'ofereixen 40 de bruts, o gairebé 40, i dieu que com a mínim haurien de ser 60 euros més cada mes. Si això passa, si us donen aquests 60 euros més cada mes, es podrien aixecar les protestes, s'acabarien les vagues, aquest calendari que tenim previst fins a primers del mes de juny?
8: Nosaltres aixecaríem les protestes quan hi hagi un acord que sigui refrendat per tota la plantilla. Ja s'han acabat aquestes signatures d'acords d'esquenes i ara nosaltres portem molt de temps organitzant-nos precisament perquè sigui la plantilla la protagonista de si vol un acord com aquest o no.
0: Bé, aniríeu a la votació, diguéssim, el que decideixi la majoria. Si s'arriba a quina xifra? Aquests 60 euros més mensuals? Per entendre'ns, eh?
8: Clar, o sigui, és que ahir...
0: És a dir, amb 40 ja dieu que no n'hi ha prou. Sí. Perdona, amb 40 dius que no n'hi ha prou. Si són 60, donarem veu al professorat perquè diguin si n'hi ha prou o no?
8: Nosaltres donarem veu al professorat quan hi ha una proposta concreta, perquè no només van parlar de sou ahir, o sigui, ahir van començar a establir les bases, van portar números de sou, però també van parlar d'altres qüestions des d'educació inclusiva, per posar-te un exemple. Nosaltres quan posarem, i parlo en nom de la unitat sindical, que crec que estarem tots d'acord, quan hi hagi una proposta ben concreta...
0: Però què ha d'incloure aquesta proposta, per entendre'ns? Què ha d'incloure aquesta proposta? Què és imprescindible que digui aquesta proposta?
8: Pues, per nosaltres, per exemple, una clàusula de garantia salarial, si estem parlant de salari, perquè vagi pugi d'acord a l'IPC. Pensa que amb l'anterior acord, nosaltres com a docents i com a treballadors de la comunitat educativa a Catalunya passaríem a ser els tercers millor pagats el 2029 si no li pugen el sou a ningú i si no puja res. O sigui que realment no és una pujada com a tal. Nosaltres, per poder arribar a un acord, necessitem encara que hi hagi, que es posin més milions a nivell de pressupostos educatius, diguem-ho clar, perquè és que parlem ara una mica de sou, perquè ahir ens van posar números realment molt concrets sobre la taula, per primera vegada en tots aquests mesos, però el que nosaltres volem són molts més recursos. Pensem que a la llei d'educació catalana, que a nosaltres ens la fan complir i ens adelanten el calendari el proper any, d'acord a aquesta llei, també posa que s'ha d'invertir un 6% del PIB, i és que no arribem ni al 3.
0: Bé, escolta'm...
8: Per anul·lar-nos de la distància que hi ha ara mateix entre la part sindical i el departament.
0: Álvaro, hi ha gent que diu, al final l'únic que volen són calés aquí. Ni ràtios, ni escola inclusiva, ni res. O sigui, bàsicament...
8: En absolut.
0: Té la sensació, alguna gent del carrer pensa això, de dir, l'únic que busquen és cobrar més a final de mes. Què els diries als que diuen i pensen això?
8: Que s'apropin a una escola o parlin amb un docent i vegin com la vocació és el que està sostenint l'ensenyament des de fa moltíssims anys, moltíssims anys. La gran majoria de docents, sí, evidentment que volem que hi hagi una pujada de sou amb tot el que ha pujat tant l'habitatge com la vida, però és que amb una pujada de sou només és que no anem enlloc. No anem enlloc i no volem fer el mateix encara que ens paguin una mica més. No és només una qüestió d'aquesta, és una qüestió de
0: però s'ha arribat a dir, amb 400 o 500 euros més cada mes ens podríem plantejar aixecar les vagues, però les protestes.
1: La Yolanda...
8: Una portaveu sindical.
0: Sí. Sí, Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, del majoritari, va voler matisar que no només era això i que s'hauria de sotmetre, lògicament, a votació de tots els mestres i docents, però vaja, sí que es va parlar de dir 400 o 500, això ho va dir.
2: Després ella va dir altres coses, que era un titular maliciós.
0: Però,
1: exacte,
0: sí, ho va dir en aquest programa,
1: matisar,
0: això. Però vull dir que clar, que sí que s'han posat xifres.
1: Perquè és una de les tres potes del que demanen, Xavi.
0: Efectivament. Mira, les demandes conjuntes de l'USTEC, sí, professors de secundària i la CGT, per ser exactes, rigorosos, sí, inclouen un augment de sou de 478 euros al mes en 4 anys pel cos de mestres i de 544 euros al mes en 4 anys per a professors de secundària. i que el salari s'actualitzi segons l'IPC. Sí o sí, Álvaro? És així, això?
8: Sí, sí.
0: Digue'ns-ho tu, sí, que és qui en saps.
8: Això és una qüestió de mínims que, evidentment, hem pactat entre tots els sindicats.
0: Una qüestió de mínims, de mínims. Clar, estem parlant d'una proposta...
8: Tu pensa que nosaltres portem 20 anys des de les retallades del 2018, 19, 2010, o sigui, portem molts anys...

0: llarga. Dit això.
1: Això a valorar, perquè també el col·lectiu ens dirà de quina manera ho hem d'encarrilar. Si ens diuen que no acabem el curs, no acabem el curs. El curs pot no acabar de moltes maneres. Pot ser amb aquesta vaga indefinida o pot ser amb altres mobilitzacions i la vaga indefinida que sigui el curs que ve. Això també se sotmetrà a consulta, perquè també el col·lectiu ens ha de dir que està disposat a sostenir. Això està clar.
0: Pot ser amb una vaga indefinida. Pot passar això? La CGT tampoc descarta anar a una vaga indefinida abans d'acabar aquest curs, en funció de com vagi la reunió que tindreu avui a partir de les 3 de la tarda, com diu Iolanda Segura?
2: En absolut que ho descartem, clar que sí. És una carta que tenim i podem jugar. De fet, els companys i les companyes al País Valencià estan en vaga indefinida i, de fet, estem preparades. L'Assemblea de Docents de les Illes Balears ens ha fet una donació tant dels docents del País Valencià i a Catalunya de 100.000 euros per aquesta caixa de resistència de vagues indefinides que elles tenien d'anteriors vagues que van fer allà a les Illes. O sigui que, i tant, estem perfectament preparades per una vaga indefinida, si cal que la fem.
3: Però, Álvaro, en aquest moment, tal com estan les negociacions, perquè tots ho sapiguem, estem més a prop d'aquesta vaga indefinida o de poder arribar a un acord?
2: Home, ahir, com deia, per primera vegada ens van presentar xifres sobre paper i propostes reals. Ahir, després de moltes meses de negociació o de no negociació, perquè portem anys intentant negociar amb el departament, en aquest sentit, avui hi ha una altra reunió a les 3 de la tarda.
3: Optimistes.
0: Com diu Iolanda Segura, dependrà del que passi avui en aquesta reunió que comença a les 3 de la tarda.
2: Evidentment, tot dependrà d'això.
0: Qui també ha estat tan directe al Cafè d'Idees ha estat la consellera Esther Niubó. Està convençuda de poder solucionar aquest conflicte. Sentim com ho ha dit.
4: Es veu capaç de resoldre aquest conflicte?
5: Em veig capaç, em veig amb força i jo penso que estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
0: Estem bastant més a prop, diu la consellera, Álvaro.
2: Home, clar, perquè ja ens han fet una proposta per al maig anterior, fa un any, just deia que estaven molt ben pagats i que no hi havia cap problema. I al gener deien que hi havia ja un acord històric que estava tot arreglat i el que hem tingut han sigut les mobilitzacions més grans a l'educació a Catalunya des de fa 38 anys.
0: Però previsiblement a mig juliol entraran en vigor els pressupostos, Álvaro. Nous pressupostos. Mm-hmm. Pràcticament 50.000 milions.
2: Sí, estem negociant amb cara i ulls. I això és el que nosaltres volíem des d'un començament. Negociar. Mm-hmm. Negociar. No que el departament ens porti una proposta i faci el que vulgui, que és el que porta passant durant molts anys, però ara els cicles han canviat.
0: Bé, mira, m'acompanyen aquí a la tertúlia l'Anna Sáez, la directora del Segre, el Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva, i l'editor del Grup Món, el Salvador Cot. Endavant, Cot.
6: Bueno, jo li volia preguntar, no, com estan les relacions... Tots coneixem gent de la docència, no? I les relacions entre els sindicats, entre Comissions UGT i els que tireu endavant la vaga, que sou els majoritaris. O sigui, què passa? Perquè a mi em comenten gent que hi ha escenes difícils, moltes vegades.
2: Nosaltres anàvem tots junts en unes reunions sindicals unitàries de les que ells van voler trencar la unitat sindical i la van trencar de manera unilateral. Doncs ara, evidentment, que les relacions que tenim les organitzacions que estem al comitè de vaga i fent totes aquestes mobilitzacions són ben poques, més enllà de que, evidentment, tu pots mantenir relacions personal perquè et trobes amb persones, però no tenim gaire relació amb Comissions Obreres i UGT.
0: Anna Sáez.
7: Sí, a banda d'aquest tema, que no sé, a mi em consta doncs, que hi ha situacions, de fet, una mica incòmodes en alguns centres, més enllà de les discrepàncies legítimes, vull dir que hi ha situacions gairebé d'assetjament. M'agradaria que, igual que quantifiqueu la pujada salarial, quantifiquéssiu què cal fer per convèncer-vos amb les altres potes que inicialment, quan va començar tota aquesta mobilització i teníeu tant de suport social, era el que estava sobre la taula, no? La situació de l'escola, que és

0: evident per tothom, doncs, que han pitjorat molt els darrers anys, teniu unes condicions difícils, però sembla que ara, doncs, tots aquests temes que van començar sent el centre de tot, ara estan, només es menciona, no? Reducció de ràtios, menys burocràcia, però no es quantifica, no se'n parla. Com estan aquests temes?
1: Clar, penseu també que nosaltres, o diguem que el departament ha començat a parlar de manera concreta sobre la qüestió del poder adquisitiu. Evidentment que seguim amb la resta de temes. De fet, és molt possible que en breu ens posem a treballar de manera, o com a mínim ho vam demanar ahir, per poder treballar des de la part sindical com a nivell de tots els temes, siguin ràtios, en grups separats, diguem-ne, per poder avançar, però les nostres reivindicacions segueixen intactes, més enllà de que últimament s'hagi pogut parlar una mica d'aquest poder adquisitiu, perquè és cert que a les primeres, quan es va convocar el departament, era la primera, diguem-ne, mesa monogràfica, perquè al final ells volien fer com una espècie de monogràfics a nivell de meses dels diferents temes. Bé, però tots tenen la seva importància.
2: Són pràcticament 3:15 a aquesta hora, deus tenir dades potser ja del seguiment de la vaga d'aquest dimecres?
1: Pues la veritat, ara mateix no tinc aquí les dades perquè porto una estona amb vosaltres i he desconnectat una mica. Sí que sabem que hi ha moltes mobilitzacions diferents. Avui és un dia de mobilització descentralitzada. Penseu que també portem molts dies de mobilització, que volem ser també una mica creatius i no agobiar a tothom, i llavors avui és una qüestió molt més descentralitzada, però nosaltres estem molt contents i molt tranquils que serà multitudinari, perquè així ens ho fan. Ens ho diuen les treballadores quan anem als centres.
2: Joan López Alegre, endavant i quan vulguis.
3: Sí, jo volia fer-te una pregunta, que és els nanos que no estan poguent acabar el temari, els que no estan poguent preparar temes de selectivitat, a fi de comptes, en els vostres alumnes, que són els principals perjudicats d'aquesta situació, vosaltres què els heu dit? Perquè, clar, vosaltres podeu arreglar això ara, el mes que ve, o haguéssiu pogut fer-ho fa 6 mesos, però ells és one shot, és un cop a la vida.
1: Evidentment que quan un fa una vaga i quan hi ha un conflicte es molesta, i aquest és una de les potes, però la veritat és que el que tenim de l'alumnat és sobretot el suport, perquè el que nosaltres estem fent és lluitar per la seva educació i l'educació dels que vindran. De fet, avui mateix hi ha una convocatòria de vaga estudiantil, fins i tot tenen la intenció de potser... Perdó, havia ahir la vaga, crec que avui no sé si convocaven de nou, i fins i tot per la propera del dia 5 s'afegeixen des d'universitats i s'afegeix també alumnat de les universitats. O sigui que nosaltres el que veiem és el suport cada vegada major de l'alumnat. És cert que pot haver-hi aquestes molèsties, però bueno, com deia, a les vagues del 88 hi ha encara gent que se'n recorda, que ara són docents i se'n recorden d'estar mesos i dies sense anar a classe. I al final van servir per alguna cosa, perquè les vagues serveixen. I ho estem veient a CGT cada vegada més.
2: Álvaro de Ildefonso, secretari de Comunicació de CGT Ensenyament Barcelona, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí en directe al Matí de Ràdio 4. Gràcies, Álvaro.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: 3:15.
4: Tots els marroquins globen.
5: Ens treuen treball.
6: Com a trans, et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat, la gent gran.
10: Són gent que arruben.
11: Paràsit. Marimacho.
12: Existir solo.
13: Terroristes.
14: Ven a menjar plata.
15: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
16: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
18: Tot a punt.
19: Bon dia i bona sort.
17: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
20: Podríem llevar-nos a les 8.
17: Però per què, si ens encanta?
21: Badó, no puc més.
22: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
23: Badó, em passo el programa de tardes.
24: Ei, Badó, que tinc molta tos,
17: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
25: Bon dia i bona sort.
26: Bon dia i bona sort.
25: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums! A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat.
5: Creativitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
9: Ràdio 4.
2: 3:15, 11, l'última hora és que l'UCO... Salvador Cot, atenció a això. L'UCO entra a la seu de la Direcció General de la Guàrdia Civil.
10: O sigui, la Guàrdia Civil
2: entra
10: a la Guàrdia Civil.
2: A casa seva.
10: Joan, és que no sé ni què dir.
3: Bueno, no, perdona, al començament del programa ho hem dit, que a fi de comptes la UCO depèn de la Guàrdia Civil depèn del Ministeri de l'Interior, i per tant, si aquí el que s'està investigant amb el cas Leire és si s'han utilitzat recursos amb diner negre del PSOE per perseguir a jutges, policies i fiscals que estaven investigant la corrupció al PSOE, té una certa lògica que això sigui així, perquè el que s'està fent avui no té a veure amb Zapatero, que la gent es pot confondre. Té a veure amb el cas Leire, que és aquesta persona que estava fent feines, no se sap ben carregat per aquí, o sí que se sap ara, amb tal d'intentar treure's del mig a qui estava investigant aquesta trama de corrupció.
2: Ana Sáez.
0: Home, però no deixa de ser, com a mínim, una mica esperpèntic. El titular ens ha fet riure, ens ha fet riure a tots. Segur que es, ho explicaves ara molt bé, Joan, però no deixa de ser una mica còmic / esperpèntic.
3: És com lo del Luis Roldán 30 anys més tard, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí,
3: no?
0: Sí.
2: Bé, ara que parlaves, feia referència a Zapatero, Junts per Catalunya exigeix la compareixença del president Salvador Illa per aclarir els contractes amb empreses xineses arran de les informacions sobre Zapatero, justament.
10: És que, clar, el president de la Generalitat era ministre de Sanitat en un moment molt determinant en què es van fer compres compulsives, gairebé. I aquí és difícil que no hi hagi coses que rascar, eh?
3: No, vaig a dir una cosa més. Els acords que pren el Consell de Ministres, exactament igual com els d'un ple d'un ajuntament, perquè ens puguem entendre, són decisions col·legiades. I Salvador Illa, si no ho recordo malament, en el moment del rescat de Plus Ultra, que es calcula, per lo que diu aquest informe de 4.000 i escaig folios que s'ha fet ara públic, que uns 17 milions dels 53 és el que s'ha desviat a les butxaques de qui sigui, és un acord no que va participar també Illa, com tu molt bé acabes de dir, Salvador, com a ministre de Sanitat.
2: Anna.
0: Sí, que passa que, a veure, jo no sé, diguéssim, si tots aguantaríem aquest tipus d'escorcolls que s'estan fent a com diuen en castellà, diestro i siniestro.
3: Tu quantes joies tens a la caixa forta d'aquí del diari?
0: No, allò, com diria la infanta Cristina, no me consta.
3: Pues ja està.
0: Vaja,
3: doncs
0: vull
3: tu aguantaries l'escorcoll. Mira per
0: crec
3: on.
0: Que sí, sí. Sí, però, a veure, jo recordo la frase d'ahir d'Aznar, i també recordo que la UCO, sí, la UCO és de la Guàrdia Civil i depèn del Ministeri d'Interior, claríssimament, però la UCO també és una policia judicial i la policia judicial obeeix al poder judicial, no? Al jutge que insta una investigació. De manera que no sé si els que... Fixeu-vos que no estan investigant a ningú que doni... Que li negui el suport a Zapatero i companyia. Que a veure, que a mi tot el que s'ha sortit em sembla lletgíssim i és una... És tan desagradable quan surten temes de corrupció et fa... com a ciutadana, ara dic que és una cosa que dius, per favor, no.
3: Anna,
0: digues.
3: Deixa'm dir una cosa, eh? Si ens situem a Catalunya, per exemple, el Partit Socialista governa en l'àmbit local, a l'àmbit autonòmic i a l'àmbit nacional. Per tant, òbviament, a qui s'investiga és a qui té el poder, perquè qui té el poder és qui té la capacitat de ser corrupte. Per tant, la idea aquesta de que hi ha una lawfare i una persecució ideològica... Mira, només un exemple, eh? Amb el tema de les joies, és super... I no sé si valen 30.000 euros o 400.000 o 3 milions. No en tinc ni idea, perquè jo no hi entenc de joies. Per dir una cosa molt senzilla. Si aquestes joies fossin unes joies legítimes, estarien en una pòlissa d'assegurança amb contingut i amb continent, perquè tothom que té qualsevol cosa a casa seva ho té tot absolutament declarat. I si fossin una deixa, a la família Pujol, aleshores haguessin hagut de fer la corresponent declaració fiscal, en aquest cas a la Comunitat de Madrid, per poder pagar l'impost. Per tant, en 3 minuts s'hagués pogut aclarir l'origen de tot això. 3 minuts.
0: Però, Joan, també estaràs d'acord en que no hi ha cap dubte en que Zorro o ZZZ és Zapatero i M. Rajoy no se sap qui és. Estupendo. Això, com a mínim, és estrany. No?
3: I el PP va ser condemnat, va haver una moció de censura, va perdre el poder i el Partit Popular es va quedar ni més ni menys que amb 66 escons. O sigui, la seva pitjor quota electoral i un grapat de dirigents del PP van passar per la presó. I en aquells moments no va aparèixer que jo recordi ningú dient que allò era l'ofera. Tothom ens va semblar bé, a mi també.
10: Bueno, jo crec que tots estarem d'acord en que el règim espanyol té zones d'ombra, opaques, que tots les sabem. I no passa res, o sigui, l'emèrito, ningú es pensava que tenia una vida intachable. Sempre s'ha sabut que era un comissionista. I els expresidents espanyols, tots, quan deixen el càrrec, renuncien a la pensió que els hi pertocaria, no renuncien a l'oficina i després fan negocis. A punta pala.
3: És que en aquest cas és diferent.
10: A punta pala.
0: No s'investiguen.
10: El Felipe González no sap res de gas. I cobrava un paston i a l'Aznar tampoc.
3: No.
10: Tu penses que li paguen a l'Aznar no sé què perquè digui una conferència?
3: Escolta.
10: Venga, home. El que passa que ell té un telèfon, té mòbils i tal, i diu, oye, este negocio, tal. Això ho sabem tots, i continua passant avui. El ZP, també. Això és com la capsa de galetes, no? Dius, vamos a ver a quién le tocamos el careto. I treuen una galeta, que és ZP, i deixen allà les galetes. Per això l'Aznar fa unes declaracions que diu, jo respeto per los jueces, no tengo nada que decir.
3: Disculpeu, però és que hi ha un règim sobre els expresidents espanyols que afecta Suárez, Calvo, Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, sí. Vale? fins ara Sánchez, això és així. I que aquesta gent pot formar part d'un consell d'administració, això és així. Ens pot semblar bé o no, però el fet és que és legal. El que aquí s'està en aquests moments jutjant és que hi ha un expresident del govern que va utilitzar la seva comilitància i la seva influència en l'actual govern per fer 2 coses. Una, per modificar la política exterior d'Espanya, i esteu parlant fa uns minuts de Huawei i les relacions de Zapatero amb Venezuela i, per tant, amb Xina, com han condicionat la política de Sánchez i Álvarez, vale? I el segon, que és una cosa que no ha fet ni González ni Aznar, que és, jo li dono una instrucció en el Consell de Ministres i d'això en trec un benefici econòmic.
10: Que és el que fan tots, del primer a l'últim. Per què li paguen a l'Aznar? El Murdoch i no sé què. L'Aznar no té ni puta idea de res.
3: Sembla...
10: Li paguen perquè té un mòbil, té un telèfon i ja està.
3: Disculpa, però l'Aznar, tu diràs que no en té ni puta idea de res, però aquest senyor era inspector d'Hisenda.
10: Inspectors d'Hisenda els hi paga el Murdoch? No, els hi paguen perquè tenen un mòbil.
3: Un inspector d'Hisenda en aquesta vida té que fer alguna cosa per ser inspector d'Hisenda.
10: I què? Però no li pagarà, no li vindrà cap multinacional, ni cap ni l'Ibex, ni res.
3: Doncs,
10: és per això, perquè agafen el mòbil i truquen.
3: A mi pot no agradar-me la llei de lo que fan els expresidents després de ser
10: entre tots els expresidents.
3: Això és una cosa, i l'altra cosa és delinquir.
10: És delinquir. Tràfic d'influències és delinquir. El Felipe González d'on ha tret el iot i el puro?
0: Exacte.
10: D'on l'ha tret? Però si el Felipe González, en una entrevista al País, va dir, podia haver fet saltar la cúpula d'ETA a França i tal, i vaig decidir que no. Dius, home...
3: Amb tot l'odi que el PSOE actual sanchista li té a Felipe González, creus de veritat que si tinguessin la més petita cosa per poder-lo enganxar no l'haguessin fet caure? Amb el mal polític que ha fet González, legítimament o no, a l'actual govern espanyol de Pedro Sánchez,
10: no els han tocat mai.
3: No hi ha cap dubte.
10: A ningú.
3: No hi ha cap dubte.
10: Mira, tu porto aquí. Aquí hi ha expresidents, també. No, n'hi ha que se suposa que tenen una funció institucional o no sé quin rotllo. Hi ha un expresident, l'últim, que és el Pere Aragonès...
3: Que té el meu aplaudiment per el que ha fet.
10: Vale, molt bé.
3: Té el meu aplaudiment.
10: Doncs ves-lo aplaudint.
3: I ho dic jo, eh?
10: Ves-lo aplaudint. Primer, tenim un expresident de 41 anys, que evidentment aquesta persona haurà de fer negocis i s'haurà de guanyar la vida. No només això, sinó que ha renunciat a la paga que li correspondria, però no a l'oficina, ni als funcionaris, ni al cotxe oficial, ni res. Què fa Què fa? Per què li estem pagant això? Per què li estem pagant una oficina? Pues fa de lobista, dels seus negocis i tot això.
3: No,
10: i això, i això, això no és ètic. No, i que... ningú ha dit mai res.
3: Jo no tinc.
10: Ningú ha dit mai res. I això no és res, perquè un expresident de la Generalitat no serveix per res.
3: Jo no tinc com, jo no tinc com tota la gent que té la paciència de seguir-nos, com a mínim a mi quan vinc aquí cada setmana, cap coincidència ideològica amb Pere Aragonès. Però jo t'he de dir que Pere Aragonès és una persona que ha fet una cosa que a mi em sembla impecable, que és dir, jo deixo de ser president de la Generalitat i en vez d'estar-me en un despatx expresident, me'n vaig a dirigir la meva empresa familiar.
10: Doncs
3: que és una
10: tanca l'oficina, deixa el cotxe oficial, deixa els funcionaris.
3: I l'oficina d'expresident serveix, per exemple, perquè la setmana que ve, quan vingui el Sant Pare a Barcelona, els expresidents de la Generalitat, tots, Montilla, Artur Mas, Torra, etc., se'ls convidarà a la consagració de la Torre de la Sagrada Família i algú té que gestionar això. I jo això ho trobo bé. Vale? I no té res a veure...
10: Estàs dient en sèrio que ens hem de gastar en bastons?
3: I no té res a veure això amb el que ha fet Zapatero, que és presumptament corrupció.
10: Però si són tots lobistes...
3: No, és veritat.
10: Són tots el mòbil, el truco, jo te digo, tal... Però si no cal ser expresident. Si qualsevol mindundi que estigués allò... amb un, que fos ministre, secretari d'Estat o no sé què, acaba amb un lobby d'aquests, tipus Acento i l'altre, aquest altre que on està el Sabrià ara... Tot això, tot això, tot això no s'ha tocat mai. I ara és una mica com el Pujol. Vamos a ver a este, no? I ja està, perquè estan tots pringats. Doncs
3: Lawfare, segons vosaltres...
10: Lawfare. No, no és Lawfare.
2: Anna Saez,
0: mira... Sí, a veure, jo crec que ara fa poquet has dit presumptament, Joan, però fins ara no ho havies dit i ja, diguéssim, tenies a Zapatero amb el vestit de ratlles i la bola. És a dir, el que està sortint és lleig, és evident que és lleig.
3: Jo tinc la presumpció d'innocència per fer tapé, que no presumpció... va tenir ningú Rita Barberà.
0: Exacte, hi ha una presumpció d'innocència i sobretot s'ha investigat mai el que ha fet Aznar els negocis com tota la família
3: si agafes l'Ola estan tots allà. Tu tens algun dubte de que si Aznar tingués un negoci tèrbol en aquests moments això, després de 8 anys de veure quina és la praxis del sanchisme, aquest home no estaria en aquests moments entre reixes?
0: Per començar, diguéssim Aznar té més amics a la judicatura dels que té Pedro Sánchez. Això és així. I la fiscalia de quien depende i tot això, no sé, jo ho veig complicat. No veig que estiguem en igualtat de condicions i aquí no és per PP, perquè penso exactament el mateix amb Felipe González. O ja no et dic aquesta M. Rajoy, que ningú sap qui és i, per tant, amb ell no se l'ha imputat i només va declarar com a testimoni. Bé. Perquè és difícil de deduir-ho.
10: Està imputat a Andorra. Ho sap tothom el que va fer, però el que passa que això era per motius patriòtics. O sigui, van anar, van rebentar un banc a Andorra i està el Rajoy amb el seu puro, que és de la mateixa marca que el Felipe.
3: Insisteixo, no et sembla Lawfare la Gürtel, però sí ens sembla Lawfare
10: no això. Sigui, no és que
3: sou la bomba. No, en funció del color ideològic, us sembla una cosa o l'altra.
10: Joan, estan tots pringats, tots fan el mateix. Tots. És una cosa sistèmica, de règim. I és molt fàcil agafar-ne un i pringar-lo. Ja està, és així, el que vol.
0: Sí.
2: Com m'agrada la tertúlia dels dimecres. M'encanta, de veritat. Antoni Bolinches, com estàs? Què en teniu i què en tindreu de feina, els psicòlegs?
11: Estàveu reflexionant...
2: Veus que estem trinxats?
11: Sobre això m'ha vingut a la memòria una reflexió de Lord Acton que diu el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
2: Sentirem les notícies de les 11 i de seguida tornem en directe al matí de Ràdio 4. Fins ara!
12: Són les 11.
13: Ràdio 4. Serveis informatius.
12: Bon dia. Agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil continuen a l'interior de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per requerir informació sobre els presumptes pagaments a l'anomenada fontanera del partit, Leire Díaz. La diligència s'emmarca en una peça separada i secreta de la causa oberta pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. En concret, investiguen la presumpta adjudicació irregular de contractes públics, una trama que també implica l'expresident de la SEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anxón Alonso, exsoci de Santos Cerdán. La notícia de l'entrada a Ferraz marca a aquesta hora la sessió de control al Congrés. Anem cap a la cambra baixa. Rosa Carreño.
1: Bon dia. Era evident que PP i Vox no desaprofitarían aquesta notícia que saltava pocs minuts abans que comencés la sessió de control.
4: En estos momentos, a la hora en la que estamos aquí, la UCO está registrado la sede del partido que sustenta el gobierno de España por financiación irregular. Qué difícil se hace preguntarle, señor Cuerpo.
6: Ustedes tienen a la UCO en la sede de Ferraz, después de que hayan utilizado el dinero de todos los españoles para rescatar a empresas que únicamente son estratégicas para el interés de unos pocos.
1: Esther Muñoz y Pepa Millán preguntaban a Carlos Cuerpo, al vicepresident, que ha presumit de la bona marxa de l'economia, ha defensat el respecte per la feina de la justícia i la tolerància zero davant la corrupció.
14: Conlleva también, por supuesto, un elemento de tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal.
1: També li ha tocat donar explicacions a Yolanda Díaz.
18: ¿Y sabe cuál es mi límite, señor Tellado? Mi límite es usted y sus políticas.
1: A la vicepresidenta segona li preguntava a Miguel Tellado.
19: En unos minutos van ustedes a escuchar unas sirenas. No se inquieten. No es la Policía Nacional, no es la Guardia Civil, son los bomberos. No se inquieten, no es la UCO. La UCO està en Ferraz.
1: Avui estava previst un simulacre d'incendis. Els diputats han hagut d'abandonar l'edifici durant 20 minuts.
12: A aquesta hora en marxa tot Catalunya les manifestacions dels docents a la segona jornada de vaga unitària des que va començar el cicle de mobilitzacions, a la que recorre la ciutat de Barcelona i el nostre company Toni Conde. Bon dia.
26: Bon dia, doncs mira, seguim ara al Pla de Palau, on tot just ara comença a moure's la capçalera de la manifestació. És la segona jornada de vaga educativa a tot Catalunya i es produeix l'endemà d'una reunió entre sindicats i departament que va acabar sense acord, però per primer cop els sindicats van celebrar que el departament els va fer una proposta en base a les seves demandes. Tot i que admeten que la proposta del departament pel moment és insuficient. Ignasi Fernández, de professors de secundària, adverteix que el departament ha de moure fitxa.
27: Clarament, aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere, ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
26: Educació i sindicats s'han citat avui a les 3 per a una nova negociació, aquest cop en plena jornada de vaga.
12: I anem ara fins a Lleida, perquè l'audiència d'allà ja s'ha pronunciat sobre la condemna a un home per calar foc a la seva parella al 2022, Pepa Santgenís.
28: L'Audiència de Lleida ha condemnat a 16 anys de presó l'home acusat de ruixar la parella amb líquid inflamable i calar-li foc dins d'un pis a d'Artesa de Segre a la Noguera la matinada del 28 de novembre del 2022. Segons la sentència, el tribunal el considera autor d'un delicte d'incendi amb perill per la vida o la integritat de les persones, amb l'agreujant de parentiu. Els magistrats descarten condemnar-lo per assassinat en grau de tentativa, com demanaven la fiscalia i l'acusació particular, perquè conclouen que va ser el mateix acusat qui va ajudar la víctima a sortir del pis en flames, perquè no s'ha pogut provar que hi hagués cap altra persona per auxiliar-la. Tal com va relatar la víctima durant el judici, el tribunal considera provat que els fets van passar mentre ella dormia en un matalàs situat al costat del sofà. Segons la sentència, l'home la va ruixar amb alcohol i li va calar foc. Davant la lenta combustió, afegeixen els magistrats, l'acusat va agafar-la pel coll, la va arrossegar fins a una cantonada i la va tornar a ruixar, aquest cop amb acetona. La sentència, que no es ferma, es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També obliga a indemnitzar la víctima amb 120.000 euros per les lesions i els danys morals causats.
12: I acabem amb esports, perquè a aquesta hora el Camp Nou acull el comiat de la capitana Alexia Putellas després de 14 anys al Futbol Club Barcelona. Allà hi és el nostre company Josep Capel.
29: Què tal? Bona tarda. De moment vam retard. Estava previst per les 11. Ja està tot preparat sobre la gespa del Camp Nou amb tots els títols, recordem, 38, amb la samarreta del Futbol Club Barcelona. I seran el president electe Joan Laporta, també el president en funcions Rafael Juste, tota la primera plantilla, per tant, les seves companyes, la família i, com dic, ja absolutament tot preparat per una llegenda, tal com es llegeix en una de les pantalles que hi ha al costat de tots els trofeus que Alexia ha guanyat amb el Futbol Club Barcelona. Recordem també que aquest vespre, en el partit davant la Real Societat, serà el comiat davant l'afició. Ella mateixa ho va anunciar ahir a les xarxes socials, com deia, tota una llegenda amb aquests 38 títols, sent la jugadora amb més gols del femení, només darrere del club del que és la figura de Leo Messi, tota una institució. Anem a veure si avui també diu on anirà a parar quan acabi la seva vinculació amb el Barça.
12: Moltes gràcies, Josep Capel. Continuarem pendents. De moment, això és tot. Tornem a més notícies a les 12.
13: Ràdio 4.
7: compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
8: El Pla B, amb Toni Marín.
7: Compromesos amb la bona informació.
15: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
25: Metròpoli, amb Xavi Collado.
8: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12, aquesta hora pendents de les paraules des de Roma del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ana Córdoba.
2: Sí, ara
1: sentirem una mica en directe, efectivament. Exacte. Sí? Molt bé. Què dius tu, Carla Villegas?
2: Ah, hola, què tal? Hola.
1: Bon dia, bona hora. Bé, home, sort que tenim un bon psicòleg avui aquí al programa, perquè, noi, estem faltats de psicòlegs, tots plegats, eh? Antoni Bolinches.
3: Sí, estem en una crisi general.
1: Però com és això, que anem de mal en pitjor? Què passa aquí?
3: Molt senzill, perquè hem creat un model de felicitat associat al consum i, evidentment, això és una fal·làcia. O sigui, un no és més feliç per consumir més, sinó per sentir-te més realitzat o tenir amors harmònics. I com això no és la realitat de la majoria de la població, hi ha un desencís, hi ha una frustració, n'hi ha un neguit, tot això genera agressivitat i així estem.
1: Bé, ara de seguida sentirem també les paraules. Aquesta hora qui dona explicacions és Alexia Putellas, eh? De seguida connectarem amb els companys de la redacció d'esports d'aquesta casa. Exacte. I sentirem què diu aquesta grandíssima jugadora que posa punt i final, no? Últim partit, avui.
2: Exacte.
1: Amb el Barça,
2: després de 14 temporades. Sí,
1: mare de Déu, santíssima. Bé, doncs ara sabrem què diu. Bolinches, i què hem de fer? Com s'arregla això? Què hem de fer per estar millor? O per no estar tan malament, diguéssim?
3: Millorament personal. O sigui, no pot haver millora social si no hi ha millorament personal. Mm-hmm. I la dinàmica social és psicopàtica i psicopatologitzant. O sigui, per què? Perquè veiem el que parlàveu dels polítics.
1: Sí.
3: Però recordo, en el seu moment, que quan col·laborava amb el Ponset a Redes, ell parlava sovint de l'efecte nefast que té el mal exemple dels polítics perquè validen comportaments irregulars i aleshores la delinqüència en general, diuen, més roben els polítics. A partir d'aquí es crea una situació de campi qui en pugui. Mentre no hi hagi una ètica del comportament dels que han de ser referent de comportament social, que són els polítics, difícilment podrem corregir els mals hàbits, el canvi qui en pugui, i creure que ser més intel·ligent és enganyar els altres. Quan ser intel·ligent és respectar els altres i buscar, des de l'egoisme positiu, una manera d'entendre'ns tots.
1: Sí, senyor.
2: Què és això,
1: sí,
2: de l'egoisme positiu?
3: Pues aquell egoisme que no perjudica el proisme.
2: Uh-huh.
3: El meu egoisme té un límit, que no pot perjudicar el teu. Aleshores, jo he de fer un diàleg intern. Dic, això és bo per mi, però és dolent pel proisme, no ho puc fer. En el fons, no és més que una manera casolana d'incorporar a l'imperatiu categòric de la moral kantiana, que deia actuar de manera tal que la teva pauta de comportament pugui servir de referència al comportament universal. Com ho diem en català? El que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú.
1: Exacte. Correcte. Antoni Bolinches diu, després de 10 anys en parella, atenció a això, Després de 10 anys en parella, l'home és infidel quan pot i la dona quan vol.
3: Sí.
2: Ai, mare.
1: Mira com riuen.
3: Sí. Sí, perquè la dona necessita més requisits per ser infidel. Moltes et diuen, no, és que jo només seria infidel si m'enamorés amb un altre. I llavors diu, bueno, i aleshores, què vol dir enamorar-se amb un altre? Pues tenir ganes d'anar al llit amb ell. Per tant, aquí hi ha un silogisme. Què entenem per enamorament alternatiu? Evidentment, a l'home, pel seu condicionament ancestral, encara que des que és tan fàcil tenir relacions sexuals, hi ha homes que defugen oportunitats d'infidelitat. Perquè, clar, quan hi havia poques dones disponibles i disposades, l'home aprofitava totes les ocasions. Des del moment que la interacció sexualitzada fora de la parella s'ha normalitzat i el percentatge d'infidelitat és versemblant amb homes i dones, al voltant del 50% en 10 anys de convivència han estat en algun moment infidels a la seva parella. Evidentment, la dona necessita més requisits, per això segueix considerant més perillosa per l'estabilitat de la parella, la infidelitat de la dona, perquè vol dir que ja t'estima una mica menys a tu perquè està més disposada i disponible per tenir relacions sexuals amb un altre. En canvi, a l'home pot dissociar afectivitat i sexualitat, i per tant que tingui relacions amb una altra dona no significa que no estimi a la seva.
1: Els homes tenen por a les dones sexuals. Quan les dones es fan grans, no troben homes de la seva talla.
3: Sí, això és...
1: Subtítol de la síndrome de les superdones.
3: Exacte,
1: eh?
3: Exacte, sí.
2: Superdones.
3: Sí, és un llibre que ha despertat polèmica. Sí. És aquí una altra, podríem dir, diferència essencial entre com repercuteix l'èxit de l'home amb el seu èxit amorós i com l'èxit social de la dona dificulta el seu èxit amorós, perquè la dona es segueix enamorant admirativament. Per tant, una dona excel·lent troba pocs homes admirables, i un home excel·lent és admirat per moltes dones.
1: L'enamorament és fàcil, l'amor és difícil. Ana Córdoba. L'enamorament és fàcil, l'amor és difícil.
2: Sí.
1: Ho diu el Bolinches, això, no ho dic jo.
2: Això és evident, no? Sí. Enamorar-se és una cosa que surt de manera sobtada, sí, no? Però sí, mantenir l'amor...
3: Sí, deia Ninon de l'Enclos, deia... El amor casi nunca muere de hambre, casi siempre de indigestión. El que perjudica a l'amor és la convivència. La convivència és enemiga de si mateixa.
1: La convivència és enemiga de si mateixa.
3: Sí, sí, perquè s'activa el principi d'habituació i saturació, que actua de la següent manera. Les coses bones de la teva parella t'hi habitues. Per tant, allò que era bo no és tan bo. I què passa amb les dolentes, Javi, que són pitjors? Si allò que era millor no és tan bo i allò que era pitjor encara és més dolent, evidentment hi ha una depreciació recíproca, però no simètrica, del sentiment amorós. I la dona, com espera més perquè inverteix més, queda més decebuda. La majoria de crisis de parella és per insatisfacció vital de la dona com conseqüència de la saturació.
1: Vols dir que no acabarem tots separats al final, Bolinches?
3: Sí, ens separarem i ens tornarem a juntar. I si aprenem,
1: amb una altra?
3: Sí, i si aprenem de cada separació, a l'última l'encertarem. Per això dic, amb un dels meus aforismes que ha fet fortuna, que en la parella que no et pots equivocar és en l'última.
1: Ja, però aquesta... jo tinc amics que em diuen sempre em sopego amb la mateixa pedra.
3: Bueno, perquè, escolta,
1: cometem els mateixos errors.
3: Escolta, en Julio Iglesias, sí.
2: Però què n'aprenem? Què n'aprenem de les separacions? És a dir, què és el que fem
3: Bona
2: per després
3: pregunta.
2: Millorar?
3: Si no aprenem perquè tenim problemes, sinó que aprenem si aprenem dels problemes que tenim. Jo puc positivar l'adversitat. I si tinc un problema amb tu, o amb tu, o amb tu, Javi, aleshores jo et puc preguntar, Javi, quin problema tenim? I en lloc de criticar-te tu, em critico jo. Si cada dona que em deixa, jo li pregunto per què em deixa, i en lloc de desacreditar-la amb ella, em qüestiono jo, jo em milloro.
2: I això no és possible millorar-ho sense deixar la parella, per exemple? És a dir... També a vegades tinc una mica la impressió que avui dia és molt fàcil agafar i dir em rendeixo, això no serveix,
3: sí,
2: plego veles.
3: Perquè hi ha poca resistència a la frustració, tens tota la raó. Podríem aprendre en parella, sí, però per aprendre hem de tenir necessitat, i la necessitat la tenim quan les coses van malament, no quan les coses van bé. Cap parella arriba a final del diumenge a la tarda, després de passar un cap de setmana extraordinari, no es fan replantejaments metafísics. No diuen, com és possible que siguem més feliços? A què és degut aquesta màxima felicitat de la que gaudim? Ningú fa això.
2: Però sí que podem parlar, per exemple, això que deies, no? A fer autocrítica. Doncs, per exemple, quan jo veig que hi ha una cosa de la meva parella que no m'agrada, o alguna cosa meva que no li agrada a la meva parella, en lloc d'atacar o de sentir-me atacada, poder pensar, ostres, potser tinc alguna cosa a millorar, també, no?
3: Totalment d'acord. Aquest seria el model. De fet, aquest és el model que jo plantejo, la teràpia vital, que és aprendre de les coses que et succeeixen. A la vida els bons moments són per gaudir i els dolents per aprendre. Ah. El que passa que el mal moment no és un aprenentatge automàtic, és una possibilitat d'aprenentatge. Yeah. Per tant, jo no aprenc perquè tinc un mal moment, sinó que aprenc si aprenc del mal moment. Per tant, jo he d'interactuar amb aquest mal
2: moment. Hi ha d'haver una actitud proactiva, no?
3: Exacte. I això és el diàleg intern i les conductes d'autoafirmació en la terminologia de la teràpia vital, que va ser el model que jo vaig crear l'any 2004. O sigui, tots vosaltres encara no havíeu nascut.
2: Home, nascut sí, el 2004 sí, eh?
1: El 2004 sí,
3: sou,
1: eh?
3: Sou molt joves.
1: El 2005 va néixer el meu fill.
2: Imagina't, el 2014 el meu.
3: Bueno, no ho sembla, no ho sembla.
2: Semblem joveníssims, jo, 14 anys.
1: L'Anna sí que és jove.
2: 14.
1: Ai, senyor. Bolinches, tu també estàs com sempre, eh?
3: Sí, no sé si això...
1: Et deus cuidar molt.
3: No sé si això és un afalagament.
1: No, ja saps tu que sí. No, de veritat t'ho dic, et deus cuidar molt, tu.
3: Aviam, tinc una vida realitzadora. Segueixo treballant amb 79 anys. Per què? Perquè faig el que m'agrada.
1: 79, ho entens ja, eh?
3: Sí.
1: Com el Florentino.
3: Sí, sí, sí.
1: En farà 80 a l'agost.
3: Sí, no tinc tants cèntims com ell, però... però segurament tinc més realització personal.
2: Ah. Vius més tranquil, probablement.
1: Ai, senyor. No es pot deixar de treballar, o què?
3: Si fas el que t'agrada, no haurien de deixar de
1: treballar. El doctor Cugat ho té claríssim, això. Sí. Diu, no es pot parar de treballar, sí. I n'hi ha molts que paren, i al cap de 4 dies
3: sí.
1: El clot.
3: Sí. La correlació entre feina i pervivència de vida és molt senzilla. Si tu fas el que t'agrada, no hauries de deixar de fer. Si tu fas el que no t'agrada...
1: Oh, clar, tant, malament.
3: El problema és que només ens sentim realitzats a la feina el 20% de la població.
1: Només el 20%, un de cada 5?
3: Després,
1: només?
3: Sortosament, el 50% estan més o menys conformats.
1: Ni fu ni fa.
3: I aleshores, amb un hobby complementari, i si tens amor harmònic, tu pots ser perfectament feliç. Ah.
1: Bé, l'altre dia llegia també, diu... A Bolinches diu, les persones que s'amarguen la vida és perquè encara tenen en el present els records negatius del passat.
3: Pues una bona manera de dir-ho. No sé si ho he dit jo, perquè...
1: Sí, sí, com vas dir tu.
3: M'adjudiquen
1: moltes vegades. Sí, com vas dir tu, i dic, en qualsevol cas, ho comparteixes, sí, sí, això? Sí, és així,
3: sí,
1: això?
3: Sí, sí, sí. Aviam, saber oblidar ja és tenir bona memòria. Aleshores, això seria un desenvolupament d'aquesta idea força. Si recordéssim totes les coses dolentes que ens han passat a la vida, no podríem ser feliços. Per tant, repeteixo, saber oblidar ja és tenir bona memòria.
1: I com podem oblidar? Com s'ha de fer això? És a dir, com podem passar pàgina d'aquests traumes i aquestes
3: quan
1: històries?
3: Quan hem patit
1: que...
3: productivament. Un trauma és un patiment que no hem assimilat. I no l'hem assimilat perquè no l'hem enfrontat i no hem volgut patir. Clar, si la meva dona em deixa... Jo m'emborratxo. Entro en conductes autodestructives. D'aquí 5 anys diré, la meva dona m'ha destruït la vida, però la meva dona només m'ha deixat.
2: Clar, i tu continuaràs
3: tot
2: en aquell moment, no?
3: És que què faig jo amb allò que em succeeix? Però si la meva dona em deixa, i li pregunto per què em deixa, i em corregeixo, i vaig a teràpia, i creo una nova xarxa de relacions, i a sobre me'n vaig al gimnàs, i allà conec a la Koplovich, i en cas d'un la Koplovich, aleshores, després a la meva dona li envio un ram de flors, gràcies, xata, per haver-me deixat, gràcies a això m'he casat amb la Koplovich. Per tant, el que ens fan els altres és decisió seva, però el que fem nosaltres amb el que ens fan els altres és decisió nostra.
1: Et pots reenamorar de la teva exparella i recuperar el desig sexual?
3: Reenamorar, sí. Recuperar el desig sexual és
1: complicat.
3: Molt difícil. Sí, perquè el subjecte eròtic més atractiu sempre és el proper. La persona desconeguda, la que et fa vibrar. La fase passional, això ho explico ja a Sexe Savi, que és un llibre de l'any 2001.
1: O sigui, me'n recordo, sí, Sexe Savi.
3: Sí. Doncs, el subjecte eròtic més estimulant és el proper. Per tant, la parella estable passa de la fase passional, que dura 2-3 anys, a la fase homeostàtica, o sigui, de regulació de l'energia sexual cap al subjecte amorós. Mm. Però ja, evidentment, és menys freqüent la sexualitat i menys rica. O sigui, es fan menys coses i amb menys freqüència.
1: Hi ha psicòlegs que diuen el desig sexual desapareix als 3 anys i al cap de 5 anys estem cansats de la parella.
3: Si no apliquem els principis de sexe savi, sí. Per això veia...
1: Quins són aquests principis?
3: Sexe savi. Primer...
1: Així en resum, per veure si encara hi som a temps de salvar alguna cosa.
3: Sí, David, molt ràpid.
1: En Còrdoba, escolta bé.
3: Sí.
2: Sí, a mi sempre em poseu d'exemple, ara, aquesta...
1: Va, perquè encara, tu encara hi ets a temps, altres ja anem tard.
3: I com diu l'Anna...
2: Jo no tinc cap queixa.
3: Sí, la teràpia vital no és més que sentit comú adequadament aplicat. Mira, dos receptes molt ràpides. Aplicar la regla d'or de la sexualitat, que la vaig tipificar a sexe savi. Molt senzill. Fes tot el que vulguis, no facis res que no vulguis, fes-ho des del desig previ i d'acord amb la teva escala de valors sexuals. I l'altre, és preferible desig sense relació que relació sense desig.
2: Exacte, no forçar-te.
3: Amb això en tindríem prou. Per mantenir la fase homeostàtica.
1: Que en sàpiga com m'agrada, eh? M'hi estaria hores amb el bolinxe, sempre.
3: Parlant,
1: com ens ajuda,
3: no?
1: Això? Sí, home, no? Prenem nota de tot el que... I sempre estàvem millor abans que ara. Sempre ens pensem, sempre donem per fet... Oh, quan tenia 30 anys. Sí? I això ho dius quan en tens 40. I quan en tens 50, sí. Oh, que bé estava quan en tenia 40. I no, en aquell moment estava, només pensava que estava molt bé quan en tenia 25 o 30.
3: Sí, sí.
1: Com és que som així?
3: Com deia el poeta, cualquier tiempo pasado fue mejor. Però alhora jo dic que a qualsevol edat de la vida podem ser feliços, però a condició de que no ho vulguem ser de la mateixa manera. Clar, si ara als 79 anys volgués que la meva felicitat apengués de tenir tres nòvies, jo seria un neuròtic. Si als 79 anys jo crec que la meva felicitat és sentir-me existencialment útil i tenir una certa harmonia amorosa i familiar, evidentment puc ser perfectament feliç.
2: Com és una relació amorosa harmoniosa? Perquè parlem d'harmonia amorosa, com ha de ser això?
3: Això ho explico a l'amor al segon intent. Quatre paràmetres. Bon acoblament sexual, caràcters prou compatibles, escala valor similar, projecte de vida convergent. Això s'ha de donar en suficient grau i permetre que cada un, sent ell mateix, pugui estar instal·lat còmodament en una relació amb l'altre. Per això dic, no deixis de ser tu per estar amb l'altre, però procura ser la millor versió de tu mateix perquè estaràs millor amb més persones.
1: Bé, mira, la Carla Villegas té 24 anys. Què el recomanaries? Un consell d'Antoni Bolinches per a la joventut de 20 o 25 anys d'avui en dia. Com els veus, cap on van i com ho haurien de fer, tot
2: que ara,
1: això?
2: Ara, perdoneu, però la situació també és molt diferent per tot el que té a veure amb les apps de cites. Antoni, les xarxes, el pensar tota l'estona que podràs conèixer algú millor, perquè ho tens en un clic, no?
3: Sí,
2: perfils de nois, de noies...
3: De fet, en un aforisme meu dic que estem en un temps fàcil pel sexe i difícil per l'amor, precisament com conseqüència del que tu dius. És molt fàcil tenir sexe i precisament al ser molt fàcil tenir sexe, moltes persones es volen mantenir en fase de variació sexual en lloc d'estabilitzar-se en fase d'harmonia amorosa. L'harmonia amorosa és conseqüència d'aquests quatre paràmetres, però, evidentment, això no s'estableix d'entrada. La primera parella no és una veritable elecció, és la conjunció de dos situacions, dos atraccions i dos necessitats. Sí. Tu et trobes en una situació, t'agrada aquell xicot i tens una necessitat sexual. L'altra persona, et dic un xicot, amb les relacions heterosexuals, però, evidentment, dos persones que s'agraden, en aquell moment coincideixen i els dos tenen la necessitat sexual. Com no hi ha un tabú moral com existia a la meva generació, i d'això només han passat 50 anys, t'havies de casar i la dona havia de ser verge, perquè si no era verge... podia ser rebutjada per la parella. O sigui que sembla consciència-ficció, però només han passat 50 anys.
1: Deixa'm dir, notícia d'última hora, el jutge Pedraz imputa a Cerdán, a Zarrías i a la gerent del PSOE en el cas Leire Díez. Dit això, endavant, Anna Córdoba.
2: Sí, continuem amb Antoni Bolinches. Sí.
1: Ara, quan puguem, sentirem també a Pedro Sánchez en directe.
3: Sí, a mi el tema de la política m'interessa precisament perquè haurien de ser el referent de comportament ètic que podria rearmar des d'un punt de vista del comportament a la societat.
2: Ens falten referents.
3: Sí, ens falten referents d'ètica del comportament. Sí, els polítics no ho són, al contrari. Els polítics es seleccionen per selecció social negativa, no per selecció social positiva. Per jugar al Barça o al Madrid has de ser un gran jugador. Per ser un gran tenista no pots simular, perquè estan avaluant la teva competència. La gran pregunta, Javi, és com s'avalua la competència d'un polític? De cap manera. No hi ha medidors ni psicològics, ni ètics, ni intel·lectius per decidir qui pot ser un gran polític. I, per tant, el gran polític, entenem per gran polític una persona honesta, té un desavantatge amb respecte a altres persones que ho són menys. Per tant, a partir de que tu i jo competim per la secretaria general d'un partit, el que tingui menys ètica té més possibilitats i el que té més ètica té menys possibilitats.
2: I tot això, com ens afecta, no? a la població en general? Perquè dius, ens falten referents. Veient pues sí. Això, si això és el nostre exemple a seguir, això ens fa infeliços, en certa manera.
3: Sí, per això vaig crear la teràpia vital, per això treballo, perquè fer una aliança de les bones persones, perquè les dolentes tenen avantatge i les bones només tenen la capacitat d'influir per via de cercles concèntrics, però això s'extén sense arribar a la piràmide, perquè la piràmide del poder té un avantatge, la manca d'ètica, i per tant el que té ètica té desavantatge.
2: Però vols dir que les males persones són conscients que ho són? És a dir, ens falta tanta autocrítica?
3: No, les males persones ho expressen molt bé en un missatge que va sortir ahir a internet, que va dir: la finalitat justifica els mitjans. Que era un de... Bueno, això és una màxima de Maquiavel. Sí. Maquiavel ja deia això. La finalitat justifica els mitjans. I a més afegia, i li deia al príncep, amb el seu famós llibre, sí, li deia: príncep, si has de triar entre que el poble t'estimi o el poble tingui por, millor que el poble tingui por, perquè la por dura més temps que l'amor. Aquest és, podríem dir, el missatge, podríem dir, demolidor de la realitat política del món. Mira qui mana el món, Trump, Putin... O sigui, hem d'anar molt en compte. Sincerament, estem en una crisi de model de societat i això només canvia amb un predomini de les bones persones. Però sóc pessimista. Les bones persones mai arribaran al poder polític, arribaran al poder de la beneficència, de quan en quan surt una Teresa de Calcuta, de quan en quan surt un Gandhi, de quan en quan surt un referent d'ètica del comportament amb la filosofia, amb la ciència, amb la literatura, però difícilment amb la política. I per això he citat abans la frase de Lord Acton, i la repetim: el poder corromp, i el poder absolut corromp absolutament.
1: El dia de la dona, el 8 de març, sabeu què va dir?
2: Qui? Què va dir?
1: Va dir: la meitat de la població masculina vol tornar al model de dona subordinada i home dominant. Però, per fortuna, no? Explica'ns-ho tu, això.
3: Sí, aviam. L'home està en una...
1: Per fortuna, l'altra meitat s'autoqüestiona.
3: Exacte.
1: Sí? Completem el titular.
3: Sí, l'home està en una dicotomia, no? L'home ha d'acceptar l'excel·lència femenina i valorar que admirar la dona és tan vàlid com la dona admiri a l'home. Perquè si a mi em tria una dona excel·lent, això no va amb de mèrit meu, sinó que és mèrit meu, en tant i quan una dona excel·lent m'està acceptant. Abans això era unidireccional, el que se'n diu admiració subsidiària, és conseqüència de que tu et fas admirable perquè la teva parella és admirable. Bé, això pot ser bidireccional. El que seria admirable és que els dos membres de la parella s'admiressin recíprocament, perquè si no es crea una visió d'èxit subrogat o subordinat. Perquè si tu has de ser important perquè és important la teva parella, aleshores, evidentment, tens un problema amb que, perquè tu no et sentiràs prou realitzada.
2: Clar, i l'altra cosa...
1: Deixa'm anar un segon, mira, perquè aquesta hora estem pendents també de l'acte de comiat d'Alexia Putellas del Barça, després d'aquestes 14 temporades, i allà hi tenim el nostre company Josep Capel, que ens ho explicarà perfectament bé, com sempre, com està anant tot això. Imagino que més que motiu, no, Josep? Com va? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, molt, molt emotiu. Amb mitja hora de retard per això, perquè fa dos minuts, estava previst per les 11, i al final fa dos minuts que ha començat. Ja ha començat perquè hi ha una mena de pantalla molt gran a la gespa del Camp Nou, on estan visualitzant ara mateix el vídeo que ella mateixa va penjar a les xarxes socials per anunciar la seva xarxa, música de Rosalía de fons, parlant amb ella. Tu, com crec jo que ja ha vist aquest vídeo, doncs l'estem visualitzant nosaltres ara mateix.
1: Sí, l'hem
4: sentit. I al costat d'aquesta pantalla tenim els 38 trofeus que ha guanyat amb el Futbol Club Barcelona en aquestes 14 temporades. Hi han dues cadires, al costat de les dues cadires, o sofàs, més que cadires, també estan les dues pilotes d'or. Per tant, suposo que en breu sortirà ella i se li podrà fer algun tipus de pregunta perquè pugui respondre als mitjans de comunicació. Però dic que anem una miqueta de retard, un acte, per cert, preciós, que s'està fent sobre la gespa del Camp Nou, no a l'auditori, sinó sobre la gespa del Camp Nou.
1: Ah, perfecte, Josep. Escolta, moltes gràcies. Qualsevol cosa, anem parlant. Línies obertes, com sempre.
4: Perfecte, a punt de sortir ja la gespa, això començarà en breu.
1: Perfecte, gràcies. Fins ara mateix. Josep, mare meva.
3: Jo recordo quan encara anava al camp de les Corts, de molt petit, i quan es va inaugurar el Camp Nou, que ara ja és el Camp Vell.
1: El nou Camp Nou, ara ja. Spotify.
3: I que anava amb el meu pare i només coneixia el Kubala perquè ja estava calb i des de dalt de tot deies que aquell era el Kubala, però els altres no sabies qui eren.
1: Ai, senyor. Què dius, Sílvia? Què dius? Que ha de marxar? Ja vols marxar, Antoni?
3: No, però
1: jo tampoc
3: 12,
1: vull que marxis.
3: A les 12 tinc visita. No. Però, Javi, felicitats pel programa.
1: No, gràcies a tu i gràcies per ser com ets. I...
3: No, estic a la vostra disposició.
1: No, vine com vulguis. Sí, no. Ja t'ho dic ara. Sí. No m'encansaria mai jo i els oients tampoc. Tu saps el que arribem a aprendre i com podem millorar moltes coses. Anem estressats, angoixa, i en parlàvem també, això. Estem trinxats.
3: Alguna cosa que podem aportar als iaios és l'experiència reposada que pugui servir d'incentiu per no cometre els mateixos errors que vam cometre nosaltres. Ensenyar és, d'alguna manera, transmetre la nostra experiència vital adequadament assimilada perquè errors que vam cometre nosaltres no els repeteixin les noves generacions. Però alhora, deia Ortega y Gasset, sempre que ensenyes, ensenya a la vez a dudar de lo que ensenyes.
1: Antoni, torna, sisplau, torna aviat, que et necessitem. Ets un pou de ciència.
2: Moltes gràcies.
1: Anem cap allà, que tenim l'Alexia a la gespa i a Capel.
4: Sí, ja està sobre la gespa. L'està entrevistant una companya de Barça TV, i acaba d'explicar ara mateix les seves primeres paraules, que evidentment no és fàcil el pas que ha donat, que ahir fins i tot sentia mal físic de tot el que estava succeint, d'aquesta sortida, convençuda de la decisió que ha pres, però en tot cas ahir doncs patint, entre cometes, a l'hora d'anunciar la marxa després de 14 temporades i haver estat tot en aquest club, doncs haver d'anunciar-ho tot, que feia ja un temps
1: que ho tenia
4: decidit. I ara doncs explicar una miqueta quina és la sensació que té 24 hores després d'aquest anunci, és el que està explicant ara mateix l'Àlex.
1: Doncs sentim-la en directe, si et sembla. Sí, Josep?
5: Avui no és un dia per parlar de números, però sí que cal situar una mica per recordar i tenir molt clar tot el que has aconseguit, que és històric. O sigui, 507 partits jugats,

0: FIFA The Best i jugadora de l'any de la UEFA, i a més amb la selecció, un Mundial i dues Lligues de les Nacions. Què li diries a aquella nena que va venir aquí amb 6 anys amb el seu pare?
1: No ara, només per tot el que acabes de dir, sinó per tot el que ha succeït. No m'ho hagués cregut mai, a sobre ens assentàvem allà, me'n recordo perfectament. No s'ho hagués cregut mai que tot això vindria. Però, de fet, aquests dies parlant de bueno, com anunciar-ho, com em sentia més còmode, quan em van preguntar lo dels títols, imagina't la roda d'exigència i d'ambició que portes que no ets conscient. No sabia quants n'hem guanyat, quants hem aconseguit, perquè és com sempre pel següent, sempre pel següent, i els que ja han passat els deixes com en una motxilla que no n'ets conscient.
0: Clar.
1: I allà va ser com, ostres, realment quina pena que no hagi estat de gaudir-ho i ser conscient, però a la vegada quin... Has complert l'objectiu, era el que volies. No et quedis estancada o agafada al que ja has aconseguit.
0: Tens encara aquesta sensació?
1: I seguir.
0: Home, ja pots estirar, no? Tranquil·la i sentir-te...
1: Sí, mira, he fet una promesa que és que avui m'obriria en canal, obriria el meu cor, perquè al final durant molts moments no ho pots fer perquè hi ha un calendari esportiu per respecte a les companyes, perquè sí, no vols desequilibris dins d'aquest calendari. Però avui ja no hi haurà això, llavors sí que em vaig prometre que avui m'obriria en canal. Al final, com deia, no? Sí que seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Llavors, no. si deies, no, és que l'any que ve ho pots fer, clar que ho podem fer, però no ho normalitzem que és...
0: Fas
1: així i ho aconsegueixes, costa moltíssim. Llavors això també va fer em va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant. O sigui, per mi era molt important també sentir que no seguia amb aquest compromís amb l'equip, no? Llavors jo les conec, sé com treballen, sé les jugadores que hi ha, llavors sé que l'equip continuarà guanyant i per mi també era un objectiu que això passés.
0: Bé, per conèixer una mica la teva història, jo crec que necessitem que vingui el Xavier Llorenç amb nosaltres. On és el Xavier? Un aplaudiment.
2: Ara surt el
0: que ell és
2: una
0: de les persones
2: Llorenç,
0: que més
2: et
0: coneix,
2: que va ser
0: no?
2: el com seu va... entrenador al Barça, als seus inicis, i diria que fins als 2017. És a dir, just abans que comencessin a arribar els grans èxits de l'equip. Per tant, és un dels constructors d'aquests inicis complicats del Barça. Per posar en context, el Barça, crec, diria, ja la parlo de memòria, abans de l'arribada d'Alexi havia guanyat 7 títols a la seva història, i amb ella 38. És a dir,
3: espectacular.
2: Simplement per posar una mica en context que el creixement del femení del Barça ha vingut acompanyat i de la mà, sense cap mena de dubte, també entre d'altres, però especialment de l'Alexia Putellas. I ara doncs parlant al Xavi Llorenç, que és, diguéssim, el que va iniciar el que és el femení a la professionalització.
3: Moltíssimes gràcies, Josep Capel. Escolta'm, merci, que vagi bé, una abraçada. Quin luxe. Sentir les paraules d'Alexi aquí, sí, en directe.
4: Sí, sí.
3: En el moment que parla, justament. Molt emotiu. Espectacular, espectacular. Qui tenim aquí, Anna Córdoba?
4: Doncs mira, tenim a la Filipa Teixeira, que és la responsable d'aquest projecte que us hem explicat abans al començament del programa, en la nostra portada, d'acord? El projecte 55 més, que bé, doncs dona oportunitats a persones a majors de 55 anys que volen continuar treballant i treure's així un sobresou.
3: Bé, perdoneu, perquè avui l'actualitat sempre mana, però avui tenim un dia que déu-n'hi-do i a aquesta hora, sí, també amb retard, comença la roda de premsa del president del govern espanyol des de Roma. Sentim Pedro Sánchez.
5: De voluntarios digitales que ya conformamos más de 15 países de los 27 países estados miembros de la Unión Europea. Cuarto, hemos tenido ocasión también para hablar de la migración, que es un asunto en el que, de nuevo, la Iglesia Católica y también el Gobierno de España tenemos, creo, que una sintonía bastante elevada. Su Santidad se ha interesado por la visión y por las políticas emprendidas por España al respecto. Nuestra posición es conocida. Una migración ordenada e insisto, ordenada, abre oportunidades para los países de origen, también para los países de acogida,

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, manté la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero des del Vaticà, on visita el papa Lleó XIV. Sánchez ha dit que no hi ha, de moment, prou indicis per canviar d'opinió i ha demanat respecte per l'acció de la justícia. Més detalls, Ferran Cuixart.
2: Exacte, bon dia. Són les primeres declaracions en públic del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, després de conèixer els detalls de les presumptes irregularitats del rescat de Plus Ultra que identificaven a Zapatero com una de les persones implicades. Sánchez assegura que s'ha llegit l'auto, diu, i que no veu indicis per modificar la seva confiança en l'expresident socialista. Col·laboració amb la justícia, diu, i presumpció d'innocència.
3: Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
2: També s'ha pronunciat sobre els requeriments que l'UCO està duent a terme a la seu del PSOE a Ferraz. Reitera Sánchez la col·laboració amb la justícia i que es prendran les mesures, diu, necessàries, com ja es va fer amb l'Eire 10.
3: Bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
2: I remarca que els temps amb la justícia són els que són, diu, i que s'han de respectar.
0: Moltes gràcies, Ferran, per aquesta última hora de la compareixença que encara continua en aquests moments. Per cert, que la visita de Sánchez ha coincidit amb la irrupció d'agents, com dèiem, de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil en la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid, en el marc d'una peça separada i secreta del cas Leire 10. Més detalls, Núria Alcalà.
4: Sí, el jutge investiga en concret una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials, és a dir, a entorpir presumptament causes que afectaven el Partit Socialista o el govern espanyol. Aquesta acusa secreta es dirigeix contra l'anomenada fontanera del PSOE, també contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán, l'empresari Javier Pérez Dolcet, l'exconseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i l'advocat Ismael Oliver per delictes d'organització criminal, suborn, prevaricació i tràfic d'influències, entre d'altres. La causa també es dirigeix contra l'advocat Jacobo Teijelo i el guàrdia civil Juan Sánchez Yepes, i d'aquí que els agents de l'UCO s'hagin personat a la seu de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid. El magistrat també aprecia indicis contra la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui li vincula la possible emissió de factures falses.
0: I obrim plana econòmica, el mercat immobiliari continua disparat. Les hipoteques sobre habitatges marquen rècord en 16 anys per un mes de març. L'assignatura d'aquests préstecs ha crescut un 9% el tercer mes de l'any fins fregar les 47.000 operacions, la xifra més alta al març des de l'any 2010. Són ja 21 mesos consecutius a l'alça en l'assignatura d'hipoteques. L'interès mitjà cau al 2,84%, el més baix des del passat octubre. L'import mitjà prestat es dispara un 10% fins als 174.000 euros. I milers de mestres i professors protesten a aquesta hora a diferents ciutats catalanes per mirar de desencallar el conflicte laboral amb el Departament d'Educació. Els manifestants tallen la 2 a Lleida i a diferents punts de l'AP7 a Tarragona, Girona i Barcelona. Reclamen més recursos i millors condicions a la segona jornada de vaga a l'ensenyament d'arreu de Catalunya. Seguint la manifestació de Barcelona es troba el nostre company Toni Conde. Explica'ns.
5: Doncs mira, la manifestació a Barcelona, que ha estat multitudinària, ha arribat fins a Drassanes, on ara hi haurà activitats com parlaments i taules rodones, després de recórrer i omplir el passeig de Colom. Els sindicats afronten aquesta segona jornada de vaga amb força després d'una negociació ahir en què va començar a haver punts en comú, tot i que consideren que les propostes del departament encara són lluny de les seves demandes. Els docents que es manifesten aquest matí a Barcelona també desitgen arribar a un acord beneficiós per l'educació, però alhora són prudents i segueixen amb voluntat de continuar mobilitzats.
6: Costa tenir esperança a vegades perquè és veritat que estan com molt aferrats a la seva postura.
7: Però encara queda molt, vull dir, estan molt lluny del que estem demanant i del que portem molts anys quedant-nos enrere.
8: És una situació incòmoda des de molt de temps i el que voldrien seria tenir una mica d'unes certes compensacions i reconeixement.
5: La vaga a tot Catalunya ha produït també talls de carreteres, per exemple, de l'AP7 a Girona i Granollers, entre d'altres. L'USTEC xifra la participació a la vaga pel moment en un 60%.
0: Esports. L'Espanyol ha anunciat la continuïtat de Leandro Cabrera una temporada més fins l'any 2027. Aquesta ampliació s'ha activat de manera automàtica un cop aconseguida la permanència i després que el central uruguaià hagi disputat una determinada quantitat de partits. Cabrera va arribar al club blanc i blau al gener de l'any 2020 i és actualment un dels capitans. I això és tot de moment. Tornarem a més notícies a la una.
1: Ràdio 4.
9: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana. Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
10: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
11: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
12: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
13: Com sempre, salut i per dir.
14: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
15: La veritat per davant de tot.
16: Andy i... jo no penso dir la paraula.
17: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
18: M'he quedat esparverada.
19: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
20: Nena.
1: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart d'una. Vinga, va, que és tard i vol ploure. Tant de bo plogués, Anna Còrdova. No tindrem aquesta sort, de moment.
2: No, de moment toca calor.
1: Calor, calor, calor. Calor, i demà més, i divendres més, i el cap de setmana fregimenta.
2: Però el cap de setmana, diumenge, comença a ploure una mica.
1: Una tempesta a la tarda. Sí, però aïllat, de curta durada. Pirineu, sí. A la resta, alguna gotellada sorpresa, diumenge a la tarda. I a veure dimarts. Hi ha mapes que diuen que dimarts hi podria haver més tempestes, alguna pedregada, per desgràcia, i patacada de les temperatures. Però els models no s'acaben de posar d'acord, per tant s'haurà d'anar seguint. De moment, calor. Uns quants dies més, amb tanta o més calor que la que tenim ara mateix. Sí o sí, mira, mira, l'estudi ple de gent. Home, Nieto, avui sí que et necessitava.
3: Bon dia, Xavi.
1: Com estàs,
3: Albert? M'encanta que em necessitis.
1: De veritat.
3: Digue'm.
1: No, res, home, que aquí l'actualitat des de primera hora que t'has cregut aquí. Pedro Sánchez en directe, l'Alexia en directe. A primera hora, l'1 contra anar a la seu.
2: Sí, sí, sí. Ha estat un matí una mica caòtic.
3: Jo estava fent el cafè, posant la tele una estona i l'he apagat i me'n vaig cap
1: Tom
3: al programa.
1: Tom, la tele, has de posar la ràdio, nen.
3: Ja, però
1: bueno, matí de Ràdio 4.
3: Ma mare estava allà amb la tele i dic, apaga la màquina.
1: Molt bé, i aquí tenim, justament estem parlant d'aquest tema tan interessant dels 55 més, Filipa Teixeira i el Sergi Zamora, que, escolta'm, això, arribar i moldre, eh? 4 dies i saps a la ràdio, també.
4: Sí. A més, la ràdio m'agrada molt.
1: Moltes gràcies, gràcies. I tenim, home, avui tenim un dinar o sopar per dues persones, Anna Còrdova.
2: Sí, sí, sí, molt adient.
1: Sí, perquè avui és el Dia Nacional
2: del celíac.
1: Del celíac.
2: Exacte.
1: Sí,
2: i per això avui proposem, doncs, un restaurant gluten-free, no?
1: Marta Alcàntara.
5: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
5: Molt bé.
1: Bon dia, moltes gràcies. Sí? Martita.
5: La Martita's i el restaurant, sí.
1: La Martita, un aclamat cafè restaurant 100% lliure de gluten i sense lactosa, situat al carrer Entença número 7 de l'Eixample de Barcelona.
5: Exactament.
1: Ho hem dit bé, això?
5: Molt bé.
1: Sí? Entença número 7.
5: Sí, tocant a Paral·lel.
1: A Paral·lel.
5: Sí.
1: Ah, perfecte, bona zona. Molt bé. Tu ets la directora i la xef del restaurant.
5: Exactament, sí.
1: Doncs ara de seguida parlem, però els oients el que volen és escoltar el so del dia, perquè ara tots volen venir a dinar o sopar de franc. Heu d'endivinar això, què és això, a veure. Et juro que no sé el que és, Anna Còrdova. Tenim pistes, diu la Marta Inglés.
2: Sí, tenim pistes.
1: Sí, perquè ella també va perduda com jo.
2: La Marta Inglés no va perduda,
1: sí,
2: eh?
1: Sí,
2: no,
1: també és perta
2: algun
1: dia.
2: L'ha vist amb mi. Saps
1: ah, l'ha vist?
2: És, això?
1: Ho sap tot.
2: La Marta
1: Inglés ho
2: sap
1: tot. Tot ho sap.
2: Què, vols pistes?
1: Sí, les vol ella. Qui
2: vinga,
1: mana aquí?
2: Va.
1: La Marta Inglés.
2: És un mamífer carnívor de la família dels mustèlids. Té les orelles petites,
1: sí, veus?
2: El cos prim i, atenció, les potes curtes amb els dits dels peus units per una membrana. Sí? Per aquí?
1: Sí, però
2: aquesta
1: no.
2: Aquesta és una bona pista,
1: jo,
2: no.
1: Va,
2: viu al riu.
1: Com un pop en un garatge.
2: Viu al riu.
1: El
2: és
1: riu?
2: Un mamífer. Té pèl, però viu al riu.
1: Ah, veus?
2: Ara sí?
1: Ara ja es comença a encarrilar la cosa. 900.
2: Ja no dic res més.
1: Digues el telèfon, Còrdova.
2: 900-454-455.
1: Ja te'l saps, eh? Li ha costat un any.
2: M'ha costat una barbaritat,
1: 900-454-455. Mira, tenim el Jordi Vila, espera't. Avui ha començat aquest matí a la Farga de l'Hospitalet la 27a edició de Fira Gran. Parlem tot de gent gran, tot i que a mi et dic que 55-60 no em sembla gran ningú. Però vaja, el Saló de la Gent Gran de Catalunya, el més important d'Europa, diu el Jordi, que ofereix més de 300 activitats gratuïtes per promoure l'envelliment actiu. Enguany es potencien les de ball i música. Jordi Vila!
6: Doncs, Xavi...
1: Qui tens per aquí al voltant? I quants anys tenen? I què fan? I què diuen?
6: Doncs mira, en aquests moments sí. un dels grups que ve de Calafell està entrant per fer el seu ball. Sembla que en aquests moments hi ha hagut una senyora que s'ha entrebancat. En fi, 27a edició d'aquesta Fira Gran, que dona molta importància, doncs, a la música i al ball. Ball en línia és el que estàvem veient en aquests moments. Han anat passant molts grups. I és que enguany es dona molta importància, doncs, a aquesta música, a aquest ball en línia. Estic molt ben acompanyat de la Joana Torruella, de 88 anys. Joana, tu has ballat durant molts anys al ball en línia. Per què va tan bé per la gent gran?
7: Perquè coordines com tens que el ball, tens que anar coordinada amb tots els altres companys, perquè si no el ball no queda bé i llavors et dona molta força i et dona molta seguretat.
6: Jo, quan venia cap aquí, pensava, doncs, li proposaré ballar reggaeton, però millor ballar en línia, no?
7: Ah. Home, i tant, tu. El reggaeton ja no es permet, tu.
6: I si parléssim del K-pop, què me'n diries?
7: Tampoc.
1: Què ens escolta, la Joana? Ens sent a nosaltres o no, Jordi?
7: No sé
6: un moment, sí, ara. Ah. Un moment, ara
1: molt bé.
6: En aquests moments t'està escoltant.
1: Joana, hola, digues. Com estàs?
7: Bé, mira aquí amb el teu company i acompanyada sí. De l'Antònia i del i tot i el...
6: També tenim està amb nosaltres el Ferran Simón, que és el director de la Fundació Fira Gran, ara parlarem amb ell.
1: Sí, ara en parlem. Sí, però una cosa, digues. Joana, d'on ets tu? 88 anys, d'on ets?
7: Jo què?
1: D'on ets tu?
7: Jo de Barcelona.
1: De Barcelona? Tota la vida a Barcelona.
7: Tota la vida a Barcelona, a les meves famílies tothom són de Barcelona i de Catalunya,
1: sí.
7: Així que encara és una nissaga que encara ens aguantem. Eh?
1: Ja. Quants fills tens, si és que en tens, i nets, i tot això?
7: Oh, és una pregunta, mira, tinc 7 fills.
1: Què dius,
7: ara? Tinc 8 nets i 2 bisnets.
1: Buah, 8 nets i 2 bisnets.
7: Sí. Carai. Sí, fins que som una família molt gran, eh?
1: Estàs distreta, Joana?
7: Oh, i tant. Bueno, ara ja molts dels nets ja són grans.
1: Sí.
7: Els meus nets, com que tinc la sort de que estan a Vallirana, no em tinc que cuidar d'ells.
1: Sort que no són aquí.
8: La sort, tinc la sort.
7: Escolta, ja se'n cuida el meu fill, que feien d'avi ells.
1: Clar que sí, clar que sí, que els hi toca a ells ara. Escolta'm una cosa, Joana.
7: Digues.
1: I tu balles sovint o què?
7: Ara no. Ara, des que va veure el Covid i tot això, pues no ballo gaire. Ara, si estic en un lloc que fan música, les companyes es posen a riure perquè ja em bellugo.
1: Ja et miren a tu, ja et miren totes a tu, la ballarina sí. Del grup.
7: Havia ballat molts anys sardanes, havia sigut d'una colla de sardanes.
1: Sí.
7: I, escolta, i això et dona molt de ritme, La
1: doncs
7: sardana
1: sí.
7: Et dona molt de ritme.
1: Ja, i una mica sí. Com és el teu dia a dia, Joana? És a dir, imagino que deus sortir a passejar amb les amigues, no?, prendre alguna cosa, no sé si fas alguna mena d'exercici.
7: No. Sí, d'exercici em faig molt. Mira, jo m'aixeco cada dia a les 7 del matí.
1: Sí.
7: Però ja tinc les dues carmanyoles que s'emporten els meus fills que viuen amb mi, perquè n'hi ha un que no marxa mai. I l'altre va tornar, em va dir que puc tornar, mare. Dic, sí, home, sí, la porta és gran. Llavors marxen, llavors els de matí arreglo una mica la casa, el que ve la suegra, I llavors me'n vaig a fer la caminata de marxa nòrdica,
1: sí.
7: O fer algunes coses. Jo sempre cada matí tinc coses.
1: Yeah.
7: El dijous acompanyo una senyora a comprar, que faig un voluntariat, i el divendres vaig a comprar perquè la nevera s'ha d'omplir, no?
1: Sí, i tant com s'ha d'omplir, sí, i de bon material, si pot ser. M'agrada molt perquè estàs molt activa, una miqueta la clau sí. De l'èxit, diuen els experts. Mira, al matí, quan tinguis una estona, has de sintonitzar Ràdio 4 i escoltar el matí de Ràdio 4. Fa poc va passar per aquí la Pepita Bernat, que farà 107 anys al juliol. I saps què? Cada diumenge balla a la Paloma. Cada diumenge balla a la Paloma, tu.
7: L'havia vist aquesta senyora que sortia. Sí.
1: Veus?
7: Sí.
1: Doncs sí. Aquest és l'exemple a seguir.
7: Escolta, és l'exemple, Sí. Que facin activitats, que no es quedin a casa. Sí, que escolta. Mira, jo quan escolto la ràdio, el dematí no la puc escoltar. Però la nit escolto la nit dels ignorants, que a vegades m'adormo,
1: Has de provar la Sílvia Tarragona, que la tenim aquí a Ràdio 4, i que de fet va fer la nit dels ignorants a Tarragona.
7: La Sílvia Tarragona...
1: Clar, a Ràdio 4, t'emboliques.
7: Sí, senyora, va ser la que ens va vindre a fer el primer manifest de les primeres manifestacions.
1: Veus?
7: Digue-li, doncs, jo la conec, la Sílvia Tarragona és molt maca.
1: Molt maca, a partir de les 10, i també t'he de dir que és molt maca, i l'estimo i l'admiro moltíssim, la Marta Romagosa, la nit dels ignorants ara mateix. Escolta'm, fem una cosa, Joana, perquè tenim altres protagonistes, tu mateixa deies l'Antoni, el Ferran, aquí amb el Jordi Vila. Jordi, demana-li el telèfon i convida-la un dia, home, aquí a l'estudi, que ens agrada la Joana, sisplau.
6: Ara li demano el telèfon, però havíem de parlar també amb...
1: Que anem d'aprendre d'aquesta gent, tu. Digues, endavant, Jordi.
6: Amb l'Antònia Hernández, que forma part també juntament amb la Joana d'aquesta Associació Ciutadana de Drets per les Dones, que ha lluitat durant molts anys per unes pensions de viudetat molt dignes. Salines. I, Antoni, em comentaves que vosaltres veniu aquí al Fira Gran, veniu aquí al Fira Gran des de l'inici,
7: sí, sí, sí,
6: i que gràcies a venir aquí tu t'has convertit en voluntària de Bismont, acompanyes sí, a gent que sí, sí. pateix solitud, no?
7: I tant, i tant, i tant. Tots els dijous les truco i bueno, estan la mar de contentes, m'esperen perquè les truqui i parlem una xerradeta, una miqueta. N'hi ha que només expliquen penes, però bueno, les has d'escoltar.
6: I és que l'Ajuntament de l'Hospitalet, aquí on estan, doncs, per recaptar tot això, voluntaris per lluitar contra la solitud no desitjada. Un altre dels temes importants, aquest 17è Festival de Corals de Persones Grans de Catalunya, que es farà demà. Tu també hi participes, una coral?
7: Sí, jo participo en dos corals, amb la Flama i amb la Gaudium de la Universitat de l'Experiència.
6: Qui canta els seus mals espanta.
7: Ah, i tant, i tant.
6: Cantem-ne una cançó, cantem-ne 140, cantem-ne 1 milió, i amb això vaig i li pregunto, estem ja en aquesta recta final d'aquesta Fira Gran, 27a edició, 5.000 metres quadrats aquí on ens trobem ara, a la Farga de l'Hospitalet, 80 entitats que explicaran els seus projectes, els seus serveis perquè la gent gran tingui una més i millor vida. Ferran Simón, director de la Fundació Fira Gran, d'aquest saló de Fira Gran, el més important d'Europa. Per què heu apostat per potenciar activitats com aquesta, com la que estem veient ara, no? Aquest concurs de ball en línia.
9: Sí, el concurs de ball en línia és un exemple del que nosaltres promocionem, que és l'envelliment actiu, no? O sigui, per tindre una vida saludable, és una bona alimentació, fer exercici, sobretot fer activitats i sociabilitzar. Això és el que permet a la gent gran, doncs, tindre qualitat de vida, a part del ventall de productes i serveis que troben aquí a la fira. El ball en línia és un clar exemple molt de moda, que de fet aquí tenim un jurat molt reconegut. Que...
6: La gent està entusiasmada, eh? Penseu que en aquests moments estan actuant davant meu una cinquantena, seixantena de persones vingudes, doncs, de Calafell, d'un programa de gent gran activa de l'Ajuntament, i gairebé 100 persones de públic. Això és fantàstic.
9: No, és brutal. La veritat és que el ball en línia és una de les coses que està més de moda. Jo crec que agrupa homes, dones, diferents edats dintre del gran, perquè al final persones grans que són de 65 fins amunt, no? Jo crec que hi ha molts centenaris a Catalunya. Llavors agrupa molta gent i els dona molta coordinació de moviment, de ball, i els hi permet tindre, bueno, a part d'integració dintre de grups que són superagradables i superdivertits.
6: Sí. Moltíssimes gràcies, Ferran Simón, director de la Fundació Fira Gran. També durant aquests dies 300 activitats gratuïtes fins a divendres, a destacar aquest show cookings de les àvies gastronòmiques de Barcelona, que ara els hi demanaré el telèfon, Xavi, sí. Perquè d'aquí traurem
1: porta.
6: Com a mínim 10 temes d'aquí a final de temporada.
1: Va, la Joana, l'Antònia, a qui vulguis, Jordi, bueno. porta-les.
6: I finalment, recordar-vos que el divendres el gran Luis del Olmo farà la seva xerrada 50 anys de ràdio amb protagonistes a les 17 hores, a les 5 de la tarda, a l'Auditori La Farga de l'Hospitalet. I mira, m'acomiado amb aquesta música. Mira. Vamonos. Vaya en línia, tu. Vaig a veure
8: estàs si m'accepten, tu. Estàs ballant, Sergi. Ai, Jordi, estàs ballant.
6: Mira, sí, mira, ara em poso a ballar. Mira. Foli!
8: Cap allà.
6: Vinga. Sí, m'estan mirant, que diu que aquest senyor al micro vermell... Què tal, com va això?
10: Molt bé.
6: Vaig bé?
10: Sí, molt bé.
6: Per què li agrada... Per què li agrada el ball en línia?
10: Bé,
6: molt bé. És que no vull distreure, perquè si no els hi trauran puntuació. Ja m'estaven aquí dient, surt. Doncs,
1: Luis de l'Olmo, dius, divendres. 89 sí. anys, tu. És del 31 de gener del 37. Va néixer, com sabeu, a Ponferrada, el gran mestre. Luis de l'Olmo, sí senyor. Escolta, Jordi, mil gràcies. Ens ha encantat la connexió, de veritat. Bona feina, com sempre.
6: Trobades sardanistes, caminades... En fi, ja. Jo no tornaria a la ràdio.
1: No, és que em fa por que no tornaràs. No cal que ho juris.
8: Es queda fent ball en línia.
1: Em fa por que no tornaràs. Ja agafaràs telèfon, vinga. Jordi, gràcies.
6: Vale, vinga,
1: merci,
6: gràcies.
1: Home, que vagi adéu, bé. Adéu. Un quart
6: visca
1: i mig...
6: Fira Gran.
1: Visca el Jordi Vila. Un quart i mig d'una.
0: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: I amb l'Albert Nieto, que de seguida cantarà en directe. Sort en tindrem avui. Per relaxar-nos i passar-ho una mica bé.
8: Ara aquesta Conex ens ha animat.
1: Sí, home, i tant.
8: Amb aquesta Conex ens hem posat contents.
1: Està molt bé, a mi m'encanta la gent gran. Sí. És que a més se'n pot aprendre... Se n'ha d'aprendre tant d'aquesta gent. que són els que en saben i els que tenen l'experiència, i que a vegades se'ls menys té, que dius una cosa incomprensible. Mira, com vas fent que sí amb el cap, tu estàs d'acord amb això que diem, Marta Alcàntara?
5: Sí, sí.
1: Eh que sí?
5: Sí, completament.
1: Molt bé. La Martita, la Martita.
5: La Martita, sí.
1: Està bé, això. Simpàtic, aquest nom. Ara en parlarem, eh?
2: Et sembla, Xavi, si aprofitem a descobrir una mica, estàvem parlant d'aquest projecte 55 més, que també doncs, està molt relacionat amb això que ens explicava en Jordi, no? Ara, en aquesta connexió de Fira Gran. Evidentment, sou persones molt més joves, però, Sergi, jo volia que m'expliquessis, abans m'he quedat amb ganes de saber com ha anat aquest primer contacte, no? Què és la primera feina que has fet, què ha estat i com ha anat?
4: Molt bé, va anar molt bé. Em sembla que va ser la setmana passada, sí. Si no recordo malament, va ser una clienta, una senyora més o menys de la meva edat, molt agradable, que volia tenir un projecte en marxa relacionat amb el sector textil, uh-huh. I estava... Bueno, jo li vaig intentar resoldre les seves dubtes, o si s'havia de fer autònoma, com s'havien de fer les factures, tot molt pràctic. Uh-huh. I jo em vaig quedar molt, molt, molt content, perquè han acabat, va ser una hora, hora i mitja, consultes, doncs la dona li vaig dir, és que és castellà, digo, te has quedado presente en dia, em va dir, sí, sí, todo muy bien, i clar, això a mi, pues, em va agradar molt, vaig sortir molt content.
2: Clar, perquè d'alguna manera m'imagino que això, no?, amb 59 anys, tens ganes de fer coses, sí, de portar, sí. I ara trobar feina no és fàcil.
4: No és fàcil, perquè jo he tingut diverses entrevistes, de fet, fa dues setmanes vaig fer dues entrevistes amb dues fundacions, perquè jo crec que el sector privat genera molt estrès, llavors vaig dir, bueno, el tercer sector, potser, puc aportar també, tinc una certa experiència, voluntariat, i, bueno, estic pendent. I mira, doncs, amb la meva dona, que té idees màgiques, em va dir, Sergi, mira, hi ha aquesta associació, vaig mirar per internet, em vaig apuntar, com que també m'agrada la cuina, de fet, a casa cuino jo,
2: sí.
4: Doncs vaig oferir aquests serveis. I bueno, mira, i et sents molt útil, uh-huh. I jo estic molt content, la veritat.
1: Una mica podríem dir majors de 55 anys, el menysteniment de l'experiència.
4: Sí. Uh-huh.
1: És així, això, de gros.
11: Sí, sí, sí, sí. És la... El que volem és que si tu tens una experiència, un talent, un coneixement, clar, que ho puguis fer servir, però sobretot si tu vols fer això.
1: Ja,
11: no?
1: I la gent que ens escolta i diu, jo això ho vull fer... M'encanta això que diuen i que
11: perfecte.
1: Expliquen.
11: Sintoniceu a
1: acabo
11: Radio
1: de veure
11: 4.
1: La llum. Acabo de veure la llum. Què he de fer?
11: Bàsicament, entrem a la pàgina web. Nosaltres estem online a 55mas.es. I després puc apuntar-me per com a talent. Si en qualsevol moment tinc un dubte, està el nostre telèfon, a la pàgina web, està el nostre email. O sigui, nosaltres som una plataforma tecnològica, però en darrere de tot això estem nosaltres, no? Les persones, yeah. Jo i l'equip que està també a la seu de Portugal, que parla també castellà i alguna parla algunes coses de català. I què fa exactament? És, jo m'apunto com a talent amb algun coneixement que tinc. Per exemple, jo sé cuinar o puc fer unes petites reparacions a casa d'algú, sí. O tinc altres tipus de coneixements, com per exemple, no, el Sergi, que es va apuntar perquè li agrada cuinar, però també ha posat, mira, jo he treballat en temes d'economia i comptable, mm-hmm. I tal, puc fer això. Doncs una vegada que passi això, nosaltres el que fem és sempre, el primer servei del talent sempre és com una activació. És a dir, sempre fem una prova per veure realment si el talent sap fer el que diu que, mm-hmm. que ofereix, no? Perquè som una comunitat i estem treballant per generar impacte social. Doncs si realment per algun motiu el talent no sap fer el que diu, això impacta el talent, però també tota la comunitat.
2: Clar.
11: Doncs el que fem és, el primer servei fins a dues hores és ni el talent rebre el diner ni el client paga. Doncs és un servei d'activació. I a final del servei, bàsicament, activem o no el talent, no? Perquè parlem després amb el client. Normalment funciona sempre molt bé, però sí que és veritat que és una forma de posar com un segell de confiança de que el que estem fent ho fem bé, no?
2: I els clients com entren en contacte amb els vostres talents?
11: Bàsicament, tu com a client, si tens algun tipus de necessitat, entres a la pàgina web i demanes el servei. O bé, algun servei que ja està, o algun altre tipus de servei que necessites i que no estigui directament a la pàgina.
2: És a dir, jo com a client puc veure tots els talents que teniu a la pàgina web o he de posar la meva demanda i a partir d'aquí em respondreu?
11: Exacte, poses la teva demanda com a client, el servei que necessites i nosaltres després busquem els talents. És a dir, els talents no surten a la plataforma. En aquest cas, perquè cada talent té una necessitat. Uh-huh. I també els talents volen flexibilitat, perquè estem parlant de treballs puntuals. És a dir, això, 55 més, l'objectiu és que estiguis actiu i que segueixis contribuint. Uh-huh. Però si vols tenir una feina de 40 o 20 hores, no és 55 més. Això és com un complement, com passa amb el Sergi, no? Que està buscant feina i mentre no troba feina està fent algunes activitats.
2: I es cobra per aquestes activitats. Què es cobra? Es cobra el mateix que es cobraria en una empresa qualsevol o és més econòmic? Vull dir, per veure també a la gent que li pot interessar.
11: És un servei, nosaltres el que oferim són serveis de qualitat, doncs el preu són preus de mercat. Uh-huh. El talent, quan s'inscriu a la plataforma, posa el preu que vol rebre per el servei que fa. Després hi ha diferents formes de rebre el diner. Tu pots rebre el diner directament al banc, uh-huh, o si no vols rebre el diner, perquè hi ha moltes persones que ens diuen, mira, jo prefereixo canviar per altres serveis, això també és possible, o si no vols rebre el diner ni canviar per altres serveis, pots al final de l'any fer una donació a una associació sense ànim de lucre. Però la idea és que el servei que la persona fa té un valor, perquè el que estem dient tota l'estona és que el talent sènior té un valor. I res, només per tancar el que em deies dels clients, si tu necessites un servei, entres a la web, demanes el servei i nosaltres després entrem en contacte amb tu per si de cas necessitem alguna informació més i nosaltres buscarem el talent.
2: És un procés ràpid de fer?
11: Sí, és un procés ràpid. Tant com de la web com després en nosaltres que busquem.
2: Quants dies podeu trigar a respondre o setmanes?
11: No, normalment són bastant ràpides, entre un o dos dies màxim. Però sí que és veritat que no són processos automàtics perquè estem nosaltres en darrere d'això.
2: No és una màquina que ho gestiona, sinó que sou vosaltres les persones que feu com el maig.
11: Clar, intentem sempre fer el més ràpid possible, però sí que és veritat que, per exemple, ara que estem començant, de vegades tenim peticions que potser siguin una mica més específiques i triguem una mica més. Però, en tot cas, fem molta comunicació amb tant el client com els talents perquè sàpiguen bé una mica per gestionar bé expectatives, tant part de talents com part de clients.
2: Sergi, volies dir... Crec que en Sergi volia dir
4: volia
2: alguna
4: cosa.
1: Davant, Sergi.
4: A la meva experiència, jo crec que vaig inscriure'm a la plataforma un diumenge.
2: Sí.
4: Em vaig posar en contacte amb la Filipa telefònicament, vam estar parlant una hora per conèixer-nos, i al cap de... Això va ser un divendres, crec, sí, 5 dies. El dimecres següent vaig anar a les seves oficines. 2 setmanes i mitja.
1: Carai.
4: És molt àgil.
1: Molt
11: sí,
1: bé.
11: Sí,
4: són molt grans, però molt àgils.
1: Molt bé.
11: Sí, però només dir que nosaltres estem començant, doncs és veritat que van arribant serveis i nosaltres vam contactant els talents en la mesura dels serveis que arriben. Però sobretot és això, és donar una oportunitat a qui vulgui seguir contribuint, que ho pugui fer sense estereotips, no? Mm-hmm. Sense dir que amb aquesta edat ja no pots fer algunes coses.
1: Molt bé, escolta, Filipa Teixeira, responsable de 55 més a Catalunya, moltes gràcies, felicitats per aquesta iniciativa.
11: Gràcies per l'oportunitat.
1: Portada a Portugal, la veritat, estem molt contents de tenir-ho aquí. Sí?
11: Jo també. Moltes gràcies.
1: I moltes gràcies, i fins quan vulguis, i mil gràcies també, Sergi Zamora, de veritat, i felicitats.
4: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé, molt amables.
4: Igualment.
1: Gràcies. 2:15 i 1:01. Què passa, Còrdoba?
2: Què passa? Què hem de fer ara, va?
1: Oh, hem de fer moltes coses.
2: Avui tenim molta teca.
1: Jo ara volia anar al trànsit, a veure si la Sílvia García del Pozo pot connectar amb els companys del Servei Català de Trànsit, perquè mestres i professors a primera hora no han tallat
2: però
1: res.
2: Però ara sí, estan tallant.
1: Però després, a mesura que ha avançat el matí, amb l'arribada de les manifestacions a diversos punts de Catalunya, doncs talls a la 2 a Lleida, la P7 a Girona, Torredembarra, Granollers... I per tots els que ens escolteu des de les carreteres o hagueu d'agafar el cotxe els propers minuts, doncs mirarem de connectar amb el Servei Català de Trànsit per saber com estan les coses ara mateix a la xarxa viària catalana. Però aquí tenim algú molt gran, que es diu Albert Nieto.
2: Sí,
1: i avui més que mai tenim moltes ganes de sentir-te i veure't aquí en directe.
3: Un plaer, Xavi, i una miqueta de rumba, com parlava
1: la
3: Marta.
1: Que bé, que bé.
3: Rumba sin gluten.
1: Se'm va com l'anell al dit ara mateix.
3: I dedicat també per la gent gran que està avui.

0: Gran.
1: Salut, família.
2: Ai, sort en tenim. Ja de gent com tu, nieto.
3: Ja ho tenim.
2: Ja està, això.
3: Ja està.
1: Una miqueta millor, ja no?
2: Poc us ho pensàveu, sí? Això, eh? I què és això? No ens hem fotut, t'has pensat, Filipa?
3: Sí, sí, jo ara tots els dies, eh? Aquí al matí.
2: Al matí a Ràdio 4.
3: Clar, per favor.
2: Sí, la gent quan ens descobreix s'enganxa, per sort. Sí. Estem molt contents en aquest sentit, eh, Ana Córdoba?
3: I tant.
2: I a més s'admeten crítiques constructives. De fet, les demanem sempre. Bueno. Què és el que no us agrada, que podem millorar en aquest programa? Mm-hmm. Perquè si no, no millores en aquesta vida, sí o no? Hi ha gent que es pensa que ho fa tot bé, nosaltres no.
3: No.
2: Ho intentem cada dia, eh? Ens hi deixem la pell.
3: I tant, ens hi esforcem moltíssim.
2: Però ai, senyor, matí, tarda i nit. Però vaja, gaudim treballant.
3: És not.
2: Trist. Què ha dit el Bolinches avui? Que només un de cada cinc està content o molt content amb la seva feina i és feliç a la seva feina,
3: no,
2: o li agrada
3: només,
2: molt la seva feina.
3: Que només se sentia realitzat a la feina.
2: O realitzat.
3: Un 25% només se
2: sentia... No, un 25, un 20, un de cada 5.
3: Un 20%
2: només. Sí, després n'hi ha uns quants que ni fu ni fa, però allò de dir, oh, com m'agrada i que bé m'ho passo i em sento realitzat, un de cada 5. Doncs mira, nosaltres tenim la sort de ser d'aquests. D'aquests pocs.
3: Jo també em sento realitzada fent altres coses, eh?
2: Ai, Ana Córdoba, ja surt aquí.
1: Cuenta.
3: Tot sigui.
2: És una marassa, la Córdoba.
3: Tot sigui.
2: Tres canalles, que t'has cregut. Quina manera de complicar-se la vida, però ella és feliç.
1: Déu-n'hi-do, molt bé.
2: Eh? Sí?
3: Alegria.
2: Alegria pel cuerpo. Molt bé. Doncs tenim un so del dia, tenim el 900-454-455, perquè tenim un fantàstic restaurant. M'han dit que s'hi menja de luxe.
3: Sí.
2: No hi he estat jo encara, però està al caure,
3: pues,
2: això.
3: Si vens, tornaràs.
2: Per què?
3: Per què? Perquè és un lloc sense gluten, tapes, on fem tapes, fem postres, fem platets, tot sense gluten, i tot és casolà. I el millor és que es nota.
2: Com m'agrada, això.
3: Sí.
2: Ja se m'has guanyat a mi.
3: A mi, una vegada, jo tinc un amic que no pot prendre gluten, d'acord? Ell és celíac, i en el seu cas ho va descobrir sent ja gran... I clar, ha hagut de fer com una transformació. I ara, quan quedem per dinar o per sopar, sempre hem de buscar algun restaurant sense gluten. I la primera vegada era... En el meu cas, jo sóc vegetariana i dins del que hi ha, més o menys, ja havia provat moltes coses i tal. I
2: però a veure, tu no t'agrada la carn o no menges carn perquè és un pobre animal?
3: No, jo no menjo carn, o sigui, no m'agrada, però perquè penso en el que és, evident, per consciència, però a més, en el meu cas, és un tema, des de petitona, a mi m'ha fet fàstic menjar animals i ja està.
2: Ja.
3: És la meva consciència.
2: Tot el que porta
3: totalment
2: un, ets una mica com el...
3: Ets,
2: home, i tant, 1000% respon... ets com el Rami. Però tot el que porta ulls... No
1: li agrada.
3: Clar,
2: no li agrada, no ho sap perquè no ho tasta.
3: El cas és que la primera vegada que vam anar a un restaurant gluten-free i anar amb una mica de recel i vam sortir d'allà superbé i sobretot que ens va sentar genial.
4: Clar.
3: El menjar, fins i tot 100 tapes, que hi pot haver fregits, coses així, no se't repeteix, vull dir,
4: clar,
3: realment hi ha una diferència.
4: Clar, aquesta és la diferència perquè, clar, al final el gluten, li agradi o no a la gent, és difícil a l'hora de processar. Y...

0: i volta se t'infla la panxa.
1: Sí.
0: I tens aquell punt de malestar que dius, si m'ho mires, això...
1: Sí, què em dirien, no?
0: Que sí?
1: Sí, potser no m'ho miro, no? I segueixo...
2: Sí. Jo no mirar-se.
0: Sí, jo continuaré trobant malament, si som així de rucs.
3: I d'on va sortir la idea de muntar el restaurant, no? Tot plegat va arribar amb la pandèmia, pot ser?
1: Sí, exacte, amb la pandèmia. Bueno, jo soc cuinera tota la vida i sempre havia volgut muntar un restaurant. No tenia molt clar de què, però amb la pandèmia, després, quan vam sortir, ja ens van deixar sortir després de la quarantena... em van diagnosticar pues, que bueno, tenia una enfermedad inflamatòria, que era millor pues, menjar sense gluten. Jo sí que tampoc portava una dieta que menjava massa gluten, però bueno, ho vaig provar. I buscant restaurants per anar a dinar i a sopar, vaig veure que no hi havia molta oferta. I l'oferta que hi havia pues, no era menjar normal, com canelons, croquetes, fingers, una amanida amb alguna cosa fregida o amb pa... Bueno, que era tot una mica complicat. I també la meva experiència professional als restaurants on treballava, jo veia que quan arribava un celíac, tothom a la cuina deia, hòstia puta. No? Que... O quan venia una persona que tenia una infermetat, clar, no sabies una mica com gestionar això, perquè havies d'agafar un material diferent, havies d'anar a un quartet diferent, i clar, això a tots llocs no es pot fer. Potser un hotel sí, perquè ha estat molt preparat, però un restaurant més petitó... Pues clar, això pel cuiner era pues, bueno, un...
3: Pel tema de les traces i tot plegat, exacte, no? Per la contaminació
1: sí,
3: creuada.
1: Sí, i era una cosa com que a mi em tenia una mica neguitosa, no? De dir, ostres, és que tothom ja no és tenir dret, és que és una enfermedad que tu no ho esculls, no? Una persona vegetariana com tu, per exemple, tu ho esculls.
3: Exacte.
1: Llavors, tu si et posen car un dia al plat i bueno, no te n'adones perquè s'han equivocat o qualsevol cosa, no passa res, però clar, si passa això amb el gluten,
0: ja,
1: clar,
0: ja, ja.
1: És un problema
3: i
1: gran.
3: I a més, la carn la veus amb el gluten.
1: Exacte, no es veu.
3: No es veu en molts casos. Tu et penses que estàs menjant, no sé, pasta sense gluten. Exacte. I molt bé, però potser la cassola o clar. El cullerot.
1: Sí. Llavors, una altra cosa que també el que quan vaig muntar el restaurant volia fer era arribar al punt de que una persona que menja amb gluten ho provés i digués, no es nota la diferència.
3: I què s'hi menja a casa teva? Explica'ns pues mira, plats, posa'ns exemples.
1: Mira, croquetes de pernil. Això és el que tothom demana. De fet, ara hem estat al festival al Croqueta Crash, que s'ha celebrat al Poble Espanyol aquests 4 dies, i bueno, ha triomfat. No hem guanyat el concurs dels 8 restaurants de la millor croqueta, però tothom que ho provava, després li deies, és sense gluten, i deien, hòstia, és que no ho sembla perquè és molt cruixent, molt cremosa...
0: Que bona.
1: No sembla com un pastifam ni... No, és que és pernil ibèric. Després fem uns canelons tradicionals, que són els de la iaia, que els diguem. Trufats, que també els nens s'ho mengen i no s'adonen que porta trufa, que porta verdures, que porta ceba, que porta... I, bueno, fem coses pues, casolanes.
0: Que bo. I a més et trobes bé, vindré, eh?
1: Sí.
0: Menges de luxe, sí. De primera, i surts i et trobes bé. No, perquè els metges són molt contundents, eh? Diu, la dieta sense gluten estricta i de per vida és l'únic tractament eficaç pels celíacs. Okay. I una bona notícia de fa un parell de setmanes. Una molècula que desfà el gluten podria ser la primera teràpia contra la celiaquia. S'ha provat amb èxit amb ratolins, que en ingerir gluten no han tingut una reacció adversa. Avenços importants.
1: Sí. Això seria com
0: que també, sobretot, s'han de posar en valor, tu.
1: Clar, això seria com les pastilles que hi ha ara per la lactosa, no? Que jo, per exemple, també soc intolerant a lactosa, però no massa, només amb la llet. I, bueno, hi ha molta gent que ve al restaurant i veus que es pren la pastilla de la lactosa per si de cas el cheesecake o alguna cosa, no? I jo sempre li dic les croquetes, els canelons, quasi tot el que fem és sense lactosa, també. No comprem llet normal, sencera. La comprem sense lactosa ja per abarcar també a més gent, perquè hi ha molta gent celíaca que, a part, té intolerància a la lactosa.
0: Que bé que hi sigueu, perquè, per exemple, només un 1% de les pastisseries catalanes ofereix mones de Pasqua sense gluten.
1: Sí, i el xocolata no hauria de portar gluten. O sigui, ja partim de que és un producte que no hauria de portar.
3: El cacau de per si no n'hauria de portar.
1: Clar, és que és cacau, la mantega del cacau i sucre.
0: Després hi ha el sobrecost aquí, eh?
1: Clar,
0: això celíacs, també, això sí. També és una injustícia com una catedral, eh? Sí. Com una casa, tu.
1: Sí.
0: El sobrecost alimentari per un celíac suposa uns 1.200 euros l'any. Vergonyós.
2: Si l'estàs traient el gluten, com pot ser que...
1: Ara s'està provant un ajut. S'està provant un ajut, però encara no s'ha aprovat, em sembla, de 400 o 450 euros a la renta per
3: les persones amb celiàquia.
1: Exacte.
0: Ja està bé,
1: però clar, una cosa és les persones que tenen el diagnòstic, però quantes persones hi ha que no tenen un diagnòstic?
3: Exacte.
1: Quan es triga, no?, a que et facin el diagnòstic. Mm-hmm. Bueno,

0: Bueno, mentrestant tenen propostes com la Martita,
1: sí, senyora,
0: que ens permeten doncs gaudir, no, dels àpats, d'un dinar, i a més sou famosos pel vostre cèlebre brunch. Explica'ns què és aquest brunch. Ja no el feu, em comentes.
2: No, ja no el feu.
0: Ah, doncs mira, això, quan es va preparar aquesta entrevista, ens deien que sí, vaja.
2: Era molt cèlebre, el sí. que passa que, bueno, per un tema d'horaris, també de personal, era al principi, a mi, jo sóc una persona que m'encanta el brunch. Sí. Ja, com a consumidora. I jo volia fer brunch. Sí. El que passa que, bueno, doncs...
1: Cal, tornareu a fer.
2: Sí, però en un altre lloc, en un altre local, algun dia.
0: En un altre
2: segurament. Sí, on només fem brunch.
0: Molt bé.
1: Molt bé. Ens has dit alguna cosa? Quan s'inaugura aquest local i on?
2: No ho sabem encara.
1: Sí que ho saps, però ja ens ho explicaràs quan surti. Sí, mira com riu. Saps? La sap llarga, aquesta. Sí o no? Marta Tips!
3: Bon dia!
1: Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí escoltant-vos.
1: Doncs gràcies. La gent escolta quan hi ets tu, sobretot. Tothom em parla de la Marta Tips i dels seus trucs. És que és una passada. És una passada.
3: Moltes gràcies, Xavi, moltes gràcies.
1: No, els oients, que són els que m'ho diuen, de veritat. Sí, sí. Em diuen, és la teva nena mimada. Tots són els meus mimats i mimades. El Pau de Pons, la Marta Tips, el César Salvador, el Rocco Steinhauser, la Povedano, que semblem un matrimoni. Quan ve la Povedano? Divendres, no?
0: Divendres. El divendres
1: Picó,
0: és el seu dia.
1: El Picó.
0: Mare meva, és que sembles un matrimoni amb tothom.
1: Picó. Ana Córdoba. Ai, senyor. Què ens expliques, Marta? Què dius?
3: Doncs mira, aprofitant que és el Dia Nacional del Celíac, i jo com que més em toca de prop perquè el meu millor amic és celíac, i sempre tenim una de problemes quan volem anar a dinar o sopar fora, a trobar restaurants que realment, bé, que siguin gluten-free...
1: El teu millor amic és el que conec jo?
3: No.
1: Ah.
3: No.
1: Ah. No, el que conec jo és el més que amic, diguéssim.
3: Exacte.
1: Però pensava que la parella també podia ser el teu millor amic, segons com. Ui, ja comencem malament, Marta Tips.
3: Tens raó, però no, en aquest cas estic parlant de dues persones diferents. No.
0: Xavi, no la
3: lliguis.
0: No barregem.
1: Era un aclariment. Al final semblem una família, els que fem aquest programa, t'ho prometo,
3: també,
1: Filipa.
3: Sí.
1: Això també m'ho diu la gent pel carrer i m'encanta. Diu, sou com una família.
0: És com a casa, això.
1: Sí. Què dius, Marta? Que, perdona,
3: doncs
1: que t'he tallat.
3: Mira. No, exactament. Mira, parlant de barreges, doncs que l'important és que també els restaurants que no són estrictament sense gluten, que vigilin també, i fa falta també molta conscienciació, molta informació, perquè realment hi ha persones que estan atenent a públic i professionals de l'hostaleria que realment sembla que no tinguin tota la informació de què és el gluten, de la importància de la contaminació creuada, que no és només consumir aliments sense gluten, sinó també a les cuines, quins utensilis, quins electrodomèstics s'han fet servir, perquè no poden quedar cap resta de gluten d'un altre aliment que s'hagi cuinat abans.
1: Mm, molt bé.
3: Llavors,
1: mira, digues.
3: No, dic, llavors, en aquest sentit, això per una banda, i després a casa, si convivim amb persones doncs que són celíaques, l'importància de la neteja. No, llavors, aquí jo sempre parlo, no, de productes per desinfectar, per netejar en profunditat, però clar, en aquest cas hem de tenir en compte que el gluten no és un virus, un bacteri o algú que haguem de matar, sinó que realment és una proteïna. Llavors, l'important és, en aquest cas, que encara que sigui amb aigua i sabó neutra, normal, és retirar físicament totes les restes, és a dir, que no quedi ni una engruna, ni una molla, ni res, perquè llavors si toca un altre aliment, ja ho tindríem contaminat. Mm,
1: molt bé. Mira, ara estava llegint una notícia, espera que la trobi, perquè faig 7 o 8 coses alhora. Una notícia del setembre, o sigui, no fa massa. Només 4 restaurants de Lleida garanteixen menús sense gluten. La seguretat no està renyida amb el sabor. Estem d'acord 1000% amb això, eh?
2: Exacte, sí.
1: I persones celíaques temen, en efecte, la contaminació creuada, Marta Tips.
3: Totalment, i de fet ha passat d'anar a algun restaurant i que t'asseguren que és sense gluten, però potser doncs això, han fet servir una paella abans per cuinar un altre aliment i a tu, encara que t'estiguin cuinant el teu plat sense gluten, doncs està contaminat i per tant és perjudicial igualment. Per tant, és important. Mira, a mi m'agrada pensar en aquest tema que el gluten és com la purpurina. És a dir, són aquestes partícules que es fiquen per tot arreu. És a dir, que per eliminar-les realment has de fer allò una neteja exhaustiva, ja dic, no pel tipus de producte, no és que s'hagi de desinfectar, és que físicament arribis a tots els racons.
0: Ja, mira, estem aquí, Marta, que estem parlant amb una altra Marta, en aquest cas del restaurant,
1: sí.
0: La Martita.
1: Està ple de Martes, això.
0: L'única manera de garantir que no hi ha gluten és que el restaurant sigui lliure de gluten, 100%, o què?
2: A veure, no, hi ha molts restaurants que també t'ho poden garantir, el que ha dit la Marta Tips, no, que bueno, tindran dues zones, dos utensilis, però clar, és molt més complicat. Mm. I a part, clar, la gent que treballa són persones, no són màquines, que també tothom ens equivoquem, no?
0: Quan estàs fent menjar, doncs, per tot un servei que tens
2: clar,
0: allà...
2: tens molta gent, bueno, pues sí, tu tens els utensilis tot per celíacs, però, bueno, és difícil, és complicat.
0: Uh-huh. I a casa? Tu com ho fas, per exemple, en el teu cas, a casa? És a dir, si, per exemple, tu en el teu cas... no has de menjar gluten, però tens una altra persona i no hi ha cap problema, sempre cuines sense gluten.
2: Sí, quasi sempre sense gluten. Uh-huh. Sí.
1: Ai, senyor, què dius tu? Bueno, estàs molt callat.
4: Estic una mica aprenent també i no sabia realment què era el gluten, que ara ho ha dit la Marta Tip, no? Que és una proteïna, perquè no ho tenia molt clar, em volia fer aquesta pregunta ignorant. I per altra banda, sí, m'agrada la idea del restaurant La Martita, perquè que estigui bo, igual que el menjar amb gluten, jo que no, no tinc molta intolerància a res.
0: Bàsicament perquè si sempre has menjat menjar amb gluten, el que esperes és allò, jo, no?
2: Clar, perquè tens referència.
4: Exacte.
2: I pots comparar.
4: En principi no entraria perquè dic, ostres, sin gluten potser no és per mi, perquè jo tal, i potser no té el mateix sabor,
2: prejudicis,
4: el mateix gust. No, clar.
2: Clar,
4: però ara veient això,
2: clar,
4: vull anar a La Martita.
2: Clar, has de venir.
4: Sí.
2: No és una moda, això. Que ja, molta gent... que jo li dic, tinc un restaurant sense gluten, és moda, perquè ara està molt de moda. Dic, ostres, això no és moda.
0: Uh-huh.
2: És una enfermetat.
0: Probablement cada vegada som més conscients del que ens passa i com ens passa, no? Ah. És a dir, abans teníem malestar i dèiem, és que em senta malament, i ja està. I ara som conscients que el gluten em senta malament.
2: Sí.
1: Diagnòstics tardans, aquí en molts casos això encara no s'ha arribat a reconduir. Diu que afecta prop de l'1% de la població, una malaltia, la malaltia celíaca, que continua sent infradiagnosticada, sí?
2: Sí.
1: És així, això. És així, aquesta és la... Home, Filipa, Sergi, si sou aquí, ja que no heu marxat, cosa que m'agrada, perquè vol dir que us hi trobeu bé i que us agrada el programa, i podeu anar dient la vostra.
5: Sí, sí, no.
1: Aquí pot parlar tothom del que vulgui.
5: A mi em fa
1: sempre
5: molta gràcia, perquè jo tinc intolerància, i sí que és veritat que és complicat trobar un lloc on pots anar a... sense pensar-ho molt, i sobretot que tingui un bon sabor, no? que estigui... I que puguis portar els amics, perquè si no et diuen, mira, no sé si vull anar perquè...
2: Aquí no.
5: Exacte. Sense gluten no, però sí que està bé saber-ho que existeix.
1: Molt bé. Escolta, mira, us presento... Sabeu qui és aquesta noia? Irene de Zumbila.
6: Hola, com esteu?
1: Home, contents de tenir-te aquí, que t'has cregut.
6: Home,
1: sempre t'escolto
6: també
1: per la ràdio i et veig poc, ja t'ho vaig dir l'altre dia. M'agrada que entres a aquest programa.
6: Al final estem aquí dins tot el dia, dins de l'estudi, i no ens veiem.
1: Escolteu amb atenció, perquè avui s'acaba el període d'inscripció disponible per assistir a l'Acústicament Fest 2026, el festival de música d'aquesta casa, de Ràdio 4. Explica'ns-ho més i millor tot això, com ho hem de fer, encara hi som a temps.
6: Això és molt important, perquè estem amb les últimes, les darreres invitacions disponibles perquè dijous que ve és el d'aquesta setmana, aquest dijous, demà, ja no sé quin dia vist, com que vaig a cuita corrents preparant tot això, demà
1: mateix,
6: dijous, a la Sala La Nau de la ciutat de Barcelona, fem i celebrem aquest Acústicament Fest 2026, que no és res més que una festa en la que, doncs, és un format de festival de música una mica diferent, que hibrida música en directe i també, doncs, un programa de televisió. Pots veure com es fa un programa de televisió en directe i també un programa de ràdio. Comptarem amb les actuacions de la Júlia Colom, de la Magalí Sare, del Masoni i també d'Hipnosi, que no sé si coneixes Hipnosi, però és una banda que és un deliri irreverent absolut, en la qual jo ja vaig advertint que no sé si estic preparada, perquè són uns personatges que es disfressen de moltes coses i que l'alien molt dalt de l'escenari, i vaja, tinc una mica de por, però això serà demà a les 8 del vespre, Sala La Nau de la ciutat de Barcelona, i et pots inscriure a través d'un formulari que ja a la pàgina web de Ràdio 4, i que, com et dic, doncs, està estan disponibles les darreres invitacions.
1: Ah, la Irene Desumvila, com sabeu, és la directora i presentadora del programa La Barrera del So de Ràdio 4. Escolta, doncs hem d'aprofitar aquestes últimes hores. Afanyeu-vos, oients, que això s'acaba, eh?
6: Últimes hores...
1: No, no ho deixeu per després, que ja no hi serem a temps, eh?
6: Últimes hores, perquè avui a la nit tancarem el formulari i demà ja doncs tindrem la celebració d'aquest festival.
1: Sí, senyora.
6: En la qual, doncs, us proposem un viatge, doncs, molt boig, perquè anirem des del pop més íntim de la Júlia Colom, que fa aquesta fusió de música electrònica amb arrel mediterrània, amb música mallorquina, i anirem passant per la Magalí Sare, que ha fet un disc excel·lent que es diu Descasada, en el qual explora el paper de la dona en relació al matrimoni, també amb Masoni, doncs, que ha fet un disc excel·lent també de pop infal·lible, que si t'agraden els Beatles, i jo encara no conec ningú que no li agradin els Beatles,
1: exacte,
6: doncs t'agradarà aquesta... Ui, hi ha algú allà que ha arronsat el cap, eh?
7: A mi m'encanta.
6: Ah, dic,
1: clar,
6: vale.
1: Sí, a tothom.
6: De fet, em semblava que feia que no, tothom. Dic, ah, ara m'he espantat.
1: Gràcies, Irene.
6: I demà després també l'Hipnosi, allà a les 8, demà 28 de maig, a les 8, a l'Alarau.
1: Perfecte. Doncs ara anem cap al RAC, Reial Automòbil Club de Catalunya. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga, perquè estem molt pendents de com estan les coses ara mateix a les carreteres i autopistes catalanes després d'aquests talls de trànsit que hi ha hagut en el marc de les manifestacions de mestres i professors. Hi ha hagut diversos talls, A2 a Lleida, AP7 a Girona, Torredembarra, Granollers... Com està el pati quan falta mig quart d'hora per la una? Ferran, què ens expliques? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs continuem, com deies, pendents d'aquests talls d'educació arreu de Catalunya. Ara mateix el col·lapse és força generalitzat. Fem un petit repàs perquè la majoria de talls són sobretot de la AP7, començant per la demarcació de Girona, i a talls en sentit sud, a Cervià de Ter, amb 6 quilòmetres de retencions i desviaments obligatoris per la sortida 54. També a l'altura de Riu de Llots de la Selva, en sentit nord, hi ha 7 quilòmetres d'aturades, també en aquest cas amb desviaments per la sortida 71. Pel que fa a la demarcació de Barcelona, es fan talls entre Cardedeu i la Roca de el Vallès, en sentit sud, també amb 6 quilòmetres d'aturades. A Parets del Vallès, però en sentit nord, en aquest cas, hi ha un altre tall a la AP7 que provoca 6 quilòmetres de cues. Pel que fa a la demarcació de Tarragona, tenim talls a l'altura de Vilaseca, en sentit nord, que arriben fins a Altafulla, on també hi ha un tall. També al Vendrell, el tall fa obrir alternatives com la A2 o la A27. A Lleida, per últim, també es fa un tall cap a la capital de província en amb dos sentits de la marxa. En aquest cas, es tracta de la A2, que provoca 1,5 quilòmetres de retencions. De moment, això seria tot des del RAC.
1: Que no és poc, paciència, que no és
8: i bon
1: poc.
8: Dia.
1: I tant, paciència i mil gràcies, Ferran, de veritat, moltes gràcies. Des del RAC, que vagi bé, bon dia.
8: Que vagi bé.
1: Adéu, adéu, adéu. Mira, tenim Marta Tips, ja pots anar a dormir, si vols. Pobre, no tenim aquí, pobra. Vine més sovint, Marta, que trobem a faltar en aquest programa.
9: Quan vulgueu, i jo a vosaltres.
1: Ja saps que és casa teva, això. Gràcies, Marta, un petó gran.
9: Gràcies, adéu.
1: Adéu. I és que tenim, per exemple, la Carme, la primera de les oients que estan aquí en línia per endevinar el so del dia d'avui. Carme, com estàs?
10: Hola, bon dia, bé.
1: Molt bé. Des d'on truques, Carme?
10: Hospitalet de Llobregat.
1: Hospitalet de Llobregat. Perfecte, sí. Molt bé. Doncs endevineu això, dona.
10: La Llúdriga.
1: Com?
10: La Llúdriga.
1: Ah, doncs a veure, no sé. Sí, senyora! Carai! Com ho saps, això, tu?
10: Pel so que ha fet i després per les mans que heu dit que té les manoples.
0: Que la pista...
10: I mamífer.
1: Ja.
10: Sí, la pista.
1: Molt rebé. Doncs escolta, enhorabona. Amb qui aniràs?
10: Gràcies.
1: Martita.
10: Doncs la meva filla, que és celíaca.
0: Ah,
1: mira quin regal. Una llúdria, sí. Una llúdriga. Gràcies a aquests sos acabes d'aconseguir dinar o sopar. Quin dia tanqueu vosaltres?
2: Tanquem dilluns i dimarts.
1: Dilluns i dimarts. Perfecte. La resta de dies?
2: Obrim.
1: Tot el dia, vull dir dinar,
2: no,
1: sopar?
2: No, les nits només obrim dijous, divendres i dissabte.
1: Ah.
2: I migdies de dimecres a diumenge.
1: Carme, no pengis, ara prendrem nota de les teves dades i t'explicarà la Sílvia com vas de fer tot això. Molts records
10: molt
1: a la teva
10: bé,
1: filla. I que vagi molt bé,
10: gràcies.
1: Això. Gràcies. Adéu, adéu. Au, ja ho tenim, això.
0: Era fàcil, sempre em diu que és complicat i no. Ah,
1: la cirereta al pastís, què? I la posarà. Qui
0: musiqueta.
1: Diries? Aprofitem la vinentesa que el tenim
0: música.
1: Aquí. Sí o sí? Filipa, sí. Va bé ara una mica de música?
0: Per favor.
1: Va arribar el butlletí de notícies? Oli, quan vulguis.

0: Moltes gràcies.
1: Fantàstic, això, Albert Nieto.
2: Gràcies, família.
1: Com ens agrada, de veritat, sí? Doncs mira, demà és dijous, ja no?
3: Demà és dijous.
1: Final passarà ràpid, també, aquesta setmana, no
3: sí.
1: Ho entenc.
3: Sí, sí.
1: Passa volant, això.
3: Sempre no passen volant.
1: És així. Home, demà és dijous, per tant, qui tindrem? Tot no ho direm, eh? Però donarem pistes. Gonzalo Bernardos, Lluís Falgas, Rocío García, la diputada del PSC, al Parlament de Catalunya, Alfred Rodríguez Picó,
3: el temps. Veurem aviam.
1: Que ens digui quan plourà, quan cauran tempestes.
3: Si t'arriben coses que t'agraden.
1: I quan baixaran les temperatures. Rocco Stenhauser. Qui no coneix el Rocco? Tothom. Se'n surt tot arreu, més famós que la Moños. Sí? És així, això. És així. Ada Parellada.
3: Ada Parellada.
1: Que bé.
3: Sí, sí.
1: Quin luxe. Cesc Sant Salvador. Prou, que si no ho direm tot. No?
3: Sí. I ens passarà com avui, que amb això i l'actualitat...
1: Mare meva, mare
3: serà
1: meva.
3: Impossible.
1: Doncs demà tot això i molt més aquí al matí de Ràdio 4 a partir de les 10, com sempre. Mira, i ara m'escriu el Rocco.
3: Què diu el Rocco?
1: Segurament demà entrevistarem la Laura Rossell i el Marc Sala. Carai, que bé, tu. Home, la Rossell, que ara fa programa a la 2CAT.
3: Molt bé.
1: Eh?
3: Sempre ens porta coses
1: companya
3: interessants,
1: amiga,
3: el Rocco.
1: La Laura. Fa il·lusió que vingui
3: doncs
1: aquí al matí
3: mira.
1: De Ràdio 4. Doncs a veure, us esperem a tots i a totes. Merci, per haver vingut.
3: Moltes gràcies.
1: Quin convidar-me. Dia quedem per dinar amb tu?
3: Dissabte.
1: Dissabte? Com ho tens, Còrdoba? Malament.
3: Jo els caps de setmana els tinc complicats,
1: malament. Merci,
3: Moltes
1: que vagi
3: gràcies.
1: Molt bé. Nen, fins com vulguis.
2: Gràcies, família.
1: I els oients, fins demà. Que ningú es perdi les notícies de la 1 i just després, home, el gran Xavi Fornia, com sempre, d'una 4, aquí a Ràdio 4. Que vagi bé. Fins demà. Bon dia.

0: Es la 1.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, descarta un avançament electoral i ratifica la seva determinació d'exhaurir la legislatura perquè el que Espanya necessita, ha dit des de Roma, després de reunir-se amb el papa, és estabilitat. Més detalls, Ferran Cuixart, bon dia.
2: Bon dia, sí, ho ha dit preguntat per l'entrada de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE per requerir informació sobre pagaments vinculats a l'exmilitant Leire Díez. En aquest sentit, Sánchez assegura col·laboració, diu, total amb la justícia i promet també actuar amb contundència si apareixen noves informacions sobre possibles activitats irregulars dins del partit.
3: En el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
2: D'altra banda, Sánchez també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat, recordem, per presumptes irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: Todo mi apoyo al presidente Zapatero. Creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
2: Són declaracions posteriors a l'audiència que ha mantingut amb el papa Lleó XIV, una reunió que ha durat uns 45 minuts i on s'han abordat temes com la migració, la guerra i la pau, la intel·ligència artificial i, lògicament, la visita que té programada a Espanya les pròximes setmanes.
0: Gràcies, Ferran. I encara una qüestió en clau política. Al Parlament català, la mesa relleva dos càrrecs vitals, el secretari general i el lletrat major, quan la legislatura frega l'Equador. Dues juristes del cos de lletrades, Clara Marsan i Anna Casas, accedeixen al govern de la cambra. Casas com la primera lletrada major del Parlament. Més detalls, Elena García, bon dia.
4: Quan la legislatura frega l'Equador, bon dia, i amb els pressupostos encarrilats, Rull dona un cop de timó al control de govern del Parlament, després d'un temps procés de selecció. El president aposta per un relleu amb nova energia, impuls i mirada, apunta en fonts properes, amb les juristes Clara Marsan, una decana del cos, i Anna Casas, com a secretària general i primera dona lletrada major, amb efectes el proper 1 de juny, davant reptes com la digitalització, sense registre electrònic encara, o la internacionalització, i el que més ha pesat. En pau social al Parlament, un cop el secretari general sortint, Albert Capalleres, ha estabilitzat el cos funcionarial, s'ha sacsejat en prendre possessió per les primes de jubilació, que podien superar els 100.000 euros bruts, o la polèmica per les dietes.
0: I a aquesta hora ja han acabat les manifestacions dels docents que aquest matí han aplegat milers de professionals arreu del territori en la segona jornada de vaga unitària en protesta per les condicions laborals. A la capital catalana, unes 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat a la marxa. L'ha seguit Toni Conde.
5: La manifestació a Barcelona fa prop d'una hora que ha acabat i ara els manifestants es concentren a Drassanes, on fan que es talli la ronda litoral. A Drassanes ara hi ha parlaments i taules rodones amb col·laboració d'altres col·lectius en vaga, com les biblioteques. Els sindicats també intenten mantenir el màxim temps possible la resta de talls i reivindiquen en les seves paraules haver tallat les principals vies de Catalunya. La manifestació per la vaga es produeix a les portes de la reunió entre departament i sindicats d'aquesta tarda. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
6: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
5: Segons USTEC, per ara el seguiment de la vaga és d'un 60% i 15.000 persones han participat a la manifestació.
0: I parlem d'una altra reivindicació laboral. Avui, protestes i vaga del sector del refinatge de petroli a tot l'Estat per exigir la jubilació anticipada. El Sindicat de Treballadors, organització majoritària al sector, ha cridat 20.000 treballadors a secundar l'aturada. Pilar Ribas.
7: La crida afecta 10 complexos a l'Estat, dos dels quals a Catalunya, concretament a Tarragona, Repsol i Acesa, aquesta especialitzada en fabricar betum asfàltic. A banda de la vaga, un centenar de treballadors talla l'accés principal a la refineria de Repsol a la Pobla de Mafumet. Toni Carmona, del Sindicat de Treballadors.
8: Nosaltres, això és una forma de presentar la carta de que estem units, totes les refineries. Aquestes vagues s'han fet a totes les refineries d'Espanya i el que estem demanant és justícia social.
7: El sindicat assegura que més del 80% de la plantilla de producció de les refineries i els centres industrials està secundant la vaga.
0: I encara en clau econòmica, la crisi de l'habitatge dispara les donacions entre familiars a màxims històrics a Catalunya, una via que es consolida amb un creixement superior al 20%, Climent Sabater.
9: Segons les dades dels notaris catalans, l'any passat les donacions es van disparar un 22%, el doble que el conjunt d'Espanya, fins fregar les 23.000, i la tendència es manté al primer trimestre, quan el creixement de les donacions torna a superar el 20% i ja se n'han signat més de 6.000. La vicedegana dels notaris, Raquel Iglesias, cita la dificultat d'accedir a un habitatge com la principal raó de l'increment.
10: Responen molt a la voluntat d'ajudar el fill o el familiar que vol adquirir un habitatge i potser està tenint problemes si una opció és la donació tant de diners per adquirir com del propi habitatge, si els pares tenen la sort de tenir més d'un i donar-lo.
9: L'augment de donacions coincideix amb el màxim històric de testaments a Catalunya. El 2025 es van autoritzar 144.000 i de lleuger descens de les herències del 2%, amb 60.000 adjudicades.
0: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
1: Ràdio 4.
11: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
12: Metròpoli, amb Xavi Collado.
13: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
13: Compromesos amb la bona informació.
1: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família. A la 1 i 7 minuts comencem Xavifòrnia a Ràdio 4, a la pública, a la primera en català. Maria García Coll, bona tarda, què tal?
2: Bona tarda.
1: Com estàs? La noia
2: bé,
1: de foc.
2: Bé.
1: Ets la noia de foc, tens foc al cabell. És així?
2: És que crec que s'ha de tenir una mica de personalitat a la vida. No podem ser tots iguals.
1: M'agrada molt això.
2: Totes iguales.
1: Però últimament obres Instagram i tothom és igual, eh?
2: Per això.
1: Increïble.
2: Prou dels nassets aquests arrufats. Prou. Prou dels llavis gruixuts.
1: Directe, eh?
2: Prou de la gent superrossa tenyida. Aneu tots iguals, que així destacaré jo, però vull dir... Saps?
1: Doncs sí, també és veritat. És molt més intel·ligent dir, sisplau, seguiu sent ovelles...
2: Exacte.
1: No,
2: seguiu anant tots al Japó. Ramat.
1: En fi, les celles són totes iguals, per cert.
2: No, tot. Els llavis gruixuts, els nassets arrufats, evidentment operat, tot el que tu vulguis. Vull dir,
1: que
2: no
1: escolta,
2: està malament.
1: Que tothom faci el que vulgui, si es veu alguna cosa que no li agrada.
2: Intentem abans acceptar-nos. Si no pots, opera't. Però intenta primer acceptar-te, perquè et penses que és una cosa que vols fer i no és. Estic fent una reivindicació així molt d'entrada, no? Però vull dir, jo em volia operar el nas, tota la meva vida ho he volgut. I me'n vaig adonar, quan em vaig fer gran, que realment no volia, que veia tots aquells nassets arrufats i volia tenir allò, però que si ho hagués fet no hagués sigut tan feliç com sóc ara.
1: Doncs és la crida de Maria García Coll, que és molt interessant, sobretot per la gent més jove.
2: Exacte.
1: Per exemple,
2: sisplau.
1: Tu poses un programa com La Isla de las Tentaciones...
2: No, és horrible.
1: No és que siguin tots i totes iguals, sinó que veus que potser doncs, han entrat a quiròfan amb 20 anys.
2: I a sobre els
1: fan
2: col·laboracions.
1: Dius, ostres, si és que encara ni has acabat de créixer, no?
2: I col·laboracions amb marques.
1: En fi.
2: Horrible.
1: Hola, Alba Carreras, què tal?
3: Hola,
1: Quina
3: què tal?
1: Quina sorpresa poder tenir-te avui.
3: Sorpresa!
1: Agotxes i aparezco...
3: I aparec jo, mira.
1: Com estàs?
3: La veritat
1: com
3: és
1: estàs?
3: Que venia molt de gust estar amb vosaltres avui aquí i compartir un moment improvisat.
1: Mira, et quedes als virals.
3: Vinga.
1: Que guai. Doncs tenim el Jaume Tudela al control, a l'enginyer que fa que tot soni increïble i el Joel Sevilla a la producció, un monstre d'això que fa que el programa sigui tan fantàstic. Anem a explicar-te què passa aquí avui. Som-hi.

0: Per cert, avui 27 de maig és el Dia Mundial de la Nútria.
1: Oh. De la Nútria, eh?
0: Nútria. La Nútria. La Nútria Roca.
1: Vale.
0: Nútria Marín.
1: Nútria Marín.
0: En fi. I de seguida els virals amb Maria García Coll.
2: Parlem de comiats.
0: No, Nútria, llúdria en català.
2: Llúdriga.
0: Sí, perquè si no, l'acudit no tenia sentit, no? Llúdriga Marín, doncs escolta, no... En fi. Voy pa guionista, al final,
2: sí,
0: veràs.
2: Sí. Et deia que parlem de comiats avui.
0: Ah, sí, és veritat.
2: Comiats futbolístics i... Us porto una píndola que està triomfant a internet català i que jo crec que tothom es mereix saber a través de la ràdio pública.
0: Ai. De seguida ho desvetllem. Per cert, després tenim dimecres de Damià Amorós, el millor historiador que té aquest país, i segon volum de Gaudí.
2: Avui el coneixerem més en profunditat, a Gaudí, no?, de la seva infància, com era quan era petit, per què va ser així, també per què eren així les seves obres. El Damià ens està fent aquest resum de tota la vida de Gaudí, perquè d'aquí poc fa 100 anys.
0: El dia 10 de juny.
1: Bueno, fa 100 anys que la va palmar, no?
0: De la seva
2: exacte,
0: mort.
2: De la seva mort.
0: Palmar, diu. De la seva mort. És que el va...
1: Bé, que el va atropellar.
0: Sí, sí, és veritat, pobret meu. Al Zoom parlarem avui de la cultura del hustle. Sabeu què és? Ha mort la cultura del hustle?
1: Hustlepuff?
2: Hustlehard.
0: Molts joves rebutgen l'explotació laboral i estan prioritzant salut mental i temps lliure. No sé si és una evolució cap a models més humans, que espero que sí, o potser una pèrdua de cultura de l'esforç. Aquest debat s'està plantejant i molt. I, de fet, en parlarem amb el Tomàs Navarro, el psicòleg, consultor i un expert que posarà llum a la foscor. Edició migdia, just després, i per acabar, tercera hora de Xavi Forni amb Albert Montes i les seves advertències i un convidat que us encantarà. Es diu Yorgaki. Maria García Coll.
2: Acaba de treure un temacle i el proper 4 de juny treu àlbum. Serà un avançament del seu àlbum.
0: La Maria ha estat amb ella aquest matí i ja s'ha enregistrat una conversa fantàstica amb aquest artista internacional que escoltarem a la tercera hora de Xavi Fornia.
1: Es veu que era molt guapo, no?
2: I acaba dient, Alba. Es veu que era molt guapo, no?
0: Alba és la persona que més converses privades explica en directe a la ràdio i les converteix en públiques, com la ràdio. Era guapo, Alba Carreras?
1: Ah, no sé, jo no l'he vist.
0: Ho dius perquè...
1: La Maria.
2: Era una persona atractiva, sí, ja, sí. A més, venezolà, l'accent venezolà, ens agrada, no?
0: Ens agrada, ho juguem a favor. Com
1: Shakira. Que torni a pujar, que torni a venir.
2: Estava al Metròpoli fins fa poc, eh?
0: Joel, si segueix per aquí, el podríem ficar en directe... Seria com un programa dins un programa. I seria viatjar al futur, perquè ja ho hem gravat.
1: Maria, eh? Que nerviosa.
2: No, perquè som molt pesats.
0: Ja, bé, no ho farem. Si es pot fer, ho fem.
1: A veure, no? Per què no ho farem? No.
2: Parlem de la Shakira? O no parlem de la Shakira?
0: D'acord, va. Virals avui molt, molt futbolístics. Avui comencem parlant de la Shakira, perquè ha posat banda sonora de 9 a 1 Mundial i ha revolucionat les xarxes amb un missatge a un futbolista del Barça.

0: Shakira, que ha revolucionat Instagram amb un gest inesperadíssim cap a un futbolista del Barça. Un dels noms que més ens ha sorprès, ho dèiem l'altre dia, de la convocatòria de Luis de la Fuente pel Mundial ha estat que Gavi vagi al Mundial. Ens ha fet moltíssima il·lusió. Després d'haver fet un tram final de temporada fantàstic, s'ho mereix moltíssim.
1: Sí.
0: Vèiem la reacció quan va saber que aniria al Mundial, ho va publicar la Minya Mal a Instagram, molt feliç, no? I ell també ho anunciava a través de dues fotos molt simbòliques, una d'ell quan era petit amb la samarreta de la selecció i una altra de la seva última etapa amb la Roja. Ell posava un sueño hecho realidad, recordant doncs aquest patiment que havia viscut pobre amb les lesions, deixant clar que tornarà a donar-ho tot a la final de la Copa del Món per poder intentar arribar a la final, no? Entre milers de comentaris d'aquesta publicació de felicitació dels seus companys, amics, aficionats, hi havia un comentari que ningú s'esperava, i és que Shakira va comentar "Muy feliz por ti, Gavi". Fins aquí tot correcte, no? Una frase molt curta, però va incendiar les xarxes, va deixar ja moltes especulacions. És la primera vegada que veiem una interacció pública entre el Gavi i la Shakira. Això ha estat suficient perquè, com dic, internet comenci a especular i a fer teories boges. Tot apunta que simplement doncs, és una relació cordial.
2: Clar que sí,
0: es coneixia,
2: és que només faltaria.
0: No?
1: Sí, home, estem bojos.
0: Però bé, més enllà d'això, doncs, tothom ja està boig amb el Gavi i la Shakira, no? També diuen que Milan i Sasha, els seus fills, són grans aficionats del futbol, molt vinculats al Barça.
1: Són molt culers.
0: Sí, i sigui com sigui, doncs, aquest comentari inesperat ja s'ha convertit en un moment molt viral. I també hi ha hagut polèmica amb Shakira perquè circulava un vídeo per internet on es veia aquest cap de setmana el seu fill Milan jugar a futbol amb un equip de Miami, que és on viu, i ella molt emocionada l'abraçava quan marcava un gol, la mare superorgullosa, i mentrestant a Barcelona, Gerard Piqué estava al concert de Bad Bunny amb Clara Chia a la casita.
2: Això sí que va ser com bastant controvertit,
0: sí,
2: no? Perquè al final Bad Bunny i Shakira, no?, tenen una relació més aviat cordial, no? I que convidés a la casita a Gerard Piqué va ser, no?, tot un boom.
0: Clar, i molta gent deia això, no? Mentre una està celebrant les victòries i els gols del seu fill a Miami, el que és futbolista i que
2: clar,
0: ha tingut una carrera de 20 anys, ja està a Barcelona, a l'altra punta del món, amb la seva nòvia, en aquest concert, no? Hi va haver una mica de polèmica.
2: Sí, sí.
0: No sé què penseu.
1: No entraré perquè jo crec que són coses segurament fins i tot comercials.
0: Sí, totalment.
1: O sigui que si la gent de la casita estava allà també era per alguna cosa. Mm. Que hi ha una agència que s'encarrega també de trobar aquestes persones a les ciutats on va el Bad Bunny i llavors busca celebritats o influencers que puguin estar allà. No?
0: D'això volia parlar-ne també, perquè hi ha hagut polèmica amb la gent que puja a la casita, perquè tots són convidats, com deies ara, doncs, influencers
1: Ibai,
0: i persones com...
2: Menys el Marc Giró.
0: No? El Marc Giró, exacte. Però també hi ha gent que hi puja en el mateix concert, o sigui, hi ha com un captador que es va passejant pel voltant de la gent, la gent que està a la pista, i li diu, tu vols pujar? Tu
2: sí,
0: vols pujar?
2: Jo, de fet, aquesta setmana he pogut parlar a la Doscat amb una de les noies que va ser seleccionada aquí a Catalunya i estava flipant perquè anava amb una amiga seva que s'havia trencat la cama i amb una altra amiga. Aleshores va venir un seguretat, una persona de seguretat, i els va dir,
1: sí,
2: vosaltres dos, un seguretat.
1: Vigilant de seguretat.
2: Vigilant de seguretat. Va venir aquest vigilant i els va dir, escolta, voleu entrar a dintre? Clar, elles, entrar a dintre on, no? Es van quedar una mica flipant. Fins que van entrar, els van donar la pulsera, els van fer tancar el mòbil a dintre d'una mena de funda
0: sí,
2: que tenen unes alarmes perquè no el poguessin treure, i clar, la seva amiga, que estava a l'altra punta, a la zona de persones amb discapacitat, perquè anava amb coixa, doncs no van poder ni avisar-la ni per Siri ni per res, perquè clar, aquestes alarmes es tanquen i no pots obrir el mòbil ni comunicar-te amb l'exterior, amb la qual cosa tampoc van fer fotos, no sabia res de la seva amiga, i va ser una mica, bueno, divertit, no?, perquè per una banda no t'esperes que puguis acabar dintre de la casita, però per l'altra encoixant, perquè clar, l'amiga estava fora i no havia tingut l'oportunitat.
1: Pensaven que entrarien a la casita amb el mòbil i que podrien avisar l'altra amiga, no?
2: Escolta, estem a la casita.
1: Clar,
0: hi ha hagut polèmica perquè diuen que trien a noies, sobretot, noies molt
2: poques.
0: Molt atractives.
1: Les teves amigues...
0: ben vestida, has d'anar ben arreglada, has d'estar prima, el que diu la gent, que busquen un perfil de persona...
1: Sí.
2: De noia d'imatge, una mica.
0: Clar, i que això s'ha bastant polèmic.
1: Que quan passa la càmera i tot l'estadi o el documental que faci després o el que sigui... es vegi una imatge, diguéssim, no?, dins dels cànons estètics que,
2: sí, noies
1: que es volen.
2: Noies atractives i que sàpiguen ballar, sobretot reggaeton.
1: Clar. En fi, seguim amb el futbol, però obrim la carpeta dels comiats. En les últimes hores hem sabut que Alexia Putellas deixa el Barça.

0: sempre portarà l'escut al pit, Alexia Putellas, la reina del futbol femení, sens
1: dubte. Totalment, totalment. A més, ella ha explicat en primera persona els motius de la seva sortida al Barça. Ho ha fet amb un vídeo molt emotiu a les xarxes, amb més de 5 minuts, on deixa clar que la seva marxa no és un adeu definitiu, sinó que només és una etapa que s'acaba. Tot i posar punt i final a aquesta trajectòria, ha volgut dir un missatge molt clar i ella diu: "Vaig néixer culer i moriré culer". Escoltem un tros d'aquest vídeo, mira.
2: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
3: Per això no vull que sigui un moment trist.
2: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Clar, ella diu: "M'he buidat". Unes paraules que també han cridat l'atenció, no? També les vam sentir d'un personatge que en parlarem després. Ell també ho va dir, que s'havia buidat. I és que al final està a primera línia, cansa, no? Cansa molt. I aquest vídeo que ha penjat ha estat carregat de simbolisme, repassa molts moments que ella ha viscut a la seva carrera vestint la samarreta del Barça i dona les gràcies al club, a l'afició, a l'estima que ha rebut durant, atenció, 14 temporades al Barça, que es diu ràpid. Ella també diu que quan era petita només veia homes jugar a futbol i que mai s'hauria arribat a imaginar que anys més tard estaria al Camp Nou jugant i que més de 90.000 persones dirien el seu nom. Una reina, si a mi em pregunten, que a més té dues pilotes d'or.
0: Sí, sí.
1: Jo, per mi, hi ha quatre persones que es podrien disputar el títol de reina de Catalunya. Una és Alexia Putellas i Aitana Bonmatí. Jo crec que entre elles dues segur. I després Bat Gyal. I l'altra és una reina que, a més, ha fet servir aquesta altra reina en el seu vídeo de comiat. És Rosalía, que en aquest vídeo de comiat d'Alexia surt una cançó seva.
0: Home.
4: Oh, pell de gallina,
0: Magnòlies. Una Rosalía que ahir a la nit s'emportava 8 premis de la música, per cert.
4: És heavy,
0: Bestia.
4: És molt heavy.
0: Oh, aquesta cançó. És que estic recordant el concert del Palau Sant Jordi.
1: Oh, va ser fantàstic.
0: Quin moment, quin moment.
4: Quina enveja,
0: ja,
4: en parts.
0: Ja. Mira que l'altre dia comentàvem, no?, que Bad Bunny molt hype i que molt FOMO i tothom vol ser i tal. Però no com Rosalía,
4: no,
0: de veritat.
4: No, jo crec que no.
0: No és el nivell.
4: A mi Bad Bunny m'és igual. Se li ha de dir Bad Bunny, Xavi? Bad Bunny.
0: Bunny de què?
4: Bunny.
0: Sí, Bunny, no?
4: No, vol que li digui Bunny.
1: Mira, a mi m'és igual el que ell vulgui, la pronunciació correcta en anglès és Bunny.
4: No, ell és el seu nom, ja malament, mal dit.
0: Bueno, però ja està.
1: Rosalía. Aquesta cançó, Magnòlies, a mi em pregunten també, una de les millors del disc.
0: Sí,
1: o sigui, de les meves preferides. Aquesta i Divinize serien les meves preferides.
0: Ah, sí?
1: Del disc, sí, m'encanten.
0: A mi, o Cristo, Piange, Diamante.
4: A mi també.
0: Impressionant.
4: També m'agrada.
0: Saps què passa? Que després de veure-la en directe, el Lux, el disc, a mi em sona diferent.
4: Jo no,
0: perquè ja té imatges, ja té records.
4: Com referents visuals, no?, que formen part ja d'un marc mental que és únic i exclusiu de Rosalía.
1: I aquell so que hi havia al concert, que et patava tot.
0: Oh, no, impressionant.
4: Tu també hi vas estar?
1: Sí.
4: Mare meva, sóc la loser aquí de la taula.
1: Sí, jo hi vaig anar, i us faré més enveja, el dia que el confessionari va anar Bad Gyal.
4: No pot ser,
1: mare meva. Jo vaig anar divendres.
0: Jo el dia que vaig anar va anar un influencer, però ningú coneixia.
4: El dissabte. Aquí sóc la pringada, jo.
0: No.
4: Sí.
0: No, precisament tu, pringada, no. Tu series una cheerleader en una peli americana d'aquestes adolescents.
4: Una groupie.
0: Pot ser. Bé, i més comiats. En aquest cas el de Pep Guardiola, que ha estat un dels protagonistes dels darrers dies, Maria, perquè marxa del City després de, segurament, deixar una empremta ja inoblidable, no?
1: Totalment. A més, ell, quan va marxar del Barça, va dir que s'havia buidat. Alexia Putellas també, també ho ha comentat. Ha anunciat Guardiola aquest adéu al Manchester City després d'una dècada al capdavant com a entrenador d'aquest club anglès. Una etapa en què ha conquerit 19 títols i ha convertit l'equip en una de les grans potències tendències del futbol europeu. Quan es va acomiadar del club no hi va faltar ningú, l'afició, la plantilla, els jugadors, també la família de Pep Guardiola, que ell mateix va voler dirigir unes paraules al seu pare en un dels moments més emotius. Li va dir que estava allà present a la grada i va dir que per viure aquest adéu tan especial, doncs que li donava les gràcies i tot el que havia fet Valentí Guardiola, el pare de Josep Guardiola, per ell.
0: Sí.
1: I també la seva filla, Maria Guardiola, li ha volgut donar les gràcies al seu pare i ho ha fet a través d'una publicació d'Instagram. Ella és influencer, la Maria Guardiola, i ha obert aquest àlbum familiar que tenim a casa per recordar alguns dels moments de la seva infància, entre estadis, viatges, banquetes, pilotes de futbol. A les fotos hi podem veure Pep Guardiola amb els seus fills, surten celebracions, abraçades, moments d'aniversari, moments molt familiars, no? Però realment ha emocionat molt les paraules que li ha dedicat, i ella, Maria Guardiola, li diu al seu pare: ben per parpellejar i han passat 10 anys, centenars de partits, de viatges a Wembley, massa nits al Bernabéu i milions de records. El futbol mai va ser només un esport. Decidia on vivíem, quants cops ens mudàvem, els idiomes que preníem, els amics que fèiem i les emocions que sentíem. Ens vam tornar a mudar per 8ª vegada en 14 anys. Manchester és molt difícil d'explicar. Vam arribar a la lliga més respectada del món i tu vas aconseguir coses que potser mai es repetiran. Les llàgrimes més felices i més tristes venien del futbol, perquè veure't viure cada segon amb tanta intensitat feia que nosaltres també ho sentíssim amb tu. També li dona les gràcies als seus pares, diu: gràcies, mami i papi. Les coses més boniques de les nostres vides sempre es remunten a aquest joc. Per al món eren moments històrics del futbol i per nosaltres eren records d'una família. Que bonic, no? Maria Guardiola.
0: M'ha encantat. Sí. I amb fotos molt maques, un carrusel d'Instagram preciós.
4: Home, però després de Michael Jordan, no? Vull dir que ja venia de tot lo grande, que la teva filla doncs et dediqui unes paraules tan boniques, és molt maco. Li han dedicat fins i tot una graderia, que ara es diu Guardiola Stand. No sé si ho sabíeu, això, perquè no ha transcendit gaire.
0: Al camp del City.
4: Sí. La Nord, em sembla que és, la graderia. Home, Nord.
0: És que, a veure, vull dir, si a nosaltres ens va marcar Cruyff, jo crec que ells ja tenen el seu Cruyff, que és Guardiola.
4: I tant. Millor entrenador de la seva història.
0: Doncs sí. Bé, acabarem els virals d'avui amb una cançó. Bé, cançó... Més aviat un àudio que ha rebentat TikTok a Catalunya.
1: Això és molt aleatori, vale? És molt random, o sigui... Sí. Però jo estava navegant per aquesta xarxa que es diu TikTok i em va sortir un vídeo que ja acumula més d'1.200.000 visualitzacions. Tres nois catalans d'origen marroquí estan dins d'un cotxe i comença a versionar el clàssic Cargol treu banya. Ells no ho sabien, però estaven creant un hit. De veritat que no estic boja. O sigui, és un tema que ja circula per totes les xarxes i que molts creadors de continguts estan gravant mentre ballen. Sisplau, escoltem sense prejudicis aquesta cançó i després parlem d'alguns termes que fan servir.
5: Nois, tinc una mala notícia.
6: Què ha passat?
5: El Cargol ja no treu banya. L'ha matat un marroquí. Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
4: Com?
1: No, ara us ho explico.
0: Amic cigarret.
5: L'ha deixat allà aplastat.
1: Ells són marroquins, us ho explico.
7: Ara la gent ja ha marxat. Ara la gent ja ha marxat.
5: Per què?
1: Ara comença l'1.

0: és això?
1: Sí, sisplau, jo necessito una mica d'ubicaïna perquè m'has deixat una mica quadros.
0: Crec que no hi ha més a explicar. Vull dir, és el que està patant ara mateix a les xarxes, a internet català, a TikTok català. Surten molts vídeos de persones ballant aquesta cançó. D'altres, amb edicions de les millors jugades de futbolistes com Pogba o Lamine Yamal, amb aquesta cançó també, amb aquest so de fons. Persones dient que serà la cançó de l'estiu en català. Jo us he dit que no, que la cançó de l'estiu en català ja la tenim. Es diu Platja, Brisa i Mar,
2: sí,
0: de Nai i Genís Sabater. Després, si voleu, la tornem a escoltar.
2: L'escoltarem, evidentment.
0: Però fa molta gràcia perquè aquest terme que ells diuen, no, aquest amic cigarreta, ve de la traducció al català d'amigo cigarro, que és com es refereix col·loquialment a les persones d'origen marroquí. Un terme racista? Doncs sí, possiblement. Però, com passa moltes vegades quan els afectats s'apropien de l'insult,
1: és
0: el que fan,
1: no?,
0: ells. Clar. Exacte, l'han ressignificat i moltes persones marroquines ja ho fan servir per parlar entre ells a moda de sàtira, de riure, com fan en aquesta cançó. Ells tres són marroquins, són d'origen marroquí, són catalans, i estan a dins d'aquest cotxe cantant aquesta cançó, i de veritat que és un temàtic.
1: Saps com es diuen, que els buscaré? Els vull buscar.
0: Si tu busques, Cargol treu banya, remix a TikTok.
2: Molt,
0: i et
2: molt virals.
0: Sí, sí,
2: el Cargol ja no treu banya.
0: El Cargol ja no treu banya.
2: Boig amb això avui.
0: Ja no puja a la muntanya.
2: Sí.
0: El Cargol ja no treu vi.
1: M'encanta.
0: L'ha aixafat un marroquí. Mira, el noi es diu Naïm SK. Si el voleu buscar
1: molt
0: a TikTok, naïm.smiley, tal com sona, smiley. I té 35.000 seguidors, però és que aquest vídeo té 1.200.000 visualitzacions. O sigui, és increïble. Sí, sí. Tenen més vídeos, reversionant cançons en català.
1: Ai, que guai.
0: Sí, sí, sí.
2: Alba Carreras, no has escoltat el single de...
1: Del Genís, me'l va ensenyar, però abans de produir.
0: Això és la cançó a l'estiu, això.
2: Platja, brisa i mar. Atenció.

0: M'encanta, és el nou Alguer Miquel, és Charango.
1: És boníssima.
0: Charango presente.
1: Boníssima, Nai i Janis Sabater. Platja, brisa i mar. És per qui s'acabi de connectar o vingui del planeta Mart o no sigui, diguéssim, oient de Ràdio 4 diari o fidel d'aquest programa en concret, doncs són dos tècnics de so d'aquesta casa, que són uns artistes.
0: I que han fet la cançó de l'estiu.
2: Sí, jo, és que el més fort és que el Janis canta, o sigui, això
1: Martín em sembla Noia, brutal. Productor, Nai, conegut artísticament, i Janis Sabater.
2: Molt fort, canta. Molt fort. Sí, sí. M'encanten.
1: Hola, Dami. Què tal? Amorós. Bona tarda, com estàs, Damià?
3: Escolta, impressionant, molt xavis.
1: Crec
3: que és el periquito que més bé canta de a quilòmetres a la rodona. Jaume, que jo sàpiga que no canta, Jaume.
1: No, l'hauries d'escoltar, el Jaume.
3: Ja, estic flipant. Bueno, el Jaume canta altres coses, que és més divertit.
1: Jaume...
0: Canta com una almeja.
1: Jaume és de la màfia, home. La màfia bona, diguéssim.
3: He quedat meravellat de la cançó, eh? M'ha agradat molt. Però moltíssim.
1: Està molt ben feta.
3: Moltíssim.
1: És molt alegre, és molt d'estiu i és molt
3: el que ha dit la Maria, és cançó de l'estiu.
2: Totalment.
3: És cançó de l'estiu.
1: Alba,
0: jo me'n vaig a fer un pipi.
1: T'escoltem divendres.
0: Sí. Que vagi bé.
1: Amics, ànims.
0: És la Chesney del Xavi Fornia.
1: Sí, és la Chesney, sí, MVP. Divendres més mapaternitats al Xavi Fornia. Deies, perdona.
3: No, que m'ha encantat aquest home, és un geni, el Genís. Mare meva, una sorpresa. Sí, felicitats, sí. Xavi, per la conversa que ha sortit de Radiofònics amb el gran Marco Chiazza.
1: Home, Marco.
3: Espectacular.
1: Gran
3: que el tenim aquí, tenim el control està
1: a la Doscat.
3: A la Doscat fent l'altaveu, sí, al pati.
1: Exacte.
3: M'ha encantat la conversa.
1: Es veu que sortiran una sèrie de vídeos d'una conversa...
3: Devia ser l'hivern, perquè aneu tapats.
1: Sí, bueno, no hivern, però saps que hem tingut una primavera de pluges i de fred.
3: Sí.
1: Fins fa res feia...
3: A fora està caient foc, Està caient foc, a fora.
1: Sí, ho sé. No, i va ser una conversa molt maca, d'una hora ben bona, una horeta bona, llavors jo crec que aniran llançant trossets d'aquests.
3: I el tema de la comunicació amb dos monstres com vosaltres, que heu estat a les dues bandes, la comunicació en castellà, en català, Ràdio Fórmula, teleinformativa, hòstia, molt ben parit, de veritat.
1: Que guai. És veritat que m'he vist, recordava el dia, perquè no vam dormir massa aquella setmana, a casa Martínez, diguéssim, i m'he vist unes bosses guapes.
0: No és veritat, surts molt guapo.
1: No ho sé. Tu que m'estimes,
3: ets molt generosa. Sortiu els dos de conya, dos sex símbols catalans.
1: L'important no són les meves ulleres o sortir bé o malament, sinó el que es pot dir,
3: primera,
1: i sobretot per la gent de Radiofònics.
3: I que es pugui formar gent com vosaltres.
0: Jo a Radiofònics vaig conèixer el meu marit.
1: Veus que fort?
3: Mira que bo.
1: Era el teu tècnic de so, no?
3: El first dates de la comunicació catalana. És
0: sí, em vam conèixer un curs d'estiu de tècnic de so, però ell tenia parella i jo també, i ens vam retrobar anys més tard. Ens vam retrobar anys més tard.
3: No, sembla boníssim,
0: això que ho has dit. Quan ja cap dels dos teníem parella.
3: I l'Instagram guardat.
1: La llista negra, tio.
0: Ell diu que no es va fixar en mi, però jo sí que em vaig fixar en ell. I vaig tornar a casa i vaig dir, mama, hi ha tècnic de so molt guapo. I després... anys més tard, ens vam retrobar i ens hem casat.
1: Que guai. Hòstia,
3: em sembla boníssim.
1: És boníssim. Una història radiofònicament impecable.
3: Boníssim.
1: Que bé, Dami, és el segon capítol, sí, segon episodi de Gaudí.
3: D'aquest especial de Gaudí. La setmana passada vam, amb el Miquel, vam saber una mica d'on era aquest senyor. Estem ja menys de 20 i pocs dies de que faci els 100 anys de la seva mort, també la visita del papa. Però avui us porto 10 coses que potser no sabem de l'Anton Gaudí, i alguna cosa més que tindrem de regal. Tothom sap la casa Batlló, la casa Milà, la Pedrera, però sabem com es diu realment Antoni Gaudí i Cornet? És aquest el seu nom? Gaudí i Cornet? Bueno, me'n recordo un dia que encara hi havia la Monill, que vam parlar dels noms de bateig. D'aquells tres noms que et donen després.
1: Ho vam explicar.
3: Això ve donat perquè hi havia una mortalitat infantil molt alta i era probable que el teu nom hagués estat aprofitat per algun altre germà teu.
0: Això no ho sabia.
3: Salvador Dalí li passava que hi havia una tomba al cementiri de Figueres que es deia igual que ell, perquè era un germà més gran que havia tingut i s'havia mort al cap de poc temps. A Gaudí hem de pensar que és el cinquè, és el fill petit d'un matrimoni de Francesc i Antònia Gaudí i Cornet, que van tindre 5 fills. Els dos primers es moren molt joves, als mesos de vida, i els altres, curiosament, es moriran, i ell serà l'últim Gaudí que quedarà. Però ell, com es deia amb aquests noms que tenim de bateig? Doncs ens deia, i a més ho sabem perquè tenim la seva partida de bateig, no de naixement, la de bateig, recordeu que ell neix abans del registre civil, Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet.
1: Ah, Plàcid.
3: Plàcid i Guillem. Com es triaven aquests noms normalment?
0: El capellà, els dels avis, no?
3: El capellà en triava un i l'altre els dels avis o padrí. Jo, per exemple, dic Damià, Ramon Jordi, Ramon pel meu avi i Jordi pel patró de Catalunya. Llavors això s'anava buscant. Cada poble és diferent, wow, eh? Però sí, era sí, tradicionalment sí, així. Ostres, i parlem del seu bateig, ell sabem que va ser un nen. És a dir, jo sempre feia una cosa quan llegeixo biografies de gent important, que és que els primers 15 anys de vida me'ls peto. Els peto perquè dic, a la ESO, a mi aquest tio, què m'interessa?
1: Totalment.
3: Doncs no, a Gaudí és important perquè ell passa una joventut molt malalta. Té diverses malalties reumàtiques i això provoca que ell s'aïlli dintre seu, sigui un xiquet que s'escapava molt al bosc, a la muntanya, comença a estudiar la natura i al començar a estudiar

0: vegetarià com ara, que no... A veure...
1: Un vegetarià fa més de 100 anys.
0: Sí, però és que a més era un vegetarià que jo crec que si tenia una arengada d'abans se la fotia.
1: Ah.
0: I que si li arribava
2: un
0: bon romesco se'l fotia.
2: Sí, sí.
0: I que si el tio havia de tindre allò un pernilet, saps, aquell bo, allò... Pues, jo crec que se'l fotia.
2: Sí.
0: Què tenim? Tenim un vegetarià que tenia un component de dieta austera molt forta i una part importantíssima del vegetal. Ja us dic, no és el vegetarisme modern, doctrinal, de tal, tal, tal, sinó que està vinculat més amb un corrent de la higiene natural i l'espiritualitat estètica. Què és això? Ascètica, perdó. Són uns principis d'un personatge que es deia Knipper, que defensava la vida frugal, el contacte amb la natura i aquesta alimentació simple.
2: Knipper?
0: Sí. Que em sembla una pràctica estranya que l'Arantxa Coca us podria dir que és compartir dos parelles o coses d'aquestes. No, era un senyor, Sebastián Knipper, sí. I va fer aquest element. Ho posem en el context de Gaudí. Ell intentava evitar tot el que era els àpats abundants, la carn pesada, i sovint aquesta alimentació anava a petar coses molt senzilles, coses molt, molt, molt... Això, senzilles, frugals, fruita seca, pa, verdures i poca elaboració. Sí que és cert que diuen que era quasi com una disciplina personal. Hi ha un moment a la seva vida, que en parlem una mica més tard, que són això dels amors de Gaudí. Sabem que ja n'hem parlat de la Pepeta Moreu, que li va dir, noi, puja aquí dalt i balla. No el va tocar, sí. No el va tocar literalment gens. Però sí que és cert que això creiem que junt amb altres elements, com una estada que va fer per curar-se a Puigcerdà i el fracàs del Parc Güell, doncs fa que evolucioni una mica cap a aquest, ja us dic, vegetarianisme. No és això, no és que ell no volgués una cosa d'animals, no sé què, sinó que senzillament per la necessitat i per haver estat malalt amb reuma li provocava això.
2: Clar, evitar aquests àpats abundants, la carn pesada...
0: Sí, senyor.
2: No?
0: Evitar els diumenges, allò, menjar-te tres paelles, que hi ha alguns sí. Bojos que ho fan, no diré
2: no. Jo no miro ningú,
0: però es passava, passava. Hi ha un altre element que és molt difícil, que són les cases on va viure Antoni Gaudí Cornet. A Reus ja tenim un problema, ens va explicar el Miquel, a un pebrots va néixer aquest home. Perquè a Reus hi ha tres cases on podia haver nascut Antoni Gaudí. És a dir, al mateix lloc. Ja no parlo de Riudoms.
1: T'anava a dir a Riudoms.
0: Parlo només de Reus.
1: Jo.
2: Però com es pot no saber?
0: En aquell moment hi havia aquestes tres cases i no tenim documentació ni informació d'on va passar. Però és que al llarg de la vida, Gaudí van tindre els Gaudí a Reus, una casa al carrer Sant Joan, una altra al carrer Sant Vicenç, al Mas de la Calderera i una casa, que és la Pairal, al Raval de Sant Francesc de Riudoms. Quatre cases al Baix Camp. Però quan el seu germà, Francesc i Gaudí, que Francesc, a mi em sap greu perquè el tio es treu el títol de metge i es mor.
2: Uau,
0: mor en 20 i pocs anys. Quan Gaudí i el seu germà Francesc arriben a Barcelona, entre el setembre i l'octubre de 1868, s'instal·len molt a prop de Santa Maria del Mar, en un lloc que a dia d'avui hi ha una botiga de torrons. Aquesta botiga es diu Virgínies. Té pebrots perquè Virgínies és de Reus, saps? I en el mateix lloc on van a viure ell hi ha una empresa de Reus. Però és que no s'instal·len en un pis. El problema de la gentrificació que sempre n'hem parlat ja existia al segle XIX. I Gaudí i el seu germà s'instal·len en una rere botiga d'una botiga de la plaça Montcada número 2. D'allà se'n van molt a prop a un carrer que es diu Espeseria número 10. I de l'Espeseria número 10, que és un carrer que va de Santa Maria al Mar, al Passeig Colón, és a dir, baixa aquella zona tota del Born, que n'hi diuen el sí. Born, aquella zona pija.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: D'allà passaran cap a la zona del Raval, cap a la zona de Sant Pere, que és a la zona de la Via Laietana, i finalment a l'Eixample. Tot i que allò com viurà més temps Gaudí, uns 20 anys, serà el Parc Güell.
1: Allà.
0: Gaudí arriba a viure al Parc Güell i a dia d'avui casa seva és un museu, és la casa Gaudí. Sabeu quina és la propietat? Hi ha una altra cosa, això és aquells regals que us deia. Gaudí no va tindre hereus perquè els seus nebots, ell no va tindre fills i els seus nebots s'havien mort abans que ell. Va llegar tot el seu patrimoni a la Sagrada Família.
1: Va.
0: I què va fer la Sagrada Família? Quedar-s'ho? No, vendre-ho. Allò va passar a mans privades i no va ser fins als anys 60 que es crea una associació d'amics de Gaudí, ho compren i aquí ho donen. A la Sagrada Família una altra vegada.
2: Ostres.
0: A dia d'avui, els gestors de la Casa Gaudí de dintre el Parc Güell no és Barcelona Serveis Municipals com la resta de parc, sinó la Sagrada Família, la Junta Constructora. Doncs ell va acabar vivint en una casa que no va dissenyar ell, que va dissenyar el seu gran ajudant de tota la vida, Francesc Berenguer. Francesc Berenguer i Antoni Gaudí, però més tard eren molt amics. Fins i tot quan es mor Berenguer, Gaudí diu que se li ha mort la mà dreta. Imagineu-vos el pes...
2: No, no.

0: De relació, no diré sentimental, però d'amistat tan forta, quan has treballat tant. A banda, hi ha un element que poca gent també sap, que és que Gaudí, quan mora, vivia a la Sagrada Família, en el seu propi taller. Per això sempre ens queixem que l'any 36 es crema casa seva, que era la Sagrada Família. Us parlava d'en Berenguer, que era un amic seu, i aquí entrem al cinquè punt, que són els seus col·laboradors. Ell va tindre una tripleta de col·laboradors molt forta, que era Berenguer, Sugranyes, Rubió, que els tres tenen una cosa en comú, més en Gaudí, que els tres, bueno, els quatre, saps aquella cançó Felices, la quatre... Els quatre eren de Reus.
1: Ah, sí.
0: Clar, és a dir, ell s'envolta de gent del camp, però dius, hòstia, un de Reus serà amic d'un de Tarragona?
2: Sí.
0: Traiem la mostra. Jujol és el gran amic d'Antoni Gaudí, col·laborador, i Opisso i Carles Mani seran dibuixant i escultor que treballaran amb un tio de Reus. Però és que no són els únics. Hi ha un paio de Vilaseca que és en Joan Salvador. Però, clar, llavors ha de començar a trobar gent de Barcelona, perquè no tothom és del camp de Tarragona. Els germans Badia, Eudal Puntí, la Casa Escofet, Llorenç Matamala, Aleix Clapés... Gaudí és un geni, però el tio va tindre la punyetera vista de trobar gent molt bona. Clar, el que has fet tu, Xavi, per intentant fer aquesta república que tens aquí, que és anar a trobar gent bona, tampoc senyalo ningú.
1: És rodejar-se dels millors i les millors.
0: Jo crec que això és una clau. A banda, dius, escolta, si jo em rodejo de gent que puc encarregar feina, aquesta feina algú me l'ha de pagar. Què fa Gaudí? Buscar mecenes.
1: Clar.
0: Buscar gent perquè li paguin. Busqui a gent que eren els tecno... reis del món del segle XIX. Ah. Conde Güell, els Milà, que això hem parlat dels Milà, els Batlló...
2: Va anar als que tenien pela, eh?
0: Però com es va conèixer amb el Comte Güell? Poca gent ho sap, això.
1: Com?
0: A París.
1: A París.
0: A la ciutat de l'amor. Jo me'ls imagino allà, els dos menjant-se un frappuccino davant de la Torre Eiffel.
2: On hi havia la faràndula, la bohèmia.
0: Es troben amb una exposició que Gaudí porta una vitrina. Una vitrina d'una botiga, d'una guanteria. Gaudí dissenya una vitrina de la guanteria Comelles de Barcelona, que estava per la zona del carrer Ferran, i la porten a París. Oh. I el Comte Güell diu, hòstia, què és aquesta brutalitat? Què és aquesta meravella? D'aquí sorgeix, això és com un equip de futbol, el Capritxo de Comillas, un quiosc que fa Comillas, la Finca Güell, el Celler Güell, els pavellons de la Finca Güell, el Palau Güell, la Cripta Güell, el Parc Güell. Gaudí viu d'aquest home.
1: Impressionant.
0: Gaudí viu d'haver fet una vitrina.
2: Totalment.
0: D'haver fet una punyetera vitrina.
1: Veus com has d'acceptar a vegades projectes que potser no t'encanten, però on et poden portar?
0: Diuen que Gaudí va estar treballant amb el taller d'aquest senyor que us he citat, d'Eduard Puntí, que això és el carrer de la Cendra, és a dir, per la zona del Raval, Ronda Sant Antoni, allà on hi havia el gimnàs Sant Pau, doncs per aquella zona allà va estar treballant 2 anys.
2: Molt maca la vitrina, per cert.
0: La vitrina és espectacular, dir, si els oients la poden trobar...
2: S'ho va guanyar.
0: El tio va fer aquí el pelotazo. Mm-hmm. Però clar, sumem més gent, ja us deia, els Batlló, els tot, i arribem a la Casa Milà. Per què la gent li diu Casa Milà? Perquè la, entre cometes, la patrocina el senyor Pere Milà, que si no m'erro és el tiet avi de la Mercedes i el Lorenzo Milà,
2: sí?
0: És a dir, eren família. Però qui porta els calés per construir aquesta gran mansió, aquest gran bloc de pisos a Barcelona, a Passeig de Gràcia en Provença, si no m'erro, no és el senyor Pere Milà, sinó la senyora Roser Segimon, que és la senyora que porta els diners per fer aquesta obra. D'on era la senyora Roser Segimon? Perdó. De Reus, curiosament, com l'Antoni Gaudí. Què passa? Què passa? Que no s'aguantaven. La senyora Segimon el que volia era fotre Gaudí de casa seva, fotre'l fora, i sabem que just quan s'acaben les obres, cap a l'any 12-14, dicta aquella senyora que Antoni Gaudí no torni a fotre els peus a la casa Milà, a la casa Segimon, a la Pedrera. Sí, sí, sí. Que no hi torni a entrar! I ella gasta una quantitat de diners ingent en reformar tota la primera planta. Si ara hi anem a les exposicions, de Gaudí es veuen 2 columnes i una mica el sostre. La resta es va canviar tant que ella va dir que no volia tornar a veure Gaudí. Imagina't com això arriba, clar, la forma de viure. Però escolta, com mora el nostre geni? Doncs mora aixafat, però a veure aixafat. Mora en un accident de tramvia.
2: És història, la mort de Gaudí.
0: No existien els mòbils. Què feia Gaudí de no mirar a banda i banda del carrer? Ell, segons el lloc exacte, va ser carrer Bailèn, a la intersecció amb la Gran Via de les Corts Catalanes. La línia de tramvia que passava per allà era la número 30. Les línies de tramvia, igual que les d'autobusos, es creuen. Un que va a la dreta, un que va a l'esquerra, el destins. Pujava un tramvia per Gran Via, qui pujava per Universitat. Ell el veu, es tira enrere, i al tirar-se enrere en puja un de Plaça Tetuán.
1: Oh! Ostres.
0: M'ha encantat, Jaume, el canvi de música. T'ho agraeixo.
1: Mala sort, també, impressionant, clar.
0: Passa aquest tramvia per sobre, ell es veu... Imagineu-vos la velocitat.
2: Com aixafat entre dos tramvies.
0: No. Entre el post de la catenària.
2: Val.
0: Entre el pal que aguantava el cable del tramvia. I això li xafa una part del cap, li crea un traumatisme craneoencefàlic i una pèrdua de sang brutal.
1: Oh, clar.
0: Intenten parar diversos tramvies o diversos taxis que el portessin a un sanatori, amb una espècie de cap que hi havia a la Ronda Sant Pau. Sabeu que Ronda Sant Pau és un carrer més avall i ha passat tot el que és a l'IBEI i tot això cap al centre. No el para ningú, el porten allà, allà no el volen atendre i el portaran cap a l'Hospital de Sant Pau Antic, l'actual Biblioteca de Catalunya.
1: Sí.
0: I allà passaran 3 dies, 8, 9 i finalment el dia 10 es moren. El 10 de juny es mori, per això ve el papa, la Sagrada Família...
1: De 1926.
0: Sí, senyora, farà 100 anys. Però, clar, com és que ell mor en un hospital de pobres? No el reconeixen i hi ha dos personatges, l'amic Domènec Sugranyes i el capellà de la Sagrada Família, que l'estan buscant pels hospitals de Barcelona.
2: Uau.
0: Perquè ell n'havia vestit com un pobre, n'havia vestit esparracat. I, clar, no portava documentació sobre, encara no hi havia el carnet d'identitat. No sabien que era Antoni Gaudí, que ja era famós a l'època. El seu enterrament es produeix el dia 12 de juny, Gaudí té 73 anys, i es reuneixen 30.000 persones a la cerimònia que sortirà. Ojo, 30.000 persones l'any 26 en plena dictadura de Primo de Rivera. Sortirà de l'Hospital de Santa Creu, de Sant Pau, pararà a la Catedral de Barcelona i pujarà fins a la Sagrada Família, on allà serà enterrat definitivament. Imagineu-vos, però, l'espectacle que devia ser aquest enterrament, amb 30.000 persones al carrer, cavalls, gent, bueno, extraordinari. Wow. Hi ha un element que es coneix més, que és la seva fe, i el resumiré perquè tenim poc temps amb una frase. El meu cap no té pressa. Perquè ell treballa a la Sagrada Família, sap que no l'acabarà, i Déu no li demanarà terminis, ni plaços, ni res. Ell treballa amb la calma i amb un problema gran, que és que la Sagrada Família es financia només amb donacions dels peregrins, la gent que té fe, dels feligresos. Per això quan entres has de pagar una entrada, que no és una entrada, sinó un donatiu. Sí. I un tema molt interessant, que és el seu catalanisme. El tio era de la ceba, però a més no poder. El que poca gent sap és que va ser detingut per la seva ideologia política.
1: Ah, sí?
0: Ell, un dia 11 de setembre, se'n vol anar a missa a Sant Just i Pastor, pels qui no són de Barcelona o els que són de Barcelona i no són del centre. Sant Just i Pastor és l'església que queda just darrere de l'Ajuntament. Passat al carrer Hèrcules, hi ha la plaça de Sant Just i Pastor. Allà es feia una missa pels patriotes de l'11 de setembre, però és que estem en plena dictadura de Primo de Rivera des de l'any 23. I el tio s'enfrenta a la Guàrdia Civil. Sabeu aquelles imatges de la gent del Valle de los Caídos dient «Quiero ir a missa, queremos ir a missa». Doncs imagineu-vos això, sí, però en català. I entre aquella gent surt un senyor mongaiato que es diu Antoni Gaudí Cornet. «Voy a missa, voy a missa. Usted me tiene que clavar en castellano. Detingui'm, detingui'm». I, bueno, bàsicament el detenen per la voluntat d'anar a missa i parlar en català.
2: Molt catòlic, Gaudí?
0: Catòlic i catalaníssim. Una cosa que basarà la seva fe, perquè en molts llocs trobarem senyeres, escuts de Catalunya, i bastant furibund, en aquest sentit. Ell, al final, paga la multa i surt en llibertat, però aquest episodi va tindre una repercussió pública. És a dir, el coneixem gràcies a que els mitjans en van arribar a parlar. Senyor Gaudí detingut per la voluntat aquesta, d'anar a missa, però també aquest fet de defensar descaradament el seu catalaníssim. I el que es dic, fa una referència a les quatre barres i a la identitat del país brutal. I lligant la fe i la catalanitat, crec que és important saber com treballar aquest bon home. De planos de Gaudí en conservem uns quants, els que no s'han cremat. Però Gaudí treballava moltes vegades amb tecnologies que a dia d'avui en diríem 3D.
1: Ah, sí?
0: Ell feia maquetes dels seus edificis, però al revés. Construïa arcs parabòlics amb uns sacs, amb unes estructures de cordes, feia una foto, imprimia la foto i girava. I llavors veies les estructures de les catenàries, del... tot al fons. Treballava també molt amb maquetes físiques i fins i tot, amb tema d'escultura, amb motllos humans. Agafava una persona i li treia el motllo de guix. Allò típic que t'has fet alguna vegada la màscara a la cara.
1: Sí.
0: Doncs a la Sagrada Família van agafar un ruc i li van treure un motllo. I quan hi ha la fugida d'Egipte a la façana del naixement, aquell ruc és un ruc català de veritat, perquè se li va fer un motllo físic, no sé com devien enredar aquell ruc.
1: Però pensava que era una conya.
0: No, no, no, és que és real. Aquest home treballava en models 3D reals. No, no, no, és una estructura del cos i espero que després li fessin la cara. Pobre Maria, li hem fotut el dia en l'aire, està a punt de plorar. Cap animal ha estat maltractat per fer aquesta secció, no patiu.
1: No.
0: I crec que això és una bona forma de conèixer aquest tio, que realment és un geni a nivell mundial, que hi ha països del món que encara ara l'estan entenent, i que era un noi de Reus i un senyor de Barcelona que va viure a casa nostra. Hi ha un element que no us l'he portat i us l'afegeixo ara, i és aquest regal. Gaudís, de la poca gent en vida, va tindre una exposició internacional feta, pagada pel Comte Güell, a París. A París, aquell lloc on ells s'havien conegut, jo ja us dic, els imagino caramelats una mica i tot, allò que s'agradessin entre ells.
3: Sí, sí, sí.
0: Demana el Comte Güell, i fins i tot lloc aquest espai, per fer una exposició en un dels salons que es dedicava a París. I es van portar maquetes, planos i fotografies de Gaudí en aquesta exposició que parlàvem, tot i que ell no hi va anar i la crítica no en parlava gaire bé.
3: Ja.
0: Coses que passen.
2: És fort això que ja fos famós a l'època, Gaudí. O sigui, això ho hem dit molt poques persones.
0: Jo crec que ho ha dit el Xai abans. Pep Guardiola, sí, Johan sí. Cruyff, Joan Laporta...
2: I Antoni Gaudí.
0: Totalment. És a dir, trio, el quarteto meravella.
1: 30.000 persones al seu funeral, no?
0: Penseu que quan ell arriba a Barcelona... Ell viu en una Barcelona en què comença a jugar al Futbol Club Barcelona i comença a jugar a l'Espanyol, també el Júpiter, l'Europa. És a dir, ell viu aquesta... Clar, ell és un dels personatges que viu aquesta Barcelona efervescent. Es va conèixer, va coincidir amb Sorolla.
2: Uau.
0: Va coincidir gent que Alfons XIII el va anar a entrevistar. Fins i tot hi ha un moment... Sabeu aquella plaça que hi ha a la Via Laietana amb avinguda a la catedral que es diu Antonio Maura?
1: Sí.
0: Antonio Maura era un president de l'estat espanyol, un president del govern d'Espanya, que era mallorquí. I amb una visita que fa Antonio Maura a la Sagrada Família, l'acompanya Alfons XIII, i Gaudí no parlava castellà pràcticament, no li interessava. I ell anava apretant Antonio... Anava apretant Antonio Maura... perquè li parlés català, ja sabia que era mallorquí,
3: sí, sí, sí.
0: I no hi havia manera, i al final aquell home li salta, es confot a parlar català, Alfons XIII, al cap d'una setmana, fot fora del govern Antonio Maura.
2: Oh,
0: diuen que va ser perquè Antoni Gaudí va aconseguir que parlés català.
1: Wow.
0: Imagineu-vos el personatge, la influència directa o indirecta que ha arribat a tindre en tot aquest món. Ahir buscava per Wallapop Gaudí. No us imagineu la quantitat de collonades?
2: Home, tots...
0: D'ampolles d'aigua, de gots, de salpebrers, de samarreta... Hi ha una marca de roba que es diu Gaudí i tenen una mà de porqueria. Porqueria. És brutal, és brutal. Bueno, és com el nostre Leonardo da Vinci, bàsicament.
1: Absolutament.
2: Uah,
1: absolutament.
2: Totalment.
1: Doncs quin viatge tan maco estem fent aquí setmana a setmana quan ens visita el gran Damià Amorós, el nostre historiador preferit, sobre Antoni Gaudí. Setmana vinent, què? Perquè ja s'apropa el moment.
0: Doncs, home, podríem fer algun repàs de les obres que ha fet i que no es conserven. Potser algunes d'aquestes, els fanals de Vic, algun edifici, o fins i tot una història que a mi m'encanta. Hi va haver un moment que el Capriccio de Comillas, allò que fa pel cunyat, si no m'erro, del Comte Güell, estava abandonat i l'Ajuntament de Reus va proposar desmuntar el PSPS i portar-lo cap a Reus. És que és surrealista la història d'Antoni Gaudí i el que hi ha al voltant. O una altra cosa que és com Gaudí ha influenciat altra gent. Ahir s'estrenava una composició de l'amic Joan Magraner, d'un dels millors compositors clàssics contemporanis de casa nostra, el Palau de la Música, i a través del so de la música clàssica, com s'arriba a interpretar Antoni Gaudí. Això també, o fins i tot els musicals que s'han fet de memòria Antoni Gaudí. Hi ha un musical alemany, que és acollonant.
2: Alemany,
0: Sí, sí, que a més el protagonista és negre, una cosa raríssima, que parla sobre Gaudí mai no sé què, que és Gaudí, el meu amic, i se veu allò, bueno, portarem fragments de música que avui no n'hem posat, però el Jaume el farem treballar una mica la setmana que ve.
1: Setmana vinent. Gràcies, Damian.
0: Gràcies a vosaltres.
1: T'estimem molt, Damià Amorós. Arribem a les dues. Moment pel butlletí, actualitzem la informació. A veure, ho actualitzem perquè ho hem de fer, però no està passant gaire cosa.
2: No, mai.
0: Tranquil, avui. Vull dir
1: que no, ni ahir ni abans d'ahir. No, home, no, però bé, va.
0: Ha passat alguna cosa amb les joies, no, em penso? Sí.
1: Això ja és antic. Això és vintage. Va, arribem al butlletí de les dues amb el convidat d'ahir, que si us veu perdre l'entrevista al Nil Moliner, recomano trobar-la. Està a RN Audio, jo crec que la podeu recuperar facilíssimament i la gaudiu molt, com l'Antoni.
2: Moment fantàstic ahir, amb Nil Moliner. No direm res, escolteu, sisplau, l'entrevista.
1: Sí, molt maco. Vam tenir moments preciosos, però sobretot un inoblidable. Doncs Nexo 04, Tu cuerpo en braille. Arribem a les dues i seguim al Xavi Forni de Ràdio 4.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president del govern, Pedro Sánchez, descarta un avançament electoral i ratifica la seva determinació d'exhaurir la legislatura. Ho ha dit preguntat per l'entrada de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE per requerir informació sobre pagaments vinculats a l'exmilitant Leire Díez.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
0: Sánchez, però, promet actuar amb contundència si apareixen noves informacions sobre possibles activitats irregulars dins del partit. Des del Congrés a l'entrada d'una sessió de control que ha estat marcada per aquesta qüestió, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, demanava als partits que sostenen el govern que es replantegin la seva posició.
3: El ambient irrespirable de la política espanyola necessita i urge a que los socios del gobierno digan se acabó. Convoque usted elecciones de forma...
0: El sector digital a Barcelona toca sostre després de l'eufòria que va viure amb la pandèmia. Els principals perjudicats són els professionals més joves, tal com alerta un informe de la Mobile World Capital. Més detalls, Cristina Martín.
4: Les ofertes de feina per a perfils sense experiència han caigut gairebé un 30% en els últims dos anys, una disminució que coincideix amb la irrupció de la intel·ligència artificial, tal com explica Jordi Arrufí, autor de l'informe.
5: Hi ha algunes tasques pròpies del perfil de júnior, com és la documentació o la creació de codi de zero, que avui en dia s'estan automatitzant degut a l'ús d'eines d'IA.
4: Malgrat aquesta estabilització del sector digital, les empreses de Barcelona continuen tenint problemes per trobar els professionals TIC que necessiten. Per a cada oferta que publiquen, només hi ha 15 aspirants. En àmbits com la ciberseguretat, encara és més difícil i s'ha de recórrer a treballadors qualificats d'altres països com el Regne Unit o Portugal.
0: I un centenar de treballadors del sector del metall de Tarragona s'han manifestat aquest dimecres al migdia pel centre de la ciutat per reclamar que la patronal APEMTA segui a negociar el conveni col·lectiu. Pilar Ribas.
6: La manifestació l'encapçalava la pancarta amb el lema en defensa de la negociació col·lectiva. Els treballadors han recorregut la Rambla Nova fins a la seu de la patronal, a l'Avinguda Roma, al crit de metall en lluita. Lamenten que el conveni estigués tancat perquè no es presenta a la mesa de negociacions. Javier Rubio, secretari de negociació col·lectiva de Comissions d'Indústria de Catalunya, explica quines són les principals reclamacions laborals.
7: Ahora mismo estamos hablando de redactados de todo lo que son los derechos LGTBI, los derechos de la mujer, la violencia machista, el tema de permisos retribuidos y todo. Y luego pues tenemos todo lo que son las reivindicaciones económicas, la nueva sociedad y la compensación.
6: Prop de 22.000 persones treballen al sector del metall a la demarcació de Tarragona.
0: La Policia Nacional ha detingut dos homes a Palafrugell i a Corçà per tinença de pornografia infantil. Els acusen d'haver-se descarregat material pedòfil on apareixien fins i tot lactants. Més detall, Joan Sisquella.
8: Els detinguts tenen 34 i 60 anys i els van començar a investigar perquè una associació col·laboradora del buscador Google va alertar que estarien descarregant-se imatges de contingut sexual en menors. En el registre als seus domicilis van localitzar arxius pedòfils molt cruents. En un dels casos, el detingut estava subscrit a diverses plataformes, una de les quals oferia un servei de streaming per visualitzar contingut pedòfil en directe. A més, els investigadors van detectar que havia fins i tot efectuat diversos pagaments amb la intenció de poder mantenir relacions sexuals amb una menor del continent americà, però aquesta trobada no es va arribar a produir per raons que es desconeixen.
0: Anem ara a Terres de Ponent. 6 persones han resultat ferides a Tàrrega, l'Urgell, per barrejar-se el fumant amb lleixiu en un centre educatiu per error. L'escola ha hagut de ser desallotjada per prevenció. Lleida, Joan Ascendra.
9: Els fets han tingut lloc aquest dimarts en una escola de Tàrrega, l'Urgell, quan alumnes de la unitat d'escolarització compartida han barrejat aquests dos productes per accident, provocant un gas clor en forma de vapors tòxics. Els alumnes han llançat la barreja al lavabo i s'ha propagat pel recinte escolar, que ha hagut de ser evacuat. En total, 6 persones han resultat ferides. 5 han estat ateses directament al CAP de Tàrrega, mentre que la sisena, que era la professora del grup, ha hagut de ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
0: Gràcies, i això és tot de moment. Tornem amb més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
1: Ràdio 4.

0: Home, Marta Anglès, al control, perquè tot soni bé. Molt bé, molt bé. A la producció, Joel Sevilla i... Epa, epa! La gent se ben arriba, eh? Bé, ja tenim l'afició preparada, perquè hem de fer zoom i avui us proposem un tema important. La cultura del hustle. Què és hustle? H-U-S-T-L-E. Doncs bé, prometia èxit a canvi de viure sempre accelerats. Però molts joves ja no compren aquest relat, eh? De patir ara per triomfar després, Maria.
1: I és que a Espanya les baixes per salut mental van arribar el 2024 al màxim des del 2016, amb 671.618 casos, i Eurofound apunta que molts joves volen més autonomia i millor equilibri entre la vida i la feina. La pregunta que ens fem sempre és si estem enterrant l'explotació o també una part necessària de l'esforç.
0: Bona pregunta. Hola, Tomàs Navarro, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Tomàs Navarro, psicòleg i escriptor.
2: Hola, molt bona tarda.
0: És un plaer tenir-te aquí. Sí, no? Ens escoltes bé, Tomàs? Sí, sí, perfecte.
2: Sí, us escolto bé, sí, tant, sí.
0: Bé, doncs, Tomàs, la cultura del hustle, no? Que ha mort, de veritat, o simplement ha canviat de disfressa?
2: Ai, semblaria que està morint i ho estem veient en primera persona. I quan passa això ens hem de fer moltes preguntes.
1: Uh-huh. A més, quan un jove diu, per exemple, jo no vull viure per treballar, jo el que prefereixo és estar tranquil, no? No sé si se'ns està posant una mica al límit, per això hem arribat a aquesta situació, o s'està fugint també de la incomoditat, de que ja no volem estar incòmodes?
2: Mira, aquí hem de mirar dues coses. Per una banda, la feina, i per una altra banda, doncs, perquè estan canviant els joves d'actitud. Si mirem perquè estan canviant d'actitud... Doncs clar, però nosaltres hem d'analitzar les influències que han tingut, no? Els pares dels joves que han dit de la feina, que era, s'ho passaven bé, que li agradava, que els permetia tenir millor vida, o que havien d'anar a treballar, quin desastre, aviam si em toca la loteria, avui torna a ser dilluns... Clar, això va configurant mentalment una idea de la feina, per una banda. Per una altra banda, tenia les expectatives que tenen, no? Són les tuvides a internet i, clar, sembla que si no ets youtuber amb tres superesportius ets tonto, no? I que és molt fàcil fer això. I després, per una altra banda, encara hem de mirar què passa si no ho fas. És a dir, bueno, doncs estic a casa, saps? Al final puc marxar de viatge igualment, em queda molt lluny comprar-me un pis o una mà de lloguer, per tant, no val la pena que m'esforci. I després, per una altra banda, la feina, clar. Vull tenir feines que donen resposta... davant a les necessitats modernes, ara, perquè abans sí que dius, bueno, molt esforç, puc aconseguir coses, però ara potser està canviant també i les feines no s'adapten a les necessitats d'avui en dia. Aleshores, jo crec que és un tema complex i fascinant d'estudiar alhora, eh?
0: Sí, és fascinant.
2: No sé si t'he donat resposta.
1: Sí, totalment, Xavi, deies.
0: No, que és molt, interessant i molt potent i molt actual, perquè jo no sé què en penses tu, Tomàs. Hem confós esforç amb explotació durant massa anys, potser?
2: Mira, jo crec que hem confós esforç amb patiment. Aleshores, esforçar-se, t'has d'esforçar, i al final la vida acostuma a ser millor amb un esforç enfocat. Sí? Què vol dir això? Doncs que, per exemple, hi ha gent que diu no, jo entreno com un boig per ser Iron Man, d'acabar un Iron Man, no? I dius, i ha acabat en el número 2.500. Doncs, bueno, potser estàs patint més que esforçant-te, no? Però a nivell de feina, durant molt de temps... Hem patit molt perquè l'alternativa, i parlo jo de la meva quinta, que tinc 50 i anteriors, perquè l'alternativa era no tenir res. Saps? Aleshores, quan era no tenir res, tu anaves a fondo, perquè si no tenies feina, no podies, saps, a casa hi ha un que no volies estar, no volies compartir pis, també en altres temps, aleshores dius, no, patiré més si no treballo molt. Sí? Doncs, bueno, doncs ja aquest patiment no és tan gran. No és tan gran perquè és pitjor estar a casa, és pitjor no tenir poder adquisitiu, és pitjor no poder sortir per res i per això. Però, bueno, clar, ara els joves, realment, jo crec que s'ha baixat molt. És una generalització, eh? Però s'ha baixat molt el llindar d'esforç. I tot ha de ser ràpid, tot ha de ser fàcil, les expectatives que veuen per internet no s'adequen a la realitat, perquè la vida fora de les pantalles és una altra. I, clar, aquí hi ha un gap que ja veurem com acabarà tot això.
1: per exemple, clar, ara ho deies, no, que el que veiem a internet doncs no s'adequa a la realitat, però l'altre dia, per exemple, vaig veure el vídeo d'una noia, d'una influencer, que ella va sortir de la Isla de les Tentaciones, aquest reality, no?, on va anar amb les parelles i a tentadors i tentadores, i que ara ella explicava tan tranquil·lament que està guanyant en publicitat de 10 a 12 mil euros al mes. Clar, és una persona doncs, que s'ha fet famosa anant a realities. D'això n'hi ha hagut tota la vida, però ara internet el que fa és que hi hagi persones doncs, que qualsevol, una miqueta des de casa seva, sense el que una formació reglada, com podria ser doncs, una carrera o un cicle o una formació preparada, doncs guanyi molts més diners que algú que sí que la té, no? I això també el que fa és generar aquesta frustració.
2: Bueno, primer de tot, caldria ensenyar als joves a pensar que vosaltres, que sou de mitjans audiovisuals, sabeu que hi ha una corporació que vetlla perquè el que es publica, el que es comunica, s'ajusta a la realitat. Uh-huh. Això a internet no passa.
1: Clar.
2: Aleshores, potser som massa tontos i ens creiem el que ens diu el primer que passa de tot. Sí? I dius, bueno, potser aquest cotxe ha jugat, potser això és un filtre... Mireu, vaig conèixer una vegada una persona que tenia un negoci, tenia diverses naus i que havien quedat buides amb la desindustrialització, i havia muntat un negoci que era, simulava amb decorats fuselatges de jets privats i els jugava per hores per tu simular que estaves en un jet privat. I de fet em va dir, Tomàs, tu que m'has ajudat molt, si vols, un dia doncs vens, ho gravem, i dius, mira, he anat a Madrid a una reunió amb un jet, saps? Que això vesteix molt. Aleshores, primer comencem a pensar bé, perquè no tot el que veiem és cert, això per començar. I després, per continuar, clar, el que és fàcil, sempre, de tota la vida, tothom ho pot fer. I el que tothom pot fer està poc valorat. Això per una banda. I per l'altra, hem de veure tots aquests youtubers que hi viuen també, si és una cosa a curt termini, mig termini, llarg termini, quan es portarà la bombolla dels influencers, que ja està, ja fa temps que està començant a explotar, i van bojos buscant nou contingut, les marques, les empreses, les agències... Aleshores, bueno, jo et diria, després de la meva filla, ara estem a Itàlia, perquè estudiarà a Itàlia i estem a la universitat. Vols ser metge? Sigues metge, filla. I després, si vols, pots fer el que vulguis, però tingues una professió, saps? En la que puguis guanyar-te la vida i tinguis una cosa segura.
1: A més a més, el que també ens passa, no?, que treballar, doncs, a molts joves ja no els garanteix tenir una casa, tenir una estabilitat, tenir un futur. No, clar, quin sentit té aquest esforç? Sí, encara ens diuen, no, si t'esforces ja arribaràs, si t'esforces ho aconseguiràs, però quin sentit té això quan estem veient que, doncs, que no, en molts casos no és la realitat?
2: És que, mireu, i ara faig com un exercici de metge crítica social, eh? Fàcil, fàcil, no hi ha hagut mai res. Uh-huh. O sigui, hi ha hagut sectors que han estat una miqueta més bollants, no? Pues quan van haver-hi la televisió i va aprendre a posar antenes, no? Doncs es va guanyar molt bé la vida. Quan va ser més normal posar calefacció, pues aquell, a les cases, pues aquell lampista que va estudiar com anaven els termos, no?, el sistema de calefacció, es va guanyar molt bé la vida. Quan en comptes de tenir una cordeta que tirava una campaneta d'un edifici, que això ja ho he vist, van sortir els porters electrònics, aquests que tots tenim ara, que piques, no?, i diuen qui és, i obres la porta, doncs qui va aprendre com anava aquesta tecnologia es va guanyar molt bé la vida. Aleshores, ara estem en el mateix moment. Clar, com sempre, hi ha feines que són molt fàcils i estan menys valorades i el recorregut és molt baix, i feines que recompensen aquest esforç. I us poso un exemple. Jo a l'estiu, per pagar-me els estudis, treballava en una fàbrica de càmeres de circuits tancats de televisió, sistemes de seguretat, i jo només anava a l'estiu, però quan vaig anar a diversos anys, van entrar dues persones alhora, i les dues els hi van dir, van entrar pues, d'operaris, soldant plaques i fent coses d'operari, i una els hi van dir, escolta, necessitem algú de laboratori, però us heu d'emportar a casa pues, per estudiar com va l'electrònica, com va els processadors, com es programa i tal, i un va dir, uf, quin palazo, jo passo d'això. I l'altre, un altre va dir, no, jo m'ho emporto. Bueno, se n'enfotien d'ell, mare de Déu, senyor, tu ets tonto, que això no t'ho paguen, que no ho veus, que has d'estudiar. Bueno, aquest noi, avui en dia, s'ha muntat un laboratori propi, dissenya productes, i t'asseguro que es guanya molt, molt, molt, molt bé la vida, com 20 vegades per sobre d'aquell altre noi que segueix soldant plaques. Ah. M'explico? Aleshores, una feina, perquè això no et garanteix res, però si ets inquiet, si vas fent bones decisions, a vegades assumeixes riscos, inverteixes molt bé el teu esforç, i vinga, va, vaig a prendre això com va. Et permetrà anar creixent.
0: Tu què li diries?
2: Ojo, que potser és això que hem d'ensenyar... Perdona, eh? Sí. Ojo, que potser és això que hem d'ensenyar a les escoles als nois. De dir, escolta'm, tu... Val? Tu ets doctor, has sortit dos doctors, però aquell que s'ha passat hores estudiant com supera amb el Da Vinci, doncs es guanya millor la vida que el que opera amb el bisturí, saps? Que sí, et garanteix la feina de doctor. Bueno, una base, però hi ha unes competències que et permeten tenir una millor vida.
0: Sí, sí, sí. No, no, que escoltant-te m'estava plantejant, què li diries tu a un cap que pensa que aquesta generació no aguanta res, no suporta res ara?
2: Ja, mira, ara et poso un altre exemple, eh? La meva filla va fer de monitora d'estiu ara fa l'any passat i estava fent pràctiques perquè era menor, es va treure el curset, va haver de fer pràctiques i el segon dia em truca i em diu, papa, diu que és que m'han posat a fer de monitora, diu, perquè han marxat dos, un ha avisat i l'altre ni ha avisat, no s'ha presentat, que era massa dur. I em deia, però jo no entenc què és el que és massa dur, perquè al final és amb nens, que hem de fer activitats amb ells, no? A la piscina, a una tirolina, el que sigui. I diu, i jo, papa, no sé si és que jo sóc rara i se m'escapa alguna cosa, o és que això és molt dur. Aleshores, clar, hem de mirar, perquè potser no estem entrenant els joves pel que els hem d'entrenar. Sí?
0: Sí, sí.
2: I perquè mai ha estat tan fàcil com ara treballar. Tenim, gràcies a Déu, prevenció de riscos laborals, amb unes condicions laborals òptimes, saps? Està tot molt treballat, molt cuidat, fins i tot canvien a nivell de torns, hi ha moltes compensacions, perquè realment a nivell ambiental estem molt bé, però hem estat pujant uns nanos, i jo veig per gent de l'edat de la meva filla com a psicòleg, per nanos que he ajudat, que és que no han entrenat una capacitat bàsica com és l'esforç i superar petites adversitats i perseverar en una cosa, o gestionar incomoditats. Diu, no, jo em fico en una gallina d'aigua freda. Diu, això no serveix per res. Potser és millor que superis la incomoditat d'estudiar un idioma per poder parlar un idioma i tenir el doble de negoci, no?
0: Sí.
2: Aleshores, com que no els hem ajudat en aquest sentit i ens hem equivocat molt, perquè objectivament hi ha coses que no són incòmodes, no són perilloses, no són difícils i abandonen molt ràpid, saps? No perseveren. Diu, això no ho puc aguantar.
0: I la paciència, no? El que les coses potser triguen, i les que valen la pena normalment triguen. Hi ha un esforç, una feina, el que estem parlant aquí, però sobretot que la immediatesa potser ha fet més mal del que ens hem pensat, no?
2: Home, mira, jo sempre dic que el cop 1001 trenca la pedra, però calen 1000 abans, no?
0: Sí.
2: 1000 ben donats, no de qualsevol manera. Saps, jo quan vaig començar, fa molts anys, fa 30 anys, quan vaig començar de psicòleg, doncs anava d'una manera, compaginava com a monitor de rafting i d'esquí, perquè al final havia de viure i això em donava més calés que de psicòleg. Bueno, ara decideixo quins projectes faig i quins no. Ara està 30 anys de carrera, però saps que hi ha hagut un recorregut. Però també tinc companys que no han evolucionat i segueixen fent selecció a una ETT, eh? Vull dir que potser ara hi ha moltes oportunitats, però crec que no estem molt ben formats. Bueno, no estem formant bé els nostres joves, eh? I la paciència també és una clau, eh? Vull dir, aquest esforç enfocat i saber que algunes coses tiren una mica. Jo sempre poso un exemple quan em diuen és que això evoluciona ràpid. Sempre dic, escolta'm, una embarassada no puc fer que apareixi abans de 8 mesos. Posa-li 7, amb molt risc. Però en 4 mesos no pot ser. I aquest és el procés. Bueno, de fet, vaig fer un llibre sencer, només que això, que com acceptar que hi ha un procés, les coses tenen un procés, i que la paciència s'ha de treballar per poder tenir beneficis, clar. De fet, el món serà de la gent que sigui pacient i que tingui perseverància. Aquests seran els que triomfaran en el futur.
0: La paciència.
1: I la salut mental, sí. També. En parlem molt, no? Més que mai, que està molt bé, en som molt conscients, i els joves també ho són, no? Per això saben doncs, que quan tenen un problema de salut mental s'ha de parar, s'ha d'agafar distància, tot i que a vegades costi. També hi ha molts referents que ho han fet públic, no? Cantants, futbolistes que n'han parlat, i això està molt bé. Però no sé si a vegades, depèn de qui, i en contextos molt concrets, pot ser un tipus d'excusa, és a dir, no que tinguis un problema gros diagnosticat, sinó que estiguis una mica cansat i diguis, ui, ja paro, a favor de la meva salut mental. No sé si m'explico.
2: Sí, perfectament. I a més aquí, ara igual us cremaran el programa o a mi el cotxe, però ens hem equivocat moltíssim. Perquè mireu, a les escoles fa molt de temps es va proposar de fer educació emocional i el que han fet és ensenyar als joves un llenguatge de manera molt superficial. Un jove t'agafa i et diu, no, estic deprimit amb dos punts d'angoixa, un retrobús nasal de desesperació i amb taninos de no sé què. I tu analitzes, fas un estudi i dius, no, no estàs deprimit, tens una mica d'angoixa. Però jo he vingut jove, Gemma Tomàs, necessito aquesta pastilla, no medicació, no, necessito aquesta pastilla perquè tinc exàmens i tinc atacs de pànic.
1: Ostres!
2: Aleshores dius, no, aviam, no tens atacs de pànic, això es diu ansietat i és normal, i la millor manera que se't passi l'ansietat per un examen és estudiant, d'això ja pots sortir per la porta, és que ni et cobro la visita. ¿Vale? Aleshores, certament, primer, l'autodiagnòstic està fent molt mal, perquè no per res un psicòleg estudia 5 anys, un psiquiatre 10, per saber diferenciar un símptoma d'un signe, d'un estat, d'un tret de personalitat, d'una nostra conducta. En canvi, a la informació d'internet doncs ens diagnostiquem de seguida. Dos, s'ha d'entrar una cosa que és la resiliència. La resiliència no és aguantar-ho tot, però sí que és aguantar algunes coses. Per exemple, a mi m'agrada molt, molt, molt fer formació a empreses, no? O de benestar, o el que sigui, i sempre demanen una memòria. Jo fer la memòria ho odio, és la cosa més pesada del món, però l'he de fer i la faig i no passa res. Saps? Jo he fet com una frase que quan faig xerrar a joves genera molta polèmica, que és fer el que toca quan toca. Sobre la motivació està sobrevalorat, perquè de vegades hem de fer coses, saps? Mira, jo estic a Itàlia i passo per 25 gelateries en un carrer i he de tancar la boca a 24. Saps? A una l'obro, però a les altres 24 la tanco. Per què? Perquè toca el que toca. Ja està. Això és l'autocontrol, per exemple, i la perseverança són dues habilitats molt importants. El cervell, de fet, té dos sistemes, no? El que genera acció i el que inhibeix acció. Aleshores, el que inhibeix acció no el treballem, perquè estem com molt hedonistes, no? I aleshores, ai, no tinc algú, no tinc no sé què, me'l fusto, tinc angoixa. I bueno, anem a treballar, això no s'angoixa. I ja acabo, m'estic estenent perquè és un tema que és molt preocupant, que és els traumes. És que tinc un trauma. El meu trauma és una violació grupal, una guerra, un accident que han mort els dos pares. Que et deixi una nòvia no és un trauma. Sí. Que un jefe, si tens mala sort i és un mal jefe, malament, Però que un jefe aixequi la veu en un moment donat perquè està nerviós i no t'insulti, però digui, és que no sé com ha sortit aquest projecte d'aquesta manera. Fixa't que no ha personalitzat, ha parat el projecte. Això és normal. Això no passa res, hem de poder conviure amb això. Aleshores, estem fent traumes de coses que no són traumes. Aleshores, clar, la meitat de mesura està equivocada i de tal manera que dius, no, jo això no ho puc suportar. I diu, bueno, fill, és que a la vida hi ha coses que s'han de suportar. I en tot cas, si no s'han de suportar, com jo... Clar. I en tot cas, si no les vols suportar, doncs jo no volia suportar treballar en una fàbrica. Jo vaig treballar en moltes fàbriques per pagar els estudis. Doncs vaig dir, què puc fer? Me'n vaig anar al Pirineu, vaig fer guia de muntanya, guia de riu, i treballava molt millor. Doncs que ara és, no, jo això no vull suportar. I què vols fer? No ho sé, no res, me'n quedo. Ja, que em vingui l'inspiració. No, l'inspiració t'ho vindrà treballant, fill meu, buscant, no? Però sobre la teva salut mental tenim un problema molt, molt gros, molt gros, molt gros.
3: Es pot tenir ambició sense convertir la vida en una competició permanent?
2: Sí. I jo amb això sempre dic que l'ambició, per exemple, o l'enveja, són bones. Però tu dius, ostres, jo vull la vida que té aquell, que ara mateix està no sé on de viatge. El que passa que després cal fer coses i tu pots fer-les en plan negatiu, no? Doncs un rotllo psicòpata, matxaco els companys i donar-me l'augment de sou, o rotllo d'esforç, no? Dius, pues mira, pues vaig fer un esforç, aprenc anglès i així pues, em donen la feina del meu company que no parla anglès, no? I he tingut un punt més. La competitivitat en si és dolenta perquè al final un guanya i la resta perd. I això també ho estem fent malament des de l'escola, no? Perquè al final estem trencant... Ara me'n veig una mica més tècnic, eh? No sé si voleu respostes curtes o llargues, però igual m'estic enrotllant molt.
3: Perfecte, no? És perfecte.
2: Sí? Vale. Doncs mira, tenim una motivació molt bàsica, que és la d'afiliació, que ens ha permès arribar on estem, que és, a mi m'importa, quan miro els ulls d'algú, m'importa el que sent aquella persona. Aleshores, ens ajudem i doncs fa moltíssims anys tu et quedes cuidant dels nens i jo vaig a caçar el menjar i ara és, bueno, seguim veient com ho fem, com ens ho plantegem. Clar, això ja fa molt que ens ho estem carregant, perquè tot és competició. I la competició es trenca, aquesta afiliació. I clar, estem molt desorientats perquè ens sentim sols, intentem cobrir aquesta soledat amb temes materials, necessitem més diners per tenir més temes materials, que com que no cobreixen res, al cap d'una setmana ja estan a Wallapop, perquè ens ho venem, perquè no ens servim per res, i és un cicle que és molt pervers. Aleshores, saps, és ambiciós? Sí. La meva filla ve a estudiar a Itàlia, i jo no vull pagar els estudis a Itàlia, i no vull que s'ho pagui com ho he de pagar jo. Tot i això, ve treballant, eh? Perquè és entrenadora de voli i ja té feina d'entrenadora de voli, vull dir que ja guanyarà uns calerons, eh? Però l'ambició està bé, clar que sí. I per tant, és un motivador per millorar, no per matxacar. I també en context, sempre en context.
3: Doncs moltes gràcies. La veritat és que hem pres bona nota, eh? Tomàs Navarro, psicòleg, escriptor, ha estat un gran plaer i espero parlar amb tu aviat.
2: Quan vulgueu, per mi ha estat un plaer també i sabeu que m'encanta treure la psicologia de l'aula i la consulta, així que només que m'ho digueu, aquí en teniu.
3: Molt agraïts. Una abraçada gran, Tomàs.
2: Vinga, una abraçada, gràcies.
3: Bé, ens enduem moltes coses per pensar.
1: I tant, totalment, totalment. Molt interessant, moltes, això sí, que comentava el Tomàs, i a més des d'una perspectiva molt propera, eh? Ens ha agradat molt.
3: I propera és la informació que dona aquesta casa, Ràdio 4, la que arriba també ara a l'edició migdia amb Eva Albiol i tot l'equip dels serveis informatius. I arribarem amb Dua Lipa, i després seguim. Are you good?

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4.
0: Molt bona tarda, matí intens a la seu socialista Ferraz a Madrid. Agents de la UCO, de la Guàrdia Civil, han entrat quan faltaven pocs minuts per les 9 per fer un requeriment de documentació en el marc d'una peça separada i secreta del cas Leire Díaz, l'anomenada fontanera del PSOE, on s'investiga una possible trama per presumptament entorpir investigacions que podrien afectar el Partit Socialista o el govern espanyol. Aquesta notícia ha agafat el president del Vaticà, on s'ha reunit avui amb el Papa. Allà Pedro Sánchez ha admès la gravetat de la investigació al seu partit, ha recordat que l'entrada dels agents a Ferraz és un requeriment i no un escorcoll, i ha garantit la màxima col·laboració. Sobre la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en una presumpta trama de tràfic d'influències, Sánchez ha tornat a fer-li suport després de fer-se públic el sumari.
2: Todo mi apoyo al presidente Zapatero. Creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: Amb tot això sobre la taula, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat un cop més un avançament electoral.
3: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Intranquilitat també entre els socis de legislatura. Gabriel Rufián, d'Esquerra, adverteix que si es demostra que es va pagar Leire Díaz per entorpir investigacions, ells també demanaran eleccions.
4: Sí, si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
0: De moment, Pedro Sánchez ha descartat un avançament electoral, i en esports la protagonista és avui la blaugrana Alexia Putellas.
5: He intentat fer-ho el millor possible per vosaltres. M'he buidat. Que us estimo moltíssim per tot el que m'heu donat i m'heu aportat com a persona, ja no com a jugadora, que evidentment trobaré molt a faltar els entrenos i les hòsties que ens fotem per entrenar i competir, que després ens porten a jugar com juguem.
0: La llegenda culer s'acomiadarà aquest vespre de l'afició blaugrana en el partit contra la Reial Societat. Alexia diu adeu després d'haver guanyat amb el Barça 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes del Rei i 2 Pilotes d'Or. De seguida parlarem d'aquestes i altres informacions. Salutacions de José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Albert Vacas al control central, Eric Sobrevia a la producció i qui us parla, Elena Pérez. I ja hauran notat que avui fa molta, molta calor. Previsió del temps de Emet, Noelia García.
6: Avui a Catalunya pugen les temperatures i de forma més notable a zones de Lleida i a l'interior de Tarragona. S'activen els primers avisos per temperatures altes. Avui els termòmetres marcaran 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 29 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat o clar.
0: I aquest matí hi ha hagut circulació complicada en alguns punts pels talls provocats pels docents que fan vaga. Com estarà la situació? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
7: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha diversos trams de via tallats per manifestació. La 2 està tallada entre Lleida i Torre-serona en tots dos sentits. Es desvia el trànsit cap a la C13 i la LP9221. També s'ha tallat la P7 a Vilaseca en sentit Barcelona. Es desvia cap a la sortida 257. També s'ha tallat la mateixa P7 a Altafulla en tots dos sentits i el Vendrell en sentit sud. També s'ha restringit a la Roca del Vallès en tots dos sentits la P7. Hi ha retencions de Mollet a la Roca en sentit nord i de Cardedeu a la Roca en sentit sud. També la mateixa P7 està tallada de Sant Julià de Ramis en sentit Tarragona, es desvia per la sortida 54 i també s'ha restringit a Riudellots de la Selva en sentit nord i es desvia per la sortida 71. De retruc, això afecta la Nacional 2 i a retencions entre Saltrà i Fornells en sentit sud. A la Nacional 340 hi ha retencions de Tarragona a Torredembarra en sentit nord i el Vendrell en sentit sud. A la 7 hi ha retencions de Tarragona en sentit Altafulla. A la P7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C60 hi ha retencions per Gentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers, a la C58 i a l'antitud i aturades de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A Barcelona, a la Ronda Litoral hi ha retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs, i la Ronda Dalt hi ha retencions en diferents trams entre Esplugues i Horta en sentit Besòs i intensitat entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Passen 4 minuts de 2:45.
1: Edició migdia.
0: Ho dèiem en començar, agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil es troben desplegats des de primera hora diverses seus vinculades al PSOE per requerir informació sobre el presumpte finançament irregular del partit i en relació a l'anomenat cas Leire Díez, un operatiu que té com a epicentre la seu del carrer Ferraz de Madrid. Núria Alcalà, bona tarda.
8: Bona tarda, on des de 8:45 del matí dos agents de l'UCO estan requerint documentació i arxius electrònics a la seu central dels socialistes. Al llarg d'aquestes hores hi ha hagut poc moviment a les portes de l'edifici, més enllà dels mitjans de comunicació que encara esperen la sortida dels agents. En l'operatiu també s'ha registrat la pròpia seu central de la Guàrdia Civil a Madrid, on els agents han demanat documentació interna sobre procediments oberts a membres del cos que participaven en operacions relacionades amb dirigents socialistes. Fonts properes a la investigació detallen que l'objectiu seria esclarir si els agents que duien a terme aquestes indagacions haurien rebut pressions dels comandaments. Els moviments de l'UCO s'han estès al domicili de Santos Terrana, a Navarra, l'oficina madrilenya de l'exdirigent socialista andalusià Gaspar Tarrías i a la casa de l'empresari Javier Pérez Dulcet. Els investigadors sospiten que haurien fet servir les seves empreses per desviar i ocultar diners del Partit Socialista.
0: Aquestes diligències s'emmarquen en la investigació oberta a l'Audiència Nacional per una peça separada i secreta que deriva a Núria del cas Leire Díez.
8: Sí, el jutge Santiago Pedraz investiga en aquest cas una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials. És a dir, investiga si el PSOE va pagar a Leire Díez per entorpir presumptes causes que afectaven el Partit Socialista o el govern espanyol. El magistrat justifica aquests registres i requeriments mantenint que els investigats estarien enfrontant a penes molt altes i que les quantitats investigades són molt elevades. La causa està oberta en concret per 9 delictes, entre ells organització criminal, suborn, prevaricació i tràfic d'influències. I altres investigats hi figuren l'exsecretari d'organització Santos Cerdán, l'exconseller de presidència de la Junta d'Andalusia Gaspar Zarrías, a més advocats i empresaris, i el guàrdia civil Juan Sánchez Yepes. El magistrat també aprecia indicis contra la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui li vincula la possible emissió de factures falses. Aquesta, recordem, és una peça separada del cas Leire Díez. La causa central investiga l'anomenada fontanera del PSOE per contractes presumptament irregulars amb la SEPI, és a dir, una branca diferent de la investigació.
0: Gràcies, Núria. L'entrada de l'UCO a Ferraz ha monopolitzat la sessió de control al govern sense el president Pedro Sánchez, que avui es reunia al Vaticà amb el papa Lleó XIV. El Congrés ja ha tornat a planar la possibilitat d'un avançament electoral. Anem fins a Madrid. Rosa Carreño.
9: Bona tarda. Sí, la notícia arribava al Congrés pocs minuts abans que comencés la sessió de control. Feijóo tornava a demanar eleccions.
3: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
9: A l'hemicicle, PP i Vox han demanat explicacions al vicepresident Cuerpo.
10: En estos momentos, a la hora en la que estamos aquí, la UCO está registrado la sede del partido que sustenta al gobierno de España por financiación irregular.
11: Ustedes tienen a la UCO en la sede de Ferraz.
9: Cuerpo ha presumit de la bona marxa de l'economia, ha mostrat respecte per la feina de la justícia i tolerància zero davant la corrupció.
12: Conlleva también, por supuesto,

0: Usted a una qüestió de confiança i que sea el Parlament i la gent...
1: I Esquerra i Sumar han recordat la línia vermella.
2: Es decir, no se pueden permitir situaciones de financiación ilegal, irregular.
3: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
1: Els socis reconeixen que la situació és complicada i que no hi ha sortida per salvar la legislatura.
4: Doncs des del Vaticà i després una audiència, com dèiem, amb el Papa, el president del govern Pedro Sánchez promet contundència si apareixen activitats irregulars i assegura col·laboració absoluta amb la justícia. Ferran Cuixart.
5: Exacte, col·laboració absoluta, assegura Sánchez amb els tribunals davant els requeriments iniciats per part de l'UCO. Afirma que no li resta importància ni tampoc gravetat i promet una contundència màxima si apareixen, diu, noves informacions sobre possibles activitats irregulars dins del partit.
6: En el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
5: Sánchez també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat, recordem, per presumptes irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Diu Sánchez que no hi ha prous indicis per canviar d'opinió. Unes declaracions posteriors a l'audiència amb el Papa Lleó XIV en la que s'han abordat temes com la migració, la guerra i la pau i, lògicament, la visita que té programada a Espanya les pròximes setmanes.
7: Edició migdia.
4: Parlem ara d'educació. Segona jornada de vaga a tot Catalunya. Els sindicats han tallat diverses carreteres a tot Catalunya i s'han manifestat a diferents ciutats. A Barcelona s'han reunit 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, Toni Conde.
8: La manifestació a Barcelona ha recorregut el Passeig de Colom amb 15.000 persones, segons els sindicats, fins a arribar a Drassanes, on s'han concentrat i durant una estona han tallat la Ronda Litoral. La marxa ha començat des de Pla de Palau a les 11 en punt i un cop arribat a Drassanes s'ha iniciat un seguit d'activitats i xerrades per mantenir la mobilització. A la resta de Catalunya s'han produït talls, com per exemple a l'AP7 a Granollers i Girona, i volen mantenir els talls durant tota la tarda mentre duri la reunió amb el Departament d'Educació, que comença a les 3. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
9: I avui també ja sabeu que estem en un context de negociació en el qual ja comencem a parlar el mateix idioma, ja comença a sonar la música pel que fa a l'acord que nosaltres, a la proposta que nosaltres els hi vam presentar de forma unitària. Avui esperem fer avenços. Les aportacions que ens va fer el departament ahir són absolutament insuficients.
8: El seguiment de la vaga és d'un 60%, segons l'USTEC.
4: Mentrestant, el govern confia que les converses amb els sindicats estan avançant. Avui a la tarda reprèn aquesta mesa sectorial amb la qüestió salarial com a principal punt del dia, Laura Hurtado.
10: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que les darreres trobades han servit per acostar posicions. Són declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
11: Em veig capaç, em veig amb força i jo penso que estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
10: El govern proposa un complement salarial per a tots els docents d'uns 40 euros mensuals bruts, així com avançar a 3 anys l'increment del 30% del complement específic i compensar el deute dels sexenis. USTEC insisteix que qualsevol millora haurà de ser avalada pel col·lectiu i adverteix que, si no hi ha acord, el curs no acabarà amb normalitat. La reunió d'aquesta tarda podria ser clau per avançar en les negociacions.
4: Més coses. Primera onada de calor que afecta la península i part d'Europa. Catalunya viu, ja ho hauran notat, uns dies de temperatures pròpies al mes de juliol. Davant d'aquesta situació, les administracions es preparen per l'arribada de l'estiu i molts municipis s'activen ja els refugis climàtics. És el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona. A partir d'aquest any, la xarxa de refugis s'estén a tots els 36 municipis metropolitans. Fins ara només en tenien a 32, Maria Huguet.
12: Sí, com a novetat d'enguany, una cinquantena d'establiments de comerç local i d'atenció al públic es convertiran també en refugis climàtics. Ho explica en Guille López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
13: Hi ha una senyalítica a l'entrada que els identifica com a refugi climàtic i ells, per part seva, tenen el compromís de disposar d'un espai per seure i alhora els estem oferint una petita formació perquè sàpiguen com actuar en cas, per exemple, que una persona tingui un atac de calor i doncs, quin procediment han de seguir.
12: L'àrea metropolitana també ha posat en marxa un cercador d'itineraris frescos, una aplicació web que et proposa quin itinerari és més fresc per moure's d'un punt a l'altre de la ciutat.
4: Unes 800 persones ateses per Càritas Barcelona han assistit a la Fira de l'Ocupació que des de fa 6 anys organitza l'entitat. És una oportunitat perquè es puguin entrevistar personalment amb els representants de les 27 empreses que hi participen per mirar de trobar, Marga Esparza, una oportunitat laboral.
7: Cadascuna de les persones que assisteixen a la fira busquen

0: una feina en funció de la seva preparació.
1: Tengo el título sociosanitario y también podría ser en limpieza.
2: Quiero como auxiliar administrativo. En Venezuela, porque soy venezolano, era professor.
0: I de cada edició surten nous contractes. Desiree García, responsable del programa laboral de Càritas.
3: L'any passat, 40 persones van aconseguir una feina. A banda, veurem si aquest any es compleix. Cada any algú d'aquí surt amb un contracte ja signat.
0: La majoria d'empreses provenen del sector serveis, restauració, hostaleria. Els assistents valoren molt positivament el poder mantenir una entrevista en persona.
4: A veces lo envías de forma online y tal vez hay miles de personas anotadas. Y mientras que aquí es un contacto directo el que tienes.
0: Des de Càritas també destacant la necessitat que les empreses s'impliquin, sobretot ara, amb el procés de regularització. Desiree García.
3: La complicitat amb les empreses en els propers mesos seran més necessàries que mai.
0: Coincidint amb la jornada, Càritas ha celebrat les 8.000 persones que han trobat feina a través del programa Feina amb Cor, que l'entitat va posar en marxa ara fa 12 anys.
5: I parlem d'una altra fira, en aquest cas la que es fa a la Farga de l'Hospitalet, que acull des d'aquest dimecres i fins divendres la 27a edició de la Fira Gran, al saló dedicat a la gent gran que reivindica l'envelliment actiu. Clara Ontañón.
6: Un saló que aquest any posa el focus en els cuidadors familiars. Un rol, tal com explica Josep Paris, vicepresident de la Fundació Fira Gran, que sovint assumeixen les dones i està invisibilitzat.
7: En moltes ocasions està invisibilitzat, socialment no és una tasca que està reconeguda. Passem a tenir cura dels nostres pares en moltes ocasions sense adonar-nos i no estàvem preparats emocionalment per fer-ho. No?
6: Fins divendres hi ha més de 300 activitats programades com desfilades de vestits de paper, concurs de dòmino i de ball.
8: El poder tener ganas de vivir todavía.
9: Es que si no se vive a full, la vida se nos termina pronto.
6: La fira també té una 80ena d'estants d'organitzacions i empreses que contribueixen a acabar amb l'edatisme, la bretxa digital, les discriminacions socials i la solitud no desitjada. Alhora, també s'organitza el primer congrés dedicat al sector dels cuidadors professionals de les persones grans.
5: Els resultats d'un assaig clínic en fase 3 de les 4 que n'hi ha confirma que l'administració simultània d'un fàrmac per a l'obesitat i la diabetis i una teràpia per a la psoriasi es posiciona com a una nova indicació terapèutica per al control total de les lesions de la pell. Fins ara es tractava per separat quan existeix l'evidència que tenen un efecte sinèrgic. Anna Bañeres.
10: L'objectiu de l'estudi dirigit pel doctor José Manuel Carrascosa era saber quin efecte tenia tractar per separat o simultàniament la psoriasi i l'obesitat en pacients amb lesions moderades o greus a la pell, amb un indicador de massa corporal per sobre de 30 i comorbilitat com la diabetis. I el primer resultat va ser pèrdua de pes d'un 10% i un passi 100, l'aclariment total de les lesions en un 27% dels pacients, enfront al 5,7% que només rebien el biològic per a la psoriasi. Però mesurant altres aspectes, la proporció de pacients amb control total de la psoriasi va millorar.
11: Pacients que feien el tractament concomitant assolien aquest passi 100 en el 40% dels casos, mentre que els pacients que només feien el tractament biològic ho aconseguien en el 30%, més de 10 punts.
10: Uns resultats que s'explicarien per dos mecanismes.
11: L'obesitat empitjora les expectatives de resposta perquè hi ha aquesta inflamació, el tractament li costa molt més d'actuar. I d'altra banda, aquest tractament de l'adipositat té efectes antiinflamatoris intrínsecs que també podien tenir efectes sobre la psoriasi.
10: Es reforça així la necessitat d'oferir al pacient una resposta integral en lloc d'entendre les malalties per separat.
5: La dificultat per accedir a un habitatge ha disparat últimament les donacions entre familiars de Catalunya, una via que l'últim any Climent Sabater ha crescut per sobre del 20%.
12: L'any passat les donacions es van disparar un 22%, el doble que el conjunt d'Espanya, fins fregar les 23.000, segons les dades dels notaris catalans. Una tendència que es manté el 2026, amb un increment al primer trimestre superior al 20% i amb més de 6.000 donacions signades entre gener i març. La crisi de l'habitatge i la dificultat per accedir a un pis per part dels joves és al darrere d'aquest augment, segons la vicedegana dels notaris, Raquel Iglesias.
13: Donacions per mera generositat sense necessitat, sí que n'hi ha, no les veiem amb tanta freqüència, com donacions basades en la generositat dels familiars, dels pares, fonamentalment, i el desig d'ajudar el seu fill, la seva filla, a l'obtenció d'un habitatge.
12: L'augment de donacions coincideix amb el màxim històric de testaments a Catalunya. El 2025 es van autoritzar 144.000 i de lleuger descens de les herències del 2% amb 60.000 adjudicades, una situació que s'estabilitza després dels pics que hi va haver amb la pandèmia.
5: Parlem ara del comerç de proximitat perquè després de la iniciativa per promocionar-lo durant la pandèmia, Barcelona torna a activar els bons consum, però amb unes altres regles de joc per evitar que algunes botigues puguin acaparar els bons. Maite Boada.
14: Amb la voluntat d'incentivar la compra en comerços de proximitat, l'Ajuntament de Barcelona activarà 370.000 bonus consum, que tindran un valor de 4 milions d'euros i que es calcula mobilitzaran 12 milions d'euros. Per tal de corregir errors del passat, en aquesta ocasió el ciutadà s'haurà de descarregar un codi QR al telèfon que podrà fer servir en comerços locals adherits sempre que es gasti un mínim de 30 euros en la compra i que suposaran que se li farà un descompte de 10 euros que l'Ajuntament pagarà el comerç. La nova proposta, millorada de la de la pandèmia, es farà en dues convocatòries, segons que ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
15: Vuelta al cole i Cuesta d'Enero hi hagi dues campanyes de bonus consum que ajudin a crear l'hàbit dels veïns i les veïnes de la ciutat d'anar a comprar a prop de casa, que ho tenim pràcticament tot.
14: Per tal d'evitar que comerciants i ciutadans acumulin bonus, cada ciutadà podrà fer servir un màxim de 3 i amb una cadència de temps. També els comerciants tindran limitat el nombre de bonus.
5: I anem ara fins a Lleida perquè la campanya de recollida de la fruita dolça acaba de començar al Baix Segre. Amb el procés de regularització que ha posat en marxa el govern, les organitzacions agràries confiaven que ja podrien contractar alguns d'aquests immigrants per a aquest inici de campanya. Però resulta que denuncien que el procés és molt lent. Només un de cada 5 immigrants que ha demanat regularitzar la seva situació ja pot treballar. Pepa Sant Genís.
16: Fa un mes i mig que el govern espanyol va obrir el procés de regularització d'immigrants. Les organitzacions agràries confiaven que aquests immigrants regularitzats ja es podrien incorporar a la campanya de la fruita que acaba de començar a la Plana de Lleida, però denuncien que el procés és massa lent. Carol Aixut, responsable de temporers de la Unió de Pagesos.
17: Amb el tema de la regularització va tant en cuentagotes. En principi, gent temporera que abans estaven irregularitzats i ara estan regularitzats, pocs. Vull dir, nosaltres n'hem tingut 5 resolucions, vull dir que això i no res quasi és el mateix, massa lent.
16: Un de cada 5 immigrants que ha sol·licitat regularitzar la seva situació a l'Estat ja pot treballar, però el subdelegat del Govern Central a Lleida, José Crispín, recorda que la regularització afecta immigrants de tots els sectors i no només de l'agrari.
18: Ja n'ha arribat la comunicació de l'inici de la tramitació del seu expedient, que això és important. Aquella persona ja està habilitat per poder treballar. Sempre sentem la mirada en el sector agràric, però també hi ha altres sectors, com el sector del turisme, el sector de l'hostaleria.
16: Les organitzacions agràries confien que el fort de la recollida de la fruita a mitjans de juliol puguin contractar més volum d'immigrants regularitzats per fer front a la manca de mà d'obra.
5: Falten 9 minuts per les 3 de la tarda. L'amor també deixa rastre, és el lema de la 46a edició del Festival Torroella de Montgrí, que aquest migdia ha presentat la seva programació per aquest estiu, reivindicant la música clàssica com a espai de persistència i memòria, amb propostes que van del Renaixement a la creació contemporània. Agnès Batlle.
19: Una 46a edició que inaugurarà el 31 de juliol avançant la celebració del bicentenari de la mort de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota direcció del bielorrus Vitali Aleksenok, amb un programa que reflecteix el conflicte interior de Beethoven a causa de la sordesa. Una dificultat que el compositor va resoldre amb resignació a la Sinfonia número 6, la Pastoral i a l'Emperador, el seu últim concert per a piano que va començar a escriure a una Viena assetjada per les tropes napoleòniques. La directora del festival, Montse Faura, deixa clar que el programa va molt més enllà una successió de concerts.
20: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas d'Arvo Pärt i Palestrina, el repertori simfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
19: Un homenatge a Pau Casals amb la Simfònica del Vallès i Pablo Fernández al violoncel, el debut d'un dels pianistes més sublims del moment, Daniil Trifonov, amb la Mahler Chamber Orchestra i Daniel Harding a la direcció, o la hibridació d'arts escèniques a un colofó final amb un carnaval barroc que transportarà la festa i l'esplendor grotesca de la Venècia de finals del segle XVII amb acròbates, malabaristes, mims i música barroca i comèdia de l'arte. Continua la col·laboració amb l'Inedi, creixent amb més documentals musicals de 6x12 amb retrospectiva a Franz Schaeffer i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà.
5: Falten 7 minuts per les 3 de la tarda. Temps ja pels esports. Bona tarda, Jaume Rielo.
21: Què tal, Elina? Bona tarda.
5: Esports. Una llegenda blaugrana com Àlexia Putellas s'acomiada avui del Barça, Jaume.
1: Dirà adeu a l'afició barcelonista amb el partit que jugarà aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff contra la Reial Societat. Marxarà després de 14 temporades defensant els colors del Barça, a les quals ha guanyat 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes del Rei i 2 pilotes d'or. Aquest matí, Josep Capel, acte institucional d'acomiad al Camp Nou.
21: Sobre la gespa rodejada dels 38 trofeus aconseguits amb el Barça i les dues pilotes d'or i acompanyada a pocs metres per la seva gent, companyes, amistat, cos tècnic, directiva i, com no, per la seva família. Visiblement emocionada, ha explicat les darreres hores, dies, durs sentimentalment, però que l'han omplert, ha dit, d'amor, de respecte i d'estima. On ha insistit en que s'havia buidat pel club i que creia que era el moment de donar el pas al costat, deixar enrere la millor etapa de la seva vida i començar una de nova amb la consciència tranquil·la i sabent que deixa el futur de l'equip en bones mans.
22: L'exigència que tinc a mi mateixa i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
21: Sobre el futur, on anirà a parar, res de res, que té setmanes per decidir-ho, però que continuarà lligada a l'entitat de moment a través de la Fundació. Més endavant, com ella decideixi. El president Laporta ja l'ha dit que té les portes del Barça obertes per sempre. Un acte de 45 minuts que ha acabat amb el manteig i l'abraçada de totes les seves companyes.
1: Gràcies, Josep. Escoltem ara com s'acomiadava la de Mollet del Vallès en un vídeo que el Barça va publicar a xarxes socials ahir.
23: Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
24: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
23: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare.
1: A les 7 de la tarda, els aficionats blaugranes podran dir adeu a una de les seves llegendes en aquest Barça-Reial Societat a la penúltima jornada de la Lliga F. A les 9, Deportivo de la Coruña Espanyol, i el Badalona Women va caure ahir per 0-4 contra el Real Madrid.
5: I el Barri de Vallecas somia amb tocar aquesta nit el cel europeu.
1: El Rayo té la possibilitat de guanyar el seu primer títol. Jugarà la final de la Conference League contra el Crystal Palace anglès. Més d'11.000 seguidors de l'equip de Vallecas s'han desplaçat a Leipzig, Alemanya, Frank Robert, per no perdre's aquesta cita històrica.
25: Parlem de cita històrica perquè serà la primera final europea del Rayo Vallecano en 102 anys d'història i si només mirem el pressupost anual dels dos equips, els madrilenys no són gens favorits. 107 milions d'euros pels 542 del Crystal Palace de la Lliga Anglesa. En qualsevol cas, el tècnic Íñigo Pérez té clar el full de ruta per mirar d'aixecar la Conference League. Mantenir l'essència de Vallecas posant tota la carn a la graella y no obsesionarse con el resultado.
26: Debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, las gradas que vemos cada día que vamos a jugar en casa y simplemente con eso y mantener nuestro fuego, nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado. El resultado no lo podemos controlar.
25: El partit a les 9 del vespre al Red Bull Arena de Leipzig, on s'hi esperen uns 12.000 seguidors del Rayo, i si el conjunt rayista guanya, tindrà premi doble, ja que la propera temporada disputarà l'Europa League.
5: Aquesta tarda, Jaume, es posarà en marxa oficialment la campanya de Florentino Pérez a la presidència del Madrid.
1: Després de 26 anys al capdavant del Club Blanc, en dues etapes diferents, buscarà la reelecció en uns comicis que se celebraran el proper 7 de juny. La candidatura de Florentino Pérez donarà el tret de sortida amb un acte aquesta tarda, tal com dius. En el primer vídeo de la campanya ha llançat aquest missatge.
27: Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el rumbo.
1: I de la seva banda, l'altre candidat, Enrique Riquelme, ha promès descomptes del 50% en la quota dels socis fins que el Madrid torni a guanyar la Champions.
28: Es un proyecto que por primera vez se piensa en los dueños del club. No se piensa en la privatización, no se piensa en vender el club. El club es de sus socios. Y esto es un proyecto por y para sus socios, donde sea un lugar para la convivencia.
1: Dos apunts més de futbol. Elena, Eder Sarabia no continuarà com a entrenador de l'Elx. El tècnic basc deixa l'equip il·licità després d'haver assolit en dues temporades l'ascens a primera divisió i la permanència. I Mikel Arteta ha estat nomenat millor entrenador de la Premier League anglesa. Ho aconsegueix després d'haver portat l'Arsenal a guanyar el títol de Lliga 22 anys més tard. És el primer tècnic gàner en aconseguir aquest guardó des d'Arsène Wenger.
5: I en bàsquet, els vigents campions de l'NBA estan a només una victòria de tornar a les finals.
1: El Thunder han superat els Spurs per 127-114 en el pitjor partit de Víctor Wembanyama en aquesta sèrie, que tot i això, tot i ser el pitjor partit, ha sumat 20 punts i 7 rebots. L'eliminatòria està 3-2 a favor d'Oklahoma City. La primera oportunitat de rematar la feina serà la matinada de dijous a divendres a San Antonio. Ja estan a la final els New York Knicks, que van passar per sobre dels Cavaliers superant la sèrie per 4-0. A casa nostra, victòria de la penya contra Unicaja per 95-74, després que s'hagi jugat la segona part d'aquell partit que es va haver d'ajornar per problemes al marcador. El Joventut és sisè a la classificació amb 22 victòries. Avui Real Madrid-Baskonia, corresponent a la jornada 33, que no es va poder jugar el passat cap de setmana per la disputa de la Final Four de l'Eurolliga.
19: I a Roland Garros, cinc tenistes espanyols intenten superar les seves eliminatòries.
1: Sí, i la cosa no ha començat gaire bé. Helena, Alejandro Davidovich ha caigut en 4 sets contra l'argentí Thiago Tirante. Pablo Carreño s'enfronta a l'australià Zanasi i Kokinakis. També contra un tenista d'Austràlia haurà de jugar Rafa Hoder contra James Duckworth. Al quadre femení, Caitlin Quevedo està jugant i està perdent contra la raqueta número 7 de la Wita, Elina Svitolina. Marina Bassols se les haurà contra la número 8, contra Mirra Andreyeva.
19: I en waterpolo avui comencen dues finals.
1: La de la segona competició europea, l'Eurocup femenina, entre dos equips de casa nostra, el Catalunya i el Barceloneta, és el partit d'anada d'aquesta final i es disputarà a 2:15 a la piscina de Sant Jordi. I també arrenca la final de la Lliga Femenina, el millor de 3 partits entre el Sant Andreu i el Mataró, a les 9, el primer duel d'aquesta lluita pel títol.
19: I acabem, Jaume, amb ciclisme i hoquei.
1: El Giro d'Itàlia, etapa 16, els ciclistes hauran d'enfrontar una jornada de mitja muntanya. Jonas Vingegaard és el líder de la general, amb més de 4 minuts d'avantatge sobre l'australià Félix Gall. I en hoquei patins, definides les semifinals de l'hoquei Lliga, Liceu de la Corunya, Calafell d'una banda i Barça Igualada de l'altra. Divendres, primer partit entre el Liceu i el Calafell. Dissabte començarà l'altra semifinal. Recordem que seran el millor de 5 partits. Ahir van acabar les eliminatòries de quarts de final. Amb aquests resultats, Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
19: Gràcies, Jaume. Bona tarda.
1: Fins ara.
19: I avui marxem amb la música de Robi Iniesta. El Ministeri de Cultura ha fet entrega avui de les medalles d'or al mèrit en les Belles Arts 2024. Entre els guardonats, personalitats del món de la cultura, com el cantant d'Extremoduro, Robi Iniesta, qui va morir, recordem, el passat mes de desembre, José Mercé, Camela, l'escriptora Elvira Lindo o l'actriu Maribel Verdú i l'actor Eduard Fernández han estat altres dels premiats. I en aquest punt saludem, com sempre, el nostre company Xavi Martínez. Bona tarda.
0: Bona tarda, Elena Pérez.
19: Què tal? Què us espera en aquesta última hora del Xavi Fornia? Què us espera i què ens espera a nosaltres?
0: De seguida, Alberto Montes, el nostre actor i còmic preferit, que ve sempre amb les seves advertències, arriba a l'estudi carregat de notícies, després potser fem una, de les 20 que porta, però això és el millor. Hem de parlar de moltes coses, hem de parlar d'Alexia Putellas, hem de parlar d'Enrique Riquelme i de molts temes. Però, important, també rebem de seguida a un artista que és un artista internacional, que presenta nova cançó i que demostra que es pot fer música viral sense perdre identitat ni independència. Té una història molt maca, es diu Yorgaki.
19: T'anava a preguntar qui era.
0: Doncs busca'l, a veure si t'agrada.
19: Molt bé, doncs que passeu bona tarda i us escoltem.
0: Una abraçada,
19: gràcies,
0: Helena.
19: Gràcies, fins demà.
0: Les 3 i gairebé ja 2 minutets, comencem tercera hora de Xavi Fornia.

0: Al control, ho notaràs, perquè és número 1, és el Martín Noia. El trobaràs a Spotify com a Nai, Maria.
1: Totalment, podeu escoltar, ell és productor, a banda de tècnic de so, podeu escoltar totes les seves cançons. L'últim tema seu i del Genís Sabater és aquest Platja Brisa i Mar, que hem sentit aquí al Xaifornia, i l'anirem repetint, perquè és una de les cançons de l'estiu que ho marcarà segur.
0: L'hem
1: també
0: de posar cada dia, aquesta cançó.
1: Totalment,
0: cada
1: dia, i molts dia altres temes també que el Nai ha fet amb altres cantants, fins i tot la seva música ha sonat a Movistar, no?
0: Sí.
1: Ho sabies, Xavi, amb una sèrie?
0: Sí.
1: Per tant, que no estem parlant de qualsevol cosa, eh?
0: No, és un geni, és boníssim, i clar, agafa el Genís Sabater, també company d'aquí, tècnic, i aquí l'escoltes cantar, el Genís, i han fet això.

0: Hola, Albert de Montes, bona tarda, com estàs?
1: Què tal? Estic al·lucinant, ara.
0: Què et sembla?
1: Amb la multitask dels meus companys i amb aquest tamacle. Que bé canta el Genís, eh? A part de la producció musical, òbviament. Déu-n'hi-do, perquè això, aquí no hi ha autotune, no? No, no reconec el autotune.
2: El productor t'ho dirà.
1: No hi ha autotune, no?
2: Jo diria que una miqueta sí.
1: Una miqueta, no?
0: No, res. Però és estètic. És
1: una, xispa, sí. Una xispa na mas, no?
2: Exacte,
1: que diu,
0: és estètic.
2: És estètic.
1: Molt bé. Ei, molt guai, m'encanta. Ja farem alguna cosa, algun gallec que hauríem de fer, no? Home,
2: mira,
1: per favor, ens marquem un... Tanxugueiros. Cuidao, cuidao, se viene. Que guai, que guai. Doncs m'encanta començar amb aquest ritme estiuenc, ja que les temperatures són també d'estiu, no? Avui estem a 27 de maig, a 45 graus, aquí a la zona de... del Poble Nou.
0: No t'agrada gens.
1: Mira, ja em passa això de l'estiu... Bé, avui perquè he sortit cagant llets, diguem-ho ràpid i clar, però ja em passa això de sortir de la dutxa. Fa 16 minuts estava a la dutxa.
2: Però què? Però on et dutxes, a Ràdio 4?
1: Literalment. Em dutxo a Clot, al parc del Clot.
2: Hi ha una dutxa a la planta 2 de Ràdio 4.
1: Ah, sí?
2: Sí, si algú vol dutxar-se.
1: Em va bé saber-ho.
2: M'han arribat informacions que hi havia dues persones d'aquesta casa, no sé si saps aquesta història, no diré qui, eh?
1: Que home.
2: Que sortien a córrer abans d'anar a treballar, es dutxaven a la planta 2 i després venien a treballar.
0: Home, però es dutxaven juntes?
2: No sé, això ja no ho sé. Home, si un darrere l'altre o junts
1: això,
2: o...
1: Si és aquesta la dada, es pot dir, pitjor seria... que venien, es dutxaven, anaven a córrer i entraven a l'estudi. Vull dir, si canvies l'ordre,
2: aquí tens
1: un problema.
2: Són dos mites, d'aquesta casa, dos mítics, la veritat.
1: A veure, abans de dos quarts ho has de dir.
2: No ho sé.
1: No, igual sí. No. Bé, com ho porto? Doncs això, em passa això, que surto de la dutxa i ja estic suant. Aquesta sensació tan maca dels mesos de juliol i agost. Però, en fi, és el que toca. Per altra banda, ja he deixat sortir de l'armari el pantaló curt, la bermuda... pantaló curt sempre, si us plau, faig una crida a tots els homes, especialment homes, que acostumen a dur aquesta fantàstica prenda, que és el pantaló pirata! Amaguem-los, cremem-los, acabem amb el pantaló pirata. El pantaló curt, si és curt, ha d'anar per sobre del genoll forever. D'acord? No vull fantasia. No vull pantaló per sota del genoll amb butxaques. No ets lampista. No ets un lampista en Las Vegas, en Califòrnia, ¿vale?
0: Saps què passa? Que aquest pantaló que estàs...
1: Molt de tècnic de so.
0: Que estàs definint...
2: El Genís Sabatí.
0: Molt de tècnic de so, mira.
2: El Genís Sabatí portava el pantaló pirata com tu.
1: No, és que... Ja ho he dit. Molt de tècnic de so.
0: M'agrada menys aquests que ja estan com a mitja cuixa, saps?
2: Ai, no.
0: Que ja no és per sobre del genoll, sinó és...
1: Que ja és quasi lluita amb el calçotet,
0: sí,
1: ja, no?
0: Sí, exacte, a nivell bòxer.
1: Que podria sortir el calçotet per sota, ja,
0: sí.
1: Si no, un dels...
0: Dels pliegues, està com arremangau.
1: No, una de les boles antiestrès, anava a dir. El botafumeiro, a vegades, ja. Depèn com
2: seguis.
1: Depèn com seguis.
2: No el pantaló pirata.
1: No el pantaló pirata, sí el pantaló curt, estàndard. Jo, com dic, he tret el pantaló curt. Així m'agrada. He tret la sandàlia model muntanya, així una mica robusta, per aguantar l'asfalt calent de la ciutat. I la camisa de màniga curta, que també hi ha molta gent en contra de la camisa de màniga curta. Jo porto uns 25 anys defensant aquesta prenda, inclús a casaments, que ja és ser molt taliban. És ser molt taliban de la camisa...
2: No, a casaments no,
1: Jo sí. Ei, camisa de màniga curta, corbata... i l'americana per sobre.
0: És que ets...
1: Vull dir...
0: És veritat que és molt, tu, cocaïnomano.
2: Què?
0: Però això què és?
1: Ha sigut parlar de casaments? I per què relaciona...
0: Però això què és, Martín? No me l'esperava. Martiño.
1: Martiño, com a bon gallec, ha vist.
0: Però això què és?
1: Moda, cocaïna, ala. Un moment.
0: Sisplau, no.
1: No sempre.
0: Però de qui és? Ara tinc curiositat. Aquesta cançó què és?
2: Jordi Ganchitos.
1: Te podem tornar a escoltar?
0: Jordi Ganchitos. Moment, home, no sé si és adequada, Jo, aquesta cançó, no sé.
1: Me la passes
2: després. Però és que no sabem què diu.
0: Jordi Ganchitos.
2: Camiseta de cocaïno. Camiseta de cocaïno.
1: Vale.
0: Llavors està parlant d'una altra persona.
1: Sí, no. Cubata de ron cacique. No, el Martinho, a qui m'estimava molt fa 20 segons, opina que aquesta cançó em defineix com a persona. Però en cap cas, en cap cas.
0: Jo he de dir que estàs molt lluny de tot plegat.
1: Jo llueixo...
0: molt, molt lluny.
1: Llueixo normalment camisa de màniga curta, Hawaiian style, avui una mica més african.
2: Sí, sí,
1: avui
2: sí.
1: És total african. Però, en fi, és l'única part bona de l'estiu, de les altres temperatures. Canviar la indumentària, tot i que, segons quins llocs, doncs em miren malament. Però després trec el passe de premsa i s'acabó el rotllo. I estic buscant, perquè a mi, amb una cosa que em rebenta, tinc una cosina que té piscina comunitària i no hi va mai. Què fem amb aquesta gent?
0: Jo he de dir que moltes persones que la tenen no la trepitgen. Que jo conec, moltes persones que tenen piscina a la seva comunitat de pisos i no els hi agrada.
1: I què fem amb aquesta gent?
0: Bueno, es refien, diuen que potser no està massa neta, que potser hi ha molts nens, diuen...
1: Una piscina comunitària bruta val més que el meu plat de dutxa, m'entens? Que no sé què està més net, si la piscina comunitària o el meu plat de dutxa.
0: Jo tampoc.
1: També et dic.
2: És veritat, això, Jo conec un noi d'aquí de Barcelona que, a més, superapropet de Plaça Espanya, un pis fantàstic, amb piscina comunitària, i diu que no hi va. Diu que no hi va i no té aire condicionat a casa.
1: A sobre. Per favor, ocupem... Faig una crida a ocupar aquest tipus de vivendes, si es pot, amistosament, i si no, per altres vies. Perquè jo, aquesta cosina, és cosina política, he de dir. I jo a la meva dona sempre li dic, anem, portem uns pastissets o alguna cosa a fer el cafè, i ja que estem allà, anem... Jo, la meva vella, és arribar amb la tovallola ja penjant, al banyador...
0: Les ja sense samarreta.
1: Crema a la cara, sense samarreta, crema a la cara. Veníem a fer un cafè, però si voleu, podem anar a la piscina, també, no?, en un moment donat, i ocupar, efectivament, aquell espai que està infrautilitzat. De fet, jo recordo estar en aquell pis, mirar cap avall i veure la buida. A ple juny, juliol, pensant... Però... Per favor, em poso negre.
2: A mi em passa que m'ocupen la casa, perquè jo tinc piscina...
1: Tu tens piscina, però la fas servir o no?
2: Sí. Vale. Jo tinc piscina a casa i hi ha gent... A mi m'ocupen la casa.
1: Home, o sigui, és que...
2: Em truquen a casa els meus cosins, els meus tiets, i em diuen, venim a la piscina. I jo, pues, què hem de fer?
1: Que és una labor social que has de fer.
2: Sí.
1: En fi.
0: Bé,
1: la setmana passada vas entrevistar aquí a... Gonzaga Manso i a Saturnino García.
0: Sí.
1: I jo què?
0: Què?
1: Jo surto en aquesta pel·li.
0: Què?
1: Dos dies.
2: Què dius?
0: Però si no, és que el problema és teu, que no ens explica res.
1: Estic a casa meva... Posant la ràdio i dic... Oh, hombre, truquen al protagonista i no truquen a Policia Local 1. És que no m'ho puc creure. No, de la
0: voz. Ets Policia Local 1?
1: Hombre, hi havia dos, i jo sóc el 1. Cuidao.
2: I parles, què dius?
1: Carrera ascendente,
2: Què dius?
1: Doncs mira, l'altre dia va haver-hi preestrena a Barcelona, sí. I no hi vaig poder anar. Ara explicaré per què, no perquè no vulgui. Però, saps aquestes... Mira, ara ho explicaré ràpid, És una aparició petita, va ser un dia de rodatge, una sessió molt guai, ja respirava també un clima d'equip xulo, pel·lícula maca... No he tingut oportunitat de veure-la, però té molt bona pinta. Jo recomano a tothom que hi vagi. La gent jove que vagi acompanyada d'avis, de pares, perquè crec que és una pel·li transversal a nivell de generacions. Crec que agradarà tant a penya jove com a gent gran, especialment. I quan fas una seqüència, o dues seqüències, tres seqüències d'una pel·lícula, tens la por d'actor, diguéssim, batallero, que és que et treguin de la pel·lícula. Que en muntatge aquella seqüència
2: no
1: caigui. I no és la primera vegada que tu fas una pel·li, participes d'una pel·lícula, vas a l'estrena i ningú t'avisa, perquè normalment les productores no avisen, molt mal fet.
2: I no surts,
1: i clar, doncs la decepció és bastant bèstia. Jo no és que no n'és per això, perquè la meva seqüència forma part del final de la pel·lícula i donava per fet que apareixeria, però ja he rebut missatges de companys, amics i amigues que l'han vist i es conserven. Les meves quatre frases es conserven. Per tant, estic molt feliç de l'èxit de dos dies, que jo crec que funcionarà molt bé.
2: Què dius en la pel·li?
1: Què dic? No ho puc dir perquè és el final de la pel·li.
2: És un spoiler?
1: És spoiler,
0: no,
1: clar.
0: No facis.
1: De fet, mira, veu fer bé de no portar-me l'altre dia, perquè ja dir el personatge que faig ja és spoiler. O sigui que no tornaré a dir que faig a policia local.
0: D'acord. Perfecte. Ja està.
1: La pel·li és molt recomanable, molt maca, per a tota la família. Aneu a veure-la. Jo estic pendent d'anar amb ma mare. Portaré ma mare. Jo convido al cine i ella a sopar. Aquest és el tracte.
0: Perfecte.
1: A Barcelona, plan redondo, perquè la portaré un dimarts, que els jubilats paguen 2 euros. ¿Quién es el listo ahora, eh?
0: Ah,
1: ¿eh?
0: Bueno.
1: ¿Qué pasa?
0: Bé, de seguida la gent parla, però tu volies parlar d'alguna cosa del que la gent no parla?
1: La gent no parla prou d'una notícia que vam saber ahir, que és que el Congrés rebutja la iniciativa de Sumar per prohibir les begudes energètiques als menors. La cocaïna de la xavalada, ja que per
0: seguir... El Congrés rebutja la iniciativa de Sumar per prohibir les begudes energètiques als menors.
1: Sí, vots en contra de PP, Vox, Junts i Coalició Canària, que en fi, que retrasen aquesta iniciativa que Sumar i el govern intentaran aplicar més endavant. Hi ha un problema greu, eh? La meva dona, que treballa a educació, amb gent d'aquestes edats, diu que és un problema molt greu que els nois arriben en dejú a l'escola amb la llauna de beguda energètica i es poden fotre dos abans de començar, dues abans de començar les classes.
0: No, és molt bèstia el que està passant, molt bèstia. La gent ho està normalitzant i cada llauna potser són com 8 cafès, no?
2: No, sí, increïble.
1: Exacte, o sigui, el debat està centrat bàsicament en el tema del sucre, per prevenir també l'obesitat infantil, que és un problema també que ens afecta, però el problema és també les quantitats de cafeïna i química que porta i que afecta el cor, gent amb 20 anys amb arrítmies, amb, en fi...
0: Terrible.
1: Episodis molt, molt, molt complicats de salut.
2: Quines
1: per tant,
2: ganes d'anar activat a classe, no?, amb dos llaunes d'aquestes, vull dir...
1: I no sé si són els que després estan més activats.
2: Exacte.
1: A classe, precisament els que van amb la llauna arrossegant. Però, en fi, era la que volia parlar, una crida una mica al seny. No entenc realment el perquè de votar en contra a una cosa així. Ja ens ho explicaran els representants polítics. Ara sí, si us plau, tinc moltes ganes avui de La gent parla. Sentir

0: i el Martinho també. Francesca Aniceto té nom de personatge d'Ibáñez, eh? Francesca Aniceto, amb el seu La gente parla.
1: Bona rima.
0: Però ara, Martinho, et demano, si us plau, l'únic himne de futbol que és un rock and roll. L'himne del Deportivo de la Coruña.
2: Es posa dret.
1: Però no és tan antic, perquè sona com si fos...
0: Sona com si estiguessin tocant-lo dins d'una caixa de mistos. 21 alhora, no?

0: No s'ha dit prou que el Deportivo de la Corunya, després de 8 anys, torna a la primera divisió.
1: Us hem trobat a faltar. Us hem trobat a faltar, Alberto Montes, que tu ets del Depor i que portes parlant del Depor 4 anys aquí.
0: Perdoneu-me, però dedicarem 2 minuts a aquesta notícia, que és una notícia, de, jo crec, de rellevància pel món del futbol, que, com deies, es retroba amb un clàssic del futbol, no? El Saragossa, malauradament, baixa a primera ref, la tercera categoria, sí, i és un desastre, però un equip com el Depor, jo crec que l'esperava tothom a primera divisió. Una pregunta ràpida. Podré demanar passe de premsa en nom de Ràdio 4 per anar a l'Spotify Camp Nou? A veure el...
2: Hauràs de preguntar al Josep Capel, als sí, companys d'esports d'aquesta casa.
1: Has de parlar amb el Josep Capel.
0: Vale,
1: Josep, busca-la a Instagram.
0: Vale, ara,
2: no té Instagram.
1: A LinkedIn.
0: A LinkedIn tindrà, no?
2: Suposo.
0: Josep, sí, Josep Capel, m'apunto aquí.
2: I s'ho està apuntant de veritat, eh?
0: Jo, no entenc la meva lletra després, però no passa res. El Depor, a primera, el diumenge, tenia el primer match ball contra el Valladolid, a Pucela, i va guanyar 0-2. I jo vaig tenir la sort, companys i companyes, de viure-ho a Corunya. Em vaig desplaçar a la ciutat Arculina.
2: Uau.
0: Ei, poca broma, eh? Això fliparàs, Xavi. Convidat pel Depor.
1: És que tu ja... Allà ets una celebrity, no?
0: No, cuidao.
1: Mira que sí.
0: Alberto Montes, a mi no m'agrada parlar de mi, però sóc una puta estrella a Galícia.
1: No,
0: i... no, fora conyes. A mitja setmana em truca el Depor i em convida a Corunya... La tarda del partit, el partit es celebrava a Valladolid, em conviden a Corunya a presentar pel canal de YouTube del Depor prèvia, partit i postpartit.
2: Uau!
0: Jo pensant, vaig pagant.
1: Que guai.
0: Però em van pagar a mi per anar-hi. Vull dir, jo, imagina't, com un fill de Rafinha a Disneyland París, ¿vale? Jo, feliç, content, vam viure una jornada meravellosa, amb un dia esplèndid a l'Atlàntic, i, en fi, amb un final de festa immillorable, 0-2, i el Depor a primera. Per tant, molt content, molt content. És una setmana molt maca, ho estem celebrant força. Dilluns vaig tornar aquí, dia festiu, vermut amb la família, samarretes del Depor. Samarretes del Depor pel carrer, a Barcelona.
2: Uau.
0: Ojo, amb això.
1: Vaig veure algunes, sí.
0: Hi ha molta colònia, sí. Ho hem explicat molt aquí, hi ha molta colònia gallega, com bé sabeu, a tot Catalunya, però especialment a Barcelona i Rodalies. I vaig veure canalla amb samarretes del Depor, cosa que em va emocionar més encara. Però deixem el capítol Depor, ja parlarem a partir de la temporada que ve d'aquests enfrontaments amb l'Espanyol i amb el Barça. Jo a peu de gespa, ara parlo amb el Josep Capel. I parlem del Barça, de la Barça.
1: La Barça.
0: Que mereix, en fi, tot el reconeixement després de la victòria...
2: La nostra estimada Barça.
0: A la Champions. Va aconseguir dissabte la seva quarta Champions League, guanyant l'Olímpic de Lió sobradament, amb una segona
2: estrelles,
0: part...
2: Estrelles, si em
0: estrelles.
1: Jo no m'esperava, un resultat com el que vam veure.
2: Us dic,
1: veure,
2: a la primera part no ho semblava, eh?
0: No.
2: La primera part, haguessis dit que jo no anava cap aquí, eh? Però quan vas veure la segona part, dius, és que són reines d'Europa.
0: Reines d'Europa, una victòria, efectivament, que té lloc a la segona part, una primera part molt més competida. L'equip de l'Olímpic de Lió li feia una mica el traspàs al Barça com a equip ara mateix hegemònic, jo crec, del continent. Veurem on acaba aquest trajecte, però ara per ara jo crec que és un rival imbatible, el Barça de Pere Romeu, amb una líder que és ni més ni menys que Alexia Putellas. Jo després d'aquests dies, d'aquest cap de setmana, pensava que no em podia emocionar més, i ahir vaig veure el vídeo
1: de comiat
0: d'Alexia Putellas, sí. I llàgrimes, ja. Com caps de la meva filla per Iria, eh?
1: Home, és que ha canviat la història del club. Jo m'atreviria a dir que ha canviat la història del futbol femení.
2: Sí.
0: Absolutament. En aquest país, sens dubte.
1: O sigui, en el futbol masculí, qui podria ser Cruyff, no? En el Barça?
0: Sí, potser ser un referent...
1: Com a jugador, dic, eh?
2: Sí, totalment.
1: Passa que com a jugador, no sé què dir-te... Messi.
0: Messi.
2: Messi,
0: per...
2: és que Messi. Aitana també és molt Messi.
1: És que Aitana... Sí,
0: si volem fer un paral·lelisme...
1: Sobretot, no, jo dic per influència, no com juga ni què deixa de
0: no,
1: jugar.
0: I per trajectòria. Són 14 anys al primer equip. Supera en número de trofeus a Messi, però Vull dir, podríem dir que Messi...
1: És que ho ha canviat tot.
0: Messi és una Alexia Putellas.
1: Doncs també, podria ser. És veritat que ha arribat després Alexia, però sí, sí.
0: En títols, 38 títols, 4 Champions, 10 Copes de la Reina, 10 Lligues, en fi, un palmarès increïble, dos pilotes d'or, sense debat, la millor jugadora del món, probablement de la història, també, si fem aquesta enquesta. I s'acomiadava, escoltem un fragment del vídeo amb el que ahir s'acomiadava a les xarxes socials.
3: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
4: Per això no vull que sigui un moment trist.
3: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Oh. Increïble, gallina de piel, tornant a Johan Cruyff. Hem de mirar-nos això de buidar les persones, eh? Perquè vam buidar Pep Guardiola en el seu dia, després de 4 temporades al Barça, crec que eren...
1: D'entrenador, sí, no?
0: I és fotut, perquè ara marxa del Manchester City després de 10 anys i diu que no està buidat, que només està cansat. Quina interpretació fem d'això? Que no hi ha jugadors que li han deixat de fer cas i que li fan el llit.
1: Clar.
0: Com jugadors del Barça que ho han reconegut posteriorment, que va arribar un moment on gairebé no li...
1: Ell va dir, ens farem mal, en aquella, no?
0: Ens farem mal, efectivament.
1: Va dir que marxava, va dir, al final és que ens farem mal.
0: I jugadors com Piqué van dir obertament que no s'entenien amb el míster l'últim any i que no feien gaire cas de les seves indicacions i que la relació era prou tensa. I ara Alexia Putellas, en aquest missatge, doncs, també anunciava que estava buida, entenc, de la intensitat que ha dipositat durant aquestes campanyes al Barça. Veurem quina aventura emprèn, perquè es parla de Londres, es parla també d'Estats Units, Mèxic... Encara no se sap a dia d'avui, aquesta hora, però, en fi, li desitgem el millor. Com ella diu al final del vídeo, és un final fantàstic, una trajectòria, jo crec que, incomparable. Trigarem a veure si veiem algun dia una jugadora que arribi a aquest nivell. I tant, està, evidentment, molt a prop i és el relleu i realment deixa un equip molt ben format, amb molt de futur, amb molta gent jove i, en fi, seguirà donant alegries la Barça per molts anys.
1: Doncs sí, ja li han fet avui un parell d'homenatges a Alexia Putellas. Sí, sí, i els que queden.
0: I tant, i tant.
1: Albert, què més volies comentar?
0: Hem de parlar molt futbol. Molt ràpidament, sí? Del Real Madrid. Ahir va fer la seva primera entrevista com a candidat Enrique Riquelme, que hem de dir el nom perquè encara la gent no sap qui és. Vull dir, jo tinc la teoria, tinc la sensació que guanyarà Florentino, malgrat tot.
1: Home, jo crec que serà un passeig militar, no?
0: Cosa que és bona pel barcelonisme, no? que el deteriorament de la figura del president hegemònic i també del club doncs aniran de la mà, no? Però, en fi, Enrique Riquelme juga les seves cartes, diu que té dos cracs internacionals lligats.
1: Un és Rodri, ja t'ho abans.
0: Un, sí. Efectivament. De fet, dona pistes perquè diu que és un jugador d'espanyol que guanyarà el Mundial. Crec que diu això. O que ha guanyat el Mundial o que guanyarà el Mundial, no? Crec que diu que guanyarà el Mundial.
1: Que participarà al Mundial. Jo crec, vaig entendre que ell deia, no? Li deia al Juanma Castaño.
0: Sí, ahir al partidazo.
1: La Cope. Que... el Madrid no té cap jugador que participi al Mundial amb la selecció espanyola i correcte. Que si ell guanya, fitxarà dos i que des d'aquell moment, llavors, la selecció espanyola sí tindrà a un jugador.
0: Això mateix.
1: A la selecció.
0: Molta sort per Enrique Riquelme, que la necessitarà, i veurem si té lloc aquest debat que ell espera, perquè també podríem treure unes quantes... uns quants talls...
1: No hi haurà debats.
0: Ben sucosos.
1: No hi haurà debats. Jo crec que no hi haurà cara a cara, no hi haurà debat.
2: No sé.
1: Jo crec que Florentino Pérez no vol fer un debat amb Enrique Riquelme.
0: Home, vista la roda de premsa, ell no ho vol, però la resta del planeta ho espera amb candeletes.
1: Jo crec que els seus consellers li han dit que no, que nanai.
0: Però tu t'he vist l'altre dia. Jo encara li està fotent...
1: Però tu t'he vist.
0: Clar, com li fots la bronca a un tio tan poderós? Vull dir, no...
1: no, però jo
0: crec senyor, que... Senyor, maese Florentino, después del otro día, ¿usted quiere que deberíamos hacer un debate?
1: Su florentineza.
0: A ver, un momento. ¿He dicho ya que me voy a dar de baja del ABC? ¿O no lo he dicho ya?
1: Que, per cert...
0: Deu haver pujat, per cert, els subscriptors.
1: Sí, jo estic convençut. Que va ser llest també Enrique Riquelme perquè va... Ui, espera, que m'està trucant la Clàudia, un segon, que potser és una cosa, és que estava mig malaltona.
2: Sí, feu, sí. feu, sí, cap però... problema. Què dèiem? Enrique Riquelme.
0: Enrique Riquelme, en fi, que és un home que s'ha de posar les piles molt fort per fer-se conèixer davant de la parròquia madridista. Mm-hmm. Primera entrevista amb Juanma Castaño allà a la nit, un bon aparador, sens dubte, i el que ens preguntem és si hi haurà debat o no. Queden molt pocs dies per a les eleccions, però tot pinta a que Florentino, i com que fa eleccions cada 27 anys, doncs sí, jo no veuré cap altre president.
2: Tenim final de la Conference, no?
0: Tenim Rayito, final de la Conference.
2: Rayito Crystal Palace.
0: Estic molt emocionat, també molt content pel triomf del futbol de barri.
2: Totalment.
0: Odio eterno al futbol moderno. El Rayo Vallecano, qui diria?
2: El triomfo principi... de la classe obrera, una mica com Gerard Martín, no?
0: Absolutament.
2: Acabo de comparar Gerard Martín amb el Rayo.
0: És que Gerard Martín, amb tot el respecte, podria ser lateral del Rayo Vallecano.
2: Totalment.
0: Té una cara, té una cara working class que tira pa atrás, Rodolí, però sí, efectivament, és el triomf del futbol més humil, que malgrat una directiva destructora i una directiva que no recolza l'afició, doncs ha aconseguit plantar-se en la seva primera final europea en 105 anys d'història. El Rayo és d'aquests equips que desperta simpaties per aquest motiu, precisament. Estarem molt pendents d'aquesta final contra el Crystal Palace, un grandíssim rival, i esperarem poder explicar, doncs, que el Rayo aconsegueix el seu primer títol europeu amb un entrenador també, molt jove, més jove que jo, cosa que m'emprenya molt fort. 36 anys té, més jove que tu també.
1: Sí.
0: Íñigo Pérez, 36 anys, un entrenador que també té pinta que entrenarà, serà el seu darrer partit com a entrenador al Rayo Vallecano. Està mig fet amb el Villarreal, després d'aquesta temporada tan bona. I li desitgem tota la sort del món al Rayo i a la gent de Vallecas, una forta abraçada. Mundial, 11 dies pel Mundial queden.
1: Oh, quines ganes.
2: Estem nerviosos.

0: M'està començant a agradar molt ja l'himne del Mundial, aquesta cançó que estem escoltant, eh?
1: Aquesta
0: al principi no...
1: Aquesta l'ha produït tu, Martinho?
0: diu, ojalá, ojalá.
1: Tot arribarà, Martinho, tot arribarà.
0: No l'ha produït el Martín, encara. Potser la del Mundial 2030.
2: Claro. Uau, eh?
1: Home.
0: Espanya.
1: Quin artista... A quin artista posaríeu a cantar l'himne de...
0: Del Mundial d'Espanya?
1: D'Espanya, sí.
2: David Bisbal, no hi ha dubte.
0: És que Bisbal... Ja ni Sabater? Doncs escolta, tenim 4 anys per fer-lo gran, no sé què. No, però Bisbal seria un... Sí.
2: A més, ja ha triomfat amb el Waving Flag.
1: Mira,
2: no em diguis res del Bisbal, eh?
0: Jo, a la Rosalia, passa que no la veig en modo himno furbo.
1: A veure, que jo de Doi Bisbal fan absoluto.
2: He anat a potser 20 concerts del Bisbal.
1: Uau.
2: Totes les vegades que ve a Barcelona i soc jo.
1: Hi ha 2, em semblarien masses.
2: Sí, a casa meva estan farts ja, o sigui, primer hi ha anat amb la meva mare, ara hi vaig amb el meu marit, i el meu marit hi ha anat a 3 concerts de Bisbal i estava bastant fart ja, però...
1: Uau, deuen ser un espectacle, per altra banda.
2: Són un show, o sigui, brutal. Tu l'has vist en directe, 3 hores sense parar, cantant, ballant.
0: El Bisbal és
2: boníssim. Impressionant, David, te queremos, ven a California.
1: Jo sempre he pensat que un dia li donarà un jamacuco que toma, perquè no para quiet.
0: No, no.
1: És hiperactiu. A mi, Rosalia, ja millor. Omar Montes.
2: Omar Montes seria molt bo, eh?
0: Featuring Hasselhart, no?
1: Oh. Exacte. Padre e hijo, no?
0: Això seria increïble.
1: En fi, tenim llista del Mundial, ja està molt comentada, i hem dit aquí també que sí, no hi ha jugadors del Real Madrid, per a sorpresa de Naide, malgrat els haters madridistes. És curiós, perquè les queixes venen de X, Instagram, però la premsa madrilenya, la premsa madridista, defensa la llista de Luis de la Fuente, ja està una mica remant a favor del seleccionador, un tio que demostra bastant seny, la veritat, a les llistes, personalitat, incloure a Gavi és una aposta també molt personal. També Eric García, malgrat hagi fet una gran temporada, doncs incloure al per davant d'altres noms és de personalitat. Noms com Borja Iglesias també són una aposta seva, que estic convençut que li sortirà molt i molt bé. Me n'alegro molt pel davanter gallec del Celta, i amb ganes de viure aquest Mundial, que no sabem si comptarà amb el millor jugador del món després d'Alexia Putellas, que és Messi, que està tocat dels isquiotibiales.
0: No ho sabem. Messi arriba sí o sí. O sigui, encara que l'hagin de posar de quart porter.
1: És fort que Messi arriba. Que Messi i Cristiano estiguin jugant al Mundial del 2026.
0: Sí, jo no hagués donat un duro, eh?
1: Generació tap, eh? Una mica. Vull dir, sisplau, sí. deixi'm... Senyora, suelta'm el brazo.
0: Sí,
1: suelta'm el brazo del Mundial, que és Ronaldo. Deixi jugar, no?
0: No, però tot és per acumular números i poder dir, no?, que van participant tant... I guanyar-lo,
2: ja
0: pot ser. Portugal té una gran selecció.
1: Cinquè Mundial de tots dos.
2: Sí, increïbles Mundial.
1: Dades.
2: Portugal, ojo, eh?
0: Portugal, atenció.
1: Portugal és una de les favorites.
0: Clar, no s'ho vol perdre. Al final podrà dir...
1: Eurocopa
0: Mundial. Que té un Mundial, com Messi.
1: Passa. Increïble. Estarem molt atents d'aquesta competició. Que ens farà dormir poc, perquè sense anar més lluny, el partit inaugural és a les 2 del matí.
2: No. Sí? El Mèxic-Sudàfrica?
1: Jo crec que sí, no?
2: Jo pensava que era abans.
1: O el primer partit d'Espanya. Pot ser que sigui
2: el primer partit. No, el primer partit d'Espanya és a les 6 de la tarda.
1: Ah, mira, vale.
2: Però pot ser, eh?
0: És a les 9. Mèxic-Sudàfrica.
2: Em sonava perquè dic
0: 11,
2: jo el podré veure.
0: A les 9. Però és veritat que després, el del dia 12, Corea del Sur, Txèquia, que estàs deseándolo, verlo, a 4 de la matinada, hora espanyola.
1: Jo auguro, com a pronòstic, que Maldini ara sí que es divorcia, ja. Vull dir, una cosa és veure la Champions, jo que sé, de Reykjavik, un partit, però clar, Julio, vente para la cama, cariño.
2: Yo,
1: estoy viendo un Bulgaria, Checoslovaquias, a las 3 del matí, a Washington DF.
0: I ara tot, per exemple, Estats Units, Paraguai, a les 3 del matí. Després tenim, de sobte, a les 6 del matí, Austràlia, Turquia.
2: Fantàstica.
0: A les 10 de la nit, Països Baixos, Japó. A les 7 de la tarda, Alemanya, Curaçao. Haití, Escòcia, 3 de la matinada.
2: Haití, Escòcia. Però sí que... Joder, jo el volia veure. Ja. Ara, a les 3 de la matinada.
0: Suècia, Túnez, 4 de la matinada.
1: Jo ho deixo dit. Tot periodista esportiu, home o dona, que cobreixi tots els partits del Mundial, no estima els fills. D'acord? I des d'aquí...
0: Ets molt mala gent.
1: Un avís a Servicios Sociales, que estiguin molt pendents dels horaris que fa aquesta gent. Perquè algú ha d'estar pendent dels crios, eh? Que han d'anar al casal d'estiu. Que algú els porti, eh? Que estan els avis saturadíssims.
0: Això és veritat.
1: Que l'avi està pensant, ha acabat el curs i ara pel Mundial, perquè el meu fill està veient el Txèquia Curaçao, jo he d'anar a portar el nen a les 8 del matí al casal a fer jocs d'aigua.
2: I
1: tinc 92 anys, sisplau.
2: Van augmentar les baixes laborals en el Mundial de Qatar i això no és una broma.
0: No, molt bèstia, molt bèstia.
1: Sobretot els que tenen els estadis.
0: Gràcies, Albert de Montes, que t'estimem molt.
1: Ens veiem la setmana que ve, gràcies.
0: A tu sempre, per existir. Gràcies per tant i perdó per tan poc, Albert. Que, per cert, Maria, has estat aquest matí amb un artista brutal.
2: Exacte, ara escoltarem el seu nou single, que forma part d'un àlbum, es diu Yorgaki, és productor, hem sentit molts dels seus temes, però ara surt en solitari amb la seva música.
0: Home, el mític és el de... Ai, que no em surt.
2: El capat, Merenguetón.
0: Merenguetón. Sí. Doncs, t'escoltem?
2: Vinga,
0: som-hi. Us escoltem? Som-hi.
3: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

moments més importants de la seva carrera, presentant Track 1, el primer avançament de Antes de que sea tarde, el seu nou àlbum, i també el seu gran pas al davant com a cantant, després de revolucionar l'escena llatina i també tot internet amb Capaz, aquest merenguetón. A Track 1, que és el que presenta ara, sona d'aquesta manera.

0: Doncs ha sonat molt bé. Yorgaki, gran xerrada, Maria. M'ha agradat molt conèixer l'artista i la història que hi havia darrere, no?
1: Totalment. Final, a més, bueno, ara ell és el que dèiem, no? Un productor que ara fa el salt cap endavant, vol fer música, i per tant creiem que és música molt, molt xula, no? Amb aquests ritmes llatins que ens fan ballar i que ens agraden tant.
0: Que ha arribat l'estiu abans de temps, i també es nota en els artistes que seguiran, continuaran passant per aquest programa durant els propers dies. No donarem noms per no fer grans spoilers, però només dic que molt atents al que... A lo que se viene.
1: Se vienen cositas. Odio aquesta frase.
0: Sí, jo també. Es va cremar més molt ràpid.
1: No,
0: va començar a dir-la a tothom i ja se vienen cositas. Ja, al quart que ho va dir, ja vaig dir... Vete tu. O sea,
1: exacte.
0: No se viene nada. Va, tornem a la una. Estarem aquí en directe a Ràdio 4. Ara us deixem amb el butlletí de les 4 i després l'entrellat amb Samantha Villar i tot el seu equipàs. Gràcies, Martinho. Martín Noia. El control... Quin geni, no, Martín?
1: Home, un geni als piuets i també un geni com a productor, ja ho he dit. El podeu trobar a Spotify, a les plataformes digitals com a Nai. Escolteu la seva música, escolteu la cançó de l'estiu que es diu Platja, Brisa i Mar, i que ho diu una estona.
0: Un altre geni, el Joel Sevilla, a la producció, i nosaltres a la una, aquí, a Ràdio 4. Gràcies, família, us estimem. Molt, molt, molt, molt. Fins demà.

0: Chavifornia, amb Xavi Martínez.
1: Són les 4.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. En plena jornada de vaga estem a l'espera de l'inici d'una nova reunió entre els sindicats i el departament amb l'objectiu d'intentar desescalar el conflicte. La trobada inicialment havia de començar a les 3 de la tarda, però encara no ha començat. Els sindicats ja fa una hora que esperen al Departament d'Educació. A les portes d'aquesta reunió hi és la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda.
2: Bona tarda. Es preveu que la mesa s'allargui durant les pròximes hores amb la qüestió salarial com a principal punt de conflicte. La trobada d'ahir va permetre acostar posicions i els sindicats confien que avui es continuï avançant en aquesta direcció. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, portaveu de professors de secundària.
3: El col·lectiu és el que està tenim al darrere sostenint doncs, la nostra energia i que sàpiguen que hi dedicarem les hores que faci falta per intentar arrencar aquesta proposta de millora salarial i de reforç de la dotació de plantilles.
4: I bé, la pregunta és què fem avui aquí després de manifestar-nos. Doncs estem benvinguts perquè ahir es va obrir una escletxa en el marc de la negociació. Per fi se van posar les qüestions essencials damunt de la taula.
2: Avui milers de docents han sortit als carrers de Catalunya en una nova jornada de vaga unitària.
1: Gràcies, Laura. Com deies, aquesta segona jornada de vaga educativa a tot Catalunya, a Barcelona s'han reunit 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i durant el matí els sindicats han tallat diverses carreteres a tot Catalunya. Unes interrupcions a la circulació que encara cuegen a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, hola.
5: Hola, bona tarda. Doncs repassarem aquestes vies afectades per les manifestacions i que tenim tallades. Són vies importants. Bàsicament estem parlant de l'autopista AP7, també de l'autovia A2. Comencem a la demarcació de Barcelona. Autopista AP7, tallada a Montornès del Vallès, en sentit nord, i a la Roca del Vallès en direcció sud. Això a la demarcació de Barcelona. Anem cap a Tarragona. També parlem només de l'autopista AP7. Està tallada a Vilaseca en sentit nord, al Vendrell en direcció sud i al mig d'aquest tram, a Altafulla, l'autopista AP7 és tallada en tots dos sentits de la marxa. Anem cap a Girona. Tallada l'autopista AP7 a Riudellots de la Selva en sentit nord i a Sant Julià de Ramis en direcció sud. A més, a la demarcació de Lleida tenim tallada l'autovia A2 a la zona de Lleida i en tots dos sentits de la marxa. Per tant, evidentment, ara mateix, si es pot evitar l'autopista AP7, tot plegat està complicant molt el trànsit amb retencions importants en els punts de desviament i també a les vies alternatives a aquestes vies tallades per aquestes manifestacions. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha registrat el domicili de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, a Milagro, a Navarra. Després de diverses hores d'escorcoll, els agents han sortit amb maletes i caixes i Cerdán també ha abandonat el domicili. L'operació forma part de la investigació del jutge Santiago Pedrat de l'Audiència Nacional sobre presumptes pagaments irregulars relacionats amb l'exmilitant socialista Leire Díez. També hi ha diligències contra l'exdirigent andalús Gaspar Zarrias i la gerent del PSOE, Ana María Fuentes. El ministre Òscar López ha assegurat que el govern col·labora amb la justícia i ha expressat tranquil·litat. Això sí, diu que cada cop creu menys en les coincidències.
6: Colaboración con la justicia y respeto máximo a los procedimientos y tranquilidad absoluta, pero sí le tengo que decir que sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
1: La UCO aquest matí també ha recopilat informació a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. I canviem de qüestió, perquè un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha demostrat amb el disseny d'un nou fàrmac que pot eliminar en ratolins una de les proteïnes responsables de l'adenocarcinoma de pulmó, un dels càncers de pulmó més freqüents, i així poder curar-lo. Més detalls, Anna Bañeres.
7: El CRAS és un gen alterat responsable de la multiplicació de les cèl·lules tumorals. Durant dècades va ser impossible atacar-lo amb fàrmacs fins que recentment es van aprovar els primers bloquejants contra la seva activitat. El problema és que aquests inhibidors només actuen sobre una de les funcions de la proteïna que els acull i no sempre és l'encarregada del manteniment tumoral. Ara, però, una nova estratègia farmacològica aprovada en ratolins ha aconseguit anul·lar completament totes les funcions provocant fins i tot una remissió del càncer, ho explica Inés García, primera coautora de l'estudi.
8: Mitjançant uns fàrmacs molt especials, anomenats degradadors, aconseguim la destrucció d'una proteïna relacionada amb el desenvolupament d'un tipus de tumor, que s'anomena adenocarcinoma de pulmó. En el nostre cas, el que hem vist és que, degradant o destruint aquesta proteïna, hi ha una regressió tumoral molt marcada que en alguns casos arriba a ser completa, és a dir, aconseguim curar el ratolí.
7: El model desenvolupat ha demostrat la seva utilitat en càncer de pulmó, però és aplicable a d'altres oncògens i tipus de tumor.
1: Gràcies, Anna. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4.
9: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom. Magalí Sare.

0: Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2025. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
1: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Compromesos amb la bona informació.
2: Ràdio 4.

Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a l'Entrellat. Avui ens repetirem, però és que les situacions es repeteixen. Des de les 3 de la tarda que torna a estar reunida la mesa d'educació, ahir, bones notícies, la trobada va servir per acostar posicions, sobretot arran del complement salarial proposat pel Departament d'Educació d'uns 40 euros. Aquest complement seria lineal, que vol dir que arribaria a tots els docents i es començaria a cobrar aquest mateix any. Bé, igualment el calendari de vaga s'ha mantingut. Avui els centres escolars de tot Catalunya han estat convocats a la vaga en suport de l'escola pública i s'hi ha afegit la nova plataforma de famílies en suport a la vaga educativa. Són famílies d'escoles bressol, d'educació infantil i primària i d'instituts de Barcelona que reclamen una aposta política real, urgent i sostinguda per una educació pública catalana i de qualitat.

0: Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Samantha. La plataforma de famílies en suport a la vaga educativa ha nascut de manera espontània arran del malestar compartit per moltes comunitats educatives. Exigeixen més recursos, ràtios dignes, estabilitat als centres i unes condicions laborals adequades pels professionals.
0: I ho parlem amb Elisenda Vilajoliu, és membre d'aquesta plataforma de famílies en suport a la vaga educativa. Elisenda, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda a tothom.
0: Com neix aquesta plataforma? Poques vegades parlem del que pateixen les famílies a l'escola pública.
2: Doncs, mireu, neix d'una forma molt espontània i suposo que fruit del cansament i el neguit de totes les famílies davant de l'abandonament de l'administració. I neix d'una manera espontània, per missatges de WhatsApp, us ho diré clarament. Uh-huh. Així neix. Ens comencem a posar en contacte, alguns a través organitzats a través de l'AFA, altres no, i ràpidament, en menys d'una setmana, tenim un manifest, una pàgina web i uns grups amb presència de moltíssimes AFA de Barcelona.
0: Efectivament, una de les primeres accions que heu dut a terme és aquest manifest. També heu engegat una acció coordinada d'enviament de correus electrònics al Departament d'Educació i Formació Professional i altres responsables com l'IMEB, i voleu exigir respostes i solucions. No sé quants mails heu enviat.
2: No ho podem saber, però el que sabem és que les bústies van col·lapsar i, per tant, entenem que l'actuació va ser un èxit i de fet, ens ha arribat a nosaltres mateixos a través d'altres persones que estan molt lluny de la nostra plataforma. Per tant, la gent, això vol dir que la gent té ganes de fer coses, la gent té ganes de respondre i que probablement l'actuació va ser un èxit.
0: Sí, eh? Com d'efectiva creieu que pot ser aquesta mesura, que clarament és una mesura de pressió?
2: A veure, efectiva, francament, només són correus electrònics, però sí que entenem que serveixen perquè sàpiguin que les famílies som al costat dels docents, que és el més important, perquè segurament des del departament tenen mecanismes tècnics, no, per fins i tot no rebre a la pràctica aquests correus. Mm. Però fent aquesta acció, saben que som al seu costat, i això és el que creiem que és molt important, perquè fins ara no s'havia fet gaire visible el suport de les famílies a la vaga educativa. Mm.
0: Sentim algunes escoles que el Departament d'Educació és més sensible sovint a les demandes de les famílies que les del propi professorat. Vosaltres teniu aquesta mateixa sensació?
2: Absolutament. Absolutament. Avui a la mobilització ho comentàvem, no acabem d'entendre per què, o potser sí, però absolutament, i ens sap greu, però alhora ens alegrem de ser-hi, perquè és molt important que si són més sensibles a la nostra resposta, al nostre cabreig, perquè potser podem parlar de cabreig, doncs l'expressarem i el farem visible. Mm.
0: I quina realitat us heu trobat a les escoles públiques on porteu els vostres fills?
2: Bé, en el meu cas personal, jo soc mare d'escola bressol. Per tant, imagineu-vos, tenim les ràtios més altes d'Europa. Per tant, és que ja és una deixadesa institucional bestial. El que passa a les escoles d'infantil, primària i instituts és docents molt precaritzats, amb una salut i salut mental enfonsada, amb moltes tasques que no els corresponen, assumint moltes tasques que no els corresponen, i a més amb la imatge dels docents una mica perjudicada per culpa de tota l'acció de l'administració. Més enllà hi ha una falta de recursos, una falta d'inversió, una falta d'especialistes, falta d'atenció a l'educació especial. Per tant, una deixadesa i un estat crític, podríem dir.
1: Elisenda, en el vostre cas, la vostra sensibilitat cap a la realitat dels docents i el professorat és evident, però també hi ha un altre vessant, una altra realitat, i és que són aquelles famílies que no se n'han adonat gairebé de les reivindicacions del professorat i dels docents fins que no s'han començat a fer actes o reivindicacions com, per exemple, tocar les colònies de cara a l'any que ve, del curs vinent. Mm. Esteu d'acord sí. amb aquesta doble percepció?
2: Sí, és veritat. És difícil com a família sobreviure, diguem, a aquest mes de mobilitzacions. No és fàcil i, per tant, també la posició fàcil d'entrada és estar en contra d'aquesta vaga. Però nosaltres cada cop veiem més famílies que, com nosaltres, són conscients que la vaga és una mesura de pressió i que lluiten també per nosaltres o pel benestar dels nostres fills. D'altra banda, també és feina nostra, potser, de les famílies sensibilitzades, explicar a les altres que les escoles no són responsables de la nostra conciliació. Mm. Els responsables de la nostra conciliació són les nostres empreses i l'administració. Yeah. I que si hi ha uns responsables d'aquesta situació de no retorn, o tant de bo sigui en retorn, però d'aquesta situació tan enrocada i tan crítica on som ara, si hi ha uns responsables, són l'administració pública. Per tant, cada cop creiem que les famílies ho entenen millor. Si més no, nosaltres estem intentant explicar-ho.
0: Quina convocatòria heu tingut de famílies aquest matí? Perquè si conciliar és difícil, conciliar per anar a una vaga, encara més,
2: ja,
0: no?
2: Sí, absolutament. Tampoc, és una dada que tampoc no podem saber perquè són persones que estem en contacte, centenars de persones que estem en contacte, però no ens coneixem, però avui hi havia moltíssimes famílies, molta canalla, i per tant... no ho sé dir xifres, no he pogut veure la premsa, jo hi era, i érem moltíssimes famílies amb els nostres fills, ja. Però no us sé dir quines són les xifres.
0: I què espereu de la reunió, que justament ara s'està duent a terme, fa una hora i quart que ha començat. Ahir professorat i departament van acostar posicions, ja van sortir amb unes altres cares. No sé si heu pogut parlar amb els sindicats mobilitzats, amb el professorat, i si creieu que s'arribarà a un acord.
2: Hem pogut llegir la premsa i hem pogut parlar amb gent que hi havia la mobilització. Sí que avui la gent està més optimista, sembla que s'estan acostant posicions, però la veritat és que partíem d'una posició molt irresponsable per part del departament. Per tant, jo crec que encara hi deu haver camí per córrer, que avui probablement encara no s'acabarà la situació, però sí, potser estem en un moment optimista, probablement.
0: Bé, és la paraula de les famílies, d'aquesta nova plataforma de famílies en suport a la vaga educativa. Un membre d'aquesta plataforma és Elisenda Vila Juliu. Elisenda, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, adéu.

0: Doncs obrim tertúlia amb Vicenç San Clemente. Bona tarda.
1: Tarda, com anem?
0: Benvinguts. Arturo Puente, com anem? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, com esteu?
0: I tenim el Lluís Quevedo també. Lluís, com estàs?
3: Bona tarda. Què tal? Bona tarda.
0: Què opineu? Creieu que s'arribarà a un acord? Sou més optimistes que en les últimes setmanes? Ahir les cares ja eren una altra cosa, Vicenç.
1: Home, jo crec que sí, no? I que donat que s'han aprovat o s'aprovaran els pressupostos, això sempre vol dir disposar d'uns diners suplementaris,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Jo crec que s'acostaran postures fins a arribar a un acord. Ahir vaig passar per davant d'una escola, la Rius i Taulet de Gràcia, i posava, fent vaga també estem educant.
0: Sí, sí.
1: I d'alguna manera s'ha tornat a posar com a prioritat l'ensenyament durant aquestes setmanes, no?
0: Uh-huh. De fet, mira, aquest matí al Cafè d'Idees de Ràdio 4, la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat optimista sobre les negociacions amb els sindicats.
4: Em veig capaç, em veig amb força i jo penso que estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
0: Com ho veus, Arturo?
2: Bueno, era bastante evidente que aquí había un problema que básicamente era salarial. Ya sé que no es només salarial y considerar que es salarial tampoco no desvirtúa en gens la demanda dels professors, però sí que era un dels grans punts on no es posaven d'acord. És a dir, havien de portar, i el govern havia de portar recursos, però havia de portar-los, sobretot, a la part de les nòmines dels professors que estaven quedant, que es consideraven molt per sota de la mitjana de l'Estat i, a més, de la capacitat de què costa la vida a Catalunya. Bé, ara, és veritat que amb la injecció de recursos dels que injecten els nostres supostos, això podria canviar. El que passa és que veurem fins a quin punt, perquè tampoc no és que els pressupostos ja s'han presentat. El marge per canviar partides pressupostàries un cop arriben al Parlament no és tant. Per tant, ja veurem com s'acaben plasmant això. Mm-hmm. I després hi ha tota aquesta qüestió de l'escola inclusiva, aquest decret de l'escola inclusiva que ve de l'any 2017, que en el seu moment pensàvem que hi havia una mena de consens en què això era una passa endavant, que era tenir els alumnes amb necessitats especials a les mateixes aules que la resta d'alumnes, considerant que això era positiu per tots, que des de molts sectors, professorat i d'altres, s'han posat en dubte. I això requereix de diners, però també de reformes del decret, no? Hauríem de veure en quina direcció, però jo crec també, si això és positiu, penso que probablement anem a un moment de reformes legislatives que puguin millorar alguns elements de l'educació. Si no, se quedarà, per mi, una mica en un bluff.
0: Ja. Lluís, algun comentari?
3: Mira, el que em fa la sensació és que a Catalunya la tensió és transversal, no?, a serveis públics, perquè potser sí que l'Arturo té raó i amb educació doncs la cosa es pot arribar a un acord i amb nous pressupostos podem avançar, però és que educació, sanitat, administració, transport, habitatge. Sembla que col·lectivament estem demanant més serveis i més dels serveis públics, però en un sistema que fa anys que està completament límit, no? I no sé fins a quan podem... Saps quan allò, quan tibes del llençol i si tibes d'una banda se't surt de l'altra i hi ha una sensació d'impossibilitat. No sé si podem cobrir
0: tot
3: allò que volem. No arriba per tot, però aquesta discussió em fa l'efecte que no l'estem tenint. La discussió tots junts, de no arriba per tot, què fem?
0: Ja. Bé, obrim plana internacional. Trump visita per quarta vegada el metge en aquest mandat i malgrat que el president dels Estats Units diu que està tot bé, doncs la seva salut torna a estar al punt de mira.
5: I és que dues setmanes de fer els 80 anys són freqüents, per exemple, els seus hematomes a les mans, que ell, recordem, intenta tapar amb maquillatge. La seva cap de premsa els atribueix a la seva vida frenètica. De fet, diu que és de saludar i d'anar doncs, donant les mans i ho relaciona també amb una insuficiència venosa crònica, una condició benigna i comuna entre la gent gran.
0: A les darreres visites al metge sí que feia públiques les proves a les quals se sometia, eh? En aquesta quarta visita no ho ha fet. Vicenç, com ho interpretes?
1: A veure, jo crec que és evident que s'està fent gran, compleix 80 anys, crec que és el 13 de juny, i ell fins ara ha explicat les proves. O sigui, ja. Potser és que encara no ha tingut temps de trobar-se amb la premsa i explicar-los-hi. Que són unes proves de coneixement molt semblants al títol d'aquella pel·lícula sobre Pasqual Maragall. Ah, la bicicleta, poma, cullera, poma...
0: Sí.
1: I això, perquè ell ho ha anat explicant. Uh-huh. Primer em van preguntar si coneixia aquests conceptes. Després, al final...
0: Li estan fent proves de cognitives, de
1: també
0: memòria.
1: També, són cognitives.
0: Sí.
1: I bé, jo crec que això és normal en qualsevol persona gran, no? Yeah. Què passa? Que el que no és normal és aquesta exposició permanent. O sigui, ell parla quan està dalt d'un avió, parla entrant a la Casa Blanca, parla al sortir de la Casa Blanca. Històricament, sempre havien tingut uns caps de gabinet, els presidents, o un vicepresident, que els aturava i deia, surts un cop per setmana i fas una declaració més o menys institucional. I això és el contrari, això sense parar. Pensem que el mes passat feia 18 tuits per dia. Mm. O els ordenava o els supervisava. Moltes vegades es contradiuen entre ells.
0: Però els fa ell, en persona?
1: Jo crec que ara ja té un equip, que s'ha notat que té un equip, però ell el supervisa. Llavors, quan surt, ara estic inventant, no?, el mapa de Venezuela, com si fos un estat més, ell l'ha supervisat. Aleshores, potser la sobreexposició és el que fa mostrar totes aquestes debilitats.
5: Però també aquesta sobreexposició deu ser la seva estratègia comunicativa.
1: Sí, evidentment. La vida per ell és un espectacle televisiu.
0: Exacte.
1: No?
0: Yeah.
1: Però quan ell critica l'Sleepy Biden, el Biden que anava adormit pels llocs i tal, doncs també algú l'hauria d'advertir, no?
0: Ja. Yeah. Lluís, com veus a Trump?
3: Com el veig? Mira, el veig amb molta prudència perquè això de diagnosticar la gent amb vídeos d'internet és pseudocientífic, per tant, fins que no veiem els documents mèdics i llavors haurem de veure si ens els creiem o no, que és
5: exacte,
3: una altra història, no? Però no ho puc fer. El que sí que tinc és una reflexió que va en una altra direcció, que és al senyor Trump li poden fer els tests mèdics sobre deteriorament cognitiu, que són estàndard, no? Com deia el Vicenç, no? El de bicicleta... Va. Però el senyor Trump no... O sigui, el deteriorament cognitiu o la necessitat de performance, no? D'entrega, de resultat cognitiu del president del país militarment i econòmicament més poderós del país, espero que no sigui el mateix que el meu avi, que he de veure si saps, si pot viure sol o no. Llavors, que aquest senyor pugui passar o no un test absolutament estàndard, a mi no em serveix. Jo necessito que aquest tio estigui amb un fitness tremendo. O bé, i també ho deixava entreveure el Vicenç, no? O bé amb un equip robust. Però aquí tenim el pitjor dels dos mons. Tenim un tipus amb 80 anys que comença a mostrar signes del que normalment són deteriorament associat a l'envelliment, que és normal i corrent, és esperable, 8 dècades donant canya i a més amb un estil de vida bastant gran, tot i que sense alcohol ni drogues, és important. Però de l'altra banda tenim un estil de management que no és famós per fer bons equips, equips que duren, equips que col·laboren bé. Per tant, el que tenim és moltíssima responsabilitat amb un càrrec que normalment ja és d'extrema responsabilitat amb un home que necessàriament, biològicament, no pot estar en el seu pic de salut, ni cognitiva ni física. Això és una cosa molt, molt, molt preocupant. També recordem que quan hi va haver tota la intervenció del Doge, de l'Elon Musk, no sé si recordeu que després hi va haver un exposé al New York Times molt ben documentat sobre el consum absolutament esbojarrat de drogues que duia el senyor Elon Musk quan estava dirigint aquest retall, no? Aquestes rebaixes al govern federal. Per tant, no, tenim personatges complicats en aquesta administració, ja. Com a mínim en aquest nivell.
0: Arturo, que et sentíem teclejar. És alguna idea important, segurament.
6: No. Estava tecleant, buscant, si no m'equivocava, en dir que Trump és dels líders més grans de tots els grans falcons mundials. Uh-huh. Que la idea que volia comentar és que és curiós com tots són d'unes edats molt altes, no? Mm. Estava pensant Xi Jinping, Putin... fins i tot Modi a la Índia, fins i tot Erdogan, Netanyahu, podien posar, és a dir, són protagonistes de l'actualitat internacional i tots, si no m'erro, si els he buscat tots, si no m'erro, estan per sobre dels 70 anys.
3: Els 70,
6: sí, i és interessant això, és a dir, és evident que una persona de 80 anys, com crec que no estàveu comentant que té Trump, pot estar bé, cognitivament, física, cognitivament, pot estar bé, o de 70, o de 70, o de 75 anys, o de 80 i algo, no sé, no sé on posar el límit. Ara, és evident que, des del punt de vista cognitiu, probablement s'està millor amb 60. I això vol dir que tothom que tingui més edat hagi d'estar vetat per la responsabilitat pública, no, ni molt menys, al contrari, al contrari, vull dir, jo crec que l'acumulació d'experiència hi ha també un valor, i és un valor que està ahí i que cada dia és compartit per més gent, però sí que és cert que obliga a extremar les precaucions, i obliga a extremar les precaucions sobretot si el teu entorn, més que molt professional o poc professional, és si permets tenir un entorn de confiança on et puguin corregir. I la veritat és que jo aquests líders, Trump el primer, però no sé, jo a Xi Jinping no el coneixem gaire, a Erdogan una mica més, també unes formes molt autoritàries, a Putin també, formes molt autoritàries, és a dir, no sé si és fàcil que un dia algú els digui això que estàs pensant no està ben pensat. I seria bastant recomanable.
0: Doncs al voltant de les coses que pensen i en les coses que actuen, hi ha l'Iran, els Estats Units i l'Iran estan negociant un acord que posi fi a la guerra, recordem, iniciada a finals de febrer. Per Washington i Tel Aviv.
5: Les filtracions sobre el possible pacte que publiquen mitjans nord-americans apunten a un desbloqueig gradual d'Hormuz i una ampliació de 60 dies de l'alto al foc per tractar els assumptes més complicats.
0: Per pacificar l'Orient Mitjà, Trump vol estendre els acords d'Abraham, que normalitzarien les relacions amb Israel, a més estats dels que ja ho han signat. La seva intenció és vincular el pacte amb l'Iran i a diversos països com l'Aràbia Saudita, Qatar i la pròpia República Islàmica. Què en penses, Vicent?
1: Home, la contestació d'Aràbia Saudita ha estat l'esperada. És a dir, nosaltres el que volem és dos estats. Vostè ens està demanant la pau i el reconeixement d'Israel, però el que volem és dos estats i que es reconegui l'estat palestí. Aleshores, està clar que és una botada més com la famosa Junta per la Pau, on tothom va dir que una part d'aquests països van dir que s'apuntaven i ningú ha donat ni un dòlar a la famosa Junta per la Pau encara, no? I jo crec que, vaja, que sembla una botada més.
0: Arturo.
6: Però si és que no estaven en guerra. Ja. És que és molt curiós. Tot el que està passant al voltant d'aquest acord de pau amb Iran és raríssim, perquè que Iran estava en guerra amb Israel? No coneixíem, no?, que Iran estigués en guerra amb Israel. Coneixíem que havien tingut diferents moments on uns atacaven amb altres, no?, diferents incursions, unes respostes, de fet, unes incursions d'Israel bastant més dures de les respostes que donava Iran, per diferents raons, una perquè consideraven que Iran era la part més feble i que, per tant, tampoc no podia fer una cosa més que respondre amb algun míssil, però cap cosa més, i ja està. Si és que es van ficar el vesper ell, no?, de la mà d'Israel, i ara vol un acord de pau que vagi a la situació immediatament anterior. Llavors, és com tota l'estona reconeixent el greu error que van cometre en l'atac a Iran. Sí. Dit això, digues, Lluís.
1: No, anava a afegir una petita cosa. O sigui, dins d'aquesta mentalitat, un dels punts pels quals encara no s'ha aprovat l'acord de pau és perquè els Estats Units reclama compensacions pel que es va gastar amb els seus atacs. Sí. I li reclama a l'Iran que li pagui les armes que va gastar, les bombes que va gastar. Clar, són coses fora del normal, no?
6: Sí. El que sí que jo crec que sí que és un canvi de mentalitat és la idea aquesta d'embridar una mica a Israel. Que jo aquí no vull sobreanalitzar, però sí que hi ha certa sensació on d'estar absolutament tutelat o guiat per Israel, no? De que Trump acceptava, no?, que Netanyahu fos el seu serpa en Orient Mitjà, de sobte sí que l'administració nord-americana està dient, bueno, arribem a un acord que sigui una mica més estable, no?, i que també incorpori a Israel i maneguem nosaltres, no?, el que seria l'estabilitat de la zona. És a dir, ja no acceptem, no?, aquesta tutela. I jo crec que això, en això sí que hi ha algun canvi també, que també té a veure amb el reconeixement implícit, que no ho reconeixerem mai, però el reconeixement implícit que aquell atac a Iran no va tenir gaire sentit, no va tenir gaire sentit pels propis objectius d'Israel, no, pels propis objectius dels Estats Units.
0: Lluís.
3: Jo, amb això de demanar pagament pels atacs, no?, pel que s'ha gastat atacant l'Iran, és una d'aquestes estratègies d'en Trump que, evidentment, és inacceptable, però després, quan es robi algun patruller o alguna cosa així, dirà, i això anava a compte de el que em devia estar... O sigui, això és un estil que porta aquest senyor fent servir, doncs ara que seran 20, 35 anys, no?, o 40 anys, bàsicament. El que penso, estic molt d'acord amb els companys, està en una situació de molt difícil resolució. No sé qui el va assessorar en el seu moment, però clarament la resolució ràpida del conflicte iranià no ha estat possible i ara mateix està en un problema. Tot i això, he de dir que els últims resultats bursàtils han estat bastant positius, que era una de les coses que més preocupava el president Trump i el seu executiu, no? Perquè baixen els preus de petroli, sobretot del Brent, del nord-americà, i com ell està en el context de que té eleccions dintre de no res, això és segurament la part més important. A mi el que em preocupa és que ara mateix a Iran ja li està bé anar retardant i passar l'estiu, i al senyor Trump no li convé gens ni mica, perquè s'està erosionant molt el seu capital polític de cara als midterms, no?, nord-americans. Per tant, que no faci algun altre bogeria, perquè hem de tenir en compte aquí que ara hi ha una altra peça al taulell que ha canviat molt, i és que sabeu que tècnicament ha caigut el govern israelià. Per tant, hi haurà d'haver eleccions.
0: Tècnicament ha caigut el govern israelià.
3: Sí, ha perdut, el senyor Netanyahu ha perdut el recolzament del grup d'extrema dreta ultraconservador que el recolzava, perquè no ha eximit els ortodoxos del servei militar, i llavors el senyor Netanyahu està abocat ara a eleccions. I això és important, perquè si li apreten, recordeu què passa cada cop que li apretes els cargols al senyor a Netanyahu. Per tant, en Trump i en Netanyahu amb problemes electorals junts, és una cosa que no em fa esperar coses
1: jo
3: positives.
1: Jo crec que coincideix amb tu, els dos tenen eleccions al mes de novembre.
3: Sí, sí. Sí. I es tornarà a presentar Netanyahu, evidentment, perquè si no sap que té un procés judicial tremendo. Per tant, molta més tensió. Això no s'acaba.
0: Bé, canviant de qüestió, aquest migdia s'ha celebrat un acte institucional per acomiadar la capitana del Barça femení.
7: Evidentment, em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però... No, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició.
5: Alexia Putellas s'acomiada del Barça després de 14 anys i 38 trofeus. El d'aquest matí ha estat un acte molt emotiu en el que Putellas ha assegurat que el seu cor és blaugrana però que s'ha buidat i que ha arribat el moment d'emprendre un nou camí. Tot i això, continuarà vinculada a la Fundació del Barça amb una nova entitat que crearan per acompanyar a més de 400 nenes que es vulguin dedicar al futbol. Però el seu futur encara és un misteri. Diu que dependrà i que prendrà la decisió aquest estiu.
0: Hi ha estat en aquest acte el nostre company d'esports, Josep Capell. Com estàs, Josep? Bona tarda.
8: Bona tarda.
5: T'he posat calor, eh?
8: Calor, feia caloreta. Sí. No, cap problema.
0: Què destacaries d'aquest comiat? Mira que ho vam dir dilluns, eh?
8: Sí,
0: ho vas dir?
8: Sí. Moltes vegades ha passat a la història, no només del Barça, sinó de molts clubs, que els mites, les llegendes, no tenen bons comiats. I jo crec que en aquest cas el comiat és perfecte. I perquè sigui un comiat perfecte han de posar les dues parts, el club i el jugador o jugadora, i en aquest cas han posat les dues parts. El club és comprensiu, entén la decisió d'Alexia com no podia ser una altra manera, i Alexia també entén que ha de tenir el millor dels comiats després de 14 anys amb el club de la seva vida. Hem vist d'altres vegades que això no ha passat, sigui per part del club o sigui per part del jugador, o fins i tot diria que per les dues parts, no?
0: Ha estat emotiu,
8: Molt emotiu, i la gent també ho ha d'entendre. A veure, no ens enganyem. Jo crec que hi ha un doble motiu, ara de seguida sentirem també a l'Alexia explicar una miqueta. Avui ella ho ha explicat, i a més jo crec que d'una manera molt clara, des de la gespa, rodejada dels 38 trofeus, de les seves dues pilotes d'or, just davant, en primera, allà a la primera graderia davant tenia la família, les companyes, la junta directiva, fins i tot diria que periodistes, perquè molts d'ells són amics d'ella, i ho ha explicat molt obertament. No s'ha parlat, evidentment, de diners, però com tothom pot entendre, evidentment, amb 32 anys, i ho explicàvem el passat dilluns, ella és de les que guanya diners, però està davant la possibilitat de fer un darrer contracte guanyant molts més diners. I no parlem, jo moltes vegades dic, clar, hi ha jugadors que a vegades diuen, mira, cobren 30 milions l'any i ara volen un contracte per cobrar 35 o 40 i se'n van a Aràbia Saudita. És a dir, per fer un canvi total, ja, si per tenir 120 o 130...
0: Però, més Maserati ja no et compraràs.
8: Clar, però entre tenir un milió, guanyar un milió o guanyar dos o milions 12. I mig, doncs, home, la diferència és abismal i sí que et canvia el futur teu i el dels més propers, no? Per tant, s'ha d'entendre que... I és ara o mai, té 32 anys, ja agafa un nou contracte, ha de ser ara, d'aquí 2-3 anys ja arriba massa tard i no podrà guanyar-ho, no? Per ella ha estat una decisió molt complicada, són 14 anys, si ella continués aquí, continuaria doncs, guanyant els seus diners, però sobretot sent un ídol per l'afició, etc. Però creo que és moment de canviar. I aquest és un. I l'altre motiu també és important, és que ja veu amb 32 anys que arriben de baix jugadores que d'aquí no res, i quan dic no res és no res, li traurà la titularitat. Hem vist amb Clara Serra Jordi, amb 18 anyets, que ja és pràcticament titular indiscutible al Barça. Patri, amb 28, és intocable i és titular. I Aitana s'acaba de recuperar d'una lesió i té 28 anys i a la mínima que agafi nivell també ho podria ser. Ella ha fet un 2 anys ajudant a totes les nenes joves que venien de baix, de la cantera. Per tant, ha fet una mica de capitana ajudant. I hi ha hagut un moment també molt emotiu en què deia... Un no sap mai quan pot ser el moment i jo creia des de fer un temps que era ara i a més me'n vaig amb la consciència tranquil·la d'haver-me buidat i d'haver-ho donat-ho tot, però sobretot també de saber que el futur del club i de l'equip és esperançador, perquè veig que el que arriba de baix és molt bo, és a dir, no em necessiten, no ve a dir, no em necessiten, no? Per tant, ja et dic, per tot plegat ha estat un acte molt emotiu. Mira, sobre el tema de les raons, i jo crec que també no explicava això ho he explicat després, però sintetitzava una miqueta respecte al que és la seva imatge i que ara és el moment de deixar-ho per deixar-ho aquí dalt, no? Ho explicava de la següent manera, vam sentir-ho.
7: L'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional, que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
8: No desdibuixar, no? Clar, el llegat o el que és ella, no? Ella no vol acabar, diguéssim, com aquells futbolistes que ho deixen pràcticament mig retirats i sent suplent de suplents i aportant poc ja a l'equip, no? I jo crec que es plantejava les dues coses, el no voler aprofitar això i ser un tap per les jugadores que venen de baix, perquè clar, seure a Alexia, o en el seu cas a Aitana, no és fàcil per un entrenador, ella no vol ser un tap per les noves generacions, i a més planteja l'oportunitat ara de guanyar calés fora en el seu darrer gran contracte. Per tant, per això dic jo que és perfecte i a sobre en una temporada on no guanyen

0: A més a més, sucoses eren d'Anglaterra, per l'Anglaterra. Aquí es mantindria encara
1: London
0: un nivell...
1: London City era,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, encara es mantindria un nivell competitiu molt exigent, molt, amb un equip que no jugaria Champions la propera temporada, però que amb la inversió que fa és perquè ja la següent aspiri fins i tot a guanyar la Champions, juntament amb el Lyonès, és la mateixa, la Can, que ha invertit en el Lyonès o a Washington. Té diversos clubs i per tant, està fent un projecte molt potent. El contracte que li ofereixen és molt gran i per tant una opció és anar a Anglaterra amb una lliga molt competitiva, guanyar molts calés, però això li exigiria continuar a un nivell molt, molt alt.
1: I tu creus que no ho vol?
0: I jo crec també, pensant ja no dic en present, sinó en futur immediat, Estats Units és un mercat molt gran. Ella és imatge de Nike, o Nike, no sé ben bé com es diu aquestes coses.
1: Nike. Jo sempre, no? Nike.
0: És una de les imatges de Nike, i pensant en present i futur, per quedar-se com... Nike té una cosa, igual que totes les màscares positives, els seus grans, les seves grans icones, quan ho deixen, continuen dintre de la marca esportiva promocionant, no? El mercat americà és bestial, el futbol femení allà és molt més potent que el masculí, tot i que ara han portat estrelles com Leo Messi, i per tant el mercat allà, les grans icones, la Rapinoe, etc, venen d'allà, no? Per tant, per mi el mercat, pensant en present i futur immediat, jo crec que és més interessant per ell el mercat americà, i a sobre tindria jo de dir, no m'enfronto al Barça, és a dir, no es trobaran, i l'altre és voler continuar a un nivell encara molt exigent i anar a Londres, i jo crec que la fa dubtar.
1: Allà està.
0: Ara, oportunitats no li faltaran, perquè tindrà ofertes de tothom, és una de les jugadores més respectades que hi ha, com li passava, per exemple, a Messi, no? Un jugador respectat per la resta de companys, fins i tot pels rivals, i ella té un mercat, de fet, avui era portada, i fins i tot les informacions esportives a tots els diaris de tot el món sortia el comiat d'Alexia, és molt respectada per les companyes, per tant, podrà escollir el gran contacte que vulgui.
1: Molt bé, molt maco, eh? Acabar així...
0: Però doncs molt maco, mira, molt ideal. Maco.
2: Jo m'he emocionat, ho estava seguint des de la redacció, sí, dic, a veure, sí, una cosa...
0: Molt maco. Jo l'únic que demano a partir d'ara és que ja el vídeo amb la música i tot, ja prou. Ja. Si portem 24 hores amb aquest vídeo, que clar...
1: Home, és el dia,
0: Josep. La companyia que li hagi fet tot això, ara mateix ha de monetitzar, etcètera, però ja està, ja...
2: Però no, però està molt bé, però està molt bé, perquè allà explica el seu vincle personal, la història amb el pare... Home, el vídeo aquell...
1: Molt maco. Molt maco.
0: La seva història, clar...
2: La història personal que
1: té amb el Barça és brutal. Josep, aquest vídeo fa afició.
0: Correcte.
1: Per tant...
0: Arriba un moment que ja no cal empalagar amb aquest... Però jo crec que tota la història és molt maca, des de la mort del seu pare a la seva tornada al Barça, juntament amb el Xavi Llorenç, que ha estat dels pocs, juntament amb Vicky, que ha sortit allà a parlar amb ella. Va ser el seu entrenador el que el va portar al Barça. Ja va haver de marxar a l'Espanyol perquè el Barça no tenia categories inferiors, ni infantil, ni a la B, amb la promesa de tornar al Barça, que era el seu... Llavors, quan van crear aquestes categories, va passar pel Llevant, i després de la mort del seu pare va tornar, per això deia en el vídeo, que sempre diu que el Barça em va salvar la vida, no? En certa manera, en el moment més baix que tenia, però és una història molt bonica.
1: Josep, moltes gràcies.
0: Per cert, notícia d'última hora que acabem de conèixer. Ara mateix el Barça acaba de fer públic que Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça Bàsquet de cara a la propera temporada. Ja ho intuïa, es va reunir amb el president Joan Laporta, però jo crec que jo pensava que esperarien a final de temporada, perquè el Barça encara té els play-offs de la Lliga CB, i no, l'han fet pública. De fet, demà al dematí hi haurà una roda de premsa del propi Xavi Pascual explicant la seva decisió. Per això te la va dir, canvis al futbol femení, canvis al bàsquet, substancials.
1: Sí. Que ha estat una temporada.
0: No, mitja. Va arribar, diria, novembre, desembre.
1: Era la salvació.
0: Aquí sí que els diners són els diners, i l'oferta que li fan a Dubai és absolutament astronòmica, cobrant el triple del que cobrava aquí.
1: I s'ha decantat per l'oferta de Kuwait.
0: I ja explicarà demà què més. Ja ho explicarem demà.
1: Josep, gràcies.
0: No serà tan emotiu, Ja t'ho diria.
1: No veig
0: vídeos d'aquestes... No. En el tema del Xavi Pascual, diria que hi haurà més gent dolguda amb aquesta sortida que no pas amb la d'Alexia, que l'entén tot.
1: Gràcies, company, que vagi molt bé. Canviem de qüestió. Hi ha novetats televisives.
2: Doncs sí, perquè s'ha anunciat un nou canal de televisió que es preveu que arribi a la TDT de cara al pròxim mes de novembre. Es tracta de Siete, que és l'acrònim de Serveis Integrals d'Entreteniment Televisiu. Un nou canal format per un equip d'accionistes que formava part del grup Prisa. Asseguren que el nou canal comptarà amb una programació original, producció nacional i grans professionals de la comunicació, i que la intenció és crear una plataforma de continguts audiovisuals de la qual aquesta cadena seria la primera etapa.
1: De moment, desconeixem cares, programes que formaran part d'aquest nou canal de la TDT. Haurem d'esperar. Què en penses, Arturo?
3: Bueno, efectivament, el grup d'inversors que estava anant a prisa i que vam tenir

0: tenir bastant de batalla amb l'amo, amb Orgullian, que no volia fer aquesta aposta audiovisual que alguns a pressa volien fer i que finalment han acabat fent fora de pressa. Bé, és veritat que la televisió ha tornat com a posar-se una mica de moda a Espanya, bàsicament perquè hi ha molt poca pluralitat. És a dir, bàsicament perquè totes les televisions privades estan molt decantades cap a posicions antigovernamentals, cap a posicions contra el govern de Pedro Sánchez, i aquí hi ha hagut una certa revifalla, no?, de possibilitats, de canals que obrissin una mica, de canals o programes, que obrissin una mica de la finestra en aquest panorama tan igual, no? A més a més, totes les cadenes parlen molt de política, la televisió s'ha tornat molt política i molt de continguts, molt de dretes. Dit això, aquesta mena de, com de moda, no?, com de reactualització, no ens ha de fer oblidar que els espectadors de la televisió porten, el número total, clar, porta caient a plom durant els darrers 20 anys. De fet, fins i tot l'altre dia jo ho mirava per la qüestió aquesta de Passapalabra, que ha tingut novetats judicials. Passapalabra, que és un programa de màxima audiència, marcat sempre als pics a la televisió, està en el pitjor moment d'audiències de la seva història. Això no vol dir que tingui males audiències, sinó que els consumidors de tele han baixat molt. Fins i tot es notava com bueno, els darrers 10 anys havia caigut més d'un 30%, no?, en audiències totals. Jo crec que, bueno, és veritat que és un mitjà que cada vegada es consumeix menys. Abans era molt normal que les nits, no?, a les nits, parlar del que havies vist a les nits amb el teu company de feina o coses així. Ara, si no és futbol, molt poques vegades, perquè clar, tothom està veient coses en plataformes.
1: Perdoneu, ara comentarem la notícia, el tema de la TDT, però ens estan arribant últimes hores, com que acabàvem de tractar el tema de l'Iran. L'última novetat acaba de sortir. Iran afirma que l'esborrany d'acord amb els Estats Units reobriria l'estret d'Hormuz i posaria fi al bloqueig, ho està dient la televisió estatal iraniana. Han adelantat que aquest text preveu que Teheran, doncs, reprengui el tràfic o el trànsit en un mes, un termini d'un mes. De totes maneres, les autoritats han advertit que l'acord no està acabat, no està finalitzat. Aquesta és l'última hora. Està
2: No, no,
1: sortint
2: és
1: ara
2: molt bona
1: mateix,
2: notícia,
1: Vicenç.
2: és molt bona notícia. Hi havia alguns esculls, que un era l'enriquiment d'urani i com es controlava i quin dia s'acabava, diguem-ho d'alguna manera, com es posava fi a aquesta iniciativa i com es controlava la nuclearització o no de l'Iran. L'altre tema era aquest que hem parlat un moment de com compensar els Estats Units i el tema més important era l'estret d'Hormuz. També una cosa és la lliure circulació i l'altra és que abans del conflicte no es pagava per circular per Hormuz i ara igual el resultat serà que s'ha de pagar a Iran. O sigui, que pot ser contraposat al que era abans de la guerra, no? O sigui, bé, hem de veure la lletra petita, no?
1: Com ho veieu vosaltres, Lluís?
3: Sí, al final pagarem més, no? Ens passa com quan hi ha inflació i acabem pagant més IVA i tot. Al final, els pobres, Samantha, acabem malament cada cop que es barallen
1: no
3: els
1: manera,
3: poderosos, tu.
1: No hi ha
3: No hi ha
1: manera.
3: manera. No hi ha manera.
1: En fi, estàvem parlant també de la qüestió de la TDT, de la
3: Ah, sí.
1: televisió. Quina opinió
3: Hi ha,
1: et
3: havia
1: genera?
3: una cosa que m'ha sobtat molt, espero que les fonts siguin adients, però he vist que una de les coses que han dit és que hi haurà tertúlies, anàlisi i opinió, però no hi haurà informatius. Que és una
2: Wow,
3: cosa que m'ha
2: és
3: cridat molt
2: possible?
3: l'atenció. No, no, no sé si és, no sé si és correcte. Sí, per això et dic, ho he llegit només en un article i m'agradarà
1: Com les
3: verificar que això és
1: plataformes,
3: així.
1: doncs, com les
3: Que
1: plataformes.
3: és que, de fet, no? És la inversió completa, no? Ja ara tenim les noves... Clar, això és una mica paleofutur, no? O sigui, llançar una TDT al 2026, ostres, és com llançar un diari en paper, no? També és bueno, és una aposta, però és rara tecnològicament. Però fixa't que el contingut s'assembla més a Twitch, a TikTok o a Instagram que no passa en una tele clàssica, no? Uh-huh. Que és el que està sent barat de produir i que genera engagement, i jo m'imagino que podem esperar una parrilla que generi molt contingut per totes aquestes plataformes. TikTok, YouTube, Twitch, Instagram, podcast...
0: En realitat, jo el que entenc, el que he entès, és que ells volen un canal de TDT com a aposta per posicionar-se en el mercat, però que volen treure els... tant el que serien els calés com el que serien els espectadors, és d'una mena de plataforma més tipus...
3: sí, com Twitch.
0: Bueno, no sé, la plataforma que té Televisió Espanyola, la plataforma que té TV3, sí. La plataforma que té Movistar, que és una... s'assembla més, és a dir, en programació pròpia, i en programació no exactament pròpia, sinó comprada, també són plataformes que serveixen una mica com a Netflix, com a HBO. Això, clar, si tu hi ets una plataforma nova... la forma de legitimar-la, no? De dir que això és una cosa que té capital, és tenir una TDT que la recolzi, diguem-ho així. Però dit això, cal tenir molts calés, per fer una plataforma d'aquesta mena. És a dir, de zero. És a dir, fins i tot les televisions consolidades a televisions autonòmiques, per exemple, ja no parlem de TV3, que és una casa gran, però a televisions autonòmiques més petites, els ha costat molt fer l'aposta, perquè, bueno, pues perquè és una plataforma d'aquesta mena, l'has d'omplir, has de tenir continguts i ha de pagar la pena del consumidor, i això no és tan fàcil. Jo també la veig com el Lluís, una mica una aposta... sí, una mica fora del seu temps, però ja veurem.
2: Sí, jo veig que les teles també estan agafant un parany que volen, com sigui, més audiència i com més polarització, millor. I la veritat, et fa una mica d'ensurt, no? O sigui, on queda el periodisme? On queda el reportatgisme? On queden els documentals? On queda el carrer? Jo cada vegada veig menys gent al carrer. De convocatòries periodístiques d'associacions de veïns, de moviments, i pensa, sí, la gent particular porta el seu mòbil, etc, però cada vegada també els periodistes es mouen menys de les redaccions, no capten el carrer, no capten les sensacions, no? I dius, bé, on queda el periodisme?
3: I no et sembla de vegades, Vicenç, que el... hi ha un filòsof, el Javier Gomà, que deia una cosa molt divertida, una miqueta fent d'enfant terrible, que deia allò que el màximum, no? el colmo de la democràcia, no? dels ideals de la il·lustració, és una persona, un vot, és la democratització absoluta. I això, compte, que és la vulgarització. I és on estem. No tens professionals educats i amb experiència fent informació, la fa qualsevol. I això és, irònicament, molt democràtic. Que és el que volien els professionals educats que feien informació. Clar, però quan arribes a un límit, et dones compte que la democratització extrema aporta la vulgarització, i la vulgarització és una cosa que no volíem arribar. Però clar, quina és la solució? Tirar cap enrere ningú vol, no? És una situació d'un nivell de paradoxa filosòfica meravellosa. Perdoneu la nota al peu, però és que m'ha recordat molt el Gomà amb això.
1: Escolteu, per cert, hem de parlar de la calor, perquè també és una de les protagonistes d'aquests dies.
4: Doncs sí, perquè els termòmetres han arribat als 34 graus a zones del Pla de Lleida, i unes temperatures que encara poden pujar més aquests pròxims dies i podrien arribar a fregar els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Aquesta calor insòlita per un mes de maig la provoca una cúpula de calor.
1: Aviam què és això. Li preguntem a la Sònia Papell, la nostra companya de meteorologia de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Sònia, com estàs? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Suant.
1: Què és aquesta cúpula de calor? Què és la cúpula?
5: Què és aquesta cúpula de calor? Doncs la causant de que enguany l'estiu hagi arribat sobtadament i abans d'hora a Catalunya, però penseu que també ho ha fet pràcticament a bona part d'Europa. Aquest fenomen de la cúpula de calor, per entendre'ns d'alguna manera, és com una tapadora. És a dir, recordeu que la setmana passada us començàvem a anunciar que arribaven altes pressions i una massa càlida a capes mitjanes que faria pujar els termòmetres? Doncs bé, aquesta dorsal anticiclònica s'ha quedat a casa, s'ha quedat aquí sobre nostre, abraça pràcticament tota Europa, i la persistència d'aquestes altes pressions provoca un fenomen que es diu subsidència de l'aire. És a dir, l'aire fred que hi ha a capes altes de l'atmosfera l'obliga a baixar cap al terra, i en aquesta baixada, en aquesta subsidència, en aquest descens, el que fa aquest aire és escalfar-se, comprimir-se i recalentar-se. Per tant, quan arriba a terra, està força calent. Això, si ho ajuntem amb l'estabilitat atmosfèrica pròpia de les altes pressions, no hi ha renovació de l'aire, no hi ha ventilació. Si mireu al cel ara mateix per la finestra de casa o del cotxe, veureu que pràcticament no hi ha núvols, el cel està completament ras. Per tant, tenir moltes hores d'insolació ajuda a que aquest aire que hi ha en contacte amb el terra es vagi rescalfant. Si a capes mitjanes de l'atmosfera hi posem una capa càlida, un matalàs càlid, tenim que la temperatura a 1.500 metres d'alçada ha pujat ahir, avui i demà fins a 20 graus. I aquests 20 graus queden atrapats aquí com una mena de cúpula, de tapadora d'olla,
1: yeah.
5: I és el que fa que les temperatures pugin de forma tan desbocada.
1: I pujaran més?
5: Són habituals, sí. Són habituals aquests valors al maig? No, de cap manera. Són temperatures... avui, demà i divendres tindrem valors entre 10 i 13 graus per damunt del que tocaria.
1: Tela.
5: Per tant, són temperatures més pròpies del juliol.
3: Puc fer una pregunta, Samantha?
1: I tant. Pregunta, Lluís.
3: Ei, jo em pregunto, i quin rol té aquí el Niño? Perquè havia llegit a Nature fa unes setmanes que no és el Niño, és el Super Niño aquest any, i que hi havia cert neguit.
5: Hi ha un neguit, no és Super Niño, és un Niño més fort de l'habitual, però en aquest cas no té res a veure amb el Niño. Mireu, de cúpules de calor n'hem tingut sempre, i és que una cúpula de calor no deixa de ser una configuració atmosfèrica, és a dir, un patró atmosfèric. I ara el que tenim, si us imagineu Europa, tenim Europa dividida o a damunt hi dibuixaríem la lletra omega, les borrasques a l'Atlàntic, borrasques a l'est d'Europa, i entremig, des de la península França, Anglaterra, Alemanya, fins al nord d'Europa, tindríem aquesta dorsal anticiclònica. I això dibuixa una lletra omega. Aquesta configuració atmosfèrica és el que afavoreix aquesta cúpula de calor, aquestes altes temperatures. Insisteixo, de cúpules de calor n'hem tingut tota la vida, amb altres noms, calorades, el que vulgueu, però què passa? Que conseqüència de la crisi climàtica que si vivim, no associada al Niño, aquestes cúpules de calor són més intenses i més persistents.
1: Bé, els pròxims dies calor, eh? Continuarà pujant el termòmetre. Fins quan? Quan marxarà aquesta cúpula? Clar, mira, la tapadora es destapa, no?, en algun moment.
5: La tapadora es destapa, però el cap de setmana i poquet deixarà, farà... Avui diria als meus companys, el cap de setmana farà la tapa, farà... una miqueta i ja està, val?
1: O sigui que es mantindrà la calor.
5: Dijous i divendres tocaran sostre. Penseu que entre demà i divendres a la costa podrien superar els 30 graus, això és molt. A l'interior s'assoliran amb molta facilitat comarques de Girona, Catalunya Central, conques del Valls del Pirineu, com Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, amb molta facilitat poden arribar a tocar els 35 graus, i el top serien les comarques del Pla de Lleida, de Ponent, les comarques de la Vall de l'Ebre i la Conca de Tremp, perquè en aquests sectors les temperatures màximes poden oscil·lar entre 36 i, per primera vegada, 39 graus o 40 graus. No és
1: que
5: habitual
1: bestia,
5: arribar
1: eh?
5: A 40 graus no. Al mes de maig. Vale?
1: No,
5: insisteixo, ho repeteixo, que són temperatures 13 graus més altes del que tocaria. De fet, per això, per primera vegada aquest any, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat els avisos per calor intensa en aquestes comarques avui, demà i també divendres.
4: I llavors baixaran en picat les temperatures?
5: No.
4: La Rebequeta no, ja no torna, Sònia.
5: No, la Rebequeta, allò de que deien dilluns i fins al 70 d'abril no et llevis d'un fil, olvideu-se de la Rebequeta, la podeu deixar a l'armari tancada, perquè no. Sí que les nits cap a punts de l'interior en recorden que encara som al maig, perquè es pot dormir relativament fresc, a la costa ja acumulem 3 nits seguides en algunes poblacions, nits tropicals, però la tendència, tu mires els models de previsió europeu de setmanals i ens indiquen, ens pinten de color vermell la primera setmana de juny, la segona, la tercera, la quarta, el color vermell indica temperatures per damunt de la mitjana climàtica. Per tant, aquesta calor, l'estiu ha arribat per quedar-se. Penso que són els dies més llargs.
1: Ja està, eh? O sigui, el nòrdic ja sí que el guardem, eh? El nòrdic dels dies ja està, eh? Això ja no.
5: Si has dormit amb nòrdic aquesta setmana...
1: No, però no m'atreveixo a guardar-lo. No, però no m'atreveixo a guardar-lo, eh? Jo el deixo allà, no el guardis del tot, que fins al 70 d'abril no et llevis un fil, clar, per això. No, ja està, eh? Fora.
5: Aquest any el nòrdic ja el pots guardar.
1: Bé, correcte. Sònia Papell, gràcies. Una abraçada.
5: A vosaltres.
1: Adéu. A Madrid fa tanta calor com aquí, Lluís?
3: Ai, redeu. Sí, també. Però la humitat, la humitat.
1: Ah, no, està clar, sobre la nostra humitat.
3: Aquí si estàs fugint del sol, no hi ha cap problema.
1: Veus, a l'ombra. A l'ombra. Aquí sí. No hi ha ombra que et salvi, eh? Refugis climàtics. Tenim refugis climàtics, això sí. Lluís Quevedo, gràcies. Arturo Puente,
3: bona gràcies.
1: Tarda, gràcies. Que vagi molt bé. Vicenç Anglemente, moltes gràcies. Sí, sí. Fins la setmana que ve. Quan ens n'anem a les notícies, quan tornem, hem de parlar d'economia amb Víctor Botini, perquè ara els autònoms, quan estiguin jubilats, poden continuar treballant. Això és una bona notícia o una de dolenta?
4: Jubilació activa.
1: Ara ho comentem amb el Botini. Fins ara mateix.
6: Són les 5.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. Nova mesa sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats amb l'objectiu de desencallar el conflicte mentre els docents mantenen alguns talls de trànsit per la vaga. De fet, Protecció Civil ha posat en alerta el pla Procicat per les múltiples afectacions per les manifestacions. Ha quedat activada també l'operativa territorial i Creu Roja per oferir avituallament als conductors atrapats a petició dels Mossos d'Esquadra. De seguida connectarem amb el Servei Català de Trànsit. Podem connectar amb el Servei Català de Trànsit per conèixer com se circula. No, encara no. En aquests moments encara no podem connectar. Com dèiem, aquesta reunió entre els docents i el Departament d'Educació que està en marxa, tot i que ha començat amb més d'una hora d'endarreriment. Escoltem Ignasi Jiménez i Yolanda Segura d'Ustec.
8: Una mesura universal per tots els docents, professors i mestres de Catalunya. També volem parlar de la convocatòria de càtedres i de les millores del currículum que ja li hem traslladat al departament.
9: Piles carregades amb les mobilitzacions d'aquest matí, amb la gent als carrers omplint les places, omplint tots els racons del nostre país.
6: Les dues parts apropaven posicions aquest dimarts després que Educació proposés un nou complement salarial per tots els docents. Com dèiem, de seguida serem a les carreteres catalanes per conèixer l'estat de la circulació amb aquests talls. Connectem ara sí a Eduard Sánchez. Hola.
10: Hola, bona tarda. Doncs sembla que en pocs minuts es van reobrint tots els punts de tall que teníem a l'autopista AP7, especialment a la zona de Girona i també a la zona de Tarragona. Sembla que a la zona de Granollers també s'estarien retirant ja els manifestants i així també a Autovia 2 a la zona de Lleida, on el trànsit estava tallat en els dos sentits de la marxa. Per tant, en principi, sembla que es van reobrint tots aquests punts. El que queda, òbviament, són tots els trams de retencions derivats del mateix tall a les vies i també de les vies on s'ha anat desviant la circulació. En el cas de l'autopista AP7, sobretot la zona del Vendrell en sud, la zona d'Altafulla, especialment la Nacional 340 en els dos sentits de la marxa o també l'autopista AP7 a la zona de Vilaseca en sentit nord. En el cas de la zona del Vallès ens queden aturades sobretot en sentit nord entre Mollet-Montornès i en sentit sud a la zona de la Roca del Vallès. I pel que fa a la zona de Girona, l'autopista AP7, aquí sobretot ha quedat una cua força llarga, força compacta, des de pràcticament Orriols o més amunt fins a la zona de Sant Julià de Ramis on hi havia el tall en sentit sud. Com deien, són punts que s'estan reobrint a poc a poc i, per tant, encara el trànsit es veu molt tocat en totes aquestes zones. També, en el cas de l'autovia 2, a la zona de Lleida, en els dos sentits de la marxa. És tot de moment. Bona tarda.
6: Al Senat ha quedat aprovada la reprovació al govern central que insta la convocatòria d'eleccions amb l'abstenció del PNB i de Junts. Míriam Andreu, bona tarda.
11: Bona tarda. Es tracta d'una reprovació presentada per la majoria del PP que censura la conducta de l'executiu davant els casos de presumpta corrupció que l'esquitgen. La senadora popular Pepa Pardo ha ironitzat sobre la situació del PSOE i ha retret a Pedro Sánchez que s'amagui per no retre comptes.
12: Espero que el papa le recuerde los dos mandamientos esenciales. No robaràs i no mentiràs.
11: El socialista Juan Espadas ha acusat el Partit Popular de faltar el respecte a la justícia i els ha reptat a reunir els suports necessaris per presentar una moció de censura al Congrés.
13: Esto es una moción de la serie B, en este caso, si acaso, en la que lo que se constata es que ustedes no tienen capacidad o lo que hay que tener para presentar una auténtica moción de censura en el Congreso.
11: Malgrat la seva abstenció, PNB i Junts han mostrat la seva incomoditat amb els casos de corrupció, però han recordat als populars que ells tenen també un passat.
14: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo. Pablo, ya.
15: Señorías del PP, ¿qué se'n sap de Cristóbal Montoro, qué se'n sap de Zaplana, qué se'n sap de Bárcenas, qué se'n sap de l'M. Rajoy?
11: Per la seva banda, Vox ha qualificat de tèbia l'actitud dels populars davant els casos de presumpta corrupció que envolten l'executiu.
4: Gràcies, Míriam. D'altra banda, ho acabem de conèixer, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga Joan Ignasi Alén, exconseller d'Interior i actualment parlamentari d'Esquerra, per cooperació necessària en un delicte de prevaricació. La Sala Civil i Penal del Tribunal assumeix la instrucció d'una causa que va començar al jutjat número 4 del Vendrell, Judit Huerta.
16: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, podria haver comès un presumpte delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, actualment diputat al Congrés per Sumar. La Sala Civil i Penal del TSJ ha admès la competència després de rebre la petició del jutjat d'instrucció número 4 del Vendrell, que atribueix indicis de cooperació necessària amb presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia Energia Dret i Medi Ambient, l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera.
4: I en esports, ho acabem de conèixer, el Barça ha fet oficial la sortida del seu entrenador de bàsquet, Xavi Pascual, un cop finalitzi la temporada, José María Rubí.
17: L'entitat blaugrana acaba d'anunciar que ja ha rebut la comunicació per part del seu encara entrenador, que aquest pagarà la clàusula de rescissió abans del 30 de juny. Pascual, per tant, es desvincularà del Barcelona 6 mesos després de la seva arribada. La primera etapa del tècnic de Gavà a la banqueta culer es va allargar 8 anys, en els que la secció va guanyar la seva segona Eurolliga i 4 títols d'ACB. Aquesta segona ha estat, com diem, molt més curta i, de moment, sense títols, malgrat que el Barça encara manté les seves opcions de guanyar la Lliga.
4: Gràcies, José María. Doncs això és tot. Més informació a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Ràdio 4.
18: Tots els marroquins roben.
19: Els treuen treballs.
20: Com a trans, et veuen com un monstre.
21: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
22: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
23: Una soledat, la gent gran.
24: Són gent que roben.
25: Paràsit. Marimacho.
26: Existir solo.
27: Terroristes.
28: Venen a menjar plata.
29: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
30: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Ràdio 4.

0: treballat, 5 i 7 minuts de la tarda. Víctor Botini, com anem? Molt bona tarda.
1: Tinc molta calor.
0: Sí, això tots.
1: I aquí encara... s'està fresquet, eh?
0: La veritat és que avui sí, eh?
1: Sí.
0: Jo crec que s'ha posat per primera vegada en marxa ja l'aire condicionat i ens va bé per refrescar l'ambient.
1: Bilbao, 38 graus.
0: Ja. S'enfilaran els 40 a Lleida.
1: Bueno,
0: i jo que sé.
1: Avui una reportera de Televisió Espanyola deia que donaven dades a que aquesta onada de calor ja ha afectat a 14 persones que s'han anat. És que tela, eh?
0: Sí, amb la calor, les persones que tenen la salut doncs més fràgil, sí, té un impacte. Com impactant va ser ahir el Consell de Ministres, que va aprovar canvis en la jubilació. La jubilació flexible. Hi ha molta gent que s'estarà preguntant què és això de la jubilació flexible.
1: Què és?
0: Què és?
1: Dímelo tu.
0: Clavando tu pupila en mi pupila azul o al revés.
1: Bueno, jo crec que és... la definició seria que no et jubiles al 100%, no? Sinó que d'alguna manera et jubiles en part, no? I arribada l'edat de jubilació, o si ja estàs retirat, tu pots optar a seguir treballant una mica i cobrar una part de la pensió.
0: I quanta estona treballaríem cada dia?
1: Clar, a veure...
0: O són dies, són setmanes al final de l'any? Com va?
1: Bueno, el Real Decret el que intenta és donar una mica de llum a un nou canvi, val? El nou canvi és que s'amplia el percentatge d'hores que estan jubilat pots tornar a treballar, és a dir, fins ara era entre un 25 i un 75% de la jornada tu podies tornar a treballar, i ara és del 33 al 80%, val? S'amplia, això s'amplia pels assalariats, val? Això què vol dir? Bueno, és que li estic donant voltes a una idea. Això és la famosa odissea d'Homer, clar.
0: Per què?
1: Perquè el treballador cada dia, la persona treballadora cada dia, no?, que s'aixeca, hi ha una cosa nova. Ara estic fent un incís, després segueixo amb l'explicació.
0: Sí,
1: però és que és difícil no fer un incís en una situació tan canviant, tan intensa i tan diversa, no? Clar, al final... tu tens uns plantejaments que passen perquè tu treballes i l'empresa, i tu, persona treballadora, cotitzes a la Seguretat Social, encara que el percentatge de la persona treballadora és molt petitet respecte del que paga l'empresa, i això per què ho fas? Perquè generes, no?, una mena de borsa de diners que permetran jubilar-te, no? Mm. Però què passa? Que hem arribat a un punt que el sistema de pensions no és sostenible. Està en una situació que cada any necessites més pressupostos a l'Estat per poder pagar les pensions.
0: Cada vegada hi ha més gent retirada.
1: Clar.
0: Jubilada.
1: La piràmide de la població, ja ho hem dit molts cops, està totalment invertida. Cada cop hi ha més gent gran i ara es busquen aquestes fórmules en els quals, doncs, tu, persona que estàs retirada, estàs jubilada, pots optar a tornar a treballar. Mm. Val? Per tant, la primera novetat del Consell de Ministres d'ahir és aquesta ampliació que acabo de mencionar respecte a la jornada. Això vol dir, amb un exemple, no? Pues que un arquitecte que torna a treballar, no? Que està jubilat i treballa, doncs passa a treballar mitja jornada, doncs es trobarà que mitja jornada la pagarà l'empresa, vale?, perquè torna a treballar,
0: sí,
1: i mitja jornada la pagarà la seva pensió. O sigui, tindrà mitja pensió, val?, més el sou que generi. Sí que és veritat que en alguns casos això pot ser millor que no cobrar el 100% de la pensió i, per tant, obtenir més diners, més ingressos, per poder mantenir aquest nivell de vida, de cosa a la vida que té.
2: Aquí, vale?, és una de les qüestions que a mi em planteja...
1: Dubtes.
2: Clar. Si és per tu mantenir-te actiu i el coquet aquest del teu neguit, les teves ganes de fer i tal, està bé. Ara, si és per poder arribar a final de mes perquè amb la teva pensió doncs la cosa queda justa, home...
1: En alguns casos seran les dues motivacions, és a dir, que tens aquest cuquet, com tu menciones, Natàlia, que tens ganes de seguir fent
2: portes
1: coses.
2: Portes tota la vida treballant, clar, i quan et toca jubilar-te has de continuar treballant perquè amb la pensió no arribes.
1: Ah, bueno,
2: mare meva!
1: Aquesta, sí, aquesta és la segona motivació, és veritat. O sigui que la pensió no és...
2: És molt dur, això, eh?
1: Clar, però és que la pensió no és un gran luxe.
2: Sí.
1: Llavors, la motivació pot ser doble, és a dir, pot ser que aquesta persona tingui ganes de seguir treballant, val? I pot ser que aquesta persona es vegi obligada a buscar altres fórmules per poder arribar a final de mes. Són les dues motivacions. Ara bé, amb aquest nou plantejament, ara hem parlat d'una de les novetats, que és aquesta ampliació, de la jornada, estant jubilat, de la jornada que tu pots treballar, i la segona motivació és que tu pots tornar a treballar com a autònom. Que aquesta és com la grandiosa novetat.
2: Val.
1: És a dir, no té per què ser seguir en règim general, sinó que pots fer-ho com a autònom. Ara bé, han dit que si tornes a treballar com a autònom, llavors has d'haver estat al règim general almenys 3 anys. O sigui, tot això són fórmules que es van creant perquè la gent, d'alguna manera, pugui decidir allargar la seva vida laboral. Val? Per les dues motivacions que acabem de dir. Però principalment, o sigui, el que hi ha al darrere de tot això és la sostenibilitat de les pensions. Com acabem de dir, o sigui, les pensions ja no s'aguanten, o sigui, els costos són desmesurats. Cada any la pessigada als pressupostos públics és més gran i, per tant, el govern busca solucions perquè s'alleugereixi aquest pes en els costos que tenen les pensions públiques.
2: Jubilat i com a autònom, pagant autònoms, entenc.
1: Clar.
2: O amb algun incentiu.
1: No. És a dir, tu tindràs, per la part, evidentment, tu tindràs un 25% de pensió, això és el que han dit, és a dir, si tu decideixes agafar l'opció d'autònom, tu no pots arribar al 80% de la jornada. ¿Vale?
2: Vale.
1: O sigui, perdona, ho he dit molt malament, perdoneu-me els oients.
2: Tornem a començar, doncs.
1: Tornem a començar. Si tu decideixes tornar com a autònom,
2: sí,
1: val? Tu podràs tenir la jornada que tu vulguis, val? Per generar els ingressos que puguis necessitar. Però tens un límit en el cobrament de la pensió, val? Que és del 25% de la pensió que et tocaria. M'explico?
2: Val.
1: Així com a l'exemple que acabo de posar de l'arquitecte, doncs decideix treballar mitja jornada i cobra per la mitja jornada, però com ja està en edat de jubilació, doncs pot cobrar mitja pensió, vale? En el cas dels autònoms és un 25%.
2: D'acord.
1: Vale?
2: D'acord. Alguna altra qüestió sobre aquesta novetat que ens vulguis comentar?
1: Bé, jo crec que hem d'esperar a veure com evolucionen tots aquests incentius, perquè efectivament a l'envelliment de la població això és una cosa bona, perquè això implica que de salut estem millor. Amb edat avançada, doncs, estem actius, podem fer diferents tasques, i això és una grandiosa notícia. El que passa que, per d'alguna manera, el sistema poder sostenir aquest gran volum de gent, la feblesa ve a que hem de buscar fórmules perquè la gent continuï treballant, és a dir, allargar la teva vida laboral.
2: També és una altra qüestió que em plantejo, jo sé, ja saps que sempre vaig a buscar allà el d'això, que és aquest espai que tant costa trobar dels joves. Clar, si allarguem la vida laboral, menys espai tindran els que comencen la seva vida professional, però bé.
1: Sí, però deixa'm trencar amb una punta de llança a favor dels joves. Jo crec que els joves han de buscar les seves esferes amb aquells territoris de l'economia que realment estan en plena eclosió. Ho hem comentat en algunes ocasions a l'entrellat, però tenim alguns sectors, com és, per exemple, la intel·ligència artificial, com és la gestió de les dades. Són sectors molt punyents i que necessitaran de joves, o no joves, però ara que parlem dels joves, per, d'alguna manera, ocupar i desenvolupar aquestes noves tasques que requerirà aquesta nova economia. Val? Per tant, jo crec que els joves... És una altra història. El problema que tenim és que, com cada cop hi ha més gent jubilada i cada cop entra menys gent a l'activitat econòmica, ens trobem que hi ha un desfasament molt important entre els ingressos que aporten les persones que entren al mercat laboral respecte als costos que té el sistema. Val? Per tant, aquí què passa? La gent que torna al mercat laboral, evidentment, a part de cobrar un sou, també cotitzaran les seves empreses. O ells com a autònoms. M'explico?
2: Bueno, doncs que aclaríssim.
1: Jo crec que el dels joves és una altra història. Jo crec que els joves han d'enfilar molt bé el seu futur cap a aquells sectors que són forts i que realment tenen futur.
2: Sí, clar, però un jove que vol estudiar dret perquè vol ser advocat, doncs, noi, també ho pot ser, eh? M'explico, oh?
1: Sí, sí.
2: I era això, era això.
1: Sí, sí.
0: Dos minuts passant d'un quart de sis de la tarda, ens hem de fer ressò d'una notícia que acabem de conèixer. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat d'Esquerra Republicana i exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per la seva presumpta implicació en un delicte de prevaricació administrativa, segons ha informat doncs, avui mateix el tribunal. La investigació intenta esbrinar unes suposades irregularitats comeses en el context de l'adjudicació de contractes públics d'assessoria entre els anys 2017 i el 2019 per part de l'Ajuntament d'Altafulla al despatx Sinergia EDM. Aquest despatx el va fundar Joan Ignasi Elena amb l'exdiputat d'Iniciativa per Catalunya Verds al Parlament, Joan Herrera, que a més saben vostès la nostra audiència que col·labora aquí a l'Entrellat, a Ràdio 4. També consta com a investigat en aquesta mateixa causa el senyor Joan Herrera en qualitat de soci i administrador solidari de l'empresa, i hi ha un tercer investigat com a presumpte autor material del delicte de prevaricació administrativa, que seria Félix Alonso Colomer, que era alcalde d'Altafulla en el moment en què es van produir els fets denunciats. Podem parlar amb Joan Herrera. Joan, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Samantha.
0: Com reps aquesta notícia que acabem de conèixer?
3: Bueno, jo crec que no hi ha objecte de delicte, però en tot cas els fets que jutgen en tot cas és una ampliació de contractes de 4 a 5 mesos en un moment en què jo no estic a l'empresa, no? Per tant, vull dir, jo deixo l'empresa al juliol i això passa juny-juliol i això passa a posteriori i per tant ho rebo des del punt de vista personal amb molta tranquil·litat, clar.
0: Sí que t'investiguen aquesta causa en qualitat de soci i administrador solidari de l'empresa. Dius que en aquell moment ja no eres soci?
3: No, jo deixo l'empresa el juny-juliol i ja està. I això passa a partir de l'octubre-novembre, tot i que jo crec que no hi ha, en aquest cas, el Joan Ignasi no té cap responsabilitat perquè estem parlant.
0: Es tractaria... Sí, digues.
3: No, des del meu punt de vista és discutible si és o no irregularitat administrativa, però en aquest cas delicte.
0: Quins són els
3: fets?
0: És
3: la meva opinió, però en tot cas,
0: sí.
3: En tot cas no entro.
0: Ja. I quins són els fets que s'estan investigant? Una ampliació de contracte, dius?
3: Una ampliació de contracte de 4 mesos, sí. Crec que sí, a partir del novembre del 18.
0: Ahà. El contracte és...
3: És un contracte de prestació de serveis menor, com es fa per l'administració amb moltes empreses. El despatx era de dret administratiu i, per tant, assistia, no?, a diferents ajuntaments i s'assistia. I el que està és objecte d'investigació o de, no?, és aquest, bueno, aquest sector, però és simplement això.
0: Has parlat amb Joan Ignasi Elena?
3: No, bueno, he parlat fa molt temps, però no d'això. No tinc una cosa de parlar.
0: I com valores la investigació d'aquest cas?
3: Com valoro? No, des del meu punt de vista, jo crec que estem en un moment en tot es posa en tela de judici i això també, des del meu punt de vista, ja et dic que jo crec que no hi ha objecte, però és la meva precisió. En tot cas, en el meu cas, sí que ets a dir que l'objecte d'investigació es produeix quan jo no hi soc, no? I per tant, és com amb una absoluta tranquil·litat.
0: Per tant, diries que és un error de la instrucció, que no s'han fixat bé en les dates?
3: No tenen en compte que jo deixo de ser administrador de la societat al mes de juliol.
0: Bé.
3: Quan els fets que es discuteixen és a partir del novembre, desembre. Sí, exactament.
0: Quins són els següents passos dins aquest procediment judicial? Se t'ha requerit?
3: No se m'ha comunicat, però interpreto jo que s'obrirà i s'inscrirà per part del TSJ.
0: Bé. Doncs ja estem sentint, eh? És Joan Herrera, exmembre d'Iniciativa per Catalunya, exdiputat, a més col·laborador del programa de l'Entrellat. Joan, t'agraïm molt que hagis volgut entrar i donar les teves explicacions sobre aquesta investigació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Val, gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda. 17 i 22. Deu.

0: Com estem, d'investigacions. Això és on no parar, eh?
1: Tremendo.
2: Jo trobo... aberrant. Cada dia coses noves, hi ha una intensitat. I jo, al final, què penso? Això és un cop a la democràcia. És a dir, a mi el que em fa pensar i em fa tremolar una mica és que fins quin punt doncs les persones podrem començar a pensar que la democràcia està fallant. I la democràcia jo crec que és molt important. Jo ho hem dit molts cops, no? Jo crec que els polítics s'han de posar molt les piles i fer un canvi de rumb i d'alguna manera que l'opinió pública vegi la democràcia com un valor, perquè ara, a hores d'ara, jo crec que aquestes tesis que diuen que molt al llarg termini, en 30 anys, tindrem aquests règims autàrtics democràtics, que són dues paraules que van en contrasentit, però que es diu, estem parlant doncs, de models com el de la Xina, doncs que cada cop tenen més sentit.
0: Ja. Mira, ara estàs parlant de la Xina, tornem al camp de l'economia, de l'economia espanyola. La indústria continua perdent pes.
2: Sí.
0: Les últimes dades d'Eurostat diuen que la seva aportació al valor afegit brut ha caigut del 18% l'any 2000 fins l'11,8%. Aquest 2025?
2: És un drama. És l'epopeia...
0: Però això és perquè baixa la indústria o perquè puja en altres sectors?
2: A veure, aquí hi ha diverses coses a comentar. La primera evidència és que la nostra economia, l'economia espanyola i l'economia catalana, estan agafant un rom molt clar a favor dels serveis. I, per tant, aquesta economia industrial doncs, baixa pesos. Clarament. Sí que és veritat que s'ha de dir que Catalunya, des d'un punt de vista del pes de la indústria en el valor afegit brut, és més important que el que té Espanya. Amb dades IDESCAT, que les darreres dades són del 2024, doncs diu que el pes de la indústria en el valor afegit brut català està per sobre del 18%. En el 2024, Espanya no estava amb aquest quasi bé 12%, sinó que el pes de la indústria en el valor afegit brut d'Espanya estava al 15%, una miqueta més. Val? Per tant, Catalunya està una miqueta millor que Espanya. Però la primera lectura és aquesta. Hi ha clarament un viratge de l'economia molt contundent, i això són darreres dades d'Eurostat, això ha estat una actualització que ha fet Eurostat el 2025, i que, clar, et posiciona la indústria amb un valor molt allunyat dels objectius que marca la Unió Europea, que és el 20%. El 20% del valor afegit... Clar, estem 8 punts per sota, perquè és quasi bé un 12%.
0: Però clar, que difícil, no? Perquè què hem de fabricar?
2: Sí.
0: Amb la competència que tenim de l'Àsia,
2: clar.
0: Què et poses a fabricar?
2: Clar. A veure, és que una de les principals causes del que està passant això és que tant a Espanya, perquè això, a veure, deixa'm fer un incís, vaig una diapositiva una miqueta cap enrere, això que està passant a l'Estat està passant a la Unió Europea. O sigui, la Unió Europea també ha baixat uns punts del pes de la indústria dins el pes del valor afegit brut de la Unió Europea, dels 20, dels 27. Val? Per tant, no és una cosa que anem... Nosaltres hem agafat un camí i la Unió Europea ha agafat un altre, no. I això ja s'ha vist i s'ha explicat per activa i per passiva, el que passa que no passem a l'acció amb els informes de Draghi i l'ETA. Val? Yeah. Però, efectivament, tenim Estats Units i la Xina que han sabut apostar molt bé per sectors punters, cosa que Europa en general doncs no ho ha sabut fer
0: també. Tecnològics.
2: Estem parlant de sectors tecnològics molt al voltant de la intel·ligència artificial, dels microprocessadors, de les bateries, val? I a més s'afegeix que en el cas de la Xina els costos laborals són molt baixos, val?
0: Clar.
2: Per tant, no només és una aposta estratègica per sectors punters que nosaltres no hem fet en aquest sentit tan bé i posant molt a l'ull en la innovació, sinó també que hi ha tot un seguit de costos laborals, no?, que la Xina ens avantatja moltíssim perquè aquí els tenim elevadíssims. Perquè un dels altres motius d'aquest desnivell i d'aquesta baixada és l'altíssima regulació que té la Unió Europea. Clar, Al final, aquí tenim unes normes medioambientals, laborals, cosa que altres països no les tenen, diguem, tan accentuades. Mm. I això influeix amb el que és la producció industrial.
0: Yeah.
2: I el tercer punt, que jo crec que és importantíssim, és el que es va denominar fa anys, com recordareu, la famosa deslocalització, no? Que, clar, seguint això que acabo de dir, de que a la Xina todo baratito, pues, bueno, pues, oye, pues casi que no seamos tontos que montemos la fàbrica en la Xina, no? Ah, pues quizás sí. Llavors tots vinga a fer indústria a la Xina.
0: Ja.
2: I ara tenim
0: els passat?
2: Problemes. No, problemes molt gruixuts. O sigui, i això ens vam donar compte i vam tornar a pensar en la no deslocalització, sinó en la relocalització quan va venir la pandèmia.
0: Clar.
2: Perquè quan va venir la pandèmia resulta que coses tan necessàries com poder fer unes mascaretes, doncs clar, les tenies que fer a la Xina. I clar, tu imagina't, mils i mils de quilòmetres per portar les mascaretes aquí, perquè aquí no tenies les infraestructures. Sí que aquí van haver-hi empresaris que es van posar les piles i van passar a fer mascaretes i el que fes falta, no? Mm. Però sí que aquestes cadenes de subministrament global que s'han creat han fet crear unes pautes de molta producció molt allunyada, que al final això també ens ha afectat en moltes coses. I ara, de fet, doncs, ja es comença a pensar, des de la pandèmia, a no perdre algunes indústries clau que necessitem aquí a casa nostra.
0: Clar, perquè si la indústria està reduint el seu espai, el seu pes a l'economia, també la generació de llocs de feina de la indústria es redueix.
2: Dramàtic. Penseu que la indústria, a hores d'ara, això són aquestes darreres dades, eh? Estem parlant d'aquestes darreres dades que ha actualitzat Eurostat. Estem parlant de que l'impacte sobre l'ocupació és un 10%, ha baixat moltíssim. I penseu una cosa, que a més la indústria, una cosa que té bona és que els contractes són de llarga durada i els sous són molt interessants. Són sous bastant elevats. Mm. Per tant, estem parlant d'una contractació molt qualitativa. És a dir, una altra cosa, una altra lectura que estem veient aquí a l'Estat és que l'economia, amb aquest viratge cap als serveis d'una forma molt, molt clara, també va acompanyada d'aquesta economia low cost, que són contractes precaris, amb sous baixos, i això, perdoneu-me, però bueno, des del meu punt de vista, planteja un futur molt, molt trist, molt trist econòmicament parlant.
0: Clar, és que Espanya moltes vegades dona aquesta sensació que es crea ocupació però que l'economia continua sent molt vulnerable.
2: Totalment, totalment. L'economia és vulnerable, estem generant posicions de treball de baixa qualificació i ara ho parlàvem amb la Natàlia, no? A veure, els joves, el futur de l'economia, han de ser molt intel·ligents i decidir molt bé on s'han de formar amb aquelles empreses que poden aportar veritable valor afegit i que, a més, aquest valor afegit que aportaran significarà i implicarà també bons sous per ells i, per tant, major seguretat dins del que és la seva vida i aquest cos de la vida que està absolutament descarriat amb una inflació que no acabem de contenir. I ara, per exemple, veient les notícies i veus Trump està en sus hores más bajas. Sí, sí, Trump està en sus hores más bajas, però la que ha muntat aquest home i el que ha provocat és brutal i encara ho estem patint i ho seguirem patint, eh? Perquè aquesta incertesa també això fa que els mercats borsaris estiguin més nerviosos, que els costos del transport no s'acaben de lleugerar, sí que, evidentment, el petroli, doncs, s'ha compensat bastant els preus i ja no estem enfilats com havíem arribat a estar, però tot això també està en una esfera d'incertesa que ens afecta en el cost de la vida del dia a dia.
0: Això, Espanya i Catalunya, està igual que Espanya en quant al pes de la indústria?
2: Catalunya està millor que l'Estat. Les dades d'Idescat ens ho diuen, són dades del 2024. Compte, perquè hi ha un petit decalatge amb les dades d'Eurostat actualitzades al 2025, però Catalunya té una indústria doncs, farmacèutica, química, alimentària, l'automoció... O sigui, són sectors molt interessants que fan que el 2024 el pes de la indústria en el valor afegit brut era de més del 18%. Per tant, molt proper al 20% dels objectius que té la Unió Europea. Així tot, amb aquest context de incertesa generalitzada per la geopolítica, doncs jo dubto que això millori. O sigui, més que apropant-nos cap a aquest 20% del pes de la indústria en el valor afegit brut, jo crec que ens allunyarem, malauradament.
0: Bé, així estan les coses, eh? Els temps per la indústria. Avui, Víctor, també toquem una d'aquelles notícies que probablement sorprendrà a molta gent, perquè quan pensem en grans potències científiques, doncs què ens ve al cap? Boston, no? Londres, Berlín, aquest tipus de ciutat. Però el fil del que estàvem parlant ara, resulta que Catalunya s'ha convertit en una de les grans capitals europees dels assajos clínics.
2: Sí, m'encanten aquestes notícies.
0: Home, és que és molt important.
2: A mi m'encantaria donar bones notícies.
1: Home, de tant en tant, una bona notícia, Víctor, també s'agraeix, eh?
2: Donar bones notícies a mi m'encanta. I aquesta, jo crec que és un repte assolit molt interessant. Estem parlant de un volum de 5.678, quasi bé 6.000 estudis clínics a Catalunya. Això posiciona el Principat amb la quarta posició a Europa. O sigui, tots podem pensar, ah, però això relativament, no? Comparativament, què significa? Doncs mira, estem quarts. Sí que davant tenim a França, tenim a Itàlia i tenim a l'estat espanyol en general. Val? Però estem per sobre d'Alemanya i estem per sobre del Regne Unit. Per tant, un 10 a Catalunya, aquesta projecció de lo que són els assajos clínics, aquests estudis clínics, que ens posicionen com un ecosistema biomèdic, biotecnològic, de rellevància a nivell global.
0: I com ho hem aconseguit, això? Perquè Catalunya és un país petit, eh?
2: Sí, sí.
0: Com ens ho hem fet?
2: Bueno, esto de que somos pequeños, no sé yo, eh? Porque cada vez somos más, eh?
0: Però 8 milions, comparat
2: sí,
0: amb altres
2: milions,
0: països.
2: I diuen que el 2000... ara m'equivocaré d'edat, eh? D'any, vull dir, no? Perquè ara em vaig a les estadístiques, no? Però que tornarem a enxampar 2 milions més en 10 anyets més, eh?
0: Ah, sí, eh? Mira.
2: És a dir, que al final... Home, penseu que aquesta...
0: I tothom a Barcelona?
2: No, home, tothom a Barcelona esperem que no, perquè...
0: No hi ha pisos
2: per tothom. Si no, tindrem que anar a viure amb un vaixell. No sé com ho farem. No, a veure, com s'ha aconseguit això? Doncs jo crec que una cosa que ha fet molt bé Catalunya és una aposta per lo que són els hospitals de recerca, els grans hospitals de recerca. Això jo crec que és la mare dels ous. Després hi ha altres elements com la professionalització de la gestió mèdica, que això doncs, sempre aporta valor. I un altre element que per mi és molt important és que aquest ecosistema que ha procurat sempre des dels estaments governamentals, que encara hi ha reptes, hi ha coses per millorar, però aquest ecosistema en què es relaciona hospitals, universitats i empresa, això és formidable.
0: Funciona.
2: I això ha fet possible arribar a aquesta fita. Això no treu, i això les patronals ho continuen dient, que encara hem d'aprofundir molt, perquè precisament com tenim aquests hospitals tan bons de recerca, hem d'aprofitar que aquesta recerca arribi a les empreses.
0: Clar.
2: I sobretot que arribi a les pimes. Mm. Les grans empreses poden comprar recerca quasi allà on vulguin, no? Mm. Però al final els petits, que al final és el motor de l'economia, i no hem d'oblidar que el que és micro, petita i mitjana empresa és un 99,8%, quasi el 100%, de les organitzacions empresarials, aquestes és on hauria d'arribar més aquesta recerca i transformar-se en innovació a l'empresa. I si tu tens productes o serveis innovadors que porten valor afegit, te'ls compraran molt més i començaràs a ser algú al món i, per tant, tindràs més vendes.
0: Víctor, vols saber quins són els trucs dels rics?
2: M'encantaria.
0: Sí? Doncs queda't, perquè això t'interessa.
3: Has de ser nascut per ser milionària. Si ploguessin sant els bitllets pels aires.
0: Los trucos de los ricos 4 és un llibre difícil de classificar perquè es llegeix com una novel·la, però està basat en casos reals de persones que volen fer patrimoni i gestionar-lo de la millor manera.
1: L'autor Juan Aro ha publicat 3 bestsellers amb els àlbums anteriors de consells financers. Ara assegura que comparteix 21 trucs per escapar del sistema, recuperar la llibertat i protegir el patrimoni.
0: Juan Aro, bona tarda, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Samantha. Un placer estar en tu programa.
0: Y lo mismo digo. Este libro, Los trucos de los ricos, volumen 4, se lee como una construcción narrativa, unos personajes que les van pasando cosas, pero son casos reales algunos, ¿verdad?
4: Bueno, eso es como comienza la novela, ¿no? Efectivamente, este cuarto libro, como bien decías, es diferente a los otros tres, porque los otros tres es puro ensayo, pero este tiene que ver más con esa parte, esa dualidad entre si puede ser real. Es verdad que son casos reales, basados en casos reales, pero básicamente se centra en una familia normal y corriente, la familia Orvilla Andrades, donde Sonia y Ricardo, conjuntamente con sus dos hijos adolescentes, pues empiezan una aventura, pues cansados un poquito de estar en esa jaula de oro que les ha vendido el sistema, ¿no? Y bueno, pues es un popurrí de intriga, misterio, pruebas que van superando hasta que encuentran esa comunidad invisible donde viven en un lugar, Ciudad del Ulises, donde la gente vive de otra manera totalmente distinta.
0: Claro. Y son vivencias basadas en una pregunta que vendría a ser, yo le he formulado así, ¿existe otra forma de vivir más allá de trabajar sin descanso?
4: Sí, efectivamente.
1: Sí, existe y no la vamos a conocer, Juan.
0: ¿Cuál sería la respuesta, Juan?
4: Bueno, el libro un poco trata de eso, de que cualquier persona, y por eso hay tantísimos personajes en la novela, se vaya identificando con cada uno de ellos y al final pues empiece con esas 9 máximas filosóficas que aparecen dentro de la novela y que le aparecen a estos personajes, y luego finalmente 21 relatos, 21 trucos prácticos, como dice el subtítulo de la novela, dice 21 trucos para escapar del sistema, recuperar tu libertad y proteger tu patrimonio. Entonces, bueno, es un camino y, de hecho, más que una novela, también hay gente que lo denomina un manual de supervivencia, ¿no? Sí. Por lo que tú comentas, Samantha, o sea que sí, efectivamente va a descubrir gente, pues cosas que no sabía con respecto al dinero y cómo hay ciertas personas que viven de esa manera, ¿no?
0: Sí. Pero tú nos dices que si seguimos estos trucos, ¿vamos a ser ricos todos? ¿Esto está al alcance de cualquiera?
4: Bueno, tú ya sabes, Samantha, que la riqueza, depende a quién le preguntes, la va a definir de una manera o de otra, ¿no? No la misma riqueza cuando le preguntas a un chaval de 20 años que a una persona de 30, 40 o 50, la riqueza la va a definir de muchas maneras. Seguramente el de 20 o 30 pida una casa para vivir o pida tener un buen sueldo o un buen coche, y sin embargo, si se lo pides a gente que tiene 40, 50 años o más, te van a decir que ser rico es tener sobre todo tiempo, ¿no? Tiempo y dinero para poder disfrutar, pero sobre todo tiempo.
0: Él ha dicho, entonces, tiempo y dinero, ¿qué es eso?

0: clar, eh? I no fer res, doncs resulta que no, perquè aquesta llibertat requereix de disciplina diària. Entonces, claro, no hay manera de desconectar, ¿eh? Hay que estar ahí. Para ser rico incluso, ¿eh? Fíjate, Juan.
1: Sí, efectivamente, es así. No se trata, esto no es un canto a tumbarte en el sofá, que también puedes hacerlo, pero también es un canto a no estar automatizado. Siempre digo que la mayor tragedia del ser humano es levantarse a las 7 de la mañana, acostarse a las 10, 11, 12 de la noche y estar repitiendo tu día todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo, sin tener tiempo para también disfrutar un poquito de la vida.
0: Pues nos acabas de hundir, Juan.
1: No, hombre, uno puede disfrutar varias fases de ese automatismo, ya. Pero hay que salir de ahí de vez en cuando.
0: Totalmente.
1: y pensar en otras cosas y hacer otras cosas también.
0: Pues sí.
1: Disfrutar la vida.
0: Pues sí, porque mira, porque el Dasepun efectivament diu, la vida es demasiado corta para vivirla pidiendo permiso. Molt bé, no, si és que dius, pues sí, tienes razón, Juan, pero ¿por dónde empezamos, no? Víctor, que bueno, tú también.
2: Difícil, difícil, pero está bien, es muy interesante.
0: ¿Por dónde empezamos, Juan?
1: Empieza, si me permites, sumergiéndote en esa historia que creo que está mal que lo diga, pero la novela es divertida en ese sentido porque mucha gente se va a ver reflejada y ahí hay muchas pautas y hay muchos ejercicios, hay muchas cositas que uno puede ir poniendo en práctica, igual que los anteriores libros, pero en este es más fácil de leer, es como digo yo, para el gran público, porque cualquiera de nosotros se va a ver reflejado. Hay una historia, por ejemplo, donde la protagonista, Sonia, pues recapacita porque una de sus mejores amigas ha muerto por un cáncer y eso la hace de alguna manera pensar en su vida. Entonces hay reflexiones bastante profundas, noveladas, que te hacen reflexionar y luego te dice, con pautas y con ejercicios, cómo cambiar todo eso para enriquecer un poco tu vida, ¿no?
0: Eso es molt interessant, molt interessant aquest Los trucos de los ricos, volum 4, eh? Déu-n'hi-do, sí que dona, com ser ric. Juan Haro, autor del llibre. Gràcies, Juan.
1: Gràcies a
0: vosaltres. Un abraç. Un abraç, adiós. Ha arribat la Míriam Martín Lloret. Com estàs?
3: Molt bé.
0: Aquí escoltant els trucs per fer-nos riques,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Però també podríem ser riques lingüísticament.
3: També.
0: Això ens agrada.
3: També, aquí enllaçant.
4: Això és bastant més assequible.
0: Sí, és veritat.
3: Que sempre parlem de l'economia del llenguatge,
0: sí,
3: per fusionar-ho.
0: També, sí, senyor. Víctor, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
2: Gràcies a vosaltres. M'ha encantat lo de l'hipòdromo de les habilidades.
0: Has vist?
2: Sí, sí, m'ha encantat.
0: No, si és que aquí li donem el coco, que no vegis. Míriam, adeu. Rutet, avui quin rutet tractarem?
3: Mira, avui tractarem el rutet de la peste. Quina peste.
0: Ui, quina peste,
3: bueno,
0: és veritat.
3: A veure, també he de dir que molts ho fan servir irònicament. Ai, quina peste, no? Ja. Que ho sapigueu,
0: sí,
3: que peste existeix per dir una pudor molt forta. Mira. El que passa que habitualment diem quina pudor i no quina peste.
0: Clar, es fa servir amb els nens, no? Sobretot. Amb
3: sí.
0: Un adult no li diries quina peste, no? O sí?
3: Per això ho dic i ho diem també...
4: Hi ha gent que
3: també,
4: sorprèn, eh?
3: Amb sí, a veure, que si tens la variant el català occidental, cap problema, eh? Però en el nostre cas la variant oriental, el català central, neutralitzem aquesta E final. Vull dir que pesta existeix en aquest sentit, però és més habitual en expressions com és la pesta. O sigui, una persona, una cosa molt dolenta, és la pesta. Ho diem així, no direm és la peste, sinó és la pesta. En oriental, insisteixo, amb vocal neutra. O també podem dir pestes d'algú, i no pestes.
0: Ah, molt bé, dir pestes,
3: Pestes, pestes en oriental, en central, és mal parlar d'algú. Dir pestes d'algú. Es pot dir de moltes altres maneres, no? Dir el nom del porc, dir-ne de tots colors... dir-ne de verdes i madures...
4: Perquè raja no, oi?
3: Raja no.
0: És que ja es veu.
3: No, mira, dir-ne de coents, que això és una expressió molt, també molt valenciana, dir fàstics d'algú, repassar o fer una repassada, estripar. Aquest l'he deixat ben estripat.
0: Sí, molt bé, molt bé.
3: L'he deixat ben estripada.
0: Ostres, que una mica gore, eh?
3: Bueno, però està molt bé i jo crec que és un bon equivalent de rajar, no? Una mica
0: més,
3: registrar més així, més col·loquial, o el posar a parir de tota la vida, o deixar com un drap brut. És que hi ha de tot per evitar el rajar d'algú. Podem dir-ho de moltes maneres.
4: Serà per opcions.
3: Per tant, ja hem quedat ben empastats, eh? No sé com ho dieu normalment.
4: Jo pudor.
0: Sí, pudor.
3: I de mal parlar.
0: El rajar es fa servir moltíssim. Però perquè és una cosa generacional.
4: No podem ser perfectes.
0: No, és que hem de trobar una expressió perquè és bastant nova aquesta expressió de rajar. Quan jo era més jove no es deia. No.
3: I, però hem repassar trobar... i estripar no us molen?
0: És vintage. No! Hem de trobar una expressió que soni jove.
4: Posar perill jo la faig servir.
3: Però, exacte. Sí. És que de vegades no cal buscar la paraula màgica, o sigui, dir-ho en un sol mot, no? De vegades posar perill, un posar perill o...
4: Criticar.
3: O criticar, sí, criticar. Exacte. Clar, criticar és la versió més neutra, més genèrica, i ja està.
0: Clar que sí.
4: Prometo que evitarem el rajar. A més, perquè per una qüestió d'energies no és el més aconsellable. D'altra banda, o sigui,
3: exacte, sí.
4: Millor no criticar, no posar per a ningú i així.
3: D'aquesta època de l'any anem cansats, eh? No malgastem energies.
4: Efectivament. Escolta, doncs aquesta època de l'any anem a jugar?
3: Anem a jugar.
4: Vinga, concurs.
3: I, Samantha, continuarem amb marques registrades.
0: Molt bé!
3: Lexicalitzades, perquè la Natàlia s'ho va perdre.
4: A veure,
3: i no volia passar aquesta oportunitat de veure si l'encerta o no.
4: Poseu-me en antecedents, si us plau.
3: A veure, sí. M'heu de dir si les marques, aquestes marques registrades que us diré a continuació tenen un ús general com a nom comú i, per tant, es poden adaptar gràficament.
0: Com Celu. I, a més a més...
3: Sí. I, a més a més, endevinar quines surten al diccionari normatiu.
0: Ui, que això ja és reblar el clau, eh?
3: Ah, bueno, això és estar al dia una miqueta de les actualitzacions i tal, i ja us ho diré jo. Per això hi soc jo.
0: Correcte, efectivament.
3: Per actualitzar-vos de la normativa. A veure, el jacuzzi, ja sabeu què és l'extensió de la marca comercial jacuzzi.
0: Sí.
3: I abans s'havia proposat la forma descriptiva banyera d'hidromassatge. La pregunta, està adaptat gràficament o surt al diccionari normatiu? Què en penseu?
0: Jo crec que deu portar dues zetes.
4: Sí.
0: I això no és molt català, no?
3: S'ha adoptat. O sigui, quan no s'adapta gràficament, s'adopta, que vol dir que tal qual, l'estrangerisme tal qual...
4: L'adoptes.
3: L'adoptes i pot entrar al diccionari normatiu.
4: Jo crec que adoptat i diccionari.
0: Molt bé.
3: Doncs sí, en aquest cas està adoptat, no s'ha adaptat gràficament i està recollit al diccionari normatiu des del novembre del 2025, o sigui, fa poquíssim.
0: Fa 4
3: dies. És de les últimes actualitzacions que hi va haver al diccionari normatiu.
0: Quan ja no es fan servir els jacuzzis.
3: Ara sí, ja. Sí. És que...
4: Em sembla una horterada.
0: Ja, és que s'ha passat de moda el llenguatge. No sé jo.
4: Penseu... Et tires 4 pets i ja ho tens fet, eh?
3: Sí. Penseu que
0: hi ha
3: molts... No, home, no. Hi ha molts manlleus que s'incorporen de nou al diccionari normatiu i fa la tira que es fan servir. O que dius ara això...
4: Sí, correcte.
3: No
4: correcte.
3: Han passat de moda jacuzzis, però diguéssim que ja tenen un gran recorregut i que...
4: I tant.
3: Pel que sigui, la normativa es desperta ara. Porexpan. És un acrònim de poliestirè expandit.
0: És veritat.
3: És el tecnicisme aquest, poliestirè expandit.
0: És allò que fa boletes blanques, no?
3: Exacte.
0: Sí,
3: material sintètic de color blanc, la textura aquella que quan la toques i fa aquell sorollet que no suporto. No, jo no suporto. Em fa un...
4: Val, llavors això, clar...
0: Porexpan. Però,
3: què diríeu?
0: Al diccionari, no ho crec.
4: Jo crec que sí, no?
0: Sí?
4: Sí.
3: Doncs...
4: I Porexpan s'escriu tal qual, Porexpan.
0: Amics.
3: Correcte, sí, tal qual, i recollit el DIEC el juny de 2024, en aquest any,
0: una
3: miqueta abans que el jacuzzi, que dius, per què? Doncs de vegades, mira, coses, peticions dels usuaris,
4: cosetes.
3: Vés a saber, això va com va.
0: Porexpan, correcte.
3: Sí, i mirem a veure el post-it, què en penseu del post-it?
4: Clar.
3: També de fa la tira, que té un ús general... Creieu que està adaptat?
0: I aquest l'hem acceptat, no? Post-it, perquè...
4: Sí, és que si no, com li dius?
0: Ja.
4: No? Mm-hmm. El tema és com s'escriu sense guionet.
3: Clar, perquè no inicialment s'escriu això amb el guionet.
0: Jo no me l'imagino sense. És
3: post-it.
0: Sense.
3: Adaptat gràficament es pot adaptar així informalment, post-it, tot seguit, amb un accent obert a la O.
0: Ara,
3: us diré que no està recollit al diccionari normatiu.
0: Ai, és que és molt rara.
3: La Tina Vallès té un conte, que ara no me'n recordo com es diu, el senyor dels no sé què, dels post-its, que és un senyor dels post-its, no sé, no me'n recordo, és un conte infantil, i diria que ho adapta
4: els
3: amb accent...
4: Els post-its del senyor
3: això.
4: No hi soc.
3: Els postis del sol... Eca està ella sí, ho ell... fa adaptat?
4: Sí, adaptat gràficament, efectivament, clar, amb accent obert a la O.
3: És un context literari, d'escriptura, més creatiu... Es pot, és un terreny que té més llibertat i més llicència. Ja. Però que sapigueu que es pot adaptar, però no recull la normativa. Mm-hmm. Però... es pot fer. Vale. Poder-se es pot fer.
0: Molt bé. Més paraules.
3: I vinga, passem al Rímel, super d'actualitat.
4: Rímel, però és que Rímel, màscara de pestanyes.
3: Que,
4: no?
0: Ai, sí.
3: Que ja, la gent ja és com l'aspirina, que no, tens al cap, sí, que ve d'una marca comercial. Sí.
0: Bueno, és que ara ja no diuen Rímel, Ara diuen màscara. No de pestanyes, però sí, màscara.
3: Màscara,
0: Les noies jovenetes parlen de màscara.
3: Ja no diuen Rímel,
0: No. Jo crec que ja fem tard.
4: Ja estem al dia ni nosaltres.
3: Hem passat pantalla,
4: Sí.
3: Doncs sí, aquest està recollit fa anys al diccionari normatiu.
4: Ah, sí,
3: Clar, I Rímel, originàriament, va amb dues M's, sí, sense accent, però ho recullen adaptat amb un accent a la I i amb una M.
0: Doncs
3: ho trobareu al diccionari
0: màscara.
3: Normatiu aquest.
4: Màscara.
3: I un altre molt interessant, no sé si tenim temps, el Tupperware.
0: Però aquest diem tupper, no?
3: Aquest en diem tupper i tupper, o tupper, també, atenció, que està adaptat, Ho recullen, entre altres obres, també el Cercaterm, el Gran Diccionari 62, Diccionari Normatiu Valencià, però el DIEC, el Diccionari Normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, no ho recull. A veure, és veritat que tenim la Carmanyola,
0: Clar, és que és maco.
3: Carmanyola o portaviandes, hi ha altres maneres de dir-ho.
4: Jo soc molt de Carmanyola, m'agrada dir Carmanyola.
0: Sí, a més és una paraula que pronuncies molt quan tens nens.
3: Sí, Carmanyola.
0: Cada dia estàs amb la Carmanyola.
4: Efectivament.
3: A mi m'agrada molt dir-ne Carmanyola, però reconec que Tupper també ho dic, i amb tota naturalitat, i que em sembla molt bé que s'hagi adaptat gràficament.
0: Potser no està passant que la Carmanyola és específicament per l'escola, i a casa no diries guarda això a la Carmanyola i fica-ho a la nevera, diries, fica-ho al tàper.
4: Ja pot ser.
3: És molt bona observació.
4: Tens tota la raó.
0: Que sí que està passant això?
4: Sí.
3: Està passant això, no està recollit al diccionari, aquesta especificitat, però és un bon raonament.
0: Sí.
4: M'he quedat una mica impressionada amb el tema del tupper. És a dir, si ens ve algú a l'office de la ràdio i diu, mira quin tupper porto avui, no hem de riure pas, És
3: correcte. No riguis. No, tupper i tupper. Amb accents, amb els seus accents respectius.
4: Fantàstic.
3: Sí, tupper a la catalana. Sí.
4: Estupendo.
3: Ho deixaríem aquí, no?, el tema de les marques.
4: Anem amb els mitjans.
3: Sí.
4: Vinga, anem amb els mitjans, perquè si està escoltant ara mateix a la ràdio, vostè des d'on sigui, està escoltant un mitjà de comunicació.
0: Sí.
4: Però amb això dels mitjans de comunicació acostuma a haver-hi, doncs, una mica confusió.
5: Ell mateix ho ha dit, no?, als medis.
4: Els medis.
3: Mitjans, jo pensava que aquesta estava superada.
4: No, però no ho està.
3: No, estava superada. És veritat que és un barbarisme. Quan tenim el cap... Clar, què passa? En castellà tant és... medi és entorn en català. Vol dir l'entorn. Un medi ambient, medi aquàtic, un medi... És igual. I mitjà vol dir l'instrument. Mitjans de comunicació, mitjans de transport, mitjans de producció. Què passa? Que en castellà aquests dos conceptes es fusionen en un, que és el mediot, o sigui, tant per anomenar l'entorn com per anomenar el mitjà, es diu medio en castellà. Llavors estem molt influenciats pel castellà, però en català ha evolucionat,
4: doncs,
3: i s'ha dividit
4: mitjans
3: de comunicació, doncs de transport, de producció, etc.
0: Molt bé. I tenim un consultori, oi?
3: Consultori, sí. El vapeo, com es diu vapeo i vapear? Perquè que sapigueu que estem dins de la setmana sense fum i el 31 de maig és el Dia Mundial sense Tabac. Sí. Llavors és una consulta molt pertinent.
0: Ens empilla fatal, t'ho diré.
3: El vapeo,
4: Aquesta setmana no serà.
0: Aquest any no em va bé.
3: Això de consumir cigarrets electrònics, parlant clar. Doncs en català la forma que s'ha normalitzat és vaporeig, de vapor. Partim de vapor i no vapeig, perquè el vapeig vindria directament del vaping.
4: Ostres, però el vapeig està molt estès.
3: Ja ho sé. Però es considera que la forma adequada és vaporeig, perquè ens ve de vapor.
0: Si hem adoptat tamacla, que ja ho diem,
4: i tamaracla,
0: podem dir vaporeig.
3: A veure, no ve d'una OR més.
4: No,
3: és un afegitó. De vapor i d'eig, com qui fa un passeig o...
0: Molt bé, doncs va, anem a fer un vaporeig.
3: Un vaporeig.
0: Que ja arriben les 6. Míriam,
3: i a vaporejar.
0: Això mateix.
4: Adéu, Mònica.
3: Adéu.
0: Són les 6.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Dimecres, marcat pel món de l'educació. Fa uns minuts han quedat aixecats els darrers talls de carreteres arreu del territori mentre continua en marxa la reunió entre sindicats i el departament després d'un recés per valorar una nova proposta del govern. Anem fins al departament d'Educació, on hi tenim la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda.
7: Bona tarda. La reunió ha començat... Bona tarda. La reunió ha començat amb més d'una hora de retard, on s'estan debatent qüestions principalment retributives. Segons fonts sindicals, el govern ja ha posat sobre la taula una nova proposta salarial que milloraria la que va presentar ahir, que recordem contemplava un complement per a tots els docents d'uns 40 euros mensuals bruts, així com incrementar el 30% del complement específic i compensar el deute dels sexennis. Els sindicats es troben ara en un recés de mitja hora, és el segon des que ha començat la reunió. En el primer han sortit per consensuar una contraproposta. Haurem d'esperar, però, que acabi la reunió per saber si hi ha acord, si continuen negociant demà o si el conflicte escala. Qualsevol proposta, diuen, haurà de comptar amb l'aval del col·lectiu. Tot això en una jornada que ha mobilitzat milers de docents arreu del territori amb talls de diferents carreteres que ja han estat aixecats.
0: Gràcies, Laura. Doncs estarem pendent d'aquesta reunió al Departament d'Educació i precisament sobre aquests talls encara cuegen algunes complicacions, així que a aquesta hora ens interessem per com se circula. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, hola.
8: Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora ja finalment s'han reobert tots els punts de tall que teníem avui per aquestes manifestacions, per aquestes protestes. Ara ja sense cap punt tallat, evidentment encara queden traps i vies i zones, vaja, amb molt volum de trànsit després de tota aquesta estona de vies tallades. En el cas de l'autopista AP7, a la demarcació de Girona, queden retencions a la zona d'Orriols, entre 2-3 quilòmetres, i més avall també un altre tram entre Cervià de Ter i Medinyà, uns altres 2 quilòmetres. També en sentit sud, en aquesta zona, la Nacional 2 encara va força plena al voltant de Girona i també, en aquest cas, que ha quedat afectada la C-65 a la zona de Quart. Si seguim més avall, a la zona ja del Vallès, on també s'ha reobert tot, aquí el trànsit ha millorat força, en el cas de l'AP7. És cert que queda lentitud aturada a la zona de Santa Perpètua, Barberà, però ja és un punt habitual de cada tarda en sentit sud. I pel que fa a la zona de Tarragona, un cop reobert tot, el que ha quedat bàsicament tocat és el trànsit a la Nacional 340. Aquí, en els dos sentits de la marxa, en sentit nord, encara entre ben bé Tarragona i Creixell, hi ha lentitud amb retencions en tot aquest tram de la via, i en sentit sud també en un tram encara destacable des de Comarruga també fins a Creixell, en aquest cas, en sentit sud. És tot de moment. Bona tarda.
0: La Guàrdia Civil ha acabat els registres als domicilis de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías a Madrid i de Santos Cerdán a Navarra dins la investigació del cas Leire Díez. Mentrestant, els agents de la UCO continuen treballant des de fa hores a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha demanat revisar íntegrament els llibres comptables del partit. També reclama el registre d'accessos a la seu socialista de Leire Díez, així com els correus electrònics de Santos Cerdán i de la gerent del partit. A més, el magistrat ha sol·licitat tota la documentació relacionada amb la campanya electoral de Salvador Illa a les eleccions catalanes, d'on va sortir investit president. Fonts del PSC asseguren que aquesta informació ja és al síndic de comptes i que col·laboraran amb la justícia. En aquest context, però, des de Junts, Mònica Sales reclama al president de la Generalitat que faci pública la informació requerida pel jutge Pedraz sobre aquests números del PSC en la campanya electoral del 2024 i ha registrat la petició de compareixença de Salvador Illa al Parlament.
9: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions.
0: El Partit Popular s'assuma a aquesta petició de compareixença, tenint en compte, diuen, que Illa acumula ja diverses peticions de l'oposició bloquejades, denuncien, per la majoria d'esquerres a la mesa. I encara de l'àmbit judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, per presumptes adjudicacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla. La causa també afecta l'exalcalde del municipi i actual diputat de Sumar, Félix Alonso. Segons el tribunal, entre el 2017 i el 2019 es van fragmentar contractes menors per adjudicar-los directament a Sinergia EDM, una consultora vinculada a Elena i Herrera. Els imports investigats superen els 30.000 euros i el tribunal
10: apunta que els contractes s'haurien fet sense concurs públic. Joan Herrera, exlíder d'Iniciativa, ha dit en declaracions a l'entrellat de Ràdio 4 que potser es podria parlar d'irregularitats, però diu no de delicte.
11: Des del meu punt de vista, jo crec que estem en un moment en què tot es posa en tela de judici i això també, des del meu punt de vista, ja et dic que jo crec que no hi ha objecte, però és la meva precisió. En tot cas, en el meu cas, sí que ets a dir que l'objecte d'investigació es produeix quan jo neixo.
10: El tribunal considera que els investigats, per la seva experiència política i professional, coneixien la normativa de contractació pública. Això és tot de moment. Més informació al portal web rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Albert Fernández, com estàs?
1: Confús.
0: Confús?
1: Bona tarda.
0: Bona
1: home,
0: tarda.
1: No esteu confuses també?
0: Confusió.
1: Vosaltres amb, la, bueno, amb el canvi climàtic. Confusa en què hi hagi gent que negui el canvi climàtic, per exemple, un
0: que
1: dia com avui?
0: Efectivament.
1: No? Una mica de confusió amb això.
2: Sí, és veritat. Sí.
1: Ara jo tinc una pregunta per vosaltres, abans de començar el crucial o casual. La pregunta random. La pregunta random és... vosaltres mentiu més ara o quan éreu unes nenes petites?
0: Oh, que bona! Oh, que gran aquesta pregunta! Mira, menteixo menys, però millor.
2: Mira, anava a dir el mateix.
0: Ah!
2: Molt bé. Som unes torrones meravelloses.
1: Oh, mare meva. Aquí, Natàlia Sánchez i Samantha Villar confessant que menteixen com a pros.
0: Ja està, un cop l'any.
1: Com a reines.
0: S'ha de mentir un cop l'any, ja està.
1: Està bé, molt bé. Molt bé, doncs ara
2: exacte,
1: sí.
2: Ha d'estar molt justificada la mentida.
0: Home...
1: No, no, és que ara no ho matitzem, és que és, per, és com una cosa ràpida d'escalfament, de, per no dir...
2: És boníssima aquesta pregunta,
1: bon dia,
2: sí,
1: bona tarda.
2: Sí.
1: Una pregunta random. I ara anem a fer, per si hi ha alguna oient despistada, el crucial o casual, que és com el repertori de coses culturals que ens venen al cap, algunes d'ara mateix, crucials, que tothom en parla, i altres més casuals que podem gaudir quan vulguem i que són de qualsevol època. Molt bé, primer de tot, injectem-nos l'adrenalina. Pensem en allò crucial de la cultura dels nostres dies, que ens ve servit amb el seu corresponent afecta a per dos, com els àudios terribles de WhatsApp.
0: Som antiàudios de WhatsApp, oi?
1: Ja, jo no.
0: Ah.
1: És part de la meva teràpia, diguem-ne, de ràdio que faig quan dono formacions de ràdio. El primer que li demano a la gent és feu àudios de WhatsApp.
0: Però els demanes que siguin terribles?
1: No, si demano si la gent té costum de fer àudios... Mira, us ho faig a vosaltres. Voleu
2: fer
1: informació de ràdio?
2: Sí.
1: Feu àudios de WhatsApp habitualment?
2: Sí.
1: Per comunicar-vos amb la gent?
0: Depèn. Sí. No.
1: Vale, quan els feu... La Samantha m'ho posa tot difícil.
0: Què vols que et digui?
1: Quan els feu, quan en algun moment que els feu, pareu atenció, vosaltres que sou locutores de ràdio.
0: Ah.
1: O sigui, si passa un autobús, si estàs defecant...
0: Ui, no, zero, zero.
2: Com?
1: Si pareu atenció de fer-ho bé, com que sou penya de ràdio.
2: No, a veure, jo sóc una màster, fent àudios de WhatsApp. O sigui, jo...
1: I know.
2: Jo els faig amb molta gràcia i sí, amb ritmillo.
1: Ja veig com el ritme que t'estàs gastant ara.
2: És que saps que m'estic manejant de la calor, tu pots creure.
0: Ui.
1: Vale, la tercera pregunta sobre això ja està, deixem de la random, que estàvem ja a la cursa lo casual. És si escolteu els vostres propis àudios de WhatsApp.
0: Sí.
2: No tots, si m'han quedat bé, en bucle.
1: Boníssim, vale. Deixem aquí. Molt bé. Alguna cosa crucial de la cultura teniu vosaltres entre mans?
0: Aquests dies?
1: Sí.
0: Jo és que ja estic pendent dels festivals, ja estic amb el cap...
1: Vale, estem cap festivaler.
0: Sí.
1: Molt bé. Jo, de moment, mira, és que és prou lluny dels festivals. Us faig sentir algú que no vol sentir més cançons tristes, només demana que la treguin a ballar.

0: una reina, eh?
1: No cal dir qui són, no? Amaral, que estrenen aquesta cançó No quiero más canciones tristes, banda sonora d'una sèrie que es diu... Bueno, no, espera't un moment.
0: A
1: la
0: veure.
1: Cançó, que ja les estem sentint... Mira, puja un moment. Aquest, són ni més ni més que les actrius Macarena García, després les sentirem més estripades, eh?
0: Ah,
1: Macarena García, Anna Castillo i Laura Weismar, vale? I és això, és una mena de cançó que renega dels cops que ens dona la vida i el que vols és com ja pel que ens queda anem a gaudir, vale? Perquè estan aquestes tres reines, d'aquestes tres actrius, la Macarena García, l'Anna Castillo i la Laura Weismar, les tenim ubicades, no?
0: No, i tant.
1: Col·laborant amb Amaral. Doncs perquè aquesta cançó, No quiero más canciones tristes, és part de la banda sonora de la sèrie que protagonitzen elles tres, també fent-se els cors en els episodis i cridant-se de valent les unes a les altres.
0: Sí, tal qual.
1: Perquè, Déu-n'hi-do. Aquesta sèrie és la primera sèrie creada per l'humorista i poderosa podcaster Victoria Martín i la sèrie de la qual tothom parla ara mateix. El títol és formidable. Se tiene que morir mucha gente.
0: Amén.
1: Tremendo. ¿Vale? Minisèrie de 6 episodis de humor negríssim que ha creat aquesta còmica, la Victoria Martín, que moltes de les oients potser els hi sona un podcast que es diu Estirando el Chicle.
0: Sí.
1: O l'haureu sentit. Que ella és molt bona, és molt particular.
0: Hi vas anar, no?
2: Hi vaig anar, mira. Vaig ser convidada.
1: I què tal, Victoria?
2: Molt bé. Increïbles. Ella i l'altra, que no me'n recordaré del nom tampoc.
1: Ai, sí, jo sí, la tinc superpresent.
2: És gallega, no?
1: Sí, ara ens ho busquem.
2: Igual, igual.
1: En tot cas, la sèrie s'acaba d'estrenar ara el 21 de maig a Movistar Plus. Se tiene que morir mucha gente. Hi havia una...
0: Carolina Iglesias.
1: La Carolina Iglesias, que sí. També fa un altre podcast amb la Charlie B a la cadena SER. Doncs hi ha una novel·la que jo no he llegit abans que precedeix a la sèrie.
2: Clar, el llibre que va treure.
1: Mm. Exacte. I la sèrie fa servir com un rotllo de to àcid, sarcàstic, i parla una mica de problemes bastant contemporanis. ¿Sentim el tráiler de la serie?
3: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo? Claro.
4: ¡Hola!
5: ¡Hola!
4: ¡Hola!
5: ¡Qué ilusión!
3: ¿De qué os conocéis?
6: El cole, de toda la vida.
3: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa? Maca, es rica. O sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
7: Esto no viene para dos días.
3: La matamos.
7: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
8: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
7: Y tú sola.
6: ¿Por qué no intentas sonreír? Y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz.
8: Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
7: ¿Te ha acosado alguna vez?
8: No.
7: Normal.
8: En plan de que no soy acosable.
7: Es que tú no vales para nada.
8: ¡Joder!
7: No intentes ser buena persona. Te sale como el culo.
8: Que estés mal me hace sentir mejor.
9: ¡Ojalá me violen embarazada!
8: ¿Pero quién coño te va a violar embarazada con esas pintas?
1: Vale, us escric els tres personatges. La prota més prota seria la Bàrbara, interpretada per l'Anna Castillo, que és una guionista de la televisió d'un programa d'un late night molt famós, per tant, un alter ego claríssim de la Victoria Martín.
0: Mm-hmm.
1: Molt bé. Guionista de 30 anys, amb una crisi permanent. Heu sentit una veu d'una nena? Doncs aquesta veu de la nena és la Bàrbara de petites, com la seva veu interior, que tota l'estona la matxaca, com ens matxaquem moltes vegades en els nostres monòlegs interns o diàlegs interns. Molt bé, després... Ella viu amb la Maca, que és la seva companya de pis, la Laura Weismar, que és una tia bastant alegre, que li importa poc, diguem-ne, la negró de la vida, sinó que ella està per gaudir, per això li diu, somriu una mica, aviam si tu creus.
2: Vale.
1: Treballa de cambrera en un bar i és lesbiana feliçíssima de tenir rotllos o novietes o el que sigui.
2: Bueno, això deu ser la Carolina Martín, doncs.
1: Ah, no? Podria ser. No sé si tot són alter egos aquí. I en tot cas, aquest triangle... aquest triangle el completa o aquest binomi l'interromp l'Helena, que és el personatge de la Macarena García, que és la tercera amiga del cole, perquè elles es coneixen des que tenien 3 anys, que ella és la pija, que ella el que volia és casar-se amb un tio que tingués pasta. Es va casar amb un tio molt més gran que ella, porta molt de temps vivint en una mansió de la llet, amb el primer episodi la veiem amb el seu jardí, la seva piscina, i està embarassadíssima ara mateix.
0: Uh-huh.
1: Li queden setmanes.
0: Ahà. Uh-huh.
1: I aquí comença la sèrie, quan elles van a la festa del reveal, que li diuen en anglès, de si és nen o nena, que llencen allà unes fletxes o uns globus, una cosa hortaríssima. I a partir d'aquí no expliquen com esclata tot, perquè esclaten més coses que els globus en el primer episodi. Són 6 episodis de 25 minuts. T'ho passes molt bé i la fórmula està molt clara. A banda de retratar el tedi i la crisi d'identitat dels millennials, aquesta sèrie es sosté sobre dues coses. Narcisisme plus... cinisme. Mm. Són aquestes dues les sí, bases sí, sí. per crear comèdia, humor negre d'una generació, sobre una generació esgotada amb personatges moralment qüestionables, vale? perquè la sèrie dispara contra la hipocresia social, l'ansietat contemporània, les expectatives impossibles de tota una generació, i és això, parlar d'això d'aquesta precarietat que és emocional però també és laboral, perquè veiem sobretot el personatge de la Anna Castillo, la Bàrbara, com ho pateix sent guionista, com està envoltada en un món d'homes, com tot és patètic. Clar, hem de dir que en aquest late night on treballa l'Anna Castillo hi ha un presentador que porta unes ulleres de pasta, que va canviant de color, que la gent li va dient que està una mica gran, que el tio no té molta gràcia i que de seguida que el veus, des del tràiler ja, però en el primer episodi o el segon, crec que apareix en el segon, penses, ui, crec que estan parodiant l'Andreu Buenafuente, però com un tio super cruel i super xungo amb els seus guionistes.
2: Una venjança.
1: No ho sé.
2: Sí que sé que
1: en els dos primers episodis, aquesta sèrie creada per la Victòria Martín i escrita per ella tots els episodis, en els dos primers capítols apareixen com a ajudants en el guió els altres dos humoristes, Ignasi Daltaboy, un dels de La Ruïna,
2: sí.
1: I la Laura Márquez, que és una humorista que surt a l'altre podcast amb la Carolina Iglesias i amb la Charlie P, ara mateix a la cadena SER, la Laura Márquez, i que era col·laboradora i guionista de l'Andreu Buenafuente. Per tant, aquí, aquestes fletxes, no sé si són random, també, o si realment hi ha una cosa de bilis contra l'Andreu Buenafuente, però és de les coses que no són crucials de la sèrie, però estan allà i el personatge va apareixent, eh? Yeah. I va apareixent i té una intensitat i una mala llet en com es dibuixa, es desfigura aquest personatge, que és com l'Andreu Buenafuente en un late
0: night.
1: No
0: ho sé, si serà ell...
1: No? No sé.
2: No.
1: Però, clar,
2: no
1: pot ser qualsevol presentador de late night cretí. Perquè,
0: sí,
1: clar,
0: és que és un estereotip de persona, exacte.
1: Però, clar, com que va amb les ulleres de pasta de diferents colors...
2: I quants presentadors de late night l'han tingut?
1: Clar, no ho sé. Però és brillant la sèrie en quant a això, que primer de tot, l'Anna Castillo, la Macarena García i la Laura Weismar estan increïbles. Elles...
0: Estan genials.
1: Sí, igual que la Victòria Martín, fa poc han estat a La Ruïna, evidentment, Ignasi Daltaboy i el Tomàs Fuentes. Dos episodis de La Ruïna són sensacionals, si els voleu consumir. Estan fent una promo, estan a tot arreu, l'Anna Castillo, la Macarena García, la Laura Weismar i la Victòria Martín, però s'ho paga la pena perquè ho fan superbé com a trio protagonista, estan molt ben interpretades cadascun dels perfils, són exagerats perquè ho han de ser, els personatges tenen base però tenen pics, vull dir, tota la cosa histriònica està molt bé, però veus que hi ha un rerefons, veus com és cada personatge, veus una mica el recorregut, i per mi una cosa brillant és la nena interior de la Bàrbara, interpretada per aquesta nena que és la Sofia Otero, que és increïble.
0: És molt fort.
1: Les cares que posa, va vestida amb el vestit de l'escola, de com anava a l'escola.
0: L'uniforme.
1: Sí, l'uniforme, i va revelant tots els pensaments interns de l'Anna Castillo. Per tant, aquesta nena apareix i desapareix. Hi ha una escena que estan les tres o hi ha més personatges i apareix la nena per darrere dient-li coses a l'Anna Castillo. I això és, tu veus el que pensa la Bàrbara, el personatge de l'Anna Castillo, i el que diuen la realitat, no?
0: Per tant, està molt bé. L'altre dia veia una entrevista i la Macarena García deia que era molt bèstia a les escenes on hi participava la nena, perquè, clar, ell, en teoria, el seu personatge no veu la nena ni la sent,
1: no la veu,
0: però
1: clar.
0: Ella com a actriu en el set l'estava sentint i l'estava veient, i aguantar-se el riure era complicat perquè és super d'estralera.
1: És molt d'estralera. Sèrie on veureu de tot. Pluges de pastilles, taps de mocosos d'embarassada, sarcasmes, escatologia, referències pop, moltíssim cinisme, escenes de bar, escenes urbanes... vull dir, un divertiment que està bé, està molt bé, o sigui, no és una obra mestra, però és genial que produccions espanyoles siguin d'aquest nivell, perquè és super altament consumible. Estem a un nivell, i a més parlant de la cosa d'aquí, no intentant emular a britànics o americans.
2: I per això tant, és Movistar o què?
1: És Movistar Plus, vale? Per tant, la sèrie Se tiene que morir mucha gente està genial, i tant de bo tingui continuacions i més idees com aquesta de la Victòria Martín. Un aplaudiment per ella i per la seva sàtira del postureig i de la demacració d'una generació sencera.
0: I que guai, una sèrie feta, produïda, dirigida i interpretada per ties, o sigui, és increïble.
1: Sí, i que se'n riu de tot, de la correcció política, de les teràpies miracle i fins i tot de les protagonistes, del feminisme i de les formes de feminisme, de tot.
0: És superdestre. Està molt bé.
1: Vale, doncs ara prou ansietat contemporània perquè anem a respirar una mica fora de focus, out of time. Aquests aires de posar-nos a fer ioga facial, ja arribem al punt més casual de la nostra paradeta d'avui. Això, idees de consum disfrutable en qualsevol moment de la nostra vida. Està bé relaxar-se, no? Aturar el ritme de tot, buscar el benestar, no? Què passa? Que quan trobes la calma, no? Penses que ho tens tot a lloc, no? Un dia surt el sol, com avui, despistes i fas coses rares com casar-te.
0: Casar-te,
1: que és el que li passa a la Macarena García en aquesta sèrie, no? Però recordeu que cantaven els Astrut? No!

0: Increïble cançó, La boda de 2001, d'aquest duet barceloní, Astrut, que, bueno, ja com a recomanació casual, que us poseu el Gran Fuerza, aquell primer disc dels
1: Home,
0: Astrut.
1: Us el
0: recomano moltíssim. Després van fer un al 2007, que es deia Tu no existes, que es parla molt dels poders precognitius dels Simpson, però ojo, perquè els Astrut, el 2007, van cantar una cançó que es deia Noam Chomsky, i deien que Noam Chomsky s'ha enamorado de ti. Ahí están los papeles de Epstein, eh?
1: Mare meva.
0: El 2007 ja ho cantaven, eh? En tot cas, tornant a les bodes, ara que hi ha tot el frenesi primaveral d'unions per l'Església i pel civil, escolta, fa temps que des d'aquests micròfons advertim sobre els girs terribles que pot tenir donar aquestes passes crucials fins a l'altar. Clar, clar, aquí ja ens ve el batec, ja ens ve la respiració ja apretada. Perquè recordeu que vam parlar d'aquella sèrie de Netflix, Something Very Bad is Going to Happen,
1: sí.
0: Vale? Que és això, que despega tota la setmana prèvia a un casament, que va ser una horror movie, una ansietat absoluta, vale? I que desmunta absolutament la idea de celebració romàntica. Doncs avui continuarem per aquí, vale? Perquè en aquella història la núvia és el centre del relat opressiu, però si sí, Something Very Bad is going to Happen seria com l'exemple de boda moderna d'avui dia, amb parella preciosa però que després té un soterrani de familiar superombrívol i fosc i, bueno, maleït. Diguem-ne que també trobem altres Cèsars maleïts a The Bride, versió moderna del mite de la núvia de Frankenstein.
2: What do you want with a dead girl?
3: I'm the same. Born from the dead. I am a monster.
2: Yeah, so am I.
3: The bride of Frankenstein.
2: No, just the bride.
3: Oh.
0: Ja està estrenada en plataformes, The Bride, així amb signe d'exclamació al final, que és aquesta revisió que ha fet la acostumada actriu Maggie Gyllenhaal, però que s'ha posat a escriure i a dirigir aquesta pel·lícula, protagonitzada per la Jessie Buckley, qui estimem la Jessie Buckley i més d'ençà de Hamnet, la seva veu ja ens resulta inconfusible. Ella fa d'aquesta núvia de Frankenstein, del monstre de Frankenstein, el monstre de Frankenstein interpretat pel Christian Bale.
1: Wow.
0: Per tant, han agafat, sí. Tenim per allà la Penélope Cruz també fent d'una curiosa detectiu, Peter Sarsgaard, Annette Bening, uns intèrprets fabulosos i una idea molt bona, perquè The Bride és la relectura del mite de Frankenstein centrada en la figura de la núvia creada artificialment, allò de la núvia de Frankenstein, hi ha una pel·li del James Whale, que és la continuació del primer Frankenstein clàssic, en un context expressionista i amb mirada contemporània, el film explora la identitat, el desig i l'autonomia. La protagonista, concebuda per satisfer les expectatives masculines, en aquest cas d'un monstre fet de cadàvers, vale? Inicia un procés d'emancipació que desestabilitza el seu propi origen. Per tant, és una revisió totalment contemporània i feminista d'això de la nòvia de Frankenstein.
1: Ah, molt bé,
0: que clar, el relat clàssic tenia la seva gràcia i veure la pel·li del James Whale és fabulós, però clar, això necessitava una revisió, vale? En aquest cas, el casament és conceptual, una unió imposada, antinatural, no cal dir. La núvia és literalment construïda, convertint el ritual en una crítica radical al patriarcat. Per tant, el vestit, el cos, la identitat són elements de rebel·lió més que d'acceptació. Això, quan la núvia ni tan sols ha escollit existir, imagina't, no? Si està la cosa forçada, no? Casar-se podria ser l'acte més radical de tots, però ja veurem el que passa a The Bride. En tot cas, és una peli on les interpretacions són sensacionals, les intencions estètiques també, comença amb una seqüència bastant onírica, bastant psicodèlica, però de mica en mica la Maggie Gyllenhaal va perdent una mica el to de la peli. És una llàstima perquè és com el que he dit de La bona vida, que es deia Buenas coses mal dispuestas, doncs és com, hi ha molt bones idees, però va avançant la peli i veus que allò trontolla. Però la idea és sensacional, veure-la, perquè és una peli no molt llarga, està bé, encurioseix molt, i calia aquesta revisió del mite de la núvia de Frankenstein, però la peli es queda una mica a mitges, vale? Molt bé. I ara us porto un tràiler doblat, vale? Perquè sempre us porto molta versió original. Ja veurem per què el poso, però potser perquè m'encanta com imiten els russos els doblatges castellans. És que és increïble, vale? Aquest seria el casament proscrit, el de la meravellosa Mikey Madison, entre casinos a Las Vegas, unint-se impulsivament tota la seva existència amb un xavalet rus milionari en aquella pel·li tan especial que es deia, i es diu, Anora.
1: A ti работаешь мне клуба.
4: Menudo casoplón. ¿Qué haces para tener todo esto?
1: Soy grande narcotraficante.
4: ¿En serio?
1: ¿Por qué vienes de mí? No.
5: Si me caso con una americana, no tendría que volver a Rusia.
4: ¿Quieres que sea tu mujercita?
5: Va, en serio.
4: 3 quilates.
5: ¿Qué tal 4 o 5 o 6?
0: Què us sembla com un doble? No, jo no em vull ficar amb els doblatges castellans, perquè un dia em van trucar, també estava en directe amb Goyo Prado a una altra emissora, i vam riure d'un doblatge i ens va trucar després un director de doblatge de no sé què. Però, ostres, això dels russos ens haurien de mirar, també. Bueno, és veritat que té un accent semblant, eh? Anora, pel·li de Sean Baker, premiadíssima, la Mikey Madison va rebre l'Oscar,
6: sí,
0: pel·li d'ara fa un parell d'anys, que és una pel·li que no paro de reivindicar, igual que tota la filmografia d'aquest director indie, però d'indie, que, clar, ja té pasta, eh? Però sempre ha fet pel·lis del sotabosc urbà, sí. El Sean Baker. Tangerine és la pel·li de Nadal, que no és de Nadal, que sempre recomano. I és, en aquest cas, bueno, va tenir l'encert de fixar-se en la Mikey Madison per fer d'aquest personatge de Nora. La trama segueix el viatge d'una stripper, que és la Nora, entre Nova York i Las Vegas. La pel·li és de 2024. Crec que va ser guardonada a la Palma d'Or al Festival de Cannes. I en aquest cas es explica a Nora com aquesta stripper de Brooklyn es casa impulsivament amb el fill d'un oligarca rus, i el que sembla un conte de fades contemporani, perquè la pel·li comença així com una cosa molt abrupta, amb una escena molt bèstia en el ball de strippers i tal i qual, però tu veus la seva història i dius, clar, és una cosa com super aspra, perquè és un xaval que no és lleig, és guapo, però té pasta i ho està fent tot per pasta, i ella sembla que s'està quedant per pasta, però de sobte s'emocionen com 2 veinteañeros que són,
6: yeah.
0: I se'n va anar a Las Vegas i es casen.
6: Sí. Boníssima.
0: I això es transforma en una persecució caòtica quan la família del noi intenta anul·lar el matrimoni. Per tant, això esdevé un...
6: És molt bo, molt divertida.
0: Casament express, gairebé performatiu, diguem-ne, també una cosa molt actual, i en aquest cas el casament també seria un acte d'escapisme, no?
6: Sí.
0: De voler fugir de la realitat, que és una mica el que retrata sempre el cinema de Sean Baker, com quan la realitat és més crua, les ments es disparen i les accions també poden tornar-se vertiginoses com Anora. En tot cas, pel·li, que sí que us diria que té una seqüència final que mereix molts estudis de cinema i moltes tesis de què està passant allà, no la desvelo, però sí que és com el gran... Què està passant aquí? Perquè tu, és d'aquelles pel·lis que els darrers compassos dius, vale, i ara com acabarà això? No? Amb una porta que es tanca... I el Sean Baker fa una cosa, fa un petit gir. I aleshores, si no el recordeu, recomano que la torneu a veure. Jo, de fet, la tornaré a veure, la vaig veure el 2024 i no sé si després el 2025, i potser a finals d'any la tornaré a veure. Uh-huh. Però Anora jo crec que és una pel·li que paga la pena veure-la, i la Mikey Madison, la seva projecció com a actriu, jo que l'he vista des que era petita, aquella sèrie que es deia Better Things, amb Pamela Adlon, em sembla sensacional. Vale, doncs això, mireu Tangerine, mireu Florida Project del Sean Baker si no coneixeu la seva cinematografia. I això, tinc un petit quiz de la Mikey Madison. On vam conèixer la Mikey Madison? Vale, això ja ho he dit una mica. Sí, per parlar de més.
6: Mira, és com en Apolo. Vale. No estarà allà en Apolo per poder passar, perquè ara mateix ha tingut el moment en Apolo de la tarda.
0: Sí, m'havia fet aquí un d'allò. Però bueno, és igual. Va, que em queda... Aviam si em dona temps a fer la darrera pel·li, vale? La boda futura, l'ultimíssima boda, que és la que protagonitzen i que acaba d'arribar a plataformes. Diria que és a Apple TV, una pel·li protagonitzada per Zendaya i Robert Pattinson,
6: vale? Sí.
0: Toma ja, de drama, on aquesta parella ens mostra el casament com a detonació d'una parella, vale? La setmana abans del Sibui, potser

0: I'll tell mine if we all do it. Promise?
1: What did you do?
2: El que estem sentint en el tràiler, en aquesta seqüència, és com la Zendaya, que és la Emma, i el Robert Pattinson, el Charlie, que són aquesta parella extraordinària de dues persones guapíssimes, sensacionals. Doncs queden per fer aquell assaig que es fa del menú.
3: Ah, sí, la prova de...
2: del menú abans de la boda, amb la seva amiga, la Rachel, que és la Lana Haim, de la banda aquesta de les tres germanes Haim, que canten, i la Lana també surt de diverses pel·lis, i el seu amic Mike. Doncs allà, aquesta parella acomodada decideix jugar a un joc que crec que proposa la Rachel, la seva amiga, que és... Va, expliquem-nos un secret que no ens haguem explicat.
3: Ui, no. Spoiler, surt malament.
2: No us explico quin secret, perquè és tan boig, és tan bo aquest gir de guió, que es deve bastant al principi de la peli. Però clar, a partir d'aquest moment, ja que la setmana prèvia al casament... la núvia, la Zendaya, la Emma, desvela una cosa que li va passar quan anava a l'Insti, quan era petita, que sofria molt de bullying a l'Insti, ella està mig sorda d'una orella, bueno, no ho vull explicar, vale? Però el film passa de comèdia romàntica incòmoda a drama moral tens, vale? Perquè en aquest cas el casament és el detonant d'un col·lapse emocional. No, és divertidíssima, de drama. Sí que està a Amazon Prime, o hi ha Apple TV, aquesta pel·li de la gran productora també de cinema indi ara, que és A24, que ja no és indi, també té molta pasta. Us la recomano molt, perquè és això. Aquí el ritual matrimonial es transforma en un espai d'exposició moral. Dir la veritat esdevé més violent que qualsevol traïció. Per tant, hi ha com aquí un barniz de... Potser que no diguis, no desvelis tots els teus secrets, ni tan sols amb qui t'has de casar, vale? Ja. Per tant, increïble.
3: Sobretot sí, amb qui t'has de casar.
2: I a més, lo heavy és que la Zendaya, ja sabem qui és la parella de Zendaya, no?
3: Sí.
2: Spider-Man, Tom Holland. Doncs Tom Holland i Zendaya es van casar durant la promo d'aquesta pel·li.
3: Ah.
2: O sigui, que és com, bueno, que ho he fet expressament, això. Mm. I el Pattinson i la Zendaya també es porten bastant bé. Jo vaig veure bastantes entrevistes durant la promo, que la pel·li l'han estat girant a inicis d'any, ara just acaba d'arribar a plataformes, i és bastant brutal. I és que potser estem en una època de casoris, però de vegades passar per l'altar pot ser la pitjor de les idees. Hi ha moltes pel·lícules sobre casaments. Jo només us deixo aquí algunes idees, vale, que encaixen en la línia. Per exemple, tenim aquella pel·li de Palm Springs, el casament ja, que es converteix en un bucle temporal. Ready or Not, la boda convertida en un joc mortal. Corpse Bride, la noia cadàver, casament gòtic i això, una mica fantàstic, no?, d'animació. Rachel Getting Married, la boda i el drama familiar cru. I... de la que estem sentint la música ara mateix, aquest Tristan Isolde, que, bueno, eleva fins a l'infern, fins a l'apocalipsi, Melancolia de Lars von Trier, que és aquesta és la darrera pel·li que us deixo. Jo fa anys que no la veig, però és el casament com a apocalipsi, la Kirsten Dunst, fins a la Justine. També tenim variar a la Charlotte Gainsbourg, l'Alexander Skarsgård, el Kiefer Sutherland, la Charlotte Rampling, també superintèrprets, pel·li llarga, 136 minuts, ja sabem com està aquest danès, el Lars von Trier, i no sé si l'heu vist a Melancolia, però és com...
3: No, la vaig perdre.
2: És una pel·li que és l'atenció és des del primer segon, la cinematografia, tota la fotografia de Lars von Trier posada al servei del drama i de la inquietud d'una núvia, la Justine, la Kirsten Dunst, que ja veus que diguem-ne que té unes ombres mentals i uns dubtes existencials increïbles en el dia del seu casament, que s'allà enmig d'una gran mansió, amb uns boscos, amb uns escenaris fabulosos, però allò esdevé... una cosa llarga, incòmoda i progressivament catastròfica. Així que si no heu vist Melancolia i voleu fer això, bueno, si teniu idees de casar-vos i no heu fet cas als astuts, no heu vos posant totes aquestes pel·lis.
3: Ja ho hem fet, perquè, ja està. Aquí, hem passat per aquí.
2: Aquí el vestit blanc es converteix en símbol d'alienació, no d'esperança.
3: Molt bé, Albert.
2: Acabant amb les bodes des de 2026.
3: Espera't, que ara entra en Apolo, eh?
2: Ah, atenció,
3: atenció. Ana Polo, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: No estaràs pensant en casar-te, tu?
4: Jo sempre penso en casar-me.
3: Oh, és més romàntic. Com
4: faries? Però tinc nòvia o no, eh? Vull dir que...
3: hosti.
4: Que és algú que em fa podria, il·lusió.
3: Podries fer un casament... Clar, amb tu mateixa. Jo he pensat que ho faria, això, un casament amb mi mateixa. Sí. Muntar un festorro.
1: Jo conec a gent que ho ha fet.
3: Ah, sí? Ja has anat a aquesta... Que, no, aquest casament?
4: És no. Que ja està molt vist, no? Ja s'ha fet molt.

0: també, no?
1: Ja s'ha fet massa.
0: Vale, ja està. Bueno, que qui ho vulgui fer que ho faci, eh? Oh, ja escolta, no llibertat, tu.
1: Ja no em queda ni això. S'ha passat de moda, ja.
2: Solipsisme de boda, no? Com tu sol, imaginant-te que hi ha una boda, que tens algú amb qui et cases, alguna cosa així, no? Com imaginant-te que estàs sol al món, però en realitat et cases amb tu mateix.
1: Et cases amb tu mateix i et poses l'anell, saps? I dius, m'estimaré per sempre en la malaltia i en la salut i
2: fas
1: tot.
2: Fas les mans així.
1: Sí, home, sí. Ana Polo, on estàs avui?
0: Estic ara mateix a la localitat de Rota, Càdiz.
1: Ah, és Hola. Maco!
3: Quina enveja, no?
0: Veient el mar. Ara mateix veig el mar.
1: Quina bueno, temperatura.
0: Sembla
1: quina
0: temperatura. Vacances, però no ho són. Temperatura? No sé, veig en biquini, Samantha. Semblen vacances, ala, ala. Però no ho són.
1: Ja.
0: Semblen vacances, però no ho són. Avui hem tingut un dia lliure del rodatge secret que feu que estic fent.
1: Ostres, un dia lliure! Això és increïble.
0: Dia lliure avui.
3: I dus ara mateix el biquini posat, eh?
0: Sí, sí, sí, m'he anat davant de la vora del mar perquè, clar, fa un ventet que no, que per l'acústica no...
1: Molt bé, no, no, o sigui, t'has no, banyat...
0: Jo soc una professional.
1: T'has banyat sí. I tot?
0: Al mar i a la piscina, sí.
1: Oh, molt bé, Ana Pol, o sigui, ara digue'm, has demanat un daiquiri? El tens al costat?
3: Home, no. Un pescadito frito sí, no?
0: Un pescadito frito sí i m'he menjat un geladet.
1: Oh.
0: Bueno...
1: Veus? Mira.
0: Insisteixo, semblen vacances, però no ho són.
1: Però mira, sentim el mar, eh? Des d'aquí sentim
3: mira,
1: el mar.
3: Mira.
2: Aquest mar és producció, és de veritat.
1: Tu què creus?
2: Estem enganyeu tant amb la fantasia de la ràdio.
0: La màgia.
1: Ai, molt bé, Anna, i de què vols parlar?
0: Mira, resulta que el Papa, us haureu enterat, ha tret la seva primera encíclica.
1: Sí.
0: Desconeixia jo l'existència de la paraula encíclica fa unes 48 hores, doncs evidentment. Evidentment, vale? És com la turra que et fot el Papa, no?, de tant en tant. Ell ho escriu i t'envia.
1: Mira, que no sé si en fan només una o cada any
0: no,
1: una.
0: Moltes.
1: Moltes.
0: No, van fent, ells van fent, sí. I aquesta és la primera. És la primera sí. I en aquesta...
2: Diu el propi nom, no? Encíclica.
0: Clar, encíclica, efectivament, molt bé, Albert.
1: Tens tota raó.
0: Que és veritat. I com aquesta encíclica alerta l'atenció, ja ho sabreu també, dels perills de la intel·ligència artificial,
1: ah, sí. Vale?
0: Que són, ja ho sabeu, la desinformació, manipulació, armes automatitzades, pèrdua de llocs de treball, vigilància massiva, tornar-te més curt que una sabata, totes aquestes coses. Vale? Ell ha reclamat una IA al servei de la humanitat i no del poder d'uns quants. És a dir, una IA amb límits ètics i, ojo, perquè ha dit també que el treball només dignifica si respecta a les persones, que
1: molt
0: és com
1: bé.
0: Spoiler, bueno, així en general no està passant, no? I de cop dius, bueno, el Papa Lleó XIV és un camarada, no? Que és un, bueno,
2: gairebé.
0: Tot això ho ha fet citant els Senyors dels Anells, fragments, vale?
1: Uau.
2: Això li ha fet una IA, aleshores, no?
0: No, que veu que ell és fan. Jo crec que només li ha faltat dir viven les lesbianes, senyora, vale?
1: Oh, total. És veritat, eh? Aquest tema no hi ha manera.
0: Aquest tema, xepi-xepi. Precisament, és per això, per aquesta encíclica, que tot i que l'Església Catòlica encara tingui més assignatures pendents que Bart Simpson, perquè és l'únic referent de fracàs escolar que m'ha vingut al cap, perquè tinc 300 anys ja, vale? He decidit fer un test de coses que no sabies del Papa Lleó XIV.
1: Vinga,
3: molt bé.
1: Perfecte. Ens estem preparant per la visita. Ràdio 4 farà programes especials, eh?
3: Home, i l'entrellat també estarem a tope.
1: Sí, senyora.
0: És que ja sabeu que jo a l'actualitat la pesco. La pesco i la repesco.
1: Clar que sí, per això estàs aquí.
0: Sempre estic al peu de la notícia.
1: Molt bé. Primera pregunta.
0: Vinga, el Papa Lleó va néixer un 14 de setembre de 1955 a Chicago, Estats Units, sota el nom real de Robert Francis Prevost, Robert John Prevost o Robert William Prevost.
1: Ah, jo també, A. Francis.
2: A.
0: Doncs és correcte.
1: Molt bé.
2: Sí que sabíem.
1: Quin és el premi?
0: Pues un Papa Leoncito. Perquè si us donés un leoncito, semblaria que estem fent d'un lleó, i no estem fent d'un lleó.
1: Papa Leoncito. És el,
0: sí.
1: el guardó de pronúncia sí. Més llarga que conec.
0: Bueno, però Papa Leoncito.
1: Correcte.
0: Doncs, bueno, ja està. No espero que ningú s'hi dirigeixi així. No animo a la gent a dirigir-se així a... Vale? Al Papa.
1: Molt bé,
0: no.
1: Molt bé. Segona pregunta. Què toqueu? Els tècnics toquen.
2: Estan
1: però...
2: tocant coses.
1: Nois, deixeu estar els botons, si us plau. Va, som-hi. Segona pregunta.
0: Es va graduar a la Universitat de Villanova, que no Vilanova, vale? De Pennsilvània, amb una llicenciatura en Història, en filologia anglesa o en matemàtiques.
2: Va, tremendo. Història.
1: Matemàtiques. Història, jo també.
0: Doncs atenció, perquè el Papa Leoncito
1: filologia anglesa.
0: És per... No, la Samantha, matemàtiques. Yeah!
1: Molt bé. Sí, em sonava, em sonava. Bueno, és que aquí, perdoneu una cosa. És que aquí vam fer la cobertura en directe del moment en què es va morir el Papa Francesc.
2: I ja esteu fent les fitxes del...
1: Home, no, del, i allà ja estàvem parlant de tots i que es dedicaven, etc. Vull dir, al tanto, eh? Aquí hem informat puntualment de tot. Molt bé, ara ja no en sabré cap més.
0: Bueno, a veure si encara recordes més coses, perquè la quarta pregunta és a quina ordre pertany el Papa? És a l'ordre jesuïta, a la franciscana o a la de Sant Agustí?
3: Sant Agustí.
1: Sant Agustí? Tu creus que és de Sant Agustí, no?
3: Jo crec que és la de Sant Agustí.
2: Vale, Sant Agustí, és que no tinc ni idea.
1: Jo tampoc.
3: Prepareu una mica, que si no és
1: molt avorrit. Clar, franciscana.
0: Doncs és la de Sant Agustí.
1: Molt bé.
3: Empat,
0: triple, Triple empat.
1: Sí.
0: A dos.
1: No, triple empat.
2: No,
1: jo
2: tinc un punt.
3: No, perquè tu també ets de Sant Agustí.
1: Sí, molt bé.
0: Sí.
2: Ah, tinc dos.
3: I com t'has copiat de mi, has encertat.
2: Ja. Bueno, no m'he copiat. Sí, tampoc hi ha tant per copiar-se.
1: Jo també em volia copiar, però...
0: El viejo truco, Natàlia.
1: Exacte, no m'ha deixat.
2: Anar xuclant rodes.
1: Cinquena pregunta.
0: Vinga, apassionant. La vida del Papa, quin és el seu esport preferit? S'ha hagut de rascar, s'ha hagut d'arribar a nivells, nòvies, que bueno.
2: Oh,
0: crec que vaig treure més informació quan vaig fer coses que no sabies de Jesucrist. Quin és el seu esport preferit? Vinga. És el tennis? És el golf? O és el béisbol?
3: Béisbol.
1: Ah, és de Chicago.
2: Béisbol, perquè és de Chicago. Clar. Vamos a ver. Jo no me copio de nadie, perquè no me dejan hablar.
0: Nòvies, doncs béisbol era false friend, perquè el seu esport preferit és el tenis.
1: Oh! És que copiar no sempre va bé.
2: No, doncs ja està, ara faré una mica against the grain.
1: Has de saber de qui copies.
2: Contra la collita.
1: Allò els exàmens que copiaves del que no en sabies.
0: I encara ho feia pitjor que tu.
2: Sí, jo d'aquest.
1: Com el xiste, no? Que deia, Jaimito, has copiado. ¿Y cómo lo sabe? Porque tu compañero puso no lo sé y tú pusiste yo tampoco.
2: Hòstia. Ué, mira.
0: T'ha explicat els teus fills aquests, Samantha?
1: No, m'he recordat i no me'n recordo mai d'un acudit increïble. Ostres, i m'ha sortit del tirón, eh?
2: Això és el punt d'ebullició que hi ha a Barcelona ara.
1: Samantha, no, molt bé, carinyo.
2: Molt bé. Aquest 27 de maig del 2016 el recordarem per l'acudit.
1: Vinga, sisena pregunta.
0: De quin joc és un gran aficionat, el Papa? Lleó 14? És aficionat als escacs online? Al Wordle, que recordeu que és un joc de com de crear una paraula amb lletres?
1: Sí.
0: Bé, amb això ho heu entès tot, no? Crear una paraula amb lletres, amb què si no crearies una paraula, oi? Bé, seguim. O és el Candy Crush?
1: Wordle.
2: Quin era el primer?
1: Escacs online.
0: Escacs online.
2: Jo dic escacs online perquè anava a dir el Qatar online, però clar, no n'hi ha.
1: Jo també dic escacs online. Sent matemàtic?
0: Doncs és el Wordle.
2: Però si és de números, aquest home, de veritat, que s'aclareixi. Bueno.
1: Ens hem de copiar de la Natàlia sempre.
2: Ja veus.
0: Sí, ell és un home del Renaixement. Ell li dona tot. A la raqueta, a les paraules, als números...
2: Joli.
0: Vinga.
1: Va.
0: Anem amb la meva pregunta preferida.
3: A veure.
0: Que és quina d'aquestes coses és certa.
2: Això...
0: Només hi ha una certa, eh?
1: Ah, sí?
0: Només una.
3: D'acord.
2: Fot-li polo, que estic superconcentrat.
1: Ja veuràs, tu ara ja ens emboliquem.
0: Només una.
1: D'acord.
2: Està bé que ho expliquis diverses cops.
0: És que de vegades, bueno, hi ha hagut problemes. I l'anunciada. Vinga.
1: Tu espera.
0: És cert que de petit deia que volia ser president dels Estats Units. És cert que va estar a punt de casar-se, però que va deixar la núvia plantada a l'altar. O és cert que la seva mare tenia ascendència espanyola i es deia Mildred Martínez, un nom increïble que és real o me l'he inventat jo. O és cert que totes són correctes?
3: Però si és dir que només una...
1: Veus? Ja està. Ja l'hem... Vale, ja està,
3: aquesta
1: ja
3: no és.
1: Troca.
0: Clar, no, perquè si només una...
2: President dels Estats Units. Perdó, Anna.
0: Digues.
2: No, és que m'he decidit i m'ha vingut com una epifania parlant del Papa. Que és, volia ser president dels Estats Units.
1: No, la seva mare tenia ascendència espanyola. jo dic aquesta.
3: Ostres, jo estic entre aquesta, la de la descendència, ascendència espanyola, o la que de cop va estar a punt de casar-se. Va, jo dic aquesta. Va estar a punt de casar-se, així tenim un de cada.
0: Doncs atenció, perquè el Papa Leoncito és per la Samantha.
3: Yeah! Molt bé! Mildred, eh?
2: Sempre que em quedo el concurs de l'Anna, guanya la Samantha, eh?
1: Què va? Si anem
2: empatades. Jo no recordo que no guanyes la Samantha. Jo mai guanyo,
1: que anem empatades.
3: Sí.
0: Sí. La seva mare era de Nova Orleans, però tenia ascendència, no? Bueno, més enllà, espanyola.
1: Veus?
0: I anirem ja amb l'última pregunta.
1: I no tenia no sé què en Perú. Ah, no, ell havia estat a Perú.
3: Sí.
1: Ah, sí, sí.
0: Havia
1: sí,
0: estat
1: sí,
0: molts anys a Perú, però això ja no us ho he preguntat, perquè ja ho sabia tothom.
1: Sí.
0: I el meu test no és fàcil, noies. Si jo aquí pregunta regalada, ni una.
1: Molt bé. Vuitena i última pregunta, la del desempat.
0: Vinga. Quina d'aquestes frases és seva? A. Les noves tecnologies poden crear formes inèdites d'esclavitud. B. Qualsevol persona acusada de pederàstia o abusos serà expulsada immediatament del si de l'Església. A partir d'ara integrarem les dones i les persones LGTBIQ+, en igualtat d'oportunitats i condicions, i paral·lelament, a poc, deixarem de ser una institució opaca que acumula poder i riquesa quan predica precisament el contrari.
3: Amén.
0: O C. C. Vamos, Rafa.
1: Calla, que igual...
2: Jo vaig a dir vamos, Rafa.
1: Jo dic la A.
2: Home,
3: jo la A, també.
2: Només voleu que guanyar vosaltres, eh?
1: És que ja estic cansada de perdre, Albert, per un dia que puc fer un bon paper.
2: Val, val.
1: Que...
2: Ah, seria tan guai que digués la segona, però seria un altre món.
1: Correcte, quina?
0: Correcte, noies, és les noves tecnologies poden crear formes inèdites.
3: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Però molt bé per colar un discurs que somiarien tots, que tingués sí, qualsevol institució, ja no diem ni l'Església Catòlica, jo què sé.
1: Tal qual.
0: Veig que ha pillat la meva, bueno, el meu truquet, no? Veig que m'heu enxampat.
1: Sí,
0: la meva
1: sí,
0: subtilesa,
1: perquè,
0: oi?
1: Clar, sí, perquè té un, com una imatge, no, bona, però clar, quan te'n vas a pensar i fas... Iix, i els temes pendents, com els tenim?
3: Ah, doncs allà estan pendents.
2: Fa com olor a santedat, el Papa.
1: Va,
2: com
1: sí,
2: els
1: ja
2: jocs tancats aquests,
1: ja
2: les esglésies, aquests
1: ja
2: jocs,
1: ja
2: els amburticons.
0: Ja
1: Anna Pol, Albert Fernández, gràcies.
2: Gràcies.
0: A vosaltres.
1: Adéu, adéu. Adéu. Adéu.
0: Torna
1: a la piscina, Anna, torna.
3: Ai, quina enveja. Ai,
1: sí, senyora, quina enveja. Adéu, adéu.
3: Avui... Està treballant, pobra.
1: Sí, avui era dia de festa.
3: Sí, sí, sí.
1: I jo els meus dies de festa no tinc piscina. M'entens? Vull dir que pots mirar-ho com vulguis.
3: Cadis.
1: No. Pots mirar-ho com vulguis. Avui hem fet l'entrellat gràcies al Genís Sabater, al Pau Robert, al Tomàs Gómez, la Natàlia Sánchez, la Marina Fernández, Aitor Caminero i jo mateixa, Samantha Villar. M'he deixat el Tomàs? No,
3: no, el Tomàs l'has dit.
1: I el Tomàs Smith també ha estat.
3: El Tomàs Smith.
1: Que, ah, sí que ha tocat el botó aquell.
3: Gran aportació. Un aplaudiment per l'aportació de Tomàs Smith. Gran Tomàs Smith.
1: Ja veuen que aquí ens ho passem bé, a l'entrellat. Demà hi tornem. Ara ja arriba el Toni Marín amb el pla B i fins demà, que va ser una molt bona tarda. Adéu-siau.
3: Adéu.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més en aquest darrer dimecres del mes de maig, que ens ha confirmat, que ens ha continuat situant a la part alta dels termòmetres. Això pel que fa al temps, perquè si el que mesurem és l'actualitat informativa, aquí directament els termòmetres directament treuen no fum, treuen foc. Avui hem assistit a una nova acció de la UCO, l'enviada a l'Audiència Nacional a la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz en una operació vinculada amb Leire Díez. El jutge, a més, ha decidit imputar a l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, entre d'altres, per presumptes pagaments irregulars del partit a la que alguns anomenen la fontanera del PSOE. Una situació que ha agafat el president del govern a Roma, on s'ha trobat avui amb el papa Lleó XIV. Però és evident que la roda de premsa posterior tot l'argument ha anat sobre això que explicàvem. Ha dit Sánchez que promet col·laborar amb els tribunals i que no treu ni importància ni tampoc gravetat a les investigacions posades en marxa per l'Audiència Nacional. D'altra banda, el president espanyol ha tornat a fer costat avui José Luis Rodríguez Zapatero, un cop conegut tot el sumari, ha dit que no hi ha motius per canviar aquest recolzament. I una vegada més, ha allunyat la possibilitat d'avançar les eleccions, ja que assegura no pot avançar els comicis per interessos partidistes, ha dit. Tot plegat, mentre el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, carregava avui amb força, assegurant que estem vivint una situació agònica i que cal donar la paraula als espanyols. Tot plegat en aquest dimecres de vaga a l'ensenyament i amb una nova trobada entre govern i sindicats, en parlarem de tot plegat, però abans parem atenció que arriba l'Andreu Vinyes amb el conjunt de les informacions d'aquest 27 de maig. Comença l'edició vespre. Andreu, què tal? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Quantes coses avui, eh?
2: Moltes coses, sí, sí. Tenim molts fronts oberts a aquesta hora.
0: Doncs parem atenció i ens retrobem a dos quarts. Tot teu. Fins ara.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. Avui hem de parlar d'una jornada marcada per l'entrada de la UCO a la seu del PSOE a Ferraz en el marc d'una investigació sobre una suposada trama per interferir en causes judicials que afecten el partit i el govern. També s'ha registrat al domicili de l'exsecretari d'organització Santos Cerdán, mentre el jutge amplia les diligències pel cas del cas Leire Díez, que investiga possibles intents de suborn i moviments irregulars vinculats a diverses causes. En aquest context, Pedro Sánchez, de moment, descarta avançar eleccions.
3: Però és que jo no puedo convocar eleccions per interès partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
2: Perquè el Partit Popular incrementa la pressió política i sobre els socis de l'executiu, els quals també reclama una reacció davant uns fets que considera de màxima gravetat. Núñez Feijóo.
4: Estamos hablando del señor Zapatero, del Partido Socialista y de su sede. Estamos hablando de 10-11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano.
2: Els aliats del govern reconeixen la preocupació, però rebutgen lliçons i mantenen el seu suport al ministre Agustín Duy.
5: No va ser el senyor Aznar el que decida cómo funciona la democracia española, eso se lo aseguro.
2: Hi ha moltes reaccions polítiques, hi ha molt context judicial que de seguida us explicarem, un clima de màxima tensió i on la política provoca que es converteixi en un espai dominat per la desconfiança ciutadana cap a ella i cap als que hi formen part. Un alt soroll també de les investigacions, causes judicials i acusacions creuades acaba fent que altres informacions quedin relegades, silenciades o fins i tot eliminades. Intentarem que això no passi durant els propers minuts perquè, entre d'altres, estem pendents de les accions a les carreteres dels sindicats d'educació que han col·lapsat la xarxa viària fins fa poca estona. La nova reunió clau aquest dimecres a la tarda al Departament d'Educació amb els sindicats ha coincidit amb una nova jornada de vaga i mobilitzacions, com dèiem, molt visibles. Les converses es produeixen després d'una proposta de millora salarial i que el govern va posar sobre la taula aquest dimarts i que ha permès acostar posicions. De seguida anirem també a la Conselleria d'Educació per veure com està la fotografia a aquesta hora. Des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central, us saludem. Ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també investiga l'exconseller Joan Ignasi Elena per presumpta prevaricació en contractes públics a l'Ajuntament d'Altafulla.
6: També s'investiga l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera i l'exalcalde Fèlix Alonso per suposades irregularitats entre el 2017 i el 2019. Segons el Tribunal, es van fragmentar contractes menors per adjudicar-los directament a una consultora vinculada als investigats. Herrera, a Ràdio 4, s'ha desmarcat dels fets.
7: Jo crec que no hi ha objecte de delicte, però en tot cas és una ampliació de contractes de 4 mesos en un moment en què jo no estic a l'empresa.
2: De l'exterior, l'Iran assegura que ja té sobre la taula un esborrany d'acord amb els Estats Units que inclouria el desbloqueig de l'estret d'Hormuz, però Washington ho nega.
6: Segons la televisió estatal iraniana, el text preveu restablir el trànsit marítim als nivells previs a la guerra i la retirada de presència militar nord-americana de la zona. La Casa Blanca, però, qualifica les informacions de pura invenció. Tot i que el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha apuntat que s'han fet progressos i que haurem d'esperar per veure quina és l'evolució en les properes hores i dies.
2: El Tribunal Constitucional ha anul·lat part de la llei catalana contra la pobresa energètica en considerar que envaeix competències de l'Estat.
6: La norma impedia tallar la llum o el gas a famílies vulnerables mentre els serveis socials no emetessin un informe. Ara, el Tribunal diu que l'Estat ja regula aquesta protecció amb mecanismes com ara el bo social energètic.
2: La AMB amplia la xarxa de refugis climàtics davant l'episodi de calor intensa amb temperatures pròpies del mes de juliol.
6: Com a novetat, una cinquantena de comerços i espais d'atenció al públic també funcionaran com a refugis climàtics. Guille López, conseller, ho ha explicat a Ràdio 4.
8: Tenen el compromís de disposar d'un espai per seure i alhora els estem oferint una petita formació perquè sàpiguen com actuar en cas, per exemple, que una persona tingui un atac de calor.
6: A més, la AMB ha estrenat un cercador digital d'itineraris frescos per facilitar els desplaçaments caminant en èpoques de calor.
2: I en esports aquesta setmana anem a comiat diari a Can Barça i Alexia Putellas va anunciar que deixa el femení i aquesta tarda la secció de bàsquet blaugrana ha confirmat l'adeu de Xavi Pascual. Fran Robert, bon vespre.
9: Bon vespre, Andreu. Per acabar amb els rumors i també per afavorir l'equip de cara al play-off pel títol de la Lliga ACB, el Barcelona ha emès un comunicat explicant que Xavi Pascual plegarà quan acabi la temporada abonant la clàusula de sortida d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador de la secció, que va arrencar el novembre passat i havia de finalitzar l'any 2028, i demà, a 11:45 del matí, Pascual donarà explicacions en roda de premsa.
2: Tarda i dia d'incidències viàries pels talls dels sindicats d'educació durant tot el dia, que ja s'han solucionat, però això encara es veuen les conseqüències a aquesta hora de la tarda. Eduard Sánchez, com se circula per les carreteres catalanes? Hola.
10: Bona tarda. Doncs, de moment, pel que fa als punts afectats pels talls, per les manifestacions d'avui, queden ja pràcticament, no queda cap punt amb retenció o amb molta dificultat, únicament a la zona de Tarragona. A la Nacional 340 queden encara algunes aturades a la zona de Creixell, en aquesta via, en el seu sentit de la marxa, però en tot cas a l'autopista AP7, tant els punts on hi ha hagut talls avui a la zona de Tarragona, com també el Vallès, com també la zona de Girona, sembla que ja en principi ha tornat la normalitat en aquests trams. El que tenim en aquests moments són alguns punts amb retenció a causa d'altres incidències, en el cas de la C58, per exemple, entre Montcada i Ripollet per un accident en sentit nord, en sentit Terrassa, també per un accident hi ha aturades a la ronda de dalt de Barcelona, en sentit Llobregat, des de la zona de Via Júlia fins a la Vall d'Hebron, també afectada d'entrada la Pota Nord, la B20 de Santa Coloma al Nus, així com la C58 i la C33, les dues també entre Montcada i el Nus de la Trinitat. I acabem amb la Ronda Litoral, on també hi ha hagut un accident, en aquest cas a l'altura de la Barceloneta, i es mantenen aturades intermitents des del Fòrum fins a aquest punt, en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
2: Precaució, doncs, a les carreteres. La calor també seguirà durant els propers dies, no, Lea García?
11: Demà dijous a Catalunya pugen les temperatures a tot el territori, però de forma més notable a l'interior. S'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any i serà un dia amb calor. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona.
2: Les 7 i 9 del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: Com us deia, més la imatge política i judicial del dia. Agents de la Guàrdia Civil han accedit a primera hora del matí a la seu nacional del PSOE a Ferraz, on encara continua en hores d'ara. L'accés s'ha produït per requerir informació relacionada amb una presumpta trama dirigida a desestabilitzar procediments judicials que afecten el PSOE. Es tracta d'una sacsejada més a un govern estatal debilitat que veu com se li acumulen els problemes judicials. Pau Alemany, bon vespre.
12: Bon vespre. Els agents de la UCO acumulen ja més de 10 hores dins de la seu de Ferraz en un requeriment d'informació ordenat pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Entre el material exigit s'inclou l'agenda institucional de l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán, els correus electrònics corporatius de membres del partit, factures de viatges i mòbils oficials.
2: D'altra banda, Pau, la seu de Ferraz no ha estat l'únic punt on s'han produït registres.
12: Així és, el jutge ha autoritzat els corcolls a les cases d'altres tres implicats a la presumpta trama. La de Santos Cerdán, a Navarra, la de l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i la de l'empresari Javier Pérez Dolcet. I també els agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu de la pròpia Guàrdia Civil per indagar si hi hagués pressions de comandaments policials sobre els agents que investigaven el Partit Socialista. La recerca d'informació a Ferraz podria continuar aquest dijous.
2: Doncs estarem pendents. Gràcies, Pau. L'Audiència Nacional, per posar una mica més de context, està investigant els presumptes pagaments al PSOE per boicotejar causes que afectaven tant els socialistes com al govern espanyol. El jutge Santiago Ferraz manté oberta una peça separada i secreta que deriva del cas Leire Díez. Més detalls, Núria Alcalá.
13: Sí, el jutge Santiago Pedraz investiga els presumptes pagaments a l'anomenada fontanera del PSOE per liderar una trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials, és a dir, per presumptament entorpir causes que afectaven el partit o el govern. De moment, els indicis apunten que l'exsecretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, hauria acordat el pagament de 4.000 euros a Leire Díez per tasques com buscar informació de jutges. Segons la interlocutòria coneguda avui, s'hauria posat a disposició de Díez l'estructura del partit, fins i tot la seu de Ferraz, per reunir-se. D'altra banda, la investigació apunta que s'haurien fet servir empreses de l'exconseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, per ocultar els pagaments. El magistrat també aprecia indicis contra la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui l'investiga per elaborar presumptament factures falses. La causa està oberta per 9 delictes, entre ells organització criminal, suborn, prevaricació i tràfic d'influències. I entre els investigats hi figuren Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, a més d'advocats i empresaris, i el guàrdia civil Juan Sánchez Yepes. Aquesta és una peça separada del cas Leire Díez. La causa central, recordem, investiga a la fontanera del PSOE per contractes presumptament irregulars amb la SEPI, sent aquesta una branca diferent de la investigació.
2: Moltes branques obertes. De seguida també us explicarem la branca catalana que esquitxa el PSC. Però abans, les reaccions polítiques. Al darrer, el ministre Òscar López assegura que el govern col·labora amb la justícia, ha expressat tranquil·litat, això sí, diu que cada vegada creu menys en les coincidències.
14: Colaboración con la justicia y respeto máximo a los procedimientos y tranquilidad absoluta, pero sí le tengo que decir que sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
2: Aquests registres de l'UCO a Ferraz han monopolitzat la sessió de control al govern sense el president Pedro Sánchez, que avui es reunia al Vaticà amb el Papa Lleó XIV. De seguida us ho explicarem. El Congrés ja ha tornat a aplanar la possibilitat d'un avançament electoral. Rosa Carreño, bona tarda.
15: Bona tarda. Sí, la notícia arribava al Congrés pocs minuts abans que comencés la sessió de control. Feijóo tornava a demanar eleccions.
16: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma immediata. No podemos más.
15: A l'hemicicle, PP i Vox han demanat explicacions al vicepresident Cuerpo.
17: En estos momentos, a la hora en la que estamos aquí, la UCO está registrado la sede del partido que sustenta el gobierno de España por financiación irregular.
18: Ustedes tienen a la UCO en la sede de Ferraz.
15: Cuerpo ha presumit de la bona marxa de l'economia, ha mostrat respecte per la feina de la justícia i tolerància zero davant la corrupció.
19: Conlleva también, por supuesto, un elemento de tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal.
15: El PP ha aprofitat un cop més per apretar els socis.
20: Señores de Sumar, del PNV, de Junts, d'Esquerra.
15: El PNV li responia al Senat.
21: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya y háganlo donde tienen que hacerlo. Señorías.
15: Junts aposta ara per una qüestió de confiança.
22: Sotmeti's vostè a una qüestió de confiança i que sea el Parlament i la gent...
15: I Esquerra i Sumar han recordat la línia vermella.
23: Es decir, no se pueden permitir situaciones de financiación ilegal, irregular.
24: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
15: Els socis reconeixen que la situació és complicada i que no hi ha sortida per salvar la legislatura.
2: Gràcies, Rosa Carreño. Com escoltàvem, s'ha mencionat el Senat. Allà el Partit Popular ha fet ús de la seva majoria per tirar endavant la reprovació del govern espanyol i demanar de nou la convocatòria d'eleccions. La moció ha tirat endavant amb l'abstenció del PNV i de Junts. Els populars censuren la gestió de l'executiu davant els casos de presumpta corrupció que afecten i que acusen a Pedro Sánchez d'evitar donar explicacions. Pepa Pardo ha fet referència a la visita de Sánchez al Vaticà.
25: Espera.
0: Espero que el papá le recuerde los dos mandamientos esenciales. No robarás i no mentiràs.
2: El PSOE ha replicat acusant el Partit Popular de pressionar la justícia i els ha emplaçat a presentar una moció de censura al Congrés. Tot i abstenir-se, PNB i Junts han expressat també incomoditat pel cas, mentre Vox ha criticat la resposta del Partit Popular per considerar-la insuficient. Bé, doncs, del cas que esquitxa el PSC que us dèiem fa uns instants, l'Audiència Nacional també ha sol·licitat al PSOE documentació sobre la campanya dels socialistes a les eleccions catalanes de 2024, on va guanyar l'actual president Salvador Illa. Més detalls, Elena García.
3: Sí, l'Audiència Nacional enfoca el PSC quan el cas Zapatero aterra al Parlament. En la instrucció del cas Leire Díez, el jutge Pedraz sol·licita a l'UCO que requereixi al PSOE la documentació interna i comptable sobre la campanya d'Illa a les eleccions de fa dos anys. El PSC recorda que és un partit diferent jurídicament, que el cos s'assumeix des del carrer Pallars, no des de Ferraz, i posa a disposició judicial tota la informació ja en mans de la Sindicatura de Comptes. Mentre l'oposició veu Illa obligat a explicar-se al Parlament, Junts reclama que faci públics els números de la campanya i aclareixi els vincles del govern amb empreses xineses i el paper de Zapatero Sales.
4: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Creiem que el tema és suficientment greu. Verem si els socis aquí també sustenten aquest govern.
3: En PP i Vox en la pressió exigeixen que Illa s'expliqui sobre la presumpta corrupció i finançament il·legal del PSC-PSOE i les relacions i adjudicacions del govern amb empreses estrangeres, segons sol·licitud. El govern replica que no té cap contracte en vigor amb Huawei i que la legislació impedeix excloure d'un concurs les que utilitzen el seu equipament.
2: Doncs bé, haurem d'estar atents a aquesta derivada catalana. Anem al que ha dit Pedro Sánchez des del Vaticà. Després d'una audiència amb el Papa Lleó XIV, el president del govern, Sánchez ha promès contundència si apareixen activitats irregulars i assegura col·laboració amb la justícia. Ferran Cuixart.
5: Col·laboració absoluta assegura Sánchez amb els tribunals davant els requeriments iniciats per part de l'UCO. Afirma que no li resta importància ni tampoc gravetat a les diverses entrades d'aquest matí i no concreta. En aquest sentit, però, promet contundència màxima si apareixen, diu, noves informacions o documents sobre possibles activitats irregulars dins del partit.
7: En el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
5: Sánchez també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat, recordem, per presumptes irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
7: Todo mi apoyo al presidente Zapatero. Creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: I manté que després de llegir l'interlocutòria no hi ha, diu, prous indicis per canviar d'opinió.
2: Unes declaracions, com dèiem, posteriors a l'audiència amb el Papa Lleó XIV. En aquestes s'han acordat també i abordat temes com la migració, la guerra i, lògicament, la visita que té programada a Espanya les pròximes setmanes. Ferran.
5: I de la que Sánchez diu que és un orgull. Assegura que la visita del pontífex serà inspiradora per a molta gent degut a la seva visió del món.
7: Creo que es una inspiración en un mundo más necesitado nunca de ella, de esa inspiración y de esos posicionamientos claros. Su palabra yo creo que nos impulsa a defender algo que compartimos también desde el gobierno de España y es la dignidad humana.
5: En una audiència que ha durat uns 45 minuts i on han abordat l'avenç de la intel·ligència artificial, però sobretot temes com la migració i el paper que han de jugar en la cerca de la pau en els diferents conflictes oberts.
2: Us ho dèiem també en portada. Reunió intensa aquesta tarda. El Departament d'Educació i els sindicats continuen reunits en aquesta nova mesa sectorial després de tres recessos per valorar les propostes d'ambdues parts. I amb el rerefons de la vaga unitària de docents avui a Catalunya, allà està la nostra companya Laura Hurtado. Bon vespre.
25: Bon vespre, ara mateix continua la reunió després de, com deies, tres pauses que han servit per formular contrapropostes. Segons fonts sindicals, hi hauria una nova proposta salarial sobre la taula que milloraria la que es va presentar ahir. En total, comptant també el que ja s'ha pactat, serien uns 350 euros mensuals bruts més assolibles l'any 2029. D'altra banda, aquestes fonts asseguren que falta concreció en altres aspectes i que no signaran cap acord si no tenen un document escrit on es recullin totes les millores previstes. Per tant, aquesta reunió es podria allargar les pròximes hores, ja que la voluntat és avançar per un possible acord. Així ho ha expressat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, abans d'entrar a la reunió.
26: El col·lectiu és el que està tenim al darrere sostenint doncs, la nostra energia i que sàpiguen que hi dedicarem les hores que faci falta per intentar arrencar aquesta proposta de millora salarial i de reforç de la dotació de plantilles.
25: Els sindicats insisteixen que qualsevol proposta haurà de comptar amb l'aval del col·lectiu. Haurem d'esperar, doncs, per saber si hi ha acord, si demà continuen les negociacions o si s'accentua la intensitat del conflicte.
2: Gràcies, Laura Hurtado. Aquesta és la darrera hora. Ha estat una segona jornada de vaga educativa a tot Catalunya. Els sindicats han convocat mobilitzacions a diferents ciutats durant tot el dia. Fins fa una hora i mitja, aproximadament, han tallat la 2, 3 trams de la AP7, algunes carreteres també a Girona, i que afectaven també la circulació a Barcelona, generant llargues cues, provocant que s'hagi activat també el Procicat per atendre els conductors dels vehicles atrapats. Més detalls, Toni Conde.
1: Els docents han sortit al carrer en el segon dia de vaga a tot Catalunya. Han convocat mobilitzacions a Tarragona, Girona, Lleida, Torredembarra, Granollers i també a Barcelona, on 7.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats s'han manifestat entre Pla de Palau i Drassanes. Els Mossos han tallat el trànsit a la Ronda Litoral quan els docents han arribat a Drassanes i també s'han produït talls a l'AP7 a Granollers, Girona i Torredembarra i a la 2 a Lleida. Els docents en vaga esperen un acord, però també contemplen seguir amb les vagues. Escoltem professors a Tarragona, Lleida i Barcelona.
6: Encara que sigui insuficient el que ens està oferint el departament fins ara, creiem que ens toca apretar més que mai i negociar.
8: I també estem mirant que si això no avança, anar cap a la indefinida, que el sacrifici serà més gran, però esperem que el benefici també.
9: Costa tenir esperança a vegades perquè és veritat que estan com molt aferrats a la seva postura, han fet una negociació a esquenes de la resta de sindicats.
1: El seguiment de la vaga ha estat d'un 60% segons el sindicats i d'un 25% segons el departament.
2: L'escola concertada també s'ha sumat avui a la vaga. El sindicat FEUSOC ha convocat una manifestació a la plaça Molina fins al Departament d'Educació per reclamar compromisos concrets i més pressupost. Volen les mateixes hores que la pública. Entre les principals demandes també reduir la càrrega lectiva, millorar les substitucions, garantir estabilitat laboral i reforçar les condicions del personal d'administració i serveis.
10: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: Doncs tenim també a aquesta hora la possibilitat d'anar fins a una altra manifestació, perquè centenars de persones s'han concentrat també davant de la seu de Nissan a l'Hospitalet de Llobregat en protesta a l'ERO anunciat per la multinacional japonesa, que planteja l'acomiadament de més de 200 persones a Catalunya. Joan Seixas.
11: Bon vespre. Doncs a poc es van retirant la gran majoria de manifestants després de tallar parcialment la Gran Via de l'Hospitalet, on rau la seu de Nissan, tot per continuar protestant per una mesura que suposaria l'acomiadament de prop del 40% dels treballadors i que afecta a les tres plantes de Catalunya, a la Zona Franca i al Prat de Llobregat. Els sindicats tillen aquest ERO d'injustificable. Mònica Figueres, de Comissions Obreres, i Juan Carlos Yepes, d'UGT.
12: Fins que no ens quedi clar que realment aquí sobra gent i que aquest centre de recanvi s'ha de tancar, nosaltres no acceptarem capere o capero.
27: La mateixa empresa està encarregant de treure'ns feina aquí, donar-les a un altre lloc perquè feina allà, i ara vol justificar el tancament del centre.
11: És per això que els treballadors ja preparen una nova jornada de protestes de cara a la setmana vinent, on també es reuniran amb el Departament de Treball.
2: Gràcies, Joan Seixas. Aquesta també és la darrera hora d'una altra protesta amb conseqüències econòmiques, de les quals també té molt a veure el que us expliquem a continuació, perquè l'Iran ha assegurat que ja disposa de l'esborrany de memoràndum d'entesa amb els Estats Units, que inclouria també el desbloqueig de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca, però, ha qualificat l'anunci iranià de pura invenció de moment. Míriam Andreu, bon vespre.
25: Bon vespre. La televisió estatal iraniana ha explicat que l'esborrany preveu que Teheran restableixi el trànsit marítim als nivells previs a la guerra en el termini d'un mes. També contempla que l'Iran gestioni el trànsit per Hormuz en cooperació amb Oman, mentre que Washington en retiraria les seves forces militars de les proximitats al país persa i aixecaria el bloqueig naval. Amb tot, com deies, Washington ho nega. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha descartat la possibilitat de tancar un acord de pau que permeti a la República Islàmica tenir cap mena de control sobre l'estret d'Hormuz. Són aigües internacionals, ningú les controlarà, les vigilarem, però ningú les controlarà, ha insistit. Són declaracions que arriben després que l'Iran hagi advertit que l'accés a l'estret d'Hormuz no tornarà a ser com abans i que, per aquest motiu, han obert negociacions amb Oman, l'altre país amb accés a aquest pas estratègic. Davant aquest escenari, marcat per les informacions contradictòries, Wall Street ha obert en verd i el seu principal indicador, el Dow Jones, ha sumat 133 punts, mentre que a casa nostra l'IBEX 35 ha repuntat prop de mig punt percentual i ha tancat situant-se prop dels 18.400 punts. El barril de Brent ha arribat a caure més un 3%, situant-se per sota dels $95.
2: També us expliquem que l'exèrcit israel ha emès un ordre de desplaçament forçós a la ciutat libanesa de Tir, malgrat l'alto el foc.
25: Se suma l'ordre d'evacuació de Nabatí, amb dues afecten a zones encara més àmplies de les quals Tel Aviv vol alliberar de la presència de Hezbollah. Els intents diplomàtics per a resoldre el conflicte no prosperen. A les darreres hores, els atacs israelians han assassinat dues persones al Líban. La xifra total s'apropa al miler des que va entrar en vigor l'alto el foc.
2: Hamas ha confirmat la mort del líder del seu braç armat en un bombardeig israelià sobre la ciutat de Gaza.
25: També ho ha confirmat el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, menys de dues setmanes després d'assassinar el seu antecessor. Ja són quatre els comandants del braç militar del grup islamista. Durant l'atac de l'exèrcit hebreu haurien mort altres sis persones. Milers han assistit al seu funeral, que ha coincidit amb la celebració més important de l'islam, el Eid al-Adha.
2: Precisament, més de 1.800 milions de musulmans arreu del món commemoren aquest dimecres aquesta celebració, Festa del Sacrifici.
25: A l'Aràbia Saudita, epicentre espiritual de l'islam i destinació de milions de fidels durant la peregrinació a la Meca, les celebracions han començat al matí amb la pregària de l'Eid al-Adha. Al-Ataka hadithul ghashiyah. Celebrada uns 20 minuts després de la sortida del sol, seguida d'un breu sermó religiós. Al Marroc, el rei Mohamed VI ha indultat 1.300 presos amb motiu de la festivitat.
2: I també pendents d'Uganda, que ha tancat la frontera amb la República Democràtica del Congo, epicentre del nou brot d'Ebola.
25: Una decisió en vigor durant 4 setmanes després que els contagis a Uganda hagin augmentat a 7 i que s'assumen als 900 casos sospitosos enregistrats per l'Organització Mundial de la Salut. Farhan Haq, portaveu del director general de l'OMS, ha lamentat que la seva feina continua obstaculitzada per la violència i l'accés limitat a algunes de les comunitats més difícils d'arribar.
2: També fem un apunt a aquesta hora de tribunals perquè el Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller d'Interior i diputat d'Esquerra Republicana Joan Ignasi Elena per un presumpte delicte de prevaricació relacionat amb contractes públics de l'Ajuntament d'Altafulla. Què més en sabem? Rosa Quillet, bon vespre.
10: Bon vespre, doncs sabem que la causa també afecta l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, i l'exalcalde del municipi i actual diputat de Sumar, Félix Alonso. Segons el tribunal, entre 2017 i 2019 es van fragmentar contractes menors per adjudicar-los directament, sense concurs públic, a Sinergia i d'AM, una consultora vinculada a Joan Ignasi Elena i Joan Herrera, que ha reiterat en declaracions a l'entrellat de Ràdio 4 que no veu delicte en aquestes accions que, diu, es van produir quan ell ja no formava part de l'empresa.
13: Des del meu punt de vista, jo crec que estem en un moment en què tot es posa en tela de judici i això també, des del meu punt de vista, ja et dic que jo crec que no hi ha objecte, però és la meva apreciació. En tot cas, en el meu cas, sí que ets a dir que l'objecte d'investigació es produeix quan jo no hi soc.
10: El cas va començar al jutjat número 4 del Vendrell i ara l'assumeix la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia perquè Joan Ignasi Elena és aforat com a diputat al Parlament.
2: Gràcies, i també us ho explicàvem en titulars. El ple del Tribunal Constitucional ha anul·lat part de la llei catalana contra la pobresa energètica perquè considera que la Generalitat va anar més enllà de les seves competències. Laura Monill, bon vespre.
14: Bon vespre. Sí, la norma, recordem, impedia que les companyies poguessin tallar la llum o el gas a famílies vulnerables mentre els serveis socials no emetessin un informe. Ara, el Constitucional diu que aquesta protecció xoca amb la legislació estatal que ja regula com s'han de protegir els consumidors vulnerables a través de mecanismes com el bo social energètic. Segons la sentència, l'Estat té la competència per fixar unes mateixes regles a tota Espanya sobre quan es pot suspendre el subministrament per impagament. 1.500.000 de persones a Catalunya pateixen dificultats per mantenir la llar a una temperatura adequada.
2: Edició Vespre. Parlem d'hipoteques perquè el mercat immobiliari continua disparat a Catalunya. Per primera vegada s'han signat més de 8.600 hipoteques en un mes de març de 2000 des del 2010, el que suposa un augment del 15%. L'import mitjà es dispara un 7% fins als 187.000 euros i l'interès mitjà cau al 2,84, el més baix des del passat mes d'octubre. A Espanya, la signatura d'aquests préstecs ha crescut un 9% en el tercer mes de l'any fins fregar les 47.000 operacions. És la xifra més alta al mes de març dels últims 16 anys. I en aquest context de crisi d'habitatge també es disparen les donacions entre familiars a màxims històrics de Catalunya, una via que es consolida amb un creixement superior al 20%. Climent Sabater.
16: Segons les dades dels notaris catalans, l'any passat les donacions es van disparar un 22%, el doble que el conjunt d'Espanya, fins fregar les 23.000, i la tendència es manté al primer trimestre, quan el creixement de les donacions torna a superar el 20% i ja se n'han signat més de 6.000. La vicedegana dels notaris, Raquel Iglesias, cita la dificultat d'accedir a un habitatge com la principal raó de l'increment.
17: Responen molt a la voluntat d'ajudar el fill o el familiar que vol adquirir un habitatge i potser està tenint problemes i una opció és la donació tant de diners per adquirir com del propi habitatge.
16: L'augment de donacions coincideix amb el màxim històric de testaments a Catalunya. El 2025 es van autoritzar 144.000 i de lleuger descens de les herències del 2%, amb 60.000 adjudicades.
2: I amb aquests dies de temperatures pròpies al mes de juliol, davant aquesta situació, l'àrea metropolitana de Barcelona estén a partir d'aquest any la xarxa de refugis a tots els 36 municipis metropolitans. Fins ara només en tenia 32, Maria Huguet.
18: Com a novetat, enguany una cinquantena d'establiments de comerç local i d'atenció al públic es convertiran també en refugis climàtics. Ho explica en Guille López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
19: Hi ha una senyalítica a l'entrada que els identifica com a refugi climàtic i ells, per part seva, tenen el compromís de disposar d'un espai per seure i alhora els estem oferint una petita formació perquè sàpiguen com actuar en cas, per exemple, que una persona tingui un atac de calor i doncs, quin procediment han de seguir.
18: L'àrea metropolitana també ha posat en marxa un cercador d'itineraris frescos, una aplicació web per moure'ns caminant per la ciutat per les rutes més fresques.
2: L'amor també deixa rastre, és el lema de la 46a edició del Festival de Torroella de Montgrí. Agnès Batlle.
20: Una 46a edició que inaugurarà el 31 de juliol avançant la celebració del bicentenari de la mort de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota direcció del bielorrus Vitali Aleksenok. La directora del festival, Montse Faura, deixa clar que el programa va molt més enllà que una successió de concerts.
21: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas d'Arvo Pärt, perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
20: Un homenatge a Pau Casals amb la Simfònica del Vallès i Pablo Fernández al violoncel, el debut d'un dels pianistes més sublims del moment, Daniil Trifonov, amb la Mahler Chamber Orchestra i Daniel Harding a la direcció, o la hibridació d'arts escèniques a un colofó final amb un carnaval barroc que transportarà la festa i l'esplendor grotesca de la Venècia de finals del segle XVII amb acròbates, malabaristes, mims i música barroca i comèdia de l'arte. Continua la col·laboració amb l'Inedi, creixent amb més documentals musicals de 6 passa 12 amb retrospectiva a Frank Schaeffer i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà.
2: Doncs amb la música clàssica com a espai de persistència i de memòria, amb propostes que van del renaixement a la creació contemporània, posem el punt i final a l'edició Vespre. Toni, tot teu.
1: Molt bé, gràcies, Andreu. Senyores, senyors, passen 3 minuts de 2/4 de 8, déu-n'hi-do, la qüestió de les temperatures. De seguida farem un recorregut per Europa perquè estem vivint una situació realment insòlita. Ara ens ho explicaven a l'edició Vespre. Acabem de veure també un Cairo en què s'esperen temperatures de fins a 38 graus de cara a aquest dijous. Què és el que està passant? És normal? No és normal? Ara li preguntarem de seguida a Jordi Soler, investigador en canvi climàtic, transició energètica i complexitat a l'Institut de Ciències del Mar del CSIC. Això serà de seguida, però ja saben vostès que el primer que fem tots els dies aquí al Pla B és parlar d'esports.
22: Esports.
1: És una setmana molt potent des de l'àmbit esportiu. Ara de seguida tindrem l'oportunitat de saludar el Frank Robert, perquè no sé si vostès se n'adonen, però estem realment
0: amb un adéu rere un altre adéu. Frank, què tal? Bon vespre.
3: Bon vespre, Toni.
0: És que anem a comiat diari a Can Barça. Ahir, Alexia Putellas anunciava que deixa el femení i aquesta tarda la secció de bàsquet blaugrana confirmant l'adéu finalment de Xavi Pasqual.
3: Sí, sembla que és l'hora dels adéus al Barcelona. La marxa de Xavi Pasqual era un secret a veus i per evitar més rumorologia i a la vegada per afavorir l'equip de cara al playoff pel títol de la Lliga CB, el Barça ha emès un comunicat explicant que plegarà quan acabi la temporada abonant la clàusula de sortida d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador de la secció, que va arrencar el novembre passat i havia de finalitzar l'any 2028, i demà, a 11:45 del matí, donarà explicacions en roda de premsa, segurament justificarà l'adeu exposant que vol treballar a un club amb més poder econòmic per fitxar. Per tant, tot apunta que Pasqual signarà amb el Dubai Basketball i de retruc es convertirà en un dels tècnics més ben pagats de la història. Ara mateix hi ha damunt la taula els noms d'Ivon Navarro, Vasilis Spanoulis i Zeljko Obradovic per substituir-lo, i per cert, qui també apunta a deixar el conjunt blaugrana a final de curs serà el director general Joan Carles Navarro.
0: I la cosa no es queda aquí. El comiat institucional d'Alexia Putellas s'ha celebrat al migdia al Camp Nou i aquest vespre la capitana del Barça femení, Frank, s'acomiada de l'afició culer a l'estadi Johan Cruyff.
3: Alexia Putellas està disputant l'últim partit a casa amb la samarreta del Barcelona, el número 508 de la seva carrera, en el marc de la penúltima jornada de la Lliga F contra la Reial Societat, i quan finalitzi dirà adéu als i les culers que l'han vist créixer durant 14 temporades fins a convertir-se en la reina d'aquest esport. El duel ha arrencat a les 7 del vespre i, tot i que cap dels dos equips s'hi juga res, té una connotació emocional forta, així que anem cap al Johan Cruyff, on hi tenim el Dani Esclusa. Bona tarda, Dani. Imagino que les 6.000 persones que hi ha a l'estadi han corejat diverses vegades el nom d'Alexia, oi?
4: Doncs sí, la veritat és que l'han corejat. El que coregen ara mateix és el d'Aitana, que acaba de marcar el segon gol pel Barça. El resultat era de 1-1. Ara Aitana acaba de posar un altre cop per davant el Barça amb aquest gol després d'una gran triangulació per la banda esquerra. A part d'això, com dèiem, avui el futbol pràcticament que queda en un segon pla. El més important és la festa que s'està vivint en aquest comiat d'Alexia Putellas, la capitana que, com bé deies, va anunciar ahir que deixaria el Barça a final de temporada. Ha estat la gran protagonista abans de començar el partit, ho està sent ara mateix també durant tot l'enfrontament, amb un públic que vibra cada vegada que toca la pilota, i ho serà, com deies, i encara més si cap, quan finalitzin els 90 minuts reglamentaris, serà aleshores quan la capitana, juntament amb el tècnic Pere Romeu, es dirigeixin a l'afició en el que serà d'ací l'últim adeu de la llegenda del Futbol Club Barcelona. A part, és un homenatge també per tot l'equip, que recordem ho ha guanyat tot aquesta temporada, i també el possible homenatge per altres jugadores que, tot i que no és oficial, és molt probable que van donin al club a final d'aquesta temporada, com poden ser Ona Batlle o Mapi León, o també Marta Torrejón. Com dèiem, el partit ara mateix és 2-1, minut 35 de partit, també en festiu al Johan Cruyff, Barça 2, Reial Societat 1.
3: Moltes gràcies, Dani.
4: Gràcies.
3: Doncs efectivament, quan acabi el partit, Alexia Putellas es dirigirà a l'afició culer i s'emocionarà tant o més que aquest matí el comiat institucional del Camp Nou, acompanyada dels 38 títols, les dues pilotes d'or, les seves companyes, el president electe Joan Laporta i el president en funcions Rafa Juste.
5: Ahir va ser un dia molt emotiu. Bueno, tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. I ara estic... Ahir sentia un buit gegant, o sigui, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor.
3: Alexia deixa el club de la seva vida amb 32 anys i no ha volgut desvetllar si continuarà la seva carrera a la Lliga Anglesa o a la dels Estats Units.
5: Evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició.
0: I encara en futbol. A les 9 del vespre, el Rayo Vallecano disputa una final europea per primera vegada en 102 anys d'història.
3: El conjunt madrileny no és el favorit per aixecar la Conference League, la tercera competició continental, perquè jugarà les garrofes amb el Crystal Palace de la Lliga Anglesa, un equip que tampoc mai no ha guanyat un títol europeu i que actualment compta amb un valor de mercat de 542 milions d'euros pels 107 del Rayo Vallecano. En qualsevol cas, els d'Íñigo Pérez tindran el suport d'uns 12.000 seguidors al Red Bull Arena de Leipzig, on esperen donar la campanada i a la vegada aconseguir un bitllet per disputar l'Europa League la propera temporada. Fem un últim apunt de futbol per explicar-vos que Florentino Pérez està presentant la seva candidatura a les eleccions del Real Madrid i ha demostrat que té ganes de brega amb l'altre candidat, Enrique Riquelme.
6: Por eso he convocado estas elecciones. Y ahora que ya hay candidato alternativo, lo entendemos todo. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón.
3: I acabem els esports amb una final inèdita de l'Eurocup femenina de waterpolo. A 8:45 del vespre, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta juguen el partit d'anada, la tornada es disputarà el 3 de juny i qui aixequi el títol estrenarà el seu palmarès continental.
0: Són els esports, amb el Frank Robert. Que vagi bé, Frank, fins demà.
3: Que vagi bé, fins demà.
0: Ara 20 minuts i les 8 del vespre. L'altre dia algú explicava que dilluns a Lleida havien posat la calefacció i dimecres l'aire condicionat. I és una mica la sensació que tenim tots i totes, eh? Ja no només a Lleida, a tot Catalunya en aquests moments. Fa una estona vèiem un titular a la televisió que tenint en compte que estem a dimecres 27 de maig, no toca. 38 graus, eh? S'esperen 38 graus aquest dijous. Dani Guillem, què tal, Dani? Bon vespre.
7: Què tal, bon vespre?
0: És brutal, eh? Les temperatures que estem tenint aquests dies, eh?
7: No toca allò de...

0: superado los 30 grados. El mes de mayo está a punto de acabar y no se han batido nuevas marcas. Según el Servicio Meteorológico Alemán, el récord de temperatura máxima en mayo, que es de 36,6 grados y se alcanzó en 1922, hace más de 100 años, no se va a superar este año. O sea que, bueno, la ola de calor aquí ya ha alcanzado su punto álgido y hasta finales de semana aún son posibles temperaturas cercanas a los 33 grados, sobre todo, como digo, en el sur del país, pero alertas ninguna, y menos en el norte.
1: No quiero darte yo malas noticias, pero yo he leído que vuelven las altas temperaturas a Berlín. Espero que seas tú quien tenga razón, porque no tengo ningún deseo de que lo paséis mal. Oye, alguien me estaba preguntando por aquí, ¿cómo es que no hay aire acondicionado? Nos lo contaba Antonio desde París, también ahí en Berlín. Es que no ha hecho falta durante muchos años el aire acondicionado, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Bueno, lo que decías de que se esperan temperaturas altas en Berlín, lo que dice el servicio meteorológico es que viene un frente frío de Escandinavia, y en el norte y en el este va a haber como un pequeño alivio. O sea, que en el sur puede superar los 30 grados, pero en el norte y el este tenemos ese pequeño alivio, y además pueden venir tormentas eléctricas, que sí que después de unos días de calor es muy típico aquí que caiga una buena tormenta. Pero lo que dices del aire acondicionado, claro, aquí los inviernos son muy duros, calefacción hay en todas partes, pero no se está habituado, ¿no?, a tener unas temperaturas tan altas como para disponer de aire acondicionado en las casas, ya digo, pero tampoco en el transporte público, y eso se nota cuando tú te subes a un metro, a un tranvía, es alucinante. Claro, los 20 y pico grados aquí ya supone mucho. Además, Berlín es una ciudad muy húmeda y entras como una especie de sauna.
1: Fíjate que esto que voy a decir, a algunos les puede parecer una broma, pero les aseguro a los oyentes de esta casa que hace unos cuantos años esto fue una noticia que salió efectivamente en todos los lugares, porque tampoco, precisamente por no estar acostumbrados, había mucha gente que no utilizaba desodorante. Y eso se tradujo en situaciones muy incómodas durante el verano en los transportes públicos, concretamente de Berlín, pero también de París, por ejemplo, ¿eh?
0: Sí, sí, todos experimentamos seguramente una escena de esas, y no solo en París, en Berlín, en Madrid, sin ir más lejos, también.
1: Pero eso ya es otra cosa, pero eso, Beatriz, es otra cosa, está motivado por otro tipo de cuestiones. Oye, muchas gracias, como siempre, un abrazo, ¿eh?
0: Un abrazo.
1: Hasta luego. Marxem a Londres y de seguida comentem tota la situació amb Jordi Solé. Guillem Bontux, ¿cómo estás, Guillem? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, buenas tardes.
1: Tampoco os libréis ahí del calor, ¿eh?
2: No, hoy nos ha dado un respiro, hoy no hemos llegado a los 30 grados. Parece mentira decir eso, ¿eh? En mayo en Londres, pero es verdad que tuvimos un lunes y un martes muy difícil. Ayer superó el termómetro los 35 grados en el oeste de Londres, es un récord absoluto. El anterior llevaba más de 80 años, 1944, era de 32,8. Uh-huh. Entonces la ha superado en más de 2 puntos. Pero no solo se ha superado aquí, ¿eh? Los registros han sido... se han pulverizado en Escocia, en Gales, también en Irlanda del Norte, en Irlanda, y tuvimos, no hablaba antes de noche tropical en Rennes, pues también nosotros tuvimos aquí entre el lunes y el martes esa noche tropical con el termómetro que en Londres no llegó a bajar por debajo de los 20 grados y bueno, pues se ha notado, a pesar de abrir las ventanas, parecía... Ha sido una noche difícil, digamos.
1: Claro. Ha pasado en el Reino Unido un poco lo mismo que nos contaba Antonio desde París, ¿no? Que se han atribuido al calor al menos 6 muertes, no tanto por golpes de calor como por incidentes acuáticos, ¿no?
2: Eso es, eso es. Bueno, se ha dado la casualidad aquí que esta ola de calor ha llegado en medio de las vacaciones escolares e incluso el lunes con un día festivo en todo el país. Es decir, que lo que ha habido en estos días ha sido una invasión de las playas, de los lagos, de los ríos, porque la gente pues ha aprovechado para buscar el frescor donde estaba en el agua, y entonces claro, hemos tenido varios accidentes, como tú decías, 6 personas que han muerto, entre ellas 5 adolescentes, y el mensaje de las autoridades casi se ha centrado más en estas últimas horas en eso, en tener mucho cuidado a la hora de entrar en el agua, porque el agua es muy frío. Y entonces el contraste con la temperatura de fuera es lo que ha provocado estos accidentes. Pero, por otra parte, lo que ha permitido el hecho de estar en vacaciones escolares sin cole, menos movimientos, menos actividad económica, ha sido pues evitar grandes aglomeraciones en los transportes públicos. Lo comentaba Bea en Berlín, y aquí es un horror también cuando el calor, el metro de Londres o los autobuses, los double-deckers que tanto nos gustan, pero cuando hay calor pues no hay ningún tipo de ventilación y es muy, muy desagradable.
1: Insoportable, claro. Guillaume, un abrazo fuerte, ánimo. Cuando te vengas para acá te invitamos a una horchata o un granizado o lo que tú quieras, ¿vale?
2: Todo me vale.
1: Me imagino que sí. Un abrazo fuerte, cuídate mucho.
2: Hasta luego.
1: Hasta luego. Professor Solé, quina radiografia, no?, acabem de fer ara mateix de la situació a Europa?
3: Sí, sí, és, a veure, és típic de qüestions que, o sigui, de situacions que no són comuns, que són molt poc freqüents, perquè és el que estan dient, aquestes temperatures s'assolien doncs, cada 40-50 anys. I cal dir també que aquestes temperatures, quan hi havia fenòmens d'aquest tipus, quan hi han hagut fenòmens d'aquest tipus, estàvem com molt més localitzats geogràficament. Uh-huh. Ara el que tenim és que estan afectant a grans àrees comparades amb com afectaven abans, perquè el fenomen hi ha, diguem-ne, una modificació dels patrons atmosfèrics a gran escala. I això fa doncs, que aquests fenòmens siguin molt més amplis. Recordem que Europa és el que es coneix com un hotspot del canvi climàtic. Uh-huh. És a dir, la temperatura a Europa està per sobre, uns 3,4 graus, respecte a la preindustrial, mentre que la mitjana global és 1,4 graus. Val? El que està passant també aquí és que tenim una situació amb més aquests vents extrems, o sigui, pensem que estem parlant de temperatures que estan més de 10 graus per sobre del que seria la mitjana mensual. Yeah. Val? Per tant, és una intensitat molt, molt poc freqüent, molt extraordinària.
1: Déu-n'hi-do. I que serà cada vegada més habitual, des del seu punt de vista, professor?
3: Això no ho dic jo, això ho diu l'IPCC, el Panell de Nacions Unides pel Canvi Climàtic, que aquests events extrems, és a dir, el canvi climàtic no provoca això és un fenomen meteorològic. El que fa és proporcionar o dona les condicions perquè aquests events siguin més freqüents i més intensos. I el que diuen els models, precisament, les projeccions del canvi climàtic, és que sí, que això se donarà cada vegada de manera més recurrent amb fenòmens que això són més intensos cada cop.
1: De fet, és una anècdota, eh? Però el fet de que a mitja Europa tot això agafi sense aire condicionat implica, d'alguna manera, la rapidesa amb la que estan canviant les coses, no?
3: Sí, i de fet això és una de les altres qüestions que també la comunitat científica, en principi, si mirem publicacions o quin era l'estat del coneixement fa 20 anys, eren molt més conservadors en la rapidesa d'aquests fenòmens. Mentre que ara ja hi ha un consens científic en què això es dona de manera molt més ràpida, és a dir, que en les properes dècades aquests canvis es donaran de manera molt, molt, molt més ràpida.
1: Fixi's, ara mateix hi ha un Cairo en el 24 Hores de Televisió Espanyola, Fira del Llibre de Lisboa, obre les seves portes enmig d'una calor insuportable. Saps que ho tenim per tot arreu? També a Itàlia avui s'han assolit unes temperatures altíssimes i en algunes ciutats italianes on s'ha prohibit l'activitat laboral a l'aire lliure des de les 12 del migdia, crec que és fins a les 4 de la tarda. En fi, una situació que ens hauria de fer pensar, certament, perquè més evidències no podem tenir. Professor, sempre un plaer saludar-lo, com sempre. Moltíssimes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
3: Bon vespre.
1: El Dani Guillem no acabava d'entendre'l perquè no hi havia aire condicionat ni a París ni a Berlín, em deies, no?
4: Jo he flipat, perquè si realment no ho desconeixia. I he al·lucinat i he recordat que quan jo era petit, a Andalusia, no hi havia calefacció.
1: Clar.
4: Els pisos d'Andalusia no tenien calefacció perquè hi havia un clima tan estable. El meu avi, Andalusia, no tenia calefacció en el pis, perquè no era impensable. Vull dir, allà hi havia un clima més calent que la resta de la península tot l'any, i a l'estiu et mories de calor, però vull dir, l'hivern era suportable sense necessitat de tenir un sistema de calefacció.
1: Miguel Ángel Ochoa, què tal? Miguel Ángel, com estàs?
5: Sí, ben, gràcies.
1: Bon vespre, eh?
5: Passant-lo calor.
1: Com tothom. Quina fotografia que hem de rebre de tres ciutats diferents, Londres, París, Berlín, déu-n'hi-do la situació, eh?
5: Al final, sobretot estas ciudades que no están acostumbradas, pues lo sufren un poco más que nosotros. Nosotros pues estamos más acostumbrados, pero es como cuando viene aquí una ola de frío y se nos congela, y dice, ¿cómo se los congela y a nosotros no? Claro, porque la falta de costumbre y que las administraciones no toman en conciencia esto que viene rápido, pero llevamos años hablando del cambio climático, ¿eh? Y sí, al final poner un aire acondicionado en una casa son una hora y media, dos, quiero decir. Es verdad que una flota de autobuses autobuses se cambia mucho más tarde, pero que empezamos a hacer cosas lento, porque deberíamos ser más, algo más rápido.
1: Rosa Suriñán, ¿com estàs, Rosa? Bon vespre.
6: Bon vespre.
1: Benvinguda, com sempre. Tot en marxa, també a nivell d'Ajuntament de Barcelona, ara ho explicàvem als serveis informatius, ens hem hagut de posar les piles abans que mai, però hi ha molta gent patint la calor, eh?
6: Sí, és que, de fet, ara que parlàveu d'això dels sistemes, diguéssim, de climatització, etc., amb el que falla les ciutats en general és amb el sistema d'adaptació que tenim al canvi climàtic. I aquí és on fallem en general, perquè el que ens porta és que, o sigui, aquesta emergència climàtica, bàsicament, ja no és una preocupació, una crisi ambiental, és que és una crisi social i una crisi de salut. Clar. Que fa que les diferències encara siguin més grosses d'aquelles persones, o sigui, que poden tenir capacitat de rehabilitar un habitatge, de posar-hi, doncs, un sistema, diguéssim, ja sigui calefacció, ja sigui aire condicionat, etcètera, amb aquelles persones que no. I, per tant, s'ha de pensar des d'aquesta manera col·lectiva. Quan parlem d'espais climàtics a la ciutat, refugis climàtics, etc., és per abordar aquesta banda social i la banda de salut pública.
1: Clar.
6: Perquè la gent mor a Barcelona. Em sembla que eren xifres que arribaven a 300 persones amb el que era temporada de primavera-tardor l'any passat, que o eren morts prematures o morts degudes a la calor, però que havien sigut condicionades a les onades de calor.
1: Déu-n'hi-do, quina situació. Meritxell Cabezón, com estàs, Meritxell?
7: Bona tarda, Toni.
1: Patint la calor o no?
7: Patint la calor, com tothom, que ha vingut de cop. Sí, sí, és horrorós, això. I estic plenament d'acord amb el que comentava la Rosa. O sigui, tenim un problema molt greu, sobretot amb l'adaptació, però també amb la manera com estan dissenyades les ciutats. O sigui, la falta de zones verdes i l'asfalt, tal com està, els arbres, els plataners, o sigui, realment jo crec que tot això ens hauria de portar, més enllà de les polítiques que puguem fer de prevenció de canvi climàtic i d'assumpció d'aquesta variació de temperatures, sobre quin model de ciutats és cap a on hem d'anar precisament també per ajudar a pal·liar els efectes del canvi climàtic.
1: Oriol, què tal, Oriol?
8: Molt bé, escoltant-vos atentament.
1: He fet una radiografia, hem connectat amb Londres, hem connectat amb París, ho he sentit.
8: Ho he sentit, sí.
1: I déu-n'hi-do com estan patint allà, també, eh?
8: Bé, fa calor. Jo vinc d'estar uns dies a Amsterdam i feia un mes d'agost magnífic. Però ha estat un mes d'agost brutal, eh?
1: Ja, feia un mes d'agost magnífic.
8: No, ha estat magnífic.
1: Sí, eh?
8: A veure, per intentar no repetir ben bé el que heu dit, evidentment, la crisi del canvi climàtic és una evidència, que encara hi hagi negacionistes avui del canvi climàtic és una cosa realment sorprenent. Entre altres coses, perquè la qüestió no és si l'hem provocat o no l'hem provocat. És a dir, el canvi climàtic hi és i la nostra activitat l'agreuja. Deixem-ho així. Aleshores, a partir d'aquí, què hem de fer? Evidentment, les ciutats no estan preparades. N'hi ha que estan preparades pel fred perquè tenen de climes freds, n'hi ha que estan més preparades per la calor perquè la calor hi és habitual, però jo no crec que la solució sigui posar aires condicionats. Posar aires condicionats només agreujarà el problema. Això no vol dir que no s'hagin de posar per fer habitables els espais.
1: Clar,
8: però
1: clar.
8: No ens confonguem. O sigui, hi ha un problema que és estructural. Llavors, com podem atacar el problema estructural? Crec que hauríem de fer tot el possible perquè allò que en diem la transició energètica, el pas a un model econòmic i social que sigui molt més sostenible des del punt de vista del medi ambient, sigui un fet. I no hi ha excuses. És a dir, jo no ho sé, jo de vegades, com que no tinc responsabilitats públiques, puc dir coses molt alegres, no? Però jo el que faria simplement és retirar la benzina, retirar el gasoil. S'ha acabat. A més, aquí hi ha un problema ara, perquè no ens el deixen comprar o ens el volen vendre molt car, perquè hi ha una guerra, no sé què. Retirem-lo i espavilem-nos a treballar sense. Ens en sortirem. Doncs el que es tracta és de trobar les maneres de fer les coses millor. Que són, n'hi haurà que seran difícils. Bé, d'acord, però és que no fer-ho tindrà uns efectes molt pitjors.
1: Aquest partit seria interessant. El partit de la gent que no té responsabilitats institucionals i que pot dir el que vol i que no vol tenir-ne, tampoc. No? Perquè
6: està,
1: la
6: que... està bé que es diguin aquestes coses.
8: No,
6: home, està bé.
8: Això de no voler tenir-ne, jo no ho he dit. Jo dic que ara no tinc i passar.
9: Això no ho diu Oriol, que t'estàs postulant.
8: Jo puc parlar amb molta llibertat. No,
1: el que passa, Oriol, però després et perseguirà
8: a
1: la maroteca, no? Ho dic per això, aleshores ho has de tenir en compte. Però no, si vols tenir-ne, que és lícit...
8: Però he fet la puntualització perquè la maroteca llavors no em desmentirà.
1: Tens tota la raó. Senyores, senyors, passen uns segons de les 8 en punt del vespre Mirin, malgrat fa molta calor, hem agraït una mica parlar sobre tota aquesta situació que ens ha ajudat a desviar-nos una mica dels temes dels que no parem de parlar. Corrupció, investigacions judicials, ara en parlarem, lògicament, dins el nostre temps informatiu i el nostre temps de tertúlia. Però han sentit els senyals horaris, les 8 i un minut. Ja amb nosaltres, Laura Monill. Com estàs, Laura? Bon vespre.
10: Bon vespre, Toni.
1: Estàvem pendents de la reunió amb Educació. Ha acabat ja o no?
10: Ha acabat i, de nou, ha acabat sense acord. En plena jornada, com deies, també de mobilitzacions del sector educatiu. Els sindicats asseguren que s'han apropat posicions pel que fa a la matèria salarial, però consideren insuficient la proposta del departament. Plantegen una pujada de 340 euros mensuals en 3 anys, mentre els representants dels docents la volen elevar fins als 460. A més, reclamen un document per escrit sobre l'escola inclusiva, un dels principals punts de desacord. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
11: Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta, doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
10: Des del departament diuen que necessiten més temps per analitzar les demandes i les dues parts s'han emplaçat a una nova reunió aquest dijous al migdia. Més mobilitzacions, perquè centenars de persones s'han concentrat davant la seu de Nissan a l'Hospitalet de Llobregat en protesta a l'ERO anunciat per la multinacional japonesa que planteja l'acomiadament de més de 200 persones a Catalunya. Joan Seixas.
12: Tot per continuar protestant per una mesura que suposaria l'acomiadament de prop del 40% dels treballadors i que afecta a les tres plantes de Catalunya, a la Zona Franca i al Prat del Llobregat. Els sindicats titllen aquest ERO d'injustificable. Mònica Figueres, de Comissions Obreres, i Juan Carlos Yepes, d'UGT.
13: Fins que no ens quedi clar que realment aquí sobra gent i que aquest centre de recanvi s'ha de tancar, nosaltres no acceptarem capere o capero.
14: La mateixa empresa està encarregant de treure'ns feina aquí, donar-les a un altre lloc perquè feina allà, i ara vol justificar el tancament del centre.
12: És per això que els treballadors ja preparen una nova jornada de protestes de cara a la setmana vinent, on també es reuniran amb el Departament de Treball.
10: I de l'exterior, l'exèrcit d'Israel ha emès una nova ordre de desplaçament forçós al Líban. Ho ha anunciat a X, antic Twitter, el portaveu militar israelià. Que diu que aconsellen als residents al sud del Líban evacuar cap al nord del riu Zarani, ja que totes les zones, diu, al sud del riu es consideren zones de combat, segons ha explicat. És la segona ordre d'expulsió massiva publicada aquest dimecres per l'exèrcit d'Israel, després d'una primera contra la ciutat de Tir, d'uns 200.000 habitants, dues hores abans que Israel comencés a bombardejar-la. I abans d'acabar, Toni, hem de fer un cop d'ull a la informació esportiva perquè la capitana del Barça femení, Alexia Putellas, està disputant l'últim partit a casa amb la samarreta blaugrana en el marc de la penúltima jornada de la Lliga F contra la Reial Societat. Al descans guanyen les de Pere Romeu per 2-1 i quan acabi Alexia prendrà la paraula sobre la gespa per acomiadar-se de l'afició culer que durant 14 temporades l'ha vist créixer fins a convertir-se en una gran figura d'aquest esport.
1: Molt bé. Laura Monell, moltes gràcies, com sempre. Fins després.
10: A tu, fins ara.
1: 8 i 4 minuts. Actualitzem ràpidament informació. Jo ho dèiem, que s'esperen aquest dijous temperatures que fins i tot arribin als 38 graus a Catalunya. Anem a parlar amb una mica més de coneixement de causa des de la EMET. Ens explica la previsió del temps. Noelia García, bona tarda, Noelia.
15: Bona tarda. Demà dijous a Catalunya pugen les temperatures a tot el territori, però de forma més notable a l'interior. S'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any i serà un dia amb calor. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. I ara parlem del trànsit. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. En aquest moment ja va millorant ràpidament el trànsit a la majoria de punts, després d'una tarda complicada. Ara el que queda, per exemple, és un tram d'aturades a la C-65, a l'altura de Quart, a causa d'un accident que hi ha hagut. De moment, aturades en els dos sentits de la marxa, en aquest punt de la via. I ja pel que fa al volum de trànsit, ens queda sobretot destacar la Pota Nord, la B20, amb aturades entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat, i la Ronda Litoral, encara amb retencions entre el Fòrum i la Barceloneta per un accident en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda, Eduard, les 8 i 5 minuts.
17: Tots els marroquins roben.
18: Ens treuen treballs.
19: Com a trans, et veuen com un monstre.
20: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
21: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
22: Una soledat, la gent gran.
23: Són gent que roben.
24: Paràsit. Marimacho.
25: Existir solo.
26: Terroristes.
27: Menjar plata.
28: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
29: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
30: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Avui comentem l'actualitat al Pla B de Ràdio 4 amb el periodista Dani Guillem, amb Rosa Soninyac, regidora d'Esquerra Republicana a Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, Miquel Ángel Ochoa, vicesecretari del Partit Popular a Barcelona, Meritxell Cabezón, coordinadora dels serveis d'atenció a les víctimes de violències masclistes de Santa Coloma de Gramenet i exmembre del grup socialista al Congrés dels Diputats, i Oriol Izquierdo, professor de Literatura i Humanitats a la Ramon Llull i exdirector de la Institució de les Lletres Catalanes. Avui ens hem despertat amb aquesta nova operació de la UCO, ha entrat a Ferraz dins el mar de l'operació a la que anomenaven la fontanera del Partit Socialista, Leire Díaz, buscant més informació. Encara fa una estona encara estaven allà buscant aquests documents, aquests papers. No és l'única qüestió que tenim d'entrada. Ja saben que tot això ha agafat a Pedro Sánchez avui a Roma, on s'ha entrevistat amb el papa Lleó XIV, però en qualsevol cas a la roda de premsa posterior a aquesta visita se n'ha parlat poc del que ha estat la trobada entre ambdós personatges, en el sentit en el que lògicament tothom volia saber què pensava Pedro Sánchez. El que ha vingut a dir, bastant fàcil de resumir, col·laboraran del tot amb la justícia, suport total a José Luis Rodríguez Zapatero un cop estudiat el sumari, diu que no veu motius per canviar d'actitud i finalment no hi haurà avançament electoral. Dani Guillem, déu-n'hi-do els dies que estem tenint, eh?
4: Doncs sí. I jo fa dies que llegeixo molt. No he llegit el sumari, no he tingut temps de llegir el sumari, però llegeixo moltes informacions i tinc més preguntes que respostes. I portem ja més d'una setmana i tinc moltes preguntes. Tinc preguntes que és que, de moment, com pot ser que al sumari no hi hagi una vinculació directa de Zapatero en cap de les accions a les que se li atribueix en l'auto del jutge? Tinc preguntes que per què hi ha catedràtics de justícia que estan sortint dient que aquest auto d'aquest jutge fa asseveracions que segurament posen en dubte la presumpció d'innocència. També tinc la pregunta de què feia Núñez Feijó en una reunió privada amb un grup de fiscals parlant en privat i on, segons informacions de la cadena SER, li van dir que ells volien que fos el pròxim president del govern espanyol. També tinc les preguntes de com és que el Partit Popular té informació, en aquest cas de la imputació de Zapatero i de l'entrada avui de la UCO a la seu de Ferraz, abans que la tinguem els propis ciutadans a través de mitjans de comunicació i abans de que la tinguin els propis afectats. I llavors tinc una pregunta. És casualitat el fet de lo que ha passat avui i que ahir tornés a sortir José María Aznar a dir "quien pueda, que haga"? Tinc totes aquestes preguntes, però no tinc cap resposta.
1: Anava a donar-li primer la paraula a Meritxell Cabezón, però em sembla que li dona a Miguel Ángel Ochoa primer la Meritxell, no? Miguel Ángel, vinga. Meritxell, tu com estàs veient tot això?
7: Doncs jo amb molta cautela i amb moltes preguntes, també. Perquè la interlocutòria me la vaig llegir així en diagonal, perquè 80 pàgines és complicat de digerir i més treballant, no? Però sí que és cert que no és una interlocutòria normal a les que estem acostumats als advocats, o sigui, és una interlocutòria que atribueix directament en un inici d'una imputació unes actuacions molt concretes sense concretar la base fàctica ni tampoc la connexió a on s'estan emetent judicis de valor, a on hi ha molta valoració subjectiva, no tan objectiva, que és el que hauria d'haver-hi entre la interlocutòria judicial. I juntament amb tot el que ha manifestat el Dani, a mi no m'agrada la paraula, perquè no m'agrada la paraula, però tinc la sensació de que s'està obrint com una espècie de causa prospectiva de macros, investigacions a saco, a veure què trobem, sense tenir
0: l'objecte identificat, perquè quan tu obres una investigació judicial, tu el que no pots fer és obrir una causa general contra tothom. Tu obres una causa contra algú en algun moment determinat per un fet determinat. No una causa generalitzada a Matadegüello, a veure el que trobem, no? Per tant, sota el meu punt de vista, calma, respecte absolut a la presumpció d'innocència, i des del punt de vista tècnic i inclús polític, jo també em faig moltíssimes preguntes.
1: Ara sí, Miguel Ángel, ¿com estàs portant tot això? ¿Com estàs veient tu?
5: Yo, lo primero, y aunque nadie espere lo que voy a decir, yo hoy estoy triste por los militantes del Partido Socialista y por los millones de votantes del Partido Socialista que no entienden lo que está sucediendo y que no comprenden cómo hay una mafia corrupta dentro del Partido Sanchista, que nunca le llamaré socialista porque, como digo, yo soy un político de base y me molesta mucho cuando la gente habla mal del PP, como si todo lo del PP fuéramos delincuentes, pues cuando hablas mal de todo el Partido Socialista me niego a creerlo, lo diga Feijóo, lo diga Tellado, quien lo tenga que decir, yo no lo comparto, porque creo que la gran mayoría de militantes y la gran mayoría de concejales son bellísimas personas que hacen lo que quieren, por una idea equivocada bajo mi punto de vista, pero que lo intentan hacer el mejor. Dicho esto, o sea, a mí me sorprende que todo el mundo tenga una fe ciega a la presunción de inocencia, pero en la justicia no. De la justicia nos creamos dudas. Los fiscales, no sé qué hacía Feijóo, que era un fiscal que quiere que gobierne el PP. Bueno, pues lo que está claro que esto no es una cosa. Y se hace valoraciones, efectivamente, y se va a hacer una mucho más grande, que es el valor de las joyas que tenía Sánchez, el señor Zapatero en su casa, y que tendrán que explicarlo. Algunas valoraciones que ya están corriendo por ahí hablan de millones de euros. Algunas valoraciones. Dicho esto, estos son valoraciones. Que algún día algún perito que sabe bastante más de lo que estamos aquí tendrá que decir, y este hombre tendrá que explicar esos regalos de dónde sale, cómo puede ser que ahora tenga una imputación la gerente del Partido Socialista, la que dice el señor Sánchez, que todo lo hace perfecto, y tendrá que explicar cómo se han hecho auditorías, como decía el ministro Puentes, y no han detectado que se han colocado a prostitutas en empresas públicas con sueldo. Todo esto, los militantes socialistas y el resto de españoles no lo entendemos. Y no entendemos cómo el presidente Sánchez puede tener la desfachatez de seguir diciendo que esto no pasa nada y que llegaremos al 2007, como no entendemos cómo los partidos que apoyan, que ya no lo apoyan, pero que durante unos meses, unos años, han intentado sacar rédito con el apoyo al Partido Socialista, no dicen de hacer elecciones. O sea, la democracia está en peligro. Porque aquí cometemos un error, garrafal, todos los políticos, que es el tú más, el no lo creo, porque como afecta a mí, pues no lo creo. ¿Sabes lo que pasa a la gran mayoría de personas que no tenemos vinculación política o no tienen vinculación política, que escuchan radio porque al final hay una persona muy graciosa, pues también, que le interesa el cambio climático, pero a la política menos, que empieza a creer en todos los políticos? Dejan de creer. Y dejan de creer en todos los políticos, no solo en los chorizos, que deberíamos dejar de creer todos, porque chorizos, por desgracia, van a haber siempre. Y en todos los partidos. Pero ya no dejan de eso. ¿Y qué hacemos? Pues intentamos decir que todos somos iguales y yo me niego a creerlo. La gran mayoría de políticos son personas honradas que dejan muchas horas de su vida y de su familia para intentar mejorar las ciudades y los países, en este caso España. Y negar esto, y decir tú más, y tenemos preguntas que nadie nos va a contestar, las preguntas las va a contestar un juez en el juzgado. Y lo contestará esta semana a Ábalos y Koldo, y lo contestará al hermano de Sánchez, que le regalaron un puesto y se fue a Andorra, a Portugal para no pagar, y la mujer también habrá un juez, la mujer de Sánchez también habrá un juez que diga el qué, y cuando condenen, que algunos condenarán, ¿qué hacemos con estas afirmaciones de yo tengo dudas? Dudas civilinas, ¿eh? Porque claro, hay unos fiscales que se juntan, los fiscales claro que pueden decir que quieren... Si es que lo que está haciendo el Sánchez con este país, atacando a la policía, atacando a los fiscales, atacando a los jueces, todo es contraproducente. Es que esto es lo que está pasando.
1: Luego seguimos, sí, lo digo para dar, per donar oportunitats a tothom a dir la seva. Queden dues persones a parlar, el Dani vol intervenir després, Rosa, Oriol, i després el Dani, vinga.
2: Sí, jo començo a mirar ja gairebé des de l'indignació, una mica diria, perquè davant de totes aquestes preguntes que plantejava el Dani, o tu també, Meritxell, també en deies algunes, jo trobo faltar contundència del PSOE, contundència amb el que és la transparència, i per tant em miro tota aquesta situació des d'una indignació gairebé política, ja, en el punt on no estem. Perquè és evident que hi ha relats, o sigui, ara n'escoltàvem un, per exemple, tot aquest relat, doncs, que ens ve, diguéssim, del Partit Popular, i que a més és un relat que hi suma, doncs, que Espanya està en una situació catastròfica i, diguéssim, i el país s'ensorra, i que per tant, doncs, amb tota aquesta situació, el que fa, diguéssim, és doncs, vincular la ciutadania amb aquesta desafecció, i etcètera, etcètera. O sigui, és un relat, i és evident que tots aquests relats els hem de vincular als fets judicials que hi puguin haver, i que per tant hem d'estar a l'espera dels fets judicials que hi puguin haver. Però sí que em comença a... Són situacions que comencen ja a indignar quan no hi ha una contundència, vull tornar a sentir, no? O sigui, aquesta parsimònia de Sánchez de sortir amb aquesta normalitat institucional de qui no es convoquen eleccions i que col·laborarem i que no passa res, etc. Ostres, comença a ser una història que portem molt de temps sentint-la. I per tant, falta transparència i contundència en aquest sentit. Perquè és evident que no hi haurà unes eleccions ara, perquè no les pot convocar, perquè és el pitjor moment en hores baixes de poder-les convocar, però per tant la pregunta és fins quan pot aguantar, perquè potser quan torni a superar aquesta crisi que hi ha hagut ara, doncs potser ja serà el moment.
1: Oriol, sí.
8: Em toca a mi.
1: A veure,
8: intento ser molt esquemàtic i breu, però en fi, tinc tantes coses a dir, em sembla. Primer, és una vergonya que hi hagi tan poc respecte per la presumpció d'innocència. És a dir, que la presumpció d'innocència sigui un concepte que tothom el posa sobre la taula però que ningú el practica, començant per nosaltres. És a dir, no hauríem de parlar-ne. No hauríem de parlar-ne si creiem en la presumpció d'innocència, perquè parlant-ne ja estem prejutjant. Per tant, ara jo en parlaré. Però crec que hauríem de ser una mica més conseqüents tots. Aquesta és una primera qüestió. Si creiem en la presumpció d'innocència, practiquem-la. Si no, efectivament, la democràcia està en perill, perquè no en respectem les regles del joc més elementals, d'acord? Sembla ser que hi ha una, com en diuen, això interlocutòria, diu el jutge?
7: Sí.
8: Sembla ser, jo no hi entenc gens, jo no sóc advocat, però també intento escoltar i aprendre, i sentia fa uns dies l'Ernesto E. Kaiser, que ja sé que per alguns d'aquesta taula serà un sant baró i per d'altres serà el dimoni escuat, sentia l'Ernesto E. Kaiser dient és que el primer que hauríem de fer és explicar què és cada document o cada procés. I això que està fent aquest jutge és una simple investigació. I això què vol dir? Ell està construint un relat, permeteu-me que digui, de ficció, després potser tindrà raó, a partir d'uns indicis que ell descobreix i que intenta lligar. Jo crec que seria bo que quan es produeix aquesta fase dels processos judicials, aquesta fase fos estrictament secreta. Perquè si es fa pública, llavors la presumpció d'innocència ja no es pot practicar. Ja patim allò que també se'n diu ara, està tan de moda, la pena de telenotícies, no? Després igual resulta que tots tenen la culpa de tot i que tots han d'anar a la garjola i que hi vagin. Però d'entrada ho hem contaminat tot perquè ja hem prejutjat, ja hem decidit, ja exigim que caigui el govern i ja no sé quantes coses més. Segona qüestió. L'altra afirmació que sembla que és obligada a fer i que jo no faré és confiança en la justícia. Què punyeta confiança en la justícia? En quina justícia? La justícia espanyola, però ja la sabem quina és. És a dir, n'hi ha uns quants que hem estat víctimes de l'ofert directament o a través de les persones diguem que ens defensen i que fa molt de temps que diem què comporta l'ofert. Ara resulta que l'ofert s'està escampant. Quien puede hacer que haga. L'ofert es va fent extensiu no només els que defensàvem un projecte nou per aquest país, sinó els que, aquesta qüestió també és curiosa, els que han gosat parlar-ne amb nosaltres, perquè gairebé tots els que estan sent més mortificats per aquesta pena de telediari és gent que havia negociat, que s'havia assegut a la taula amb el president Puigdemont o que havia intentat establir diàleg amb l'independentisme. Deu ser casualitat, però és un fet, d'acord? Per tant, el lawfare existeix i la justícia a Espanya no és independent. No ho és política, és un altre braç polític. I tercera consideració, també ho he dit moltes vegades aquí, que és molt senzill adonar-se'n, la corrupció a Espanya és estructural. O sigui, escolta'm, va caure el senyor Rajoy, M. o no sé quantes coses més, perquè allò era la corrupció personificada, i llavors se'l va fer caure. I ha vingut un altre que resulta que, mira, també té els peus de fang. Per què? Perquè la corrupció a Espanya és estructural. No és una cosa que vingui de fa 4 dies, no és una cosa anecdòtica. És l'estat espanyol està construït sobre la corrupció. El franquisme va construir un estat corrupte. Però és que ja l'havien construït corrupte els Borbons i abans els Àustries. És un estat que s'ha construït sobre la corrupció. Segurament és una excepció, deu passar a molts llocs del món, però aquest és el que ens ha tocat patir nosaltres. Per tant, conclusió, Espanya és un estat fallit, I escolteu, això hi ha una manera d'arreglar-lo, que és desmuntar-lo i tornar-lo a muntar. En el fons, és el que proposàvem els independentistes. Evidentment, pensant en nosaltres, tornem a posar la proposta sobre la taula. Desmuntem Espanya i que cadascú la remunti amb les eines que tingui.
1: Són les 8:20, primera ronda d'opinions. Ja tinc dues paraules demanades, us podeu afegir, eh? Evidentment, el Dani i després el Miguel Àngel. Sí, Dani.
4: Jo crec que no m'he explicat bé. Perquè jo no he dit i tu més. En cap moment ho he dit. Jo m'estic fent preguntes d'un bando i de l'altre. Vull dir, jo sóc periodista. Llavors, jo, quan passen coses, intento preguntar-me a mi mateix i anar a buscar les respostes. Llavors, de moment, a mi ni la justícia ni la política m'està donant les respostes. I no és d'ara. Això ja ve d'abans. Perquè venim d'unes declaracions d'un senyor que es diu Miguel Ángel Rodríguez, que va mentir sent testimoni, i la justícia no ha actuat com hauria d'haver actuat. Llavors, jo em pregunto el per què. Venim de dues declaracions de testimonis, un que es diu Bárcenas, l'altre que es diu Mariano Rajoy, i jo això ho he repetit aquí mil vegades i ho repetiré tantes vegades com faci falta. Quan dos nens tiren una pilota a la carretera, si un diu que està en l'altre i l'altre diu que està en l'altre, n'hi ha un dels dos que menteix. I aquí, si n'hi ha un que diu que no era M. Rajoy i l'altre diu que sí, que era M. Rajoy, aquí n'hi ha un dels dos que menteix. I per mi, la justícia m'ha donat una resposta, i la justícia no me l'ha donada. No me l'ha donada. O sigui, això és així. És clar i català. Per tant, jo crec que això és dolent per tothom. És dolent per tothom. Llavors, jo crec que les coses no se solucionen ni dient que el gobierno contratava putes con sueldo público, tot això. Me sembla que no és la solució. I a mi me sembla que democràticament sí que és un error, un, que uns fiscals entrin a dir en una reunió privada que volen que tal persona sigui president del govern, perquè si anem a jugar aquest joc, llavors fem-ho a cara descartada. A cartes descobertes. Fem-ho així i posem les cartes a sobre la taula i diem, el juez Peinado va tenir vincles amb el Partit Popular. Això es publica. Això està publicat a molts mitjans de comunicació. I tu li preguntes a qualsevol representant del Partit Popular i et diu, no. Bueno, doncs fem-ho cara descoberta. El jutge Peinado va tenir vinculació, té vinculació o ha tingut vinculació amb el Partit Popular? Sí o no? I sapiguem realment amb quines cartes descobertes estem jugant. Santiago Pedraz té algun tipus de vinculació i també amb el PSOE. No passa res. No passa res. Però si hem de jugar aquest joc, amb la perillositat que té aquest joc, juguem-hi a cara descoberta. No juguem de que, no, és que unos son los malos y los otros son los buenos. Perquè llavors tenim mala peça al taler i acabarem tots pitjor del que ja estem ara.
1: El Miquel Àngel i després la Meritxell, sí.
3: Sí, es que esto fácil es defender lo indefendible. Yo entiendo que hay días que es muy difícil porque a mí me sucede, a veces vengo aquí y cosas que no se puede defender. Y cuando se habla de presunción de inocencia, cuando hay 169 portadas de la vergüenza del presidente Camps, por ejemplo, y la gente aplaudía como si estuviera en el espectáculo. 169 con 16 sentencias absolutorias. Cuando tenemos a Rita Barberá, que desgraciadamente pasó lo que pasó por culpa de esas portadas, no pasaba nada, porque como son de los malos, ahí está, ese es el gran problema de los periodistas, porque los periodistas se sitúan también entre los buenos y los malos. Es que los periodistas exactamente hacen lo mismo que hacen los partidos políticos, que defendemos el PP, defendemos el PSOE en función de... Y eso es lo que hacen los periodistas, desgraciadamente. Por eso los periodistas sois como sois, y es receptar, y es lícito, ¿eh? El que piensa que el PSOE es... Pues tiene que decir lo que dices tú hoy, que si Rajoy, que si M. Rajoy, cuando estamos hablando.
4: No me estoy explicando.
3: No, sí, claro que te está explicando, perfectamente te está explicando que se tiene que defender lo indefendible, que sí que es muy complicado y lo hacéis muy bien porque tenéis arte y sabéis funcionar y a mí me parece muy bien. Pero cuando lo que hacemos es hoy, la gerente, es que analicemos la situación, el secretario general del Partido Socialista imputado a punto de ser condenado, el número dos igual, la mujer, estamos hablando que hoy la que puso el presidente Sánchez hace unos meses como gerente, la acaban de imputar. Es verdad que no sabemos qué va a pasar, es verdad que no sabemos si la van a condenar. Yo no digo que sean culpables, para eso está una justicia, porque yo sí creo en la presunción de inocencia. Yo claro que lo creo, pero lo que está sucediendo ahora, que cada día sale una portada de un caso de corrupción, es inaceptable para los ciudadanos, ya no para los políticos, que tenemos una tragadera exagerada y podemos aguantarlo todo. Exactamente igual que los periodistas, igual que los periodistas deportivos, que en función de a quién me interesa, pues defiendo al Barça o defiendo al Madrid. Si esto es muy lícito, tener tragaderas es una parte de nuestro trabajo. Pero es que la gran mayoría de ciudadanos esto no lo pueden entender, no pueden entender que cada día haya un caso de corrupción. sin condenar, efectivamente, que es posible que todo sea maravillosamente y salgan todos absueltos. Yo personalmente lo dudo, porque yo sí me he leído los expedientes y lo dudo. Y son mucho más claros de lo que quieren decir algunos, bastante más claros de lo que quieren decir algunos. Y ahora tendremos una sentencia y mañana empieza el juicio del hermano, y esto es inaceptable para la gente normal. La gran mayoría de gente le importa poco o nada la política. Votan, y cada vez menos, porque tienen que votar. Pero si no hacemos el ejercicio desde todos los partidos, desde todos los medios, decir, esto no puede seguir, es que no podemos aguantar un teleadero más de un caso presunto de corrupción. Es que esto no puede ser que cuatro jueces quieren acabar con Sánchez. Es que eso no se lo cree nadie, es que no se lo cree ni un solo militante del Partido Socialista, que cuatro jueces quieren acabar con Sánchez. Que el señor Aznar, que dice, quien pueda haga, pone en marcha no se sabe qué estado fallido, porque Cataluña, como todo el mundo sabe, nunca ha habido corrupción, ¿verdad? Nadie sabe el 3%. Eso, claro, eso era de Franco. Porque Pujol era franquista en la corrupción. En la corrupción.
8: Fill de Franco, en
3: claro,
8: aquest sentit.
3: Sí, por supuesto, claro, por eso.
1: Bueno. Meritxell, sí.
7: Bueno, com ha dit en Miguel Ángel, hi ha tardes més complicades i menys complicades. I jo crec que quan he hagut de parlar amb contundència en certs moments, he sigut la primera que ho ha fet.
1: Home, sempre recordaré el dia que em va enviar un missatge Josep Tutusaus, home, que és el Miguel Ángel, felicitant-te, perquè efectivament va ser molt crític amb el Partit Socialista.
7: Sí, però ara mateix, potser és perquè coneixo personalment amb molts dels que estan sent investigats. Hi ha coses que realment em costen molt de creure. I sí que arriba un moment en el que et planteges fins a quin punt persones realment incòmodes per algú, amb una imputació que després amb un no s'ha pogut provar, ja t'han aixecat en l'aire la vida personal, la familiar i la política, doncs és complicat. És molt complicat. Jo crec que el tema de la contundència, ja en els últims anys, des del PSOE, s'està aplicant d'una manera clara i estricta. És a dir, no s'ha tremolat la mà amb tots els casos anteriors que sí que estan arribant a un punt judicial de descapçar qui s'hagi hagut de descapçar, però a mi sí que m'agradaria una certa prudència, sobretot per respecte a la presumpció d'innocència, quan les imputacions no estan clares i el que està ara en aquest moment és una entrada i registre a veure què puc trobar, perquè tampoc no ho tinc massa clar, doncs això realment pot fer molt, molt, molt de mal. Jo no penso que els jutges siguin pensars maquiavèlics, però sí són persones. I les persones totes tenim tendències. I les persones fins i tot ens equivoquem. Hi ha jutges que l'encerten i hi ha jutges que s'equivoquen. Jo donaria pas al dubte, i si realment el dubte no existeix, aleshores en aquell moment s'aplicarà tota la contundència, la primera que l'aplicaré seré jo. Però fins que no hi hagi una prova en aquest sentit, jo crec que és molt agosarat, de noms com per exemple Ana María Fuentes o fins i tot el mateix expresident del govern, no? Jo crec que és molt agosarat fer certes asseveracions sense haver vist ni tan sols dos pàgines d'un sumari.
1: Rosa, sí.
2: A veure, jo no crec que siguin quatre jutges que vulguin fer acabar a Sánchez. O sigui, jo crec que malauradament hi ha moltes forces diguéssim, vinculades amb la manera com anem veient que es barreja la justícia amb la política. És a dir, que ens surti el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units col·laborant amb la policia espanyola per treure informació també del cas Plus Ultra i que, diguéssim, hi estiguin també al darrere des de fa mesos, bueno, també sabem que els Estats Units té un president que també vol fer caure el president espanyol, el senyor Pedro Sánchez.
3: Fue Biden el que inició esto, pero bueno, también es verdad que Biden quería acabar.
2: Sí, però jo crec que ara hi ha una guerra oberta, diguem, internacional, que se n'està fent bandera, que evidentment doncs, és pública i que viatges pel món i et diuen ostres, què està passant, no?, amb aquest cara a cara que està tenint el senyor Sánchez amb Trump, per tant, la vinculació és més àmplia, diguéssim, de forces que es mouen, diguéssim, políticament, i diguéssim, i els col·laboracionismes també crec que són més amplis. I per això també anem veient, doncs, jo què sé, com quan hi ha el cas Epstein, què significa a nivell global, i com quan hi ha, diguéssim, casos que ara doncs, estan explotant aquí també amb aquesta vinculació global. I crec que també és bo agafar-ho des d'aquesta visió, que segurament són moltes les forces que, bueno, tenint en compte la presumpció d'innocència, tenint en compte que Espanya doncs, és un país estructuralment corrupte i que, per tant, doncs, segurament bueno, doncs, són moltes les vies d'entrada poder explicar coses, diguéssim.
1: Sí, Miquel Àngel, sí.
5: Entiendo que esto debe ser un complot mundial que es tan grave que el señor Rufián tiene que salvar a la izquierda. Supongo que ha tenido que pensar, como todo el mundo quiere acabar con esta izquierda, vamos a defender desde Esquerra Republicana, vamos a intentar salvar la Esquerra del mundo mundial. Es que...
2: Tenim feina, doncs.
5: Claro, si es que esto es difícil, de verdad, ¿eh? Al final, creo que prefiero que el día sea malo que no un día como hoy. Vamos a ver, la moratoria de Estados Unidos sale en el mandato Biden, primer mandato Biden. Supongo que Biden y el señor Sánchez no se llevarían mal, pero bueno, pero es que ha habido desde Suiza, ha habido de Francia también, los países europeos también quieren mal a Sánchez. De verdad, se cree que todo el mundo piensa que Sánchez es un erudito, que quieren acabar con él. De verdad que estamos diciendo que el señor Sánchez es tan inteligente del mundo, que todo el mundo quiere acabar con él. Europa quiere acabar con él, Estados Unidos quiere acabar con él, los jueces, los policías. O sea, ¿de verdad estamos pensando eso? ¿De verdad? ¿Alguien que nos esté escuchando puede llegar a pensar que esto es un complot para acabar con Sánchez? Si es que Sánchez lo que tenía que hacer es dimitir, ya no convocar elecciones, dimitir y que se pusiera alguien del Partido Socialista de otra tendencia a gobernar y convocar elecciones cuando toque y fuera. Esto sería lo lógico, porque siempre hemos exigido responsabilidad, siempre hemos política, siempre. Y hasta hace dos días, el que marcaba el hecho de dimitir o no era la imputación. Ahora están imputados, pero ahora ya no cuenta. Ahora necesitamos una sentencia. Y si vamos al Supremo dentro de 26 años, mejor. Es que esto va para todos, porque si es que la moción de censura que ganó Sánchez estaba vinculada a una frase que era mentira que puso un juez, que le tuvo que corregir el Supremo. Aquello de el PP es una organización criminal. Eso, que estaba escrito en proceso para esa moción de censura, creó estos 8 años de mandato Sánchez. Y ahora estamos diciendo que el mundo... ¿Queréis que sea sincero? Claro que muchos guardias civiles quieren acabar con Sánchez. Por supuesto, porque lo han abandonado. Porque lo han dejado en Algeciras abandonados. Y yo que tengo mucha relación con muchísimos guardias civiles, pues claro que en su sano quieren decir, a ver si este hombre deja de ser presidente. Efectivamente. Y muchos jueces, cuando desde de un gobierno, no un partido, no un diputado de turno, no un concejal como yo, no, cuando un ministro acusa a que los jueces hacen lawfare, claro que los jueces dirán, pero esto es inaceptable. Como es inaceptable que alguien diga que todos los periodistas mienten por sistema. ¿Verdad que si yo dijera aquí todos los periodistas sois unos mentirosos? Y...
4: ¿Ho has dit fa
5: una
4: estoneta?
5: No, no,
2: básicamente.
5: No he dicho eso. No, he dicho que cada uno tiene la misma ideología que tienen los fiscales, y tú seguramente eres de izquierda y defiendes a la izquierda. Efectivamente, eso no es mentir, ¿eh? Mentir es otro tema diferente, ¿eh? Mentir es una cosa bastante más compleja. Como yo soy de derecha, defiendo a la derecha, pero eso no significa que mienta, ¿eh?
1: Dues paraules demanades, l'Oriol, el Dani, m'imagino que després el Miquel Àngel voldrà tornar a intervenir. Sí, Oriol,
8: sí,
1: perdona.
8: Sí, no, jo trobo que s'hauria de ser una mica més prudent en general. És a dir, de moment el que hi ha són unes investigacions, no?, aquestes... coses que ha ordenat un jutge, unes a càrrec de la... Com es diu el que investiga el Zapatero? La UFEC?
4: Calama.
8: Eh?
4: Ah, sí, no,
1: l'UDEF.
8: L'UDEF, i el d'avui ho ha protagonitzat la UCO. Per cert, avui hi ha hagut un episodi fantàstic, i veig que ningú el comenta, que és que la Guàrdia Civil ha entrat a la Guàrdia Civil. Sí. I això ho trobo sublim, eh? Però vaja, és igual, deu ser... Deu ser perquè m'ho miro tot amb massa sentit de l'humor. Escolteu, la UDEF i la UCO aquestes han protagonitzat nyaps que no eren nyaps, sinó que eren accions intencionadament malèvoles, deixeu-me utilitzar aquest adjectiu. Per exemple, la UDEF va desmuntar un banc a Andorra, no? Oi que sí que va ser la UDEF que va desmuntar un banc a Andorra? Això és un delicte, eh? La UDEF són uns delinqüents. I ara resulta que l'UDEF fa unes investigacions que tots les hem de beneir. No, són uns delinqüents. I ningú ens diu que això d'ara no sigui un muntatge. Que potser no ho és, eh? Jo no defenso el senyor Zapatero. Aquest mentirer de pedra picada. D'acord? No el puc defensar. Però compte que una cosa no ens porti l'altra. O la UCO, aquesta UCO tan meravellosa que ha entrat d'entrar a la Guàrdia Civil. Aquest, sé que va ser aquesta la que va convertir, la que va pretendre convertir la Tamara Carrasco en una terrorista. I li van sotmetre a legislació antiterrorista. D'acord? Però quina mena de policia hi ha a Espanya? Bé, doncs de la mateixa calanya que els fiscals i els jutges. Per què? Perquè tot al final passa pel mateix. Estructura corrupta que té com a únic objectiu defensar una unitat metafísica de l'estat espanyol.
3: És inaceptable que no se ponga cuando se acusa de delincuencia a la policía o de impresentable y se acusa a funcionarios públicos, es inaceptable que esto no se...
8: Perdona'm, he posat exemples concrets.
3: Si hables de la UCO como si la UCO fuera una persona.
8: He posat
3: si no tienes ni idea de lo que es la UCO, ni la UDEF. ¿Qué coño es la UDEF? Decía el presidente Pujol. Pues el que sacó, que era un chorizo. Eso es lo que os duele, que os molesta. Entonces, acusáis a las personas,
1: A mi el que m'agradaria és que no entréssim en mal rotllo. És a dir, que aquí és evident que tenim idees molt diferents, els uns i els altres, i que estic convençut que el que vol la nostra audiència és escoltar-les. Les d'uns i també les dels altres,
3: efectivament. No se puede insultar a nuestras policías. Es que no se puede insultar. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero no puedes insultar gratuitamente.
1: Lo has dicho, efectivamente, ya está. Dani, sí.
6: Bueno, l'UDEF, i jo, que segons tu sóc d'esquerres i no l'hauria de defensar, li va muntar un compte multimilionari a Xavier Trias, a Suïssa,
3: i
6: li va fer perdre unes eleccions.
3: A su família.
6: I després això es va demostrar que era mentida.
3: Que era la família, sí.
8: No, Miguel Ángel.
3: Però era la família, si tenia.
8: No, senyor, Miguel Ángel, home. No pots exigir a tots que tinguem un respecte reverencial per no se sap ben bé qui, i després deixar anar coses com les que deixes anar. Ho sento, Toni, callo.
2: I casualment en un moment d'eleccions va sortir això.
6: I sense anar més lluny, a Catalunya hem tingut jutges corruptes.
3: Claro.
6: Jutges divins.
3: Por supuesto. Pero es que yo no voy a defender a todo el mundo por ser de... mira, la Guardia Civil ha entrado dentro de la Guardia Civil, porque claro que hay guardias civiles corruptos, efectivamente. Y por eso hay una unidad que se llama... O
6: sea, ¿pero qué quedem? ¿Es pot rajar de la policía o no es pot rajar de la policía?
3: No, pero es que no es así. No se puede generalizar. Si tú conoces un juez corrupto, se ataca a ese juez porque es corrupto, perfectamente. Bueno, pues lo tenemos que en el caso Garzón. Jo
6: faré ús del meu torn de paraula. A mi hi ha asseveracions avui que jo estic escoltant aquí que em preocupen, i jo tiro cap al meu negociat. Les asseveracions que jo he sentit cap a la premsa, per part teva, a mi em preocupen molt. I em preocupen precisament a la casa on estic. Perquè jo estic sentint asseveracions, per tant, per part de representants del Partit Popular, al Congrés dels Diputats, i per part de representants de Vox, també en el Congrés dels Diputats, sobre aquesta casa en la que avui estem parlant, Ràdio Televisió Espanyola, que són molt greus per l'exercici lliure de la premsa. Són absolutament molt greus. I sentint-te'n a tu, no em tranquil·litzo.
1: Vinga, Meritxell, si voleu acabar d'intervenir, m'agradaria portar el tema cap a una altra banda, perquè crec que no hem entrat justament en un moment de tertúlia constructiva que pugui aportar res a la nostra audiència més enllà d'un enfrontament personal, que és exactament l'última cosa que volem.
0: Meritxell, sí. Molt breu. Com ja saps, tinc 1.000 milions de grups i m'acaben de tirar de maroteca d'una entrevista que se li va fer a Luis Marianson el 1998, que el titular és "Para desalojar a González del poder hubo que rozar la estabilidad del Estado". Doncs el poble, que no oblida la seva història, està condemnat a repetir-la. Possiblement podríem mirar molt més d'aquella època i de què passa quan un partit es perpetua segons l'opinió d'algun sector lobista d'aquest país, el que la seva opinió és massa temps al poder, doncs que hi ha maneres i estan escrites de com provocar un canvi dintre de l'opinió pública, tot i que després no hi hagi res.
1: Estem a 20 minuts de les 9. Vols dir alguna cosa per acabar, Miquel Àngel?
9: No.
1: ¿no?
5: Pero al final, claro, es que sacar aquí el último mandato del señor González y como que con la Seizaba, la Roldán, venga, es que claro, es que como no, fueron atacados, ¿no? Se lo inventó todo, no hubo nada, claro.
1: Bueno, estem a 20 minuts de les 9 en punt de la nit i una altra vegada hem assistit a la fumata negra. Em refereixo a que no hi ha hagut acord entre la conselleria i els sindicats, malgrat, efectivament, sembla que es van apropant postures. No? Abans veiem que, mentre uns demanen, estic buscant la xifra perquè no la tinc exactament aquí, però mentre uns estan sol·licitant al govern una mica més de 300 euros, els altres estan per als 400 i pico. És a dir, ara us donaré la xifra exacta. Dani, veurem aviat la fumata blanca o no? Com ho veus?
4: Jo crec que no. És la meva opinió personal, la meva aposta personal. En realitat, tot depèn de l'USTEC. I aquí qui té la paella pel mànec i que l'ha tingut sempre és l'USTEC. Jo el que lamento de tota aquesta negociació, que ja portem moltíssimes setmanes, inclús mesos, són dues coses. Una, que crec que les coses haurien d'haver començat des del principi dient la veritat. Vull dir que això no era una qüestió ni de ràtios, ni de més docents, ni de més educació.

0: de construir professionals de la medicina, que el que fem és exportar-los, i que se'n van a treballar fora. Però els fem aquí, eh? Els fem aquí. I amb els mestres no és el mateix. Si ens fixem en les proves d'aptitud dels últims 3 anys, es presenten uns 5.000 persones a passar aquestes proves. No aproven ni el 50%, eh? No aproven ni el 50%. Per tant, la comunitat educativa també ha de fer una autocrítica i ha de fer un exercici de com anem a millorar nosaltres mateixos la nostra oferta educativa en els nens i a les nenes que tenim a les escoles.
1: La pujada que planteja el departament és de 340 euros mensuals en 3 anys, mentre els representants dels docents la van elevar fins als 460. Oriol, demana'ns la paraula, oi?
2: Sí, a veure, jo crec que, Dani, reduir el conflicte a la discussió salarial és... intento buscar una expressió suau, però és injust, d'acord? Perquè no s'està parlant només d'això. I les reivindicacions del col·lectiu docent no són només salarials, d'acord? Això és una fase de la negociació en què s'ha acabat, pel que tinc entès i pel que estem sentint, ara mateix el Toni ens ha donat les xifres, em sembla que el departament va començar parlant de 40 euros. La negociació els ha dut a dir, bé, ja som a 340. Per tant, bé, potser resulta que aquesta reivindicació tenia un cert fonament, perquè el departament ha fet un recorregut, El departament ha fet un recorregut. En qualsevol cas, no és l'única reivindicació, ni és el que ha portat els mestres a queixar-se, a projectar socialment el malestar, que no és el malestar només personal, només del col·lectiu. És la inquietud davant la fallida del sistema educatiu a Catalunya, probablement a més llocs, però a Catalunya. I aquesta fallida no es resol només amb sou, pagant, però pagar mínimament bé els professionals és un primer pas. Si se'ls paga mínimament bé, potser es començarà a revaloritzar socialment aquesta figura, i aleshores, sí, home, sí, és un,
0: jo crec
2: que és un dels elements.
0: Aquesta vaga no els hi fa cap favor. No,
2: jo crec que no, Jo crec que aquesta vaga arriba en un moment en què, excepte molts dels que seuen aquesta taula, és molt entesa socialment, perquè no estan expressant un problema corporatiu, estan expressant una inquietud social. Tots ho veiem, que l'escola no funciona, no fa el seu paper, no el pot fer. Amb els mitjans que té, no el pot fer. I, per tant, el que cal és entrar-hi a fons.
1: Només un matís, i li dono la paraula a la Rosa, dic perquè vam entrevistar la consellera d'Ensenyament en el seu moment. Esther Nibons explicava que la primera oferta que vam fer va ser de 200 euros en 3 anys. I, efectivament, els sindicats deien que era absolutament inassumible, això. Sí, Rosa.
3: No, jo estic totalment d'acord amb això. Una cosa és la veu dels sindicats i en com s'està, diguéssim, enfocant la negociació des d'aquest punt de vista salarial. L'altra és el seguiment de la comunitat educativa. Avui, aquest matí, al carrer, no només hi havia els docents, hi havia les famílies que porten els infants a les escoles. Per tant, hi ha un seguiment massiu de les reivindicacions, i això passa, bàsicament passa per entendre, diguéssim, quins són els reptes que tenen al davant a les aules, que vol dir una qüestió de ràtios, una qüestió de més recursos, una qüestió de més perfils professionals que no estan dotats suficientment com perquè estiguin a dins, diguéssim, psicòlegs, educadors socials, psicopedagogia, etc. O sigui que és la necessitat estructural que té l'escola avui en dia, i que, per tant, o sigui, en el moment que això, o sigui, que aquests recursos comencin a arribar en els centres educatius, la negociació salarial queda relegada. És a dir, els docents que estan als carrers estan demanant això. Les educadores, per exemple, del 03 de Barcelona, les educadores, diguéssim, de les escoles Bressol Municipal, són de les més ben remunerades dins l'estat espanyol. L'altre dia estaven manifestant-se a Madrid i doncs, sortien, diguéssim, les xifres, etc. Són de les més ben remunerades de l'estat espanyol. I estan al carrer, perquè el problema que tenen és que la ràtio que tenen a cada una de les aules és impossible de sostenir. A més, en moments en què, per exemple, amb l'edat 0-3, que les necessitats educatives especials no estan fins i tot ni detectades, perquè aquells infants no han passat per determinades proves per poder saber doncs, què està passant, i per tant les dotacions encara estan més infravalorades, i que per tant tens doncs, una educadora amb 8 nadons de 0 a 1 any i que per tant ho està fent tot, o amb una que en té 18 de 2 i 3 anys, per tant, s'estan reivindicant l'estructura, diguéssim, del servei del que és l'educació.
1: Miquel Àngel, sí.
4: Esto debería ser una de las brancas que pusiera a todo el mundo de acuerdo. Al final, seguridad...

0: educación y sanidad debería todo el mundo para tener de acuerdo, pero es complicado, primero porque el aumento que piden los profesores no se puede dar porque no, la ley de presupuesto no lo permite. O sea, tendría que convocar a hacer presupuesto al presidente Sánchez para poder hacerlo, pero claro, nadie pide eso, nadie pide los presupuestos porque pasaría lo que tiene que pasar, que tendría que romper y dejar el Congreso. Dicho esto, también es verdad que los profesores durante muchos años se han quejado, pero se han quejado con la boca pequeña, porque el sistema educativo catalán es de los peores que hay en España, según PISA. Según PISA, no lo digo yo, ¿eh? Entonces, ¿por qué hemos llegado a este nivel? ¿Y por qué solo se habla ahora mismo de dinero? Cuando pasas por los coles, las reivindicaciones, nadie habla de dinero, ¿eh? Menos ratio, más educadores, pero al final estamos hablando de 120 euros para poder llegar a un acuerdo. Al final, la educación de los niños debería ser tan importante que no enfocarnos ahí y llegar a todos los partidos políticos e intentar llegar a un acuerdo donde la educación fuera de calidad. No es entendible que no tengamos un modelo trilingüe de calidad, que la gente no salga hablando en eso perfectamente inglés. Debería serlo y no se hace. Muchos padres tienen que ir a la escuela privada, a academias, para poder formar a sus hijos. Yo creo que el modelo educativo debería ser comprensión, ponernos, intentar llegar a esos número uno de PISA, y no está sucediendo. Por lo que aquí ahora mismo lo que estamos hablando es una parte de dinero que es importante, y si esto es así, llega a esa cantidad y el sindicato se desmarca, se habrá demostrado que la educación de los niños le importa menos que su sueldo, que parece razonable. Pero deberíamos exigirles a los políticos, exigirles a todos los políticos y a los profesores que hicieran lo posible para que la calidad de la educación mejorara.
1: Meritxell, sí.
2: En relació amb el tema pressupostari, crec que va ser la setmana passada vaig escoltar la consellera Niubó manifestar que hi havia marge dintre els acords que s'havien arribat precisament per poder arribar a un acord amb els sindicats i assumir, gairebé totes les reivindicacions que s'estaven donant per banda de la comunitat educativa. Evidentment, encara que no tot sigui un augment de salari, tot passa per un augment de pressupost, perquè sí que és cert que possiblement tinguin un sou molt baix en comparació amb la responsabilitat que tenen, i que evidentment això s'ha de reconèixer, però és molt més important que l'educació sigui una educació de qualitat, és a dir, que les nostres criatures tinguin una educació el millor possible. I jo coincideixo plenament amb el que estava dient la Rosa. Això passa simplement per les ràtios, per atendre les necessitats especials educatives de cada un dels nanos que hi han, perquè les aules, si ell siguin realment una realitat, com moltes vegades és necessari, i jo, per exemple, el tema de les aules, si ell, jo no he escoltat parlar-ne, i també seria absolutament necessari.
3: Home, perquè si hi ha secundària, ho està dient.
2: Hi ha primària. Sí, però a primària, no, que hi ha un dèficit, dèficit d'aules, si ell.
3: Sí,
2: jo crec que sí que s'arribarà a un acord. Evidentment, l'acord mai és de màxims, però tot acord que s'arribi de la situació que partim, i partim d'una situació ja per tota la història que portem des de l'any 2011 en aquest país, o sigui, aquesta trajectòria anterior no la podem oblidar, perquè l'escola ha passat d'una època que s'anava invertint, a que hi ha un delta baix, hi ha una congelació i una retracció de calés amb el que això comporta, es treu la sisena hora, es retallen professors, o sigui, i ara s'està intentant revertir aquesta situació. Jo crec que tot és complicat, però sí que arribar a un entente i a un acord que, de moment, transitoriament a les dues parts puguin posar d'acord per millorar, jo crec que sí que serà possible.
1: Dani, què volies dir?
4: Bueno, qualsevol acord, evidentment, serà positiu, perquè la situació amb la que estem passant ara no és positiva per ningú. Jo estic totalment d'acord amb tu, Rosa. Vull dir, jo no estic criticant els mestres, ni estic criticant que vulguin més sou. Jo estic criticant...
3: No, però jo dic que avui jo era pla de Palau. Jo no he vist cartells en els quals es demanés més sou.
4: Clar.
3: Jo he vist altres proclames.
4: Sí, estic totalment d'acord amb tu. Si els mestres que han sortit al carrer tots aquests dies parlaven de ràtios, parlaven d'educadors, parlaven de docents, parlaven de psicòlegs. Però a mi no em negareu que la senyora Yolanda Segura porta dues setmanes parlant de sou només a totes les entrevistes que fa. És que no em podeu negar això, sisplau. Porta dues setmanes només parlant de sou, i és legítim. I jo crec que la gestió que ha fet l'USTEC d'aquesta vaga i de l'anterior és un flac favor a la comunitat educativa i al professorat, perquè, evidentment, sí, Oriol, la comunitat educativa, l'escola catalana, té molts reptes per endavant. I jo saps què és el que està propiciant amb molts sectors de pares i mares aquesta vaga tan llarga, que és la més llarga que hem viscut? Jo crec que mai. Jo crec que mai. Saps què està propiciant? Que aquell discurs malèfic de... I tu de què treballes? No, jo sóc mestre. Ah, mira que bé, no? Tens 3 mesos de vacances a l'estiu, al Nadal tens gairebé un mes, i després per Setmana Santa tampoc treballes. Que està instal·lat entre la nostra societat, malauradament, amb la gestió que ha fet l'USTEC de tota aquesta problemàtica, no ajuda per res. Jo sóc pare. Jo vaig a portar cada dia la meva filla a l'escola i la vaig a recollir 9 de cada 10 dies. L'únic dia que no la vaig a recollir és el dia que vinc aquí. I jo el que escolto a la porta de l'escola, de molts pares, és... Aviam quan s'acaba aquesta vaga ja d'una punyetera vegada. I no rajen del departament, ho sento, eh? No rajen del departament. Rajen dels sindicats. I aquesta és la realitat que tenim, ho sento molt.
5: És que hi ha molts barris. És que hi ha molts barris i molts pares i moltes mares i cadascú s'envolta, efectivament, d'uns i dels altres i segurament la realitat és una suma de tot. I segurament hi ha molta gent que efectivament pensa de les dues maneres, no? Per cert, no és només Iolanda Segura qui ha parlat de diners en els últims dies. El sindicat de professors de secundàries va dir que o es parlava de sou o no anaven a la reunió. Ah. Ho dic perquè, efectivament, això val a dir que efectivament hi ha hagut un moment sense tenir cap mena de dubte, de que les... perquè jo conec que professors que van sortir al carrer seguint a l'USTEC i que després es van enfadar molt amb l'USTEC quan la senyora Iolanda Segura va dir això. Però és evident que si s'havien queixat d'un pacte al que s'havia arribat amb l'UGT, perdó, i amb Comissions Obreres, i després dius que, més allà del pacte, si et pugen 400 o 500 euros, és que el pacte no els hi devia semblar tan malament, perquè efectivament no van demanar que s'anés més enllà. De manera clara, no? De manera clara. 6 minuts i les 9, va, que tenim el Toni Mata esperant-nos. Toni, què tal, senyor? Bona nit.
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i professors i professores amants de la cuina italiana, és a dir, de la pasta. Com esteu?
5: Molt bé, molt bé. Va, el colofó d'avui, on el situes, Toni?
6: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia amb una bona notícia, perquè darrerament costa més trobar bones notícies que un davanter que el Barça pugui pagar. S'ha publicat, Toni Marín, el rànquing de qualitat universitària de l'estat espanyol i hi ha alguns aprenentatges sorprenents. La Universitat Autònoma de Barcelona és la millor de tot l'estat. De fet, en realitat és la segona. Però és que la primera universitat més ben valorada de tot l'estat és la Universitat de Navarra, que és privada i de l'Opus Dei. Per tant, jo l'escartaria, perquè jo diria que l'Opus Dei és una secta i em sorprèn que al segle XXI una secta encara gaudeixi d'espais de poder com una universitat. Per tant, descartem-la. Ja sabeu, nois, que no hi ha pebrots com els de Navarra. Per tant, descartada la Universitat de Navarra, la millor és la Universitat Autònoma de Barcelona, empatada amb la Carlos III de Madrid. Ho dic perquè la UAB sovint és caricaturitzada com la llar dels fumaporros més habitada de Catalunya, amb un campus de 40.000 dropos que no foten res i amb una vila universitària on s'han fet les festes més salvatges des de Woodstock. Com a estudiant de l'Autònoma puc confirmar part de la llegenda, però a banda d'això, sí, fa molta feina. L'Autònoma, Toni Marín, és líder en transferència de coneixement i orientació internacional perquè destaca en molts àmbits a nivell internacional. I atenció, és pública. L'Autònoma és gran, funciona com un dinosaure, de vegades massa lenta i amb tota la implementació de Bolonya. A més, hi ha nanos, no l'Autònoma, sinó totes les universitats que, com que tenen poques hores de classe, doncs, per tampoc no hi van, saps? Aquest és un problema sistèmic del sistema universitari. Et donen més temps per preparar-te millor i el dediques a fer malabarismes amb els teus dos testicles, oblidant que les universitats públiques són una inversió que fem com a societat. No són gratis, no es paguen amb la teva matrícula, que et penses que són molts diners. L'estic pagant jo. O sigui, que agafa la motxilla i tira cap a classe, me cago en dena, que encara que només tinguis una hora de teoria, l'estem pagant entre tots. Però dèiem, l'Autònoma. La UAB és la Carlos Alcaraz de les universitats, sense saber-ho. El tenista s'ha fet famós no només per la seva contundència al camp, sinó per airejar-se lúdicament, diguéssim, fet que diu que l'ajuda a rendir millor després. És un hedonista del tenis. L'Autònoma, sense saber-ho, és alcaraziana des de la seva fundació i jo trobo que això està molt bé. I escolteu, més enllà de la UAB, la Pompeu és de tercera, la Ramon Llull de cinquena, la UIC sisena, la Universitat de Barcelona setena, la UPC vuitena i la Rovira Virgili de Tarragona desena. Sabeu què vol dir això? Que Catalunya és, amb molta diferència, la potència universitària de l'estat espanyol, tot i no tenir la potència potència econòmica de Madrid, ni el número d'habitants d'Andalusia, ni el concert econòmic dels bascos, que també ajudaria. A Catalunya fem els millors futbolistes del món, les millors futbolistes del món, les millors cantants del món, els millors cuiners del món i ara també els millors universitaris del món. Ho dic perquè, de vegades, jo trobo, ens passem de modestos.
5: Doncs està molt bé, la reivindicació que has fet avui. Toni, una abraçada, gràcies.
6: Que vagi molt bé, fins demà.
5: Fins demà. He vist a la Meritxell com molt volent reivindicar l'autònoma, perquè tu havies anat a l'autònoma, no?
2: Jo sóc molt de l'autònoma, a més la recordo amb molta estima i molt de carinyo, i vaig passar, doncs, 5 anys molt intensos de la meva vida, o sigui que...
5: Ha obert un meló molt interessant, que és el tema Alcaraz, no? És a dir, quan un esportista que s'entenia que només havia de dedicar-se del tot a l'esport, decideix ser jove alhora i sortir una mica i diu, a més, que això li va bé. M'ha cridat l'atenció, seria un dia per parlar, eh? L'altre dia vam tenir aquí una... Digues.
4: Ara no li va massa bé, eh? Vull dir, la lesió de colze que té se li està complicant.
5: I tu creus que és això?
4: Jo el que veig és que va deixar l'entrenador, que no recordo com es deia, que era un tenista que també va tenir la seva carrera. No.
5: M'estic equivocant.
4: Deixa amb polèmica, es queda amb el segon perquè el segon li donava més llibertat, el mimava més, i juga un torneig i es lesiona i no ha tornat a jugar, i realment la seva situació física ara mateix és preocupant pels seguidors que ens tragàvem els partits de 5 i 6 hores de Carlos Alcaraz.
5: Déu-n'hi-do, eh? Escolta'm, no durarà 5 o 6 hores, durarà una, l'última hora del Pla B, però jo el recomano molt que no se la perdin, perquè d'entrada tenim una entrevista interessantíssima, una dona interessantíssima, es diu Maria Paz López, és la corresponsal de La Vanguardia Berlín, l'acaben de donar el Premi de Periodisme Europeu Salvador de Madariaga, és veritablement una passada el que escriu, les experiències que ha tingut, amb ella podem parlar lògicament d'Alemanya, podem parlar d'Europa, però també ha estat corresponsal a Itàlia durant molt de temps, amb la qual cosa, ara que estem parlant tant del Papa, serà interessant veure també la seva visió. Després ja ho saben, és dimecres, per tant, l'Ignacio Rigau amb el diccionari de la Hurtarada, avui amb el capítol Coses de Machotes, però com a horteres, ho dic perquè ningú no s'espanti. Escolteu-me, que ha estat un plaer, com sempre, tenir-vos aquí amb nosaltres, Dani Guillem, Rosa Surinyac, Miguel Ángel Ochoa, Meritxell Cabezón, Oriol Izquierdo, cuideu-vos molt i no trigueu gaire en tornar, Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, molt bon vespre.
5: Fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9 i després Ignacio Rigau i Maria Paz López, l'última hora del Pla B de Ràdio 4. Fins ara mateix.
7: Són les 9.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona nit. En plena jornada de vaga, les negociacions entre els sindicats i el Departament d'Educació es tornen a encallar i la mesa d'avui acaba sense acord. Ho ha seguit des del Departament d'Educació la nostra companya Laura Hurtado.
9: Els sindicats surten decebuts i asseguren que continuen allunyats dels plantejaments de la conselleria després d'una llarga reunió. El govern ha posat sobre la taula una nova proposta salarial que millora la d'ahir, que segons fonts sindicals serien uns 350 euros bruts mensuals en total, assolibles l'any 2029. Xifres, però, que encara continuen sent insuficients per la part social. A més, els representants dels docents critiquen que el govern no ha presentat cap proposta en matèria d'inclusió per escrit i asseguren que sense aquest document no signaran cap acord. I ho han d'assegurar portaveu d'USTEC i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
10: Demà ens emplacem a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva.
11: Nosaltres estem fent un esforç important per tal de poder arribar a unes xifres que ens permetin acostar, en aquest cas, les posicions amb els sindicats, amb les organitzacions sindicals que no van signar.
9: Demà es tornaran a reunir a les 12 del migdia per desencallar el conflicte.
7: Gràcies. Canviem d'assumpte. El Partit Popular ha tornat a retreure els socis de coalició del govern espanyol que continuïn sostenint el Partit Socialista arran els casos de presumpta corrupció que l'envolta. Als micròfons del 24 Hores de Ràdio Nacional, la portaveu dels populars al Congrés ha assegurat que el president de l'executiu no té futur polític. Escoltem Esther Muñoz.
12: Pedro Sánchez ya no tiene futuro político. Si él creyera que lo tuviera, ya habría convocado elecciones. No las convoca no porque lo diga la Constitución, sino porque sabe que las pierde. Y necesita seguir en el gobierno porque cree que eso le ayuda desde las instituciones a poder seguir defendiéndose judicialmente. Pero Pedro Sánchez ya no tiene futuro político.
7: També a Ràdio Nacional, Lara Hernández, coordinadora de Sumar, ha apuntat, li ha respost a Muñoz apuntant en que els populars no poden alliçonar ningú.
13: Pues mire, que pocas lecciones puede darnos tanto Esther Muñoz como el Partido Popular de lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Yo creo que es ella, en calidad de portavoz parlamentaria y de dirigente del partido más corrupto, y no porque lo diga yo, sino porque lo avala una sentencia judicial de Europa, la que debería ponerse manos a la obra, remangarse y empezar a analizar, pues bueno, cuál es la situación de corrupción que vive en el seno de su partido.
7: Aquest matí, recordem, Pedro Sánchez ha tornat a descartar l'avançament electoral mentre la UCO es trobava a la seu de l'SOE a Ferraz en el marc d'una investigació sobre una suposada trama per interferir en causes judicials que afecten el partit i el govern. I en aquest context, des de Junts, Mònica Sales en reclama al president de la Generalitat que faci pública la informació requerida pel jutge Pedraz sobre els números del PSC en la campanya electoral del 2024 i ha registrat la petició de compareixença de Salvador Illa al Parlament.
14: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions.
7: El Partit Popular i Vox han sumat aquesta petició de compareixença tenint en compte que hi ha acumulat ja diverses peticions a l'oposició bloquejades denunciant per la majoria d'esquerres a la mesa. En clau internacional, Espanya se suma a la denúncia de diversos països membres de la Unió Europea. Exteriors ha convocat l'ambaixador rus al nostre país per les amenaces als diplomàtics estrangers a Kiev. Laura Monill, bona nit.
15: Bona nit. Sí, ha estat convocat l'ambaixador rus Yuri Klimenko, a qui se li ha traslladat l'enèrgica protesta d'Espanya pels darrers atacs indiscriminats de Rússia contra Ucraïna i per les amenaces del Kremlin que anticipen atacs sistemàtics contra objectius militars i polítics a Kiev. Amenaces que inclouen també crides a la ciutadania estrangera i al personal diplomàtic perquè abandonin la capital ucraïnesa. Fons del Ministeri d'Afers Exteriors afegeixen que el govern espanyol, en coordinació amb els 27, ha reiterat el seu suport al dret a la legítima defensa d'Ucraïna i ha exigit a Rússia que aturi l'agressió, respecti el dret internacional humanitari i negociï de bona fe una pau justa i duradora.
7: Gràcies. I encara de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a condicionar un possible acord de pau amb l'Iran a que aliats a Washington a l'Orient Mitjà s'hi afegeixin als acords d'Abraham, com ara Aràbia Saudita o Qatar, amb l'objectiu de normalitzar relacions amb Israel.
16: I would like to have the countries we were talking about, Saudi Arabia, UAE.
7: Ens agradaria que s'assumessin als acords d'Abraham. Seria històric que ho fessin i, sincerament, crec que ens ho deuen, ha insistit. Doncs això és tot per nostra. Més notícies al web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona nit.
8: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
1: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
2: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
3: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
4: Com sempre, salut i perdó.
5: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
6: La veritat per davant de tot.
7: Andy i... jo no penso dir la paraula.
8: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
9: M'he quedat esparverada.
10: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
11: Nena.
12: Són les 9 i 7 minuts, tenim una última hora magnífica aquí al programa. Tinc la sensació que s'ho passaran molt bé, escoltant aquesta darrera hora del Pla B de Ràdio 4. En uns minuts, Ignacio Rigao, què tal, Ignacio?
13: Bona nit.
12: Avui tens un encàrrec...
13: Sí.
12: Perquè l'altre dia... De què parlaves l'altre dia? El machote?
13: Sí, el machote que es dutxa amb aigua freda per sentir-se machote. No?
12: És veritat. Ara cada vegada que em dutxo amb aigua freda me'n recordo de tu. Clar, li vam encarregar que fes una secció de coses de machote.
13: Una taxonomia del machote.
12: Una taxonomia del machote com a horterada. Perquè, en definitiva, és això el que fa l'Ignacio cada dimecres. Aquí el programa confeccionar un capítol que s'afegeix aquesta història que és el diccionari.
13: Potser fins i tot està a punt de elevar-se a enciclopèdia l'Horterada, perquè és unes quantes.
12: Sí, i de fet, segons ens anem fixant, jo crec que anem trobant nous capítols possibles als que dedicar-nos,
13: sí?
12: No?
13: Sí.
12: Molt bé, potser un dia et donen un premi. No serà tan xulo, jo et dic ara, com el segur que li han donat a la persona que ens acompanya des de Berlín. És interessant perquè és la segona vegada que parlem avui en Berlín. En aquest cas, no per parlar de la calor que fa a Alemanya, sinó per parlar amb la corresponsal de La Vanguardia a Berlín, Maria Paz López. Com estàs, Maria Paz? Bona nit, bon vespre.
14: Hola. Bona nit. Encantada d'estar amb vosaltres.
12: Igualment. Escolta'm, enhorabona, abans de qualsevol altra cosa, per aquest Premi de Periodisme Europeu Salvador Madariaga, amb la categoria de premsa escrita. Que bonic el que diu el jurat, les raons pel que te l'han donat, no?
14: Sí, la veritat és que em va emocionar molt l'argumentació del jurat i, de fet, és un premi que qualsevol persona que sigui europeista, com és el meu cas i el cas de molta gent que ens escolta, doncs et fa una il·lusió particular, o sigui que sí, estic molt contenta, no?
12: Que bé. Sí, sí. Tu de petita volies ser corresponsal o no?
14: Quan vaig començar a estudiar periodisme ja pensava que volia ser corresponsal, que volia fer premsa, i que volia ser corresponsal a l'estranger, sí.
12: I quins eren els llocs que passaven per la teva ment en aquell moment?
14: De fet, en aquell moment no tenia clar, només pensava realment que en Europa. Uh-huh. A vegades pensava també als Estats Units, perquè eren uns Estats Units diferents, no?, els que tenim ara, com a percepció. Però pensava a Europa, i de fet he estat corresponsal a Roma, i ara estic a Berlín, no?, i viatjo molt pels països del voltant, no?, de Centro-Europa i dels nòrdics, i m'interessen totes les capitals.
12: És un moment interessantíssim per estar aquí, no?
14: És un moment interessantíssim, sí. Tot i que jo, diguéssim, penso que tots els moments són interessants, no?, perquè si un parla amb corresponsals històrics, amb gent més gran i amb gent més jove, tothom, hi ha algun moment en la seva carrera professional que ha dit, oh, quin moment més interessant. O sigui que en això hauríem de ser una mica tots una mica humils, no?, perquè tots els moments són interessants. Però aquest, en concret, a mi em sembla fascinant perquè ens trobem en una Europa que ha estat una mica desnortada, no?, perquè bé, hi havia moltes tensions internes, etcètera, i l'arribada del segon mandat de Donald Trump, de fet, ens ha fet una mica adonar-nos, no?, de la importància d'estar units i de treballar conjuntament, que no estem fent en tots els àmbits, no?, però que realment te n'adones que a vegades Europa funciona quan té reptes, no?, quan té amenaces, quan té agressions, no?, que de sobte els estats membres es posen les piles, no? I això, en aquest sentit, és molt interessant.
12: Fixa't que és molt interessant, perquè quan va començar aquesta segona legislatura a Donald Trump, algú en aquest programa va dir que Trump faria per Europa molt més que la pròpia Europa. I és veritat que, si ens adonem, en els últims temps, quan parlem d'acords comercials, quan parlem al debat de l'exèrcit, com a conseqüència de la crisi que hi ha hagut amb l'OTAN, Europa s'ha de repensar. I malgrat aquestes diferències que tu comentes i que els que estem cada dia tractant amb informació doncs les veiem de manera molt evident, és que no té altra possibilitat, no té altra alternativa, no?
14: A mi em va semblar molt simptomàtic la reacció, diguéssim, quasi bé sentimental, de sentiments, no? Que hi va haver quan van començar les amenaces a Groenlàndia, que és una illa una mica allunyada de nosaltres, no? Geogràficament, que no forma part de la Unió Europea. I llavors, com tots, molts països, la gent es va sentir com molt ofesa, no? Per aquesta amenaça de Trump de voler fer-se amb aquesta illa i com tothom va fer costat a Dinamarca, no? en la defensa. No? I un altre exemple que tindrem molt aviat d'aquesta reacció que provoca Trump és com Islàndia, que tampoc està a la Unió Europea, farà un referèndum a l'agost per replantejar-se de tornar a tenir converses amb Brussel·les per una hipotètica incorporació, i això és un efecte Trump claríssimament.
12: Home, a mi el que m'encanta del que està passant és Canadà, no? Que de sobte el gran amic d'Europa sigui Canadà, no?
14: Sí, sí. Sí, bé, Canadà i Europa sempre han tingut una relació especial, no? Diguéssim, Canadà és el país més europeu de Nord-Amèrica, ja ho era, no? Però clar, quan Canadà, que té molts acords i molta relació, lògicament, amb els Estats Units, es troba en una situació d'agressió quotidiana per part del president dels Estats Units, clar, és lògic que miri més a Europa, no? Clar. I que tingui més interès en tenir més llaços amb nosaltres.
12: Clar. Ara tornem a parlar d'Europa, però deixa'm que torni al premi, perquè em sembla que hem passat massa ràpid per aquí, i és molt bonic. És molt bonic perquè te l'han donat. El jurat n'ha destacat especialment la teva capacitat per narrar la realitat europea amb un llenguatge clar i directe, així com l'habilitat per transmetre la història, la cultura i els valors del continent des d'una mirada propera i rigorosa. Que bonic que diguin això de tu, no?
14: Que bonic, sí. A mi, diguéssim, clar, cada corresponsal té una veu pròpia i totes són valuoses, òbviament, no? Tots estem obligats, per la feina nostra, a fer molta informació política i a fer molta informació econòmica, per raons òbvies, no? Com a corresponsals. Però, clar, després cadascú li afegeix la seva, diguéssim, el seu tarannà. I jo sempre he tingut una certa vocació per fer temes culturals, històrics, perquè em sembla que la història d'un país i d'un continent il·lumina el present, no? T'ajuda a comprendre millor per què passen les coses. Llavors, sempre he fet molts temes d'aquestos, no? De cultura i d'història. I clar, això alhora et permet de transmetre valors, no? Perquè hi ha una evolució de la manera de sentir-se europeu, de com no sentir-se europeu, les tensions, i llavors crec que això és la cosa que el jurat ha trobat que sí, que ho faig.
12: El jurat també diu una cosa, diu que viure de primera mà la realitat sobre la que escrius. És veritat que quan llegim les teves columnes, les teves cròniques, és com que t'agrada conèixer la cara d'aquella persona de la que parles, en definitiva, no?
14: Sí, va, això m'ha agradat molt també perquè, clar, vivim un temps que a vegades la temptació és refugiar-se als despatxos, no? I els periodistes, dic, no?, que per clickbait, per narrar, no? I és important mantenir el contacte amb la realitat. Clar, jo faig una doble feina, bueno, jo i altres com jo, tampoc estic aquí descobrint la gran cosa, no? Per una part has de fer feina de passadissos, no? De palaus, de seus de govern, de seus d'empreses, i per l'altra banda intentes fer una mica de carrer, sobretot en els moments de crisi, no? I llavors a mi estic molt feliç i molt orgullosa d'haver pogut fer cobertures com ara a Bielorússia, a la frontera, quan va haver l'onada de migrants que van arribar allà, diguéssim, enganyats, no? per Putin i per Lukashenko, o les dues grans, diguéssim, olejades migratòries que va haver aquí a la Unió Europea el 2015, quan va venir tants migrants d'Orient Mitjà cap a Alemanya, o l'arribada de refugiats ucranians, no? A Polònia. Llavors, això m'agrada perquè és que estàs en directe amb persones. Veus persones que han patit o que no han patit, però que et parlen en llenguatge directe, i això és el que imagino que després es nota a les cròniques, no? Aquest contacte directe amb la realitat. Sobretot processos històrics que són com que van ràpid, no? I que s'han de fixar en aquell moment.
12: Avui, mentre preparàvem una mica l'entrevista, m'ha vingut al cap una cosa. Ha de ser brutal el primer dia que arribes a la corresponsalia, no? És a dir, perquè, per exemple, tu arribes a Berlín després d'haver estat uns anys a Roma, has treballat a seguit, no sé, em sembla que com 10 o 12 viatges de diferents papes, oi? La qual cosa, ara que vindrà Lleó 14, també ens aniria molt bé que ens comentessis una mica, no? Com es viu tot això des de dins, no? Com es viu tot això des de dins, Mari Paz?
14: No he entès ben bé la pregunta. Vols dir, diguéssim...
12: És que he començat preguntant-te una cosa.
14: Com a nou responsable de lloc...
12: No, espera, ara anirem. És que he començat preguntant-te una cosa i he acabat preguntant-te una altra. La cosa és, en els anys que tu estaves a Roma, vas fer tot un seguit de viatges amb la papa Joan Pau II i també amb Benet XVI, crec, oi? Com es viuen aquests viatges des de dins, Maria Pau?
14: A veure, clar... Llavors, en aquella època, això també és important, que ja, això ja fa anys, no hi havia Twitter, no hi havia xarxes socials, i tot era una mica més lent, no? Llavors, això també és important, no? de fer-ho notar. Però el que és l'atmosfera dins de l'avió papal, que està molt bé, el papa va a l'inici, als primers seients de l'avió, hi ha una cortineta, no? I llavors hi ha tots els corresponsals al Vaticà acreditats i alguns altres periodistes, no? I es genera una situació pues, com molt propera, no? Diguéssim. Tot i que en els meus temps aquest contacte tan directe amb el papa no hi era. Yeah. Perquè ell normalment, tant Benet XVI com Joan Pau II ja no, perquè havíem d'anar nosaltres perquè ja no es podia moure. Però Benet XVI arribava allà, parlava una mica i se'n tornava a dins, no? I ara veig que ja Francesc ja ho va fer, i també Lleó 14, que ja caminen més pel passadís i parlen més directament i els hi donen regals, i a vegades aquella atmosfera és una mica inclús massa festiva pels meus estàndards, no? Que són d'una altra època. Però era molt diguéssim, tot molt proper, molt interessant. Llavors, la sensació que el papa anava a un país, no? Al que fos, i, per exemple, pel camí va beneint tots els països que sobrevola. Yeah. Envia un telegrama i va beneint, no? I això era com... T'avisaven, no? I ara està beneint, no sé què, tal i qual, no? I quan arriba a l'espai del país que visita, no? I això també passarà quan arribi a Espanya, normalment el cap d'estat, en cas d'Espanya el rei, envia dos avions militars a escoltar, diguéssim, als costats de l'avió papal fins que arriba a destí, no? I també quan marxa, fins que abandona, diguéssim, l'espai aeri del país que visita. Tot, diguéssim, un cap d'estat, no? Així que quan arribi serà una visita molt interessant aquesta... Clar. A Barcelona, a Madrid i a Canàries.
12: Clar que sí. Ara vaig amb la part de la pregunta que he començat a fer-te i que no he acabat. I el primer dia a Berlín, com el recordes? És a dir, perquè de sobte arribes, caramba, a ser la corresponsal de La Vanguardia a Berlín, quan tu estaves focalitzada, efectivament, en una altra cosa totalment diferent, no? Deu ser tot un repte, no?
14: No sé, perquè de fet, clar, arriba sí, sempre un nou destí t'impressiona, però no oblidem que ser corresponsal d'estranger, com ser corresponsal local, com qualsevol altra, diguéssim, especialitat periodística, és una tècnica, o sigui que no vull dir que un país sigui igual que l'altre, no? Però que sí que hi ha coses que són com que s'han de fer, no? I llavors, quan tens això al cap, no? Jo ho he fet ja a Roma... Doncs no, a l'inici vas acreditant als llocs on t'has d'acreditar i vas fent, no? I sobretot la qüestió important per un corresponsal en general, i els meus companys segurament estan d'acord amb mi, és que has de tenir els ulls molt oberts per veure què et sorprèn. Perdre la capacitat de sorpresa és la pitjor cosa que li pot passar a un corresponsal. Quan arriba un moment que diu... Aquí no, tot em sembla normal, ui, ui, ui. perillós, no? perquè has de pensar en el teu, en els teus lectors, en els teus oients, i què els sorprendria als meus oients, als meus lectors, sobre el que jo veig cada dia aquí a Alemanya o on sigui. No?
12: Escolta'm, no creus que això en realitat li hauria de passar a qualsevol periodista?
14: Això és absolutament veritat, en qualsevol àmbit, no? Qui cobreix sanitat, qui cobreix educació, qui cobreix polític, congrés, tribunals, és la nostra feina, no? Transmetre els que ens sorprèn.
12: Ja. Tu vas arribar a Berlín, que estava Angela Merkel, no?
14: Estava, sí, Angela Merkel.
12: Se la troba molt a faltar. Aquí, l'altre dia, no sé qui deia, que on estava Angela Merkel, no? O sigui, que era graciós, fins i tot la gent va acabar rient, per la mateixa persona va dir, si a mi m'arriben a dir que trobaria tant a faltar Angela Merkel, no? O sigui, venia tota la conversa, lògicament, per el que dèiem abans, no? La relació entre Estats Units i Europa. Allà se la troba a faltar?
14: A veure, la veritat és que no, diguéssim. No, ho dic perquè a vegades, diguéssim, les lectures dels líders internacionals varien molt del país d'on són a la visió des de l'estranger. No? Ella va ser una gran estadista, va fer grandíssimes coses, però el seu temps va passar i ara difícilment funcionaria perquè... I a més, fins i tot se li retreuen moltes coses, com ara, diguéssim, ella va en certa mesura bloquejar que Ucraïna obtingués un cert estatus dins l'OTAN, mm-hmm. I llavors, clar, després va haver la invasió a gran escala russa i això se li retreu, no? I va tenir molta col·laboració amb Putin, que potser un altre en el seu lloc hagués fet el mateix, evidentment, no? Vull dir que, però no necessàriament és hi ha una nostàlgia, no? d'Angela Merkel, perquè el seu temps ha passat i ara hi ha una altra gent que fa el que pot i és complicat, no? Però és veritat que és una figura que és impressionant, no? Perquè va estar a 4 mandats.
12: Sí, sí.
14: I sempre guanyen eleccions i una màquina de guanyar eleccions.
12: M'agrada com ho dius, diu, ara hi ha una altra gent que fa el que pot. Vaig llegir un article teu a començaments d'aquest mes de maig, es deia L'any perdut de Friedrich Merz, on explicaves que la popularitat de govern de coalició entre conservadors i socialdemòcrates s'està enfonsant cada vegada més, no?
14: Sí. Sí, això és així, sí. Clar, està creixent l'ultradreta i ja ara, segons les enquestes, és el partit que seria més votat en cas d'eleccions. Uh-huh. Això és molt greu. I la coalició està en hores baixes, com li passava a la coalició anterior, no? Perquè al final... és que una cosa que passa amb l'ultradreta, amb l'extrema dreta... aquí a Alemanya i a molts països en general, és que ells presenten un problema aritmètic, no? Com que existeixen, això fa que els partits que abans eren més grans i que cooperant podrien governar, ho fan perquè hi ha el Brandauer, no? hi ha el cordó sanitari, però la realitat és que tenen menys suport de votants que tenien abans fa 20 anys, no? Per exemple. I llavors, això fa que, d'entrada, ja quan comencen amb malament, diguéssim. Ja no tenen... Han guanyat les eleccions, han fet una coalició, però no tenen aquell suport gran que tenia una grossa coalició fa, diguéssim, 15 anys, no? Perquè ja l'extrema dreta existeix. No governa, però existeix. I llavors, això, a aquesta qüestió, a més, s'afegeix, en el cas de Friedrich Merz, que la qüestió econòmica no renca. Això és la primera economia d'Europa, Alemanya, però porta 3 anys amb el creixement estancat i té problemes estructurals molt forts perquè és una indústria que té unes necessitats d'energia intensiva molt fortes. Clar. I l'energia ja no és tan barata com abans, no? Com quan teníem el gas rus, etc. I hi ha moltes, diguéssim, complicacions en les... el comerç mundial, la competència de la Xina, i Friedrich Merz va arribar amb aquesta promesa de que tot això s'arreglaria, però ha passat un any i no ha pogut encara.
12: És molt interessant veure també tot el tema de l'exèrcit, no? Perquè escoltàvem, no?, les intencions del govern alemany de construir l'exèrcit més gran a nivell europeu, en un moment en el qual estem parlant també, no?, en el conjunt de la Unió, de la possibilitat d'un únic exèrcit, no? Com s'està portant tot aquest tema aquí?
14: A veure, aquí ja diguéssim, ja Scholz, l'anterior canceller, ja va fer, diguéssim, l'aposta de rearmar-se, no? De que l'agressió russa a Ucraïna ja va diguéssim, potenciar això que aquí diem la Zeitenwende, el punt d'inflexió, i aquest canvi, no?, en la doctrina, diguéssim, pacifista alemanya que havia predominat durant decennis. Llavors hi ha aquesta voluntat de rearmar-se, i la indústria militar està, diguéssim, a tope aquí a Alemanya, i després està la qüestió del servei militar, no? Yeah. que és un servei militar voluntari per homes, en principi, i que s'està veient que com funcionarà, no? Si ells volen tenir uns contingents suficients per cas d'una eventual guerra, no? Perquè els analistes parlen de la possibilitat de que cap a l'any 2029 o 2030 Rússia s'atreveixi a fer algun tipus d'acció als bàltics, no? A l'element més fràgil, diguéssim, del flanc oriental de l'OTAN, no? I a veure, la societat, les joves alemanys no estan molt interessats en això, no? En la majoria. De fet, les enquestes, diguéssim, quan pregunten per això, per el servei militar i de la possibilitat de que sigui obligatori i la guerra, etc., quan més gran és la persona que respon, més a favor està del servei militar obligatori, quan més jove és la persona, menys a favor està del servei militar obligatori, òbviament, no?
12: Òbviament.
14: O sigui que és complicat, sí.
12: Sota, em fa molta estona que està l'Ignacio, jo diria, amb ganes de fer-te alguna pregunta, no, Ignacio?
13: Sí, de fet, hi havia una pregunta que m'estava ara voltant, que és com pensem, per exemple, en la popularitat o la fama, o fins i tot, com dir-ho, la imatge que té la resta del món, o almenys la resta d'Europa, de Pedro Sánchez, és que és com el gran líder socialista d'Europa, no? La gran esperança socialista d'Europa. Però després, a Espanya, potser aquesta imatge tindria matisos. La meva pregunta és, d'Alemanya, quin és com, diguem, la veritat que a la resta d'Europa se'ns està escapant?
14: La veritat.
13: Sí, la imatge que sobre el terreny...
14: De fet, això que dius de Pedro Sánchez és aplicable a tots els líders europeus, diguéssim, no? Friedrich Merz és el polític individualment menys valorat d'Alemanya, menys. Fins i tot menys que els líders de l'ultradreta.
12: Déu-n'hi-do.
14: Com a persona, no? I, en canvi, a l'estranger, doncs, depèn, no? Hi ha vegades en què se'l veu com el canceller de les relacions exteriors, no? I com que està tractant de salvar Alemanya, etc. I en canvi aquí no. Un altre exemple, Dinamarca, no? L'actual primera ministra en funcions, Mette Frederiksen, ella va convocar eleccions al març perquè notava que estava amb una popularitat molt alta per la seva defensa de Groenlàndia, no? I llavors les eleccions no van sortir tan bé, no? I de fet, a dins de Dinamarca hi ha molta gent que la contesta, no? Perquè, clar, al final la gent mira els problemes domèstics, no? Les preocupacions interiors. No tant, diguéssim, la brillantor de la política exterior, no? O sigui que, en aquest sentit, el que li passa a Sánchez, tot i que problemes diferents, òbviament, no? S'assembla molt al que li passa a molts líders en general, no? Que la política exterior no sempre et fa ni guanyar eleccions ni ser popular al teu país.
12: Clar. Avui publiques a La Vanguardia una anàlisi del que ha estat la darrera encíclica, la primera, d'altra banda, de León XIV, no? De Lleó XIV, sobre la intel·ligència artificial. Què t'ha semblat que el papa hagi volgut deixar palès la seva preocupació per aquesta qüestió? Perquè hi havia molta expectació davant la primera encíclica, no?
14: Sí, sí, la veritat és que a mi el tema m'ha semblat molt, molt ben escollit per part del Papa, no? perquè està, diguéssim, com que ell té aquesta vocació social, no? Perquè d'aquest és el motiu de que va escollir aquest nom, no? Perquè és un nom de tradició social en l'Església Catòlica, i ha sabut trobar els elements socials, els riscos socials que hi ha dins la intel·ligència artificial i la robòtica i, en general, totes aquestes noves tecnologies, no? El perill de la destrucció de treball, el perill de la, diguéssim, deshumanització de les persones, el perill d'una guerra encara pitjor, perquè una màquina decidiria si s'ataca una posició o no s'ataca i qui mor i qui no mor. O sigui que m'ha semblat que ha sigut molt, molt, diguéssim, modern, no?, d'escollir aquest tema com a, per la seva primera encíclica. I també no oblidem que és un papa dels Estats Units i les persones que ara estan, els tecnooligarques, que ara estan controlats aquest desenvolupament, són tots allà, no?, als Estats Units.
12: Yeah. En fi, ens passaríem hores xerrant amb tu, Maria Paz, és que en saps de tot. Vull dir, és que clar, tens una experiència meravellosa, absolutament meravellosa. Escolta'm, tu ets de Barcelona?
14: Jo soc de Barcelona.
12: Ets de Barcelona. Quan vens a Barcelona...
14: I et mor de calor.
12: I et mores de calor, no? Fins i tot a Berlín aquests dies, eh?
14: Aquests dies sí.
12: Quan vens a Barcelona, què és el primer que fas?
14: Anar a la platja. Sigui estiu o sigui hivern, perquè aquí a Berlín tenim uns llacs molt macos, etc, però el mar és el mar.
12: Berlín
14: és una ciutat... com el mar Mediterrani.
12: Ja, és una ciutat molt xula, de tota manera, Berlín, no?
14: Berlín és una ciutat molt xula. El que passa és que Berlín, i jo estic enamorada de Berlín, és una ciutat que la història terrible d'Alemanya te la trobes a cada cantonada,
12: sí,
14: no?
12: Sí, sí.
14: I a vegades això és com molt... com massa, no? És per tot arreu hi ha plaques explicant qui va ser assassinat allí, qui va passar... És una... Quan estava a Roma era la història de molts anys, no? Milers d'anys, no? L'imperi romà, la vida dels papes, aquesta bellesa, no? de l'art italià, etc. I aquí et trobes història descarnada del segle XX. Mhm. Contínuament, el nazisme, les revolucions, el mur, no? la Guerra Freda, la divisió d'Alemanya i de la ciutat en dos, i llavors, clar, a mi això m'interessa molt, evidentment,
12: clar.
14: Però és una ciutat dura en aquest sentit, no? Perquè t'està recordant contínuament els perills que pot arribar a passar, que pot arribar a passar si no hi ha controls democràtics, no?
12: Sí, sí, és evident.
14: Però molt xula, és molt xula.
12: Déu-n'hi-do, t'imagines tornant a viure a Barcelona o no?
14: Algun dia sí, perquè és la meva ciutat, i a més Barcelona és una ciutat que a vegades ens oblidem quan estem allà, que té molt glamour a l'exterior, no? Que tothom està interessat en la ciutat i la troba molt, molt, molt bonica, molt maca, i les fotos, i ara que amb la Sagrada Família, que és... jo me'n recordo, quan estava encara a Barcelona, en l'interregne entre Roma i Berlín, que va estar 5 anys a Barcelona, una vegada, llavors, el que era llavors arquebisbe de Barcelona, que era el cardenal Sistat, em va dir que anés on anés ell, parlés amb el mossèn que parlés del món, amb el bisbe que parlés del món, tothom li preguntava per la Sagrada Família. Tothom. Ahí lo dejo.
12: És que és normal.
14: Jo visc
12: a dues cantonades de la Sagrada Família i t'asseguro que porto 20 anys passant cada dia per allà davant, i cada dia quan passo me la miro i penso, com és possible això? És impressionant. És
14: sí,
12: és impressionant.
14: Sí, no, és
12: impressionant. Escolta'm, quin gust de xerrada. Estic molt content, de veritat, de conèixer-te. Enhorabona per aquest premi. Ens quedem amb ganes de parlar més amb tu, és a dir, que un altre dia potser tornem a convidar i seguim parlant una estona, si tu ets tan amable. D'acord?
14: Molt bé. Vinga, gràcies a vosaltres.
12: Un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies, Mari Paz. Adéu.
14: Ciao.
12: Bona nit. Mari Paz López, corresponsal de La Vanguardia Berlín des de l'any 2014 i Premi de Periodisme Europeu Salvador de Madariaga en la categoria de premsa escrita. No està gens malament, eh?
13: Pas malament. A part, és un premi molt bonic perquè Salvador de Madariaga, per altra banda, crec que és un intel·lectuals espanyols que hauríem de recuperar, perquè era un pensador tan elegant Molt elegant.
12: Molt bé, doncs fins aquí l'elegància. Ho dic, no, no és veritat això, perquè Ignacio Rigau faci el que faci sempre, ho fa amb elegància, és cert això. Molt és bé. Un dels pocs homes joves, d'altra banda, que continua portant corbata. L'altre dia, a les eleccions andaluses, em va fer molta gràcia perquè quan van connectar amb el Partit Popular no hi havia ningú que portés corbata.
13: No, perquè el Partit Popular, això és una cosa que com a pepero reivindico constantment internament, que és el Partit Popular creu que no porta corbata fa de jove, quan no necessàriament.
12: Fa de còmode.
13: Bueno, però és que tampoc és incòmode portar corbata.
12: Si em fico aquí, ja els dic ara que tindrem un problema, perquè estem amb el president de l'Associació Nacional de la Corbata. Fem una petita pausa i ara, avui, l'Ignacio ha decidit parlar de coses de machote.
13: Coses de machote.
12: Seria una mica el...
13: El compendi del machot.
12: L'episodi sí, sí. Del diccionari de la Horterada. I tenim un convidat molt interessant. Tu no el coneixes? Es diu Alberto XL. Va publicar fa un temps un llibre del que de seguida els donaré tota la informació. Bueno, d'entrada ja els dic, es diu el llibre Cómo ser infiel sin que te pillen. L'hem escollit com el machote. Li hem dit. Vols venir? Sí, vinga, doncs ara de seguida entrarà aquí a l'estudi. Fem una pausa, tornem de seguida, fins ara mateix.
4: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
6: Acabada la Guerra Civil, encara hi havia por.
15: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
16: Irrepetibles.
17: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
10: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
16: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
18: Ràdio 4.

0: 23 minuts, arribarem a les 10 en punt de la nit. Coses de machote. Diccionari de la Hortarada. Ignacio Rigau, per on ho enfoques, això?
1: Doncs, com el, diguem, el que en filosofia s'anomena l'estructura supererogatòria, és a dir, el que ho explica tot, seria la Hortarada. He buscat, diguem, aquells pics, no?, aquells sengles de la masculinitat que es converteix en hortera per un motiu fonamental o per diversos motius fonamentals, que és, recordem, que l'hortera moltes vegades el que fa és manllevar l'estatus d'un altre o externalitzar el que ell sent com estatus, privilegi, prestigi, de, en el fons, el que són potser idees errònies o idees fins i tot pernicioses, no?, introduïdes per exemple, al mercat, que et ven que això és el luxe, això és el prestigi, i en aquest cas això és el que és ser un home, no?, la virilitat machota. I en comptes de fixar-me en una concreta, de fet, la setmana passada ens vam fixar en una concreta, que era sentir-se molt home per dutxar-se amb aigua freda, cert, només aixecar-se,
0: sí,
1: avui he fet un compendi. Hi ha, per una part, suggerències, per una altra, hi ha collita pròpia.
0: Molt bé, molt,
1: no?,
0: bé. Vinga.
1: Per exemple, vestir de rosa. Està, sí, considerat massa femení, no?, per un home. I, per altra banda, un home ha de vestir o bé colors foscos o, fins i tot, el color prototípic de l'home, que és el blau.
0: Yeah.
1: No? I el rosa té aquesta impressió dins del machote hortera que és massa femení, no?, desvirilitza. I és una cosa molt curiosa perquè quan diries, fa quant temps que diries que tenim aquesta imatge que el rosa és el color de les nenes?
0: No tinc ni idea.
1: Doncs no fa ni un segle.
0: Ah, no?
1: No fa ni un segle. Com sempre diem que el món es consolida el 1950, en aquest cas va ser entre el 1940 i el 1960, quan dues cadenes molt importants de roba, en aquest cas Macy's i Sears, als Estats Units, van descobrir que si venien la mateixa roba o el mateix color de roba a nens i nenes, tenien un mercat limitat. Però si li posaven un color al mateix polo, a la mateixa samarreta, ja tenien dos mercats.
0: Era un jersei de nen i un jersei de nena.
1: Exacte.
0: Ah, que
1: exacte.
0: Fort,
1: mateixa
0: fort.
1: Forma, diferent color, ja és de nen i de nena. I així es va ampliar el mercat. I a part, l'elecció de colors és perfectament arbitrària. Perquè, per exemple, la Verge Maria, la clàssica representació de la Verge Maria, de la Milagrosa, etc., de quin color va? Blau.
0: Això anava a dir.
1: I, tradicionalment, el blau estava considerat un color delicat. I el rosa, en canvi, era un color considerat viril, de machote.
0: Yeah.
1: Per què? Perquè era un derivat del vermell. I el vermell, que representa, doncs, fúria, representa poder, representa ímpetu, representa
0: quina
1: caràcter.
0: Quina cosa tan curiosa, no?
1: Sí, fins i tot, dins del món de la roba, hi ha una altra cosa que em sembla molt de machote, que és, si el machote té la sort o el, en aquest cas la tenacitat, molt lloable, de tenir un físic més o menys resultant, la primera temptació serà apretar-se.
0: Clar, amb això estic totalment d'acord.
1: Samarreta, traje, el que sigui, però s'apretarà. I per què? Perquè vol marcar, doncs, el productor del seu esforç, molt raonable, tentador fins i tot, no? Però dins del món de la roba trobem que el anar apretat és també una cosa molt, molt, molt recent, molt recent, fins i tot d'accent raonablement català. Per exemple, Antonio Miró és dels primers en fer aquest, aquest estil de vestit, no?, de traje.
0: M'agradava la roba d'Antonio Miró.
1: Sí, recordem a Guardiola vestit, sí, sí, com un pincel d'Antonio, sí, sí, Miró. Però no fa tant, 300 anys, no fa tant, per exemple, els nens o els infants, fins que arribaven a l'adultesa portaven falda.
0: Ja, yeah.
1: El que es considera l'adultesa al 1700-1800. Portaven falda el que avui consideraríem de nena.
0: Yeah.
1: No? Que, és a dir, aquí a l'hortera el que té és la temptació de veure el mercat li diu has d'anar apretat i has d'anar amb color fosc o amb color blau, perquè això et reafirma la teva personalitat de

0: Seria més còmode, més divertit, seria més autèntic o es reconciliaria amb com vol vestir ell.
1: Estava pensant, Ignacio, ampliant el tema, que durant molt de temps la infidelitat era un símptoma de machote, no?
0: Sí, sí, sí. De fet, hi ha una cosa molt curiosa perquè hi ha hagut com un...
1: Tiren dos tetes més que dos carretes.
0: Sí, sí.
1: En realitat, no deixa de ser que un home davant una influència d'una dona no pot estar-se'n.
0: Sí, no pot estar-se'n, i de fet, fins i tot hi ha com la... Bueno, una creència relativament estesa que és menys greu la infidelitat en homes perquè és part de la nostra naturalesa que en dones. No?
1: Clar, clar.
0: De fet, hi ha com tot un subcol·lectiu, que ho parlàvem la setmana passada, de influencers o creadors de contingut, potser dels més populars serien, diguem, de la corda d'Andrew Tate, que no sé si has sentit a parlar d'ell, o dins de la vessant acadèmica podria ser Jordan Peterson, els que anomenen els de la píndola vermella, Red Pill, que són molt populars. De fet, Andrew Tate acumula 12.000 milions de visualitzacions a les seves xarxes socials.
1: Déu-n'hi-do.
0: I més o menys l'any passat crec que acumulava uns 10 milions de seguidors. D'aquests n'hi ha molts. De fet, hi ha un documental recentment estrenat a Netflix molt interessant, que és dins del que anomenen la machosfera o la manosfera, la manosphere, que apareixen diferents personalitats que inventen termes dins del que és el món de la infidelitat com la... poligàmia unilateral.
1: Poligàmia unilateral.
0: Que només un d'ells pot ser.
1: Sí, sí, clar, clar, clar, clar. ¿Cómo ser infiel sin que te pillen? Albert, com estàs? Bona nit.
2: Molt bé, bona nit.
1: Albert XL.
2: Uh-huh.
1: XL, què vol dir?
2: L'XL, imagina-t'ho.
1: És el tamany viril.
2: Si vols pensar-ho així.
1: No, Mateus, imagina-t'ho, XL.
2: Ho deixo a lliure imaginació. Aviam, Albert, el santoral és Albert el Gran, doncs vaig pensar XL.
1: Ah, molt bé.
0: Ah, bueno.
2: Sí.
1: Està molt bé. Està...
2: Ben pensat.
1: Està molt bé. Escolta'm, tu vas escriure aquell llibre almenys fa 3 anys, no?
2: Sí.
1: I funciona, i em deies que funciona, que va funcionant, que...
2: Està venent, sí, sí, al final també el tinc en 3 idiomes, català, castellà i anglès, i això fa que
1: com
2: funcioni.
1: Com és que va donar per escriure aquest llibre, que d'altra banda, efectivament, doncs t'ha funcionat, no?
2: Sí.
1: Com va ser?
2: Bueno, el tema és que dintre de la meva experiència personal tenia, bueno, coneixements sobre infidelitat, vaig ser infidel durant uns quants anys, i tot el meu entorn social hi havia molta gent infidel. I vaig buscar i vaig dir, ostres, no hi ha res escrit amb cara i ulls de com fer-ho. No? Tothom té les seves tècniques tal i qual, doncs anem a posar-ho tot en comú, anem a estudiar com està el panorama i anem a fer una espècie de manual.
0: Però és un manual d'instruccions.
2: Sí.
0: Puc preguntar com el consell més popular que dones?
2: El primer, bueno, és un mètode de 7 passes, el primer mètode, el primer... Diguéssim, la primera passa és secret, secret absolut. No ho expliquis absolutament a ningú.
1: Si exactament el contrari del que s'acostuma a dir, no? I l'heu dit aquell de la Clàudia Schiffer, no?
2: Sí.
1: Sabies?
0: No, quin és?
1: No, que ens va enrotllar amb la Clàudia Schiffer i se'm va corrents a explicar-ho. Diu, perquè, home, si te'n vas al llit amb Clàudia Schiffer i no pots explicar de què serveix, no?
2: Exacte. Sí, sí, sí, sí. No, i parlant de la masculinitat, doncs, jo estava pensant, no? Ostres, hi ha 2-3 tipus d'infidel i un és el més machote, que és el que no es pot reprimir el fet d'explicar-ho. I necessita explicar-ho per treure'n pit, no? I vacilar de les seves conquestes extramatrimonials o extra...
0: Sí, sí, sí. I el llibre com que convides o és ja posats, almenys fes-ho...
2: Exacte, exacte. El llibre pretén ajudar a totes aquelles persones que volen ser infidels de manera conscient i han decidit...
0: Però no hi ha un moment del llibre en què dius... No hauries de ser infidel.
2: Sí, sí, sí, sí. Ah, jo no estic a favor de la infidelitat, però no la puc aturar. Existeix i existirà molts anys.
1: Ni la pròpia la va poder aturar. Imagina't si pot aturar la dels altres.
2: Aleshores, a partir d'aquí, cadascú que faci el que vulgui i disposats a fer-ho, fes-ho bé, i que no et pillin, que no t'enxampin, i a partir d'aquí ja decideixes tu si tires endavant, si te n'adones que ha estat un error o el que sigui.
1: L'infidel és majoritàriament home o
2: no,
1: les coses han canviat?
2: Han canviat. Ara les dones per primera vegada estan superant els homes. Sí, sí.
1: Superant?
2: Sí, sí, sí, sí. Segons diuen estadístiques, clar, basades en pàgines d'infidelitat i de cites d'infidels i tot plegat.
1: Bé, és dins el món heterosexual. Uh-huh. Si els homes són infidels, necessitaran de dones que també ho siguin, en el cas que tinguin parella, no?
2: Exacte, així és, així és, així és. Però ara també el que passa és que

0: hi ha una mandra per la part masculina. Hi ha mandra de ser infidel.
1: El princeso, el fenomen del princeso.
2: Exacte. El princeso. O sigui, el princeso. Mai, això,
0: hi ha mandra de ser infidel físicament, però no en digital. Saps? Els homes tenen satisfacció simplement conversant amb dones, intercanviant contingut sexual, però sense arribar al físic.
2: Això en el teu llibre s'acaba amb borra l'historial de navegació, no? Vull dir, sí, ho acabes allà, sí, sí, directament.
0: Què exacte.
2: O sigui, és més la dona ara la que sí busca l'experiència.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hem evolucionat, no?, i les dones ja estan empoderades, tenen autosuficiència a tots els nivells, bueno, i és normal.
2: Avui, que hem parlat un moment per telèfon, m'explicaves, puc explicar-ho, sí, no?, la teva idea d'un nou
0: sí,
2: llibre.
0: Sí, sí, sí.
2: En el que, amb aquest nou llibre, vas exactament a la vessant contrària,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte.
2: És com descobrir que la teva parella t'és infidel.
0: Exacte, sí. He pensat donar-li un gir de 180 graus al tema, perquè també, en aquests últims anys, parlant amb persones que m'han comprat, han llegit o plegat, potser la meitat me'ls han comprat només per descobrir si la seva parella és infidel. No per ser-ho ells o elles. No, no, per descobrir. Llavors dic, ostres, per què no fem un llibre que sigui la inversa?
1: A veure, si la teva parella té com ser infiel sense que te pillen...
2: A l'estanteria...
0: Sí, no? Home, de...
2: tu imagina que tens una parella, arribes a casa i té aquell llibre a l'estanteria. Clar, ostres!
0: Ja, ja. Sí, sí. La idea, les bones parelles el llegeixen plegats, i si no, te'l compres en digital i ningú te'l veu.
2: Ja. Crec que és la primera vegada que veig l'Ignacio que no
0: sé.
1: Sí, sí, no tinc paraules. I no, hi ha com... De les entrevistes que has fet o dels estudis que has fet, hi ha com un motiu generalitzat de la infidelitat? O...
0: Motius així, pròpiament dits, no he vist cap estudi que inciti, no? Però al final cada persona i cada parella és única i té els seus motius, no? Sí que és cert que en les dones hi ha un tema d'insatisfacció a nivell d'atenció i escolta. I això... doncs fa que la dona busqui la seva infidelitat, no? I en els homes, hi ha de tot, és que m'he trobat de tot. És que hi ha... pot ser mil coses.
2: Quan... perquè, clar, la secció d'avui era el machote, no? I és veritat que després ho hem ampliat a una mica més, no? Però quan, per exemple, veus Machos Alfa a la tele, que és evident que és una paròdia, no? I jo crec que és una paròdia que està molt ben feta, d'altra banda, però aquells arquetips te'ls has trobat, tu?
0: Sí. Sí, sí, sí, i tant. Són més habituals del que sembla, eh?
2: Sí, eh?
0: Sí, sí, sí. I aquí, catalans, i sí, sí, sí.
2: No, clar. I des del teu punt de vista, tu que tens aquesta experiència de mercat, anem a dir-ho d'aquesta manera,
0: sí,
2: per tu, com és un machote del segle XXI?
0: Bueno...
2: Si m'arriben a dir alguna vegada que faria aquesta pregunta, no m'ho hagués cregut. Digues.
0: Ostres, el machote del segle XXI. Ostres, doncs, és aquesta persona que li encanta... jo crec, vacilar de les seves conquestes, que es cuida molt, mira molt per ell a nivell físic, fins i tot també intel·lectual. Que
1: és una mica el personatge d'American Psycho de la pel·lícula.
0: Va,
1: no?
0: Tirant per aquí, sí, exacte.
2: Em fa gràcia això del machote intel·lectual.
1: A veure, això...
2: És interessant, eh?
1: No, això, de fet, ja com molt machote que ha volgut racionalitzar la seva pròpia concepció de la virilitat. Per això, per exemple, entre aquestes comunitats és molt popular una mala comprensió, crec jo, de l'estoïcisme. I ja, diguem, el llibre del machote intel·lectualitzat, que no intel·lectual, és Meditacions de Marc Aureli.
2: Ja,
1: això és la identificació més fàcil, perquè en el fons és com un manual de el món no em farà mal si no vull que em faci mal, no? I això és com el germen moltes vegades del machote que diu no, jo estic per sobre de les crueltats del món.
2: Però fixa't, per una cosa que ens deies, abans hem tirat de frases històriques com la de les dos tetes i les dos carretes, però ara m'ha vingut una altra, allò de el hombre y el oso cuanto más feo más hermoso. Això ja no és així. O sigui, el machote, no. Ara tu ho deies, és un tio que es cuida, és un tio... No?
0: Exacte. Ni más feo ni más peludo. Vull dir, anem a la inversa. Sí, sí, ja l'estètica està canviant i...
1: Estem tornant a la metrosexualitat.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. Totalment.
2: Què? Què et sembla?
1: No, no, estic molt, molt, molt fascinat. Estic fascinat fins i tot que sigui un tema d'estudi.
0: Sí.
1: D'estudi, fins i tot. I llavors una pregunta. Tu, de totes, amb la gent amb la que has parlat, uh-huh. fins i tot la gent que ha consumit el teu llibre, l'ha utilitzat uh-huh. i amb èxit.
0: Uh-huh.
1: Hi ha penediment mai?
0: Sí. Sí, sí, sí. De fet, és un capítol que tracto, no?, del tema de penediment, no?, el tema conviure sabent que estàs cometent una infidelitat, no?, que és la culpa.
1: I tu recomanes com oblidar-te del penediment o com
0: sí,
1: esquivar-ho?
0: Sí, exacte, exacte, com gestionar-ho en el teu dia a dia. Sí, sí, que al final, com mantenint la ment ocupada. Bàsicament, sí.
2: Amb Marco Aurelio.
0: Marco Aurelio, sí, sí. Sí, hi ha moltes coses per intentar tot el dia mantenir la ment ocupada i no estar donant-li voltes tot el dia.
2: M'ha semblat veure, corregeix-me, que potser uh-huh. m'estic equivocant, però abans he fet una ullada a la teva pàgina web, que hi ha com una mena de club, no? És a dir...
0: Sí, s'ha intentat fer un club, el que passa és que ja m'imaginava que costaria...
2: Un club d'infidels?
0: Sí, costa molt, perquè al final la gent vol ser molt anònima. Molt
1: clar,
0: anònima.
1: És com el club de la lucha. No?
0: Sí, exacte, la primera
2: perquè
0: norma.
2: Perquè l'objectiu d'un club d'infidels...
0: Consells, hi ha llocs, per internet, on estan reunits i tal, jo no he entrat i tal.
2: Però és una mena de teràpia de grup.
0: Sí, es van dient trucs, consells, maneres, sí, hi ha una mica de tot, sí, sí, sí. Hi ha tot un món.
2: Que fort.
1: I mai t'has trobat com un cas que diguis... Vale, això és un gramassa.
0: Molts.
1: Molts?
0: Sí. Sí, persones que porten la infidelitat a l'extrem i arriben a fer coses que dius... Te l'estàs jugant a un nivell estratosfèric, saps? I estàs fent unes coses que surten de tot lo normal. Però sí. Hi ha gent que... Sobretot homes, eh? Les dones, en canvi, són més precavides, analitzen molt més la situació abans de prendre decisions, però els homes són més impulsius.
2: Tu creus que s'ha de confessar una infidelitat o no?
0: Si t'enxampen...
2: No, home, com si t'enxampen?
0: I hi ha evidències, sí, evidentment. Si no, depèn de tu. Si tu no pots viure amb això, doncs ho dius. Clar, al final és la teva salut mental.
2: Però jo sempre he pensat que això, sobretot si tu no vols uh-huh. trencar la relació, el que fas és passar-li el problema a l'altre, no? És a dir, perquè l'altre estava tan feliç uh-huh. vivint la seva vida i de sobte, pam, et diuen, no, jo t'estimo molt, però me'n vaig anar al llit amb, no? Uh-huh. És veritat que és dir la veritat.
0: Sí.
2: Però és complicada aquesta història, no?
0: Bueno, al final hi ha moltes parelles que després d'una situació de confessió que t'han enxampat, si els dos tenen voluntat de seguir i de recompondre's, van a teràpia i la, diguéssim, l'evolució natural és que aquella parella surti encara més forta.
2: Escolta'm, i ara, parlant de parelles, tu tens parella?
0: Ara mateix sí.
2: Sí, i com ho porta, sí, que tu et dediquis
1: això? Mateixa pregunta que m'estava fent.
0: Al principi una mica complicat, però ara ja, després ja ha passat un any, doncs força bé.
2: Força bé.
0: Sí.
2: Ja. I allò de que quien tuvo retuvo... Avui és el dia
0: no estic d'acord, no estic d'acord. En aquest sentit, són moments vitals de cada persona, i igual que jo vaig ser infidel, ara, des de fa uns anys, no tinc necessitat de ser-ho.
1: Digue'm si pregunto massa. Les anteriors parelles es van assabentar que ho eres? Et van enxampar?
0: Bàsicament ho vaig ser amb una parella, i no em va enxampar.
1: I llavors, si et veu aquesta parella publicar aquest llibre, potser...
2: Sí, ara ho sap segur.
0: Sí, clar, han passat uns quants anyets.
2: Ara ho sap segur,
0: clar.
2: Escolta'm, i a tu t'han estat infidels?
0: Que jo sàpiga, no. Però qui ho sap?
2: Et molestaria?
0: Crec que no. Ho tinc molt interioritzat i natural i acceptat. M'agradaria parlar-ho, saber els motius, evidentment, però, bueno, fins a la data ningú m'ha confessat que m'ho hagi estat.
2: De molt, eh? Bueno, doncs així estem, no?
1: Sí, sí. És curiós. Vull dir, la... No sé com dir-ho. La literatura avança per tot allò que interessa a l'humà, no? I això interessa molt als humans, no?
2: És veritat. És veritat, i és veritat també que segurament tot el tema de la infidelitat amb les xarxes socials ha canviat radicalment. Uh-huh. L'anonimat també, no?
0: Sí.
1: Hi ha un tema que mencionava ara l'Albert, que és... Arnau, Albert.
0: Albert,
1: Albert. Arnau. Albert.
2: Li pots dir senyor XL.
1: Sí, el senyor XL. Que era que hi ha homes que ara estan més passius i el que busquen és coses i conversació.
0: Sí.
1: Això no parla fins a cert punt que als homes el que els falta és potser una amiga.
0: Sí. Perquè a nivell... Bueno, perquè m'he trobat també, doncs, molts homes no tenen la manera de explicar les seves, bueno, els seus problemes i busquen això.
2: Jo tinc sort.
0: Algú que els escolti.
2: Jo tinc sort, tinc una amiga que es diu Sílvia, que ara arriba, està entrant. Hola, Sílvia Tarragona.
3: Bona nit, com estàs?
2: Presento l'Ignacio Rigau, que ja el coneixes?
3: I tant, tinc el gust.
0: Bona nit,
2: Sílvia. I Alberto XL.
3: Encantada, Alberto XL.
0: Un plaer, un plaer.
3: Com estàs?
0: Un
3: plaer.
2: Quan li he preguntat a l'XL de què era, m'ha dit, pues imagínatelo.
3: Bé, pot ser que li agradi la roba ampla, perquè és una tendència natural, i que porti la roba XL, no?
2: Jo no havia pensat en això, fixa't.
3: Jo sí, perquè aquestes hores de la nit només pot pensar en roba.
2: Justament, és per aquestes hores de la nit. Ara arriba la Sílvia Tarragona, i ho saben vostès, fins a les 12 de la nit, aquí al de nit. T'has portat una cançoneta avui? Home,
3: jo sempre, mira.
2: A veure,
3: mira,
2: com sona.
0: Hombre,
3: què? Festa absoluta.
0: Que mardo.
2: Ens n'anem de festa.
3: Clar que sí.
2: Ara agafem l'Ignacio Rigau amb l'Alberto XL, seguim parlant d'infidelitats.
3: Ah, que bé.
2: I del que convingui. Estàvem parlant d'això.
3: És interessant el món de la infidelitat.
2: Bueno, ell diu, és l'autor d'un llibre que es diu... el tenim aquí.
1: ¿Cómo ser infiel sin que te pillen?
3: Per mi, ser infidel no és important. Per mi, el que és més important és la lleialtat.
2: Home,
3: la fidelitat la puc perdonar. Una lleialtat ja no.
2: Albert, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. Ignacio Rigau, bona setmana.
1: Igualment.
2: Fins dimecres, o abans, segurament. Sílvia Tarragona,
3: fins ara
2: ens quedem
3: mateix.
2: Amb tu fins a les 12.
3: Vinga.
2: Senyors i senyors, demà ens retrobem, ja ho saben, a partir de les 7 i fins a les 10, amb el Pla B de Ràdio 4. Que tinguin una bona nit. Gràcies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Després de més de 12 hores, la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha sortit de la seu socialista del carrer Ferraz. Els agents han recopilat informació relacionada amb el cas Leire Díez i han bolcat els correus electrònics de l'ex número 3 de la formació, Santos Cerdán, així com els de l'actual gerent del PSOE i altres treballadors. També han examinat la comptabilitat de la formació dels anys 2024 i 2025, els registres de visites a la seu socialista durant aquest període i totes les carpetes del servidor amb informació relacionada amb aquesta presumpta trama que hauria buscat interferir en causes judicials que afecten el partit i el govern central. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, també ha demanat informació sobre com la formació autoritzava les despeses, així com l'agenda institucional de Cerdán. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dimecres que també ens deixa d'altres titulars. L'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista ha agafat el president del govern al Vaticà, on s'ha reunit avui amb el papa. Allà, Pedro Sánchez ha recordat que l'entrada dels agents a la seu socialista és un requeriment i no un escorcoll, però ha admès la gravetat de la investigació al seu partit i ha garantit la màxima col·laboració. Des d'allà ha tornat a descartar un avançament electoral.
2: Però és que jo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
0: Sobre la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en una presumpta trama de tràfic d'influències, Sánchez ha tornat a fer-li suport després de fer-se públic el sumari. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller Joan Ignasi Elena per presumpta prevaricació en contractes públics a l'Ajuntament d'Altafulla. També s'investiga l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera i l'exalcalde Félix Alonso per suposades irregularitats entre el 2017 i el 2019. Segons el tribunal, es van fragmentar contractes menors per adjudicar-los directament a una consultora vinculada als investigats. Herrera, a Ràdio 4, s'ha desmarcat dels fets.
3: Jo crec que no hi ha objecte de delicte, però en tot cas és una ampliació de contractes de 4 mesos en un moment en què jo no estic a l'empresa.
0: El Tribunal Constitucional ha anul·lat part de la llei catalana contra la pobresa energètica en considerar que envaeix competències de l'Estat. Josep Bovet, portaveu de la plataforma Aliança contra la Pobresa Energètica, a Ràdio 4.
4: Notícia extremadament greu per a totes aquelles persones que estan interessades i defensen els drets humans des de la base i sobretot per a totes aquelles famílies que es troben actualment en situació de pobresa energètica i que possiblement quedaran en part desprotegides.
0: La norma impedia tallar la llum o el gas a famílies vulnerables mentre els serveis socials no emetessin un informe. Ara, el tribunal diu que l'Estat ja regula aquesta protecció amb mecanismes com el bo social energètic. Les negociacions entre els sindicats i el Departament d'Educació es tornen a encallar i la mesa d'avui acaba sense acord. Els representants dels treballadors han sortit de la reunió decebuts i asseguren que la valoració és negativa. Yolanda Segura Ustec, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
6: Nosaltres estem fent un esforç important per tal de poder arribar a unes xifres que ens permetin acostar, en aquest cas, les posicions amb els sindicats, amb les organitzacions sindicals que no van signar.
0: El govern ha posat sobre la taula un increment de 350 euros mensuals bruts assolibles l'any 2029. Els sindicats asseguren que és insuficient. Demà es tornaran a reunir a les 12 del migdia per intentar desencallar el conflicte. I ens interessem ara per l'actualitat esportiva. El Barça ja té tancat el primer fitxatge de l'estiu. Explica'ns, Josep Capel, bona nit.
7: Bona nit. Segons hem pogut confirmar Ràdio Nacional d'Espanya, el davanter anglès Anthony Gordon, del Newcastle, de 25 anys, serà la primera incorporació blaugrana de cara a la propera temporada. L'acord entre el Newcastle i el Barça és total i xifren el traspàs en 70 milions d'euros fixes, més 10 possibles en variables. Tota l'operació està pendent de que el jugador passi la revisió mèdica. De fet, aquesta mateixa setmana es desplaçarà a Barcelona per passar-la. En cas que ho faci, firmarà per les 5 properes temporades. Recordem que aquesta mateixa temporada ha marcat 17 gols i 5 assistències. D'aquests 17 gols, 10 d'ells els ha fet a la Lliga de Campions.
0: I connectem ara amb l'Emet per conèixer la previsió del temps per a demà. Noelia García, bona nit.
8: Bona nit. Demà dijous a Catalunya pugen les temperatures a tot el territori, però de forma més notable a l'interior. S'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any i serà un dia amb calor. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Predominarà el sol amb un ambient pràcticament d'estiu, amb cel poc ennuvolat o clar. És una informació d'aigua. Emet.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
9: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
10: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
9: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
10: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
9: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
10: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
11: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
12: Amb Xavi Freixas.
11: Hola, Picó.
13: Estan caient ruixats molt forts.
11: Gonzalo Bernardos una vegada més, eh?
13: Sí, però estem a Catalunya i estem en la tardor.
11: Bon dia.
13: Bon dia per algú.
14: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
15: Puc dir una cosa?
11: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
16: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
11: Doncs moltes gràcies.
12: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
11: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
17: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
12: Metròpoli, amb Xavi Collado.
18: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom, Magalí Sare, Masoni,
19: i no hi ha flor del taronger sense la fred del febrer.
18: Hipnosi. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
1: Ràdio 4.
20: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, pública, pública. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per buscar-nos, gràcies per trobar-nos i gràcies per otorgar-nos una vegada més alguna cosa molt important, que és el temps de tots vostès per escoltar aquest programa. Mirin, tothom parla del Sant Pare perquè la visita és imminent, només falten 10 dies. A la nova encíclica de Robert Prevost, o el que és el mateix, el Papa Lleó XIII, el Sant Pare cita a Tolkien. I què diu? No som nosaltres els que hem de dominar totes les maneres del món. Probablement aquesta frase, que forma part d'una expressió d'un gran escriptor, d'un autor absolutament immortal, la podríem traslladar al nostre terreny, a casa aquí, en definitiva, a l'exercici de la nostra professió. Perquè al llarg de tot el dia estem estudiant, llegint, guaitant, mirant tot el que configura un dia com el d'avui, dimecres 27 de maig del 2026. Però ni estem en disposició de saber-ho tot, ni estem en predisposició de respondre a totes les preguntes, ni probablement siguem nosaltres els que ho hem de fer, però com a mínim els hi donem a vostès tots els estris en forma d'informació rigorosa, veraç i pública, pública, pública del que està passant. Avui hem sabut que davant del Sant Pare un nen formularà preguntes a l'acte de Sant Agustí a més de 90 entitats. I és que aquell dia el Sant Pare saludarà els presents des del Papa Mòbil abans d'arrencar la vigília d'oració. Moltes persones avui miraven al cel preguntant-se: arribaré a l'hora a la meva cita, arribaré a l'hora a la feina, arribaré a l'hora al lloc on he d'anar? Perquè moure's per la ciutat de Barcelona ha estat molt complicat. Ja saben que hi ha hagut una aturada i una manifestació potent d'educació. El conflicte continua i continua encallat, fumat a negre. El govern demana més temps per estudiar la proposta econòmica i tots estem pensant que s'està allargant més del que és suportable, no només pels mestres, sinó també pels pares, els fadrins i els avis, que han de combinar vida laboral amb vida educativa. Avui tothom, òbviament, mira cap a Madrid, sota l'ombra de la corrupció. Pedro Sánchez ha mantingut la seva confiança en el president Rodríguez Zapatero i ha refusat de nou convocar eleccions. No ho faré per interès partidista. Ho han escoltat ara mateix en el butlletí informatiu de fa 11 minuts. Ja saben que avui Pedro Sánchez ha tingut l'oportunitat de conversar amb el Sant Pare. El president ha al·legat que les investigacions judicials en curs no impugnen en absolut l'acció del govern. Hem de parlar de Donald Trump, perquè si no ho féssim, aquest programa no seria aquest programa i nosaltres no seríem Ràdio 4. Aquesta guerra a l'Orient Mitjà ha promès que ningú controlarà l'estret d'Hormuz i està complicant moltíssim la negociació amb Iran, la qual cosa vol dir que encara serà més complicat moure's pel món, la qual cosa vol dir que els preus s'enlairaran i la qual cosa vol dir que la població civil serà la que patirà la no decisió de Donald Trump. Jimmy Kimmel, que sembla ser, vol seguir el mateix camí que el seu col·lega Stephen Colbert, ha tornat a jugar als daus contra Trump. Ha dit: vol a Estats Units més que el seu fill, perquè avui s'ha casat el seu primogènit, Donald Trump Jr., i com que no hi ha anat, ha dit: potser estima més als Estats Units que al seu país. Això, clar, amb to irònic i sarcàstic. El que no és una broma són les altes temperatures. El mes de maig comença la seva recta final amb nits tropicals, rècords de calor i màximes de fins a 40 graus. Agafin bé, doncs, el ventall, perquè la resta de la setmana també serà de ple estiu. Els he de dir que a mi la bilirrubina, com dirien els clàssics, o la tensió arterial, o la calorada m'ha pujat de cop quan he sabut que un individu ha saltat a un sense sostre, ha intentat cremar-lo amb un encenedor mentre dormia a la ciutat de Barcelona. La víctima ha resultat ferida lleu. La policia catalana investiga els fets i busca l'agressor. Aquesta no és una bona notícia. El fet de que algú pensi que algú altre que està desprovist d'una llar i que està en una situació de vulnerabilitat pot ser utilitzat d'aquesta manera tan miserable i tan dolorosa. No és una bona notícia, ni parla bé de la societat en la que vivim. Però, a vegades, no es pensin, també tenim bones notícies aquí al de nit de Ràdio 4, com a mostra, el botó en sumari. Som-hi!

0: Dani, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Pau Robert, i amb Gerard Travé, i amb el nostre sotsdirector Julio Leal, i amb tots vostès que sempre són a l'altra banda i que d'alguna manera es fan notar en el bon sentit. 900-454-455, 900-454-455. Mirin, avui jo penso que tots ens hem emocionat i commocionat veient a Alexia Putellas aquest homenatge que s'ha fet aquest matí, després de que ella ha anunciat que deixa el Barça. La història que capitana del Futbol Club Barcelona posa fi, ho ha fet ja, a una etapa inoblidable al club de la seva vida, després de 14 temporades defensant la samarreta blaugrana i un palmarès de 38 títols aconseguits. Poca broma. En parlarem amb Jorge Agüero, el nostre cap d'esports de Ràdio 4. Li agraeixo que després d'un dia intens encara sigui amb nosaltres en directe. Ja s'ha assegut a una de les cadires de l'estudi i en Gerard Travé també estarà entrant en aquest estudi, i parlarem, òbviament, de com s'ha viscut aquest moment, perquè ell hi era, també amb en Josep Capel, i em sembla que amb Alejo del Peral, el nostre tècnic d'exteriors que sempre ens acompanya. Anirem també a parlar amb Daniel Esclusa i suposo que comentarem aquesta última hora del nou fitxatge del Barça. Saben vostès que l'autopercepció de les imatges en els nous entorns digitals fan que les dones, bé, es sentin cada vegada més menys tingudes? Dones que busquen els camins que hi ha a la xarxa per saber com poden estar més primes, per saber com es poden provocar vòmits, per saber com poden arribar a llindar d'una malaltia i fins i tot d'una desnutrició. La ministra d'Igualtat va presentar Autopercepció de la imatge de les dones en nous entorns digitals, aquest estudi importantíssim que ha fet la sociòloga i doctora per la Universitat Complutense de Madrid i directora d'aquest estudi, Clara Guilló, que serà amb nosaltres. Saben que falta allotjament per les persones desplaçades a la Ciutat Comtal? Estem parlant d'aquells pares, d'aquelles mares, d'aquells familiars que tenen nens, que tenen adults, que tenen persones ingressades a diversos hospitals de la ciutat de Barcelona, Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron, Sant Pau, el Clínic, i que moltes vegades han de dormir dins del cotxe perquè no tenen una solució habitacional. En parlarem amb Paola Jubert, directora de la Fundació Jubert Figueres. Paula Calvo, moment animalista de Persones no humanes, que ens encanta el nostre programa, i acabarem parlant d'un judici que es va fer el pintor Goya, i ho va fer la Santa Inquisició. Luis Zueco ha escrit una novel·la trepidant titulada El Juicio, que avui ens presenta. Un quart i dos minuts de 11 de la nit. Home, si hem de parlar d'Alexia Putellas, abans que els expliqui què és el que ha fet aquesta tarda en Gerard Travé, a part de treballar molt com treballen tots moltíssim, bé, el que ha fet Alexia Putellas és també posar banda sonora al seu comiat, i la banda sonora ha estat aquesta.

0: Jo, com dirien a casa, que sóc la pell de Barrabàs, quan escoltava aquesta cançó de Rosalia, d'aquest Lux, que a mi m'encanta, Magnòlies, pensava, quina intel·ligència emocional que té Alexia Putellas, que això seran tots, oi? Però quina finezza a l'hora de voler tancar amb aquesta cançó, que diu tant, que diu tant, tírame Magnòlies, tírame Magnòlies a aquesta carrera històrica. Saludem, abans de sentir en Gerard Travé, en Jorge Agüero, cap d'Esports de Ràdio 4. Mestre Agüero, als seus peus, bona nit.
1: Molt bona nit, Sílvia.
0: Gràcies per ser aquí.
1: No, el plaer és meu, i apuntant al que tu dius, és que per això Alexia Putellas és més que una futbolista. Potser per aquesta intel·ligència emocional, aquestes cosetes que en té, que l'han fet una icona, una ídola, un personatge públic molt més gran del que és per si mateix un esportista o un futbolista. Per això ha transcendit tant.
0: A mi m'ha emocionat moltíssim. Estàvem aquest matí al segon cafè amb la Cristina Villanueva i hi ha hagut un moment que quan érem tots mirant el que estava passant, jo m'he emocionat. He pensat, per l'amor de Déu, quina persona més especial i que agraïda, perquè sempre té el seu pare en cap, no? El Jaume, aquell, el pare que va morir als 50 anys, necessàriament tan jove, i que va ser la persona que va veure que aquella nena que jugava a futbol tenia un especial do i que havia de treballar dur i que l'havia de portar pels camins de l'esforç, que és el que ella d'alguna manera demostra. Gerard Travé, ens parlava en Jorge Agüero d'aquesta emocionalitat, d'aquesta sentimentalitat, d'aquesta capacitat d'Alexia Putellas d'anar més enllà de ser un esportista, i avui t'ho he sortit al carrer a preguntar què en pensa la ciutadania, no?
2: Bona nit, Sílvia. Doncs avui hem sortit al carrer per parlar sobre què ha significat Alexia Putellas per al futbol i també per molta gent que ha crescut veient-la jugar. Hem preguntat què la fa diferent, quin record tenen d'ella i quin llegat creuen que deixa després d'una trajectòria que ha marcat tota una època. I la veritat és que ens hem trobat respostes molt diferents, des de gent que la veu com una llegenda absoluta, fins a persones que expliquen com ha ajudat a canviar la manera de veure el futbol femení. També hi ha qui destaca la seva mentalitat, el lideratge o tot el que ha aconseguit dins i fora del camp. Aquestes són algunes de les opinions, records i agraïments que ens hem trobat avui al carrer.
3: Fa molta pena que se'n vagi, però a la vegada estic molt contenta perquè sé que li esperen coses molt bones. M'encantaria donar-li les gràcies perquè crec que ha fet una molt bona feina pel Barça. Ha estat amb el peu del canyó, defensant l'equip, defensant la terra. També moltes gràcies per ser una dona forta que defensa els nostres drets.
4: A part d'una gran jugadora, la millor del món, jo crec que ha servit per... És una figura que ha trencat molts esquemes, molts estigmes també respecte al futbol femení.
5: Jo crec que és una icona. Al final va ser la primera jugadora en pilotador espanyola. Va canviar el món en aquell moment del Barça, que va guanyar la Champions i la pilotador, i a partir d'aquest moment doncs, el futbol femení va tenir més importància.
6: Més enllà dels trofeus i les pilotes d'or i tots els títols que ha aconseguit, és el fet representatiu de que una noia hagi crescut dintre la cantera del Barça, una noia catalana, i hagi arribat a ser la millor del món i fer de referent doncs, a tantes altres que havien de veure's reflectides en homes, i ara doncs, tenen l'oportunitat de fer-ho en ella.
7: I el moment en què li van donar la pilota d'or, el meu pare està molt content perquè, no sé, que una noia hagi arribat tan lluny i estigui reconeguda arreu del món, doncs trobo, sobretot en el món del futbol, trobo que és molt interessant i molt important.
8: És una figura importantíssima. Per mi és una de les persones que ha posat el futbol femení doncs això, en el dia a dia, a la palestra, se'n parla, se sap, també ha lluitat molt doncs, per fer de l'esport femení, del futbol femení, un esport igual que el masculí.
0: Ai, lo que no entendí, m'encanta aquesta cançó, és que aquesta lletra de Rosalia, i una dona, el que deien les i els ciutadans que han entomat aquesta pregunta tan intel·ligent d'en Gerard Travé, tenen tota la raó del món. Una dona, i no ha estat un camí fàcil. Gerard Travé, moltíssimes gràcies.
2: A tu, Sílvia.
0: Abraçada. 8 minuts i arribarem al punt just de 11:45 de la nit. Agüero, t'ho deia ara mentre escoltàvem el que deien aquests oients de Ràdio 4, no? Ara tot és preciós, avui fins i tot llegir el diari de l'Avantguàrdia, quina ha estat la marca italiana que ha vestit avui la senyora Putellas, ha estat Bulgària, els he dit ara, tot el que portava era d'aquesta marca, fantàstic, però això és ara. El començament va ser duríssim.
1: El començament va ser a la cantera del Barça, d'on va haver de marxar també perquè per aleshores no hi havia mitjans, o sigui, el futbol, la secció de futbol femení en el Barça es va desenvolupar fa 10-12 anys I per això també Alexia va haver de marxar. Alexia, recordem, debut en primera divisió amb l'Espanyol i després marxar, que ja sé que a tu t'agrada.
0: És que tenim molt bon olfacte, la gent de l'Espanyol,
1: sí.
0: Perdó.
1: No. I l'Espanyol, i de fet també estaria molt bé reivindicar-ho, és... ara està jugant a primera divisió, per fi, com a mínim va tornar al lloc que es mereix, perdó, però l'Espanyol va estar un dels primers grans equips en el futbol de dones en Espanya i va guanyar moltes coses. Bueno, aquell projecte finalment es va acabar, però Alexia Putellas, tornant amb Alexia, després va marxar cedida al Llevant, que de fet, si no em falla la memòria, va ser per llavors quan va perdre el seu pare, i des de llavors 14 temporades al Barça, superant totes les dades possibles, 508 partits amb el d'aquesta nit, 232 gols, és després de Messi en les seccions futbolístiques del club la segona màxima golejadora, 38 títols, avui els han exposat sobre la gespa tots i cadascú dels 38, 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina, per suposat els dos premis, els dos guardons que li van acreditar com la millor jugadora del món, les dues pilotes d'or, i sí, i tot això i més és Alexia, perquè Alexia per un costat s'explica amb aquests números, però Alexia també s'ha d'explicar que per això ha transcendit tant com aquesta jugadora que va trencar, diguéssim, va ser una pionera, va trencar totes les barreres, totes les dificultats que hi havia llavors en el futbol practicat per dones. Comentaves ara en micro tancat el tema de la gespa, que abans, efectivament, jugaven en gespa sintètica, i avui una part molt emotiva del seu comiat, del que li han fet al Camp Nou, ha estat l'estona que ha tingut d'entrevista de parlar amb el Xavi Llorenç, que va ser el seu primer entrenador en el Barça, que va apostar per ella i que és pràcticament és el seu pare futbolístic, podríem dir, i han estat una mica doncs, recordant com ha canviat el futbol practicat per dones en els darrers 10-12 anys, perdó, que m'he quedat sense retorn, com ha canviat el futbol en aquesta darrera dècada, 10-12 anys, sí, que no té poc a veure amb el que hi havia.
0: La veritat és que era impressionant veure-la plorar. Estava super emocionada. Estava, evidentment, amb el senyor Llorenç. També he recordat a Xavi Puig. Diu, sempre ha estat al meu costat. Mm. Sempre que pugui continuaré ajudant per fer el millor d'aquest club. Clar, ja saps que els esports no són la meva especialitat. Sort en tinc de tu i de l'Esclusa i del Capel, que si no, no me n'sortiria mai. Però hi ha alguna cosa que a mi em sembla que també s'ha de posar damunt de la taula. Llegir aquest cap de setmana que deia Alexia Putellas. Clar, els meus pares es llevaven cada dia a les 6 del matí, de dilluns a divendres, i dissabte i diumenge em portaven a entrenar, no? La meva mare es quedava amb la meva germana petita, amb l'Alba, i jo anava amb el pare a entrenar, no? Anava a preparar-me. És evident que ella té un do sobrenatural des d'un punt de vista fisiològic, des d'un punt de vista físic, per poder arribar on ha arribat, però si aquest do no està acompanyat d'un
1: sacrifici i d'una constància
0: i d'una educació, això no serveix per res.
1: Sí,
0: i penso que és bo explicar-ho també, perquè ella ho diu molt, eh?
1: No, i perquè és que així és l'esport d'elit. O sigui, en l'esport d'elit no et regalen res, i aquest també és una mica l'explicació del desenvolupament que ha tingut el futbol practicat per dones en els darrers anys, no? Perquè doncs, hem passat d'un futbol gairebé amateur durant molts anys, i en aquestes dues darreres dècades és quan s'ha precipitat tot i ha començat, sobretot a Espanya, perquè, per exemple, als Estats Units doncs ja aquest professionalisme ja portava des de feia molt de temps i sempre, de fet, anaven al capdavant, no? Les nord-americanes, Megan Rapinoe i totes aquestes futbolistes, i ara, doncs, per fi, aquí a Espanya, des de fa 10, 12, 12 anys, sí, és quan hi ha hagut aquesta crescuda.
0: Són gairebé 11:15 de la nit, encara ens queden 3 minutets, tenim temps. Agraint-li molt a en Jorge Agüero que sigui en directe, perquè ell porta des de primera hora del matí, l'he vist allà quan estava jo al segon cafè de l'Oest Espanyola, veient com estava al costat d'en Josep Capel i de l'Alejo del Peral, així doncs que t'agraeixo molt. Però abans d'acomiadar-te, Jorge, que encara podem parlar una estoneta, m'agradaria anar, com tu dius molt bé, a on està passant tot, no?
1: Sí,
0: a l'escena de l'emoció,
1: a la notícia.
0: A l'estadi, efectivament, a l'estadi Johan Cruyff. Daniel Esclusa, bona nit.
9: Què tal, Sílvia? Bona nit.
0: Ui, mira, molt emocionada, sí. Perquè, clar, jo ja tinc una edat i havia dit moltes vegades Xavi Esclusa, bona nit.
9: Sí, I ara és Dani.
0: Així doncs que, escolta'm, una emoció molt gran també per mi, no? Que consti que és una emoció molt gran, perquè, escolti, aquí també només faltaria, el teu pare és un mestre de l'esport, un gran periodista de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, i no sé quantes vegades al llarg de la meva vida hauré dit Xavi Esclusa, bona nit, i ella amb aquella veuassa explicava el que jo no entenia. Així doncs que estic segura que tu faràs el mateix. Daniel, com
9: sí
0: està
9: ser,
0: tot?
9: Ho intentaré.
0: Segur que sí. Com està l'ambient aquí al Johan Cruyff?
9: Bé, doncs ara ja molt més tranquils, ja fa certa estona que s'ha acabat el partit, s'ha acabat aquest homenatge que li han fet a l'Alexia Putellas, i ara, una mica per veure com és l'Alexia, el que dèieu, no? Doncs quan estàvem a la zona mixta, ella no ha sortit a parlar directament amb els mitjans, però sí que ha sortit, ha volgut dirigir unes paraules als mitjans de comunicació, agrair-nos el treball fet durant tot aquest temps que ella ha estat al Barça, clar, hi ha alguns periodistes que porten molt temps seguint la seva carrera, i, bueno, i acomiadar-se directament de nosaltres, dels periodistes, no? Justament abans, l'escena ha sigut increïble. O sigui, quan s'ha acabat el partit, evidentment, el partit era allò de menys. El resultat, realment, en un partit com aquest era allò de menys. La gent, ningú s'ha aixecat de la cadira quan l'àrbitre ha pitat al final dels 90 minuts. Tothom s'ha quedat dret i, aleshores, han posat a les pantalles el vídeo que Alexia ahir va penjar a les seves xarxes socials per avisar que s'acomiadava del Futbol Club Barcelona. Ella mateixa l'estava mirant a la pantalla, mentre tota la resta de l'equip, però també de l'equip rival, de la Reial Societat, miraven sense moure's com Alexia mirava el seu vídeo. Després ha parlat i s'ha dirigit a l'afició. La veritat és que ha sigut un moment espectacular i de pell de gallina.
0: Home, tu diràs.
1: Mira, si et sembla, Sílvia, anem a rescatar el moment en el qual s'ha adreçat Alexia Putellas a l'afició, que ha agafat el micròfon, al Parlament, que ha fet per última vegada els que són els seus amics, la seva afició i la gent a la qual li ha donat tant.
10: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip, i estic segura que vosaltres tornareu a estar allà com cada any i tornarem a celebrar les victòries d'aquest equip magnífic que estan fent història dins i fora del camp.
1: Aquest és l'aplaudiment.
0: Quina emoció.
1: I jo voldria, Sílvia, que el Dani també ens expliqués una altra de les fotografies més boniques que hi ha hagut en aquest vespre, no, el Johan, que ha estat, Dani, sí, el moment de la substitució de l'Alexia.
9: Sí, exacte. Ja veníem d'una segona meitat emotiva, perquè, bueno, hi ha altres jugadores que sembla sense ser oficial que poden abandonar el Barça a final d'aquesta temporada, i ja quan han substituït, per exemple, a Lona Batlle o a la Mapi León, ja les jugadores del Barça han improvisat una espècie de passadís perquè la jugadora pogués sentir-se acompanyada fins al seu camí a la banqueta, però quan al minut 82 la megafonia ha anunciat que la substituïda era Alexia Putellas, evidentment tot el públic s'ha posat de peu i aleshores totes les jugadores, tant les del Barça com les de la Reial Societat, s'han posat al mig del camp, han format aquest passadís perquè Alexia es pogués acomiadar amb tots els honors. Ella, quan ha arribat cap on estava la banqueta, s'ha fet un petó a l'escut, ha mirat a tot el públic i ha entrat, jo et diria, que amb unes llàgrimes ja cap a la banqueta.
0: Home, tu diràs, estic a punt de plorar jo, i estic segura que els oients de Ràdio 4 també, perquè, clar, ella avui ha dit, ahir sentia un buit molt gran i avui estic plena d'amor, no? I no hi ha res millor que ser un exemple, i Alexia Putellas és un exemple que tots haurien de seguir, sobretot d'agraïment, perquè és una persona que ha agraït moltes vegades, no només a la porta, sinó a les persones persones que l'han format, haver arribat fins on ha arribat, i penso que la fotografia no pot ser més preciosa i més precisa. Daniel Esclusa, moltíssimes gràcies. Ha estat un
9: gràcies
0: plaer. I espero continuar dient Daniel Esclusa, bona nit, moltes vegades. Gràcies, rei.
9: Igualment, jo també ho espero. Vinga,
0: fins
9: adéu.
0: Aviat, gràcies bona nit. Ens queden 4 minuts, Jorge. Però si tu haguessis de fer un titular no només esportiu, sinó emocional de la jornada, seria el futur d'Alexia Putellas passa per la seva interioritat, però també passa per anar-se'n molt lluny de
1: sí,
0: casa per
1: sí.
0: poder continuar el mestratge?
1: Això és evident. El futur d'Alexia Putellas està fora d'Espanya, i això és seguríssim. El gran dubte és en quin país anglosaxó, diguéssim, no? Perquè es va publicar fa setmanes la possibilitat, una oferta que doncs, hauria rebut molt bona del London City Lions, que és un equip anglès, uh-huh. un equip femení anglès que està muntant un projecte molt seriós i que doncs, disposen de calés. I l'oferta aquesta existeix, seria molt bona, però també està la possibilitat de que directament marxés cap als Estats Units, que és la lliga segueix sent, juntament ara amb les lligues europees, però la més desenvolupada, doncs que allà també es guanya molta pasta, no?, com se sol dir, i sobretot també aquí aquesta base és també bastant factible, perquè jo crec que Alexia una cosa que també voldria és deslligar-se emocionalment del Barça, i que també no li pugui passar allò que sí que li podria passar a Londres, que seria en una Champions League la possibilitat d'enfrontar-se al seu ex-equip.
0: Ja t'entenc. I si està a Filadèlfia o a Tesla...
1: Exacte, si jugués als Estats Units, doncs allà, en primer lloc, aquesta possibilitat no existiria, i en segon lloc, també, segurament, i en termes menys esportius i més aviat de marca, podríem dir, doncs allà encara té molt més recorregut. O sigui, allà estan parlant... És que als Estats Units és a l'inrevés que a Europa. Allà les cracks són les futbolistes.
0: Les dones,
1: són
0: sí,
1: les
0: sí.
1: dones.
0: Les dones, sí, sí.
1: Són les dones, o sigui, sí. Històricament ha estat així. Per tant, és la possibilitat, doncs, per part d'ella, de pujar a un esglaó màxim dins del que és el seu esport.
0: Sense cap mena de dubte, el que ens ha explicat ara a l'Agüero té a veure amb l'esport. Jo suposo que hi ha molts oients a Ràdio 4 que es poden preguntar i per què se'n va del Barça? Ens queda un minut i mig, Jorge, però per què se'n va del Barça? Hi ha molts oients que s'ho poden preguntar. Jo mateixa, que d'esports ja saps que no toco gaires hores ni hores, es poden preguntar això.
1: Vols que t'ho expliqui
0: per
1: ella?
0: Per favor, va.
11: L'exigència que tinc a mi mateixa amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte, i així ho he sentit.
0: S'ha de tenir un cervell molt privilegiat, un cap molt ben moblat i una persona amb una capacitat d'anàlisi i perspectiva brutal per dir això.
1: I s'ha de ser molt honesta.
0: Molt decent, efectivament.
1: S'ha de ser molt honesta.
0: Sí, sí.
1: Perquè ella el que considera és que el seu cicle acabat, que ja potser no dona més de si mateixa, recordem que Alexia Putellas es va trencar el genoll i molta gent...
0: Es va pensar que deia molt bones.
1: Efectivament, deia que ja Alexia Putellas doncs, podria seguir jugant al futbol, però no al nivell que havia demostrat abans i que li havia servit per guanyar dues pilotes d'or. I ha tornat a ser la millor, però és que, Sílvia, enguany per la pilota d'or serà i és una de les favorites.
0: Déu del cel. Estem encantats de que en Jorge Agüero i en Daniel Esclusa hagin estat amb nosaltres, perquè pensàvem honestament que amb una actualitat tan atapeïda de circumstàncies que a vegades ens fan pensar que la decència no existeix, sí que existeix. El que passa que dona la sensació a vegades com el Far West, que guanyen els dolents i no guanyen els bons, com l'Alexia Putellas. Gràcies, Jorge.
1: Sí, Lía, un plaer.
0: Ha estat un gust, gràcies. Vinga, continuem en directe a Ràdio 4, al de nit. Ara continuem parlant de dones, perquè Alexia Putellas és una dona que ha parlat molt clar, que ha reivindicat el dret de les dones futbolistes, i la nostra convidada no es queda enrere. Som-hi. Se'ns nota el llautó, estimats oïdors de la pública. No podem fer-hi més. Hi han circumstàncies i titulars que a nosaltres ens aclaparen i ens deixen una mica, com els diria, preocupats. Ja saben que ahir vam entrevistar algú que ens va sorprendre gratament, Alberto Velasco, aquest ciutadà vallisoletà, que precisament avui ha presentat, ha estrenat a Los Teatros del Canal de Madrid un espectacle on persones grasses, on persones obeses, on persones gordes i gordos, com deia ell, protagonitzen un musical de dansa inspirats per Igor Stravinsky i La consagració de la primavera. Perquè la realitat de la vida no són aquests abdòmens absolutament plans, aquests cossos perfectes, aquesta capacitat que sembla que ens hem d'autoimposar per ser unes persones que és molt, molt, molt difícil assolir des d'un punt de vista físic, perquè, a més, potser no n'hi ha cap necessitat de ser-ho. L'altre dia llegíem un article molt interessant que parlava de l'Skinny Jock. Què és l'Skinny Jock? Aquests tips on, per exemple, vostès poden veure i llegir blogs de menjar on se'ns explica com podem estar més prims, estar més tonificats, vaja, tenir una imatge que ni Demi Moore, i ja veuen vostès quin aspecte tenia la passarel·la i sobretot el Festival de Cannes, hauríem d'assolir. Jo no en tinc cap gana, suposo que vostès tampoc. La doctora Clara Guilló és doctora per la Universitat Complutense de Madrid i directora de l'informe Autopercepció de la imatge de les dones en nous entorns digitals. I hem pensat que és molt interessant saber la seva opinió i conversar amb ella. La tenim amb nosaltres i la saludem. Doctora Guilló, bona nit, buenas noches.
12: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo está usted, Clara?
12: Muy bien, encantada de compartir un ratito con vosotras y vosotros.
0: Gracias por acompañarnos. Clara, mire, me va a permitir que me confiese como me confesé ayer con Alberto Velasco. Yo soy una mujer gorda y da la sensación que ser una mujer, bueno, pues con una capacidad importante física, es sinónimo de problema, es sinónimo de miedo, es sinónimo de estar estigmatizado. Por eso, cuando leí esto del Skinny Talk, a mí se me pusieron los pelos de punta, Clara.
12: Sí, y es una reacción muy natural y muy saludable tener los pelos de punta ante este tipo de movimientos que corren de vez en cuando por las redes sociales, sí.
0: Claro, es que este skinny talk con el signo de exclamación invertido en reemplazo de la I, o el dream body, el cuerpo soñado, o el skinny girl, la chica delgada, o el adelgazar, siguen funcionando como puerta de entrada a lo que se conoce como el skinny talk, una comunitat o repertori d'usuàries, dones gairebé sempre, que mostren els seus cossos esbels i comparteixen estos tips, estos secretos para conseguirlo. Me va a permitir, igual no le va a parecer bien lo que voy a decir, Clara, pero es que me da la sensación que nos quieren muy delgadas, que nos quieren muy invisibles, que nos quieren muy poca cosa, porque piensan que quizás así nuestro coeficiente intelectual estará también a la altura de nuestra poca capacidad pectoral.
12: Pues sin duda la falta de nutrición hace que cognitivamente, desde luego, cualquier persona esté más lenta, sea más apática, tenga menos energía y menos capacidades, porque lo que hay que estar es fundamentalmente fuerte, que es lo que dice sobre todo la medicina y la bioneurología, que las mujeres tenemos que estar fuertes porque nuestra densidad ósea se va perdiendo a lo largo de los años, independientemente de que seamos madres o no lo seamos, y que deberíamos de cuidar mucho nuestra fortaleza física. Pero una mujer fuerte es una mujer que no es tan fácil de controlar.
0: Claro.
12: Y que el mensaje no es lo mismo estar delgada a estar saludable. Hay una diferencia que es bastante relevante y bastante importante.
0: Fíjese que cada vez que hablamos de estos temas, no solo aquí en la radio pública, que es nuestra obligación, o en televisión, donde estic habitualment, donde tengo una pequeña ventana, gairebé sempre quan acabo la participació al programa de televisió o acabo el programa en la ràdio, sempre m'envia algun mensatge a alguien que acostumbran a ser mujeres, fíjese, diciendo, claro, como usted es una mujer grande, como usted es una mujer alta y voluminosa, por eso defiende a las mujeres gordas, ¿no? Es decir, es como si tuviéramos que partir de la premisa de que uno tiene que tomar partido por una mujer o por otra. Es una locura, Clara.
12: Sí, nuestra sociedad es muy diversa y lo que sería más, hablando de los argumentos de naturaleza, ¿no? Que están muy asociados a lo que es auténticamente femenino y no es auténticamente femenino, pues en la naturaleza tenemos una enorme diversidad y en la sociedad también. Tenemos muchas diferentes cuerpos, alturas, tamaños, pesos, tonos de piel, y, no, y lo que debería de ser normal es mostrar la diversidad, pero ahí tenemos discursos paradójicos, porque por un lado puede haber excepciones y se muestra pues en televisión a lo mejor una, dos actrices o personas que tienen una visibilidad pública que pueden tener tallas grandes o muy grandes, pero ya está, ¿no? No puede haber una mayor normalidad.

0: I sempre ens preocupem per escenaris que no sumaran. La veritat és aquesta, estimats oïdors de la pública. Nosaltres, que cada nit entre les 10 i la mitjanit intentem posar el temporitzador a zero i explicar-los tot allò que està relacionat amb l'actualitat, a vegades ens perdem, i és una crítica, en el titular polític, en el titular que té a veure amb la situació al món, però pensem poc, i és una autèntica desgràcia amb els casos particulars i amb les tristors absolutament individuals. Mirin, l'altre dia llegíem al diari La Vanguardia un titular que ens va cridar poderosament l'atenció i que parla d'un problema social. S'agrava la falta d'allotjament per malalts i acompanyants desplaçats a Barcelona. Les entitats d'acollida van atendre 1.072 famílies el 2025, però 259 famílies no van tenir aquesta sort. Hi ha molts exemples que formen part d'aquest article, per exemple, el cas d'una senyora que es deia Anna, que va anar a acompanyar la seva filla Judit, que va ser ingressada a una UCI a conseqüència de complicacions derivades d'un trasplantament. Els primers dies aquesta senyora va dormir al seu cotxe i va recórrer a una entitat per poder trobar un allotjament. Va passar, gràcies a Déu, 8 mesos en un dels pisos de la Fundació Jobert Figueres, però no tothom té aquesta sort, si em permeten dir-ho així. En Gerard Trevé els posa al dia. Gerard, bona nit.
1: Bona nit. Bé, com bé deies, a Barcelona s'agreuja la manca d'allotjament per a pacients i familiars desplaçats que han de seguir tractaments mèdics complexos als grans hospitals de referència. Les 10 entitats d'acollida de la ciutat van atendre l'any passat més de 1.000 famílies, però gairebé 260 sol·licituds van quedar sense resposta per falta de places, un 40% més que l'any anterior. L'augment dels tractaments especialitzats en centres com l'Hospital Vall d'Hebron, el Clínic Sant Pau o l'Institut Català d'Oncologia ha fet créixer la demanda d'aquests allotjaments socials. Moltes famílies han d'estar-se setmanes o mesos a Barcelona mentre acompanyen un familiar ingressat o en tractament, sovint lluny de casa i amb dificultats econòmiques afegides. Les entitats alerten que en alguns casos familiars han acabat dormint al cotxe, als hospitals o en allotjaments precaris. Actualment disposen de 55 pisos i 156 habitacions adaptades, però asseguren que els recursos són insuficients davant l'encariment de l'habitatge i l'augment de la precarietat. Les organitzacions reclamen més implicació de les administracions perquè consideren que garantir un allotjament digne també forma part d'una atenció sanitària humana i equitativa.
0: Equitativa i transversal, com molt bé diuen, Gerard. No te'n vagis, Gerard. A l'altra banda del fil telefònic, Paola Jubert, que és directora de la Fundació Jubert Figueres. Senyora Jubert, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal està? Benvinguda.
2: Moltes gràcies. Gràcies per convidar-nos i per donar-nos veu.
0: No, només faltaria, Paola. Moltes gràcies a vostè. La veritat és que la felicito per aquesta fundació, perquè si ja està malalt, trobar-se en una situació de salut precària, ser lluny de casa i amb persones que són de l'altra banda d'Espanya o d'altres zones del món, no? Ja és complicat. No em puc imaginar el que ha de ser tenir un fill, un marit, algú que estimes ingressat i que tu hagis de buscar-te la vida, si em permet l'expressió, per trobar una manera per passar aquest tràngol de la manera no només més càlida possible, sinó també més realista, perquè clar, si el cuidador no es cuida, malament rai, veritat, Paola?
2: Sí, si el cuidador no es cuida, és ben cert, acaba malalt i l'haurem d'acabar cuidant. És un moment d'una gran vulnerabilitat perquè en aquella família els han dit que tenen una malaltia molt greu, de qui sigui, d'un dels membres, d'una de les persones, i que s'han de desplaçar. I les dues coses fan que es posin en una situació d'una gran, gran, gran vulnerabilitat. Tenim gent de pobles molt petits que quan arriben diuen no he agafat mai un metro, no he agafat mai una escala mecànica, i tenen aquesta angoixa. Després hi ha molta soledat, perquè quan porten aquí 10 dies, doncs han deixat enrere els altres familiars, els amics, el poble o la ciutat, i se senten sols. Per tant, intentem no només oferir una habitació on puguin estar confortables, sinó també un acompanyament, un suport emocional i tota mena de suport. Els casos són molt diversos. Penseu que el 50% de les famílies que tenem venen de Catalunya, de pobles de Catalunya, prou allunyats de Barcelona, com perquè no puguin tornar cada vespre a casa. I l'altre 50%, bueno, l'altre 40% ve d'Espanya i un 10% ve de la resta del món. però són situacions molt complicades i més amb la situació de l'habitatge a Barcelona actualment. L'Agregament dels Hotelers diu que l'any 2025 el preu mitjà dels hotels estava a 190 euros. Això per una nit, bueno, a lo millor pots fer un esforç, però quan has d'estar un mes i mig a Barcelona és molt complicat. I tampoc hi ha pisos de lloguer per llogar sense saber dates. No n'hi ha per als nostres joves, impossible pensar que algú pot arribar a Barcelona i llogar. Però a més atenem gent que és que segueix pagant les seves hipoteques, els seus consums, etc. I, per tant, no disposen de recursos per fer front a una despesa extraordinària.
1: Vostè ara deia que us heu trobat casos molt diversos. Llavors, jo volia preguntar si us heu trobat amb casos especialment difícils recentment.
2: Ai, quasi tots ho són. El cas que tu comentaves de l'Anna és molt frapant. Ella explicava l'altre dia que va estar 15 dies dormint al cotxe. 15 dies dormint amb un cotxe, perquè no era capaç ni de demanar ajuda. Però jo, per exemple, et puc explicar casos de pares de nens recent nascuts que també estan dormint en el cotxe, però no el pare, la mare que acaba de parir. I dius, això no pot ser. I per tant, amb això som molt sensibles i sempre diem, cuidado amb les dones abans de donar-les d'alta de l'hospital o abans de traslladar-les a un altre hospital, perquè el fill ha d'estar en una UCI, en una incubadora, aviseu-nos, sisplau, perquè aquesta mare s'ha d'allotjar. Hi ha casos molt, molt, molt tremendos. Després hi ha gent gran, molta gent gran, dones de més de 75 anys i homes, que venen a acompanyar les seves parelles perquè s'han d'operar del cor o perquè s'han de fer un tractament oncològic i que tampoc no tenen ni els recursos econòmics ni els recursos com per buscar-se un allotjament. I aquestes famílies, per exemple, les hem d'acompanyar el primer dia en el pis, ensenyar-los l'autobús, el que us deia del metro, no? No saben agafar un metro. Són situacions molt complicades.
0: Molt complicades i, a més, en un escenari molt dolorós d'absoluta incertesa, no? Hi ha 10 entitats d'acollida a Barcelona, la Fundació Hospitalària Mare de Déu de Lourdes, la seva fundació, la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, Fundació Inés Arnaiz, Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia, Associació Catalana del Fetge, Associació de Familiars i Amics de Nens i Oncològics de Catalunya, Casa Ronald McDonald, Fundació Xana i Fundació Privada Petit Món, no? Totes aquestes fundacions, inclosa la seva, han alertat de que, bé, les xifres de sol·licituds no només s'abaixen, sinó que cada vegada estan més amunt, no? Són persones que estan ingressades a la Vall d'Hebron, a la Clínica Sant Pau, a l'ICO. Esclar, això que em deia d'una dona que ha acabat de donar llum i que ha de dormir en un cotxe és alguna cosa no només absolutament arbitrària, sinó cruel, absolutament cruel. Paola.
2: I poc pròpia del primer món.
0: Efectivament. És el que estava pensant quan vostè ho estava dient. No m'atrevia a dir-li, Paola, perquè és la primera vegada que tinc el goig de conversar amb vostè, però és el primer que he pensat. Evidentment ningú s'ho mereix, això, ni el primer, ni el segon, ni el tercer món. Això ningú s'ho mereix. Però, home, ja que treiem pit, no? Ja que treiem pit de ser en un país on feminista, on s'ajuda a les dones, home, que una dona recient donada a llum hagi de dormir en un cotxe és absolutament impresentable. Pensaria el mateix si fos un senyor que acaben de donar-li l'alta i no té capacitat per tornar a casa seva i ha de passar la nit del preoperatori, m'ho estic inventant, Paola, en un cotxe. És que em sembla que això és terrible.
2: Sí, Sílvia, i el teu punt feminista tens tota la raó. 7 de cada 10 cuidadors que llotgem són dones.
0: Clar.
2: Perquè és feminista, i per tant, quan nosaltres reivindiquem que hem de cuidar el cuidador, és una crida absolutament feminista, i ho reivindiquem, i n'estic molt orgullosa. Clar que sí, perquè també creiem que s'ha de distribuir, però de moment la cura és feminista, la cura és femenina en el nostre país, i per tant cuidem a les dones, molt. I les hem de cuidar més i l'administració se n'ha de fer més càrrec.
0: Doncs aquesta és la realitat que vostè està explicant, no? Perquè, clar, al malalt no li falta de res, com no pot ser d'una altra manera. No ens imaginem que algú que ha passat per una intervenció quirúrgica oncològica o algú que acaba de passar per un trasplantament li falti alguna cosa, no? Però, clar, hem de pensar també en el lligam emocional que té amb el seu cuidador o cuidadora, en aquest cas. Hem de pensar en el lligam emocional que té amb una mare, amb una germana, amb una amiga, amb una esposa, amb una companya. Clar, si tu estàs al llit d'un hospital passant les magres i veus que aquella persona que estimes i que et cuida arriba a l'hospital rebentada d'estar dormint a un cotxe, home, això no és bo per l'estat emocional del malalt, i això vol dir que el malalt va enrere, no endavant, Paola.
2: Exactament, i l'altre dia ens ho explicava un dels pacients i deia, és que no sabeu la tranquil·litat que em dona saber que la meva dona té una habitació i, a més, quan arriba al pis està amb una altra família i es fan companyia i es pot cuinar. Diu, per mi això va ser tan important, i nosaltres ho diem, impacta sobre el cuidador i impacta sobre el malalt, perquè li treus molta angoixa, molta, molta, molta angoixa, i per tant el malalt es recupera abans. Sí. Tenim la sort de tenir un sistema sanitari brutalment fantàstic, que el tenim, però ha d'anar de la mà d'un sistema social que acompanyi i que doni suport al cuidador, perquè, bueno, nosaltres sempre ho diem, al costat de cada malalt hi ha un cuidador, per sort, i per tant hem de cuidar-los a tots dos.
1: Precisament relacionat amb el que està dient ara, quina resposta necessitaríeu de les administracions en aquest moment?
2: Més accés a pisos amb uns preus socials, bàsicament, perquè clar, no podem sortir a mercat a llogar. Nosaltres, la Fundació Jobert Figueres ara gestiona 14 pisos, però aquest dematí hi havia 20 sol·licituds a la llista d'espera. Per tant, ens agradaria poder tenir més recursos i tenim la capacitat de tenir-los, la capacitat en personal, però necessitem recursos econòmics, perquè jo no puc, no, nosaltres com a fundació no podem pagar lloguers com els que s'estan demanant ara a mercat, i hem d'anar a pisos de lloguer social.
0: Doncs aquests pisos de lloguer social el que fan és ajudar aquestes persones que estan passant aquest mal tràngol, no? Jo estic pensant en el que està succeint a altres zones del món. L'escenari que conec és els hospitals americans, no? El Mount Sinai o fins i tot el Presbiterià de Nova York. Vostè ho sap millor que jo, Paola. Els grans hospitals americans tenen la possibilitat de que hi hagin hotels que utilitzen aquests familiars, que no és que siguin de franc, però que tenen un preu òbviament a l'alçada del patiment i l'angoixa que estan passant aquestes persones. Sé que no és el mateix, sé que no és el mateix, i vostès estan empenyent a les conselleries de Salut i Drets Socials a donar un pas endavant en aquest àmbit, perquè és com ha de ser. Perquè 259 famílies que quedin desateses, que quedin dormint a seients d'hospital i, en el pitjor dels casos, en un seient d'un automòbil, no té nom. Però han pensat en una solució habitacional en forma d'habitacions d'hotel, com passa, per exemple, als hospitals americans?
2: Sí, tens tota la raó. I tenim convenis, diverses de les associacions, i nosaltres com a Fundació Jobert Figueres tenim convenis amb diferents hotels que ens regalen habitacions, i ho dic i ho recalco i els agraeixo infinitament, ens regalen habitacions quan en tenen lliures. I està molt bé per estades curtes. Penseu que hi ha moltes famílies que venen a fer-se revisions o tractaments de 3 dies i poden tornar a casa, però a les 8 del matí han d'estar a l'hospital. Llavors ens demanen, doncs, estades d'un, dos, tres nits. I tenim la sort de tenir cadenes d'hotels que ens regalen habitacions d'hotel. Ens en faltarien més, però de moment en tenim. I això és una gran solució. Però jo, quan m'emmirallo en el model, ho faig en França. A França el sistema és que l'administració, quan construeix un gran hospital, també construeix al costat una casa per les famílies. I llavors ho dona amb una entitat social perquè ho gestioni. I es cobra en funció de la renta de la família. Per tant, estàs enganxat a l'hospital i ja saps que no has de buscar res, perquè quan arribes a l'hospital et diuen la casa de famílies està allà al costat. I aquest és el model que a mi m'encantaria que aquí es fes, de pensar que els grans hospitals han de tenir aquest recurs.
0: Fixi's que nosaltres estem parlant, per cert, amb la senyora Paola Jobert, directora de la Fundació Jobert Figueres, de la falta d'allotjament per a desplaçats a Barcelona que són dins d'hospitals cuidant a persones estimades. L'altre dia vam llegir aquesta notícia i a tots ens va fer mal al cor, vam sentir un pessic, però és clar, no estem parlant de malalties que poden durar un, dos, tres mesos. També hi han tractaments de llarga estança. El cas d'un nen, Dominic, un nen amb una cardiomatia congènita derivat a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser sotmès a un trasplantament de cor per poder ser inclòs a la llista de receptors, com és habitual, el centre va exigir a la família una residència propera a l'hospital, que aquesta és la realitat. És a dir, pot ser que un senyor de la Corunya estigui allistat de trasplantament del Vall d'Hebron o el Clínic, per exemple, però necessita tenir o demostrar que hi ha una casa on poden estar, no? Doncs bé, gràcies a una altra fundació, en aquest cas Inés Arnaiz, van acollir la família en un dels pisos durant més de 2 anys, període en el que el pare del pacient va tenir que buscar feina a Barcelona mentre la mare cuidava del nen. El trasplantament va tardar uns anys, no estem parlant de mesos, uns anys. Aleshores, aquesta família estan a la tessitura de què fan, no? És a dir, han de marxar a Barcelona, no tenen recursos econòmics per buscar un pis a Barcelona, què fan? Aquest és un cas molt dramàtic, també.
2: Aquest és un cas molt dramàtic i no és únic. Nosaltres hem allotjat molts adults esperant un trasplantament de pulmó o un trasplantament de cor i estan 6, 8, 10 mesos en el pis esperant i amb una visita cada 15 dies a l'hospital. I després, una vegada el trasplantament, si va bé, també s'han de quedar aquí un temps a controls i, per tant, són estades d'any, any i mig. Sí, sí. I com dius tu, no hi ha ingressos. És una situació tremenda, tremenda i molt, molt, molt complicada. Molt complicada.
0: Expliqui'm alguna història bonica, que n'hi ha d'haver moltes, n'hi ha d'haver moltes, perquè el 60% dels pacients arriben derivats d'altres punts de Catalunya, el 38% d'altres punts d'Espanya, el 2% de l'estranger. Les 10 fundacions que treballen en aquesta tessitura i escenari expliquen que tenen 55 vivendes repartides a l'àrea metropolitana. És molt poc. El 2025 es van oferir més de 86.685 pernotacions que no van cobrir tota la demanda. Però expliqui'm alguna cosa bonica, que els deu passar moltes de coses boniques, d'escenaris plens de tendresa i d'esperança. Paola.
2: Hem acollit més de 2.000 famílies a aquestes alçades i, per tant, d'històries boniques i d'històries tristes en puc explicar moltes. I a vegades dic, quan em jubili faré un llibre. Però mentre no el faig, et puc explicar, per exemple, que allò de les felicitacions de Nadal que va desapareixent, doncs el personal de la Fundació no ha desaparegut, perquè rebem cada Nadal moltes felicitacions de Nadal de famílies que han marxat i que ens recorden amb molta estimació i que ens envien whatsapps o felicitacions en paper. Ens feliciten molt el Nadal perquè ens recorden com, bueno, vareu ser molt importants a la nostra vida i no us volem oblidar. I aquesta és una frase que ens diu molta, molta gent. O per exemple, en un moment d'una gran dificultat vareu aparèixer vosaltres i semblava que tot fos molt fàcil, perquè ho intentem fer fàcil. Sí, les famílies marxen molt agraïdes, molt, molt, molt agraïdes. A vegades ens pregunten si hi ha problemes, si tenim dificultats, i jo sempre explico que no, que és al revés. Les famílies es donen molt suport, creen vincles de solidaritat entre elles i d'amistat, i al cap de 3 mesos et trobes una família i et diu, amb l'altra família que vam compartir ens truquem cada setmana. Tu dius, que bonic. Que bonic, sí, sí.
0: És a dir, que no només et donen alegria, no només et donen amor, sinó que a més creen famílies i vincles, alguna cosa que necessitem ara més que mai, ara més que mai en el món en el que vivim. Paola, li agraeixo moltíssim tot el que ens ha explicat, tant de bo la conselleria tinguin aquesta sensibilitat, que estic segura tenen, per ajudar a totes aquestes persones que necessiten aquesta llar, per tenir un espai de pau, per poder plorar si cal, no? Perquè, clar, quan té una persona molt malalta, plora molt, no? Tots hi hem passat per aquest escenari. I plorar
2: dins...
0: Evidentment, bo i necessari. I plorar dins un cotxe no és el que hauria de ser. Paola Jubert, moltíssimes gràcies. Directora de la Fundació Jubert Figueres. Fins aviat, una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau, bona nit.

0: Ai, en vam parlar i molt al nostre programa i permeti'm, estimat oïdor de la pública, que faci aquest ai perquè encara fa mal. Mirin, la justícia ha absolt els dos treballadors acusats de maltractament animal al cas Vivotècnia. Recorden que vam parlar amb, bé, l'advocatessa que portava el cas, també vam parlar amb la plataforma animalista que ha lluitat perquè aquest cas es visibilitzés. Avui no puc donar pas a la Paula Calvo sense parlar d'aquesta injustícia. Paula Calvo, bona nit.
1: Hola, bona nit. Bueno, sí, molt trist, perquè després de 5 anys d'haver invertit temps, esperances, recursos, dues entitats de protecció animal, que tot això ha hagut d'anar, a més, per la via privada, res des de l'administració, que el màxim el que es podia era imputar a dos treballadors, quan sabem que al darrere hi ha tota una empresa fent mal a diari a molts animals, doncs res, han sortit com si res hagués passat, i en aquest laboratori dels horrors continuen dia tras dia fent mal a éssers innocents, i això és el que per mi és pitjor, que això continua passant, i a més desgraciadament amb totes les de la llei.
0: Passa com si no passés res, i això és el que més m'inquieta i el que més em preocupa i el que més em fa sentir malament. Perquè, és clar, tenim, en canvi, altres països, com Itàlia, on una nova llei adoptada l'any 2025 fa més forta la protecció dels animals i endureix les sancions per maltractament. A partir d'ara, els actes de crueltat contra els animals poden ser castigats amb fins a 4 anys de presó i multes de fins a 60.000 euros. La llei també reconeix els animals com éssers que senten amb dret a una major protecció legal. Aquesta és una molt bona notícia, i aquesta és una llei no només molt laxa en el bon sentit, sinó molt generosa, Paula.
1: Sí, sí, aviam. Itàlia, curiosament, és un dels referents a nivell de... I dic curiosament perquè sempre s'ha pensat que tot el que és pet friendly, protecció animal, és més dels països del nord i centre d'Europa, i no. Itàlia és un referent a nivell europeu. Sempre van per davant en normativa de protecció animal i de regulació i tot plegat. Itàlia ara mateix, doncs això, que una persona faci algun delicte de maltracte animal i pot acabar 4 anys a la presó. En el nostre país és un any i pico, que si no tenen antecedents, doncs se'n van a carrer. Sí que els inhabiliten per poder tenir contacte amb animals, però després qui ho vigila, això? És que, clar, el greu problema que tenim és la impunitat. Molt bé, tu pots posar unes normatives, unes sancions, però en aquest país, ara mateix, el que ens trobem és que hi ha impunitat, perquè ningú se n'entera si una persona ha agafat un gat del carrer i estava inhabilitada.
0: Exacte, exacte. Aleshores, em sembla que ja n'hi ha prou i que hem de tenir clar que aquesta llei pot ser un mirall també per aquí a Espanya. Perquè si no, passa el que passa, no servia per la cacera. Aquesta va ser la justificació després de penjar a un gos i llançar el seu cos per un barranc a Almojía, a Màlaga. Més de 5 anys després dels fets, i malgrat Anima Naturalis, els mateixos que van lluitar pel cas Vivotècnia, van sol·licitar la pena més elevada, els responsables han acceptat una condemna de 12 mesos i un dia de presó per maltracte animal amb agravant d'acció dolosa. No aniran a presó perquè no tenen antecedents penals. La condemna inclou 4 anys d'inhabilitació i l'obligació de realitzar un curs de conscienciació de benestar animal. Aquest no és un cas aïllat. Milers de gossos utilitzats per la cacera corren la mateixa sort. Però, atenció, a mi em fa patir molt quan, bé, condemna de 4 anys d'inhabilitació. I com no sabem, o com podem saber, que aquest individu, el que acabes de dir tu, no adoptarà un gos o no agafarà un gat del carrer i farà exactament el mateix.
1: O anirà el seu amic caçador, que els gossos no els tenen registrats, i se n'endurà 3 de la propera camada.
0: Exacte.
1: Aquest és el problema de la impunitat en aquest país, i per això, bé, la setmana passada, el cap de setmana passat, vaig estar als Premios Leal, de l'Associació Leal, que el que estan fent és recaptar calés per anar perseguint aquestes injustícies de forma privada, presentant acusacions privades, ja que l'administració no ho fa.
0: Imagina't.
1: I, sí, i per exemple, el cas de Nala, de la gateta, que un individu, perquè no té un altre nom, va matar a cops de pal i de puntades de peu a ple carrer, a ple dia, perquè era la gata de la seva exparella, i com que no va poder fer mal a la seva exparella, va anar per la gata. Això és un cas de violència vicària amb animals, no, no només passa amb els fills humans, sinó que també passa amb els animals de companyia. Diguem que l'administració no va fer res i aquesta associació va presentar acusació privada amb els seus propis calés de l'associació i han aconseguit que aquest individu, perquè no puc dir-li persona, aquest individu sigui expulsat del país.
0: Clar.
1: Llavors, que això n'havíem parlat, però és perquè hi ha entitats privades al darrere que gasten recursos, temps, esforços per lluitar pel que suposadament tenim una llei de protecció animal que des de l'administració els fiscals haurien d'estar presentant també les seves denúncies, no? Però no passa.
0: Clar, és que si nosaltres anem fent aquesta comparativa, escolti'm, no els hi vull donar la nit, ni la Paula Calvo ni jo, que fa molts anys que estem treballant juntes.
1: No, però és que prenguem consciència.
0: Ah, efectivament. No es pensin vostès que aquí al de nit de Ràdio 4 estem fent una comparativa de oh, que bé ho fan els italians, que malament no fem els espanyols. Però és que hi ha alguna cosa que es diu les proves, no? Allò de, a les proves em remeteixo, senyor jutge, com si això fos un judici. Doncs exactament el mateix, perquè parlàvem d'Itàlia, que és molt més generosa amb els animals, però podem parlar, per exemple, del Regne Unit, que prohibeix les carreres de llebrers mentre Espanya exclou els llebrers de la llei, no? És a dir que, home, em sembla
1: I quan
0: que...
1: Les carreres de llebrers eren, bueno, un símbol de la Gran Bretanya.
0: Efectivament. Eren... Doncs no, ho han acabat.
1: I ho han acabat, han dit, ja no toca. Aquest símbol ja no toca. Ja no és per una societat actual suposadament civilitzada. I aquí, en canvi, els exclem de la llei. Vull dir, és un sense sentit tenir una llei de benestar animal que no protegeix a tots els animals. No, ric per no plorar, i és una denúncia que és constant, però sí que ja està havent-hi una mobilització civil. Et puc dir que en aquesta gala que es van arribar a recollir 18.000 euros per poder continuar presentant-se de forma particular com a acusació en casos de maltractament animal, com per exemple el criador, aquest macrocriador de Gijón, que fa uns dies van parlar, que s'havien decomissat més de 300 animals, doncs també s'estan presentant com a acusació privada. Després s'ha creat una entitat que es diu Garras, que està ajuntant a totes les gestores de colònies de gats comunitaris, gats de carrer, per anar contra els ajuntaments que estan incomplint la llei, perquè l'administració no fa res, perquè és la mateixa administració la que incompleix la llei de protegir els gats de carrer, però que al final és perquè hi ha una mobilització civil. Si no, la llei de què serveix?
0: Doncs serveix de molt poc, la veritat. Moltes organitzacions animalistes celebren aquests dies el que consideren com una de les operacions de rescat més importants de la història dels Estats Units. També en vam parlar al nostre programa. Més de 1.500 beagles estan sent alliberats de Ridgeland Farms, un centre d'investigació biomèdica que es dedicava a la cria d'aquesta raça i que realitzava experiments amb ells, no? Ridgeland Farms va arribar a un acord econòmic recentment amb el Center for Human Economy, Big Dog Ranch Rescue i una red nacional de grups de benestar animal, però encara no sabem quins diners han pagat per aquests gossos, no?
1: Clar, no, clar. És que aquí continuem... aquesta gent continua fent negoci. Que sí, que s'han tret aquests 1.500 gossos, però els hi ha anat molt bé, aquests laboratoris, perquè els hi han pagat. Diuen, vale, molt bé, s'enduen 1.500, però no els han tancat, aquests laboratoris. Continuen criant gossos per gossos, gats i altres animals per fer-los servir a laboratoris. Llavors, i què? Continuarem pagant per treure'ls? Llavors, ells tenen un negoci, la mar de sostenible.
0: clar, tenen un negoci la mare de sostenible i a més utilitzen ara, aquests gossos, clar, no t'ho perdis perquè són pobrets, tan bons que confien en la mà humana. Vaja, sí. Paula, una alegria tot plegat. T'acomiadem amb una alegria de la bona, això sí, perquè sí, el Festival de Cannes no només ha premiat a Demi Moore, sinó que també ha premiat a les estrelles de la gran pantalla que tenen quatre potes, correcte?
1: Correcte, sí, sí. Es comencen a donar premis ja, i reconeixements a aquestes persones no humanes que diem sempre aquí, que també són estrelles de la pantalla, perquè, escolta'm, és una feinada, que ha de fer un gos o un gat o l'animal o que sigui, o un cavall, sortint, bueno, fent tota la filmació, i també hauria de ser els seus guies, els seus tutors que els acompanyen i que fan feina també allà, però són moltes hores de rodatge, fer segons quins comportaments, que això és actuar, l'animal ha d'actuar, i això també és esgotador, i si ho fan bé, se'ls ha de reconèixer.
0: Dediquem aquesta secció de Paula Calvo a l'Azar, el gos més vell del món, ha mort als 30 anys, sí. Va néixer a finals del 1995, ha mort en braços de la jove que el va adoptar fa només un mes perquè la seva propietària, que el va acompanyar tota la vida, va perdre la vida. Així doncs que avui dediquem la secció de Paula Calvo a aquesta meravella, aquest Spaniel Toy, que es diu l'Azar i que ha mort feliç i ben cuidat com es mereixia. Paula Calvo, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Fins la propera i espero portar més bones notícies.
0: Espero que sí. Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Gràcies.

0: Radio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
1: Bona nit, benvinguts, benvingudes a l'edició 2286 del Metròpoli. Salutacions de Xavi Collado. Una estona de ràdio que vull compartir amb la música de la Nat Simmons. Passarem per al Teatre Apolo de Barcelona perquè aquests dies podem veure un espectacle que es diu Pensionistes.

Ens apropem a la una de la matinada al final del Metrópoli del dia d'avui. Demà a les 12, d'aquí a 23 hores, torna al Metrópoli amb l'edició 2287. Que tingueu bona nit. Ha parlat Xavi Collado.

Radio 4. Territori Clandestí, amb Consol Sáenz.

Què tal? Molt bona tarda. Obrim les portes del territori clandestí. Avui farem una cosa que ens agrada i potser no ho fem les ocasions necessàries en aquest espai i us expliquem, no? Sempre parlem de que la cultura ha d'anar més enllà de les grans ciutats, de les grans capitals, que s'ha d'expandir arreu del nostre territori. I és ben cert que de vegades els mitjans de comunicació pequem de centralistes i donem més importància o diguéssim que la proporció d'informació respecte a tot allò que succeeix, si més no a la gran capital, a Barcelona, és omnipresent. I això no significa que els nostres barris, pobles i ciutats d'arreu del territori no hi hagi activitat cultural. Tot al contrari, des de fa alguns anys, a més, hi ha iniciatives superinteressants, fins i tot molt més interessants de les que succeeixen a les grans ciutats. I avui ens farem ressò d'algunes d'elles. Dintre de Cultures Paral·leles, el Dani Granados avui ens proposa participar de festivals com ara l'Itinera, també el Perifèria Cultural, o un que per cert, jo que avui és la seva jornada de cloenda, i que és aquest, que ens agrada molt el títol, aquesta quarta edició d'Això al Poble no li agradarà. Formaran per aquestes tres mostres, com dèiem, del nostre Cultures Paral·leles, però volíem començar a Tarragona, perquè a Tarragona, la setmana vinent, bé, de fet, aquesta mateixa setmana ja han començat amb algunes activitats prèvies, però el plat fort serà la setmana vinent, concretament el cap de setmana se celebra el TETA, el Festival Feminista de Tarragona. I en aquest festival, els dies 29 i 30 de maig, tindrem l'oportunitat d'escoltar, entre d'altres, Rosa, Puntsalam, Maria Fort, Sandra Morfort, Keral Laoz, Vanessa Martín i aquesta dona, la que ens estimem moltíssim, Lia Cali.

Més veus, més ritme, més futur, és el lema d'aquesta cinquena edició del TETA, del Festival Feminista de Tarragona. Li hem demanat a la tècnica d'igualtat, de fet a la cap de secció de polítiques d'igualtat de l'Ajuntament de Tarragona, la Montse García Biosca, que ens expliqui una miqueta per què han triat precisament aquest lema. Quin és el caràcter d'aquest festival TETA a l'hora de reivindicar la presència de les dones a sobre i al voltant dels escenaris, i una miqueta quin és el balanç d'aquests 5 anys.

0: tengo.
1: Doncs ahir teníeu a la Queralt Lahoz molt ben acompanyada per Lola Índigo i d'altres veus. Us ho recordem, eh? Queralt Lahoz, Alosa, Puntsalam, Maria Fort, Maria Vallerosso, Sandra Montfort, Lia Cali, Vanessa Martín participen d'aquesta nova edició cinquena ja del Festival Teta, que se celebra els dies 29 i 30 de maig a l'Auditori del Camp de Mart de Tarragona. I ara, com dèiem, anem a recórrer el territori al Cultures Paral·leles.

0: Si seguim Dani Granados viatjant amb les maletes amunt i avall de Tarragona, marxem cap a les comarques gironines, Olot, Mieres, Porqueres, Banyoles, Figueres i Pontós. Són els municipis que participen d'una iniciativa que a mi m'agrada de manera molt especial, sobretot amb el seu títol.
1: El títol, el títol és impressionant.
0: Això al poble no li agradarà i per parlar-ne tenim a l'Atena Tusquet del Teatre Principal d'Olot. Tena, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: No és la primera vegada que parlem d'aquest festival. Això al poble no li agradarà, però jo m'imagino, i va, recordem una miqueta, que és la primera cosa que li va passar a les companyes que organitzen una mostra d'aquestes característiques quan es van plantejar que ho havien de presentar, no sé, Tena, davant de les responsables dels diferents ajuntaments, o com va la història?
2: De fet, el nom del festival sorgeix d'una presentació que una de les, bueno, dels col·lectius creatius que participen en la governança del festival es va instal·lar en un poble de les comarques de Girona i van fer una presentació oberta del seu treball, una mostra oberta del seu treball a la seva casa, i van convidar doncs, a tota la gent del poble, l'alcalde i tal. I quan es va acabar, l'alcalde els va dir està molt bé, però això al poble no li agradaria.
1: Jo m'ho imaginava. Jo m'imaginava que vindria d'alguna declaració política.
2: A tots ens va fer molta gràcia, i d'alguna manera el nom, que a vegades entenem que pot generar algun conflicte, perquè algú ens ha dit, això és molt elitista. És just el contrari. O sigui, el nom és per dir, evidentment que li agradarà al poble, no? També defineix una mica el que volem proposar, que són peces d'arts vives, molt performatives, no convencionals, que assumeixen riscos, que d'alguna manera és el que hem estat fent doncs, tot aquest cap de setmana, presentant aquestes propostes, presentant-les a diferents espais, sempre com amb aquesta idea de situar-les, no?, en un entorn no natural, o més visible en el teixit urbà. Hi ha molt poques coses que haguem fet tancades en espais interiors.
1: Clar, Tena, perquè aquest festival, d'alguna manera, és un cop a la taula contra els prejudicis sobre els pobles mitjans i petits i sobre el món rural, no? I tota la gent que pensa, no, és que això allà no té sentit, o que l'experimental no és popular, quan tot el contrari, és a dir, eminentment, la cultura popular es basa en l'experimentació històrica i l'acumulació d'aquests coneixements, no? Per tant, fer una reivindicació radical, però amb molt sentit comú, del que és aquesta experimentació popular.
2: Sí, sí, absolutament. A més, totes les propostes són com molt per tots els públics. O sigui, no fem res que sigui ni massa estrany com perquè no pugui venir un nen, ni massa raro perquè un abonat de teatre de tota la vida dels nostres teatres, doncs no li pugui interessar. Jo crec que precisament és una programació que està pensada perquè la gaudeixi un espectre molt gran de la ciutadania, i això que tu dius, no?, reforçar-ho. Ja sempre ho expliquem, pobles molt petits com Pontós, per exemple, Pontós és un dels llocs més més en el mapa de la creació contemporània.
1: Bueno, és una seu de creació contemporània, clar, no?, els últims anys.
2: A Europa, gairebé, no? Clar. És com el convent de Pontós, estan fent una feinada increïble, però també a Rupià, que hem fet coses aquest any, no? O a Salrà, on hi ha la gent de Rizoma, allà, doncs, sostenint un projecte d'art molt important. I també moltes, bueno, i també el que volem posar en valor és aquest espai físic, que és el nord-est de Catalunya, que són les comarques de Girona, on hi ha molts creadors que ja eren d'aquí, o bé que han vingut de fora, però que s'hi han instal·lat una mica amb la voluntat de es pot crear, i es pot crear art contemporani, i es pot crear cultura contemporània, no des d'aquests espais centrals metropolitans, sinó també des de perifèries o des d'entorns molt més rurals, i d'alguna manera també és això que el que reivindica i posa en valor aquest festival.
0: Clar, Tena, perquè, mira, una altra de les coses, Dani, que ens agrada, a més del nom d'aquest festival, això al poble no li agradarà, és aquest aspecte del treball de creació de diferents artistes, perquè sí que és cert que hi ha altres mostres que es despleguen pel territori i fan exhibició de les peces dels diferents creadors i creadores, però vosaltres tenen en el vostre cas, i ara estaves parlant precisament d'algun d'aquests espais que acullen en el decurs dels 365 dies als artistes, aposteu de manera molt especial per l'acompanyament.
2: És una part que pensem que ha de ser gairebé com el 50% del festival. De fet, per això el festival té aquests tres dies que són com més visibles, més de punta d'iceberg, però que aquest iceberg té una base molt gran que ja comença com a principis d'any. De fet, aquest any vam començar el febrer. I aquí intentem donar l'opció o l'oportunitat a algunes de les companyies que acabaran estrenant els dies del festival a anar visitant diferents pobles o ciutats de les comarques de Girona i fer com petites residències amb obertures o amb tallers o amb el que necessitin en cada moment. O sigui, aquesta idea d'acompanyar un procés de creació, no només exhibint, sinó una mica acompanyant aquesta part final dels processos de creació, també pensem que és molt bonic. Hi ha, doncs, igual pobles que no poden o que no tenen un gran teatre, un gran equipament, però que sí que poden acollir un altre tipus d'accions o de mecanismes de relació amb aquestes companyies.
1: I, Tena, amb aquestes produccions, amb aquests acompanyaments, es dona alguna vegada una relació inversa amb aquestes zones metropolitanes que estaves dient tu, no? Perquè habitualment estem molt acostumats a aquestes estratègies, no? De que algú s'està produint en una fàbrica de creació a Barcelona o en un centre d'art contemporani d'on sigui i es porta després cap a espais més petits, descentralitzats, no? Està passant al revés? És a dir, que aquests espais que esteu vosaltres acompanyant a produir continguts estan després itinerant cap a les ciutats?
2: Sí, absolutament. Jo no parlaria tant d'aquí i d'allà, sinó de que ara, a més, Catalunya no és tan gran com perquè puguem tenir aquests espais, jo penso, tan diferenciats. És evident que sí, tota una estructura com el festival, això al poble no li agradarà, sosté a una producció o una companyia, doncs aquesta obra té més possibilitats de ser programada en altres llocs, a Metropolità, o sigui, a Barcelona, o en altres indrets, perquè està com acompanyada ja per molts agents. Uh-huh. Però sí que es dona, sí que es dona que coses que hem com iniciat nosaltres o potser fins i tot estrenat, doncs després han anat a espais a teatres de Barcelona o a altres llocs de Catalunya, sí.
1: Perquè, a més, una part important, no, d'aquests creadors, no sé quin tant per cent, potser ens ho pots dir tu, però que d'alguna manera és una diàspora també dels centres urbans pel preu de la vida, no? I en aquest sentit, degut segurament a la precarietat estructural de la creació, no?, i dels artistes, de la majoria dels artistes, no tots, però sí de la majoria, molts estan també anant cap allà, cap a aquestes mal anomenades perifèries, que nosaltres direm altres centralitats culturals, a crear perquè les condicions materials són una miqueta millor, també, per poder dedicar-se...
2: Sí, no et pensis que les comarques de Girona són cap lloc com la...
1: Això, sí, bueno, fa uns anys encara, no? Jo me'n recordo que molta gent que conec va anar cap a Pontós...
2: Sí, ni en l'entorn urbà i menys a l'entorn rural, o sigui, just les comarques de Girona...
1: Sí, tens raó, sí.
2: Com per aparecer el cos de vida, no, però jo crec que és una cosa que aquí passava que com la qualitat, és veritat. És
1: qualitat
2: veritat
1: de vida,
2: qualitat,
1: no?
2: És alta i és bona. En aquest sentit, hi ha molta gent que ja era aquí, perquè ja ho era, no perquè havien vingut, però jo crec que després del 2020, després encara van venir més gent a instal·lar-se aquí, a nivell de companyies o de nuclis creatius, no? I ara, doncs, jo crec que tenim que tenim molt de... O sigui, el caldo és molt substanciós. Hi ha molts espais que també són espais de creació d'una companyia, però que també s'obren a acollir residències d'altres companyies. Tenim estructures d'acompanyament com Rizoma, com lo relacional, que també fan part de la governança del poble. Tenim estructures de programació fortes, com poden ser els teatres municipals. O sigui, jo crec que hi ha aquí just un nucli, no precisament pel preu de la vida. Jo més que pel preu ho diria com per la qualitat. Mm-hmm. Per la qualitat de vida en el medi, bueno, i perquè tens com uns serveis bàsics bons, bueno, totes aquestes coses que fan que hi hagi bona qualitat de vida.
0: Doncs la vida flueix aquests dies, mercès a aquest festival. Això al poble no li agradarà. L'Atena i les companyes de la mostra són en aquests moments a Pontós. D'aquí una estoneta, a les 8, la Maria García Vera presentarà el seu solo conferència performativa, la Via Làctea, i tancaran el festival aquestes dones que sonaran a continuació i que són les eminències, que ens presentaran un so d'allò més punk i accelerat, que segurament doncs posarà un... Digues, Tena.
2: Acabarem amb festa, sí, amb Balago i amb les eminències i sí, acabarem amb festa.
0: Tena, moltíssimes gràcies, enhorabona per la iniciativa i seguirem tot allò que esteu fent des d'aquest festival que, com dèiem, doncs té aquesta explosió final o ha tingut o té aquests dies a diferents espais de les comarques gironines, però que recordem es treballa durant tot l'any. Moltíssimes gràcies, Tena.
2: A vosaltres per fer-vos ressò d'aquests projectes.
0: Fins la pròxima.
1: Bona tarda.
2: Gràcies.

0: Les Eminències i també Balago posaran el punt final, com dèiem, a aquest festival. Això al poble no li agradarà, però dèiem que teníem d'altres exemples de totes aquestes iniciatives culturals que volen recórrer el territori del nostre país. Una d'elles és el Perifèria Cultural, que per cert ha començat avui mateix, i marxem, fixa't Dani, marxem de les comarques gironines cap a les Terres de l'Ebre. Maria Girona Bau, directora de comunicació del Perifèria Cultural. Què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Molt bé. I vosaltres, doncs... Bé, les Terres de l'Ebre, últimament, Maria Girbau, hem de dir, estan especialment posant allò, com deien com eren aquell grup de rap, el Solo Lo Solo de Girona, que deia pongo Girona en el mapa, de eso me ocupo, Doncs el sector de la cultura últimament està adreçant la seva mirada, i molt, Maria, cap a zones com ara les Terres de l'Ebre. Heu decidit començar ja, per què?
1: Sí, bueno, bona tarda. Nosaltres amb el Perifèria Cultural sempre tenim diferents lemes, però una de les coses que direm és que la nostra idea central és capgirar el mapa, no? I situar sempre la perifèria en el centre. I en aquest cas començar amb Corbera, que per cert inaugurem aquest dissabte, 23 de maig. Ho fem amb una aposta artística que és Guerra, Exili, Revenja. I el que pretenem fer amb aquest exercici és situar el record de la Guerra Civil en un lloc incòmode, no, de la consciència. I aquest espectacle, que serà protagonitzat per Joan Lluís Bozzo i l'Anna del Vilallonga, inaugurarà el cicle, i a més després tindrem també un concert amb el duet Terrae, que també ens fa especial il·lusió.
0: Inaugureu amb aquest Guerra, Exili, Revenja, ens ho dèieu, del Joan Lluís Bozzo i Anabel Villalonga, situant-lo a les Terres de l'Ebre, però la voluntat del Perifèria Cultural, i ara ho parlarem una miqueta, en tot el seu recorregut cultural, que és ben llarg, per cert, i passarà per molts espais, és portar alguna d'aquestes activitats a d'altres espais que, d'alguna manera, en el cas, per exemple, d'aquest Guerra, Exili, Revenja, els han acollit històricament, com ara, per exemple, Argelers i Porreres.
1: Exacte. De fet, Guerra, Exili, Revenja, aquesta producció que és pròpia de Perifèria Cultural, no s'ha fet abans, s'ha fet especialment per aquesta edició de Perifèria Cultural, es farà la mateixa producció tant a Corbera d'Ebre com a Argelers de la Marenda i a Porreres. Per què aquests tres llocs? Doncs perquè aquests tres llocs simbolitzen aquests tres espais carregats de memòria històrica, no? Bàsicament, consideràvem que tenia molt sentit fer-ho en aquests tres punts, abordant les ferides, no?, provocades de la Guerra Civil. Però a banda d'això, efectivament, Perifèria Cultural, nosaltres ens inaugurem aquest 23 de maig, i són més de 100 espectacles que tenen lloc des del 23 de maig fins al 15 de novembre. I que recorrem... Perdona, digue'm.
0: No t'allunyis gaire del telèfon, perquè t'anem perdent, Maria.
1: Ah, porto cascos. Ah, no em sentiu bé?
0: Ah, potser és per això.
1: Parlaré més fort, llavors.
0: Digues, el que ens estaves explicant.
1: No, això, que del 23 de maig fins al 15 de novembre, nosaltres portem arreu dels Països Catalans més de 100 espectacles. Inclouen... Per què diem espectacles? Perquè no és només música, d'acord? Nosaltres aquests espectacles inclouen teatre, inclouen rostits perifèrics, inclouen glosa... Inclouen també espectacles vinculats amb la canalla, perquè també portem circ, també portem jocs tradicionals. Llavors, són diferents espectacles que portem arreu d'aquests més de 35 municipis, que en total són 45 jornades, o sigui, 45 dies de Perifèria Cultural del maig al novembre.
2: Maria, aquí Dani Granados. Escolta, un dels temes que esteu situant, més enllà d'aquesta necessitat de descentralitzar les activitats i de relacionar-vos amb l'entorn de manera diferent, és l'ús del català, no? És la llengua catalana com un element absolutament central de la vostra programació i reivindiqueu un català que ha de servir doncs, per crear, per expressar-nos, per compartir doncs, aquest patrimoni cultural que tenim, no? I al mateix temps com un espai d'acollida, és a dir, no només per acollir l'activitat cultural en si, sinó també per poder acollir gent, no? Persones que venen de diversos espais i feu una aposta explícita per la diversitat des d'aquesta perspectiva.
1: Sí, exacte. Nosaltres considerem... Per això també és molt important quan nosaltres diem que perifèria cultural és cultura, carrer i gastronomia, és perquè justament aquesta cultura del nostre país i aquesta cultura en català del nostre país considerem que es pot transmetre a través de tant la cultura, és a dir, els espectacles, com també, per exemple, la gastronomia, no? Per això quan nosaltres seleccionem als municipis on creiem que té sentit portar la nostra programació, són municipis que nosaltres li diem la perifèria perquè estan lluny dels circuits normalment habituals i dels focus turístics, no? No perquè aquests municipis o aquesta perifèria no tingui ja cultura, no? Sinó perquè no hi ha aquesta visibilitat i tampoc hi ha aquesta inversió que es fa, no? Més enllà dels grans centres urbans. Llavors, bé, nosaltres en aquest sentit apostem per artistes de països catalans, però també d'Occitània i també de l'Alguer. Mm. I això tenim en la programació, per exemple, la Clàudia Cabrutxa ve de l'Alguer o en Guillaume López que ve d'Occitània. I sempre barregem artistes consolidats amb propostes emergents.
0: Doncs mira, parlant de propostes emergents era fa res, Dani, 4 dies, la proposta de la gent de Terrae. Nosaltres vàrem tenir l'oportunitat de descobrir-los precisament mercès a la gent de la FIM de Vilaseca i ja ens va sorprendre en aquells primers moments, però si no els heu vist, a l'Andreu Peral i el Genís Bagés, us els recomanem moltíssim perquè el seu espectacle, que recupera precisament tot el que té a veure amb la memòria històrica de les Terres de l'Ebre, és absolutament fascinant. Maria Girbau, on els situeu? Com els podrem veure? Perquè em sembla que actuen d'aquí una estoneta amb aquesta primera jornada del Perifèria Cultural.
1: Sí, tant. Actuen a les 10 d'avui, o sigui, res, en unes hores, aquí al Poble Vell de Corbera d'Ebre i en tenim moltes ganes.
0: Doncs Maria, ens quedem amb tota aquesta programació. 45, ens has dit?
1: Són 45 dies.
0: Sí, sí.
1: Exacte, 45 dies a més de 35 pobles i més de 100 espectacles que inclou música, teatre, circ, jocs tradicionals per la canalla i produccions pròpies.
0: Doncs Dani, el que diem sempre,
2: Cap allà.
0: Exacte, els adrecem a les xarxes del Perifèria Cultural. Allà tindreu tota la programació i així us podeu fer la vostra agenda. Maria Girbau, directora de comunicació del Perifèria Cultural, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs mira, hem començat el nostre programa, el Territori Clandestí a Tarragona, de la mà del Cultures Paral·leles. Hem passat per Pontós, també per Corbera d'Ebre, i ara Dani Granados, el Montseny, tu. El Montseny, que deu estar en aquests moments absolutament...
1: Efervescent. En tots els sentits.
0: Meravellós. Carme Crespo, gerent del Festival Itinera, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, molt bé, aquí, com bé dèieu, amb els motors ja engegats aquí a la pole position.
0: El Montseny, que és terra d'acollida d'artistes diversos, perquè te'n vas perdent i vas trobant cases, masies, centres, Déu-n'hi-do,
2: Sí, sí, és cert. Bueno, a tot el territori català, no? A tots aquests micropobles hi ha molt de talent, molt de talent que anem descobrint mica en mica.
0: Què us decideix a iniciar una experiència com aquest festival Itinera i per què, Carme?
2: Bé, de fet, el projecte del Festival Itinera va néixer ja, bueno, ara aquest any, el 2026, és la 6a edició i com bé dèieu, fem la presentació al poble de Montseny aquest dissabte, però bueno, neix amb la voluntat de donar resposta a una realitat cultural molt concreta dels micropobles de Catalunya, no? Per una banda, la manca d'infraestructures culturals, la dificultat d'un accés a una oferta artística i a la participació també en activitats culturals d'una forma continuada. Penseu que en molts d'aquests casos, d'aquests municipis, no disposen d'uns espais escènics estables ni d'una programació regular. I això genera una desigualtat territorial amb l'accés a la cultura, no?, dintre del territori. I per un costat està això, no?, fer apropar aquesta cultura a través de la música amb aquests municipis. Per un altre costat també posar focus en que hi ha uns municipis, unes poblacions amb unes grans riqueses paisatgístiques i patrimonials i posar-les també al mapa, donar-los visibilitat. I també a través de la convocatòria que fem any rere any de convocatòria de talent de micropobles, de músics, d'artistes que creen des dels micropobles, doncs també donar veu a aquells, amb tota aquesta gent, aquests artistes que creen grans peces musicals i que moltes vegades tenen dificultats per accedir, doncs, a un festival a l'ús, no?, convencional.

0: no? amb aquests micropobles, amb aquests municipis on nosaltres portem la cultura a través de la música. Llavors ho hem de fer, són diferents per la seva infraestructura, per les seves capacitats també, tant de personal com econòmiques. Aleshores ens hem d'adaptar amb això. I això el que genera és crear, portar tipus actuacions de petit format, que estan molt properes a l'espectador. Moltes vegades els músics que quan acaba l'actuació ens diuen: "Buà, és que la relació que estem amb el públic és molt propera." Llavors poden parlar amb ells, de fet poden parlar abans, poden parlar després. Una anècdota molt bona és que molts dels grups que portem ens diuen: "És que venem més CDs als micropobles que..." Sí, perquè, clar, ja em diràs, qui compra CDs avui a les grans ciutats, no? I, en canvi, els micropobles s'acosten i els hi demanen i que els hi signin, no? Perquè es crea aquesta cohesió social entre el músic i l'espectador, no? I això és molt d'agrair, perquè es crea un clima molt bonic.
1: Escolta'm una cosa, Carme, ara que expliques això, vosaltres ja porteu 6 anys, amb aquest itinera, i per tant una bona experiència a l'hora de portar totes aquestes propostes musicals als micropobles. Noteu quan torneu a aquests espais, per exemple, que s'ha aconseguit d'alguna manera, mercès a aquestes activitats, dinamitzar la vida cultural?
0: Sí, ho notem i és molt curiós perquè normalment tot l'equip d'itinera ens repartim una mica el territori, perquè, com ja sabeu, nosaltres fem actuacions al llarg de tot el territori durant 7 mesos. Aleshores, clar, són moltes poblacions i molt diferents, no? I clar, cada una de nosaltres més o menys marca una àrea amb la qual hi va el dia dels concerts, no? A mi, que em toca més les comarques gironines, doncs clar, és molt curiós perquè vaig veient les mateixes cares que van seguir d'un poble amb un altre. Dic: "Oi, tu hi eres l'altre dia a tal lloc?" "Sí, sí, sí." Perquè, clar, jo he descobert això i clar, vaig a tots els pobles a veure'ls, a conèixer-los i a escoltar els concerts, no? Això per un costat. Aquest seguiment per part del públic, no?, que no té per què ser del propi micropoble, que millor és de pobles del voltant, que segueixen aquesta programació i visiten els pobles. Nosaltres també hem observat aquell orgull, no?, de pertanyença al poble, no? Perquè el meu poble, la plaça o a la església que tenim, fem uns concerts que estan molt bé i que ve públic. I aquest orgull de pertanyència també l'hem notat. Uh-huh. I també, de l'altra banda, a nivell potser més d'impacte social, que pot semblar molt insignificant, però quan t'ho verbalitzen i t'ho expliquen, t'omple de goig. És que et digui algun alcalde que m'ha passat, diu: "Veus, la Maria avui ha sortit de casa perquè hi havia aquest concert a la plaça, si no, no surt de casa." Aquesta, clar, molts d'aquests pobles tenen poblacions amb una edat avançada. Doncs aquesta solitud no desitjada, doncs a través de la música i de la cultura, doncs d'alguna manera creem aquell dia, aquell espai on surten i participen de l'experiència, a més conviuen, fan cohesió social amb la resta dels seus veïns, no? Això també és una de les característiques que ens hem adonat al llarg d'aquest any, no?, amb el festival.
2: Això, Carme, podríem dir pràcticament que és un fet absolutament revolucionari. O sigui, aconseguir que socialitzi algú que està tancat a casa o que té dificultats per fer-ho té un mèrit i té un valor públic absolutament enorme, no? A mi em recorda molt a un llibre del que hem parlat sovint en aquest programa i que l'hem tingut a l'autor a qui l'hem entrevistat, que és el Microfestivals del Nando Cruz, sí, que d'alguna manera posa en valor festivals com el vostre, i ho fa parlant amb la idea aquesta de que la cultura no pot desvincular-se del lloc on passa, no? I no es tracta de portar grans artistes d'arreu a el que jo crec que són mal anomenades perifèries, sinó de treballar amb els artistes que estan allà. Des d'aquesta perspectiva, esteu posant al programa veïns i veïnes també que aporten la seva mirada creativa?
0: Bé, hi són, perquè hi són amb aquesta convocatòria que fem de talent de músics de micropobles, que ara el dia 1 anunciarem els guanyadors d'aquesta edició. Uh-huh. Normalment cada edició hi ha 10 grups guanyadors. Em van passant les dades l'altre dia, em sembla que eren 96 propostes musicals que s'han presentat aquest any. Aleshores, aquests guanyadors passen a formar part d'aquest catàleg que nosaltres programem arreu del territori. Llavors, és música que s'ha creat en micropobles. Aleshores, són persones, artistes, que provenen d'aquests micropobles i que actuaran amb el seu i amb altres micropobles de tot el territori.

0: territori. Doncs això, evidentment, és important. També aquest any volem fer una prova pilot on posarem el focus en tres grans grups que hem detectat, no? Per un cantó, els infants i els joves, per dinamitzar-los i fer-los partícips també dels concerts a través de tallers previs al propi concert, de material didàctic a les escoles rurals. Per un altre cantó posarem el focus amb la gent gran per recuperar tota aquella memòria musical, no? De totes aquelles cançons, sobretot en llengua catalana, de la seva infància i de la seva joventut, per poder-les traspassar a les noves generacions i que no es perdin pel camí. I en tercer lloc, l'hem denominat acollida, i és posar el focus en aquelles persones que han vingut de fora a viure en aquests municipis i a través d'una cançó dels seus països d'orígens, traduir-la a la nostra llengua, a la llengua catalana, i crear aquest espai de coneixença per part de tots els que formen part a dia d'avui del municipi, no? De tots els seus habitants, siguin del propi municipi o siguin de nova residència. No?
1: Carme, és que t'estic escoltant i com que treballem a la ràdio i ens encanta quan ens parlen de fer aquestes recerques, ostres, se m'acudeix. No és per donar-vos feina, carinyo? Però se m'acudeix.
0: Bueno, a partir de la setmana que ve, que estic ja amb això del Montseny.
1: Heu pensat a partir d'ara i amb tots aquests treballs que dieu, us heu posat sobre la taula, en fer enregistraments, precisament, d'algunes d'aquestes interpretacions? Sí, sobretot no. de la gent més gran, eh?
0: Sí. La idea és que gravar totes les entrevistes que tinguem amb totes aquestes persones i segurament, perquè ja ho hem contestat, molts es llancen a cantar la seva cançó, no? Llavors, això és molt emocionant. A vegades la identifiques i dius, mira, aquesta és a tal. A vegades el record de la memòria millor està ubicat una mica esbiaixat i has de fer una mica més d'investigació, no? Però sí, tot això està previst enregistrar-ho. Vull dir que, bueno, si voleu material d'aquest tipus, en tindrem,
2: tant,
0: en tindrem.
1: Què dius? A bodes ens convides? Carme Crespo, moltíssimes gràcies. Enhorabona a la gent que feu el festival Itinera. L'anirem seguint. Cal gaudim entre totes. Mira, anem a quedar-nos amb una de les propostes que sonaran en aquest festival i que forma part d'aquesta fornada de talent que es troba als micropobles, que és la gent de Cel Obert. Carme, moltíssimes gràcies, de veritat.
0: Gràcies a vosaltres i, com no, esteu convidats el dissabte a la presentació de la 6a edició, que a part de música hi ha activitats relacionades amb el món rural per donar a conèixer el seu patrimoni artístic i paisatgístic, que serà molt interessant. Merci, bona tarda.
1: Bona tarda. Dani Granados, ja veus, Tenim
2: no
1: feina.
2: Mal.
1: Tenim
2: Home,
1: feina,
2: hem, Hem d'agafar més que un cotxe, un helicòpter i fer aquest,
1: sí, no?
2: I donar voltes.
1: doneu voltes pel territori, de veritat. És que puliu-vos de les grans ciutats, que fan coses interessants, però hi ha tresorets,
2: Sí, són tresors. El Nando ho va registrar molt bé en el seu llibre i crec que hem de donar veu a aquests festivals que estan mostrant el valor de la cultura més allà del mercat.
1: Doncs anem a quedar-nos amb la gent de Cel Obert. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Si vosaltres teníeu curiositat, ja sabeu, podeu sintonitzar-nos demà a partir de les 7 de la tarda aquí al Territori Clandestí, a la sintonia de Ràdio 4. Que vagi molt bé. Adéu-siau.